central de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats coneixerem si hi ha relació entre la memòria i la saliva i ho preguntarem a Raül Andero, investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar el nou anunci d'acord per acabar amb la guerra al Pròxim Orient i el referèndum de Suïssa per limitar la població. A partir de les 5 coneixerem el club de futbol Lloreda de la mà del seu coordinador, José Rodríguez. Continuarem amb llengua per parlar d'anglicismes al futbol amb Benjamí Companya. I acabarem amb cultura per descobrir l'últim llibre del badaloní Carles Martret, Fulles vermelles. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El centre d'atenció primària del Sant Llàtzer de Terrassa ha incorporat la figura de l'educadora física esportiva dins del model de centres de salut integral de referència. L'objectiu és promoure l'activitat física i terapèutica i reforçar l'acompanyament comunitari de persones amb necessitats específiques de salut. Aquest perfil professional neix inicialment per donar resposta a pacients amb dolor osteomuscular que no compleixen criteris de tractament quirúrgic ni es beneficien d'una visita especialitzada a traumatologia. Amb la seva incorporació al treball interdisciplinari del CAP, el seu àmbit d'actuació s'ha ampliat. La intenció és convertir-se en una peça de suport transversal en diferents processos assistencials. L'educadora física esportiva del CAP de Sant Llàtzer treballa de manera coordinada amb la resta de professionals sanitaris per valorar, prescriure i adaptar programes d'activitat física a les necessitats de cada pacient, afavorint l'adquisició d'hàbits saludables i la continuïtat dels tractaments. L'educadora física participa en diversos programes i, entre altres funcions, acompanya persones amb obesitat que participen en teràpies grupals conjuntament amb l'equip de nutrició.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La Universitat Autònoma de Barcelona ja té la llicència d'obres per reformar i rehabilitar la fàbrica Artèxtil als peus de la Gran Via com a centre docent universitari, un dels grans projectes dels darrers anys a la ciutat. La Junta de Govern Local ha concedit a l'Autònoma la llicència d'obres aquest dilluns i la primera fase tindrà un pressupost de 8 milions d'euros, segons va fer pública en el seu dia la mateixa universitat. Tot i això, el projecte global s'enfila fins als 12 milions. L'alcaldessa Marta Farrés, en la presentació del projecte, va anunciar també que les obres començarien aquest estiu, ja sigui abans o després de les vacances d'agost, i recordem que el consistori va comprar aquest edifici per més de 3 milions d'euros l'any 2018 i el va cedir de forma gratuïta, però amb un cànon de 50 anys, a la UAB. Una vegada acabats els treballs, l'Artèxtil serà l'epicentre del que fa 20 anys es va dir Gran Via Digital o en el que recentment s'ha batejat com a Rectangle del Coneixement. La idea és aprofitar la presència d'actius importants a la Gran Via, com l'aeroport, el Parc Taulí, l'ESDI o el campus de la UAB a Covadonga, per crear aquest conglomerat.
0: Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Dos gossos policies s'incorporaran al dispositiu de seguretat per la Revetlla de Sant Joan. La Guàrdia Urbana de Badalona, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya, vetllaran per prevenir el consum i venda de drogues durant la nit de Sant Joan. Una prova pilot que, si funciona amb èxit, podria precedir la creació d'una unitat canina permanent al cos policial, segons ha anunciat el govern. En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys, entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçant el servei de vigilància i seguretat del cos policial durant la Revetlla de Sant Joan, un patrullatge que es farà en horari de tarda i de nit als principals punts estratègics de la ciutat, com les platges, l'estació de Renfe i les parades de metro. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
4: Que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet de que tinguem aquests gossos policia que de manera doncs, activa s'estaran movent per aquests tres punts que són estratègics aquesta nit, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
3: La presència de la unitat canina a Badalona és possible gràcies a un acord amb l'Associació de Guies Canins de Policies Locals de Catalunya que aportarà tant als gossos com als instructors.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat. Ivan Conde, bona tarda.
5: Bona tarda. L'Escola d'Arts en Viu del Prat tanca un nou curs amb tota una setmana d'actuacions. L'alumnat del centre major de 6 anys mostrarà la feina feta durant l'any amb concerts oberts a tothom. Aquestes actuacions formen part de la formació de l'alumnat que no només aprèn dins de l'aula, sinó que també agafa experiència tocant davant el públic. Els primers en pujar a l'escenari seran els combos que actuaran aquesta tarda a la CAPSA en una nova edició de l'Escola Sona. Les actuacions es faran tant avui com demà en dos passis, a 6:15 i a 7:45. Ho detalla el director de l'Escola d'Arts en Viu, Jordi Humbert.
6: L'escola sona, a la capsa, toquen tots els combos de l'escola. L'escola en aquests moments té una vintena de combos, també de totes les edats, ja sabeu, els combos en aquestes formacions de pop, rock, jazz, etc. Aquests concerts de l'escola sona a la capsa són totalment oberts, tothom pot entrar, veure'ls una estona i marxar, perquè són concerts llargs, és com una marató, no? Sí. Perquè van pujant i tots els grups, cada grup puja, toca dos, tres temes.
5: Clar. El final de festa serà divendres amb el concert d'estiu a la plaça Pau Casals de la Blue Band i la Young Band amb el projecte Correspondències. També hi actuarà la Big Band amb un repertori de música llatina i l'orquestra de barri del Centre Cívic Ribera Baixa, conjuntament amb el cor d'adults de l'escola. El concert arrencarà a les 7 de la tarda i acabarà a les 10 de la nit.
0: Gràcies, Ivan. De retorn al Vallès, ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. El nivell formatiu de la població de Castellà del Vallès se situa per sobre de la mitjana catalana i vallesana. Segons les darreres dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, referides a l'any 2024, el 37,1% dels castellarencs i castellarenques disposen d'estudis superiors, un punt percentual més que la mitjana de Catalunya i del Vallès Occidental, que és del 36. Pel que fa a la resta de nivells educatius, un 26,8% de la població ha completat la segona etapa d'educació secundària, mentre que el 27,3% ha cursat la primera etapa d'aquests estudis. Només un 8,8% dels residents tenen estudis primaris o inferiors. Aquestes xifres situen Castellà del Vallès com el 8è municipi del Vallès Occidental amb un percentatge més elevat de població amb estudis superiors. Al capdavant del rànquing hi figuren Sant Cugat del Vallès amb el 63,4% dels habitants amb estudis superiors i Matadepera amb un 59,2%. A l'altre extrem hi ha Badia del Vallès amb un 17% i Sant Llorenç Savall amb un 27,9%. De fet, Sant Cugat és la població de Catalunya que té més habitants amb estudis superiors.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
8: Segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre. I des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la Serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a Dansar, la proposta de nova creació que el cos de dansa de les Barxes estrenarà a la Festa Major de Sant Cugat. L'espectacle, creat i dirigit per la directora del cos de dansa, Eulàlia Mateu, i amb la direcció musical de Selma Bruna, tindrà lloc el dijous 25 de juny a la plaça de la Vila en dos passis, a les 10 del vespre i a 3:15 de la nit. Tal com ha explicat la directora en roda de premsa, Eulàlia Mateu, es tracta d'un avançament de 25 minuts d'un projecte que seguirà desenvolupant-se durant els pròxims mesos per estrenar-se definitivament el 2027. Així doncs, un total de 22 ballarins del cos de dansa i diferents membres d'entitats santcugatenques participaran en aquest espectacle que es representarà a peu pla, sense escenari i en format 360. Partint de la dansa d'arrel tradicional catalana, però amb una sonoritat més propera a l'electrònica, l'obra planteja, segons la seva directora, una pregunta central. Allò que neix del gaudi col·lectiu pot arribar a convertir-se en una condemna? El projecte compta amb el suport de l'Institut del Teatre, la Fira Mediterrània de Manresa, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Cugat.
9: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona ha estudiat la relació entre dues hormones sexuals i la memòria a partir de la següent pregunta. Es pot predir la memòria amb un test de saliva? Ens ho respondrà la Júlia Ramon. Bona tarda.
1: Doncs, segons una recerca liderada per l'Institut de Neurociències de la UAB, hi ha certs indicis que apunten que sí. Tot i això, amb ciència sempre hem de ser molt prudents a l'hora d'extraure conclusions. I per això, ara li passarem el micròfon a l'autor d'aquesta recerca, en Raül Andero. Hola, què tal, Raül?
2: Hola, què tal? Molt bé.
1: A veure, en el vostre estudi us heu fixat en dues hormones presents, tant en homes com en dones, que són l'estradiol i la progesterona, i per entendre, us heu fixat per entendre millor com funciona la memòria. Llavors, què ens diu això? Com funciona? Quin impacte tenen aquestes dues hormones?
2: Doncs hem mirat unes 20 hormones per veure com poden predir la memòria en persones en una tasca de laboratori, i de totes aquestes 20 hormones hem vist que no mirant hormones individualment podrem veure com predir la memòria, sinó el que hem de mirar és la relació entre els seus nivells, d'acord? I mirant totes aquestes hormones, doncs l'estradiol i la progesterona són les que han sortit més importants. I cal destacar que hem utilitzat un model de machine learning, de computació avançada, per obtenir aquest resultat. Si haguéssim utilitzat tècniques clàssiques d'anàlisi de dades, doncs no ho podríem haver trobat, això, si hem hagut d'utilitzar el machine learning. I el que fem amb aquests models d'aprenentatge avançat computacional és donar-li totes les mesures que obtenim a l'experiment de memòria en persones, i és el model matemàtic que ens diu el que prediu millor com aprendran aquells subjectes. Llavors nosaltres no tenim cap intervenció, no li diem quina pensem que funcionarà millor, si una o dues, i l'ordinador fa tots els anàlisis necessaris i anàlisis que són impossibles sense poder utilitzar aquests models avançats, i ens diu que són la relació entre aquestes dues hormones per predir la memòria en persones.
1: Uh-huh. I llavors, quina és la relació que fa indicar que hi ha una millor predisposició per fomentar una bona memòria?
2: Uh-huh. Clar, aquesta relació són nivells alts de progesterona i més baixos d'estradiol, i que i això passa perquè interactuen amb receptors del cervell, és a dir, aquestes hormones estan presents a tot l'organisme, que tenen funcions del sistema immune, cardiovascular, dels músculs, i el cervell tenen moltes funcions, com participar en el sistema reproductor i també en la memòria. Llavors, el que encara no hem pogut saber és com actuen aquestes hormones al cervell. El que sabem és que la relació de nivells alts o baixos d'aquestes hormones en proporció una amb altra prediu la memòria, probablement perquè fan funcions al cervell, els receptors que tenen al cervell i que modulen la memòria, i així és com sabem que poden actuar.
1: Uh-huh. I la majoria de gent presenta a aquesta relació de nivells més elevats de progesterona i nivells més baixos, per dir-ho així, de... Sí. Normalment aquesta és la fórmula o la proporció que presenta la majoria de gent?
2: Sí, la progesterona està més present en sang i en l'estradiol, i és important en el nostre estudi que aquestes hormones, malgrat que són principalment o els nivells més alts d'aquestes hormones les presenten les dones, però els homes també tenen aquestes hormones, encara que en una proporció més petita, i estudiar-les també ens prediu la memòria dels homes, no només dels homes, sinó de les dones.
1: Mm-hmm. Per tant, podríem dir que a trets generals, les dones tenen més bona memòria que els homes per aquesta relació entre hormones?
2: No, perquè el que importa és la relació. El que ens ve a dir l'estudi és que la quantitat total no importa, perquè les dones tenen més quantitat, però mm-hmm. la proporció entre homes i dones d'aquesta hormona és similar, o la proporció que tenen fa que la memòria sigui similar i llavors el que importa és això, la seva relació. Fem la divisió, mesurem l'estradiol, ho dividim per la progesterona i ens dona un número i amb aquest número podem predir la memòria, independentment del sexe.
1: Quan diem memòria, a quin aspecte de la memòria ens referim? A la memòria a curt termini, a llarg termini, fotogràfica... A què ens estem referint?
2: Ens estem referint a una memòria a llarg termini. Segons la neurociència, la memòria a llarg termini són més de 24 hores. Llavors, les persones venen al laboratori, fan una tasca de memòria i el dia següent tornen i avaluem com han après el dia anterior. I aquesta memòria en concret és memòria emocional. Les persones reben un petit xoc elèctric que és molest, però no fa mal, i la pròpia persona diu la quantitat de xoc elèctric que pot tolerar sense que li molesti massa, simplement que sigui una mica... molesta una miqueta. I una vegada establim això, quan es veu un quadrat o un triangle, la persona rep el xoc elèctric, llavors, clar, recorda que el quadrat, quan apareix al cap d'un segon, apareixerà el xoc elèctric, llavors el dia següent, no? quan apareix el quadrat, que ha sigut associat al xoc elèctric, doncs té una miqueta més de resposta emocional, i així és com mesurem la memòria.
1: En aquest estudi també heu analitzat quin paper té en l'anomenada memòria de la por. Va relacionat per aquí, els trets?
2: Exacte. Aquest tipus de memòria és ideal per moltes coses. Per exemple, perquè el llenguatge no influeix en aquesta tasca. La persona no ha de parlar i aquesta memòria és molt inconscient. No, llavors, si li preguntessin a la persona què has menjat ahir o què vas fer ahir o amb qui et vas juntar ahir, doncs amb això estaríem introduint, podria, depenent de com et sentis, si estàs més animat o menys animat, la resposta podria influir. El que passa és que la memòria que utilitzem nosaltres, que es diu el condicionament de la por, tot el que sigui conscient, no?, del que vaig menjar, el que no influeix en aquesta tasca de laboratori, d'acord?
1: Tot això ho heu analitzat tant en ratolins com en persones de carn i ossos. Per tant, no és una fase inicial, sinó que ja està pràcticament al seu desenllaç, no? Perquè una vegada es prove, es teste en humans, és que ja està molt avançada la investigació.
2: Exacte. Primer, en el meu laboratori de la Universitat Autònoma, primer vam fer la tasca en persones i després vam pensar, doncs com aquesta memòria de la por està conservada entre tots els mamífers, anem a provar amb models animals si realment els nivells d'aquestes hormones també prediuen la memòria a una altra espècie, perquè pot ser que sigui una casualitat el que haguem trobat en persones i al fer-ho amb models animals hem vist que passa el mateix. Llavors és molt important perquè els models animals i els experiments en persones tots tenen limitacions i a l'ajuntar-los doncs podem arribar més enllà, que és el que hem pogut fer en aquest estudi, sense haver combinat experiments en diferents espècies, no haguéssim pogut fer aquestes troballes.
1: I en total, quan heu estat? Des que vau començar a fer estudis, fins que ho vau posar en pràctica en ratolins, fins que ho heu posat en pràctica en humans, quan heu tardat a treure aquestes conclusions?
2: Doncs al voltant de 5 anys. 5 anys de feina d'un equip d'entre 10 i 15 persones i en col·laboració amb la Universitat de Nova York. I sí, és una feina molt intensa i volem agrair també als participants de l'estudi, que són voluntaris, estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, que venen i tenen molt interès en saber doncs com funciona la memòria i després sempre ens escriuen i estan molt agraïts d'haver participat en l'estudi.
1: Ara, doncs, la recerca ja ha arribat al seu final o encara teniu serrells per tancar?
2: Sí, doncs tenim moltes coses per avançar. Per exemple, desenvolupar tests que siguin més fiables per mesurar aquestes hormones. Perquè, clar, el que tenim és molt fiable, no?, per mesurar aquestes hormones, però són tècniques molt avançades que requereixen aparells que valen milions d'euros. Llavors, clar, això a la pràctica diària, evidentment, doncs no es pot fer ràpid, no?, i és bastant costós. Llavors, l'objectiu serà desenvolupar tests que siguin econòmics i fàcils d'utilitzar per les persones, perquè, per exemple, si em llevo un dia i tinc entre estudiar per un examen o anar a jugar al futbol, doncs si faig el test i veig, ostres, les meves hormones avui em diuen que no és un bon dia per estudiar, perquè la meva memòria no està alineada...
1: Avui no puc estudiar perquè el test em diu que no, que no és un bon
2: exacte.
1: Dia.
2: Exacte, doncs me'n vaig a jugar al futbol, o si, ostres, doncs sí que les hormones doncs em diuen que aprendré bé i vaig a estudiar. I això també es pot aplicar a tractaments psicològics, no? Doncs una persona doncs, tindrà més èxit a un tractament psicològic si el seu organisme està preparat. Clar, això és un exemple de dues hormones que estem parlant avui, però també volem reivindicar que hem de tenir en compte pues, més coses de cara a enfocar-nos a això, a aprendre o a fer tractament psicològic, que és pues, doncs que, per exemple, haver dormit bé, o la gent que, per exemple, hi ha gent que és més diurna que nocturna, i llavors ens hem de posar a fer tasques en moments que són adequats, no? El nostre exemple són aquestes hormones, i és una mica més, com si diguéssim, complicat i difícil de mesurar avui dia, però que en el futur, tant pels tractaments psicològics com pel dia a dia, no?, hem de mirar que el nostre organisme sigui un moment ideal, no?, per fer la tasca que la farem. I si no ho és, doncs ho sabem, no?, i sabem que tenim aquesta limitació i tirem endavant.
1: Uh-huh. Per tant, o sigui, entenc que llavors el que vols comentar o el que podríem extreure és que aquesta relació que hem dit de que hi havia d'haver més progesterona, uns nivells superiors de progesterona a uns nivells inferiors a estradiol, uh-huh. Com més... gran sigui la diferència, més predisposició o millor actuarà sobre la memòria, o sigui, una mica en funció d'això de...
2: Exacte,
1: no?
2: Sí.
1: I en funció de com sí, estàs regulant, si en un moment determinat del dia aquests nivells no tenen una diferència tan significativa, doncs potser no serà molt productiu, en canvi, quan sí que s'hagi incrementat molt aquest abisme, no?, doncs serà millor anar-ho regulant, com si una persona fos diabètica, anar mesurant el sucre a veure quan cal actuar, no?, pot ser?
2: Exacte. Sí, en aquest sentit no tenim tanta capacitat d'intervenir, no?, per canviar aquest. Sí que es pot fer, per exemple, en anticonceptius orals, però són tractaments crònics, no?, però així, de manera de... Avui vull canviar els meus nivells d'estradiol o progesterona, no és una cosa que es pugui fer en tema d'hores, però sí que és veritat el que dius, que és això, és tenir-les en compte pues, doncs, el moment que hem d'iniciar una tasca de memòria.
1: Cap a qui volia anar, justament, crec que m'ha llegit una mica la memòria ara que estem parlant d'això, perquè al final, doncs, així com, per exemple, amb les persones diabètiques sí que poden doncs, fer aquest cop de mà, aquesta ajuda, no sé si en aquest cas també hi hauria algun element o alguns hàbits des d'alimentació, no?, que diuen, per exemple, les anous van molt bé per la memòria. Doncs no sé si podria haver alguna cosa que ens pogués ajudar, algun complement vitamínic, no sé, alguna cosa que ens pogués ajudar a poder anivellar aquesta relació entre les dues hormones, és a dir, tinc un examen i ara no em puc permetre el avui no és un bon dia, sinó que avui ha de ser el dia, sí. No?
2: Sí, no, el que recomanem sempre des de la neurociència i cada vegada sabem més el per què, però és evidentment la dieta sana, la dieta mediterrània, l'esport, i no fumar, beure molt moderadament, i això és el que fa, bueno, que també ajudi a que tinguem els nivells adequats, no només d'hormones, sinó d'altres substàncies químiques i neuroquímiques del cervell per poder aprendre millor.
1: Mm-hmm. Doncs molt bé, Raül Andero, un dels investigadors de la UAB que s'ha fixat en la relació entre la saliva i la memòria. Moltes gràcies per haver-nos atès.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: Per obrir la finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb el Francesc Ribot, exregidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. El trobem a Badalona. Francesc, bona tarda.
1: Bona, i ara ja podem tornar a dir calorosa tarda.
0: Bé, jo crec que ara ja ho instaurem i així ja cada dia tenim el missatge fixat. Juan Merino, jubilat, activista. És tan activista que abans de presentar-lo ja ha pres part.
2: Bona tarda.
0: Bona tarda, Juan. I saludem la Georgia Mainou, que és autònoma, i la tenim a Sabadell. Georgia, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Mira, ara fa una estona parlàvem amb el Juan de futbol i potser ens pot servir de referència per parlar d'un dels temes que tenim avui a la tertúlia.
2: Ja que parlé amb la Georgina de Sabadell, o sigui, té que guanyar l'Alfamora.
0: La Georgia. Alfamora, sí.
2: Alfamora, hay que guanyar-li
0: l'Alfamora.
2: Divendres.
3: Que estou parlant tots de l'hora i no m'estic enterant.
0: A veure, tu saps que el Sabadell està jugant la final del play-off per pujar a segona, no?
3: Sí.
0: Val. I juga divendres a les 9 del vespre a Sabadell la tornada, sí. I ha de guanyar el partit al Zamora per aconseguir l'ascens.
3: 27 euros se'ns ha costat l'entrada.
0: Oh, mira! Una altra arlequinada.
3: No, el meu fill hi va. Jo no.
0: Ah,
3: jo
0: està
3: treballo.
0: Bé, està bé.
3: Oh, bueno, aviam, juguen a les 9, però... No, jo ho sento molt, però... Em sap molt de greu, però jo sóc molt culer, jo sóc molt del Barça.
0: Sí. Home, però també s'ha de ser de l'equip del poble.
2: Jo ahir a
3: la... Sí, però no hi tinc tanta tirada, què vols que et digui? No, sí. Saps? Mm.
2: Jo el diumenge va estar a Ullastrell, que part de la família també és del Sabadell, i va estar parlant, sí? Ja del partit. Sí. Mm.
0: I el Badalona què, Francesc?
2: Ui, també la tenen.
1: Hem fet una grandíssima temporada, sí. Ningú se l'esperava tan bona.
2: Exacte.
1: Es nota que el Ric Rubio...
0: tu parles de bàsquet,
2: Te parla de bàsquet.
1: De bàsquet, sí. Vale. A Badalona, el nom de Badalona, Bressol del Bàsquetbol, és, sí, un eslògan acunyat des de fa dècades, no? Tot i així, hem arribat més juny de fa molts anys, però s'han quedat a les portes de la final i, bueno, pues, escolta, estan contents a la feina que han fet, que és l'important. Sí. El Sabadell, que tingui molta sort i que torni a pujar, que també el trobem a faltar.
2: A més, un partidàs enorme allà a València, no?
1: Sí, sí,
2: sí. El primer va ser un
1: partidàs...
2: La
1: vida té aquestes coses, no sempre sí, pots guanyar. Sí. Això amb els nens ja va bé, que els nens s'entenguin, els nens joves, els més petits, que a vegades gestionar la frustració. Realment, quan ho tens a tocar i et quedes a la porta, doncs emprenya, però, bueno, estigues content per arribar.
3: Això explica els del Real Madrid.
1: A veure, sí, tot el que vulguis, a més a més li pago la cervesa.
0: Ara, l'esport que tants valors ens pot ensenyar, en molts casos és important que els equips, que els joves que s'estan formant, que la gent que envolta aquest sector sàpiga no només perdre, que aprengui de les derrotes, sinó també guanyar. Perquè si recordem la victòria del PSG a París, que té altres connotacions,
1: Exactament.
0: Sí. Però també està bé recordar que s'ha de saber guanyar.
2: Sí, sí. No, jo a los madridistas les recordaria que nosaltres, los culés, com a club, tenim 50 Copes d'Europa.
0: Mira, tu
2: solo en balonmano 13, así que ya le recordé això, o sea, que encara, bueno, jo només que tenen 14, sembla, no? Però ja tenen 50.
0: Vinga, parlem d'altres temes que són els que teníem previstos per avui. I ja segur que sabeu que els Estats Units i l'Iran han anunciat un acord per posar fi a aquesta guerra i el que sembla més important de moment, reobrir l'estret d'Hormuz. Però, clar, és un acord que no acabem de veure si és un acord de pau o és un alto al foc, allò amb una mica de cua, per continuar allò tancant aquestes negociacions. Ens ho creiem? No ens ho creiem? Perquè hi ha un dia fixat aquesta setmana, que és el divendres, que és quan signaran aquest acord telemàtic, perquè sembla que a partir de divendres es pugui obrir l'estret d'Hormuz. Ens ho creiem? No ens ho creiem? Com ho veieu aquesta vegada?
1: Mira, hi ha una expressió que ha entrat a la política i que venia de la gastronomia, que és fer baixar el suflé. Aleshores, jo crec que aquesta expressió està molt bé perquè en cap moment es parla d'un acord. O sigui, el nom oficial que li han donat és un memoràndum d'entesa. És a dir, continuem a l'alto el foc durant 60 dies i durant aquests 60 dies negociarem. Què és el que hem de negociar? Pues la part més complicada, la part més dura de la negociació. O sigui, què passa amb el tema del nuclear, què passa amb la reconstrucció de l'Iran, perquè l'Iran, igual que la part de baix del Líban, han patit uns atacs d'una potències estrangeres que han destrossat una part important del país i algú s'ha de fer càrrec de reconstruir-lo. I després també moltes altres petites coses, vull dir, o sigui, què passa amb l'estret d'Hormuz i si fem cas de les paraules o que diuen o no diuen els Estats Units diu que sí. no hi haurà peatge
0: gratuït,
1: però sí. el mateix Trump diu que una cosa és el peatge, que no existirà peatge, però sí que poden haver-hi
0: unes taxes
1: per passar. És a dir, canvia-li el nom per fer veure que has guanyat la batalla, però en realitat te l'envaines i un espai on mai ningú, cap vaixell, havia de pagar per passar, doncs pues mira, ara pagaran tots, que vol dir pagarem tots, i qui cobrarà serà l'Iran.
0: És que aquí veiem que cadascú ha explicat als seus la història a la seva manera, per tenir content el seu públic. No?
2: Sí, bueno, però jo aquí, bueno, jo no crec que allò sigui tirar endavant. No lo crec, perquè aquest senyor no digui lo que digui. Queda la petita qüestió aquesta, diu, bueno, és que ara està el Pakistan per al mig i ha llegat un acord, se va filar... Però bueno, això és paper mullat, perquè no estem comptant que tenim el Netanyahu a l'altre costat, no? I mentre aquell senyor sigui ahí, si
0: és la bala perduda.
2: Si els Estats Units no li dona armament i no li dona apoyo de en tot el sentit i no li diu para allà, que tot el que està dient ara, és que no fa cas... No, oiga, escolti, jo no me crec res de tot vostè. I, bueno, al Trump, a los empresarios del Trump, d'americano, ja li va bé tot aquest tema, perquè ells estan ganant calets. Són nosaltres els que estem perdent. Ells estan guanyant. I, bueno, pues no. No va... No és creïble. No és creïble.
0: La Georgia també deia que no era creïble?
3: No. Tot el que digui aquest home... Ara sí, ara no... Bé, ja sabem com és. No, tampoc és un tema, i us ho soc sincera, tampoc és un tema que ni fiqui molt, eh? No, perquè em lio molt, que si uns, que si els altres, que si... Saps? I arriba un moment ja que dius, bueno, escolta'm tu, prou. Fotin el que vulguin i al final qui sortirà guanyant serà Estats Units, segur. Vull dir que no,
2: bueno,
3: o no, o m'equivoco.
2: No, te equivoco. Bueno, d'encara, o sea, ara el Trump lo que està intentant...
0: Guanyar temps
2: per no perdre la selecció de novembre. Que ja està intentant també fer una mica de modificació en els estats, en les lleis que hi ha allà, perquè les minories no poden arribar. O sigui, ell ja s'està plantejant i no li interessa ara mateix continuar, però la guerra l'han perdut totalment. O sigui, per mi l'ha perdut. I, bueno, però nosaltres hem perdut més que ell. Però, bueno, mira, no sé com dir-te, però que se marxi ja d'una vegada, que lo eliminen, no sé com, però que se lo quiten del mig, perquè el món està pitjor des que ell va arribar a aquesta segona
0: vegada. I no volia guerres, eh?
2: I no volia guerra. Sí. Està pitjor. Que marxi ja d'una punyetera vegada, a veure si els Estats Units, la gent d'allà, comença a fer alguna cosa ja per fer el tio aquest a fora.
0: Francesc.
1: Jo, amb el que diu el Merino, té bona part de raó. Jo crec que el Trump, jo crec que ho reconeix tothom, ha perdut la guerra militar, ha perdut la guerra econòmica, ha perdut la guerra estratègica en la influència que tenia en tota una sèrie de països de l'entorn, que l'ha perduda, i ara el que vol guanyar, que és l'únic que pot intentar guanyar i que no se'n sortirà, és la guerra sobre el relat del que ha passat allà.
2: Exacte.
1: I això és el que intenta fer. I aleshores hi ha dues dates, i el Merino apuntava una, que és la del novembre. El 3 de novembre d'aquest mateix any es renova la Cambra de Representants i un terç del Senat. Normalment el partit del president ja sempre té un petit càstig, però és que el Trump tindrà un càstig, esperem, molt més gran. Però és que també a Israel, també el Netanyahu, que molts països l'han acusat de ser un criminal de guerra, i jo estic d'acord amb aquest concepte, no és el pitjor del seu govern. El seu ministre de Defensa que és d'un altre partit, que encara és més racista, més xenòfob i tot el que tu vulguis, ha dit que ells no s'han de deixar humiliar pels Estats Units i que ells no han de deixar d'atacar el Líban fins que es destruïssin a Hezbollah i que Iran han de continuar atacant-lo. Per què? Perquè ells a l'octubre també tenen eleccions. I com que a l'octubre també tenen eleccions, també s'estan barallant per veure qui és... Si estiguéssim a les Espanyes, diríem a veure qui és més machito. Perquè hi ha una part de la població que qui crida més... sembla que és el que fan més calles el que voten, és a dir, és el que passa amb el PP i Vox. O sigui, que el Vox crida més, pues si la gent ha de votar una còpia, pues votes a l'original. I això és el que estan fent també a Israel, i a veure com li es va.
3: O sigui, el de sempre, a veure qui la té més llarga, no?
2: Sí.
1: Pues sí.
0: O sigui,
1: llàstima que les feministes que fa molts anys agafaven i feien fotos sí, en tisores, ara no li fotessin també a tots aquests.
0: Així que hem d'esperar a veure què resulta d'aquestes eleccions tant als Estats Units com a Israel. No? Bueno, diríem que l'esperança està dipositada.
2: Sí, bueno, però com aquest senyor té tantos fronts oberts perquè, bueno, estem aquí ara que diu que lo del estrecho de Hormuz, o sea, con Irán, però sembla que... Sí, però bueno, per un altre costat tenim lo que està fent amb Cuba. Cuba ja està al mínim de tot. Això ja només que... No sé què és el que falta ja. Pues perquè mira, ja no tenen res.
1: Els pobres sempre passa el mateix.
2: Sí.
1: O sigui, són els que acaben pagant els plats trencats.
2: Fa...
1: I molt em temo que els cubans poden ser els que paguin els plats trencats d'aquest fracàs de Trump.
2: Exacte.
1: Perquè amb alguna victòria intentarà aconseguir poc abans del novembre.
2: Sí.
1: O sigui, tant de bo m'equivoqui i el poble cubà pugui anar fent i decidint el que vulgui.
2: Fa tres setmanes o cosa així, un amic meu va anar com la societat esta de que és de Sabadell, el casal cubà català que està en Sabadell, van sortir d'aquí, van portar un grapat de medicines, però un montón de medicines. Van estar 16 dies allà i quan han vingut m'han contat coses que terribles, com està això. O sea, està, bueno, prova d'això és que ara els hotels ja no funcionen, o sea, s'han retirat tot, l'han retirat les targetes també de crèdit, o sea, està ja en les últimes el país. Està la gent, o sea, bueno, terrible, terrible. No sé com aguanta.
1: A Badalona també tenim un casal d'amistat en Cuba que durant molts anys, durant moltes dècades, ha sabut fer teixir un teixit associatiu molt solidari i també estan tots molt preocupats.
2: Bueno, és una altra forma de genocidi.
0: Sí, sí. Esperem a divendres a veure per on surt...
2: Sí, bueno, a veure què diu Netanyahu.
0: Bueno, ell a la seva.
2: Sí.
0: Ell a la seva. Perquè, com deia abans, és com si fos la bala perduda. Ara ja fa el que vol i no atén a les peticions del seu amic Trump. Ja veurem que per on li surt també aquesta situació al president dels Estats Units. Anem a parlar d'aquest referèndum que s'ha fet a Suïssa per rebutjar, bueno, de fet ha rebutjat, limitar la població a 10 milions. És una iniciativa promoguda per la dreta, el que seria el Partit Popular de Suïssa. I jo no sé si, bueno, vosaltres, com veieu una iniciativa com aquesta? Us imagineu que en els diferents membres estats membres de la Unió Europea fessin referèndums d'aquest tipus? I estem parlant d'un país com Suïssa, que a part que no és membre, però sí que és espai Schengen, doncs la seva migració bàsicament són població europea. Estem parlant d'italians, de francesos, de portuguesos, d'alemanys. Que féssim aquest referèndum en els diferents països de la Unió Europea, a veure què.
2: Bueno, lo que están perseguint los del PP, la extrema dreta, es que la Unió Europea no existiese. O sea, fuera la Unió Europea, tornem abans, o sea, tornem los, ara només que són els països, nosaltres, com nacions, França, Itàlia, Alemanya, cadascú a la seva. Eso es lo que están intentando, reventarlo todo. Porque, a ver, Suiza, resulta de que té una población que no arriba, son 9 millones y pico, calculan que para los 50 serán 10 millones, y no volen. No volen los extranjeros que le van allá, y tú las dices, o sea, son comunitarios. Y mira que es un país que no está adherido a la comunidad europea. O sea, y son gente de aquí. Tú imaginas que todos los países dicen, bueno, no. O sea, aquí no volen ni los del costat. Bueno, si tal y como anem nosaltres, el PP d'allà és igual que el mateix que aquell, i el BOS, que nosaltres diem, no, aquí no entra ningú.
0: Tornem a posar fronteres.
2: Tornem a portar la frontera una altra vegada. Nos passaria lo que està passant con Inglaterra con el Brexit. Com s'ha quedat Inglaterra? Cada vegada pitjor.
1: Si em deixeu fer notar una ironia, que és molt divertit, per no dir trist o patètic, que el Partit Popular a Suïssa promogui un referèndum.
2: Sí,
1: no és el Partit Popular a Espanya.
0: En comparació amb Espanya.
1: És allò que dius, que la política a vegades te la pots prendre o te l'has de prendre de forma divertida. A Suïssa, en els dos últims anys, han tingut 7 referèndums, l'Estat no s'ha trencat, la gent no s'ha barallat ni s'ha matat pels carrers, i d'aquests referèndums, 2 s'han votat afirmativament i 5 s'han perdut, i allò que deies tu de saber perdre, no ha passat res. O sigui, la gent té dret a decidir no només cada 4 anys. És bo que la cultura de que la gent sigui informada i consultada pels temes importants, doncs es passi.
3: Ara bé, és una democràcia.
1: El que no pot fer l'esquerra és, a vegades, ignorar els problemes o com viuen els problemes a la gent. Suïssa ha passat en 45 anys d'una població de 6.300.000 a 9.600.000. O sigui, ha crescut un 44% la població. És cert, com deia el Merino, que la migració que ha anat a Suïssa és diferent. Perquè Suïssa, com que tenen un estat, han promocionat la migració més europea i vinculada als mercats de treball.
0: Exacte.
1: Catalunya han passat de 6 a 8. Déu-n'hi-do, hem crescut un 35 milions.
2: Sí.
1: Però la migració és substancialment o geogràficament diferent i adreçada a sectors de baix nivell econòmic i sector de serveis.
2: Sí. Però,
1: això també explica el diferent nivell de vida i de sou que tenen a Suïssa i a Catalunya o a l'Estat espanyol. Clar, és molt diferent. Guanyen 2-3 vegades més, la vida és més cara, però allà els treballadors vol dir tots, eh?
2: És que allà ha pujat els alquileres molt, però han pujat el sou i ha pujat l'estalvi. O sigui, se lo monta d'una altra manera. La cosa allí està bastant bé. Allí lo que tienen ahora, tienen el problema que tienen todos los países, ¿no? Es la tasa del envejecimiento, o sea, la gente ya muy mayor, y luego después, fija que es el 1,29% de nascut, o sea, el nacimiento no más allá. La cosa está... Pero aparte de todo eso, fija que el 27,6% del total es la población extranjera, un 26,6%, y de ella son el 67% son comunitarios. O sea, fíjate la tasa, la diferencia que era. O sea, por eso digaban, es que la tasa es europea toda, es que la mayoría, y además con allí están también lo mateix que aquí nosotros. O sea, faltan en sanidad, falta mucha gente.

0: les infraestructures no estan bé, no poden suportar tanta gent.
1: Però llavors no estem parlant d'una mala gestió, Georgia? Això estaríem d'acord. Però no estaríem parlant també, en conseqüència, d'una mala gestió, una mala programació, que no s'estan fent les polítiques que requereix la societat?
2: Hi ha una diferència, eh? Hi ha una diferència, per exemple. Amb un tema, el tema més important que tenim avui en dia al nostre país és el tema de l'habitatge. Val. A Suïssa, cada any dels últims 30-40 anys, s'han anat construint 40-45.000 habitatges. Allà s'ha planificat bé. A l'estat espanyol ha sigut un desastre total i absolut. L'estat espanyol, total i absolut. Sí. I aleshores passa el que passa. Però... És a dir, nosaltres som un país que sempre fem bandera del volem acollir, però volem acollir en condicions i sense que la gent del país pateixi unes males condicions. Sense perdre qualitat amb la sanitat, sense perdre qualitat amb l'educació, sense perdre qualitat amb les infraestructures. Per tant, el que s'ha de fer és disposar de les mitjans per poder tindre-ho. I perdoneu-me, jo torno sempre a la meva, sense un estat que jugui a favor teu, aquí no ens en sortirem. I aleshores passen coses curioses. A Espanya, a Vox, on Vox té els màxims vots, és on hi ha menys emigració. O sigui, Espanya té només un 13% d'emigració, no és el 28% de Suïssa o el 19% de Catalunya, és el 13%, i és on els discursos racistes i xenòfobs sempre que avancen més. I perquè el discurs de la dreta
3: com a exemple,
1: deixem a la Georgia també, sí, perquè és que si no la paguem poc a poc.
0: No. No, tranquil.
1: Home, però tu digues la teva també,
0: Ja.
3: Mira, per això...
0: Que jo, aviam, amb el que diu el Francesc, estic completament d'acord amb tot.
3: Mira.
0: No, es pot anar... Vinga, va, és el que diu.
3: No, sí.
0: 45.000 habitatges, és que aquí no en foten ni un.
3: Però tenim que anar al fons de la qüestió.
0: Els fons buitres aquests, els que tenen els bancs, tot això, no poden... fer un lloguer social, no es poden recuperar aquests pisos. És que ningú és capaç de dir, escolti'm, senyor Banc Santander, Banc Sabadell, Banc, el que sigui, tots aquests pisos que vostè té, fora. De debò. Oi que els vam rescatar, els bancs, amb 60.000 milions? Oi que va ser així? Doncs, torna'm els pisos i queden perdonats.
3: Bueno, no...
0: Ja està, i fem lloguer social, però el que no pot ser és que, diguem, tinguis tu un pis, t'entri un ocupes, no els puguis treure... No, perquè aquí tothom és com es diu allò, vulnerable. Bueno, tu, jo tinc un pis llogat. I gràcies a Déu, deixa'm tocar fusta, la parella que hi és, perfecta. Però i si un dia em marxen i se m'hi posen ocupes, que no els puc creure si tenen una criatura? I has de continuar jo pagant la hipoteca, pagant la llum, pagant el gas i pagant tot? Que no. Que està tot molt mal muntat, de veritat us ho dic. A mi m'està collonint tot això,
3: Sí, però...
0: passarà alguna
3: cosa. Però mira, hi ha una qüestió, està tot mal muntat, estic d'acord amb tu, però tenim que anar a buscar el per què tenim tanta... Torno a lo de la immigració. Per què tenim tanta immigració? I de on ve la immigració? Con quin problema? Problemes que han sigut creats per les nostres societats. Les guerres, perquè ara també, aquello de Suïssa... Ja no volien, los del PP Suís, no volien ni l'asil polític. La gran onada que va vindre de refugiar va ser con lo de Síria.
1: Sí.
3: I luego en tengo una altra, la d'Ucraïna. Però és que no volen ni aquesta gent. No, ara ja és arribar a un acord que ja, en vez de agafar, que ja que l'estem esquilmant totes les terres a aquesta gent dels països por ahí, en vez de agafar i posar allí diners perquè aquella gent se desenvolupin allà, no, el que posem són càrceles allà, per a tots els que venen acá que no tinguin paper, portar-los allà a la càrcel i pagar nosaltres. Ostres, jo penso que el fons de la qüestió està aquí. Ara, luego després ja, totes les migracions, tothom va a treballar, com per exemple a Espanya, venen a treballar. Sí, pues venen gent a treballar, perquè aquí hi ha treball. Falta mà d'obra i venen a treballar aquí. Lo que ha que fer és treballar en los punts d'allà, donde nos falta gent, i dir, no falta tanta gent, contratar-los allà i que vinguin cap acá.
1: Vinga, Francesc.
2: No, a veure, estic bastant d'acord amb el que diu el Merino. O sigui, en primer lloc, si Europa el que ha de fer és deixar d'esquilmar països de l'Àfrica Negra i altres països i ajudar perquè es puguin desenvolupar. O sigui, si no, allò no es pot ficar

0: portes al camp i la gent continuarà venint. El que passa que hem de diferenciar el que és la migració econòmica de del dret de l'asil i d'una persona que marxa per motius de guerra i per sobreviure. I això no s'ha fet bé. No s'ha fet bé a cap país d'Europa. Resulta que hi ha un estudi fet pels països nòrdics que de cada 10 persones que havien demanat asil polític perquè la seva vida, en teoria, estava en perill, van analitzar els 5 darrers anys i 7 de cada 10 havien tornat a passar uns dies de vacances en aquests països. Per tant, no era tan problemàtic. Senzillament, eren refugiats econòmics que entraven per la porta de l'asil polític i era més fàcil. I això no està bé. I les esquerres, aquests temes, els han de parlar clarament.
1: I no les esquerres, tothom, i la dreta i, també, eh?
0: Bueno, sí, però la dreta ja la don per perduda. O sigui,
1: la migració econòmica que hem tingut de tota la màfia russa aquí, entrando en el país, en el govern de Rajoy, que arribava, comprava un pis i ja entraven aquí, posaven tots els calés aquí, ostres, que hem tingut aquests... A milers, eh?
0: A Madrid hi ha més de mig milió de veneçolans.
1: Bueno, ahí està un altre.
0: Jo que la majoria no són pobres d'aquests que havien tingut amb el cinturó industrial de Barcelona, eh?
1: Sí, sí, no, aquesta gent va molt bé pel país, no? Aquesta és l'altra. No, por favor, no, hay que...
2: Els que venen amb les mans buides. No ens dona més temps, per continuar.
0: Sí, sí. La hipocresia dividir entre migrants bons i dolents.
2: Clar.
0: Els migrants bons, els que tenen
2: calés, i un altre dia hauríem de parlar, de la necessitat de fer més referèndums i què cal preguntar en els referèndums i què cal que els governs
1: Jo vull un referèndum perquè no faci tanta calor.
2: Ho hem de deixar. Francesc...
0: Donar la paraula a la gent sempre és bo.
2: Vinga, sí, Francesc, sempre. Juan, Jorge, que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau.
1: Adéu, bona tarda. Bon estiu, adéu.
3: FM. Ràdio Sant Cugat.
4: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. Si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és l'Hoquei Plus. El projecte va arrencar fa 20 anys després que una lesió l'obligués a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Ho explica Lobo.
2: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
1: Trobareu l'entrevista completa a cugat.cat. La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarasau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqüeducte, entrarà finalment en servei aquest juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per aquesta tasca que els acompanyarà a fer aquelles activitats que sol·licitin. Tot plegat es vehicularà a través del Club Muntanyenc, que oferirà aquestes formacions. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: 5 de la tarda, 3 minuts, i inici de la segona i última hora d'aquest Connectats. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Repassem aquesta xarxa viària. De moment, sense grans sorpreses, així que hi ha aturades d'algunes vies properes a Barcelona, zona del Vallès. És el cas de l'AP7. És cert que al tram de Santa Perpètua de Mogoda hi ha hagut un accident. Els vehicles accidentats ja són al voral de la via, no tallen carril, però sí que hi ha aturades, uns 3 quilòmetres entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua. Això, com et deia, passa a l'AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. De la resta de vies, ens quedem bàsicament amb les autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, aturades de 2-3 quilòmetres a la C33 i a la C58, entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. I a l'extrem sud, poca cosa. Ens quedem bàsicament amb l'autopista del Garraf, C32, aturades d'un parell de quilòmetres a Sant Boi de Llobregat i en sentit sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant, de Sis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de...

0: Molts ulls de tot el món miren aquests dies el Mundial de Futbol. El futbol i l'esport en general és un dels àmbits on els estrangerismes són molt presents. Corner, hat-trick, play-off, xut... Hem de lluitar contra els estrangerismes o en alguns casos és comprensible que existeixin. Marxem als estudis del Prat Ràdio, on ja hi tenim el Benjamí Company i l'Ivan Conde. Bona tarda.
1: Molt bona tarda. Doncs sí, avui aprofitem, entre d'altres coses, que s'està disputant el Mundial de Futbol per, doncs, portar un tema, podríem dir, del qual, de què s'està parlant tota l'estona, però derivar-lo cap a l'aspecte que ens agrada a nosaltres, que és també la llengua i totes les derivades que té. Començarem parlant de futbol i després acabarem parlant de moltes altres coses. Benjamí, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda. A veure, estic xungo perquè el tema futbol a mi no em va ni bé. En tot cas, el tema de la llengua i la llengua i els esports, doncs sí, farem el que podrem.
1: No et preguntem per favorit del Mundial ni res. No?
2: No, és que no sé ni un punyeter equip que jugui ni que sigui el preferit, res de res.
1: No hi ha cap problema.
2: Et diria Brasil, Brasil!
1: Després, si d'aquí a un parell de mesos guanya, ho podem recuperar. Comencem per això, pels noms. Hi ha una diferència, podríem dir, de tradició entre el català i el castellà. És cert que sempre comparem català i castellà, podríem fer-ho amb d'altres llengües, però el català ha mantingut molt la denominació original, no? Futbol, sí. Handball, basquetbol...
2: Sí, en general, sí. El castellà... cap als anys 60, que és quan comença la televisió i la ràdio a prendre més força, ja ho sé que la ràdio és d'abans, però el castellà intenta adaptar, vull dir que en aquest sentit va intentar ser curós, no? I jo quan era petit me'n recordo que a la pantalla sortia Partido de Balompié, i és una, o sigui, ho van intentar i estava molt bé, però... és un exemple de no va donar resultat. O sigui, la paraula futbol va passar com una piconadora per sobre de tot això.
1: I en català no hi ha hagut mai una paraula nostrada per dir futbol, no?
2: No s'ha intentat. Quan la normalització lingüística ha començat, finals dels 70, principis dels 80, ja es va veure que no es podien fer invents estranys. Vull dir, futbol era futbol. Futbol, eh? No futbol. Futbol.
1: Futbol amb la...
2: paraula aguda, sí.
1: Que és curiós perquè a Mèxic es diu igual. Es diu futbol.
2: No ho sabia.
1: De fet, a la cerimònia d'inauguració, no, la gent que ja coneix persones de Mèxic ho té més normalitzat, però la persona que feia com el discurs inaugural, no, solemnament, davant de 80.000 persones, a molta gent li creava l'atenció que deia, doncs això, no? Ha llegado el momento del futbol.
2: No? Ostres, no ho sabia, doncs...
1: Aquestes derivades que només en unes zones, no, es diu d'una manera o d'una altra.
2: A Catalunya, 8 de cada 10 persones diuen futbol.
1: O sigui que és una de les coses que hem de començar també a canviar,
2: sí,
1: no?
2: Sí, exacte. Bueno, com tot, els esports sempre han estat molt, molt anglesos, o molt... no, anglesos no, molt... fonèticament angloparlants, no? Vull dir, tal com dèiem ara fa un moment, només del futbol en tenim unes quantes paraules que moltes no ho sabíem. D'on ve el xut, no? El fet de xutar. Mm. Ai, he dit xut a la pretenca, eh?
1: Sí.
2: Amb CH, xut. Jo no dic mai xut, eh? D'acord.
1: Hauríem de dir xut, més
2: exacte,
1: que, més
2: un
1: que xut, no?
2: Sí, sí. Doncs ve del xut anglès, del tret, del disparo, no?
1: Uh-huh. En aquest sentit, per exemple, hi ha moltes paraules, no?, que venen directament de l'anglès, com pot ser, doncs, corner, per posar un exemple,
2: sí,
1: no?, el dribbling, el playoff, etc.
2: Exacte.
1: En aquelles, com aquestes tres que hem dit, que hi ha una versió o una opció en català, hem de prioritzar sempre dir servei de cantonada en comptes de corner, per exemple?
2: Ostres, no sé què dir-te. Sí, probablement hauríem de fer això. Com a lingüista, com a treballador de normalització lingüística, hauríem d'intentar fer això. El que passa que correm el risc, com va passar amb el castellà amb el balompié, doncs, que siguin... El corner és una paraula que està molt implantada. Fins i tot, a vegades, fora del futbol ja la fem servir. Posa'm aquesta planta, quan estàs a casa amb la dona, posa'm aquesta planta allà al córner, que quedarà molt bé. Jo la primera vegada que he sentit això he pensat, ostres, aquesta paraula ha vençut totalment. Però no, tirem endavant el servei de banda, s'ha de dir?
1: Sí, servei de cantonada, no, en cas del córner. Després hi ha el servei de banda també, o la treta de banda, fins i tot que es pot arribar a dir. Mira, farem una mena de test ràpid, també per la gent que potser li agradi el futbol i parla català, però hi ha conceptes potser que no té tan frescos, no, del futbol, sobretot si no consumeix, doncs, retransmissions en català tan sovint. per veure també, clar, són conceptes esportius i potser tu no els tens tan apamats, però, per exemple,
2: segur.
1: Espinillera, com es diu en català?
2: Uf, jo què sé, no, ah. no sé ni què és.
1: No, és el material que es posa davant de la...
2: D'acord.
1: De la part baixa de la cama, que és canyellera. I, per exemple, la protecció del genoll, en català...
2: Genollera. No?
1: Genollera, exacte.
2: Sí, aquesta sí que la conec.
1: I per escalfar-se, també per fer feines, aquest material de color fosforescent, per ser més cridaners, com es diu, el peto. Sí, exacte.
2: Una armilla.
1: Una armilla o un pitrall. I sobretot del català, per tancar, hi ha una cosa molt bonica, que és els xuts forts o els llançaments molt potents, que això té una sonoritat especial. Es pot dir gardela, es pot dir cacau, es pot dir canyardo.
2: Cacau l'havia sentit, i canyardo també. Em sembla que canyardo ve d'un...
1: D'un jugador.
2: Ah, vale, és que anava a dir-ho i pensava...
1: No, d'un ciclista. Ara, oi, sí. Aquestes coses del directe...
2: Sí. Jo no me'n recordo, però jo ciclista, anava a dir, em pensava que el canyardo era un esportista, però ara no sabia...
1: Sí, mira, del famós ciclista navarrès, Mariano Cañardo.
2: D'acord.
1: Que era molt ràpid, molt fort, sí. I d'aquí va venir...
2: Això de canyardo i un cacau també ho havia sentit del meu pare quan jo era petit, tot i que era un home, no era gaire futbolista, però alguns partits importants, doncs sí que els veia. Sí, sí.
1: De tot s'aprèn. No, al final.
2: Sí, exacte.
1: I
2: sí,
1: això,
2: sí.
1: I la parlem molt de l'anglès, però fins i tot paraules com, no, tifo, que ve de l'italià, de tifare, de suportar, o de donar suport de manera passional, i com s'han anat, no?, quedant el nostre
2: sí.
1: Vocabulari.
2: Sí, sí, sí.
1: Benjamí, això que es veu en l'esport, i podríem també parlar del handball, podríem parlar del bàsquet,
2: sí,
1: passa
2: en
1: molts aspectes, no?, de la nostra llengua, i de vegades no som conscients de com fins i tot algunes coses ens han arribat d'aquella manera, no?
2: Sí, exacte. Ara estava pensant, ara que has dit acabant aquest tema i has dit el handball, mireu, al contrari del que deia ara fa un moment del balompié, el balonmano, en canvi, ha triomfat.
1: Sí.
2: Va triomfar. O sigui, en castellà és balonmano.
1: O el baloncesto, que
2: exacte.
1: També passa en italià,
2: o el
1: que es diu palacanestro, que també vol dir, literalment, pilota cistella.
2: No ho sabia, palacanestro.
1: Sí, sí.
2: Que bo, que bo.
1: En canvi, el francès és més aviat com el català, no? Es diu basquetbol, es diu handball, o sigui que aquí potser... No dic que hi hagi una influència francesa, no ens ficarem en aquest embolic, però sí que és cert que de vegades
2: sí.
1: Aquestes coses que francès i català van en la mà, de la mà
2: pot
1: moltes
2: ser,
1: vegades.
2: Pot ser que a vegades el tema solucions lingüístiques siguin una mica semblants, perquè el francès o els estudiosos de la llengua són bastant conservadors, o més que conservadors, bastant curosos, el mateix que acostumem a fer amb la llengua catalana. Sí, sí. Hi ha altres paraules de l'anglès. Ara m'ha vingut al cap el meu pare, com parlava de... Clar, quan el meu pare era jove, doncs les motos portaven una espècie de cotxet enganxat al costat.
1: El sidecar. Oh, no ho havia pensat mai en el significat d'aquesta paraula.
2: El meu pare en deia el sai.
1: Ah, ostres.
2: Clar, perquè havien sentit sidecar, no? Sidecar. I jo no, jo de petit sempre havia dit, perquè jo encara en vaig veure alguns, molt pocs, un sidecar, no? Però el meu pare deia un sai, que em va costar molt d'arribar a entendre fins que no era gran i vaig estudiar anglès.
1: Uau.
2: I tal. Sí, sí.
1: T'ha passat algun cop, com m'ha passat ara a mi, de dir una paraula durant 20-30 anys i caure'n, que això vol dir això? Perquè és
2: sí.
1: Que m'ha passat ara amb sidecar o amb sidecar. O sigui, mai havia fet
2: Què dius, sidecar, no?
1: Sí, no, mai havia fet la divisió de la paraula i dir, clar, vehicle o cotxe al costat,
2: sí, no? Sí que m'ha passat, moltes vegades, però ara no me'n recordo.
1: Clar, al final.
2: Quan era jove estudiava llengües, perquè, clar, vull dir, he fet filologia i, per tant, ja m'agradaven el llatí i el grec. Estudiant llatí i grec, a mi em costava molt. M'agradaven, però em costava molt. Jo el llatí i el grec el suspenia de quina manera. Bueno, al final els vaig aprovar, clar. Però, per exemple, sí que descobries moltes coses, no? A casa els meus pares, doncs, eren o són floristes i, per exemple, doncs hi ha una planta que és el filodendron. I quan estudies grec, dius, ostres, filos, filú, és amic, i dendron és arbre, l'amic dels arbres. Ja està! És una planta que necessita enfilar-se amb els arbres, i no els hi fa mal, no els hi fa mal, al revés, els protegeix el tronc. Doncs amb coses d'aquestes sí que n'aprens molt, o amb noms d'insectes, per exemple, que el mateix nom, o nom de plantes, el mateix nom ja t'aporta molta informació de com és aquella... Hi ha una planta que l'altre dia la vaig tornar a trobar, que feia molts anys que no la veia, que era... No me'n recordo, és l'arbre nacional d'Uruguai i d'Argentina. No me'n recordo com en diuen en castellà, però el seu nom en llatí és Eritrina crestagalli. I aleshores, clar, eritrina ve del grec vermell, eritros,
1: Com que d'aquí el ve el país, Eritrea, també. Crec que és el mateix origen.
2: Doncs mira, no ho sabia. Doncs,
1: el Ceibo, en
2: Ceibo,
1: castellà.
2: Exacte, sí senyor. El Ceibo, en castellà, el nom llatí és Eritrina crestagalli. Ja t'està dient crestagalli com la cresta d'un gall i vermella. Doncs sí, la seva flor és molt bonica i és com una espècie de cresta de gall. A mi em recordo una altra cosa més que una cresta de gall, però ara deixem-ho aquí perquè quedaria una mica lleig i vermell.
1: La gent ho pot buscar, no?
2: I ja està. Sí, la flor de...
1: Vale.
2: Sí, segons com tu mires, té una forma curiosa.
1: Es pot dir.
2: Doncs,
1: I amb el tema d'Eritrea, que ho he buscat ràpidament, és perquè està al costat del mar vermell i per també d'Erithros, del grec vermell. O sigui,
2: doncs mira, això ho he après avui. Doncs... I després parlàvem de les paraules, de les traduccions errònies, que a mi em fa molta gràcia, no? O sigui, em fa gràcia també el meu pare que deia Sai, no? En lloc de Saikar o el com has dit, el corner? No,
1: ara ja no...
2: Quina altra paraula era? La...
1: Sí, com sigui, perquè jo no me'n recordo. Passa, has escoltat tu algun cas ja de gent que aplica a una posició de feina, per exemple? En comptes de quan tu et presentes o postules a un...
2: Ah, no ho havia
1: això ve de l'anglès, que es diu apply, i com a mínim en la gent de la meva generació ja és una batalla perduda.
2: No,
1: tothom aplica per intentar obtenir una...
2: Ah, doncs no ho havia sentit.
1: Una posició de feina. També es diu molt la de posició, perquè és com en anglès, ja no és un lloc de feina, o és una posició. Mm. Aplicar per una posició.
2: Sí, lo de la posició sí que ho he sentit, però lo d'aplicar no. Sí,
1: sí, que hi ha molts fenòmens d'aquests.
2: Sí. Després, el que et comentava, no? les traduccions errònies, que algunes han quedat fixades històricament, no? Per exemple, el canal de la Mànega, és la denominació ve del francès, canal de la Manche. Jo no sé francès, el pronuncio tal com puc, i clar, vull dir, Manche significa Mànega, perquè la Mànega és un pas estret, no?, entre dos països. I què van fer en castellà? Van dir, canal de la Manche. Ah, doncs el canal de la Manche. I així s'ha quedat, no? Vull dir, amb un canvi de nom que no té res a veure, perquè allà no hi ha cap manxa ni cap taca.
1: És com si a fora d'Espanya diguessin Castilla la manga.
2: La manga, exacte.
1: No? O la manxa del Mar Menor.
2: I després hi ha un instrument musical que molt poca gent coneix, que és un instrument preciós, us el recomano, que és el corn anglès. El corn anglès és el parent gran de l'oboè. Ja, l'oboè doncs, té un instrument que és una mica més greu, que és el corn anglès. I clar, jo toco l'oboè i el corn anglès l'he tocat alguna vegada, però no en tinc cap perquè val molts diners. Però un dia vaig pensar, ostres, però si el corn anglès és un instrument sobretot molt francès, els millors fabricants i la tradició... Com és que li diuen corn anglès? La veritat és que és un error de traducció, perquè en francès és corn anglès, perquè la seva embocadura, com que és molt llarg i no es pot tocar recte perquè els braços no t'hi arribarien, fa una mica d'angle. Llavors, el toc és una mica esbiaixat. Per tant, ve del francès corn anglès, que té, doncs, que té una mica de, fa una mica d'angle. Llavors, en castellà, què ha passat?
1: Anglès,
2: el cuerno inglés. El cuerno inglés, tu busca per internet corno inglès o cuerno inglès. Però el que és molt curiós també és que amb altres idiomes també s'ha quedat igual, perquè amb anglès aquest instrument és l'English horn. El cuerno inglès.
1: Sí, fins i tot a la pròpia, no?
2: Exacte, i no en té res, absolutament res d'anglès.
1: Doncs, Benjamí, ja un altre dia amb calma, també coneixem més exemples de paraules mal derivades, podríem dir.
2: Perfecte.
1: Però bueno, sempre és...
2: Sí, podríem passar-hi hores,
1: I ja ho farem, com tindrem temps, doncs en una altra ocasió. Moltíssimes gràcies, un dia més.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bona tarda.

0: Si l'amor fos un joc, està clar que jo ja l'he perdut. Si l'amor fos el mar...
1: Hola, sóc el Sergi i m'agradaria poder escoltar una cançó de Mamaduixa que no és tan coneguda, però que em mola molt, que es diu Ocell d'Origami.

0: Giocate d'una tan.
1: A la tarda no et desconnectis. Connectats.
2: Fulles vermelles és una obra delicada que ens transporta a èpoques que la societat mai ha d'oblidar. És un projecte que va néixer fa 4 anys i que, tal com explica el seu autor, el badaloní Carles Martret, encara li queden moltes pàgines per escriure. De moment en parlem amb ell sobre aquest primer capítol. El tenim a Badalona, amb en Martí Villegas. Bona tarda de nou, Martí.
3: Hola, nou, Carme. Estic amb el Carles Martret, escriptor badaloní. Què tal, Carles? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Bé, Fulles vermelles és una novel·la que connecta diferents generacions en un mateix relat. Quines relacions tenen aquestes dues èpoques?
4: Doncs és les dues èpoques del principi de segle de XX a Badalona fins que arriba al final de la Guerra Civil.
3: I com ho relaciones?
4: Doncs a través d'una família que arriba, com moltes de les que vam arribar de fora de Catalunya a principis de segle, i que intenten buscar-se la vida i treballar i integrar-se aquí dins de la societat catalana, la societat de Badalona, a la indústria i tot el que hi havia llavors, fins que arriba el cop d'estat de 1936, i com que són aquesta família, com moltes altres, són de diferents conviccions a les dels colpistes, diguéssim, doncs pateixen molt, evidentment.
3: Quin tipus de patiment? De quin tipus de patiment estem parlant?
4: Doncs de persecucions, d'intents de assassinats i tot el que podia haver en aquells anys.
3: Parlem una mica dels personatges. Si no m'equivoco, parlem de la Valèria, que és la nena que uneix tot, sí. I tindríem els pares de la Valèria i els avis de la Valèria. Els avis són els que van viure a l'època aquesta de principis de segle XX, i els pares, doncs, l'època de Guerra Civil.
4: La Valèria, en principi, diguéssim que és la protagonista, però volia fer com una miqueta de Star Wars, però no, al final he començat pel primer capítol i no pel segon, no pel quart. La Valèria en aquest llibre encara no ha nascut, naixerà segurament a la segona part, però bueno, és la que intentava jo fer la història, no? El que passa que vaig entendre que abans que ella naixés hi havia moltes coses que s'havien d'explicar in situ, no? Llavors, els personatges que surten són els pares dels pares de la Valèria, que venen d'un poble de Cuenca que es diu Valeires, les Valeires, i després aquí a Badalona ja neixen els fills neixen la Montserrat, que és la filla dels que venen de Cuenca, i la mare de la Valèria, que neixerà més endavant.
3: I quan ens hem d'esperar a conèixer la Valèria? És, per tant, una obra que ja tens pensada, fer diferents capítols.
4: Sí, com és un treball de camp, la part aquesta que és fins ara, bueno, hi ha un tros que és a l'exili des de Badalona fins a Prats de Molló, de dos dels personatges de la família. I bueno, aquest camí, bueno, des de Badalona a Vic van en camió, faig una mica d'espoiler, que es diu ara, i de Vic a Prats de Molló van caminant. Llavors, aquest camí de Vic a Prats de Molló l'he anat fent jo. Hi ha trossos caminant, trossos en cotxe, no tot caminant perquè no arribaria. Però bueno, que he anat investigant tots els parcs, he estat en arxius de Ripoll, de Sant Joan de les Abadeses, de Sant Boi, de Lluçanès, i he anat investigant per tot arreu. Llavors, ara la segona part, per això he estat tant de temps amb acabar-ho, i ara la segona part, doncs, la Valèria, la mare i la Valèria, doncs, viuen al sud de França i han d'anar des d'on neix la nena fins a la Bretanya francesa, que és un lloc on va haver bastant algun refugiat espanyol de la República, però que no s'ha conegut gaire, no? Només es coneixen els camps de concentració de la banda sud, del sud de França i tal, però també hi van haver espanyols que van anar allà, pues, a lluitar amb el bàndol francès a la Segona Guerra Mundial i tal, i aquesta família serà una d'elles. Per això, ara, quasi bé seguit d'acabar la presentació del dia 20, me'n vaig cap a Guingamp, a la Bretanya, que ja tinc allà uns coneguts, que m'explicaran quatre coses del que va passar allà i com va de tot això, i llavors ja continuarem
3: Per començar ja la segona
4: part.
3: Per tant, tot i ser una novel·la que explica la història d'una família, podria ser ciència ficció, és una novel·la històrica. És a dir, hi ha hagut molt treball de camp, hi ha hagut molta investigació per poder fer-la. Quant de temps has estat per escriure aquesta novel·la?
4: Doncs hi he estat des que vaig començar la primera part, que després ja ho he deixat a una banda per començar l'anterior, m'han passat 4 anys tranquil·lament. I bueno, sí, és un treball de camp, però que no soc cap historiador ni soc cap professional amb el tema aquest. O sigui, he anat provant i per sort de tot arreu, tots els arxius, tots els ajuntaments que he provat, m'han obert les portes i he pogut veure fotografies, he pogut parlar amb persones que han viscut, i llavors hi ha coses que, a veure, és el que dèiem, no és ficció, però tot el que hi ha és real, o sigui, són coses que han passat de veritat.
3: Sí.
4: La ficció són els personatges.
3: Aquesta novel·la toca de ben a prop, com explicàvem, l'immigració que va rebre Catalunya durant els principis del segle XX i també l'exili de moltes famílies durant la Guerra Civil. En el teu cas, t'ha tocat viure de prop algun d'aquests contextos, en el cas de la teva família?
4: Sí, més que res el que m'ha tocat a la fibra, no?, de buscar, perquè ja tinc a casa, tenim el tio de França, que era el germà de les meves àvies, I, bueno, jo no l'he conegut mai, sé que era el tio de França, que vivia a França, que quan va acabar la guerra es va exiliar, que va estar en un camp de concentració nazi, va estar en un camp de concentració de França també, però doncs no sé res més perquè les iaies no explicaven gaire cosa.
3: No en parlaven.
4: Que elles sí que havien anat abans de que naixéssim nosaltres, havien anat a veure'l i tal, però no sé res més. I la família que té allà, doncs no tenim contacte. Es va casar amb una exiliada del País Basc també, i van tenir descendència, tots són francesos, molt francesos, i no tenim cap tipus de coneixement, ni no els conec mai.
3: Però no. Aquest és el motiu pel qual...
4: Sí, perquè he intentat buscar la vida del meu tio de França, però no surt enlloc, ni en les dades dels camps de concentració, ni enlloc. Segurament tenim un nom fals, com gairebé molts. De fet, en teoria el van afusellar, el van donar per mort, a casa van aviar que l'havien matat o l'havien assassinat o el que sigués, i quan feia 13 anys que ja havia donat per mort va aparèixer, o sigui, va avisar que estava viu, que no tal. Llavors, segurament el van canviar el nom o coses d'aquestes que passaven. Per això amb aquest nom no trobo res i la seva família no es diuen del mateix nom que nosaltres.
3: Sí. A la sinopsi del llibre parles de memòria, trauma i persistència del record. Diries que tots els sentiments que evoca Fulles Vermelles són melancòlics o també provoca cert punt de gaudi, aquesta obra?
4: Una mica de tot, perquè també vull provocar una miqueta, doncs, em preocupa molt més el silenci, per exemple, de les meves iaies i de molta gent de l'època, que no explicat res, si parlaves de la guerra, i no, ja va passar, ja això és un oblit, ja està passat i tal, no? Molta gent no vol saber res, i jo crec que l'oblit fa que els errors es repeteixin, no? Llavors es van cometre errors, suposo que per les dues bandes, els dos bàndols, però no vull que es repeteixin, i el pas que anem, ara mateix em preocupa molt que si faig números així per sobre, tampoc soc un analista electoral, però si faig números així per sobre em donaria compte que molts nets dels afusellats o dels represaliats dels franquistes s'estan votant al partit d'ultradreta o s'estan fent de partit d'ultradreta. Llavors, aquí hi ha alguna cosa que no s'ha explicat bé. No pot ser, no? Perquè no és irrelevant, vaja. I llavors també em preocupa i m'agradaria poder obrir una miqueta els ulls

0: espanyola, no? I per enterrar la cosa, doncs, primer s'ha de desenterrar els milers de cadàvers que hi ha en fosses comuns i enterrar-los dignament, com d'humana, i per desgràcia, doncs, ja, fins i tot fills ja no podran veure com enterren els seus pares, perquè han mort ja per grans, no? Mm. Llavors, de totes maneres, sí que hi ha coses significatives, com podria, com fer desaparèixer el Valle de los Caídos, per exemple, o coses d'aquestes, però bueno, encara tenim coses que encara ens ho recorden, com el monument aquest que hi ha a Tortosa i coses d'aquestes que fan pena, no? Que no, i mentre ja dic, mentre això funcionarà mentre que la societat espanyola vulgui com a tal. Mm. Primer de tot és això, és esborrar tot això, treure tots els morts assassinats a les fosses comuns, dones, homes, nens i de tot, i llavors ja ho veurem, però això no... Crec que passaran molts anys i jo tampoc ho veuré.
1: Tornant a l'obra, a Fulles Vermelles, és un diàleg constant entre dues realitats, la dels avis de la Valèria i la dels seus pares. Fins a quin punt t'ha resultat difícil connectar constantment a aquests dos contextos?
0: Ha estat difícil perquè ja jo mateix a vegades m'he enredat, no? Que és el pare, que és la mare, que és el germà, que és... Bueno, clar, la Montserrat, que és la mare de la Valèria, té alguns altres més germans, i bueno, també els hi passen coses i tal, no? Però hi ha un moment que ja no sé si és el pare, el fill o tal, i tinc que anar a buscar, vaig tenir que fer-me un obre genealògic de la família. Suposo que és així com treballen la majoria dels escriptors, que jo del soc. I a partir d'això, doncs, moltes vegades he hagut de consultar perquè hi havia un enredament de... No de culebron, però gairebé, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I suposo que em sembla que diria jo que no hi ha cap errada, m'ho he repassat diverses vegades, suposo que no hi ha cap errada, però potser sí que he colat algun que s'hagi mort alguna vegada, però no està tot ben parit.
1: Creus que molta gent, sobretot de la segona i tercera edat, es pot sentir identificada amb aquesta novel·la?
0: Crec que quasi tothom, si no com a represaliats, pues com els que van represaliar, però tothom estem identificats amb aquest tema i per moltes generacions, suposo.
1: Fulles Vermelles és una obra que es presentarà el 20 de juny, presentaràs la tarda del 20 de juny a 6:45 a la Badalonense. Què em pots explicar d'aquest acte?
0: Doncs mira, aquest acte, primer farem una presentació del que és el llibre, que és el que estarà presentat per la Roser Sabater, que és la directora, la presidenta de la Societat Coral La Badalonense, i la Neus Bonet i la Júlia Labarza, que són companyes de l'Associació Badalona Escriu, que són les que els vaig demanar la idea de la portada. Llavors elles em van fer uns esbossos cada una el seu, i la portada, doncs, és una barreja de les dues. I llavors elles presenten el llibre, la Roser, la Júlia i la Neus. Després d'aquesta presentació del llibre, diguéssim, la part literària, hi haurà una taula rodona, es titula De la República a l'actualitat, que ens ensenya la història de Badalona. En aquesta taula rodona he convidat el Mateu Xalmeta, que és historiador badaloní, l'Aida Llauradó, que és diputada de Cultura de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, i l'Àlex Montornès, que és analista electoral, a part de ser regidor de Badalona. M'he posat el nom, no els partits que pertanyen, perquè no vull que sigui una tertúlia política, evidentment no és, tot és política en aquest món, però vull que es parli d'això, de com ha passat des de la República fins que a l'exili, què ha passat a Badalona després de les persones que van quedar, si van tornar les que se'n van anar totes, i bueno, com ha anat el tema, i què està passant actualment amb el jovent i aquestes coses de cara electoralment, no?
1: Doncs estarem pendents de com va aquesta presentació, aquesta taula rodona, i molts èxits amb la publicació del llibre.
0: Moltes gràcies.
1: Carles Mardret, escriptor badaloní. Bé, escriptor, no sé si et puc catalogar
0: com a escriptor. No tinc la càrrega, però bueno, són tres obres ja les que porto
1: escrites. Però escrius llibres,
0: ja. I ara està a punt de sortir de la fàbrica ja una altra, que es titula Badalònia, que és la història de Badalona ja, però que està des del Neolític fins al dia d'avui.
1: Aquesta tira més enrere.
0: Aquesta és més infantil, és una intentat, però en plan infantil-juvenil, i s'ha explicat per dins una miqueta tot com ha anat fins ara, amb set personatges fictícies, aquests sí, del bestiari de casa nostra, a Badaloní, i cada un explica una part de la història de Badalona, i bueno, a veure què tal surt, també.
1: A veure, allà n'estarem.
0: A veure si em podré dir escriptor algun dia.
1: Carles Mardret, moltíssimes gràcies per venir al Connectats.
0: També avisar, com que el Connectats és per a diverses poblacions i tal, que

0: La presentació d'aquest llibre també està prevista a fer-la a diverses poblacions, a Camprodon, a Sant Boi de Lluçanès, a Sant Joan de les Abadesses, i fins i tot a França, al camp de, on va estar el camp de concentració dels Jalers. Allà també es farà, i quan surti el llibre en francès, que també s'està traduint.
1: Queda dit. Moltes gràcies.
0: Pues a vosaltres per convidar-me i som-hi.
2: Doncs caminant, hem arribat al final d'aquest Connectats de dimarts. Gràcies per la companyia. Demà més la versió de dimecres, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de gaudir de la jornada. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. Si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és l'Hoquei Plus. El projecte va arrencar fa 20 anys després que una lesió l'obligués a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Ho explica Lobo.
2: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
1: Trobareu l'entrevista completa a cugat.cat. La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarassau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqüeducte, entrarà finalment en servei aquest juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per aquesta tasca que els acompanyarà a fer aquelles activitats que sol·licitin. Tot plegat es vehicularà a través del Club Muntanyenc, que oferirà aquestes formacions. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aimant Trich i el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte i qui us parla, Alba Triador. Avui és dimarts, 16 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Jordi Pasqual, Héctor Verdú i Roser Casamitjana. Tot seguit coneixerem tots els detalls de la 41a edició del curs d'estiu de la Unipau, que enguany porta per títol el nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim del 7è art. Rebrem en Víctor Alexandre amb una nova entrega del cinema a la xarxa. Continuarem amb una entrevista a l'Anna Guimil, presidenta de l'Associació Catalana de Zooteràpia i experta en sinofòbia, la fòbia als gossos, que ens parlarà de quines eines hi ha perquè els infants gestionin aquesta por. I posarem la cirereta al programa amb l'Ec dels Valors, dedicat al nou programa de beques de formació fotogràfica traspassant l'objectiu, adreçat a dones que surten de la presó de Batràs amb l'objectiu de facilitar la inserció social i professional. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Contades.

0: I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el nou pla local de seguretat que l'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dilluns. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Lector Verdú, periodista, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: El Jordi Pasqual, periodista, el Cugatenc, molt bon dia, Jordi.
2: Bon dia.
0: I la Roser Casamitjana, regidora d'Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. És llarg això, Roser.
3: Sí. Massa
0: molt,
3: llarg.
0: Molt bon dia. Bon
2: I perquè no li dius tots els llocs on estàs, sinó...
0: Exacte, exacte. Oh, el Jordi Casas m'ho fa fer a vegades, eh? Jo vaig a gust de consumidor. El càrrec, el que em demana...
1: Clar, és que tampoc...
3: Si t'explico totes les tonteries que faig, ja pots tancar la tertúlia.
1: Però és el que hem de promocionar ara, no?
3: Tonteries, vols dir o no?
1: No, les coses que fa ara.
0: El currículum en actiu.
1: El present, no el passat.
0: Bé, Sant Cugat ja té un nou pla de seguretat. La Junta Local de Seguretat ha aprovat per unanimitat el document que marcarà les polítiques municipals de seguretat entre els anys 2026 i 2030. Un pla que el govern municipal defineix com a innovador, citem textualment, i que posa l'accent en la prevenció, la proximitat i la incorporació de noves tecnologies per fer front a les noves formes de delinqüència. Amb la informació que disposem a dia d'avui, sobre aquest nou pla de seguretat, quin seria l'anàlisi que en feu i quines creieu que són les novetats, si és que n'incorpora, de cara als, per fer front als reptes que es trobarà la ciutat en matèria de seguretat els pròxims 4 anys?
3: Què? Començo jo?
1: Sí.
3: Bé, no sé, jo he llegit la informació de la qual disposem doncs, en aquests moments i la veritat no he sabut veure les novetats i tampoc hi ha alguns conceptes dels que teòricament defineix aquest pla que no l'acabo d'entendre. Però, en fi, i espero que ens ho expliquin millor, què significa doncs, la intel·ligència policial, si és que volen utilitzar eines d'intel·ligència artificial o d'un altre tipus, no? No ho sé. La participació ciutadana, més o menys, sabem què és i sabem que en general no es practica. Tampoc sé què vol dir en el cas de la seguretat ciutadana. Una altra cosa, la transformació digital, tampoc sé exactament. La policia comunitària, tampoc sé exactament quin és el seu pla, quines són les seves atribucions, o què farà o què no. I tornem a dir que diu que incorpora eines d'intel·ligència artificial. És a dir, que jo espero que en algun moment es pugui llegir aquest pla, un pla més dels molts i molts que té l'Ajuntament, la majoria amb algun calaix, però a veure pues, si es compleix i... Malgrat que Sant Cugat no sembla, per totes les dades que tenim, que sigui una ciutat insegura, ni objectivament, ni en quant a percepció de la ciutadania, però, en fi, tot és millorable.
0: Mm-hmm. De fet, pel que fa a la percepció de la ciutadania, segons l'última enquesta de victimització feta per l'àrea metropolitana de Barcelona, que són dades del 2025, Sant Cugat se situa per sobre de la percepció de la ciutadania de l'àrea metropolitana, amb un 7.5/10. Feta aquesta acotació, dit també que avui s'ha convocat una roda de premsa a les 4 de la tarda per explicar en què consisteix, a part de la roda de premsa que es va fer i aquest pla local de seguretat, intentarem treure'n una mica més de suc per poder explicar a la ciutadania exactament com es concretaran doncs, aquests grans titulars que podríem dir que es van donar ahir, i dic grans titulars perquè ens faltaria potser una mica tard aquest contingut quan tinguem aquest document a les mans.
2: A mi m'agradaria veure el document, la veritat. És que, de moment, tens 4 titulars en base a unes declaracions, una roda de premsa, a la que jo no vaig poder anar, però després revisant, i fins i tot el que hem comentat en companys, no?, donar la sensació de buidor, no?, de dir, és que si no tenim la xitxa de la cosa, no, bueno, que queda molt bé, depèn, de fet, algunes paraules així juntes sonen molt bé, però poden ser perfectament una cosa buida, no? Per tant, no sé, fins que no tinguem el document, a mi em costa fer una valoració del tema. Tampoc entenc per què convoquen 2 rodes de premsa un dia i l'altre, a més la d'avui convocada d'hora per allà, no? És que, clar, no sé si és la forma tampoc de tractar. Entenc que ens encoganya com un discurs al voltant de la seguretat, que a més portant la cartera esquerra vol com que no es tinga una mirada especialment com la que ha tingut la dreta tradicionalment sobre la seguretat, i llavors quan fa declaracions el tinent d'alcaldia parla en termes més fins i tot de garantia de drets per a garantir la seguretat en última instància, però, clar, és que al final passen coses com que la roda de premsa d'ahir es van donar dades que són incomparables en res perquè són parcials, no agafen un any complet. Al final, o te'n vas a l'enquesta que deies ara de l'àrea metropolitana o te'n vas al portal de criminalitat del Ministeri, que allà és on sí que pots fer una comparativa. A mi que em dones unes dades soltes i quatre declaracions d'intencions m'aporta entre poc i res. Per tant, no sé, jo crec que també s'ho haurien de fer mirar a nivell de comunicació.
0: Héctor, que vas prenent nota.
1: No, a veure, no, m'estic mirant la notícia, perquè tampoc, evidentment, no hi ha més dades, no? Els silencis, jo crec que el text està en els silencis, no? I més agents i més videoprotecció. Bueno, la primera, els santcugatencs, aquesta percepció de seguretat per sobre la mitjana de l'àrea metropolitana la paguen amb el preu de l'habitatge, amb poder adquisitiu, i si l'Ajuntament no dona resposta amb això, mau. Llavors, una de les primeres funcions de qualsevol ajuntament és la seguretat i la neteja.
0: De neteja n'hem parlat, també.
1: Sí. I amb seguretat no em sento especialment insegur. Sí que tinc qüestions a dir sobre civisme, incivisme. És més aquest problema de que està a la base de la piràmide de la seguretat que no pas un problema de victimització, com deies. Em preocupa que per garantir la seguretat haguem de sembrar el poble de càmeres. Em preocupa.
0: Ara abordarem també més.
1: I és una de les tendències que sospito.
0: Són 450 càmeres a dia d'avui instal·lades a la ciutat. I acaba, si ho vols, i obrim diferents mòduls.
1: És més barat tenir un sistema de càmeres que contractar guàrdies urbans i personal que farà falta. I l'altra és, estic segur que hi haurà una inversió en intel·ligència artificial per creuar imatges, creuar dades. Haurem de començar a explicar qui contractem, què contractem, com ho contractem i quines implicacions té. Del món distòpic al que anem a què ens està portant l'acceptació de la intel·ligència artificial, em preocupa molt que qualsevol dia em puc trobar un dron vigilant-me a la porta de casa. Qualsevol dia, vull dir, això ho veurem en 10 anys.
2: Bueno, a finals del mandat passat, no l'altre, vam tindre el robot que patrullava. Se'n recordeu del robot que patrullava? Feia gràcia.
0: El vam veure a la roda de premsa, jo no l'he vist més.
2: No, ja està, sí.
0: Però hi era, però es va presentar.
1: No, jo no vull donar idees, però perquè ja estic segur que... Ja
0: de fet, Mossos d'Esquadra els utilitzen prevenció de robatoris en vehicles a Sant Cugat, als aparcaments de centre comercial i rodalies.
1: Jo sospito que substituirem, deixarem de veure agents al carrer i aquesta plantilla que tenim la veurem controlant des d'una sala a drons que vigilaran els carrers. Jo suposo que serà el canvi de tendència.
0: Heu obert diferents fronts amb la informació limitada que tenim. A mi una cosa que em va cridar l'atenció quan llegia la nota de premsa i posteriorment la notícia que va fer el company Sergio Morales, que és qui va anar a la roda de premsa, van ser unes paraules de l'alcalde, no? Tenim aquestes dades de l'enquesta de l'AMB que situen la percepció de la seguretat en un 7,5 sobre 10 i tenim l'alcalde dient que aquest nou pla local de seguretat anirà més enllà de les dades i que incorporarà la percepció ciutadana com un element central en la definició de les polítiques de seguretat.
1: Percepció ciutadana té molt risc, això. Perquè qui té més percepció de vulnerabilitat és qui té més a perdre. I voldria traçar aquí... persones més benestants poden sentir-se molt més insegures i tenir més percepció d'inseguretat que algú que està acostumat a viure en entorns més on això és més normal.
3: Sí, però jo penso que aquí hi ha dos conceptes.
0: Per tant, hi veieu un risc.
3: Sí.
1: Home, no podem utilitzar això com a criteri. Sí. Ens hem d'atenyer a dades. A dades.
3: Jo penso que hi ha dues coses aquí. Una és això, la percepció, la percepció, que jo penso que és una cosa populista, és a dir, que en el fons representa que dones, no?, l'autoritat o el dret a decidir què s'ha de fer amb la seguretat a aquestes persones, que segurament, probablement les que més es queixin són les que més seguretat tenen, per molts motius que no venen al cas. I l'altra és la participació ciutadana. És a dir, que em sembla que són dos conceptes que s'han introduït a nivell, si em deixeu dir així, de populisme. Que el que pretenen és durar una mica la píldora per no dir a la ciutadania que l'únic que fas és augmentar la policia, que poses més càmeres, que... M'explico. És a dir que dones participació ciutadana i que, doncs, en principi...
0: Que incorpores.
3: Incorpores la percepció, aquestes coses...
0: Va més enllà de les dades, són paraules textuals, eh? Sí, vull dir, no és una manera de redactar.
3: Efectivament. Per tant, jo crec que això forma part d'aquest populisme que estem utilitzant i sobretot ara, en aquest últim any que queda de tempo.
2: Jo crec que la percepció ciutadana és una cosa important per a que a través de les dades pugues intentar fer canviar aquesta percepció. És a dir, si tu dius, escolta, és que realment estem tenint tants delictes, estem tenint tantes denúncies, el que has d'ajudar en la transparència de les dades és que si hi ha una percepció que no correspon, aquesta percepció a poc canvia a través de pedagogia, que és molt difícil perquè la percepció és tan subjectiva que normalment unes dades tampoc la canvien. Però que pugui haver, a través de les dades, un relat de quina és, bueno, la realitat, no?, del que tenim constància, hauria de permetre canviar això. Si el que diu l'alcalde és al contrari, és si hi ha molta percepció d'inseguretat, prendrem mesures extraordinàries a nivell de seguretat, que no és donar les dades i en això fer pedagogia, em sembla preocupant, evidentment, perquè estàs basant actuacions en base a una cosa que no està passant en el municipi i que això, de fet, en última instància pot acabar empitjorant la percepció, perquè si la policia va actuant més en funció de queixes d'uns pocs veïns que temen pel que siga, al final alimentes la bèstia, no? Perquè, ai, mira, ara hi ha més policia, això vol dir que no sé què, saps? Vull dir que no és tan... Bueno, no sé, però clar, quan torna a ser una afirmació genèrica que ens preocupa però que tampoc sabem ben bé què vol dir, tornem a estar igual. Per això dic, vull el document, si no, no és que valorem un poc en base a res.
0: Uh-huh. I l'altra qüestió és la de les càmeres de videovigilància. L'Hector apostava en nous models de policia i de seguretat en un futur més o menys proper. L'alcalde diu ahir que a Sant Cugat ja hi ha 450 càmeres de videovigilància, uh-huh, que ell anomena de videoprotecció, que com es diu les coses... també formen part,
3: sí, les paraules
0: formen
3: són
0: part del relat, és important.
1: Després s'ha de saber veure com se gestiona el vídeo, també. Si realment hi ha capacitat de... Si tenim aquests vídeos com a desincentivadors, si els tenim com a captadors d'informació, quina informació estem captant i com se gestiona, i si hi ha capacitat de donar resposta a la informació que s'està recopilant i que s'està gestionant, perquè necessitaràs efectius humans i les seves eines per donar resposta amb això. I tot això són diferents parts d'un procés que, en què no sabem com s'està actuant en cap d'aquestes parts. Quantes d'aquestes càmeres són realment de videovigilància, quantes són per desincentivar, i què s'està fent amb els vídeos que es recopilen.
0: Sí. Clar, aquí entra, no?, hi ha el debat que genera moltes vegades aquest tipus d'instal·lacions, que és fins a on estem disposats a cedir la nostra intimitat per davant d'aquest concepte de seguretat. N'hi ha 450, però l'alcalde explicava que volien demanar a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya instal·lar càmeres a les estacions, també en carreteres.
1: Jo he entès que el que volien és que Ferrocarrils els cedís...
0: Incorporar-les en el...
1: Els cedís els dones l'accés...
3: La informació, no? Que cedís la informació.
1: De fet, això és un model americà. La policia als Estats Units el que té és accés a càmeres dels diferents negocis que tenen les seues càmeres de seguretat, i la policia hi accedeix. Ara ja no ho fa la policia, ho fa Palantir, que és aquesta empresa de... intel·ligència artificial que ho controla tot, i que els europeus hi juguem però no hi juguem, i Palantir pot creuar dades i pot saber què fas a la teva vida tot el dia.
0: I aquí havíem de parlar també del biaix.
1: I pot decidir si tens un comportament sospitós o no, en funció del teu tipus de moviment. Però qui li dona el criteri també s'hauria de veure.
3: Jo no sé, jo com que dec ser molt clàssic en aquest sentit... Jo penso que potser alguna guàrdia urbana que simplement caminés pels carrers de tant en tant, així, hola, què tal, bon dia, com està vostè, senyora Papeta, potser aniria bé, no ho sé, potser, ja sé que això és molt carrincló.
0: Aquest seria aquest paper que també han dit, no?, d'aquesta policia comunitària.
3: Jo no sé si això és la policia comunitària, és que no ho sé. Jo sé que això és la guàrdia urbana passejant pels carrers, jo li diria així. Llavors, no sé si això és molt carrincló i molt clàssic, però no sé, penso que pot tenir una, com a mínim, influenciar la percepció que un té de que allò va bé, de que tot està tranquil. No sé si se necessita tanta intel·ligència artificial, tantes càmeres, tanta tecnologia, diguem, per no sé, jo penso que potser una cosa més casolana, per entendre'ns, també aniria bé. Perdoneu l'expressió, eh?
2: No. Sí, a més, després diuen que és molt difícil instal·lar càmeres de seguretat. Quan hi ha vins que ho demanen, que puntualment passa, uh-huh. diuen, no, és que és molt complicat, perquè en tenim 450. Entenc que estan sumant les que normalment diuen, bueno, són càmeres de matrícules. I que després també s'utilitzen...
0: Les entrades per a les zones de baixes emissions... Sí.
2: Però, vull dir, que tan difícil no serà si en tenim 450, 450. No? I després... Clar, jo estic en contra de que comencen a aparèixer càmeres per tot arreu. Perquè...
3: I no totes, no sé si totes estan visualitzades, diu, aquí hi ha una càmera, que ja. És obligatori que es digui, de totes ja. Maneres.
1: Hi ha moltes càmeres privades...
3: Que no saps qui són.
1: Que no saben qui són.
3: Exacte.
0: Però a priori no poden enfocar el carrer.
3: Vale,
1: tampoc
3: per això...
1: Si ho fan, sí. No,
0: ho fan. No? Això és el que diu la llei. El que després facin els particulars és una altra cosa, però...
2: Que sí que hi ha és la qüestió veïnal. O sigui, quan hi ha alguna cosa, com va passar a la plaça en Coll, en què la situació, que jo no veia tan greu, però entenc que alguns veïns es queixaren, perquè realment hi havia algunes persones que puntualment es barallaven i generaven algun problema. La resposta va ser...
1: No, puntualment no, eh?
2: Bueno, de forma recurrent, sí, sí. Però vull dir que no era un grau de perillositat per a la gent que passava per allà. Gènere, perquè s'enfrontaven entre ells en el pitjor dels casos.
1: Sí.
2: La resposta d'això, tot i que va haver intervencions de participació en el veïnat i tal, en última instància, bona part del veïnat va dir volen càmeres. Llavors, com actues? O sigui, si a priori estem en contra de que comencem a tindre càmeres per tot arreu, quines actuacions fas quan hi ha zones que són motiu de conflicte o de queixa? I és el que no acaba de trobar la solució. Perquè aquella gent, tot i que... encara diuen, hi ha problemes de tant en tant, tal. Des del moment de la instal·lació de les càmeres han dit, bueno, com a mínim ens han fet cas.
0: No? És una qüestió de percepció de seguretat o és un canvi de seguretat real?
1: Ai, percepcions.
2: És que, de fet, Plaça en Coll, per mi, té un punt de percepció important, pel que deia. És a dir, és evident que qui viu allà i està tot el dia es troba més coses que jo, que visc en un altre lloc i vaig allà algun dia a fer-me una birra. Per tant, la meva percepció segur que és diferent perquè no estic cada dia allà, no? Vull dir que això és evident. Però sí que és cert que quan he parlat amb veïns de la zona, hi ha veïns que m'han dit bueno, no és un problema, no ha canviat significativament i en tot cas cal fer intervencions socials en altra gent. Hi ha altres veïns que t'han dit hòstia, és que em fa cosa passar per la plaça perquè constantment hi ha baralles. Què diferencia el que diu? El veí que diu que no és un problema del veí que diu que sí que és un problema? És l'hora que passa per allà? És com de valent és? Què és el que canvia? I això és un problema. Com planifiques la intervenció de seguretat sobre percepcions tan diferents?
0: Per tant, ens hauríem de basar en les dades.
1: A la plaça del Coll el que ha canviat molt és el teixit veïnal i gent que estava acostumada a una determinada normalitat ha sigut substituïda per gent que ha pagat uns preus enormes i que exigeix una altra normalitat per aquest preu. La cosa relaciona amb el preu dels pisos. La Roser ha dit una cosa molt interessant... La policia comunitària i més persones, menys tecnologia.
3: No sé.
1: Vull fer un lligam aquí. El govern català, el sistema de salut, ha decidit que el farà funcionar millor amb més tecnologia, però no més efectius. I educació... Tenim un problema de falta de persones per donar resposta a una complexitat i ho volem substituir amb tecnologia que ens requereix més burocràcia, estem encebats en posar la tecnologia per davant de les persones en coses que no deixaran mai de requerir persones. La policia ha d'estar al carrer. No ha d'estar tancada. No em vull trobar un dron. Un dron no em donarà més seguretat. Una càmera no em dona més seguretat. El que necessito és algú que em pugui donar una resposta ràpida al carrer si em prenen la cartera. Necessito policia al carrer. És l'únic que em donarà seguretat. I això no ho volem entendre. La tecnologia no substitueix sempre les persones. Les persones volem persones. No volem màquines.
0: L'única al·lusió a les persones que es va fer ahir a la roda de premsa és aquest increment del 25% de la plantilla de la policia local.
2: Com el prenem? no? Perquè depèn estem constantment dient que puja el percentatge, sí, però sí, estem constantment sí. al voltant de 100 agents.
0: Mai arribem.
2: Simplement contem quan puja, però no quan algú es jubila, per exemple, és que igual està passant això. Entonces, constantment anem dient que puja el percentatge, però no quan baixa el percentatge.
0: De fet, és un repte...
2: És absurd. I alhora...
0: I és un mantra de tots els governs que han anat passant, sí, aquest, d'arribar als 100 agents, que jo el sento des de que exerceixo la professió en aquesta ciutat.
2: I tenim un problema estructural a l'Ajuntament. Quan mires la plantilla, t'apareix que hi ha un montó de vacants, hi ha uns processos enmig que han fet que es dupliquen algunes places, i després de parlar en el tinent d'alcaldia que porta recursos humans, el Carles Bruaroles, i en els sindicats, entre els dos han dit, bueno, sí, com a mínim hi ha 82 places que no estan cobertes. 82. Però com podem... O sigui, si la pròpia estructura de l'Ajuntament ja preveu que necessiten tota aquesta gent, i en tenim 82 que no tenim cobertes, és que és un problema que afecta policia, que afecta protecció civil, que afecta absolutament totes les àrees. I, de fet, hi ha un altre problema de fons, que hi ha gent, que treballadors de l'Ajuntament, que et diuen la burocràcia ha crescut. És que aquestes 82 places serien les que necessitem per a funcionar com funcionàvem fins ara, però és que tenim més feina. Igual s'haurien de crear més places.
0: De fet, els departaments que han crescut a l'Ajuntament són serveis jurídics.
2: Clar.
3: Però escolta, jo de totes maneres això de les places encara tampoc no ho he entès. Dec ser que últimament no entenc gran cosa. No, perquè en algun moment se cita 272 places que no estaven cobertes, tal. Unes són de funcionaris, les altres són de...
0: Hi ha hagut el procés d'estabilització amb la llei 7,
3: hi ha hagut un procés d'estabilització, tot el que tu vulguis. Bueno, en definitiva representa que són 80 no sé quantes places que no estan cobertes.
2: Com a mínim, els sindicats diuen 120.
3: Teòricament, 600 i pico, no, treballadors que té l'Ajuntament comptant uns i uns altres. Per què no es cobreixen aquestes places, m'entens? És a dir, que llavors, bueno, pues igual que es tardava 3 anys a donar una llicència d'obres, pues, no sé, en aquests moments doncs, has d'anar a fer el DNI no sé on, bueno, etc. És a dir,
2: la aquesta... resposta és fàcil, eh? És la liquidació del pressupost. Quadren els números perquè no executen partides.
3: Vale. O sigui, quadren els números perquè no executen partides. Primera cosa que jo ja no entenc. A partir d'aquí, el que vulguis. M'explico.
2: És que...
3: Però,
1: vull dir, jo controlo el capítol 1, no?
2: De fet, el capítol 1 té un 95%, crec que és, d'execució l'any passat. Però, clar, sobre un capítol que és tan gran, ja són 2,5 milions que no has gastat. Si li sumes les inversions que no s'han gastat, no sé què, va sumant.
1: És que no és un problema de l'Ajuntament de Sant Cugat, és un problema de tota l'administració pública.
2: Sí. I llavors, a més, algunes d'aquestes places vacants encara no estan en el capítol 1. Estan previstes, però no estan pressupostades. En la qual cosa, aquests 2,5 milions... Són molts més, realment.
1: Uh-huh. L'administració pública té les seues virtuts en el procés de contractació i també té els seus problemes, aquest procés de contractació. I el principal problema és la flexibilitat, no? Quan contractes no et pots desfer o no pots amortitzar les places a la mateixa velocitat. No ens desfem de persones amortitzant places. I aquesta falta de flexibilitat fa que hi hagi pànic a la contractació. A més, s'està controlant el capítol 1 des de fa 15 anys d'una manera molt, molt salvatge. Hi ha el discurs dominant, diu que l'administració pública està sobredimensionada, que els diners han d'estar... És allò de que els diners han d'estar al camp, no pas al banc, no? Si l'administració pública és el banc, no, els diners no han d'estar a l'administració pública, han d'estar al sector privat. I ens estem fent trampes al solitari, perquè així no podem garantir-nos la seguretat que ni la protecció que ens ha de donar l'administració pública.
3: Però en tots els temes, eh? General.
1: Estic generalitzant.
3: Sí, efectivament, a
1: tots els nivells.
0: Hi ha un altre punt, una reivindicació de fet que es va fer ahir a la roda de premsa, ha sortit en algunes de les vostres intervencions, que és la enyorada per alguns oficina per fer el document d'identitat i el passaport, que des de setembre de 2024 que va baixar la persiana i que sembla que no hi ha manera de trobar un acord. És una responsabilitat del Ministeri de l'Interior i del Govern de l'Estat. L'Ajuntament diu que ha posat a disposició diversos locals propietat de l'Ajuntament de Promoso, però que no n'hi ha cap que satisfaci les necessitats que té aquest local. Per on passa la solució? Semblava que tindríem la food truck dels DNIs, però per entendre'ns, aquella furgoneta, el que passa és que semblava, segons el que deia l'Ajuntament, que se'ls demanava a ells que fessin la gestió de la cita prèvia i de tota la tramitació, i l'Ajuntament diu això no és una feina que pertoqui a l'Ajuntament.
1: Això funciona així a pagès,
2: és que és així.
1: I és l'Ajuntament. el que ho gestioni.
2: L'Ajuntament de Sant Cugat ha tingut bastant morro en este tema, perquè, tot i que ha facilitat a alguns locals, el que ha pretès és, jo te'l poso, em pagues el lloguer, o gestiones tu les cites, és com, va, jo et deixo el lloc, o sigui, a l'aire lliure per una furgoneta o sigui un local, però tot l'altre t'ho fas tu. I això no funciona així, diria que pràcticament cap municipi de Catalunya. Per tant, no sé si és per la situació econòmica, que diu, mira, ja que estic, que em paguen un lloguer, no? Si és de Promusa, o com a mínim que no tinga jo la despesa si és un lloguer d'un privat. També em pregunten, el temps que fa, no haurem pogut fer una inversió, arreglar el local on estaven, i ja estava. És que no era tan difícil, diguem.
3: Perquè em sembla que és el que s'acabarà fent, eh? Em sembla que és el que s'acabarà fent, perquè és el més sensat, jo crec.
2: I al final això és la pilota d'un cap a l'altre, sí, de que sí. Si ara el delegat del govern diu no sé què, que si... I la gent, doncs, estem així de braços creuats pensant que...
1: A veure, les oficines del DNI de la Policia Nacional a cap lloc no són cap virgueria. Vull dir, no costa tant donar aquest servei, tampoc.
2: I jo crec que també hi ha declaracions una miqueta... O sigui, amb poca cura. Perquè quan t'apareix el que va ser el Jordi Puigneró dient, no, ja ho farem quan tinga més jutjats, bueno, d'ací a que tinga més jutjats, no sé.
0: Ahir es va, de fet, és l'última oferta que hi ha sobre la taula.
1: La transacció,
2: és que...
3: però jo penso
1: però
3: que també...
1: Però quines transaccions demanes, també, no?
3: També forma part d'això, m'entens, el govern central són uns altres, i llavors carregar la pilota al teulada d'un altre pues, sempre és fàcil.
1: És administració espanyola...
3: Sí, exacte, hi ha una sèrie d'arguments, diríem.
1: Però el que passa és que tots els ciutadans han de passar per aquí, que tens una ciutat de 100.000 habitants que han de passar per aquí, i els últims DNIs que hi ha hagut de fer i passaports a Sant Andreu, a Sabadell, a Terrassa, sí. I aquí fa anys que no me'l feia el DNI, ni el meu fill. El meu fill no se li ha fet mai aquí, ja en porta uns quants.
3: No, però és curiós, no sé. És curiós perquè aquesta ciutat que és modèlica, que pretenem que sigui, no?, una cosa guai en moltíssims aspectes, després quan grates una miqueta resulta que falta allò més elemental que el poble de 3.000 habitants té, per exemple, no? I ja no em refereixo només a l'oficina del DNI, sinó a altres tipus de serveis o altres tipus d'equipaments. I podríem donar exemples de pobles de 3.000 habitants que tenen, doncs, un local social fantàstic que, vamos, la Casa de Cultura no es queda, no es queda, etcètera. Vull dir, llavors és curiós, no?, que programem aquesta ciutat model fantàstica, que és de les millors del món, i resulta que després hi ha una sèrie de coses bàsiques, al meu entendre, que no es compleixen, sí. I que no existeixen, o que estan en un estat absolutament deplorable, o que no les hem tingut mai, i no sé si les tindrem, no sé.
2: I a més, quan mires els equipaments, és curiós, no?, perquè et trobes que tenim tot l'espai aquest que haguem pogut rehabilitar, que no ho hem fet. De sobte es trauen de la mànega un local veïnal o no sé què, en Volpelleres, que ningú sabíem que allà passaria res, mentre tens Can Canyameres per rehabilitar, Can Ravella per rehabilitar, l'antic ajuntament en les plantes de dalt inhabilitades. Què estem fent?
0: A l'Avinguda Cerdanyola amb Torreblanca.
2: El xalet, com es diu, Villa Montserrat.
0: Villa Montserrat. Sí.
2: I el gran anunci és farem una biblioteca de l'hòstia de 14 milions d'euros. És que no entenc res. Sí. O sigui, és que arriba un punt que dius...
3: Bueno, me n'alegro que tampoc no entenguis moltes coses.
0: D'equipaments també hi ha un pla.
3: Home, tenim plans per tot, això està claríssim. O sigui, el que no ens falta a l'Ajuntament són plans. De veritat, jo un dia em vaig dedicar a fer una mena de d'això i me'n sortien com 15. Però... Dels quals la majoria, diria jo, que no s'han posat mai o no s'han arribat a complir mai en el plaç que estava previst que durés aquell pla, sincerament. Eh? Bueno. I no és un xiste que diuen.
2: I tants que no s'han fet directament.
3: I tants que no s'han fet directament. Vale.
1: Però,
3: és això.
1: Però el que esteu dient és molt política de façana, no? I, o sigui, estem fent una façana molt bonica, molta infraestructura vistosa, però no estem cuidant com vivim per dins, no?
3: Exacte, però no, és el que... És
2: lo només cal mirar les biblioteques. Eren molt boniques, ens van inaugurar i ara...
3: És el que jo vinc a dir, que tenim una façana estupenda...
1: Estem dormint a tard,
3: però no? Entra aigua quan plou, saps què et vull dir? Per exemple.
0: En seguirem parlant, perquè ara toca parlar del curs d'estiu de la Unipau, que arriba al Centre Cultural La Unió aquest juliol. Us convido a escoltar l'Ares i la Neus Sotomayor, que ens explicaran amb tot detall què hi podrem trobar. Seguirem parlant d'aquest pla local de seguretat. Serà, això sí, segurament la temporada que ve, perquè aquesta temporada
3: l'acabem
0: aquest divendres.
3: Ja potser l'haurem com a mínim.
0: Potser haurem tingut l'oportunitat de tenir-lo entre les mans. Roser, Jordi, Héctor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i durant tota la temporada. Que vagi molt bé.
3: Gràcies. Igualment, gràcies. Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
1: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
0: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.

0: La Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebrarà del 2 al 8 de juliol la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta el per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La Unió Centre Cultural reunirà especialistes en geopolítica, desinformació, economia de guerra, vigilància digital i construcció de pau per analitzar el nou paradigma bel·licista. Per parlar-ne ens acompanyen Alfa Vascontades, l'Ares Perceval, directora de la Unipau. Molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: I la Neus Sotomayor, presidenta de l'entitat. Molt bon dia, Neus, benvinguda.
2: Molt bon dia, gràcies.
0: La Unipau arriba aquest estiu a la 41a edició del seu curs d'estiu. Aviat és dit, 41 edicions. Suposo que això significa, en tot cas, que continua sent necessari crear aquests espais de reflexió crítica sobre la pau, de conflictes, de drets humans, tot i que hagin passat ja 41 cursos d'estiu.
2: Sí. No només que... que continua, és que sembla que és encara més necessari que fa 20 anys. No? És veritat que quan va començar la Unipau també estàvem en un període, encara que ja fos llunyà, però no era... Es va inaugurar el 84, o sigui que feia 40 anys que vivíem en pau, diguem, però encara quedava, no?, una mica el record de les guerres i de l'horror de les guerres. Després, a poc a poc, van evolucionant i vam com ampliar el concepte de pau, molt més cap a pau positiva, cap a aquelles altres coses que fan necessària, que són necessàries per construir pau, no? També vam mirar una mica més cap en fora, cap a Amèrica Latina, cap a Àfrica, cap a altres llocs, perquè que encara, no?, que estaven amb... que havia més conflictes, perquè ens semblava una mica llunyans, i en canvi ara tornem a un paradigma bel·licista que fa molts anys que no havíem viscut, ha anat creixent, i ara estem en un moment que sembla més necessari que mai parlar de tot això que tu deies. No?
0: Hem de rebobinar en el temps per saber quin va ser l'origen del curs d'estiu de la Unipau. Neus, com va néixer aquest projecte? 84.
2: De fet, va néixer el 84, o sigui, fa 42 anys. Que, si recordem, l'Arcadi sempre parlava d'aquesta diferència entre els anys d'Unipau, sí, i els anys de cursos d'estiu. Va néixer quasi... Bueno, ens hauríem de remuntar als moviments pacifistes cristians del franquisme. Ens hauríem de remuntar a Pax Christi, per exemple. D'aquí hi havia un nucle... Clar, hi havia un nucle important de gent... de gent pacifista, no?, que es movia en aquests àmbits. En aquell moment era qui aglutinava més l'àmbit pacifista. I precisament de Pax Christi va néixer una entitat que era l'Institut Víctor Seix de Polemologia. O sigui, ja era una entitat que es dedicava a l'estudi de les polèmiques, dels conflictes. No? I va ser aquesta entitat, l'Institut Víctor Seix, que concedia el memorial Joan 23 per la Pau, que ara hem assumit Unipau, sí, ja fa molts anys, no? I que l'havien concedit a l'Adolfo Pérez Esquivel. L'Adolfo Pérez Esquivel, bueno, no m'extendré amb la seva història, però per qui no ho sàpiga, va ser Premi Nobel de la Pau posteriorment, l'any 80, crec. L'Adolfo Pérez Esquivel va passar per aquí, es va reunir amb el Frederic Roda i l'Arcadi Oliveres, i xerrant, se'ls va córrer la idea de... i per què no fem una Universitat de la Pau? Això va ser idea del Frederic Roda, que, com sabeu, tu coneixes bé, l'Àlvar, no? La família, sí, Roda genera tres idees per minut. I llavors la idea era, emmirallant-se en la Universitat d'Estiu de Prada de Conflent, no?, fer a Sant Cugat una universitat temàtica, no?, una universitat d'estiu que aglutinés gent i que es tractessin temes de pau. Això li van proposar l'alcalde, llavors, l'Àngel Casas...
0: Que em sembla més que es feia alguna celebració, no?, quan Pérez Esquivel, sí, passava per aquí, feia... i van trobar l'alcalde i van aprofitar la benentesa per,
2: sí,
0: per llegar-ho tot.
2: Sí, es feia els Tres Toms. Els Tres Toms. I estaven... Bueno, van portar l'Adolfo a veure els Tres Toms, van trobar l'alcalde i li van proposar la idea. L'alcalde va dir que sí. I dit i fet, van començar... a preparar-ho, a organitzar-ho tot. Quan es va inaugurar, l'alcalde ja no era Àngel Casas, ja era Oriol Nicolau, i així va començar la Unipau com a una universitat d'estiu que es feia al Centre Borja i fins aquí. Fins aquí ha anat canviant molt, però...
0: Com ha canviat així a grans trets, Neus, des d'aquells orígens Amb aquesta trobada, jo crec que a l'alcalde li devia costar molt dir que no. No? Tenim Pérez Civil allà, també, amb la Rosa, amb l'Arcadi. Com havia de dir que no?
2: Com li dius que no a un Premi Nobel? No? Un Premi Nobel per la, un Premi Nobel de la Pau, i que t'està proposant fer una universitat d'estiu a la teva ciutat, i com li has de dir que no? Pues li dius que sí. I la veritat és que al principi l'Ajuntament es va abocar molt. Després la cosa va anar canviant. Ara la veritat és que també l'Ajuntament respon molt. No? Però al principi va néixer com una cosa molt gran, no? S'hi van abocar molts recursos, es van convidar els millors especialistes, que tampoc eren tants en aquella època, i es va estructurar la universitat d'estiu com en dos cursos. La gent feia primer i segon, i no, en realitat no donaven cap títol oficial, perquè la universitat no és una universitat, sí, en realitat, no? És una entitat, és una fundació. Llavors, però la gent feia dos cursos que es repetien, saps? No era com ara que tractem cada any un tema diferent, sí, sinó que es feia més com una educació més de conceptes de pau, de què significa conflictes, de com, bueno, de militarisme. Van participar molts militars també en aquella època, i bueno, era com potser, no diria més acadèmica, perquè la d'ara també ho és, però sí que tenia aquest sentit, no?, més d'estudis. Potser
0: més semblant una formació més reglada.
2: Sí, com una formació més reglada, i com una formació més amb... Sí, amb temes de pau, com més similar potser a lo que és l'Escola de Cultura de Pau, ara. Que pretenia, en realitat, formar persones especialistes en pau i conflictes.
0: Si l'any passat es va abordar el nou entre parèntesis, ordre mundial, el títol d'enguany torna a portar un nou.
2: Sí.
0: No? El nou paradigma belicista, poder, discurs i seguretat en transformació. Per què heu escollit enguany aquest lema? Ho explicava la Neus, no? Cada any la Unipau es centra al curs d'estiu amb una nova gran temàtica, per dir-ho d'alguna manera. Hem passat d'un nou a un altre nou, però seguim parlant de coses que fa 41 anys que parlem.
2: De fet, estem en el mateix nou.
1: Sí, no? Sí, jo crec que feia uns anys que la Neus deia... El nostre objectiu és desaparèixer, no? I feia uns anys que potser, no, dèiem, sí, bueno... I ha tornat a ressorgir. El discurs belicista torna a estar en auge. Tornem a posar sobre la taula temàtiques que semblaven totalment fora de la taula. Llavors, aquest any, com sempre, ho dividim en quatre blocs. El primer explicarem com està.
0: L'ordre global, sí.
2: Sí, és com si el primer bloc enllaça amb el curs anterior.
1: Exacte. Sí, fem com de context a com estem, no? Com està Estats Units, com està Europa, també la part de les tecnològiques, i ve la Susi Sidner, que és la directora de programes d'ICANN, a parlar sobre nuclears, recordem. ICANN va ser Premi Nobel de la Pau el 2017, o sigui que, bueno, de Premi Nobel a Premi Nobel. El segon bloc, com diu la Neus, aquest és una mica un enllaç amb el de l'any passat, perquè creiem que s'ha de tornar... El món està canviant molt i molt ràpid, i s'ha d'anar ficant context al que està passant. L'any passat vam fer tot el curs, aquest any només el primer bloc, però bueno, que creiem que era important aterrar-ho. El segon, com està canviant el discurs, la importància de l'educació... com ens ha canviat Palestina, també, que ve la Cristina Mas a parlar sobre com ha canviat el paradigma Palestina a nivell de dret internacional, i ella centra-se més en els mitjans de comunicació, però com ens ha canviat l'esquema. També sobre la guerra digital, i després incorporem una xerrada més científica a l'uso, no? Vull dir, ve una persona a parlar-nos del cervell, que això també em sembla interessant, com afecta el cervell, no la part social, sinó la part científica, de neurociència. El tercer bloc parlarem dels interessos en joc, el neocolonialisme, venen l'Òscar i l'Alejandro, Òscar Mateus i l'Alejandro Pozo, ja uns històrics de la Unipau, parlar sobre economia de guerra, i també, com no, havíem de parlar sobre l'extrema dreta i el perill que està... per la democràcia, i un dels temes que s'està parlant molt i s'està començant a fer sobre la taula, el retorn del servei militar, no? I que creiem que és important tornar a recordar el que significa el servei militar, que com que gent com la meva generació que no el va viure, és important tornar a recordar el que significa el servei militar en qüestions de drets, en qüestions de també a nivell de marc mental i com normalitzem les violències, no? Treure aquesta narrativa de com el documental que es va fer a TV3 de Tornar un home, sí, sí. No?
3: Tenim testimonis de la ciutat, de fet.
1: Exacte. Com en realitat no va ser uns campaments d'estiu o una manera, sinó va ser un adoctrinament. Hi ha gent que es va suïcidar per culpa de la mili, gent que va quedar tocada de per vida per les violències que va viure, i hem de tornar a recordar això perquè els joves d'ara això no ho tenen al cap. Després farem un taller sobre el que significa les violències policials i el perfilament racial en els cossos racialitzats, i després, com sempre, intentem acabar amb una mica d'esperança, no? Ve la Judita Fontana, que la nostra tècnica de comunicació ens diu que us avisem de que no es gravarà, llavors aquesta s'ha de veure de manera presencial. És una politòloga que ve de Birmingham, que ha fet el primer estudi sobre com què passa quan les dones s'inclouen dins dels processos de pau. Uh-huh. I diuen que el ressorgiment del conflicte passa del 37 al 11% si les dones estan implicades dins d'aquests processos de pau. Llavors serà molt interessant. Ve la Tatiana Romero a parlar sobre pau descolonial i l'Agus Morales a parlar de resistències, no? Que això que dèiem, que si no sempre ens quedem en tot està molt malament i com diu al principi de la introducció, la por a vegades ens atura i no volem això. El que volem és agafar aire, veure com està el món, però també veure quines són les coses positives que s'estan fent. Uh-huh. I després pues, acabarem amb comunicació transformadora i una xerrada final sobre com pensar aquest futur, no? Perquè sempre ens imaginem, quan pensem en el futur, sempre és apocalíptic, no? Sempre és gris, és ple de fum, amb cotxes volant, però malament, no? Ciutats molt contaminants, uh-huh. No?
2: Com Blade Runner.
1: Com Blade Runner, exacte. Sí. I la Marc Griera, la idea és que vingui a parlar sobre un imaginari d'esperança.
3: Perquè estem obligats a no perdre mai l'esperança.
1: Exacte.
3: Deia Arcadi Oliveres.
2: I ara que l'hem de recordar...
3: No? Més que mai.
1: Més que mai, sí,
2: ara,
1: sí.
2: Justament aquest any, que fa 5 anys de la seva mort.
1: Total.
3: L'Ares ens ha fet una mica un repàs d'aquests grans quatre blocs, mm-hmm. No? Deies l'últim, es parlarà d'aquesta construcció per la pau, però de ben segur que ha fet esforços perquè en cada bloc, des de l'anàlisi i el rigor, hi hagi aquest punt també d'esperança, perquè és l'única manera de construir aquesta pau. A més, aquesta edició compteu amb diverses persones vingudes de fora, tant de l'Estat com de perfil més internacional. Mm-hmm. N'ha repassat unes quantes. Per què creieu que és important també portar aquestes veus a Sant Cugat i que tinguem l'oportunitat de sentir anàlisis, punts de vista, que a vegades doncs, són més difícils d'escoltar a casa nostra?
1: Sí, jo crec que
2: tu ho has dit.
1: Sí, que és molt important. Sí, portem gent de fora...
3: M'he allargat massa. No.
1: Portem gent de fora... tornem a posar la traducció simultània que durant uns anys no, però hem tornat a introduir-la per aprofitar veus internacionals, tant la Judita com la Susi, que venen de la Susi Sidney, que ve de fora, però també ve el Sant i l'Adan, que parla de neocolonialisme, aquesta persona viu a l'Estat, o la Inoa i el Xeix, que venen d'aquí a Barcelona, però són persones racialitzades, uh-huh. Que és important també portar persones racialitzades o no blanques perquè porten un context situat i com els atravessa directament aquestes violències, que també és important que portem veus en primera persona.
3: De fet, des de la Unipau, en molts dels vostres projectes també busqueu aquestes persones, aquestes veus de persones racialitzades, justament

0: que ocupen espais, que tenen veu, que tenen donar espais i veu, no donar veu perquè la veu ja la tenen, però sí que posar-los perquè gent jove vegi que també es pot...
1: Que hi hagi referents.
0: Exacte.
1: No? En múltiples disciplines. Una de les ponents, has parlat d'ella en dues vegades, la Susi Schneider, és la directora de Catalunya Internacional per l'Abolició de les Armes Nuclears, de l'ICAN. Ho deies abans, havia guanyat el Premi Nobel per la Pau, l'organisme, el 2017. Sembla mentida que tornem a posar sobre la taula qüestions com és l'armament nuclear, no? Que potser semblava que la Segona Guerra Mundial ens podia haver ensenyat definitivament que no es pot fer servir a la vida, i 2026 en tornarem a parlar, no? Per què creieu que és important tornar-ho a posar sobre la taula en un context on els... I permeteu-me la paraula, perquè no m'agrada fer servir paraules bèl·liques en contextos informatius, aquest bombardeig constant d'informacions que ens arriben a través de mitjans de comunicació a vegades i per xarxes d'altres, i on aquest context nuclear està cada vegada més present?
2: Perquè jo crec que, primer, perquè és un context molt perillós, no? Perquè tots sabem, tots la gent de peu sí que sabem el perill de les armes nuclears i sí que vam aprendre, no? Després de la Segona Guerra Mundial el que significava. Però com que ara estem en un canvi de paradigma on, com anem analitzant ja el curs anterior i aquest, no? on hem passat de la necessitat i de la importància dels organismes internacionals, de la regulació de lleis, de com ens estructurem, de com ens dotem de normes per conviure, no? Per conviure a nivell mundial, com hem passat d'aquell paradigma a l'ús de la força. Llavors, la bomba nuclear és com el... Jo tinc això, i com que tinc això, no em pots atacar, perquè tinc la, no, perquè tinc màxim, la pitjor amenaça.
0: És el màxim exponent de l'ús de la força.
2: Clar, i llavors és, jo tinc l'arma nuclear, per tant, tinc tota la força, tinc tot el poder sobre tu. No? I per això, i en canvi, i estem veient ara mateix, no? Constantment estem admirant amb l'ús de l'arma nuclear, l'hem atacat, ja veiem en quina guerra absurda ens hem ficat, no? Israel també té l'arma nuclear i no li diem res. I jo confio en que ningú farà servir mai l'arma nuclear, perquè, per exemple, Israel no la pot fer servir contra els palestins, perquè li arribaria a ells també. O sigui que és absurd, no? Però si pogués la utilitzaria. Però jo confio en que el sentit comú prevaldrà sempre i que ningú la utilitzarà, perquè ja seria el colmo de la inhumanitat, no? Però serveix com el màxim exponent del, no, del poder.
0: I que escala, perquè el que nosaltres, no, l'ideal seria desescalar i tenir armes nuclears, cadascú es vol armar cada vegada més, no? I llavors, si tu la tens, jo la vull, si tu en tens dos, jo en vull quatre, i llavors, clar, això escala. No, per molt que no es faci servir, és un marc mental, no? La finestra d'Overton cada vegada s'obre més i cada vegada està més acceptat armar-se cada vegada més, no? Llavors, per molt que no es faci servir, tota la resta, tot lo que les conseqüències és augmentar l'armament de cada país.
1: Per això també serà, jo crec, molt interessant poder escoltar la Judita Fontana, no? que és aquesta politòloga especialista en transicions de la guerra a la pau, que potser és el moment ara d'abordar molt aquesta qüestió, perquè té moltíssim sentit. És interessant el context que ens pot aportar justament en un moment on tenim la guerra a la portada cada dia, a buscar aquesta transició cap a la pau, amb una persona, doncs, que ho ha estudiat a fons.
2: Sí, sobretot també la importància dels tractats, no? Que ens sembla... Sentim a les notícies i no li donem gaire importància, no? Quan Estats Units no ha firmat el tractat per la no proliferació, no? I que és molt important que tots, no? Que tots els estats signin aquests tractats, perquè és l'única manera que ens comprometem i tornem...
1: I es compleixin, no? Signar-los i complir-los i que algú velli per aquest compliment.
2: Clar, i tornem a la necessitat de donar-li la importància que tenen... Ui. Perdó.
0: La importància d'aquests tractats i també la importància de la diplomàcia, no?
2: Clar, i dels organismes internacionals, no? la importància que tenia i que té

0: el dotar-nos de normes i d'organismes que tinguin, no, que regulin la convivència, que regulin les lleis i que ens obliguin a complir-les. Uh-huh. No? Que això també ho estem, no, s'està fent desaparèixer substituint-ho per la força de les armes.
1: Aquest canvi de paradigma.
0: I això no pot ser.
1: Sí, sí. Uh-huh. És possible construir discursos de pau en un moment en què sembla que la confrontació ocupa cada vegada més espai públic? És evident que sí, perquè aquí hi ha els esforços, eh? Aquí, clar, hi ha el curs d'estiu de la UNIPAU.
2: Ho hem de fer. Vull dir, no és una qüestió de... Clar. S'ha de fer.
0: I ho hem de fer, jo crec que per fer-ho d'una forma positiva, també hauríem de separar, no oblidar aquest marc general, però també pensar que la pau també es construeix dia a dia. Mm. I que la pau a la ciutat igual no té res a veure amb les armes nuclears i amb l'ús de la força, però que sí que té a veure amb la convivència, amb el respecte, amb, no, amb que la gent, tothom tingui accés cobert a les seves necessitats bàsiques, mm-hmm, no, amb resoldre els conflictes entre nosaltres de forma positiva, mm-hmm, i de forma pacífica. Vull dir, que crec que això també cal aterrar.
1: Començar per la base, pel que tenim, sí, més a proper, no?
0: Sí, i potser aquest tema el tractarem més a l'hivern.
2: A l'hivern, sí.
1: Doncs escolta, us tornarem a comentar perquè ens expliqueu.
2: Sí, perquè sempre diem, no? Vull dir, conflictes sempre n'hi haurà. El problema no són els conflictes, però els conflictes són intrínsecs a la societat i a conviure amb altres sí, persones. La qüestió és com resolem aquests conflictes. Dotar-nos d'eines per resoldre els conflictes de manera pacífica. I aquest macroescenari fa que traspuï, no, en el dia a dia que explica la Neus, si tu tens aquest context internacional, en el dia a dia també traspua que es resolguin els conflictes de manera violenta, no?
0: Uh-huh. Sí, llavors, per exemple... Perdona.
2: No, ja està.
0: No, el dilluns tractarem de l'extrema dreta i això té molt a veure, uh-huh, amb el que estàvem parlant ara.
1: Uh-huh. Doncs tothom convidat a aquesta 41a edició del curs d'estiu de la Unipau. Serà del 2 al 8 de juliol al Centre Cultural La Unió. Hem fet una pinzelladeta, digues, Neus.
0: I tant. Podria fer un incís. Només recordar-vos també que farem el divendres a la tarda la pregària de guerra, que és una petita representació teatral sobre això, sobre la violència i sobre com vivim la guerra.
2: I el dimecres fem l'acte de clausura amb la companyia Minimíssima, que ens fa una peça poètico-musical
1: de resum.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Jo crec que ja és el quart any que repeteix. No, el qual? El primer.
0: Bueno, sí.
2: El quart any que repeteix i estem encantades que repeteixi.
1: Us podreu mirar el programa sencer, el tindrem penjat a la nostra web, a la nostra agenda, també la notícia que sortirà d'aquesta conversa i també, evidentment, a la pàgina web de la Unipau, on teniu, a més, amb una imatge que estreneu enguany,
2: sí,
1: amb unes,
2: sí,
1: molt bones descripcions de tots els ponents, sí, i totes les xerrades. Tothom convidat, ho hem dit, hem fet una pinzellada molt, molt, molt breu, però l'important passarà del 2 al 8 de juliol, en parlaran les expertes, en parlaran els experts i serà molt, molt interessant escoltar-los. Ares, Neus, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a tu.

0: Radio. Radio Sant Cugat. Notícies.
1: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. Si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és l'Hoquei Plus. El projecte va arrencar fa 20 anys després que una lesió l'obligués a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Ho explica Lobo.
2: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
1: Trobareu l'entrevista completa a cugat.cat. La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarasau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqüeducte, entrarà finalment en servei aquest juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional, que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per aquesta tasca, que els acompanyarà a fer aquelles activitats que sol·licitin. Tot plegat es vehicularà a través del Club Muntanyenc, que oferirà aquestes formacions. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Continguts en xarxa.

0: Pero tú sabes cómo se va a llamar esto, gilipollas. El señorío del mar. ¿Cómo quieres que lo venda si no se ve el mar?
1: Aquí no se puede construir.
0: ¿Te voy a tener que dar otro chalet?
1: Aquí no.
0: Tú recalifícamelo, tú recalificas que yo ya...
1: Eso hay que votarlo.
0: ¿Pero cuándo has votado tú, sinvergüenza? ¿Cuándo has votado tú?
1: Y Araceli.
0: Araceli es de la casa, coño.
1: Sí, pero se está moviendo, conoce a gente en medio ambiente.
0: ¿Qué me estás hablando de medio ambiente? Estamos tú y yo aquí, Joaquín. ¿Qué quieres?
1: Estoy cansado.
0: Claro que estás cansado. Yo también estoy cansado. Tengo un tumor en la cabeza. Veo manchas. Ahora te veo, tía, a tu lado una nube rosa.
1: No.
0: Sí, que tengo cáncer. Me han dicho que tengo cáncer.
1: Pero... no sé, ¿cómo estás? ¿Puedo hacer algo?
0: Dame la licencia, dámela.
1: ¿Pero tienes o no?
0: Casi. Bueno, no, no. Pero a veces pienso que sí, ¿eh? Y sí, lo vamos a tener tú y yo con tanto estrés. No te extrañe que cualquier día casquemos en cáncer.
1: Me descojono contigo, ¿eh?
0: Yo también me descojono contigo. ¿Me la vas a dar o no?
1: ¿Y si lo miran en medio ambiente?
0: Realmente somos todos, hombre.
2: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquesta escena que ara sentíem pertany al film 5 metros quadrados, del 2011, i era un diàleg entre Emilio Gutiérrez Cava, que està magnífic, i Manuel Morón. És un film, en general, tot ell, que parla d'un matrimoni que va curt de diners i que, jugant-se els estalvis, tira pel dret i es compra un pis a l'extraradi d'una gran ciutat. Paguen l'entrada i accepten una hipoteca de 40 anys. Però quan ja només falten uns mesos perquè els lliurin el pis, resulta que l'edifici no només no està acabat, sinó que les autoritats precinten la zona i aturen les obres. Es crea una plataforma entre tots els afectats per denunciar la constructora i comença un calvari laberíntic que més aviat sembla un pou sense fons. Avui en parlem perquè el tema del cinema a la xarxa d'aquesta setmana és el problema de l'habitatge, un problema internacional que afecta moltíssima gent i que és importantíssim perquè el dret a l'habitatge és un dret humà bàsic. Només a Catalunya afecta aproximadament 2 milions de persones. 2 milions de persones que tenen grans dificultats per afrontar el preu per poder tenir un lloc on viure. El cinema, naturalment, se n'ha fet ressò i hi ha moltes pel·lícules, noves o antigues, que n'han parlat explicant-nos històries humanes en situacions límit. És a dir, sobre gent que se sent impotent davant l'ambició desmesurada i insaciable dels especuladors. Un altre film que aborda aquesta qüestió és El inquilino, del 1957, de José Antonio Nieves Conde amb Fernando Fernán Gómez. Explica el drama d'una família sense recursos, amb 4 fills, que rep la notificació que seran desnonats perquè l'edifici on viuen ha d'anar a terra. I el pitjor és que el desnonament és imminent i la família només té unes hores per trobar un nou allotjament.
3: Si solo son un par de días, luego apretamos de firme y... ¿Qué os parece a vosotros?
4: No me gusta hacer el primo. ¿Por qué de pagar por él?
3: Ya ha visto usted lo que hay.
4: Deme al menos unas horas, lo justo para hablar con el propietario.
3: Esas se las doy yo. Tiene usted hasta el mediodía.
4: Usted sabrá lo que hace. Luego, si incumple el contrato, no venga a pedir árnica.
5: Gracias, muchas gracias. En el nombre de los pequeños se lo agradezco de veras.
6: Para no perjudicarle y por los niños, he pensado que... si empezamos por aquí, tenemos tajo para media jornada. Así el derribo comienza y el inquilino se avía. Creo que no es mala idea.
3: ¿Desde cuándo discurrís? Valientes sénecas estos. Y ustedes se prisa, porque a mediodía...
5: Sí, sí, gracias.
7: ¿Qué, lo arreglaste?
5: Sí, ¿no has oído las voces?
7: Gracias a Dios.
5: Gracias a que los obreros son unas hermanas de la caridad, tendremos casa hasta las 2. ¿Pero dónde diablos estará la jeringa de 10 centímetros cúbicos?
7: Qué raro, y así tan de repente y sin avisar. No sabías que era hoy.
5: ¡Ah, se salvó! ¡Se salvó! Era la alemana. Vamos, niño, que ya tengo demasiadas cosas encima. ¡Hala! Aligera tú, que hay que salir pitando. Tú tienes que ir a ver al casero.
7: ¿Y qué le digo?
5: Mujer, le lloras a base de bien. ¿No tienes 4 razones?
7: Las mismas que tienes tú. No vayas a pinchar nalgas.
5: Ah, ¿y de qué comemos luego? Ah, también tengo que ir a ver a Madruga. Ha prometido proporcionarme un piso. La cuestión es ganar tiempo, ¿no? Vamos, mujer, no te duermas.
7: Tú sabías esto. Sabías que era hoy.
5: Vamos, vamos. A lavarse. Ala.
7: ¿Y si te falla Madruga?
5: Ah, se ve que no le conoces. Es un hombre serio, ¿sabes? Ya verás cómo todo se arregla.
2: El inquilino és una pel·lícula molt bona, que té un mèrit afegit, ja que va ser rodada el 1957, en plena dictadura franquista. I al règim no li feia gens de gràcia que el món s'assabentés dels negocis bruts, dels seus addictes i de la situació de misèria en què vivia molta gent. Li feia tan poca gràcia que va ordenar que es canviés el final de la pel·lícula. I és que l'inquilino no tenia un final feliç. Tot el contrari, la família protagonista, amb quatre fills, no se'n sortia. I l'Estat va prohibir la projecció de la pel·lícula fins que mostrés un desenllaç diferent i acolorit en què es veiés com, al final, malgrat el trasbals, malgrat les penes i treballs, aquella família era rescatada i rebia un habitatge digne. Però perquè us feu una idea, si sou joves, de com anaven les coses en aquella època, us diré que entre la prohibició de la pel·lícula i l'estrena de la nova versió van passar 6 anys. El inquilino es va rodar el 1957 i no va arribar als cinemes fins al 1963. Aleshores sí, aleshores amb un final, diguem-ne, esperançador. Avui dia, sortosament, els cineastes no tenen aquests problemes, però el tema de l'assetjament immobiliari i dels desnonaments és ben viu. Pensem que un desnonament és un acte de violència que té greus conseqüències psicològiques a les seves víctimes, perquè poques coses destrossen tant l'autoestima d'un ésser humà com trobar-se sense llar. Són situacions molt dramàtiques en què es produeix un xoc entre un dret fonamental, l'habitatge, i els efectes cruels que provoquen els fons voltor, perquè compren a baix preu, expulsen els llogaters, reformen els pisos i apugen els lloguers a preus impossibles. L'any 2001, José Luis Garín va fer un documental molt bo, de 2 hores, sobre un barri popular de Barcelona, que es veu afectat per un pla de reforma on s'hi construeix un nou bloc de pisos. La pel·lícula ens mostra com afecten tots aquests canvis al barri i a la vida de la seva gent.
8: El alma de la persona es casi un secreto. Y el alma de una estructura está escondida.
9: Ves lo bonito, pero no ves lo interior. El hacer una estructura es muy simple, el hacer los techos es muy simple. Esto es mucho más laborioso. Está demostrándote que por mucha calidad que le pongas aquí, por mucho que lo aseguren,
8: yo siempre...
9: esto no va a ser tan imperecedero como eso, por ejemplo.
8: Yo siempre me he dado cuenta de una cosa. La Sagrada Familia puede echar todo el tiempo que quiera haciéndose. ¿Por qué? Porque Jesucristo no tiene prisa que se la terminen pronto. La pareja que tiene ganas de casarse quisiera que le dieran la llave del piso al otro día de hacer la proposición y tener la idea de casarse. Por tanto, esto tenemos que hacerlo pronto, que aquí han comprado 40.000 parejas. Estos pisos...
9: Pero me refiero que ahora esto, la construcción es más simple que antes. Las personas que hicieron eso tenían que ser muy inteligentes.
8: Pero ¿sabes cuánto costaría hacer esa piedra hoy?
9: No creo que nadie se atreviera.
8: Pues aquella piedra de arriba, con los 2 arcos, para hacerla un picapedrero a golpe de carpa y maceta, pues se llevaría a lo mejor 1 semana. A la mano del hombre no llega nada, ¿no?
9: Algún misterio tiene que haber, que queda fuera del alcance nuestro.
8: Lo que tiene es eso, que la piedra natural no tiene envejecimiento, esa es el único secreto, y que está muy bien puesta.
9: Eso no lleva nada, eso tiene que tener un misterio o algo.
8: Eso es una obra de otro tiempo. Entonces había todo el tiempo del mundo, pescaban a los presos, sí. Y los metían ahí.
9: Pero ¿cómo subían esos bloques tan grandes?
8: ¿Esos bloques? Como siempre se han subido con carriola, y como hacíamos bloques como este, con un maquinillo de aquello. ¿Eh?
9: Pero tú imagínate lo que es levantar una pirámide de esa con esas moles. ¿Qué sistema deberían? Es que eso es una cosa que si la ven montar hoy...
8: No me den.
2: En construcción, el documental de José Luis Garín, que va guanyar el Premi Especial del Jurat del Festival de Sant Sebastià. Va ser un premi totalment merescut perquè és un documental que retrata molt bé fins a quin punt l'entorn urbà canvia la geografia humana. De la mateixa manera que, per exemple, l'entorn on vivim condiciona el nostre consum, aquest mateix entorn també condiciona el nostre comportament, el dels adults i el dels infants. A Catalunya hi ha més de 500.000 de famílies en risc d'exclusió social, cosa que afecta, com deia abans, 2 milions de persones. Però això no és tot. Hi ha també la gent jove. El 56% dels catalans d'entre 25 i 34 anys viu en una situació negativa o molt negativa pel que fa a l'habitatge. I és que, ja ho sabem, els lloguers són molt alts, els sous són molt baixos i el lloguer s'emporta la major part del sou. Com deia abans, és un tema que afecta tot el planeta i per això són moltes les cinematografies d'arreu del món que el tracten. Hi ha la pel·lícula francesa Nacionalitat immigrant, Els meus veïns, del 1975. Hi ha també l'argentina La noche marchándose ya, del 2025. L'americana La recerca de la felicitat, del 2006, amb Will Smith. La també americana Temps fora de la ment, del 2015, amb Richard Gere. O la italiana Umberto D, del 1952, de Vittorio De Sica, entre moltíssimes més. Nosaltres, per tancar aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so i que hem dedicat al problema de l'habitatge, escoltarem la veu de Sílvia Pérez Cruz cantant el tema de la banda sonora del film Cerca de tu casa, del 2016, dirigit per Eduard Cortés i protagonitzat per la mateixa Sílvia Pérez Cruz en companyia d'Oriol Vila i Lluís Omar. Aquí hi trobem un matrimoni que ha de deixar casa seva perquè no pot pagar-la i se'n va a viure a casa dels pares de la dona. Però aquesta segona casa també es veu afectada, ja que va servir d'aval per a la hipoteca de la filla. Ara, doncs, són dues les famílies que es troben en un atzucac. L'article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu: tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri per a ell i la seva família la salut i el benestar, especialment pel que fa a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i serveis socials bàsics. Fins la setmana vinent, amics.

0: Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
8: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
9: Pues la cosa és así. Verá,
10: es impresionante.
11: Me encanta.
12: Mola.
13: Me gusta como suena.
14: Qué bonito.
8: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
15: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
16: Nosaltres som feliços.
17: Nosaltres som així.
18: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
19: Avui som
20: la Maria José,
19: el Miguel,
20: l'Edu,
19: la Núria,
20: l'Irra,
19: el David,
20: l'Antonio,
19: l'Artur,
20: l'Emma,
19: l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
21: Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
22: I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
23: Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
24: I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
25: Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Giso.
18: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
16: Nosaltres.
26: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
27: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
26: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
27: Perquè la teva salut és el nostre futur.
26: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
28: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
29: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
28: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
29: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
28: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
30: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
31: Cocodril Club.
0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
3: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
3: Ja saps, posa't al dia sobre el Món Digital cada setmana a la teva emissora local.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
7: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
7: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
6: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
7: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
30: Tornar a casa, viure una vida somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
12: Soc l'Albert Morral, de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
14: L'univers infinit.
12: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
20: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
31: els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà.
32: Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
33: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
34: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
35: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
36: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, el Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
35: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.

0: La por als gossos és una fòbia més freqüent del que pensem i pot arribar a limitar seriosament la vida dels infants. En el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, les sensibilitats sensorials i la necessitat de control de l'entorn poden fer-la encara més intensa. Avui descobrim com la zooteràpia pot ajudar a tractar-la amb molt bons resultats. I ho fem de la mà de l'Anna Guimil, que és presidenta de l'Associació Catalana de Zooteràpia i, a més, experta en cinofòbia. Anna, com estàs?
1: Hola, Carme, què tal, com estàs?
0: Molt bé. Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Encara hi ha molta gent que té por als gossos?
1: Moltíssima gent, molta més de la que realment en sabem, perquè això no hi ha un cens per això.
0: Mm-hmm. Hem parlat de... hem fet servir una expressió, mm-hmm. un concepte, que és la cinofòbia.
1: Mm-hmm.
0: Què és exactament i fins a quin punt és un problema freqüent en els nens, sobretot?
1: Doncs, mira... La cinofòbia és fòbia als gossos. Ara bé, la realitat és que quan a mi m'arriben aquests nens amb fòbia als gossos, la realitat és que no només és als gossos. Hi ha pors associades, com per exemple els sorolls forts, els coloms, a diferents estímuls. I jo diria que hi ha fins i tot un 10% de nens que tenen fòbia als gossos.
0: Parlem d'aquesta por als animals, com una qüestió que podria ser menor o passatgera,
1: uh-huh.
0: no? Vist des de fora i fent una valoració així, grosso modo, però fins a quin punt aquesta cinofòbia pot arribar a ser limitant en el dia a dia d'un infant?
1: Doncs mira, angoixa moltíssim i ho pateix, no només ho pateix el nen, ho pateix els germans, la família sencera, perquè han de deixar de fer fins i tot plans de sortir d'una festa d'aniversari, deixar un pícnic que estaven enmig del parc i, en definitiva, deixar de fer plans o fins i tot parar aquests plans perquè hi ha un gos al voltant, el nen es col·lapsa i necessita fugir, necessita sortir d'aquell escenari. Amb la qual cosa, no és, normalment no és passager, sinó que s'ha de tractar. I és molt, molt limitant fins al punt de poder desembocar en una agorafòbia, que és ja no voler sortir ni de casa.
0: Clar, aquest seria ja el cas extrem, no?
1: El més
0: quan
1: extrem.
0: Quan això ja va al màxim dels màxims...
1: Sí.
0: És aquesta situació que els pot limitar fins i tot a fer una vida més enllà de les...
1: Sense llibertat.
0: Exacte, exacte. I com es manifesta aquest impacte en la vida familiar i social? Tu dius, no només ho pateix l'infant, sinó que també ho pateix la resta de la família i l'entorn més proper, no?
1: Mm-hmm. Doncs mira, els pares ho viuen des d'una posició molt frustrant. Primer, perquè no saben a quin professional s'han de dirigir. I a mi, quan m'arriben les famílies, diuen, ostres, com ens ha costat trobar-te, Anna. És que no sabíem que hi havia una figura que pogués tractar directament la cinofòbia. I, perdona, i els germans també, perquè es queden sense fer plans. I el propi nen ho viu amb ansietat, amb pena, amb ràbia, amb molta tristesa i amb molta frustració, que això acaba derivant, li acaba afectant moltíssim en una baixa autoestima, no? I a la seva pròpia... i a la seguretat en si mateix. Acaba vèncer, doncs... I més quan tens a tothom al teu voltant que està invalidant la teva por. Perquè si invaliden aquesta por de no, home, no, que no és res, però si és un gos això no és res, home, encara et sents pitjor, perquè t'hi sents que no ets com els altres i ni tan valent, ni tan guapo, ni tan alt, saps el que et vull dir? Doncs així.
0: I escolta'm una cosa, en el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, la por als gossos sembla... més freqüent, és més invalidant en aquest cas perquè tenen unes percepcions i una sensibilitat més acusada que la resta de nens?
1: És més freqüent perquè normalment els nens amb TEA tenen hipersensibilitats, tant auditiva, visual, tàctil, i a més tenen, de vegades, segons el grau, més dificultat per expressar com se senten i què és allò que no volen, no? Doncs amb aquests nens amb autisme, que, a més, se'ls pot barrejar el fàstic amb la por, que són dues emocions que van de la mà perquè tenen les mateixes respostes a nivell biològic d'evitació i fugida, aconseguim treballar molt bons resultats. És una activitat, ho podem treballar gradualment, acompanyant el nen, i aquestes sessions de zooteràpia m'agrada que estigui algun familiar, o la mare o el pare.
0: Explicarem el procés perquè la gent també visualitzi una mica com funciona aquest tractament. De quina manera, quan parlem d'aquesta sensibilitat més acusada que tenen aquests nens amb TEA, quines són les situacions que el fan sentir-se malament? És a dir, què és el que noten ells?
1: Doncs mira, els nens amb TEA... sobretot els hi puja moltíssim el nivell d'ansietat. Ansietat i frustració perquè no poden comunicar que aquell estímul, en aquest cas el gos, li està fent por. I pot ser que, segons el grau, ho verbalitzi directament, no vull marxar, o es quedi, si no pot parlar, que li agafi una minicrisi. I els pares no sàpiguen per què li ha agafat una crisi ara, saps? I és perquè està veient un estímul que no pot controlar, que no entén, que no pot anticipar com reaccionarà el gos, i això li angoixa moltíssim i li crea moltíssima ansietat.
0: Estem parlant, per exemple, de les olors, dels lladrucs...
1: Sí.
0: No? Són sí. Situacions que ells detecten d'una manera... Com...
1: Els nens associen el lladruc, que els hi fa mal aquest soroll, els hi fa mal directament a les orelles, i acaben associant el gos a aquesta incomoditat tan gran, no? I això desencadena, doncs, que tinguin rebuig cap al gos.
0: Precisament això és el que anava a comentar, que els infants que tenen TEA com acostumen a necessitar aquesta anticipació, no? Aquest control sobre el seu entorn, doncs aquest factor d'imprevisibilitat és el que els crea tota aquesta angoixa, aquesta situació, no? També sabem que molts nens amb autisme presenten nivells d'ansietat més elevats, com ara comentaves. Com influeix aquesta ansietat en l'aparició o el manteniment de la sinofòbia?
1: Com
0: influeix precisament aquesta ansietat que tenen ells, no?, en el manteniment de la sinofòbia.
1: Sí.
0: És a dir, mentre hi hagi aquesta ansietat que ells tenen, perquè és una situació que no controlen, aquesta por no desapareix.
1: No desapareix fins que no es tracta. Pot ser que hi hagi... Mira, et comento, els nivells d'ansietat en TEA de vegades és complicat reduir-los, però li donem les eines suficients, treballades de forma gradual, perquè el nen sàpiga com reaccionar a cada una de les situacions que l'incomoden. És a dir, probablement no podrem reduir l'ansietat perquè el nen viu amb aquest nivell d'ansietat, hi hagi gos o no hi hagi gos, no? Però sí que podem ajudar-li a tenir les eines suficients com per gestionar aquesta ansietat en moments concrets i amb molt d'èxit. Funciona molt bé.
0: Parlem, doncs, com a partir de la zooteràpia es pot treballar a través d'un procés terapèutic que com funciona? És a dir, t'arriba una família amb un nen, infant, que té aquest problema perquè, a més, doncs, té TEA. Què fem?
1: El primer que fem és una primera sessió que es diu anamnesi. És una sessió d'una reunió amb els pares i el nen. De vegades pot estar el nen, d'altres no, segons com ens convingui. I és una reunió d'una hora i mitja, més o menys, en la qual jo faig d'inspector Gadget i faig un munt de preguntes per veure, per tenir un perfil el més acurat possible sobre el nen. No? Com viu, amb qui viu, quins són els seus interessos, les seves capacitats, les seves limitacions, tot. A partir d'aquí fem ja una següent sessió en la qual, com et comentava abans, a mi m'agrada que hi sigui o la mare o el pare. I perquè és una persona de seguretat, és el seu referent que li dona seguretat. Les sessions es fan en el meu despatx, i que està a Sant Cugat, i segons el que jo hagi determinat en aquesta primera sessió, començaré amb animal, sense animal, o escollint un gos, o un conill, o una tortuga, depenent de com ho vegi. Però el que es tracta és d'entendre com processa l'entorn aquest nen. Jo necessito saber fins a quin punt té la necessitat d'anticipar i aquesta hipervigilància, fins a quin punt la té activada, sí? I com està d'arraigat aquesta por. Llavors, aniré dissenyant les sessions en funció de tot el que he pogut extreure de la primera sessió. I després es treballa amb desensibilització, que es diu, i contracondicionament. Són dues palabrejas que
0: vol dir, traduïdes a la situació en què ens trobem?
1: Que vol dir que es treballa a poc, amb aproximacions successives, sense forçar el nen, i sobretot el que, amb reforç positiu, amb premis, però no premis de don un caramelet, no, sinó superant objectius, que això li dona al nen motivació intrínseca, és a dir, per ell mateix, ho vol aconseguir per ell mateix i no per un caramelet, no? I a poc anem aconseguint diferents objectius i pujant, jo els hi dibuixo sempre una escala i sempre li dibuixo on, quan ha avançat en cada sessió. I això motiva moltíssim per seguir enfrontant-te a la por. I una de les coses més importants és explicar-li que els gossos no actuen perquè sí. És a dir, els gossos pensen, els gossos actuen en funció de lo que hi ha en el seu entorn. I moltes vegades riuen, no? Perquè tu creus que ara vindrà un gos i et mossegarà perquè sí? No. I educant a la Kira, demanant-li exercicis a la Kira, se n'adonen del nivell d'intel·ligència que té el gos, i allò que havia infravalorat i que pensava que actuava de qualsevol manera, se n'adona que és un ésser que té un lligam molt fort amb nosaltres i que ens entén perfectament les ordres que li donem i les consignes.
0: La Kira és una de les gosses tu fas servir per teràpia i que apareix en aquell llibre que vas venir a presentar-nos un dia. Et volia preguntar, perquè clar, primer, els animals que feies servir, que ja ens has explicat, no? El repertori d'animals que pots utilitzar, però en quin moment decideixes que entra a participar del procés el gos?
1: Mira, ara estic amb un nen que la primera sessió, el primer dia, no vaig treure cap gos, ni el conill ni el gos, simplement perquè vaig veure que tenia moltíssima por i que ho estava passant malament. Ja la comunicació gestual ens dona moltíssima informació. Si tu veus el nen que està angoixat amb els ombros cap al davant, que ni tan sol et vol mirar, això et dona moltes pistes. Llavors, el primer que faig és explicar, donar molta informació. I els hi explico que la por, en aquest cas, la por sempre té un significat, un valor, no? I que serveix per alguna cosa, però de vegades el nostre cervell s'equivoca i ens diu que estem en perill quan realment no ho estem. I començo per aquí, explicant-li al nen que, clar, el cervell, de vegades, el més primitiu, es pensa que estem a la selva i ens diu, cuidado, morirem! I ell mateix riu, no? I dic, però oi que no morirem? No. Doncs ara li hem d'ensenyar al teu cervell quan ens està dient mentides. I a poc agafa confiança, ho entén. La por se'n va amb informació. La por se'n va amb informació. Quan entenem que les coses no passen aleatòriament, sense cap mena de raó, llavors tenim el control de la situació i ens relaxem i la por se'n va.
0: El gos apareix tard o d'hora, segons com vagi el procés.
1: Sempre i quan ell ho vulgui. Jo li dic, per exemple, m'ho invento, Òscar, vols que veiem el gos? I normalment hem creat un vincle tan fort de confiança i estic tan orgullosa d'això perquè poques vegades em diuen no vull anar. Confiem moltíssim.
0: I escolta, una cosa que segurament els preocuparà als pares, que és el grau de resultat que pot donar una teràpia com aquesta. T'ho pregunten quan comencen una teràpia?
1: Normalment sí, m'ho pregunten, però la veritat és que tinc molta sort. Però mira, jo et diria que amb 10 sessions està la majoria de vegades resolt.
0: Bastant ràpid, eh?
1: Sí, molt ràpid. Mira, ahir vaig publicar una història a Instagram que portem 3 sessions amb l'Àlex, que venia superbloquejat, i ara ja sortirem al carrer, perquè quan ja ha perdut, ja s'ha habituat al meu gos, ja s'ha habituat al conillet de teràpia, ja s'ha habituat a la tortuga, llavors toca sortir al carrer i entendre en el carrer com es comporten els altres gossos, perquè ja sabem que la Kira és molt bona. Ara hem d'entendre per què borda un gos, que quan està jugant no s'estan barallant, que no tenen mans, que tot ho fan amb la boca, però que no passa res. Han d'entendre totes les conductes. Al final passes tota la informació de l'etologia, no? de tot el comportament d'animal, els hi expliques per què fan cada una de les coses.
0: Anna, abans de marxar, un últim missatge per a aquelles famílies, per als pares que s'han trobat amb aquest problema i no troben solució.
1: Doncs que em truquin, sisplau, o que es posin en contacte amb nosaltres al nostre Instagram, que és AC Zooteràpies, d'Associació Catalana de Zooteràpies. Ens trobaran AC Zooteràpies. Guimil Anna també ens trobaran, que és el meu personal, però penjo també tota la informació. També em poden trucar per telèfon al telèfon de l'associació, que és el 637-93-12-01.
0: Bé, doncs, a veure si hi ha sort per a aquestes famílies que tant estan patint,
1: sí,
0: tant o més que la criatura, davant d'un problema que té solució.
1: Pues sí.
0: Anna, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu. Només faltaria.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau.
1: Gràcies.

0: bé, i què voleu fer aquests dies?
1: Anar a una piscina caribenya.
2: Dormir en un hotel del Far West.
3: Volar a lloms d'un drac.
0: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
4: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
5: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
4: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
5: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
4: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
8: Si escoltes la ràdio,
9: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
8: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
9: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
8: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
10: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
11: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
12: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
11: Dimarts a les 11 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
13: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
14: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
13: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
15: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
16: Ah, no tens mans?
17: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
16: Red flag. Oi que sí?
17: Sí. Sí.
11: Ja disponible a cugat.cat.
16: Mare meva.

0: Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més. La música i les seves històries cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
6: Escolta l'Altimars a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat. Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
7: Ràdio Sabadell, 94.6.
6: Terrassa.
7: Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
6: Sant Cugat.
7: Ràdio Sant Cugat, 91.5.
6: El Prat.
7: El Prat Ràdio, 91.6.
6: Castellà.
7: Ràdio Castellà, 90.1.
6: I Badalona.
7: Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
6: Cada tarda de 4 a 6, connectats.
8: Jo què és?
9: Futbol.
8: Bàsquet.
9: Hoquei.
8: Handbol.
9: Waterpolo.

0: Rendes comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
1: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a Cugat.cat.
2: Avui dimarts arribarem a les 12 amb l'espai Like de Valor. Això és tot, demà més. Adéu-siau.
1: Continguts en xarxa.
3: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al nou programa de beques de formació fotogràfica que està adreçat a dones que surten de la presó i que està impulsat per la Fundació CETBA i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Aquesta iniciativa vol facilitar la inserció social i professional de dones que han estat internes mitjançant dues beques anuals per a participants al projecte Traspassant l'Objectiu. Ara fa uns mesos en parlàvem d'aquesta iniciativa. Tot plegat es va presentar fa uns dies, a finals de maig, en una roda de premsa, i avui nosaltres en podem parlar amb Laura Gálvez Rain. Ella ha estat lligada des de fa molt de temps a aquest projecte, ara el dirigirà des de la presó de Batràs, però a més és l'autora del fotollibre Batràs, Dones Invisibles. Ho posem tot sobre la taula. Laura Gálvez Rain, benvinguda a Valors de l'Alta, com estàs?
4: Hola, bon dia. Molt bé, i vosaltres?
3: Molt bé, molt contentes de poder parlar d'aquestes beques, que ara comentàvem que s'adrecen a participants al projecte Traspassant l'Objectiu. És aquest projecte, per refrescar una mica la memòria dels oients, perquè vam parlar ja fa uns mesos, que a través de la fotografia empodera dones internes als centres penitenciaris de Catalunya, no?
4: Sí, correcte. És un projecte amb iniciativa de la Fundació CETBA, que està sota la direcció de la fotògrafa i activista Marta Fàbregas. I bueno, hem creat una xarxa de fotògrafes professionals que ens dediquem a portar la fotografia als centres penitenciaris. I efectivament les empodera tant en autoimatge com en coneixement.
3: Que de fet vosaltres heu registrat moltes millores, no?, en això, en autoestima, en autoimatge, en convivència fins i tot. De quina manera l'art, la fotografia en aquest cas, pot ajudar persones que estan aïllades, no?, en certa manera?
4: Bé, en el cas més evident, jo crec que és el de l'autoimatge, perquè aquestes dones, a part de que els miralls que tenen a les habitacions són d'un plàstic que al anar-lo netejant s'ha desgastat, llavors la imatge que es veu no és la imatge real, carreguen amb un estigma, evidentment, d'haver estat internes. I jo crec que lo interessant aquí és no com es veuen elles mateixes, sinó com les miren les seves companyes mentre es fan la dinàmica de model i fotògrafa. I crec que això és la part més evident. I com deies, també millora molt les relacions entre elles perquè és un espai diferent al que estan acostumades dins de les presons i pues, hi ha convivències que potser no es donaven en altres espais de la presó. Mm. I coneixen a noves noies, es porten... Bueno, sí, creen convivència d'una altra manera.
3: Explicàvem, Laura, que tu dirigiràs ara el projecte a la presó de Batràs, però la teva relació amb Traspassant l'Objectiu ve de lluny.
4: Sí, començo el 2021 com a alumna en pràctiques, que és curiós. A través de l'IFC, de fet, a la borsa de treball vaig veure l'oferta i em vaig presentar. I ara no recordo bé si van ser un o dos anys, vull dir dos o tres anys, que vaig estar fent d'assistent de la Marta, de fotògrafa, o sigui, assistent de fotògrafa i de logística. I després d'això vaig començar a col·laborar com a fotògrafa convidada, que fem una masterclass, una xerrada entorn a un tema i a un projecte personal i després, al finalitzar el taller, algunes alumnes del taller poden optar una mentoria. Llavors, jo com a fotògrafa convidada també feia el seguiment d'aquesta mentoria, que és un projecte sota un concepte, per exemple, resiliència. Llavors, nosaltres ajudem a una d'elles a fer un projecte de principi a final.
3: Per tant, com veiem, és un projecte que va més enllà, no?, també de la fotografia en si, tot i que el pes recau en això. Clar, en els anys que porteu d'aquest projecte, i segurament tu ho hauràs notat també, heu detectat que moltes de les persones, moltes de les dones que hi han participat, un cop fora de la presó, continuen tenint un cert interès, no?, amb la fotografia.
4: Sí, sobretot aquestes dones que comentàvem que opten a les mentories, que ja mostren un interès més específic per la fotografia, al sortir doncs, hi ha algunes que contacten amb la Fundació i algunes han pogut exposar a festivals, algunes han optat ja en algun taller fora de la presó. Vull dir, a més, al final del taller sorteja una càmera

0: a Panasonic i, clar, quan reben una càmera els hi fa molta il·lusió perquè això vol dir que després d'estar allà dins, fora podran seguir fent fotografies. Jo crec que sí, que és un projecte molt complet en aquest sentit perquè les anima també a seguir-ho fent tot i que s'acabi el taller.
1: Ara heu presentat i, de fet, tireu endavant aquest nou programa de beques i ho feu una mica amb la voluntat, dèiem, de facilitar la inserció social i professional d'aquestes dones. Explica'ns una mica en què consisteixen.
0: Bé, jo no tinc molts detalls perquè aquesta part és més de l'administració de la fundació, però sí que sé que és una col·laboració amb el IFC i crec que que tanca un cercle perquè al final l'IFC ha sigut col·laborador portant els alumnes en pràctiques i bueno, és un institut de referència i que les que han fet el taller puguin optar a fer un curs dins de l'IFC, jo crec que també motiva a alimentar doncs, aquesta part més artística o cultural i a professionalitzar-se si ho volen.
1: I tant. Ara comentaves que arran del projecte Traspassant l'Objectiu s'aprenen moltes coses i s'empoderen en molts aspectes, però deixa'm girar una mica la pregunta i fer-te-la a tu, Laura, com a mentora, fins i tot com a estudiant en pràctiques, com vas començar, no? Com ens explicaves. Ara ja com a directora del projecte, tu quins aprenentatges t'estàs enduent d'aquesta iniciativa?
0: Ostres, jo la primera vegada que vaig entrar va ser molt impactant. La veritat és que és una experiència que jo crec que sí o sí et canvia d'alguna manera i poder haver estat dins d'aquest projecte durant tant de temps i veure com ha anat canviant, com ha anat creixent. Bueno, a mi, com a persona jo crec que m'ha millorat. Bueno, entres a la presó pensant que no tens prejudicis, que ho tens tot vist i al final tenim uns judicis socials que sense voluntat no els desfem i jo crec que entrar a la presó a mi m'ha canviat molt en aquest aspecte i també m'ha fet veure que la fotografia és una eina, més enllà d'una eina expressiva, una eina artística, és una eina de canvi i jo mai ho havia vist així. I bueno, jo crec que això ha definit molt la meva trajectòria professional com a fotògrafa a partir del moment que començo a col·laborar amb la Fundació.
1: Creus que seria diferent, eh? Si no hi haguessis entrat?
0: Jo crec que sí. No sé on estaria ni què estaria fent, però jo crec que sí. Sí, això m'ha bueno, m'ha tirat més per la vessant social, potser de mediació artística. Sí, m'ha donat la sensació de que la fotografia també pot arribar al canvi.
1: Doncs amb aquest missatge ens quedem. Laura Gálvez-Rain, directora del projecte Traspassant l'Objectiu a la presó de Batràs. Moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i molta sort amb aquesta nova etapa dins d'aquest mateix projecte.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 6. Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
3: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones que no es coneixen entre elles comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria del 2025 de Càritas, que també revela que els relloguers han passat del 32% al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. Segons explica mossèn Emili Marlès, rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, el fenomen que s'han trobat és que lloguen habitacions per a dues persones, que aquestes persones paguen menys, però el que la lloga cobra més perquè hi ha dues persones que li estan pagant aquest lloguer. Segons ha advertit mossèn Emili, es tracta d'un fenomen que es va donant cada vegada més i que evidencia un empitjorament de les condicions residencials de les persones amb menys recursos. L'habitatge és, de fet, la principal preocupació de l'entitat. Segons les dades presentades aquest dilluns, només el 28,4% de les persones ateses disposen d'un habitatge estable, ja sigui de propietat o de lloguer. La resta viuen en situacions de relloguer, acollides temporalment per familiars o coneguts, en infrahabitatges o, en els casos més extrems, al carrer. Marlès ha alertat que aquesta situació reflecteix una tendència sostinguda. Segons el responsable de Càritas, moltes de les persones que avui viuen de relloguer provenen de situacions residencials més estables i s'han vist obligades a anar perdent capacitat econòmica fins a no assumir, poder assumir el cost d'un habitatge o fins i tot d'una habitació pròpia. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen els sindicats CGT, la Intersindical i Abacos i el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles bressol públiques, de gestió directa i indirecta, les llars d'infant privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància, segons ha explicat CGT. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 0 a 3 com a etapa plenament educativa, un model públic gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. Les organitzacions exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Entre les reclamacions també hi ha suports especialitzats suficients per fer efectiva l'educació inclusiva, l'increment del finançament públic destinat al sector, la dignificació salarial i professional de les treballadores, la reducció de la precarietat i la temporalitat i mesures específiques de salut laboral, segona activitat i jubilació anticipada. Després d'aquestes notícies, continuem amb més informació amb titulars en format breu. La iniciativa de Tasta Mandó torna aquest estiu amb una programació que combina tastos, demostracions gastronòmiques, activitats familiars i la participació d'una vintena de restaurants de la ciutat. Impulsat per De Collserola i l'Ajuntament, el projecte arriba a la seva cinquena edició, amb l'objectiu de consolidar el tomàquet Mandó com un producte de proximitat present a les taules de Sant Cugat durant tota la temporada. La Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebrarà del 2 al 8 de juliol a la Unió Centre Cultural de Sant Cugat la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reunirà especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global, marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. I segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre. I des d'aleshores, les seves ànimes dansen sense descans per la serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a dansar, la nova proposta de creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major. L'espectacle, creat i dirigit per la directora del cos de dansa, Eulàlia Mateu, i amb la direcció musical de Selma Bruna, tindrà lloc el dijous 25 de juny a la plaça de la Vila en dues sessions, a les 10 de la nit i a 3:15. Tal com ha explicat la directora en roda de premsa, es tracta d'un avançament de 25 minuts d'un projecte que continuarà desenvolupant-se durant els pròxims mesos per estrenar-se definitivament el 2027. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X, a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria de 2025, que també revela que els relloguers han passat del 32 al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. L'habitatge és, de fet, la principal preocupació de l'entitat. Segons les dades presentades aquest dilluns, només el 28,4% de les persones ateses disposen d'un habitatge estable, ja sigui de propietat o de lloguer. La resta viuen en situacions de relloguer acollides temporalment per familiars o coneguts en infrahabitatges o, en els casos més extrems, al carrer. Segons el responsable de Càritas, moltes de les persones que avui viuen de relloguer provenen de situacions residencials més estables i s'han vist obligades a anar perdent capacitat econòmica fins a no poder assumir el cost d'un habitatge o fins i tot d'una habitació pròpia. La memòria de 2025 també confirma la feminització de la pobresa. Les dones representen ja el 61% de les persones ateses per l'entitat, quan l'any 2021 eren el 54%. Segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre i des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la Serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a Dansar, la proposta de nova creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major. L'espectacle, creat i dirigit per la directora del cos de dansa, Eulàlia Mateu, i amb la direcció musical de Selma Bruna, tindrà lloc el dijous 25 de juny a la plaça de la Vila en dos passis, a les 10 de la nit i a 3:15 de la nit. I pel que fa a l'activitat destacada d'avui a les 6 de la tarda al Centre Grau Garriga, hi haurà una conferència de Mariana Iturralde, que va acompanyar l'obertura del programa de residències a la Casa Aimat. En conversa amb ella compartirem els inicis, processos, crisis i trobades que s'han succeït en els darrers anys a la Casa Aimat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
6: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
7: No, Peyu, tu no hi seràs.
6: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
8: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'esclat de Sant Cugat.
9: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
10: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
9: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
10: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
9: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
11: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La ràdio amb samarreta.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones que no es coneixen entre elles comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria del 2025 de Càritas, que també revela que els relloguers han passat del 32% al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. Segons explica mossèn Emili Marlès, rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, el fenomen que s'han trobat és que lloguen habitacions per a dues persones, que aquestes persones paguen menys, però el que la lloga cobra més perquè hi ha dues persones que li estan pagant aquest lloguer. Segons ha advertit mossèn Emili, es tracta d'un fenomen que es va donant cada vegada més i que evidencia un empitjorament de les condicions residencials de les persones amb menys recursos. L'habitatge és, de fet, la principal preocupació de l'entitat. Segons les dades presentades aquest dilluns, només el 28,4% de les persones ateses disposen d'un habitatge estable, ja sigui de propietat o de lloguer. La resta viuen en situacions de relloguer, acollides temporalment per familiars o coneguts, en infrahabitatges o, en els casos més extrems, al carrer. Marlès ha alertat que aquesta situació reflecteix una tendència sostinguda. Segons el responsable de Càritas, moltes de les persones que avui viuen de relloguer provenen de situacions residencials més estables i s'han vist obligades a anar perdent capacitat econòmica fins a poder assumir el cost d'un habitatge o fins i tot d'una habitació pròpia. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen els sindicats CGT, la Intersindical i Abacos i el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles Bressol públiques, de gestió directa i indirecta, les llars d'infant privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància, segons ha explicat CGT. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 0 a 3 com a etapa plenament educativa, un model públic gratuït inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. Les organitzacions exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Entre les reclamacions també hi ha suports especialitzats suficients per fer efectiva l'educació inclusiva, l'increment del finançament públic destinat al sector, la dignificació salarial i professional de les treballadores, la reducció de la precarietat i la temporalitat i mesures específiques de salut laboral, segona activitat i jubilació anticipada. Després d'aquestes notícies, continuem amb més informació amb titulars en format breu. La iniciativa de Tasta Mandó torna aquest estiu amb una programació que combina tastos, demostracions gastronòmiques, activitats familiars i la participació d'una vintena de restaurants de la ciutat. Impulsat per De Collserola i l'Ajuntament, el projecte arriba a la seva cinquena edició, amb l'objectiu de consolidar el tomàquet mandó com un producte de proximitat present a les taules de Sant Cugat durant tota la temporada. La Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebrarà del 2 al 8 de juliol a la Unió Centre Cultural de Sant Cugat la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol el nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reunirà especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global, marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. I segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre. I des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a dansar, la nova proposta de creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major. L'espectacle, creat i dirigit per la directora del cos de dansa, Eulàlia Mateu, i amb la direcció musical de Selma Bruna, tindrà lloc el dijous 25 de juny a la plaça de la Vila en dues sessions, a les 10 de la nit i a 3:15. Tal com ha explicat la directora en roda de premsa, es tracta d'un avançament de 25 minuts d'un projecte que continuarà desenvolupant-se durant els pròxims mesos per estrenar-se definitivament el 2027. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, els recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X, a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
1: He caigut a terra i m'he aixecat. He caminat descalç quan cremava l'asfalt. Hi ha onades que m'han tombat, ones que mai haurien pogut...
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
2: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
3: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones que no es coneixen entre elles comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria del 2025 de Càritas, que també revela que els relloguers han passat del 32% al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. Segons explica mossèn Emili Marlès, rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, el fenomen que s'han trobat és que lloguen habitacions per a dues persones, que aquestes persones paguen menys, però el que la lloga cobra més perquè hi ha dues persones que li estan pagant aquest lloguer. Segons ha advertit mossèn Emili, es tracta d'un fenomen que es va donant cada vegada més i que evidencia un empitjorament de les condicions residencials de les persones amb menys recursos. L'habitatge és, de fet, la principal preocupació de l'entitat. Segons les dades presentades aquest dilluns, només el 28,4% de les persones ateses disposen d'un habitatge estable, ja sigui de propietat o de lloguer. La resta viuen en situacions de relloguer, acollides temporalment per familiars o coneguts, en infrahabitatges o, en els casos més extrems, al carrer. Marlès ha alertat que aquesta situació reflecteix una tendència sostinguda. Segons el responsable de Càritas, moltes de les persones que avui viuen de relloguer provenen de situacions residencials més estables i s'han vist obligades a anar perdent capacitat econòmica fins a no assumir, poder assumir el cost d'un habitatge o fins i tot d'una habitació pròpia. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen els sindicats CGT, la Intersindical i Abacos i el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles Bressol públiques, de gestió directa i indirecta, les llars d'infant privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància, segons ha explicat CGT. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 0 a 3 com a etapa plenament educativa, un model públic gratuït inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. Les organitzacions exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Entre les reclamacions també hi ha suports especialitzats suficients per fer efectiva l'educació inclusiva, l'increment del finançament públic destinat al sector, la dignificació salarial i professional de les treballadores, la reducció de la precarietat i la temporalitat i mesures específiques de salut laboral, segona activitat i jubilació anticipada. Després d'aquestes notícies, continuem amb més informació amb titulars en format breu. La iniciativa de Tasta Mandó torna aquest estiu amb una programació que combina tastos, demostracions gastronòmiques, activitats familiars i la participació d'una vintena de restaurants de la ciutat. Impulsat per De Collserola i l'Ajuntament, el projecte arriba a la seva 5a edició, amb l'objectiu de consolidar el tomàquet mandó com un producte de proximitat present a les taules de Sant Cugat durant tota la temporada. La Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebrarà del 2 al 8 de juliol a la Unió Centre Cultural de Sant Cugat la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol el nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reunirà especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global, marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. I segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre. I des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a dansar, la nova proposta de creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major. L'espectacle, creat i dirigit per la directora del cos de dansa, Eulàlia Mateu, i amb la direcció musical de Selma Bruna, tindrà lloc el dijous 25 de juny a la plaça de la Vila en dues sessions, a les 10 de la nit i a 3:15. Tal com ha explicat la directora en roda de premsa, es tracta d'un avançament de 25 minuts d'un projecte que continuarà desenvolupant-se durant els pròxims mesos per estrenar-se definitivament el 2027. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, els recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, a Facebook, a X, a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria de 2025, que també revela que els relloguers han passat del 32 al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. L'habitatge és, de fet, la principal preocupació de l'entitat. Segons les dades presentades aquest dilluns, només el 28,4% de les persones ateses disposen d'un habitatge estable, ja sigui de propietat o de lloguer. La resta viuen en situacions de relloguer acollides temporalment per familiars o coneguts en infrahabitatges o, en els casos més extrems, al carrer. Segons el responsable de Càritas, moltes de les persones que avui viuen de relloguer provenen de situacions residencials més estables i s'han vist obligades a anar perdent capacitat econòmica fins a no poder assumir el cost d'un habitatge o fins i tot d'una habitació pròpia. La memòria de 2025 també confirma la feminització de la pobresa. Les dones representen ja el 61% de les persones ateses per l'entitat, quan l'any 2021 eren el 54%. Segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre i des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la Serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a Dansar, la proposta de nova creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major. L'espectacle, creat i dirigit per la directora del cos de dansa, Eulàlia Mateu, i amb la direcció musical de Selma Bruna, tindrà lloc el dijous 25 de juny a la plaça de la Vila en dos passis, a les 10 de la nit i a 11:45 de la nit. I pel que fa a l'activitat destacada d'avui a les 6 de la tarda al Centre Grau Garriga, hi haurà una conferència de Mariana Iturralde, que va acompanyar l'obertura del programa de residències a la Casa Aimat. En conversa amb ella compartirem els inicis, processos, crisis i trobades que s'han succeït en els darrers anys a la Casa Aimat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
6: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones que no es coneixen entre elles comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria del 2025 de Càritas, que també revela que els relloguers han passat del 32% al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. Segons explica mossèn Emili Marlès, rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, el fenomen que s'han trobat és que lloguen habitacions per a dues persones, que aquestes persones paguen menys, però el que la lloga cobra més perquè hi ha dues persones que li estan pagant aquest lloguer. Segons ha advertit mossèn Emili, es tracta d'un fenomen que es va donant cada vegada més i que evidencia un empitjorament de les condicions residencials de les persones amb menys recursos. L'habitatge és, de fet, la principal preocupació de l'entitat. Segons les dades presentades aquest dilluns, només el 28,4% de les persones ateses disposen d'un habitatge estable, ja sigui de propietat o de lloguer. La resta viuen en situacions de relloguer, acollides temporalment per familiars o coneguts, en infrahabitatges o, en els casos més extrems, al carrer. Marlès ha alertat que aquesta situació reflecteix una tendència sostinguda. Segons el responsable de Càritas, moltes de les persones que avui viuen de relloguer provenen de situacions residencials més estables i s'han vist obligades a anar perdent capacitat econòmica fins a no poder assumir el cost d'un habitatge o fins i tot d'una habitació pròpia. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen els sindicats CGT, la Intersindical i Abacos i el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles Bressol públiques, de gestió directa i indirecta, les llars d'infant privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància, segons ha explicat CGT. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 0 a 3 com a etapa plenament educativa, un model públic gratuït inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. Les organitzacions exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Entre les reclamacions també hi ha suports especialitzats suficients per fer efectiva l'educació inclusiva, l'increment del finançament públic destinat al sector, la dignificació salarial i professional de les treballadores, la reducció de la precarietat i la temporalitat i mesures específiques de salut laboral, segona activitat i jubilació anticipada. Després d'aquestes notícies, continuem amb més informació amb titulars en format breu. La iniciativa de Tasta Mandó torna aquest estiu amb una programació que combina tastos, demostracions gastronòmiques, activitats familiars i la participació d'una vintena de restaurants de la ciutat. Impulsat per De Collserola i l'Ajuntament, el projecte arriba a la seva cinquena edició, amb l'objectiu de consolidar el tomàquet mandó com un producte de proximitat present a les taules de Sant Cugat durant tota la temporada. La Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebrarà del 2 al 8 de juliol a la Unió Centre Cultural de Sant Cugat la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol el nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reunirà especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global, marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. I segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre. I des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a dansar, la nova proposta de creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major. L'espectacle, creat i dirigit per la directora del cos de dansa, Eulàlia Mateu, i amb la direcció musical de Selma Bruna, tindrà lloc el dijous 25 de juny a la plaça de la Vila en dues sessions, a les 10 de la nit i a 3:15. Tal com ha explicat la directora en roda de premsa, es tracta d'un avançament de 25 minuts d'un projecte que continuarà desenvolupant-se durant els pròxims mesos per estrenar-se definitivament el 2027. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, el recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, a Facebook, a X, a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 17 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el CRU continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una 70a de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Són les 7 i 3. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb dues incidències que arrosseguem des d'ahir al vespre. Tenim encara activa una avaria a Sant Julià de Vilatorta, que a la C25 talla un carril de circulació en direcció Girona. També parlem de la retirada de càrrega a la via, a la AP7, concretament a Vilafranca del Penedès, on també es talla un carril en sentit sud, en aquest cas en direcció Tarragona. Per altra banda, parlem de retencions habituals ben formades ja amb intensitat, sobretot als voltants de Barcelona, també al Vallès, on ja hi ha cues, sobretot a Sant Quirze, en direcció Barcelona per la C58. També a la AP7, a Barberà del Vallès, ja des de Santa Perpètua de Mogoda. Hi ha retencions en sentit sud, però també a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa als accessos de Barcelona, cues en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament també des del Llobregat ja tenim força lentitud a la A2 des de Pallejà fins a Cornellà i a la B23 també des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Comença aquest dimecres amb un temps completament ras, una altra vegada. De fet, al llarg d'aquest matí, els núvols han de ser molt escassos, només alguns que estem tenint cap a l'Ebre, núvols baixos, fruit de la mateixa humitat, que ja ha pujat més en aquella banda del sud de Tarragona, però en general temps tranquil aquest matí i també suau. Ja va pujar la temperatura, tot i que encara es dorm relativament bé a moltes comarques, sobretot de l'interior del país. Aquesta tarda, un ambient calorós, fins i tot més que ahir, 37-38 graus ja en alguns municipis del Pla de Lleida. I aquesta tarda, una altra vegada amb algunes tempestes a l'Alt Pirineu, però més locals que ahir, sobretot les més fortes al Ripollès, a la Cerdanya i a l'Alt Urgell. Ja diem ruixats que la resta del país no els tindrem. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 7 i 5, comencem. La candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellvé Fernández.
4: És el moment en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmat el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 amb patronals i sindicats. Un pacte en línia amb el que marca Europa: més productivitat, més sobirania de les matèries primeres i un impuls cap a la transició energètica. L'objectiu és dotar d'estratègia aquest sector, que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya.
5: Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
4: El president també ha defensat que l'aeroport del Prat esdevindrà un hub internacional i un referent de sostenibilitat mediambiental.
1: Evidentment, aquesta no és la crònica que esperàvem escoltar ara mateix. La recuperarem tan bon puguem. Al seu torn, us expliquem que el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
6: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
1: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia. Ens ho explica el Dani Camacho, de Canal T.
7: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
8: Va acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus, al nostre municipi, significa per recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial, i més de la tipologia que estem parlant, doncs creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
7: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria, i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
1: D'altra banda, però, les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència i opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
9: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això. Però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
1: I pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra, que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol que avui afronten les sessions de control han rebutjat petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. Ens ho explica en Jordi Casino.
10: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
6: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
10: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
11: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
10: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
1: De l'àmbit internacional, en espera de la signatura oficial de l'acord de pau a l'Orient Mitjà el pròxim divendres i mentre el petroli continua a la baixa arran de l'anunci, la cimera del G7 que se celebra a Evian s'ha centrat en les darreres hores en el conflicte a Ucraïna. Els caps d'estat i de govern han acordat redoblar la pressió sobre Rússia per intentar que el seu president, Vladimir Putin, segui a negociar la pau. En aquest sentit, els líders del G7, amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky, han acordat més sancions al petroli i al gas rus. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment, s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, i encara en l'àmbit laboral, Comissions Obreres de Catalunya denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu. Ens ho explica la Maite Polo.
12: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
13: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
12: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
1: I encara més denúncies, en aquest cas, la que fa el Gremi de Restauració respecte als establiments de Mercadona de Barcelona que compten amb espais que anomena mercarrestaurants. Són zones amb taules i cadires que compten amb microones on els clients poden consumir els plats cuinats que acaben de comprar. El Gremi de Restauració ho considera intrusisme i els ha denunciat també per incompliment normatiu, ja que assegura que contravenen l'ordenança municipal. En paral·lel, el Gremi ha tornat a demandar 50 fleques amb degustació per superar l'aforament o incomplir la prohibició de venda de begudes alcohòliques, entre d'altres irregularitats. Roger Pallarols és el director del Gremi de Restauració.
14: Si superades aquestes traves i accedim als expedients concrets, continuem veient que el tracte és diferent al que rep qualsevol altra activitat econòmica, en concret la restauració, estudiarem portar l'actuació municipal a la Fiscalia perquè indagui la possible comissió d'il·lícits amb responsabilitat individual dels funcionaris o càrrecs electes existents.
1: Acord del PSC, Esquerra Republicana i Comuns per encarir a 30 euros la taxa turística als creuers que facin escala a Barcelona. Les tres formacions donen suport a una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per triplicar el recàrrec municipal que l'Ajuntament cobra als turistes. És una crònica de la Judit Vallès.
4: L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada, ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
15: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
4: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
1: La reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies a Sant Adrià de Besòs, lligada al futur hub audiovisual que es crearà a l'antiga central tèrmica, construirà dos hotels a la parcel·la ubicada a Badalona. El Consorci del Besòs ha donat llum verda de forma inicial a la distribució de la zona, que també preveu aixecar habitatges de protecció oficial i de promoció lliure a la ciutat. En té més informació en aquesta crònica Mateo Cachipuendo, de Televisió de Badalona.
16: El terreny que queda al costat de les Tres Xemeneies, que comprèn des de l'Avinguda Maresme fins al carrer de la Mar Negra, pertany a Badalona. Allà, segons la reparcel·lació aprovada inicialment pel Consorci del Besòs, s'hi construiran els dos únics hotels que hi haurà al sector del Catalunya Media City. En total seran gairebé 20.000 metres quadrats de sostre hoteler, el màxim permès pel Pla Director Urbanístic. Els hotels s'hi sumaran més de 400 pisos, entre règim de protecció oficial i promoció lliure, que s'ubicaran en aquest mateix terreny.
17: Una parcel·la en la qual hi concentra tot el sostre d'activitat hotelera que contemplava aquest pla director urbanístic. I aquest és un primer actiu que hi tindrà la ciutat. I els altres dos seran una parcel·la on probablement es puguin fer fins a 170 habitatges de protecció oficial i una altra fins a que probablement es puguin arribar a fer uns 250 habitatges de promoció lliure.
16: El Consorci del Besòs també ha acordat estudiar un augment del nombre d'habitatges de protecció oficial a tot l'entorn de les Tres Xemeneies, comptant també els que se situaran a la zona de Sant Adrià de Besòs.
1: Encara en l'àmbit de Badalona, dos gossos policia s'incorporaran al dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan a la ciutat. La Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya, vetllaran per prevenir el consum i venda de drogues durant la nit de Sant Joan. Una prova pilot que, si funciona amb èxit, podria impulsar la creació d'una unitat canina permanent al cos policial, segons ha anunciat el govern. Ens ho explica la Raquel Moreno, de Televisió de Badalona.
18: En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçaran el servei de vigilància i seguretat del cos policial durant la revetlla de Sant Joan. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
19: Que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet que tinguem aquests gossos policia, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
20: Se li encomana la recerca i després el premi és el mossegador. Mossegador, pilota o menjar. Tot és amb reforç positiu. S'associa el que és el joc amb una olor determinada.
18: En concret, estan entrenats per localitzar fins a 14 substàncies psicotròpiques diferents.
1: Comencen els treballs per prevenir els incendis forestals als boscos del nostre entorn. L'àrea metropolitana de Barcelona ha posat en marxa la nova campanya que comença per netejar les anomenades franges de protecció, que serveixen per frenar les flames en cas d'incendi. Aquest pla de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana està dotat amb més d'1.300.000 euros i arribarà a 22 municipis. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, ha explicat que s'actua primer en aquestes localitats en funció de la quantitat de massa forestal que tenen.
21: Ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I això doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix com Begues doncs, s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etcètera. No?
1: I els bombers han estabilitzat en les últimes hores l'incendi de vegetació declarat aquest dimarts a Sant Fruitós de Bages. L'incident ha provocat el tall de la C-25 en sentit Lleida. Les flames es van originar en un camp de rostolls situat entre el Club de Vol i Sant Iscle. Inicialment, els bombers hi van desplaçar 5 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. L'operatiu, però, es va acabar reforçant amb més vehicles. Hi han actuat en total 13 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris.

0: Remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 de la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Matheus, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Dídac Pla van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. I Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Argèlia per 3-0. Els altres noms destacats de la jornada d'aquesta darrera jornada són el de Kylian Mbappé, autor d'un doplet en el França 3, Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
1: Especial, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura táctica del partido, es algo normal.
0: I el Girona ja ha fet oficial la incorporació d'Ethan González. El blanenc, que ha signat per 3 temporades, arriba procedent del Cornellà, tot i que aquest curs ha jugat cedit a segona amb el Granada i a primera federació amb l'Europa. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
2: La confecció de la plantilla del Girona 26-27 es cou a foc lent. Encara a l'espera de trobar el cap d'obra encarregat de dirigir l'orquestra, el club gironí ha anunciat la segona peça per a la pròxima campanya. No és cap sorpresa, tenint en compte que és un fitxatge tancat de fa mesos com Ethan González, un jugador que tenia lligat al conjunt gironí des del gener quan va arribar a un acord amb el Cornellà pel seu fitxatge. La temporada l'havia començat amb un impacte estratosfèric a Primera Federació amb l'Europa, cedit per l'equip verd, i l'acabada a Segona Divisió del Granada, també cedit pels barcelonins, però ja amb el vestit blau del Girona. Ara, Ethan torna a canviar de samarreta per acostar-se a casa, ja que és de Blanes i es compromet així amb els gironins fins al 2029.
3: Per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç.
2: Per tant, Ethan s'afegeix a la llista d'il·lustres blanencs que han jugat al Girona amb el propòsit de tornar al club dels seus somnis, a l'elit.
0: El jutjat mercantil número 1 de Lleida ha decretat que s'inicia el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol. La decisió arriba després que no s'hagi presentat cap proposta de conveni capaç de solucionar el deute de l'entitat, que supera els 6 milions d'euros. La resolució encara no és ferma i pot ser recorreguda. Minuts i arribarem a 8:15. Obrim plana cultural explicant-vos que un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Kali, Caral Laoz o Ginestar. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la carpa de l'Atlàntida.
4: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
5: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, Ingoig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a diríem com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Kali, tindrem també a Kerat Laoz, tindrem a Ginestar, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
4: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
0: I aquest dijous la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pegatina, amb Paranoia, Kerat Laoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
3: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
4: No, Peyu, tu no hi seràs.
3: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
2: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llums d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
9: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
10: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
9: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
10: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
9: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos l'impuls a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Volem analitzar a fons quin és el valor estratègic d'aquesta tecnologia. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb Ulises Cortés, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, expert en intel·ligència artificial i investigador del Barcelona Computing Center. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 17 de juny. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el CRU continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Didac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una 70a de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucle per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Obrim plana de serveis ara mateix amb el trànsit. Segons el RAC, dues incidències d'ahir al vespre compliquen encara la circulació. Una a Sant Julià de Vilatorta, a la C25, amb un carril tallat direcció Girona, i una segona a l'AP7, a Vilafranca del Penedès, en sentit sud, amb un carril tallat. Retencions habituals també a aquesta hora al Vallès, a la C58, a Sant Quirze, i a l'AP7, a Barberà, en els dos sentits de la marxa. I pel que fa al temps, comença aquest dimecres amb un temps ras. S'esperen pocs núvols, només cap a l'Ebre. El temps serà així, tranquil i suau. Aquesta tarda l'ambient serà calorós i s'arribaran fins als 37 o 38 graus en alguns municipis del Pla de Lleida. També aquesta tarda es repetiran les tempestes a l'Alt Pirineu. Les més fortes cauran al Ripollès, a la Cerdanya i a l'Alt Urgell.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem ara en el sumari, la candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. Ens ho explica la Carina Bellver.
3: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir al juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Irma Sáiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
4: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
3: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
1: Des de Catalunya, el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
5: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
1: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia i ens ho explica el Dani Camacho, de Canal T.
6: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
7: Va acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa posar recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, doncs creiem que al final és un avanç un després al monocultiu que teníem industrial.
6: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
1: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència i l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles aquí a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
8: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això. Però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
1: Doncs un cop explicat d'entrada que el projecte de la gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova fa un pas endavant important amb una aposta pública molt significativa, ens preguntem què és exactament aquesta infraestructura i per què és tan estratègica per al país. Aquest matí ens ajudarà a entendre-ho Ulises Cortés, és catedràtic de la UPC i investigador del Barcelona Supercomputing Center. Senyor Cortés, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Muy buenos días.
1: Què és, en realitat, una gigafactoria d'intel·ligència artificial? Perquè ho entenguem tots. Què és la diferència d'un centre de dades convencional?
9: Bueno, ya el nombre lo hace todo. Es decir, estamos intentando tener una infraestructura de cómputo orientada al desarrollo de inteligencia artificial en dos fases. Primero, el desarrollo de los modelos propios. Antes hablaba usted de soberanía tecnológica. Europa no tiene modelos basados en la inteligencia artificial, desarrollados con datos curados en Europa y respetuosos de los derechos humanos. que nos hagan competitivos, dadas esas restricciones, con los modelos que ofrecen las grandes compañías tecnológicas. Si es que estas infraestructuras de las que Europa carece son un paso adelante, una apuesta institucional de Europa y de los países para colocar en sitios estratégicos, como puede ser Cataluña, una de esas infraestructuras. ¿Y por qué en Cataluña? Pues porque en Cataluña tenemos a grandes centros de investigación, grandes universidades, y durante los últimos 40 o 50 años, 40 años más que todo, se ha dedicado una parte importante de la investigación al desarrollo de la inteligencia artificial. Somos referencia en un área de supercómputo. Una gigafactoría requiere tener cerca una estructura de supercómputo que ya está. O sea, que tenemos todo lo que se necesita para comenzar.
1: Expliqui'ns una mica quins processos hi tenen lloc i quins perfils professionals hi treballen. I d'aquests perfils, quins podrien ser de proximitat o quins potser haurem d'importar de fora?
9: Ah, ¿qué procesos? Bueno, como son supercomputadores muy grandes que se pueden utilizar toda la capacidad de cómputo en desarrollar un modelo durante un tiempo particular. Eso no podría pasar, por ejemplo, en una máquina como el Centro Nacional de Supercómputo, donde hay pues muchas tareas concurrentes de investigación. Tienes que tener mucha máquina para entrenar tu modelo. ¿A qué clase de perfiles? Bueno, toda clase de perfiles de informática y también de mantenimiento y también de conexión con las empresas. Pero todo eso, la mayor parte, ya lo tenemos en Cataluña. Hay que recordar que la Universidad Politécnica de Cataluña tuvo una de las primeras facultades de informática del Estado, uno de los primeros programas de doctorado en inteligencia artificial del Estado, la primera maestría de inteligencia artificial del Estado. Es decir, aquí estamos muy bien. Tenemos muy bien en el sentido que durante muchos años se ha desarrollado no solo la investigación, sino también la formación del personal adecuado, y durante muchos años lo hemos exportado, que es una cosa que se dice poco.
1: Muy, muy brevemente, señor Cortés, vostè que coneix bé els projectes europeus, quins criteris acostuma a valorar Brussel·les quan selecciona infraestructures d'aquest tipus? És a dir, Móra la Nova té oportunitat de ser seleccionada? Podria ser seleccionada?
9: Yo creo que sí. Yo creo que tenemos el interés de los gobiernos nacional y estatal. Tenemos la infraestructura del supercomputador. Tenemos una gran masa de empresas nacionales que van a poner una cantidad muy importante de dinero, que ya están apostando por esto. Y finalmente, yo creo que se escribirá una propuesta de mucha calidad. Sí, yo creo que sí, que es una apuesta segura. La qüestió és per a una grande o una pequeña, però això és ja altra història.
1: Molt bé, Ulisses Cortés, doncs gràcies per explicar-nos-ho i bon dia, que vagi bé.
9: Gràcies, hasta luego.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: I pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra, que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar, justament dèiem, que Pedro Sánchez té prou suport o no per seguir governant, o ha de convocar, pel contrari, unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica d'en Jordi Casim.
10: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
5: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
10: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
4: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
10: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
1: Tres quarts de vuit, Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals, entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, encara en l'àmbit laboral, us expliquem que Comissions Obreres de Catalunya denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu i el sindicat reclama al govern una reforma urgent de la normativa. Ens ho explica la Maite Polo.
11: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
12: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
11: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
1: Un apunt de successos, un excursionista francès ha mort aquest dimarts a la tarda a la Vall d'Aran. L'home va caure per un canal justament al llac, a la zona del llac de la Restanca. Els bombers d'Aran s'hi van desplaçar en helicòpter i en localitzar l'accidentat només van poder confirmar-ne la mort. Ha estabilitzat l'incendi de vegetació declarat aquest dimarts a Sant Fruitós de Bages. L'incident ha provocat el tall de la C-25 en sentit Lleida. Les flames s'han originat en un camp de rostolls situat entre el Club de Vol i Sant Iscle. Inicialment, els bombers hi han desplaçat 5 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. L'operatiu, però, s'ha acabat reforçant amb més vehicles. Hi han actuat un total de 13 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris. No sé. Remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 a la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Matthews, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Didac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix el millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre l'Algèria per 3-0. Tres gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials amb 16 dianes. Altres noms destacats de la jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doblet en el França 3, Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Michael Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
13: Especial, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura táctica del partido, es algo normal.
1: L'Atlètic Lleida prepara la temporada vinent a la Tercera Federació. El club de la capital del Segrià no es planteja objectius clars, però vol assegurar un projecte ambiciós. És una informació de Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
14: L'Atlètic Lleida ja prepara el projecte per a la temporada 26-27 a la Tercera Federació, en què competirà el grup 5è més exigent dels darrers anys. Després de confirmar l'arribada del nou entrenador Juan Carlos Beltrán, la direcció esportiva ja treballa per incorporar jugadors i renovar per ser importants la darrera campanya.
15: Hoy te podría decir que seguramente pues habrá un mix, ¿no? de gente que conozca la categoría. La repercusión del proyecto está siendo muy buena.
14: Tot i que no volen marcar un objectiu concret pel que fa a la classificació, des del club prometen un projecte ambiciós i exigent.
15: Y los objetivos pues probablemente nos los va a marcar un poco el devenir del día a día. Evidentemente quiero que sea ambicioso, quiero que sea exigente, eso está claro. Que lo más importante para mí ahora mismo es que nos veamos ordenados, que nos veamos organizados y con las cosas claras. Eso es lo más importante. A partir de ahí, pues yo creo que con el tiempo nos vamos a construir bien y veremos a ver hasta dónde podemos llegar.
14: Pero ahora ya hay diversas bases confirmadas. La Min Yavi.

0: después de dos temporadas sin títulos, pues bueno, tener esta oportunidad ahora de llegar a una final, pues es importante para el club, es importante para la gente que estamos aquí, para los que llevamos trabajando estos años, con todas las dificultades que hemos tenido y bueno, con muchísima ilusión.
1: L'Espart Girona es queda sense la millor jugadora de la temporada, Mariam Koulibaly. El club ha anunciat la sortida de l'MVP de la Lliga Femenina. Després d'un curs en què s'ha coronat com la màxima anotadora de la competició, amb una mitjana de 17 punts i un 21 de valoració. La marxa de la Meliana s'afegeix a la de la capitana, Marta Canella, després de 3 temporades a l'Uni. Un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida.
2: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
3: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, Ingoig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a diríem com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Cali, tindrem també a Kera Laoz, tindrem a Ginestà, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
2: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
1: La Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'Albada. L'obra és una coproducció amb el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol.
4: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, l'Albada és una tragèdia que arrenca les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
5: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
4: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
1: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pagatina, En Paranoia, Kerat Laoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem. El seu escenari és Topa i va oferir el primer concert en banda i també van fer les seves primeres passes Love of Lesbian o Sidoni. Els castells tornaran a ser un dels principals atractius turístics de la ciutat de Tarragona aquest estiu i la iniciativa Ciutat de Castells serà l'eina per apropar-los encara més als visitants. Per 12a edició, les 4 colles de la ciutat, a més dels Nois de la Torre, oferiran actuacions els dimecres d'estiu a les 8 del vespre davant de la catedral. Serà entre Sant Joan i Santa Tecla, amb l'excepció del 12 d'agost, dia de l'eclipsi solar, que es buscarà un horari alternatiu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida...

0: La prefereixes viure així? Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.

0: Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones que no es coneixen entre elles comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria del 2025 de Càritas, que també revela que els relloguers han passat del 32% al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. Segons explica mossèn Emili Marlès, rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, el fenomen que s'han trobat és que lloguen habitacions per a dues persones, que aquestes persones paguen menys, però el que la lloga cobra més perquè hi ha dues persones que li estan pagant aquest lloguer. Segons ha advertit mossèn Emili, es tracta d'un fenomen que es va donant cada vegada més i que evidencia un empitjorament de les condicions residencials de les persones amb menys recursos. L'habitatge és, de fet, la principal preocupació de l'entitat. Segons les dades presentades aquest dilluns, només el 28,4% de les persones ateses disposen d'un habitatge estable, ja sigui de propietat o de lloguer. La resta viuen en situacions de relloguer, acollides temporalment per familiars o coneguts, en infrahabitatges o, en els casos més extrems, al carrer. Marlès ha alertat que aquesta situació reflecteix una tendència sostinguda. Segons el responsable de Càritas, moltes de les persones que avui viuen de relloguer provenen de situacions residencials més estables i s'han vist obligades a anar perdent capacitat econòmica fins a poder assumir el cost d'un habitatge o fins i tot d'una habitació pròpia. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen els sindicats CGT, la Intersindical i Abacos i el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles bressol públiques, de gestió directa i indirecta, les llars d'infant privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància, segons ha explicat CGT. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 0 a 3 com a etapa plenament educativa, un model públic gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. Les organitzacions exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Entre les reclamacions també hi ha suports especialitzats suficients per fer efectiva l'educació inclusiva, l'increment del finançament públic destinat al sector, la dignificació salarial i professional de les treballadores, la reducció de la precarietat i la temporalitat i mesures específiques de salut laboral, segona activitat i jubilació anticipada. Després d'aquestes notícies, continuem amb més informació amb titulars en format breu. La iniciativa de Tasta Mandó torna aquest estiu amb una programació que combina tastos, demostracions gastronòmiques, activitats familiars i la participació d'una vintena de restaurants de la ciutat. Impulsat per De Collserola i l'Ajuntament, el projecte arriba a la seva cinquena edició, amb l'objectiu de consolidar el tomàquet Mandó com un producte de proximitat present a les taules de Sant Cugat durant tota la temporada. La Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebrarà del 2 al 8 de juliol a la Unió Centre Cultural de Sant Cugat la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol el nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reunirà especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global, marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. I segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre. I des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a dansar, la nova proposta de creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major. L'espectacle creat i dirigit per la directora del cos de dansa, Eulàlia Mateu, i amb la direcció musical de Selma Bruna, tindrà lloc el dijous 25 de juny a la plaça de la Vila en dues sessions, a les 10 de la nit i a 3:15. Tal com ha explicat la directora en roda de premsa, es tracta d'un avançament de 25 minuts d'un projecte que continuarà desenvolupant-se durant els pròxims mesos per estrenar-se definitivament el 2027. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, a Facebook, a X, a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria de 2025, que també revela que els relloguers han passat del 32 al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. L'habitatge és, de fet, la principal preocupació de l'entitat. Segons les dades presentades aquest dilluns, només el 28,4% de les persones ateses disposen d'un habitatge estable, ja sigui de propietat o de lloguer. La resta viuen en situacions de relloguer acollides temporalment per familiars o coneguts en infrahabitatges o, en els casos més extrems, al carrer. Segons el responsable de Càritas, moltes de les persones que avui viuen de relloguer provenen de situacions residencials més estables i s'han vist obligades a anar perdent capacitat econòmica fins a no poder assumir el cost d'un habitatge o fins i tot d'una habitació pròpia. La memòria de 2025 també confirma la feminització de la pobresa. Les dones representen ja el 61% de les persones ateses per l'entitat, quan l'any 2021 eren el 54%. Segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre i des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la Serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a Dansar, la proposta de nova creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major. L'espectacle, creat i dirigit per la directora del cos de dansa, Eulàlia Mateu, i amb la direcció musical de Selma Bruna, tindrà lloc el dijous 25 de juny a la plaça de la Vila en dos passis, a les 10 de la nit i a 3:15 de la nit. I pel que fa a l'activitat destacada d'avui a les 6 de la tarda al Centre Grau Garriga, hi haurà una conferència de Mariana Iturralde, que va acompanyar l'obertura del programa de residències a la Casa Aimat. En conversa amb ella compartirem els inicis, processos, crisis i trobades que s'han succeït en els darrers anys a la Casa Aimat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
7: La ràdio amb samarreta.
6: La informació més propera a tu.
7: I la millor música.
6: La ràdio amb samarreta.
0: Epistolete. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
9: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones que no es coneixen entre elles comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria del 2025 de Càritas, que també revela que els relloguers han passat del 32% al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. Segons explica mossèn Emili Marlès, rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, el fenomen que s'han trobat és que lloguen habitacions per a dues persones, que aquestes persones paguen menys, però el que la lloga cobra més perquè hi ha dues persones que li estan pagant aquest lloguer. Segons ha advertit mossèn Emili, es tracta d'un fenomen que es va donant cada vegada més i que evidencia un empitjorament de les condicions residencials de les persones amb menys recursos. L'habitatge és, de fet, la principal preocupació de l'entitat. Segons les dades presentades aquest dilluns, només el 28,4% de les persones ateses disposen d'un habitatge estable, ja sigui de propietat o de lloguer. La resta viuen en situacions de relloguer, acollides temporalment per familiars o coneguts, en infrahabitatges o, en els casos més extrems, al carrer. Marlès ha alertat que aquesta situació reflecteix una tendència sostinguda. Segons el responsable de Càritas, moltes de les persones que avui viuen de relloguer provenen de situacions residencials més estables i s'han vist obligades a anar perdent capacitat econòmica fins a poder assumir el cost d'un habitatge o fins i tot d'una habitació pròpia. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen els sindicats CGT, la Intersindical i Abacos i el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles Bressol públiques, de gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància, segons ha explicat CGT. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 0 a 3 com a etapa plenament educativa, un model públic gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. Les organitzacions exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Entre les reclamacions també hi ha suports especialitzats suficients per fer efectiva l'educació inclusiva, l'increment del finançament públic destinat al sector, la dignificació salarial i professional de les treballadores, la reducció de la precarietat i la temporalitat i mesures específiques de salut laboral, segona activitat i jubilació anticipada. Després d'aquestes notícies, continuem amb més informació amb titulars en format breu. La iniciativa de Tasta Mandó torna aquest estiu amb una programació que combina tastos, demostracions gastronòmiques, activitats familiars i la participació d'una vintena de restaurants de la ciutat. Impulsat per De Collserola i l'Ajuntament, el projecte arriba a la seva cinquena edició, amb l'objectiu de consolidar el tomàquet Mandó com un producte de proximitat present a les taules de Sant Cugat durant tota la temporada. La Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebrarà del 2 al 8 de juliol a la Unió Centre Cultural de Sant Cugat la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reunirà especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global, marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. I segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre. I des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a dansar, la nova proposta de creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major. L'espectacle, creat i dirigit per la directora del cos de dansa, Eulàlia Mateu, i amb la direcció musical de Selma Bruna, tindrà lloc el dijous 25 de juny a la plaça de la Vila en dues sessions, a les 10 de la nit i a 3:15. Tal com ha explicat la directora en roda de premsa, es tracta d'un avançament de 25 minuts d'un projecte que continuarà desenvolupant-se durant els pròxims mesos per estrenar-se definitivament el 2027. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, els recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X, a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant l'impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus. De fet, en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia d'un projecte d'aquestes característiques. Un aspecte que ha matisat des del Notícies en xarxa el coordinador de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus, Marc Segura.
2: Té molta lògica tenir en compte que tenim una zona que és una zona de generació neta d'energia, com és la zona de sud de Catalunya, i té tot el sentit del món que les indústries electrointensives s'acostin a la generació i no passi a lluny.
1: És una notícia que hem sabut fa poca estona. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes del foc. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Entrarem a fons en el detall de les seves reivindicacions tot seguit en conversa amb Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I de la cultura, el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una 70a de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar totes les propostes a la Carpa de l'Atlàntida.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada, la candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellvé.
3: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasòl i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
4: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
3: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
1: Al seu torn, des de Catalunya, el govern, el Consell Executiu, també hi ha donat el vistiplau a aquesta societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
5: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
1: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia i ens ho explica el Dani Camacho de Canal T.
6: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
7: Va acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus, al nostre municipi, significa por recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, doncs creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
6: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
1: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen de ple el projecte. En denuncien la poca transparència, l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
8: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això, però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
1: Per contra, des de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus, aposten per acostar aquestes indústries allà on es fabrica l'energia i defensen, per tant, la implantació de projectes com el de la gigafactoria. Ho ha defensat el seu coordinador, Marc Segura, en declaracions a la xarxa.
2: Estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, bé, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final, allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar.
1: Pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol que avui afronten les sessions de control han rebutjat la petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica d'en Jordi Casino.
9: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
5: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
9: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
4: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
9: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
1: És una notícia que hem conegut fa pocs minuts i que us hem destacat en titulars. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. El foc ha afectat amb intensitat dues caravanes i una caseta de fusta. Va ser un cop extingit l'incendi i durant una inspecció de la zona que els efectius dels bombers van localitzar el cos sense vida de la víctima. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes del foc. Encara en l'àmbit dels successos, també hem sabut fa poca estona que 4 persones han resultat ferides de diversa consideració per una deflagració de gas en un pis del carrer de Severo Ochoa de l'Hospitalet de Llobregat. Cap d'ells, però, presenta gravetat. I també ha transcendit que des de primera hora del matí hi ha un operatiu policial desplegat conjuntament pels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra un grup criminal de distribució i emmagatzematge de productes falsificats. Els agents estan fent diverses entrades a locals de municipis del Camp de Tarragona, entre els quals hi ha Salou, al Tarragonès.
10: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Doncs per saber com arriba el col·lectiu mèdic a aquesta nova fase del conflicte i com evolucionen els ànims després de mesos de pressió, li preguntem a Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya. Senyor Lleonart, bon dia i gràcies per atendre'ns.
11: Bon dia.
1: Ho deia, 12a vaga i un conflicte que no es belluga. Vostès interpel·len directament el Departament de Salut perquè consideren que té competències per resoldre aquest conflicte, però alhora reclamen també la implicació del president Salvador Illa. Per què consideren que només una interlocució al màxim nivell pot desbloquejar aquest conflicte, aquest problema?
11: Bé, perquè sembla palès que la Conselleria de Salut s'ha esborrat del mapa en aquesta reivindicació, en aquesta negociació. De fet, la diferència entre tenir consellera i no tenir-la en els darrers mesos no hi ha cap mena de diferència. I, per tant, com que estem parlant d'un dels pilars de la societat del benestar, entenem que és una responsabilitat de tot el govern encapçalat pel seu president. I, per tant, a ell li pertoca donar sortida a aquest conflicte que, vull deixar molt clar, sí, és competència seva, perquè Ho explicaré d'una forma molt simple. Quan la reforma de l'Estatut Marc que es fa a Madrid parla, per exemple, de qualsevol cosa que fa referència a hores o a retribucions, surten foragitats des del govern de la Generalitat dient que envaeix les seves competències. Per tant, si són les seves competències, parlem de les seves competències.
1: Vostès han advertit que si no hi ha canvis a la tardor, el conflicte pot escalar. Quan parlem d'escalar, parlem d'una vaga indefinida?
11: Parlem de qualsevol escenari que incrementi la pressió sobre aquest govern covard que no es vol seure a parlar del futur de la sanitat i de la greu crisi demogràfica i de resultats que està tenint la sanitat catalana. Recordem que és la segona sanitat per la cua en quant al que fa llistes d'espera i que iniciatives com les que hem engegat de ni un minut més en cap cas milloraran aquests resultats, ans al contrari.
1: Xavier Lleonart, molt ràpidament, acabo. Cada estiu es tanquen llits i es redueix activitat. Si el conflicte continua o s'intensifica, quin estiu preveuen? A més, tenint en compte aquesta campanya que vostè ara ens feia referència de ni un minut més.
11: Doncs serà un estiu que les coses no milloraran, sinó tot el contrari. Serà un estiu en el qual, per plans d'estalvi, miraran de tancar tot el que sigui tancable, que a més les plantilles que hi ha en condicions normals estan sota mínims, doncs evidentment els professionals han de fer vacances i per tant encara es redueix a mínims. Tant és així que no hem vist operatiu convocar cap mena de vaga ni al juliol ni a l'agost perquè els serveis mínims serien superiors a les plantilles que hi ha per prestar servei a les vacances. Per tant, no té cap mena de sentit fer una convocatòria quan saps que ningú no podrà fer vaga, perquè els que hi són els mínims i fins i tot per sota dels mínims, i per tant, l'estiu serà un empitjorament que, si el govern de la Generalitat no hi fa res, doncs encara es veurà molt empitjorat quan comencem el curs escolar, quan comencem la tardor i la pressió encara s'intensifiqui més.
1: Xavier Lleonart, estarem pendents d'aquest estiu, però d'entrada estarem pendents de la vaga que vostès fan avui. Gràcies, que vagi molt bé.
11: Gràcies a vosaltres.
10: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: I aquest dimecres arrenca el Pla de Vigilància contra els Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, que s'allargarà fins al 31 d'agost. El dispositiu mobilitzarà 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals, pràcticament tota la superfície forestal vulnerable de la província de Barcelona. Al seu torn, l'àrea metropolitana ja treballa, des de principis d'aquest mes, en plans preventius al Parc Natural de la Serra de Collserola. Justament allà hi hem enviat el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quins detalls ens podeu aportar ara mateix?
12: Bon dia, Helena. Hi ha plans de prevenció, hi ha plans d'extinció del foc i hi ha plans detectius, aquells que miren el territori i són capaços de polsar la tecla d'avís perquè tots els recursos i totes les administracions es posin en marxa per a l'extinció d'un eventual foc. I amb Joan Capdevila, ell és el responsable de la política de prevenció al Parc de Collserola. Joan, bon dia.
13: Hola, bon dia.
12: Vosaltres sou la mirada a l'àrea metropolitana de Barcelona, la primera mirada que avisa del foc.
13: Sí, des de fa molts anys que tenim un dispositiu de vigilància, de detecció immediata d'incendis, que per agilitzar doncs, que des del primer moment que surt una petita columna la tinguem localitzada i ben localitzada per poder donar l'avís a bombers el més aviat possible i que, a més, donem les coordenades d'aquest punt d'inici el més correctament possible. No? És un dispositiu que té un àmbit metropolità, va més enllà de l'àmbit del Parc de Collserola, però, bàsicament, la política de prevenció es fa dintre de l'àmbit del parc.
12: Un pla de detecció que s'ha posat en marxa ja aquest mes i que té a les seves esquenes 40 anys d'història. Amb quins recursos compteu?
13: Mira, realment té 40 anys perquè és un dispositiu que es va iniciar l'any 85, aproximadament. El dispositiu són, en aquest actualment, són 8 torres de vigilància, que cada una s'ocupa per dues persones, perquè van alterant, són 10.

0: Lamentem doncs aquesta interrupció. Sembla que s'ha aturat la senyal des del parc de Collserola, però ara sí, quan falten 10 minuts per les 9, entrem amb la crònica esportiva, que esperem que no s'aturi. Cristina Álvarez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que no s'atura perquè hi ha hagut una remuntada heroica i victòria als penals del Barça de futbol sala.
1: Sí, els blaugranes van ser capaços de capgirar una situació que els havia complicat molt l'estrena a la final de la Lliga de futbol sala. I és que el Pozo Múrcia s'havia avançat per 0-3, dominava el descans, però els blaugranes van reaccionar al segon temps i van ser capaços d'establir l'empat a 5 quan el temps reglamentari era a punt d'esgotar-se. Ja a la pròrroga no hi va haver gols i el duel es va decidir als penals. L'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Dídac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Algèria per 3-0. Tres gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials, amb 16 dianes. Altres noms destacats de la jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doblet en el França 3-Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha fet dos gols en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez. Jugarà contra el Congo. Mentrestant, el combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd. Un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
2: Ya, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura táctica del partido, es algo normal.
1: El jutjat mercantil número 1 de Lleida ha decretat que s'inicia el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol. La decisió arriba després que no s'hagi presentat cap proposta de conveni capaç de solucionar el deute de l'entitat, que supera els 6 milions d'euros. La resolució encara no és ferma i pot ser recorreguda. I encara a la capital del Segrià, Carlos Cortijo és el nou entrenador, en aquest cas del Pons Lleida d'hoquei patins. L'entrenador madrileny, que ve del Noia i signa per 3 temporades, és ambiciós, però no es vol fixar objectius. És una informació d'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
3: Carlos Cortijo aterra a Lleida per dirigir el Pons durant les 3 pròximes temporades. El madrileny prové d'un Noia amb qui també enguany ha fet play-off. De moment no vol sentir a parlar d'objectius ni del joc que farà el seu equip. Diu que primer vol conèixer la plantilla i que tothom s'haurà d'adaptar.
4: Yo te podría decir, no, me gusta ser un entrenador atrevido, valiente, atacante. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Lo que sí os garantizo que vamos a competir 100%.
3: Del Pons Lleida diu que li ha agradat la trajectòria dels últims anys, que l'entesa va ser ràpida i també que vol ser ambiciós. L'equip començarà la pretemporada a finals d'agost perquè amb el Mundial tot s'endarrereix enguany.
4: No lo podemos tomar de muchas maneras, pues yo desde aquí vamos a ir a por la Liga Catalana. ¿Por qué? Porque es la primera competición oficial

0: celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Kali, Caral Laoz o Ginestà.
1: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
2: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, Ingoig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a... diríem, com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Kali, tindrem també a Caral Laoz, tindrem a Ginestà, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
1: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
0: La Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'Albada. L'obra és una coproducció amb el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol.
3: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, l'Albada és una tragèdia que arrenca les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
4: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família... s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
3: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
0: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com la Pegatina, en Paranoia, Caral Laoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem. D'aquesta manera posem el punt final avui al Notícies en Xarxa. Us esperem demà. Gràcies per fer-nos confiança.
5: La xarxa de comunicació local.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a lloms d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
11: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
12: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
13: No, Peyu, tu no hi seràs.
12: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
14: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
15: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
16: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
15: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
16: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
15: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
17: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, man obert, o sigui, natural és.
18: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tot bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
19: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada, realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia.

0: clínica patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se m'entengui, però jo la pariria una i mil vegades.
1: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones que no es coneixen entre elles comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria del 2025 de Càritas, que també revela que els relloguers han passat del 32% al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. Segons explica mossèn Emili Marlès, rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, el fenomen que s'han trobat és que lloguen habitacions per a dues persones, que aquestes persones paguen menys, però el que la lloga cobra més perquè hi ha dues persones que li estan pagant aquest lloguer. Segons ha advertit mossèn Emili, es tracta d'un fenomen que es va donant cada vegada més i que evidencia un empitjorament de les condicions residencials de les persones amb menys recursos. L'habitatge és, de fet, la principal preocupació de l'entitat. Segons les dades presentades aquest dilluns, només el 28,4% de les persones ateses disposen d'un habitatge estable, ja sigui de propietat o de lloguer. La resta viuen en situacions de relloguer, acollides temporalment per familiars o coneguts, en infrahabitatges o, en els casos més extrems, al carrer. Marlès ha alertat que aquesta situació reflecteix una tendència sostinguda. Segons el responsable de Càritas, moltes de les persones que avui viuen de relloguer provenen de situacions residencials més estables i s'han vist obligades a anar perdent capacitat econòmica fins a no poder assumir el cost d'un habitatge o fins i tot d'una habitació pròpia. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen els sindicats CGT, la Intersindical i Abacos i el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles Bressol públiques, de gestió directa i indirecta, les llars d'infant privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància, segons ha explicat CGT. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 0 a 3 com a etapa plenament educativa, un model públic gratuït inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. Les organitzacions exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Entre les reclamacions també hi ha suports especialitzats suficients per fer efectiva l'educació inclusiva, l'increment del finançament públic destinat al sector, la dignificació salarial i professional de les treballadores, la reducció de la precarietat i la temporalitat i mesures específiques de salut laboral, segona activitat i jubilació anticipada. Després d'aquestes notícies, continuem amb més informació amb titulars en format breu. La iniciativa de Tasta Mandó torna aquest estiu amb una programació que combina tastos, demostracions gastronòmiques, activitats familiars i la participació d'una vintena de restaurants de la ciutat. Impulsat per De Collserola i l'Ajuntament, el projecte arriba a la seva 5a edició, amb l'objectiu de consolidar el tomàquet mandó com un producte de proximitat present a les taules de Sant Cugat durant tota la temporada. La Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebrarà del 2 al 8 de juliol a la Unió Centre Cultural de Sant Cugat la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol el nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reunirà especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global, marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. I segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre. I des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a dansar, la nova proposta de creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major. L'espectacle, creat i dirigit per la directora del cos de dansa, Eulàlia Mateu, i amb la direcció musical de Selma Bruna, tindrà lloc el dijous 25 de juny a la plaça de la Vila en dues sessions, a les 10 de la nit i a 3:15. Tal com ha explicat la directora en roda de premsa, es tracta d'un avançament de 25 minuts d'un projecte que continuarà desenvolupant-se durant els pròxims mesos per estrenar-se definitivament el 2027. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, el recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X, a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria de 2025, que també revela que els relloguers han passat del 32 al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. L'habitatge és, de fet, la principal preocupació de l'entitat. Segons les dades presentades aquest dilluns, només el 28,4% de les persones ateses disposen d'un habitatge estable, ja sigui de propietat o de lloguer. La resta viuen en situacions de relloguer acollides temporalment per familiars o coneguts en infrahabitatges o, en els casos més extrems, al carrer. Segons el responsable de Càritas, moltes de les persones que avui viuen de relloguer provenen de situacions residencials més estables i s'han vist obligades a anar perdent capacitat econòmica fins a no poder assumir el cost d'un habitatge o fins i tot d'una habitació pròpia. La memòria de 2025 també confirma la feminització de la pobresa. Les dones representen ja el 61% de les persones ateses per l'entitat, quan l'any 2021 eren el 54%. Segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre i des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la Serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a Dansar, la proposta de nova creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major. L'espectacle, creat i dirigit per la directora del cos de dansa, Eulàlia Mateu, i amb la direcció musical de Selma Bruna, tindrà lloc el dijous 25 de juny a la plaça de la Vila en dos passis, a les 10 de la nit i a 11:45 de la nit. I pel que fa a l'activitat destacada d'avui a les 6 de la tarda al Centre Grau Garriga, hi haurà una conferència de Mariana Iturralde, que va acompanyar l'obertura del programa de residències a la Casa Aimat. En conversa amb ella compartirem els inicis, processos, crisis i trobades que s'han succeït en els darrers anys a la Casa Aimat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre i, com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.

0: La Sala Rossinyol celebra aquest 2026 40 anys de trajectòria. 4 dècades convertida en un dels referents artístics de Sant Cugat, amb centenars d'exposicions i la voluntat d'acostar l'art a la ciutadania. Per repassar aquesta trajectòria, conèixer els seus orígens i parlar dels reptes de futur, avui ens acompanya l'Ignasi Cabanes. Ell és director i fundador de la Sala Rossinyol. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: La Sala Rossinyol va obrir portes un maig del 1986.
1: El 13 de maig.
0: 13 de maig del 1986. Com va néixer aquella idea de fer una galeria d'art a Sant Cugat? Perquè si tinc ben entès, sí, Ignasi, sí, ja n'hi havia una allà.
1: Sí, aquí està el tema. O sigui, nosaltres, jo vaig néixer al costat de la galeria, per tant, allà mateix, i allà està a casa nostra. I aquesta galeria, que es va fundar en aquest moment, que va donar molt poc, va donar peu a dir, bueno, doncs mira, és una bona idea, no? Llavors, aquesta galeria no va funcionar bé, bueno, és difícil de vegades que els negocis funcionen, que funcionin, i aquest, doncs, van tancar. I al cap d'un temps està tancada, vam parlar a casa, home, això que féssim nosaltres, i vam agafar-ho. Així de fàcil. Has de pensar que a casa meva el tema de la pintura i el tema de tot això ja venia de molt lluny, no?
0: Perquè una família d'artistes.
1: Home, el tiet Cisco, el Francesc Cabanes Alibau, portava molt temps exposant en galeries, professionalment, un pintor reconegut, vol dir que jo l'acompanyava moltes vegades en la furgoneta a portar els quadres cap aquí, cap allà, vol dir que teníem un contacte. La conversa a casa, doncs, era de pintura, d'art, de tot això, no?
0: De fet, el teu pare, ja en parlarem més endavant, també.
1: El meu pare va començar molt aviat, perquè de molt jovenet va començar a pintar i ja feia coses, però professionalment, realment dedicat de ple, va ser a partir del 64, no? Uh-huh. Llavors, el Tietzisso, com et deia, es va avançar una mica, i ell, doncs, des de molt més abans, es dedicava a això. Però vull dir que aquest ambient de pintura, el meu germà també pintor, uh-huh, vol dir que era una cosa que es vivia a casa. Vol dir que agafar aquesta galeria i posar-nos a fer-la funcionar va ser relativament fàcil.
0: Com una mica natural, no?
1: Ah, això mateix, va ser una cosa natural.
0: Tenim la galeria, que està al carrer Santiago Rossinyol, que entre d'altres disciplines artístiques també va cultivar la pintura. Sí. No sé si va adoptar a l'hora de posar-li el nom, o tot va ser una mica de carambola.
1: Home,
0: que anava lligada.
1: A veure, el pintor Santiago Rossinyol per nosaltres era un referent. Sempre havia sigut un pintor a considerar i a tindre'l en compte. Llavors, esclar, estem visquent al carrer Santiago Rossinyol, doncs que més fàcil que posar-li Sala Rossinyol, vull dir, era fàcil de posar, no era massa complicat. Ens va agradar posar-li sala en comptes de galeria, una miqueta copiant una miqueta la Sala Parés, no? Vull dir, nosaltres la Sala Parés ha sigut sempre un referent per nosaltres, i el posar-li Sala Rossinyol, doncs, era una miqueta per aquest motiu.
0: No us va passar pel cap posar-li Sala Cabanes en algun moment?
1: Sí, va entrar el tema aquest, eh? Però vam pensar que, doncs, que no, que era millor Sala Rossinyol, bueno, no sé.
0: Venia ja mig donat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, li haguéssim pogut posar Sala Miguel Cabanes, li haguéssim pogut posar. Però el ser davant el carrer i tot, doncs, a més, d'aquesta forma, quan dones el teu nom, amb la referència del nom i el carrer, sempre va molt lligat i és fàcil que el localitzin.
0: Mm-hmm. De fet, quan vau crear la Sala Rossinyol, vau crear també un espai per socis, i tu em corregiràs si m'equivoco, no?
1: Sí.
0: On els socis pagaven una quantitat de diners, que cadascú triava més o menys quina era, per si algun dia volien comprar una obra, que tinguessin una guardiola. No sé si era molt habitual això a l'època.
1: A veure, no era habitual en totes les galeries, però es feia, eh? Vull dir, una cosa, no la vam inventar nosaltres. El que nosaltres l'hem agafat des del primer moment i l'hem mantingut fins ara, vull dir, això que estava vigent, vol dir, és una cosa que és, com has dit tu, eh? Es paga una quota mensual, la quota la tria el mateix soci, o la que vulgui, i a partir d'aquí fa un fons. I amb aquest fons, quan té que comprar un quadro, ja té uns diners adelantats. Bueno, és un sistema que, una miqueta com una venda a crèdit, però al revés, no? Avançant-te.
0: Després parlarem de com ha evolucionat la ciutat, com ha evolucionat l'art i la mirada, no?, de la ciutadania cap a l'art. Quants socis heu arribat a tenir a la sala?
1: Mira, no t'ho podria dir exactament perquè no ho sé, però estem a prop dels 1.000.
0: Al llarg de tots aquests 40 anys.
1: Què passa? Que d'aquests socis no estan tots en actiu. Perquè nosaltres quan donem un euro soci amb un soci, amb un amic que es fa soci, ja no el canviem.
0: Clar.
1: Vol dir que si aquest soci deixa de ser soci o mort o qualsevol cosa, vull dir, ja el número segueix. Per tant, estem arribant als 800 i pico. Jo crec que estem a prop dels 900 ja.
0: Déu-n'hi-do. Ho dèiem, els Cabanes sou una família on l'art d'alguna manera corre per les vostres venes, no?
1: Sí, sí.
0: El teu pare Miquel Cabanes també va ser pintor, sobretot a partir d'un episodi que va tenir, que en tot cas en parlarem més endavant també. Quin paper va tenir ell en tot plegat, en què vosaltres decidíssiu agafar aquesta herència d'aquesta galeria i crear la Sala Rossinyol?
1: Home, jo crec que va ser fonamental. Va ser fonamental perquè vam veure l'oportunitat a través d'aquesta galeria de poder exposar la seva obra. O sigui, ell havia fet exposicions a molts llocs, no? Vull dir, abans d'estar nosaltres a la Caixa Madrid, a la Caixa de Pensions, a la del Gall, una galeria que hi havia aquí a la plaça Monestir, que es deia la Sala del Gall, i havia fet moltes exposicions, però vam dir, bueno, si posem aquesta galeria tindrem més motiu encara per mostrar la seva obra, i va ser un èxit. Va ser un èxit perquè durant totes les exposicions que vam fer, bueno, va tindre una gran acollida. El meu pare es sorprenia de que la gent li comprés els quadros el preu que pagaven per un quadre. O sigui que ell, com que era un home molt senzill i molt humil, doncs deia, com és possible que això paguin aquests diners per un quadre meu? Però sí, doncs ho feien, i habitualment, o sigui, no era una cosa estranya, sinó que hi ha una anècdota que explico aquí en el llibre, i és la de la Sala del Gall, no? Uh-huh. Que s'estava acabant l'exposició, va entrar un foraster a la sala, va parlar amb la meva mare i li va dir, senyora, vostè ha vengut tots els quadres? I la meva mare, que era molt viva, li va dir, bueno, tots els quadres no, ens en falten tres. I diu, bueno, me'ls quedo jo, no? Vol dir que es va vendre tota l'exposició. Bueno, doncs això és una cosa que després va anar repetint, i això passava, doncs, gairebé en totes les exposicions.
0: Ara parlaves del teu pare com un home humil, no?, que sorprenia de com la gent valorava els seus quadres. De fet, ell va tenir formació en art i pintura, però durant molt temps va obrir la drogueria va dedicar a l'art decoratiu, per dir-ho d'alguna manera, no?, a pintar parets.
1: Aviam, el meu pare era un home que tocava de peus a terra. I quan tocava de peus a terra, doncs va veure que portar una família, mantenir-la i fer créixer i unes aspiracions lògiques i bueno, correctes, no? Va veure que sent pintor, doncs, bueno, que aniria una mica cap aquí, cap allà. I en canvi ell, doncs, de fet va estar a Belles Arts, a Barcelona, a la Llotja, i a Belles Arts va estudiar això. Però també va estar Arts i Oficis, no?, que va aprendre l'ofici de pintor, que pintor era un pintor especialista, no? Vull dir, un pintor que, bueno, que en sabia molt, perquè on va estar a l'escola, 3 anys seguits la van anomenar com a primer prèmit tots els pintors que estaven allà, no? Vol dir que era un pintor que destacava i que feia fer les coses, i llavors hi havia el tractament de l'or, les pàtines, les imitacions de fustes, a marbre, vull dir, la rotulació, la cartelleria, o sigui, hi ha tanta cosa tan extensa. I jo penso que va ser una mica de fusió entre el que ell portava dintre i el tocar pinzells i colors, no? I així va estar, doncs, una miqueta, doncs, la seva trajectòria, fins l'any 74. El 74 ve un accident cerebral, té un derrame, i llavors, a partir d'aquest moment, té que deixar rotundament, doncs, les escales, les cuines, els sòcols, les pintures de parets i enfilar-se per les escales. Allò es va acabar, i llavors es va dedicar de ple només a pintar quadros, no?
0: Aquí va néixer una mica, no?, o va ser una volta al Miquel Cabanes artista.
1: Sí.
0: Com va canviar també el seu art arran d'aquest accident?
1: Va canviar molt, perquè has de pensar que ell, la seva pintura, era molt i molt figurativa. Vull dir, intentava reflectir el que sortia a la naturalesa, el que ell pintava. Ell no pintava mai d'una fotografia, pintava sempre el natural, no? Si pintava, doncs, el monestir, doncs, clar, tenia el monestir davant de casa. Si pintava un camp de roselles, doncs era un camp de roselles. Sempre feia pintant sobre el natural. I aquesta forma de treballar, doncs, va canviar, perquè amb aquest accident que va tenir, va tindre un problema de tipus visual, no? I llavors la seva vista no era la mateixa que abans, no podia fer les coses, diguem-ne, perfeccionistes, però jo crec que va ser una cosa bona, perquè a partir d'aquell moment va crear un estil propi, no? Fins ara, el seu estil es podria dir, doncs, que era molt ben fet, molt, molt clàssic, però no hi havia tanta personalitat. En canvi, a través d'aquest punt del 19 de març del 1974, canvia totalment i es dedica a una pintura, doncs, la que podeu veure ara, no? Una pintura totalment de color, de petjada, de força de color amb espàtula, amb pinzell. Vull dir que ell va fer un canvi a bé, o sigui que va ser... Ell estava molt content, perquè deia que gràcies a això havia pogut fer el somni de la seva vida. Uh-huh. Si no, doncs, hauria estat pintant parets i pujant per les bastides fins que s'hagués mort, no? I cosa que d'aquesta manera, doncs, va poder fer un canvi, un tomb, a el que ell volia fer.
0: No? De fet, l'exposició que teniu per aquest 40è aniversari és del teu pare, és La mirada que perdura.
1: Exacte,
0: justament.
1: Sí.
0: Entenc que aquí hi havia una voluntat clara també de fer-li un homenatge, coincidint la celebració dels 40 anys amb la pintura del pare, no? Què tenen d'especial aquests quadres? Què heu escollit per aquesta exposició?
1: A veure, especial són uns quadres que havien estat guardats en un magatzem a les fosques, que no els havia vist ningú, són totalment inèdits, i llavors vam veure el que teníem d'ell, vam fer una selecció de la pintura que fos representativa de l'any 79 fins al 94. Són 15 anys de pintura, no? I aquests quadres estan posats cronològicament amb un llibre que hem fet, un catàleg amb 80 pàgines, i realment doncs, han sigut seleccionats per això, vull dir, perquè fessin la representació de lo que ell havia fet en tot aquest temps, no? És una exposició molt maca, vull dir, jo recomano que la visiteu perquè realment la gent que entra doncs queda parats, i el que sorprèn és que, clar, quan entra una persona que és coneguda, doncs és normal que conegui el meu pare, que conegui la pintura, però quan entra gent nova de fora que no l'havien conegut per res, doncs queden sorpresos, no? I cosa que és molt, molt agradable i molt, molt eficient, vull dir, molt bonic, no?
0: Tornem una mica als orígens de la Sala Rossinyol. Recordes com van ser aquells primers anys? Perquè, clar, família d'artistes sí, però de galeristes encara no.
1: Exacte, no? exacte, sí, sí. Bueno, aviam, nosaltres vam començar una col·lectiva, a veure si recordeu els pintors, que era el Josep... ostres, el de Sant Feliu de Guíxols, home, el Josep Amat. El Josep Amat, el Comerran, el Josep... el Camp Rivera, un altre pintor també català, una escultora que es deia Benavent, i el meu pare, no? Doncs va ser una exposició col·lectiva, però molt representativa de la pintura catalana. I a partir d'aquest moment doncs, vam començar en contacte, com dius tu, amb els artistes, no? Per a nosaltres va passar una cosa molt, molt bonica i molt, molt important per nosaltres, és que així que vam començar, vam contactar amb en Francesc Galí Dufour, no? Que era un crític d'art que estava molt relacionat amb els pintors. O sigui, coneixia tots els pintors del moment, tenia relació amb ell, el coneixien amb ell, havia escrit moltíssimes crítiques, i va ser el que ens va acompanyar en aquest camí de començament, no? Perquè, és clar, una galeria d'art que no coneix ningú, doncs els pintors pensen, bueno, aquesta galeria, què? Vull dir, ja em pagarà, no? Ja cobraré quan hagi acabat, no tancaran, es portaran bé, en fi, una sèrie d'interrogants que amb en Francesc Galí doncs, estava resolt, no? Perquè ella ens
0: va fer una mica de padrí.
1: Totalment, vull dir, ens apoyava. De fet, Francesc Galí, al cap de poc temps, va viure aquí a Sant Cugat fins que va morir. Vull dir, el carrer Major va estar visquent en una casa que estem pendents de col·locar una placa que posi aquí ha viscut amb Francesc Galí Dufour, no? Que em recorda la seva estància aquí a Sant Cugat. Però es va fer Sant Cugatenc, vull dir, va ser un home que era de Barcelona, però va viure a Sant Cugat i va morir a Sant Cugat.
0: No era la primera galeria que hi havia a la ciutat, tu mateix has esmentat la Sala del Gall, no? Que teníem aquí a plaça d'Octavià. Com va rebre la ciutadania l'obertura de la Sala Rossinyol?
1: Bé, jo penso que molt bé. També motivat perquè estàvem apoyats per el meu pare, i la seva pintura i la seva persona doncs era molt coneguda. Vol dir que en aquell moment obrir aquesta galeria d'art va ser una miqueta doncs posar en pràctica el que la gent més o menys coneixia, no? I sí, vam tindre molta acceptació. També és veritat que vam inaugurar el 13 de maig del 86 en una època molt bona per les galeries, perquè passaven coses que no eren normals. O sigui, muntar una exposició i vendre quasi tots els quadres o tots els quadres, això no és natural. Uh-huh. Era una cosa que sortia del pronòstic que poguessis tenir. Però era així. Vull dir, exposicions, també és veritat que gràcies a en Francesc, també gràcies al nostre gust personal, vam estar seleccionant una sèrie de pintors molt bons, molt interessants, vam anar pujant de categoria, o sigui, els pintors cada vegada tenien més anomenada, i això feia doncs, que la gent respongués molt bé i doncs, vingués a veure les exposicions i compressin quadros. Vull dir, va ser una època, una arrencada molt bona, vull dir, realment fantàstica.
0: Què és el que ha canviat més en aquests 40 anys de sí. trajectòria? Perquè en deuen haver passat de tots colors, ha sí. canviat la pintura, han canviat els pintors sí. i ha canviat la ciutadania.
1: També. Tot canvia, no hi ha res que s'estigui per sempre, i és veritat, tot canvia. Llavors, l'estil sí que ha canviat una mica, potser ara és una miqueta més viu, més actual, diguem-ne. Però aquí el que passa, principalment el que s'ha carregat el tarannà de les galeries és la gent. O sigui, les noves generacions no tenen sensibilitat. Vull dir, ens sap greu dir-ho pel que ens estigui sentint, però sí que hi ha un petit tant per cent que manté aquesta sensibilitat, però la gran majoria no la té, aquesta sensibilitat. Llavors, arriba, es moren els pares, o es moren els avis, es moren els pares, els fills hereden el pis o la casa, van allà i el primer que fan és treure tots els quadres. O sigui, diuen, no volem quadres a les parets, no? I ni siquiera es pensen, ni siquiera es fiquen a pensar quin pintor és aquest, què és el que ha fet aquest pintor, etc. No pensen res, vull dir, simplement aquests quadres desapareixen, van a parar, doncs, habitualment a subhastes que, per cert, estan molt mal pagades, perquè com que hi ha més quadres dels que es poden observar al mercat, doncs el preu surt molt, molt barat. I també és veritat que, a part d'aquests quadres que surten de col·leccions privades, també hi van a parar culs de sac, o sigui, quadres que els pintors han rebutjat, els porten a la subhasta i llavors, clar, són quadres de molt poc nivell, no? Però aquest és el problema gran, o sigui, les generacions noves els hi fa aquesta sensibilitat. També és veritat que els temps no ajuden, perquè estem en la història de l'internet, de la digital, imatges al moment, vull dir, ara veig una imatge, l'esborro, en veig una altra, canvi l'imatge cada 10 segons o cada 5 segons, vol dir que, esclar, això no ajuda, perquè la pintura és un altre tarannà. La pintura és una cosa que primer vas a la galeria, l'escolleixes, la compres, te l'emportes a casa, la penges, i per tu allò té un significat i té una vida, i tu aquell quadre a casa, si realment el valores, si aquell quadre el despenges, el trobes a faltar, perquè realment forma part de la teva vida. Clar, és un altre sistema diferent, és el que dèiem, una pintura és per sempre, el digital és pel moment i prou. Clar, llavors, hem canviat tant de sistema que tot t'ha ajudat una miqueta a la cosa complicada. Tot i amb això, nosaltres, gràcies a Déu, seguim en peu, seguim funcionant, són 40 anys, seguim planejant exposicions, seguim treballant i, bueno, fins que Déu vulgui, no?
0: Saps quantes exposicions heu fet?
1: No les tinc comptades, però sobre les 300.
0: Perquè, clar, abans, si no m'equivoco, quan repassava la vostra història, en feia una cada 15 dies, ara és una al mes, si ho multipliquem per 40, els números són llargs. Ho he preparat.
1: Sí, començava amb 15 dies, és veritat. 15 dies, i a més, no solament 15 dies, sinó com que la galeria té 3 espais, té l'1, el 2 i el 3, de vegades fèiem 1 i 2 una exposició i a la 3 una altra. Vol dir que en més de 15 dies encara amb més exposicions. Esclar, doncs, en un mes eren dues, un any posaran doncs, 12, no, però són 11, unes 22 exposicions a l'any. Clar, això vam veure que era, que amb el temps cap aquí, que era massa, massa ràpid, no? I com que era tan ràpid i d'alguna manera no donava temps a que la gent veiés l'exposició, vam canviar a fer les mensuals. Uh-huh. I ara, doncs, cada mes és una exposició.
0: No sé, Ignasi, si tens la sensació o no que a vegades les galeries, no sé ben bé per què, potser hi ha gent que li fa vergonya entrar-hi, sí, o que li sembla que no és el seu espai. Sí. I no sé si això, tu deies, hi ha una falta de sensibilitat. Potser també hi ha una falta d'atreviment a entendre que tothom hi pot entrar i tothom és convidat.
1: Sí, mira, per aquest motiu, des del començament, tenim un criteri que posa entrada lliure, perquè la gent no es cohibeix a entrar, no? És veritat, la gent té aquesta mica com de por a entrar a una galeria. Jo penso que és una cosa que s'ha de mentalitzar la gent que no és així. Ara cada vegada és menys, vull dir, això passava molt al començament. Uh-huh. Ara la gent s'ha mentalitzat bastant i entrar a una galeria doncs no passa res. Tu entres, veus l'exposició, veus els quadres, si t'agrada o no t'agrada, depèn de tu mateix, perquè això és una cosa personal. Tu pots dir aquesta exposició m'agrada o aquesta exposició no m'agrada, això serà una cosa que tu veuràs segons el teu criteri, no? Però no, vull dir, ara això ha canviat una mica, la gent ja no es cohibeix tant i la gent doncs, no té aquest problema.
0: Ho dèiem al principi, 40 anys, són 4 dècades, des d'aquell 13 de maig del 86... Es diu ràpid quan es parla, però jo no sé si teniu detectat quin és el secret perquè la Sala Rossinyol segueixi sumant anys amb portes obertes i treballant.
1: Bé, el secret. Jo crec que el secret, com totes les feines, és fer la feina ben feta. O sigui, es tracta doncs, de fer la feina bé, de triar els pintors que siguin interessants, que interessin a la gent, i bueno, també confiar una mica en l'Esperit Sant, també. Vull dir, també això també hi compta. Vull dir que una miqueta, doncs... L'Esperit Sant, o digues la sort, o digues el que vulguis, que també ens ajuda una mica, no? Però, vaja, bàsicament jo crec que és fer la feina ben feta.
0: I quan mires cap al futur, perquè els 40 anys els tenim aquí, és el present, no? Sí. No sé com t'imagines o com t'agradaria que fos aquest futur de la Sala Rossinyol, si fos amb relleu generacional, si fos amb nou personal, no ho sé. Bé, què projecteu?
1: Sí, això ja ho he dit en una entrevista que em van fer, i és que no tenim una successió generacional, no hi ha cap fill, nosaltres tenim dos nens, dos nois i dues noies, i tenim 6 nets, no? Vol dir que ja tenim descendència, ja podria algú seguir-ho, però de moment, si no esperem que algun net, que són petits, es posin en marxa i es posin al davant de la galeria, doncs de moment la cosa està bastant crua, perquè, clar, nosaltres, la nostra vida... Jo tinc 73 anys, vull dir, clar, la meva dona en té 68, vol dir que d'alguna manera doncs ja tenim una edat com per estar jubilats, i en canvi doncs estem al peu del canó, tenim la Carme, que està amb nosaltres des del començament, uh-huh, i per tant això és una gran ajuda per nosaltres, doncs clar, això té que haver-hi continuïtat, i l'única continuïtat seria que hi hagués algú, doncs un fill o un net, que digués, doncs vinga, doncs jo continuo el que han fet els pares, no? I així estem, vull dir que bueno, esperem que amb això aparegui d'aquí un temps. De moment seguirem nosaltres, si Déu vol.
0: Fa 5 anys que baixava definitivament la persiana de Pintures Cabanes, sí. No? La gent també t'hi ha vist molts anys darrere.
1: Bueno, això és una mica una mentida, eh?
0: Perquè encara està oberta.
1: Sí, això és una mentida perquè jo fa molts anys que vaig dir que em jubilava, que tancava la drogueria, vaig vindre a la ràdio, em van fer entrevistes, vaig escriure tot arreu i vaig fer la gran mentida, perquè, esclar, vull dir, això no és veritat. O sigui, la drogueria no està oberta oficialment al públic, però com que sí està oberta...
0: Oficiosament, sí.
1: Com que està oberta la botiga de joguines, la gent entra per les joguines i diuen, escolta, que voldria aquell desatascador que teniu vosaltres que no ho trobo enlloc més, o aquest producte que és una cosa més especial, també entra.
0: La rere botiga hi és.
1: Ja mateix. I vosaltres, doncs mira, jo a darrere, o la noia que està a la galeria, que és la meva jove, la Bàrbara, o qui sigui, la meva dona, o qui sigui, doncs mira, anem funcionant també. O sigui, també, a veure, això també està motivat. No m'haig d'enganyar res. Nosaltres, si hagués sortit una persona que hagués llogat al local, que ens hagués interessat, probablement haguéssim canviat de l'activitat i haguéssim posat, doncs, l'activitat nova que haguéssim pogut posar, no? Però en tot aquest temps no ha sortit la persona indicada, perquè no ha sortit, vull dir, hi ha coses que no surten, la nostra botiga és veritat que és molt gran per sota, però la part de dalt és petita, i quan els possibles llogaters la veuen, no s'imaginen aquest espai per la seva activitat. I bueno, no he trobat la persona indicada. I al no trobar-la, doncs mira, doncs continuem amb la drogueria, a mi em fan encàrrecs, porta'm això, porta'm allò, jo ho demano, ho porten, vol dir, o sigui, no solament venc el que tinc, sinó que més encara...
0: Fas demanes. Ah, jo et volia dir, si tenies més temps per la galeria, que no hi havia la persiana físicament oberta, però veig que no.
1: No,
0: perquè... Que divideixes el temps igual.
1: Divideixo el temps, i vull dir, gràcies a Déu, he fet tota la vida, i no és cap inconvenient, això.
0: A 40 anys heu fet diverses activitats aquest any per celebrar-los, i l'últim, diríem, la festa final d'aquest 40è aniversari serà aquest divendres, amb una festa oberta a la ciutadania,
1: sí.
0: Amb un sopar de Carmanyola i música en directe. Explica'ns una mica com anirà això.
1: Pues mira, doncs tu ho has dit, no és un sopar amb Carmanyola. El sopar amb Carmanyola és una miqueta una espècie com d'afegit, però realment el que volem fer és una festa, una ens adelantem a les verbenes, o sigui, ho fem el dia 19 de juny, la verbena realment seria el 23, no? La vigília de Sant Joan, per tant, ens adelantem uns dies, per no coincidir amb les verbenes que es faran en aquell dia, i llavors el que fem, doncs, és una festa amb música, coca i cava, no? I a més, el del sopar de Carmanyola ha sigut afegit per dir, bueno, doncs la gent que vulgui, la que vulgui, no? Que porti unes croquetes, unes patates, una truita del que sigui, en fi, si ho volen portar, però, a veure, jo des d'aquí animo la gent a que no s'amoïnin, vull dir que no cal que portin res, vull dir que vinguin, que disfrutin de la festa, que prenguin, que mengin de la coca i venguin del cava, que escoltin la música d'aquest conjunt, que és el Cugat Group, que és aquest conjunt tan antic de Sant Cugat, que són els seus músics són molt veterans, ja són més grans que jo, i però tenen una gran marxa, fan un gran ambient, i d'alguna manera els que tenim una certa edat també és bonic perquè tocaran cançons d'aquell temps i d'alguna forma doncs, estem recordant allò que en aquell moment doncs, havia sigut un boom dels anys 60 dels conjunts de Sant Cugat, no? Però això és una continuïtat d'això i jo penso que serà molt bonic que pugueu venir a aquesta festa i que us afegiu en aquesta alegria que tenim nosaltres de poder tancar aquests 40 anys amb aquesta preverbena.
0: Eh? Doncs tothom convidat a aquesta gran festa de final de 40 aniversari. Escolta, tant de bon puguem viure i explicar molts més.
1: Estupendo.
0: Ignasi Cabana, moltíssimes gràcies per fer aquest breu repàs.
1: Gràcies a vosaltres, ho hem reunit bastant, però crec que ho has fet molt bé, vull dir que crec que la gent que ens ha escoltat ha estat una miqueta doncs, ben assabentada del que hem fet i del que som.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
3: Continguts en xarxa.

0: Els nostres oients han reconegut aquesta sintonia, que vol dir que tenim aquí la Joana Molins, que ens explicarà avui quina recepta ens porta.
1: Bon dia a tothom. Doncs jo avui voldria portar-vos a la cuina asiàtica. Jo és que de la cuina asiàtica no és qui entengui molt, però la cuina tailandesa i japonesa m'agrada. Quan vaig a restaurants, ara normalment hi vaig, perquè de tot l'altre ja més o menys mengem sempre, i en canvi quan surto m'agrada. I la tailandesa m'agrada perquè és senzilla, no porta molts ingredients forts, i llavors la pots fer amb molts ingredients que nosaltres estem acostumats. Avui us porto un wok. El wok, senzillament, no és res més que és una paella fonda, que és de ferro colat amb un revestiment perquè no s'enganxi. Perquè aquesta cuina el que vol és que tot el rato tens que estar enremenant. Això sí, amb una cullera de fusta i els aliments, perquè el coure amb molt poc oli s'enganxa. Llavors, què fem? Tots els aliments, tant les verdures com tot, ho tallem finet, tipus juliana, ho anem passant i així es fa aquesta cuina. Vull dir, senzillament és això. Llavors, el wok aquest es va treure dels xinesos. Els tailandesos no el tenien, i d'uns anys cap aquí van agafar la tècnica de fer-ho amb aquest wok, perquè canvia molt fer-ho amb aquest wok de ferro colat o fer-ho amb un de acer inoxidable, no té res a veure. Perquè aquest del wok aquest de ferro colat és el que dona un gust, el gust aquest. Llavors jo us porto un plat que per pronunciar sembla que sigui qui sap què, però bueno, ja veureu que és el que estem acostumats a fer. Un wok de pai tai amb shiitake i gambes. El pai tai vol dir el wok aquest amb pasta. I el shiitake són aquells xampinyons de color marró, que és un xampinyó però diferent, és un bolet.
0: És un bolet, sí.
1: És un bolet. I les gambes, Llavors, per fer això, el que necessitem, els ingredients per quatre persones, són 300 grams de fideus d'arròs, que és l'única cosa que poder us aixucarà més. Aquests fideus són de color blanc.
0: Sí,
1: i són d'arròs.
0: Però que, a més, els trobes al supermercat.
1: Els trobem, sí. Els trobeu en el lloc aquest de coses asiàtiques, i és.
0: Sí.
1: I aquest, a diferència de l'altra pasta, aquesta pasta no es bull. O sigui, agafes l'aigua, la poses a bullir, sempre amb un punt de sal. Quan bull, hi poses la pasta, tanques el foc, ho remenes bé i ho deixes 9 minuts reposant en aquesta aigua. I llavors la pasta aquesta queda cuita. És l'única cosa que diferencia. I aquests fideus d'arròs són una mica amples, s'assemblen a les tallarines nostres, però ells en diuen fideus, i tenen molt bon gust, Molt bon gust. Bueno, doncs necessitarem uns 80 grams per persona d'aquests fideus, que són 350 grams per 4, 200 grams d'aquesta gamba pelada, que la comprarem ja d'aquesta... Jo la compro congelada, ja pelada. Uns gambons, que se'n diu... no és ben bé gamba, en diuen gambons, que la cua ja ve neta i ja ve sense l'intestí. Perquè l'intestí ara ens han acostumat a treure'l i a vegades és veritat, i trobes sorra. I en canvi aquest, si t'hi fixes, quan el compres, de la punta ja està obert perquè ja no té el budell, diguéssim, que hi ha la sorra aquesta.
0: Aquella part negra.
1: Exacte, aquella part negra, que és el que va bé. Ja està net. Un all porro, 3 pastanagues, 10 bolets aquests al shiitake, un suc de llima, que és l'única cosa d'aquestes que, a diferència de nosaltres, que no estem acostumats a poder fer-ho, una mica de sucre morè, la soja, 4 cullerades de soja, això poder tampoc no en tindrem, però bueno, si us acostumeu a fer aquests plats, són com ara els nostres, però una mica diferents, i són molt bons. Una mica de curri en pols, el curri groc. El curri hi donarà una mica de picantor i llavors ens donarà una mica de gust. Oli i sal, i per acabar-ho, uns cacauets torrats picats. Si no els tenim picats, agafem el cacauet, el posem a dins una mossa de plàstic i amb la massa del morter o amb una cullera de fusta ho piquem i ens queda esmicolat. Això és per posar la sobre, per donar-hi un cruixent. I és això. I llavors una mica de cibulet. Si no tenim cibulet, hi podem posar un all tendre, tallat petit, també. Això és per adornar, quan tenim el plat fet. Doncs què farem? Agafarem aquest wok i posarem l'oli i començarem primer de tot a sofregir aquestes gambes. El shiitake ja el tindrem net, es van dit, i tallat en 3 o 4 trossos. El porro ja el tindrem també a punt. També tindrem les pastanagues, perquè això, com hem de fer un plat, el que hem de fer és primer preparar tots els ingredients amb una plata, perquè així és la millor manera de cuinar-ho bé. Ja anem preparant tot, tot el que necessitem. I llavors, a mesura, anem sofregint el que toca. Doncs aquestes gambes primer i els reservem. Després hi posarem el que ens costarà una mica més, que és la pastanaga, perquè la pastanaga és més dura que el porro, perquè el porro se'ns cremaria i tindria gust de cremat. L'ai tendre també. Doncs llavors hi posem les pastanagues, quan veiem que la pastanaga ja està, hi posem els bolets. Ho passem uns 5 minuts. Això hem d'anar remenant tot el rato, per això us dic que és un plat d'estar allà.
0: No el podem
1: deixar com el sofregit, a vegades que el deixem i anem... No, perquè aquí, com que hi ha poc oli... això vol que amb una cuirera de fusta tu ho vagis remenant i, ho vagis, i així es va durant tot.
0: Sí, no pots marxar de la cuina.
1: No, és un plat que és ràpid,
0: sí.
1: Perquè aquest plat en mitja horeta el tindreu fet, però heu d'estar allà, eh? Llavors, com hi hem passat aquests bolets que diem i la pastanaga i tot això, llavors incorporarem les gambes altra vegada aquí. Si veiem que ens hi falta una mica d'oli, sempre som a temps afegint una mica. Tindrem aquest suc de la llima, l'escorrerem i una mica de sucre moret, i ho tirarem a dins aquestes gambes, a dins el wok aquest, i ho remenarem, com si tiréssim un raig de vi blanc. Sabeu que a vegades diem el vi blanc?
0: Sí,
1: doncs
0: sí,
1: per comptes del vi blanc, el suc d'aquesta llima, perquè per això fem un plat tailandès, que és una mica diferent dels ingredients que estem acostumats. I després les 4 cullerades soperes, aquestes de soja. I tot això ho remenarem, com si fos un sofregidet, eh? Ho anem remenant tot, i com ho tinguem ja tot ben passat, ja tindrem aquests fideus que hem dit que no es bullen, que els tindrem aquests 10 minuts en remull, els escorrerem i li tirarem. Ho remenarem tot bé. Si veiem que al remenar ens hi falta una mica més de soja, sempre som a temps de tirar-hi un parell de cullerades més. Penseu que queda com... No queda amb suc, eh? Queda com si féssim uns macarrons...
0: Absorbeix el suc.
1: Absorbeix. O sigui, la pasta va agafant color i es va barrejant en tots aquests ingredients, però no queda per sucar. O sigui, queda una pasta...
0: El color aquell marrón de la soja, agafa, no?
1: El color aquell marrón de la soja, i no és per sucar, no hi ha suc, no vull dir, no són uns fideus sucosos, eh? Són uns fideus com uns macarrons fets a la bolonyesa, doncs, però amb aquests ingredients. I llavors hi tirarem tot això que hem dit, ho passarem... i aquests cacuets, si els hi volem, els hi tirem a sobre i una mica d'all tendre picat. I ja està. I ja no necessitem res més.
0: Estupendo.
1: Ja tindrem aquest plat fet. Doncs ja ho tenim. Si en cas tornem a repetir els ingredients...
0: Sí, repetim els ingredients. Perquè
1: és
0: més...
1: un saltejat tailandès. Però vull dir, veieu que tots els ingredients els tenim nosaltres aquí. Perquè les gambes els tenim... L'única cosa que és aquests fideus d'arròs, proveu-los perquè són molt bons.
0: M'emportaré la gravació per fer-ho.
1: Sí, fes-ho. I llavors què necessitem? Necessitem aquests 350 grams d'aquests fideus blancs, que és un fideu, diguéssim, asiàtic, que allà ho trobarem al supermercat, ja veurem, es troba fàcilment, un all porro, que això ho tenim tots, les 3 pastanagues aquestes que hem dit, el bolet aquest, el shiitake, que és semblant, és igual que el xampinyó però de color marrón i una mica més pla. No l'hem de pelar, vull dir, aquest bolet el netegem i el tallem a trossets i ja està. Una llima, que tots sabem el que és, una mica de sucre moré, les 4 cullerades aquestes de soja, un pols de curri, això el curri al vostre gust, jo hi poso una cullerada de les de cafè. Sí, ens sembla que ens agrada més, perquè el curri ens hi donarà un gust molt bo. Llavors, l'oli, la sal, ja veieu que no n'hi he posat enlloc, només una mica en la pastanaga, una mica en les verdures, perquè com que això, llavors la soja ja té una mica de sal, i la llimona, bueno, la llima també té un gust, doncs tot això ja ens hi donarà aquest gust de sal, eh? I llavors, per acabar-ho, aquests cacuets torrats picats per sobre, i una mica de cibulet. Si no tenim cibulet, perquè és que si comprem un paquet de cibulet per 2 o 3 trossos, se'ns fa molt bé. Si tenim un all tendre, que moltes vegades en tenim, doncs un all tendre, el més prim que tinguem, tallat ben finet, i ho tirem a sobre. I ja ho tenim.
0: Ja ho tenim.
1: Aquest és el plat que us he portat avui, per variar una mica. I aquest plat també el podem fer servir ara si els divendres volem fer dejuni, perquè doncs llavors és un plat que no té carn, eh?
0: No,
1: és un plat tailandès però sí, que no té carn, i el podem fer servir molt bé per un dia d'aquests.
0: A més ens hem internacionalitzat,
1: ah,
0: no?
1: Exacte, perquè això fa segons vaig llegir que això esclar, abans nosaltres aquí no hi estàvem acostumats, però entre els anys 70 i 80 hi ha molts restaurants ara d'aquests.
0: Sí.
1: I en els restaurants tradicionals també a vegades t'incorporen algun plat d'aquests asiàtics.
0: Sí.
1: Eh? Jo, tu t'agrada el peix cru?
0: No, el peix cru tampoc.
1: Jo tampoc. El peix cru...
0: A mi m'agrada molt el peix, però
1: peix cru,
0: però cru no
1: m'acaba.
0: No puc.
1: El marinat sí que m'agrada, el salmó marinat, quan vas amb un tailandès o amb un japonès, més aviat tot és marinat, o sigui, no és tant, perquè el xinès això tan cru a mi tampoc,
0: no,
1: tampoc
0: cru,
1: necessito
0: cru massa...
1: tot passat una mica,
0: una mica. Sí.
1: Però bueno, ens hem d'anar acostumant a totes les cuines, i és una cuina ben sana, perquè
0: sí,
1: ja ho veus.
0: Té un aspecte saníssim, això.
1: Jo l'he fet i em va quedar molt bo, molt bo.
0: Jo m'he acostumat bastant al gust de la soja. Per exemple,
1: la soja. Amb arròs.
0: Amb l'arròs és de delícia, l'arròs sin delícies, un raig de soja. Que...
1: I doncs passada en el wok i llavors tirar de sobre, com que s'escalfa, l'arròs mateix queda molt bo.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Joana. I...
1: Bueno, doncs si la setmana vinent a veure si portem altres novetats, altres plats. Ens ho hem d'anar introduint.
0: Ens farem tan internacionals. Vinga, moltes gràcies,
1: Vinga,
0: Joana.
1: Molt bé, adéu-siau. Adéu. La setmana vinent. Adéu.
2: Continguts en xarxa.
3: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va d'un somni ple d'idees. Tu expliques els teus somnis? Doncs jo te n'explicaré un de meu. Vaig somiar que caminava per un bosc ple de prestatgeries gegants, com una biblioteca màgica, però en comptes de llibres hi havia pots de vidre plens d'idees. Hi havia pots amb etiquetes que deien idees boges, idees pendents, idees que ni fu ni fa, idees que més val no explicar-les. I fins i tot hi havia una prestatgeria sencera que deia idees que vas descartar massa ràpid. I entre tants apots em va cridar l'atenció l'etiqueta d'un que deia idees que podrien haver funcionat. L'obro i surt una petita espurna que em diu per què et vas rendir tan aviat? I aquí és quan em vaig despertar. Aquest somni em va tocar. No hi havia maneres de deixar de pensar en aquest últim pot. I va ser quan em vaig adonar que moltes idees no és que no serveixin, és que no estan prou madures i no arriben en el moment que toca, i per això les descartem. No donem l'opció a que puguin créixer. O bé per por, o perquè tenim pressa i volem alguna cosa més ràpida, per perfeccionisme o per inseguretat. A vegades, el problema no és la idea, el problema és com la mirem. I si canviem la mirada, potser descobrim que aquella idea que semblava absurda, en un altre moment, és la idea perfecta. I des d'aquell dia, cada vegada que em ve una idea diferent, abans d'oblidar-la, la guardo al rebost dels pots a les idees. Perquè potser encara no és el seu moment. Et recomano tenir una llibreta d'idees, o una capsa, o un pot. Però que agafis el costum d'escriure les idees genials quan t'apareguin i no les descartis. I el segon hàbit és que t'agendis un dia cada mes o cada quan vulguis per revisar la teva col·lecció d'idees. Potser recuperes una que ja ha madurat amb el temps i és el moment perfecte per donar-li forma. Què et sembla? T'animes a fer la teva col·lecció d'idees? Sí.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones que no es coneixen entre elles comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria del 2025 de l'entitat, que també revela que els relloguers han passat del 32% al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen el sindicat CGT, la intersindical IABACOS i el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles bressol públiques, de gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. La iniciativa Tasta Mandó torna aquest estiu amb una programació que combina tastos, demostracions gastronòmiques, activitats familiars i la participació d'una vintena de restaurants de la ciutat. Impulsat per De Collserola i l'Ajuntament, el projecte arriba a la seva cinquena edició amb l'objectiu de consolidar el tomàquet mandó com un producte de proximitat present a les taules de Sant Cugat durant tota la temporada. La Universitat Internacional de la Pau celebrarà del 2 al 8 de juliol a la Unió Centre Cultural la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reunirà especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global, marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. Segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre i des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a dansar, la proposta de nova creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major de Sant Cugat. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions, comencem amb faves comptades al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat amb Aimant Triqué, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimecres 17 de juny i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem dedicant els primers minuts a reflexionar sobre el paper de la cultura popular com a escola de vida amb Helena Minuesa. Hi afegirem una dosi de tertúlia política amb la participació dels partits en representació al ple de la mà de la cap d'informatius d'aquesta casa, Mireia Puente. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim d'economia. Preguntarem a la SACOT si és viable utilitzar la intel·ligència artificial en les finances d'una petita empresa. Hi afegirem una mica de gastronomia per conèixer La Felicità, una nova gelateria que ha aixecat la persiana al carrer Valldoreix, i ens acomiadarem amb un capítol del Guaita que tenim, on el biòleg Sergi Corral ens parlarà de la relació que tenia l'arquitecte Antoni Gaudí amb la natura, la seva principal font d'inspiració. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: Faves comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
1: Salutacions, som aquí una altra vegada amb Helena Minuesa. Durant totes aquestes setmanes hem estat parlant de diversos espais on la cultura i l'educació treballen de la mà. La literatura, el teatre, el patrimoni, però també l'esplai i el cau. Així hem vist que tots aquests espais ofereixen oportunitats que sovint depassen els murs de l'escola o de l'educació formal. Avui, que és l'últim programa d'aquest curs, l'Helena, no sé de què ens ve a parlar. Hola, Helena.
2: Bon dia, Sara. Doncs mira, avui porto, i aprofitant la vinentesa que hi ha s'olora a festa major pels carrers de Sant Cugat, m'agradaria posar el focus en la cultura popular com a escola de vida. És a dir, tot allò que aprenem, els valors que ens eduquen a través del que es considera cultura popular i tradicional.
1: Vols dir que a la festa major també podem aprendre?
2: I tant que s'aprèn, Sara. Sobretot s'aprèn d'educació en ciutadania, tots els valors que tenen a veure amb com ens comportem els uns amb els altres, uh-huh. les unes amb les altres, i també, sobretot, a la festa major hi ha quelcom més profund, que és el sentiment de pertinença, formar part d'una comunitat. Uh-huh. Llavors, comencem així repassant, no? Què aprenem o què s'hi aprèn amb la cultura popular? Doncs fixa't, Sara, una cosa tan important com el treball en equip. Has format part alguna vegada d'alguna entitat de cultura popular o coneixes algú que hi hagi format part?
1: Conec gent, evidentment, però la veritat és que no n'he format part. Jo sento treballar en equip i penso automàticament en els castellers, no?
2: Correcte.
1: Són com els més...
2: Així és el símbol perfecte per una metàfora que ens parli de la cultura popular com a eina de fer quelcom juntes, no? Un teixit, una torre que creix amb el treball en equip, la responsabilitat i el compromís, perquè al final totes hem de formar-hi part, totes hem de participar, totes anem a la una, l'organització i la participació democràtica. Tothom, qui vulgui, en principi, hauria de poder formar part d'aquesta entitat o d'aquest teixit associatiu. Hi ha una part molt important que hem estat treballant també aquestes últimes setmanes, les competències socials, el saber desenvolupar-te en societat i també aquest punt d'expressió artística i de creativitat. Si ens imaginem doncs, l'esbart mediterrània o l'esbart de Sant Cugat, per exemple, no? Que vinculen més amb l'àmbit de la dansa, evidentment aquí hi ha un fort component artístic de moviment i de cos. Mm-hmm. Has parlat tu de la colla castellera, no? dels castells, i això ens va bé per treballar tots aquests valors que acabo de dir, perquè al final... ens convida a confiar els uns amb els altres. Quan alguna persona forma part d'una entitat de cultura popular, se sent partícip d'alguna cosa. Els bastoners s'han de coordinar en una, no, en una sinfonia, en una melodia, han d'anar tots a la una, han de confiar uns amb els altres, perquè si no estarien patint perquè un, que pot passar, evidentment, que un li doni un cop de bastó a l'altre. Però hi ha aquest sentiment també de confiança, no? De tots anem a la una i aconseguirem fer quelcom plegats. I això és purament educatiu, Sara.
1: Molt maco. Què més ens pots explicar? D'on ve tot això?
2: Doncs, clar, si ens rematem al que és estrictament la cultura popular i tradicional, hi ha un fort component també de memòria col·lectiva, no? Uh-huh. Tot això ve d'algun lloc, no ens ho hem inventat ara, el 2026, sinó que ens remeten a unes festes que expliquen la història del nostre poble, no? Fixa't, els geganters, doncs, representen una simbologia, tot el que seria la iconografia d'un poble que ens identifica, les danses, les cançons, les tradicions, transmeten memòria col·lectiva. Però no m'agradaria quedar-me només amb això, sinó que al final la memòria no té sentit, Sara, si no l'aterrem a dia d'avui. La memòria no té sentit si no la projectem més enllà de nosaltres, perquè seria simplement folklore, no? Doncs, ai, mira, que macos aquests gegants que venen del passat. Mm-hmm. No, la memòria col·lectiva per mi té sentit si a dia d'avui Sant Cugat, a la seva festa major, llueix els gegants en un Pagal i Joan com a símbol també de respecte, de companyonisme, de solidaritat. El que vinc a dir és que no es tracta de repetir de forma crítica la tradició, sinó que precisament, i hem estat parlant també del pensament crític aquestes setmanes, m'agrada pensar la tradició també com una manera de fer-nos millors. Mm-hmm. Què és allò que podem recuperar del nostre passat per fer-nos millors? Llavors, per exemple, val tot a la tradició, val tot a la cultura popular i tradicional?
1: Entenc que no, no?
2: Des del meu punt de vista, clar, hi ha pràctiques, clar, ens remetríem doncs, als correbous i coses que per sort aquí a Sant Cugat no passen, però que sí que hi ha un cert maltracte d'animals o hi ha, per exemple, tradicions que no permeten incorporar doncs, la dona en la seva pràctica quotidiana. Per mi, des d'un punt de vista ja educatiu, aquesta cultura popular i tradicional, d'acord, t'ho puc comprar, que és cultura popular, perquè s'ha fet durant molt, molt de temps, però des d'un punt de vista educatiu, per mi no tindria uns valors suficientment sòlids com per incorporar-los en la nostra perspectiva del segle XXI. No sé si estàs d'acord amb mi.
1: Sí, és que més aviat és el contrari, no? Et transmet uns valors que potser són misògins, que potser són masclistes, que potser són antianimalistes...
2: Totalment d'acord, i si t'hi fixes, tots aquests discursos reaccionaris de l'extrema dreta que estan sortint, malauradament, a dia d'avui, amb molta virulència, en què s'emparen moltes vegades, Sara? En la tradició i en la cultura popular. És que els toros s'han fet tota la vida, per exemple, no? Com podem treure els toros de les places si és allò que ens fa ser... No? Ens vincula allò amb la nacionalitat, amb la identitat... Per tant, la cultura popular també pot ser molt perversa. He dit abans totes les coses bones en quant a educació, en quant a que facilita també la relació entre generacions, no? Acull persones nouvingudes, ara això no ho hem dit abans, però... Hi ha molta gent que aprèn el català apuntant-se, per exemple, a una colla gegantera o a una colla de diables. Doncs és l'excusa perfecta per aprendre una llengua i generar aquest sentiment de comunitat, no? Mm-hmm. Però, clar, hi ha moltes coses bones que són les que a mi m'agrada parlar en aquest programa, però a la vegada hi ha aquest perill de convertir la cultura popular en un tòtem que ens digui no, això sempre ha sigut així, i sempre serà així. Per tant, les dones no hi cabran en aquests espais. La festa, hi ha festes molt vinculades amb la tradició catòlica, no? La Setmana Santa, etc., que hi ha algunes cofradies que no deixen entrar dones, ha sortit als mitjans de comunicació. Per tant, aquest búnquer de cultura popular per sempre igual, a mi no, per mi no em serveix.
1: S'ha de revisar, no?
2: Correcte. El missatge que a mi m'agradaria doncs, una mica transmetre és que si realment volem que la cultura vagi de la mà de l'educació i que sigui realment transformadora pels ciutadans i ciutadanes del futur, que tingui un impacte positiu, que ens serveixi per cohesionar aquesta ciutat tan bonica que tenim, que és Sant Cugat, que ens serveixi perquè els carrers s'omplin de diversitat i de tota la gent que a dia d'avui és santcugatenca, hem de pensar que hem de revisar-nos, sempre hem d'estar revisar-nos per lluitar també per la fragmentació social. És a dir, per acabar, les tradicions no només són una herència del passat, Sara, sinó que són una eina per educar el present i construir un futur millor.
1: Doncs acabem així i bona festa major a tothom, esclar.
2: Moltes gràcies, Sara, igualment.

0: Bé, i què voleu fer aquests dies?
1: Anar a una piscina caribenya.
2: Dormir en un hotel del Far West.
3: Volar a lloms d'un drac.
0: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
4: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
6: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
7: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
6: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
8: L'enjoc és...
9: futbol.
8: Bàsquet.
9: Hoquei.
8: Handbol.
9: Waterpolo.
8: Tenis taula.
9: Rugbi.
8: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
10: En joc, tot l'esport a la teva ràdio local.
11: Ràdio Sant Cugat.
12: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
13: Bon dia, comença la tertúlia política de Cugat Mèdia. Us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, la Junta Local de Seguretat va aprovar per unanimitat el document que marcarà les polítiques municipals de seguretat entre els anys 2026 i 2030, un pla que el govern municipal defineix com a innovador i que posa l'accent en la prevenció, la proximitat i la incorporació de noves tecnologies per fer front a les noves formes de delinqüència. A banda de poder parlar d'aquest pla, també sabem que les dades de fets delictius continuen baixant. Avui volem posar el focus, doncs, precisament en això, en les dades i en aquest nou pla que tot just s'acaba d'aprovar. Abans, però, saludem els participants de la banda de Junts, Jordi Puigneró, tinent d'alcaldia de Bon Govern, bon dia.
14: Bon dia.
13: El tinent d'alcaldia de Drets per Esquerra, Barra Picornell, bon dia.
15: Bon dia.
13: Joan Carles de Blas, secretari de Seguretat i Convivència del PSC, bon dia.
16: Bon dia.
13: El portaveu del PP, Álvaro Benejam, bon dia.
17: Bon dia.
13: I Juan Macayuelas, regidor de Sant Cugat en Comú Podem, bon dia.
18: Molt bon dia.
13: Avui hem d'excusar a la CUP, al Marcos Simarro, que no ha pogut venir, ni al Jordi Grado de Vox, per motius personals. Doncs bé, si us sembla, comencem amb el Bernat Picornell, que, com deia, més la seva cartera, que ens expliqui una mica, doncs, aquesta junta local, aquest nou pla, què ens pots explicar?
15: Bé, bon dia. De fet, començaré explicant que aquest pla local de seguretat és una mica anòmal, en el sentit que normalment els plans locals els aprova sempre, doncs, el ple municipal, i en aquest cas no és així, perquè així ho estableix, doncs, el decret que desenvolupa les juntes locals de seguretat, no? I és la junta local de seguretat la que elabora i aprova, perdó, els plans locals de seguretat, no? I per tant, doncs, és un pla, doncs, que ja està aprovat, però estem en fase tot just d'aterrar, i quan dic d'aterrar vull dir d'acabar-ne de parlar amb els grups municipals, d'explicar, doncs, la profunditat del document, i a partir d'aquí, doncs, òbviament els plans no poden ser rígids, és a dir, es tracta d'anar-los modulant en funció del moment en el que estiguem i de les necessitats, doncs, que tingui la població. Òbviament un pla és un pla, és un document tancat des del punt de vista, doncs, de l'escriptura, diguem, no? Però sí que és veritat que l'hem d'anar modulant en funció del que ens anem trobant, no? Nosaltres el que hem posat per escrit és bàsicament la feina que venia fent la policia des de fa ja bastants anys, que gira entorn a alguns dels conceptes que tu ja has remarcat, no? Però de manera central, jo diria, que per nosaltres el que és més important és passar de l'anàlisi estricta només de les dades a analitzar les percepcions de la seguretat, no? De fet, a la Junta Local de Seguretat tots els cossos doncs, van anar explicant les seves dades. Sabem doncs, que en, el darrer, en els darrers 12 mesos, doncs, segons Mossos d'Esquadra, doncs, ha seguit baixant els delictes de Sant Cugat un 3,4%. Algunes coses milloren, altres no. I per tant, doncs, com diem sempre, no podem estar doncs, estrictament 100% satisfets, però en qualsevol cas doncs, sí que seguim doncs, amb una bona tendència, però l'objectiu, com deia, és passar a analitzar com se sent la població, que això és l'important, és a dir, mentre hi hagi un sol delicte, un sol robatori, doncs no li expliquis a aquella persona que les dades van bé, perquè aquella persona doncs, realment doncs, estarà preocupada i per tant doncs, hem d'anar a atacar justament això i per tant millorar les relacions amb la comunitat. No? I per això proposem doncs, aquesta oficina de relacions amb la comunitat 2.0, que en diem, no? El model Orecom 2.0, que el que fa és, bàsicament, dues coses. No? Un, més proximitat. Dos, més transversalitat. I, per tant, que aquí tots els actors de la ciutat hi puguin jugar, dir la seva, que la policia reculli tot el que doncs, passa a la ciutat, que ens ho puguin doncs, explicar i a partir d'aquí actuar. No? I l'objectiu d'actuar no és fer-ho a reacció, sinó fer-ho de forma preventiva. No? I per tant, tota la prevenció que puguem fer abans de la reacció, doncs, evidentment, molt millor. No? Com deia, és un document doncs, que vam tot just aprovar dilluns, que farem una sessió de compte al ple de juliol, però per tant tenim doncs, uns quantes setmanes doncs, per seguir-ne parlant, malgrat que òbviament doncs, amb els grups municipals n'hem parlat, vam recollir doncs, propostes, la gran majoria jo diria de propostes estan incorporades perquè en realitat crec que la gran majoria doncs, de grups municipals doncs, anem més o menys en la mateixa direcció en relació a les qüestions de seguretat i per tant doncs, crec que és un document com que surt de la policia i està, doncs, recull la feina doncs, que ja es venia fent, entenc doncs, que suposa una novetat perquè ho posem damunt de paper, no? Però crec que és una constatació, no?, de la feina ben feta que es fa amb seguretat des de fa anys i que, per tant, aquí, i a més aquí, jo crec que és una política que sobrepassa els partits, diguem, no? Tots volem doncs, que les ciutats siguin segures i, per tant, doncs, hem de treballar en aquest sentit.
13: Mm. Jordi.
3: Bé, jo crec que el que toca reivindicar, que sovint ens n'oblidem, és que les polítiques de seguretat són unes polítiques públiques tan importants com poden ser les d'educació o poden ser les de salut. És un dels pilars bàsics d'una societat. Quan no tenim seguretat, tota la resta cau. Per tant, jo reivindico també que sovint, no?, aquesta reivindicació de la seguretat com a política pública, que a vegades, no ho dic ara per la intervenció del Bernat, ho dic en general l'esquerra a vegades posa molt el seu accent, no?, amb el tema de l'educació i la salut, però sempre s'oblida la seguretat. I crec que el que hem de fer és posar-la, evidentment, allà on pertoca, que és en el seu mateix nivell. En aquest sentit, crec que aquest mandat doncs, està fent molt bona feina en aquest sentit i, per tant, la política de seguretat que s'està liderant en aquest cas per part de la tinença d'alcaldia del Bernat Picornell doncs està fent el que toca i fent-ho ben fet. Vull recordar que s'ha augmentat el nombre d'efectius de la plantilla de la policia local per precisament tenir més presencialitat al carrer. Un 25% d'increment de la plantilla doncs, no és una cosa menor i per tant crec que s'ha de posar en valor. A més, això no és només que, en fi, que ho puguem dir des del govern, no?, que les dades més policials així ho ratifiquin, no?, sinó que en el darrer observatori la percepció sobre la seguretat que té la ciutadania ha augmentat, o diguem-ho diferent, la percepció sobre la inseguretat ha disminuït passant, en fi, a un lloc ja, no diré residual, però no és una preocupació pels santcugatencs, la inseguretat. Per tant, aquí el que estem veient és que tant les dades policials com la sensació de percepció que la ciutadania trasllada a través de l'observatori doncs quadren. I jo crec que estem en una bona notícia. Això que ens permet afirmar? Doncs ens permet afirmar que Sant Cugat és una ciutat segura, és una ciutat on la gent percep que hi ha seguretat, més enllà, evidentment, com deia el tinent d'alcalde, que sempre hi pot haver-hi doncs, casos concrets de persones que pateixen algun fet delictiu, i el que hem de fer és, evidentment, continuar en aquesta línia. Què ens depara el futur? Doncs ens depara, evidentment, jo recordo quan, jo llavors vaig ser el regidor de seguretat, quan en aquest municipi s'ha posat la primera càmera. I recordo el rebombori que va haver-hi en aquell moment, no? Hi havia una oposició absoluta per posar una càmera de seguretat en el municipi, no? Va costar, però al final es va tirar endavant. Enteníem que les càmeres, quan se'n fa un bon ús, tenen un element no només de dissuasió, sinó que també doncs, ajuden a poder esclarir, diguéssim, en aquest cas, delictes. I ara estem davant d'un nou repte tecnològic, que en aquell moment van ser les càmeres. El nou repte tecnològic es diu l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la seguretat. I aquí també ens hi hem posat, i entenc que, tot just ara, diguéssim, aquest és un element nou d'innovació que veurem també cap on ens porta en el futur.
13: Joan Carles.
9: Bueno, des del PSC valorem molt positivament aquest document, no? L'hem mirat, l'hem treballat, l'hem tingut pel temps, però tot i això, el que valorem sobretot és l'actitud del tinent d'alcalde, el Bernat, que ens hem reunit amb ell, i suposo que la resta de grups municipals ens hem reunit amb ell en moltes ocasions, i sí que consta en aquest document moltes de les qüestions que compartim. Crec que compartim, no? I, per tant, entenc que hem posat fil a l'agulla, no? El que sí que nosaltres tenim el dubte, a veure, tenim una bona partitura, no? Crec que ha sortit una partitura magnífica. Ara es tracta de posar una mica d'ordre en el tema de els instruments i el director de l'orquestra i els recursos que aquest pla exigeix. És un pla molt complet. Jo, des del punt de vista tècnic, el valoro molt complet. El que sí que ha d'anar associat a un bon pressupost, perquè hi ha molta tecnologia que s'haurà d'aplicar, recursos humans per fer servir aquesta tecnologia, i una, no sé si a l'acord de condicions laborals que actualment està vigent a la policia permetrà desplegar tota la potencialitat d'aquest pla, no? Aquestes són en principi les valoracions inicials que podria fer.
13: Álvaro.
11: Bé, jo també destacar que aquesta eina, no?, que és el pla de seguretat, doncs també ha estat un temps forjant-se, no?, i treballant-se per part dels cossos de seguretat i de també l'estaf tècnic de l'Ajuntament, no? El Bernat és el responsable d'aquest negociat de l'Ajuntament en el govern, i per tant, doncs, agrair a tothom que ha participat en l'elaboració del pla, no?, i en pensar-ho i en plasmar-ho per escrit, que s'hagi pogut tenir, no?, a dia d'avui. També, doncs, nosaltres el que fem sempre quan parlem d'aquestes coses és valorar la feina de la policia, dels cossos policials, sempre, perquè entenem que nosaltres la seguretat que tenim és gràcies a que existeixen i a la feina que fan cada dia, i a que posen per davant, a vegades, doncs, el seu físic per garantir la seguretat dels altres. I en aquest sentit, des del punt de vista polític, doncs valorar que des d'aquesta redacció s'hagin tingut en compte arguments que donaven altres partits com nosaltres, per exemple. No sé, els altres jo suposo que també, però no ho sabem. Però els nostres, alguns sí que s'han recollit. És possible que fossin coses compartides, no?, ideològicament, i per tant, doncs, tothom volia que estessin, però almenys hem vist allà coses que nosaltres demanàvem. Doncs, perfecte, i gràcies per aquesta labor de recollir aquestes coses, que jo crec que són positives i s'han entès així. I també dir que tot això, que és la teòrica, s'ha de passar a la pràctica, no? I aquí és on està el repte. Passar a la pràctica, ara ho deia el Joan Carles, hi ha temes des del punt de vista laboral, per exemple, de la policia. També deia el Jordi que s'ha augmentat la plantilla, sí, però també hem de dir que estem molt per sota de les ràtios recomanades per la Generalitat del número d'agents, tant de Mossos com de policia local, i per assolir el zero en temes de delinqüència, doncs és una utopia, no? és utòpic, però sí que hem de, o no hem de renunciar mai a tendir a aquesta xifra. En el seu moment, i aquí pues, poso el punt de crítica, nosaltres, com a partit popular, aquí a Sant Cugat, hi havia una estadística de dades de delictes molt greu en temes de robatoris a domicilis, no? Allà pel 2018, 2017, em sembla que era. I nosaltres, abans que es produís, quan anava pujant, doncs no és que fóssim alarmistes, però sí avisàvem de que allò estava pujant i que no s'estaven posant els mitjans que s'havien de posar. Però ens van dir alarmistes. Ens van dir que volíem un estat policial a la ciutat. I clar, això doncs, jo me'n recordo perfectament i no me n'oblido. No? Per què? Perquè a vegades es fa política amb aquestes coses. I a nosaltres ens preocupava la seguretat. Punto. Feien política criticant la seguretat? Bueno, la inseguretat? Home, és que és el que hem de fer, no? És la nostra feina, però és que el que ens preocupava era la seguretat. I les dades ho van corroborar. Per tant, ara no estem en aquell punt, estem molt lluny d'allò, però sempre hem de tenir en compte que hem de tendir al zero delinqüència. I no hem de renunciar a cap cosa que puguem fer, en aquest cas des de la regidoria que porta seguretat, cap cosa que podem fer i que estigui a les nostres mans perquè no hi hagin ni 300 robatoris a l'any a cases o altres tipus de delictes, que són també desagradables, molt, molt, molt greus, però que potser doncs, si estiguéssim a 100 doncs estaríem encara millor, no? És això el que hem de tenir.
14: Juanma.
16: Gràcies. Nosaltres pensem que el pla local de seguretat és un pla molt ambiciós, també concret i difícil de portar a terme, no? Partíem del Pla Local de Seguretat del 2017-2020, que es va anar prorrogant. Un pla que es veia desfasat i que calia renovar. Des de l'inici de la legislatura hem pogut constatar la bona voluntat del tenent d'alcalde, Bernat Picornell, d'adaptar-lo a una seguretat més àmplia basada en comunitat, proximitat i participació. El nostre grup s'ha reunit amb ell en dues vegades i nosaltres hem aportat tema per aportar-la al pla, no? I alguna d'aquestes idees es va incorporar, no? Però una cosa sí que voldria dir, que hauria estat bé aquest pla presentar-lo abans als grups municipals abans de fer una tertúlia. Jo sé que ja s'ha presentat el dilluns vinent, farem aquesta reunió i es farà tota aquesta presentació, però creiem que era més adequat fer-ho a l'inrevés.
14: En aquest cas, perdona, la decisió de la tertúlia sí. És nostra i ha coincidit en l'agenda que s'ha presentat aquesta setmana, que és l'última tertúlia de la temporada, i que la reunió vostra és el dilluns. Vull dir que en cap cas el Bernat...
16: Si no és responsable del tema.
14: No, vull dir, és més cosa nostra que seva.
16: Bé, coincideixo amb el que ha dit el senyor Puigneròs, perquè som una ciutat segura. Les dades així ho indiquen, no? Les infraccions penals denunciades han disminuït durant l'any 2025 i al llarg de l'any passat es van registrar menys delictes i també menys detencions, no? I a més, el percentatge de fets resolts ha augmentat en quasi un 5%. Del grup municipal van presentar diverses propostes, no? I es van acceptar algunes, altres no. Una de les que no s'ha acceptat és una seguretat en nom de dona, que és una de les nostres propostes, era un apartat en l'àmbit d'actuacions, objectius i accions per tractar de forma directa i específica la violència de gènere en uns objectius, accions i perspectiva feminista ben definida. No entenem la seguretat sense aquesta visió específica que afecta més del 50% de la població de Sant Cugat. Un exemple seria les marxes exploratòries feminitzades per tal de detectar espais que generen sensació d'inseguretat. Un dels temes que no s'ha incorporat és el Consell de Seguretat i Convivència, no? L'actual pla no inclou aquest Consell, que era, creiem nosaltres, necessari, no? Però sí que incorpora combatre la desinformació, que sens dubte és una de les xacres del nostre temps. Aquesta proposta era de sentit comú i així consta en el pla. I bé faríem alguns grups no està aquí Vox per rebatre-la, de deixar de generar i propagar entre veïns i veïnes bulos i exageracions sobre aquest tema, no? De moment, ahir ho deixo.
14: Gràcies. Ara comencem la segona ronda, ho farem amb el Bernat una altra vegada, però també m'agradaria posar sobre la taula que, bueno, aviam si podeu respondre això, eh? Una de les novetats d'aquest pla, com dèiem, és no deixar de banda les dades, perquè sempre són importants les dades, sinó que és la prevenció i és posar mitjans, no? Segons el que hem entès a través del pla, posar mitjans i treballar també una mica en funció de la percepció que té la ciutadania de determinats perills, perquè, bueno, segons si tinguéssim només les dades en compte, segurament hi hauria moltes coses que la policia no faria, perquè aquí Sant Cugat, per sort, com diem, és una ciutat segura. Llavors, m'agradaria que valoreu el fet d'aquesta incorporació, que s'incorpori la percepció ciutadana dins del pla de seguretat, vale? En la ronda.
15: Mira, t'ho agafo per aquí, perquè m'he posat algunes coses per contestar o per complementar. La proximitat té molt, molt, molt a veure amb la prevenció, i nosaltres ho hem vist i ho veiem cada dia, no? Nosaltres, sempre que un sol ciutadà s'adreça al taulell de la UAC de la comissaria o ens arriba per un WhatsApp o el que sigui, ens posem en contacte amb ell, li expliquem, parlem, recollim, no? Sigui la tipologia que sigui, des d'uns cotxes aparcats davant de casa seva, mal aparcats davant de casa seva, a una cosa més, un robatori interior de domicili, que és una de les coses greus, diguem, que et poden passar, no? I ens passa que sent propers i donant quatre consells de seguretat bàsics amb alguns dels casos: un, la persona sent enormement acompanyada; dos, baixem a gairebé zero el risc, diguem, de patir, doncs, per exemple, un robatori; i tres, això és una taca d'oli i s'estén, diguem, no? I, per exemple, poso l'exemple del robatori interior de domicili, no? Nosaltres tenim estudiat que fins ara hem de veure si això evoluciona, però fins ara la gran majoria de robatoris interior de domicili es cometien als mesos d'hivern, i per tant en horari d'hivern, quan a 6 de la tarda ja és fosc, al vespre en horari de 6 a 8 del vespre. Típic moment de vaig a buscar la criatura a l'extraescolar, o vaig a comprar el pa total, 10 minuts no tanco la finestra del lavabo o no poso l'alarma, és no passar res. I en aquests casos, pam, entren i raó, no? I nosaltres, amb 4 o 5 consells de seguretat bàsics que acostumem a fer, diguem, a les comunitats que ho demanen, i intentem també ser proactius en aquest sentit, se senten normalment acompanyades, i crec que és part de la feina, diguem, de la policia, acompanyar per prevenir, perquè si prevenim al màxim i per tant reduïm al mínim la possibilitat que hi hagi delictes a la ciutat, doncs estarem complint bàsicament amb l'objectiu, que és que sigui una ciutat, doncs, encara més segura, no? És veritat que el document és, jo no diria que és difícil de dur a terme, jo diria que té molts reptes per davant, no? Però la bona notícia és que en realitat plasma allò que estem fent fins ara. Evident, el que passa és que li donen algunes eines addicionals, com és la creació, diguem, de la unitat d'anàlisi de dades i la oficina de relacions amb la comunitat, no? La dota d'eines per millorar el que estem fent, no? Per tant, i el més important és que el pla recull indicadors per veure si s'està fent bé o no s'està fent bé, no? I al llarg del document ho explica, no? Que abans de, òbviament, tancar el pla, doncs, de tant en tant s'ha de fer una revisió per veure si estem en bona línia o no hi som, no? En relació al Consell de Seguretat i Convivència, nosaltres una cosa que ja vam explicar, jo no sóc partidari de fer grans reunions d'àmbit general per abordar la qüestió de la seguretat, sinó que sóc partidari de fer reunions com més territorialitzades o sectorialitzades, millor. És a dir, grups de seguretat dels consells de barri, molt a favor. Grups de seguretat vinculats a determinades entitats o a determinats moments de l'any, molt a favor. Però una reunió a la sala de premsa de l'Ajuntament amb 50 o 60 persones opinant sobre la seguretat, crec que no és útil des de la perspectiva aquesta de l'acompanyament, però sí que hem de reforçar, evidentment, tot aquest entramat, no? I utilitzar allò que ja funciona, no? Els consells de... Perdó, els consells de barri, sí, etc. No? Sobre la qüestió dels recursos, crec que és una cosa que totes les administracions tenim damunt de la taula. Sant Cugat també, evidentment, hem de seguir creixent en nombre d'agents. També és veritat que el fet que Mossos d'Esquadra estigui fent aquest desplegament tan immens arreu del país fa que les nostres convocatòries no siguin tan prolífiques, per dir-ho d'aquesta manera, com ho podrien ser, i per tant avui seríem 100 agents si les promocions que hem posat damunt de la taula s'haguessin omplert, diguem, no? Però no és així, no? I per tant, bueno, aquí hem de veure com ho fem, però en qualsevol cas, per sort, jo el que dic sempre, i això és veritat i crec que ho coneixeu, la professionalitat dels agents de la policia local, diguem, de Sant Cugat és molt, molt bona, i per tant, diguem, estem tranquils en aquest sentit mentre tinguem aquesta situació, i per tant doncs content en aquest sentit. I per últim, una cosa que també ha dit el Jordi, és que efectivament jo crec que ningú pot oblidar la seguretat. La seguretat és una política social, o sigui, tothom té el dret a que quan torna de feina no la traquin o no tingui por. I per tant, es tracta d'abordar la seguretat des de la qüestió policial, però no només, diguem, no? Sinó també, per això parlava abans de la transversalitat, no? De dir, escolta'm, la il·luminació, l'urbanisme, etcètera, no? La mobilitat, etcètera, i per tant, doncs, treballem-ho transversalment per atacar-ho, perquè nosaltres tenim comprovadíssim, amb això acabo, que més policia no vol dir estrictament més seguretat, no vol dir més sensació de seguretat, no? Per tant, aquí hi ha molts serveis de l'Ajuntament que hi han d'entrar, i ja ho estem fent, però segurament ho hem de fer més.
14: Álvaro.
11: Sí, que estan d'acord amb tot això, o sigui, jo estic d'acord, però no hem de perdre de vista les dades, perquè és veritat que, i quan van sortir les dades del 2025 respecte a l'any anterior, 2024, hi havia una reducció dels delictes de quasi un 10%, 9,1, em sembla, però hi havia diverses tipologies de delictes que augmentaven, perquè hi havia altres que disminuïen bastant, no? Però hi havia algunes que augmentaven. I justament eren els robatoris. Penso que eren els robatoris a domicilis, a establiments i a empreses, no? Que a domicilis em sembla que havien augmentat, tinc aquí un 6,56, a comerços, establiments, un 37%, i a empreses un 116%. Aquí, jo suposo, dono per fet, que la policia i la regidoria ja tenen aquestes dades i ja les han analitzat i ja estan posant mitjans perquè això no passi o perquè això es redueixi, no? Però no hem de perdre de vista que hi ha determinades tipologies de delicte que no han baixat, sinó que han pujat, i molt, no? Per tant, que hi ha no et diria una corrent, però que si hi ha una situació establerta a Sant Cugat d'augment de la pressió delinqüencial contra establiments comercials, empreses i domicilis per robatoris entrant, no?, a les cases. Segur que la policia ja està posant mitjans, i aquí la coordinació entre Mossos d'Esquadra i policia local és bàsica. Jo crec que suposo que ells ja ho tenen previst, però és bàsic perquè la presència policial, que és la prevenció, no? Ara es deia, la prevenció, és bàsica perquè hi hagin menys robatoris, perquè els lladres o les persones que volen robar a altres no vinguin a Sant Cugat i pues, facin el que hagin de fer, però que no vinguin a robar a Sant Cugat, que és la feina dels cossos de seguretat de Sant Cugat. Està clar que els Mossos estan coordinats amb la resta de policia del territori a Catalunya, i han de preservar la seguretat a tota Catalunya, no només a Sant Cugat. Però la coordinació amb policia local sí que està focalitzada a Sant Cugat. I és aquí on no podem baixar la guàrdia, perquè els fets són aquests, no? Les dades del 2026 crec que estan més o menys bastant com el 2025, que no han canviat gaire, si no em contradieu, però jo crec que estan bastant estables. I aquesta és la qüestió, que no hem de perdre de vista que la pressió delinqüencial contra Sant Cugat en el tema dels robatoris, també hi ha altres tipus de delictes d'abusos i tal, que també han augmentat, i aquí és la qüestió que, bueno, el focus també s'ha de posar allà, perquè això és carrer. Això és carrer, vigilància al carrer i zones sobretot a la nit, suposo, zones amb poca il·luminació, zones solitàries, bueno, zones que són de pas de sortir de l'estació, coses d'aquestes que jo crec que la policia allà ha de posar el focus allà, segurament ja ho estan fent, però poder s'ha de posar una mica més en alguns llocs perquè això el 2026, per exemple, doncs no es produeixi com es va produir el 2025. Estaríem, jo crec, tots encantats de veure una estadística del 2026 respecte al 2025 amb una baixada dels abusos sexuals d'un 30%, no? I una baixada dels robatoris a cases d'un altre 30%, no pujades, no? I cap aquí és on ens hem d'enfocar, és el que creiem.
14: Jordi.
3: Sí, doncs com he dit abans, jo crec que hem de traslladar a la ciutadania de que Sant Cugat, i ho he dit també el Juan Macayuel, és una ciutat segura, i per tant, si hi ha algun partit que vol fer política amb la inseguretat, no parlo ara del Partit Popular, però jo crec que s'equivoca, perquè no tenim una situació, diguéssim, en aquest sentit, doncs que, per dir-ho així, d'haver d'alertar-nos o haver d'alertar la ciutadania, perquè això també contribueix a generar, diguéssim, llavors una percepció d'inseguretat, no? Quan no és la realitat ni de les dades, ni és l'actual realitat de la percepció que donen les dades dels ciutadans, no? L'Observatori Ciutadà. Per no repetir altres qüestions que s'han plantejat, sí que potser m'agradaria introduir un tema relacionat amb el tema de la seguretat. Veure, en primer lloc, s'ha d'agrair la feina que fa Mossos d'Esquadra a la ciutat. Tots sabem que la competència de seguretat ciutadana és de Mossos d'Esquadra, no és de la policia local, que té altres competències, com regular el trànsit i protegir els edificis públics. Però la competència de lo que és, per dir-ho així, no? L'àmbit de seguretat ciutadana correspon a Mossos d'Esquadra. En aquest sentit, potser, i ara plantejo, ha arribat el moment, no?, de que des de Sant Cugat posem a sobre la taula que Sant Cugat té una subcomissaria de Mossos d'Esquadra. Som, en fi, depenem en cas de Rubí, de l'AVP de Rubí. Llavors, això segurament és així, perquè en el moment que es va fer el desplegament, doncs encara Sant Cugat i Rubí estaven a la par en quant a població, però tots sabem que Sant Cugat en els darrers 25 anys doncs ha fet un creixement molt important. Som una ciutat que gairebé té 100.000 habitants, a més tenim molts més habitants que Rubí, som la ciutat més important del Vallès Sud, i per dir-ho així, som aquell germà petit que ha crescut i ara és més gros que els germans del costat, però en canvi no té la majoria de serveis que hauria de tenir com a ciutat, no? Ho dic perquè la majoria de serveis, i podríem parlar dels jutjats, podríem parlar de moltes dels serveis que presta l'Estat, sí, podem parlar també d'aquests, si vols, serveis de l'Estat i de la Generalitat a la comarca, que inicialment anaven sempre a Sabadell i Terrassa, perquè eren les dues grans ciutats. Algunes de les coses van traslladar a Rubí i Cerdanyola, i Sant Cugat mai li tocava res. Home, jo crec que hem de començar a reivindicar que aquest germà petit s'ha fet gran i que volem aquest tipus de serveis. Crec que ens toca. I un d'ells podria ser, doncs, reivindicar el fet de que bueno, doncs, potser ens toca ser comissaria, no subcomissaria de Mossos d'Esquadra. Àrea bàsica policial, correcte. Per tant, en fi, ho poso sobre la taula com un element que crec que hi ha. Segurament, potser, des d'una perspectiva delinqüencial, no tenim la situació que pot tenir Rubí, però des d'altres perspectives, poblacionals, en fi, capacitat d'activitat econòmica, etc., doncs segurament sí que ens ho mereixeríem, no? Bé, senzillament és una reflexió que no, per dir-ho així, ni tan sols ho he parlat amb el meu partit, però vull dir, crec que és un tema que com a ciutat, igual que reivindiquem altres serveis, jutjats, etc., doncs aquest també seria un d'ells.
14: Joan Carles.
9: Sí, mira, el fil del que deia el Jordi, totalment d'acord. Vull dir, el que passa és un tema, em sembla, que va per tema de partits judicials. Els Mossos van fer el desplegament pel tema de partit judicial. Clar. Quan tinguem els nous jutjats, potser és el moment de reclamar aquesta àrea bàsica policial. Per què? Perquè ens alliberaria molt efectius de la policia local per realitzar més tasques de proximitat, de convivència... i l'AVP ja té un propi servei d'investigació fet molt més efectius. Nosaltres ara estem en una comissaria de districte, que es diu comissaria de districte. Mm-hmm. Jo t'agafo el guant perquè ho comparteixo absolutament, que Sant Cugat ja es mereix això, és més aquest servei de Mossos d'Esquadra. Dit això, el pla local parla, a part de la prevenció, de l'anticipació. És un nou concepte que en el món policial s'està treballant degut a l'aplicació de la intel·ligència artificial en determinats programaris, no? Que, bueno, jo estic il·lusionat en veure com va això, no? Com ho fem, no? De quina manera, i aquest nou diguéssim...
11: Gran germà, no.
9: Eh?
11: Gran germà.
9: No, no gran germà, però, no gran germà, però sí que tinc, tinc, diguéssim, curiositat per veure com despleguem aquest, aquesta nova manera de treballar, no només aquí a Sant Cugat, sinó altres cossos de l'Estat, de policia local, que també estan en aquesta línia, no? Per tant, com treballarem això, amb quines garanties... jo crec que és un repte importantíssim que requerirà formació, requerirà una nova manera de seleccionar perfils que han d'entrar en el cos, perquè s'han de gestionar serveis i tecnologies diferents a les que fins ara s'han utilitzat en seguretat, no? I per tant és un tema que em té curiosit i que jo crec que aquí s'ha de fer una feina que garanteixi drets i també llibertats dels ciutadans i ciutadanes, no? Per tant, prevenció sí que va molt més en la línia d'aquesta oficina de relacions amb la comunitat, d'aquest desplegament. Esperem que hi hagi territorial als barris, com a mínim amb relacions amb el teixit comercial, amb el teixit veïnal, associatiu, que sí que és, jo des de que fa 18 anys que visc a Sant Cugat he trobat a faltar, vull dir, han hagut èpoques que sí que hi ha hagut més presència territorial, però el cos ha treballat sempre més de forma reactiva, no?, que preventiva, no? Ja que parlem de prevenció, no? Sí que és veritat que en el centre de la ciutat sí que hi ha hagut més un treball més de prevenció i de presència d'efectius a peu relacionats amb l'eix comercial, no? Però a la resta de la ciutat, jo per exemple soc de Vulpelleres, visc a Vulpelleres, i costa veure efectius sí. A peu. Sí que veus passar el cotxe, passen, però la prevenció no es fa passant amb el cotxe, no? Es fa parant el cotxe, parlant amb els veïns, amb els comerciants, i per tant aquesta prevenció té marge de millora. Vull dir, aquí a Sant Cugat tenim molt marge de millora. Jo sempre, amb el Bernat, que hem parlat moltes vegades, tenim molt marge de millora. Sí que hem fet moltes coses ben fetes. Sí que és cert que hem fet funcions de seguretat ciutadana, molta funció de seguretat ciutadana, perquè precisament per això que parlàvem ara, potser la comissaria de districte no té els efectius necessaris per donar servei a una ciutat que s'ha fet gran i que té un territori extensíssim i molt divers urbanísticament. Per tant, penso que la prevenció aquí s'ha de treballar a cada territori de la ciutat d'una forma diferent i que hi ha molt de marge de millora, no? I em quedaria amb això, amb aquesta idea que la prevenció té marge de millora i que aquest repte de l'anticipació em té encuriosit, molt encuriosit.
14: Juanma.
16: Mira, jo per posar un punt crític, crec que falta un poc de bidireccionalitat en el tracte entre la policia i la gent. M'explico. Jo vaig ser víctima d'un robatori el 2024. Jo vaig denunciar al Mosso d'Esquadra. En 2 anys no m'han dit res. Si s'ha resolt, si no s'ha resolt, si han vist les càmeres de seguretat del Mercadona on va ser el robatori. Va ser una cosa, un engany, perquè va ser un engany, no va ser una cosa que a mano armada, no? Però em van treure 1.200 euros, que no és moco de pavo, eh? Entonces, encara no m'han dit si han localitzat això, si han vist què resultat té, no? Si és positiu o negatiu, si s'ha resolt o no s'ha resolt. Jo voldria saber si està resolt, si han arxivat el cas o què. Jo crec que això falta entre la ciutadania i la policia, falta que si es resol un cas que es digui, i la gent, bueno, sàpiga a què atenir-se, no? Que jo.
14: Bernat.
15: Començo al final, eh? Estic d'acord. O sigui, hi ha d'haver-hi més bidireccionalitat, segurament. I aquest treball no només... tot això que estem parlant no només ho podem fer la policia local, o sigui, ho hem de fer conjuntament amb Mossos, diguem, perquè si no servirà de res, diguem, no? Perquè en molts casos doncs, que se'ls queda doncs, Mossos per investigar, o que els investiguem nosaltres, o que Mossos ens demana a nosaltres que els investiguem. Bueno, en tot cas, sí, ha de millorar en aquest sentit. Sobre l'AIA, explicar-vos que ja vam tenir ara fa uns mesos una prova pilot aquí a l'Ajuntament, aquí la policia, de gestió de les càmeres a Millà. i bàsicament el que feia era agilitzar molt millor, molt més, molt, de forma brutal, la recerca de determinada vehicle, persona, el que sigui, diguem, no? És que he tingut un accident amb cotxe, el cotxe ha marxat, quasi hipotètic, diguem, i que no és real, diguem. I només sé que era blanc i hi havia un número 4. Hòstia, perdó. Ho posa allà i en minuts et troba el cotxe que era, diguem, no? Cosa que d'altra manera t'estaves, doncs, o ens estem doncs moltes hores fent recerca, no? I per tant, o hi ha tal persona amb una gorra vermella i t'ho troba, diguem, no? I per tant això facilita enormement, no, la investigació, i això era una prova pilot, i per tant, doncs, ara l'Ajuntament haurà de veure, doncs, com ho incorporem, però bueno.

0: Com més sàpiguen això, menys delictes tindrem. I, per tant, no podem baixar la guàrdia amb cap dels nivells, perquè quan mirem amunt, de vegades se'ns escapa un altre, no perquè la policia no sigui professional, sinó perquè el delicte sempre va per davant de la policia, diguem, no? I els mètodes de robatori, d'enganyes, etc., doncs, van per davant. Quan nosaltres entenem quina és la dinàmica, com més ràpid entenguem quina és la dinàmica dels delinqüents, doncs millor o més ràpid els podem aturar, no? I una cosa que no ha sortit, però que és unànim per part dels grups municipals, no? És el tema de treballar la rumorologia, no? I això té molt a veure amb ser molt propers, no? I amb les relacions amb la comunitat, no? Perquè ens ha passat diverses vegades els últims temps, no? D'un barri, un rumor de és que hi ha dos lladres que es fan passar per no sé què i entren a les cases, etc. Escolta, atacar la rumorologia i dir, mira, no ha passat per això, o sí que ha passat per això. O sigui, explicar-ho i desmentir, diguem, no perquè intencionalment ningú vulgui crear rumors falsos, sinó que a vegades veus una cosa que et sembla que és una cosa i no ho és, i els veïns estan espantats, no? Escolta, no, anem, investiguem, mirem d'on surt el rumor, anem a explicar a la font del rumor quina és la realitat i així ho desmuntem, diguem, no? I això ens ha passat en els últims temps i és una cosa que hem d'anar treballant, perquè al final es propaga, diguem, no? El veïnat, doncs, propaga. M'han dit que està passant això en aquesta plaça. Doncs, si és veritat, òbviament, doncs ho ataquem, i si no és veritat, doncs ho desmentim, no? Però aquesta feina, si no som pròxims, no ho podrem fer. I una cosa molt, molt ràpida, que és que la policia, pel sol fet d'existir, no sap que les coses passen. La policia ho sap, perquè investiga, perquè patrulla o perquè li expliquen les coses, no? I per tant, li expliquen, vol dir denúncia o missatge, etc. No? I hi ha moltes vegades que es cometen petits delictes a alguna botiga. Mira, m'han robat una peça de roba de nen petit total, perdré més temps anar-ho a denunciar que no. Doncs nosaltres necessitem, encara que no es denunciï, nosaltres necessitem saber-ho tot, perquè moltes vegades la delinqüència té uns patrons, i si nosaltres sabem quin és el patró i posem en contacte, doncs, els diferents comerços, per això és tan important que per exemple, Sant Cugat Comerç sigui fort, no? Perquè moltes vegades tota aquesta informació es recull i com més ràpid millor la treballem, doncs més resoldrem dels petits delictes dels grans delictes.
1: Álvaro, un minut, t'has demanat...
2: Sí, no, era per dir, no sé si queda molt de temps,
1: sí,
2: però era per comentar que sí que amb aquestes coses la policia ha de saber-ho tot. És veritat, perquè si caiem en la temptació de dir, bueno, pues, com és una tonteria o és un fur d'una cosa petita, però la policia ho ha de saber, perquè així detecta la pressió delinqüencial que hi ha, si no, i pot posar els mitjans per la prevenció, no?, i adelantar-se a tota aquesta qüestió. L'aplicació de la tecnologia segur que millora molt la feina o escurça processos, no sé, segurament jo crec que és un tema de més d'escurçar processos que d'altres coses, perquè sí que és veritat que la detecció automàtica de matrícules i coses d'aquestes també pot ajudar a reduir delictes i tal, però sobretot pel tema de la reducció de processos, que un agent estaria hores o diversos agents per mirar dades i trobar una agulla en un paller, no? Per tant, en aquesta qüestió crec que hem de millorar molt, o s'ha de millorar molt en temes de tecnologia, i fa falta inversió per això, clar.
1: Bé, doncs no tenim temps per més. Hauria estat interessant que haguessin estat tots els grups municipals avui a la tertúlia, perquè crec que hauria hagut més debat. Vull dir, avui al final es respira consens i està bé, estarem pendents de com s'implanta aquest pla, de com s'aterra als carrers, que al final és el...
3: Consens és bo, és l'important. Consens.
1: Està molt bé el consens.
3: És que sembla que sigui menys dolent.
1: No ho dic com algú dolent, però sí que és veritat que tots els grups pràcticament s'ha valorat positivament la tasca, que s'ha tingut en compte, i evidentment hi ha coses a millorar, mai res és perfecte, però s'ha entès el consens i això està bé. Doncs fins aquí la tertúlia política, no només d'aquesta setmana, sinó d'aquesta temporada. Ens retrobem al setembre, i res, la informació continua amb la segona hora del Faves Comptades amb Carme Reverte.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones que no es coneixen entre elles comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta

0: com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria del 2025 de l'entitat, que també revela que els relloguers han passat del 32% al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen el sindicat CGT, la intersindical IABACOS i el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles bressol públiques, de gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. La iniciativa Tasta Mandó torna aquest estiu amb una programació que combina tastos, demostracions gastronòmiques, activitats familiars i la participació d'una vintena de restaurants de la ciutat. Impulsat per De Collserola i l'Ajuntament, el projecte arriba a la seva cinquena edició amb l'objectiu de consolidar el tomàquet mandó com un producte de proximitat present a les taules de Sant Cugat durant tota la temporada. La Universitat Internacional de la Pau celebrarà del 2 al 8 de juliol a la Unió Centre Cultural la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reunirà especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global, marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. Segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre i des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a dansar, la proposta de nova creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major de Sant Cugat. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A Ràdio Sant Cugat fem cultura. Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: La intel·ligència artificial està deixant de ser una eina reservada a les grans corporacions i comença a obrir-se pas en la gestió financera de les petites empreses. Però fins a quin punt és viable i rendible per a una pime? Doncs avui intentarem respondre a aquesta qüestió de la mà de l'Andreu Travé, que és consultor sènior de Secot. Andreu, benvingut.
1: Ben trobada, bon dia.
0: Per on recomanes començar perquè la implantació sigui útil, que sigui assequible?
1: A veure, el primer, hem d'estar convençuts de que ens agradi o no ens agradi, la IA ha vingut, ha arribat i es quedarà. Primer, estar convençuts d'això. Mm-hmm. Segona, el que hem de fer, d'alguna manera, és veure a on ens pot ajudar. I, sobretot, no tenir por de que ens traurà feina. És a dir, perquè si... hem de començar per les coses que són més repetitives, més senzilles, és a dir, i primer, per exemple, t'has de plantejar on estàs, no? O sigui, primer, és a dir, quant temps, per exemple, si estem parlant una mica de finances, quant temps dediques setmanalment a la conciliació de dades amb els bancs?
0: Sí.
1: És a dir, perquè és una feina que en general no t'aporta,
0: rutines,
1: no t'aporta cap valor.
0: Sí.
1: No t'acorda cap valor, no? Llavors, per exemple, aquesta, no? O sigui, primer abans de tot, no? Segona, amb les previsions de tresoreria, les encertes, t'equivoques, tens que tenir una pòlissa per si, no si t'has equivocat, que no tenir un descobert. I això té un cost que igual no tindries que tenir. Te n'adones de quan hi ha anomalies, és a dir, un intent de frau, algú que et cola una factura falsa, algú que t'envia un correu electrònic que és fraudulent i que sembla que és bo, te n'adones d'això? A l'estat del teu negoci, és a dir, tu quan entres cada dia al dematí, aconsegueixes tenir 4 o 5 indicadors claus per saber si hi ha alguna cosa que no va bé i has de reaccionar? O has d'esperar a final de mes a tenir el exercici tancat per veure, ostres, ja
0: fa... Ha anat bé o ha anat malament,
1: sí. Ha anat malament, no? Però, és a dir, totes aquestes coses... Llavors, la teva gent, el teu equip, la gent que t'ajuda, és a dir, li encanta les coses rutinàries o, de debò, estan frisant per poder gaudir més del negoci, o sigui, no fer les coses que són de rutina de cada dia i faig sempre el mateix, sinó que de debò puc aplicar la meva manera de pensar, de dir, tinc temps per planificar, per pensar i per millorar una mica el negoci. Perquè si el teu equip no ho fa, el del teu competidor sí. El teu amic de la botiguer de davant que ven el mateix que tu, sí que estarà mirant els clients i tu no. I, per tant, és possible que et trobis enrederit d'una manera molt ràpida. Vull dir, per tant, primer és dir, crec que em fa falta...
0: Fer un mapa, no?
1: Fer un mapa.
0: Sí.
1: I llavors, un cop que estàs convençut de que tens... De que primer, que t'has autoauditat i dius, sí, necessito fer coses, llavors t'has de fer una mica quines són les coses més repetitives i que t'aporten menys valor. Que les tens que fer perquè les has d'assegurar el negoci, però que, en canvi, no t'ajuden a arribar més al teu client o estar més pendent dels clients o dels proveïdors o del sistema, sinó que simplement són coses que les tens que fer perquè, si no, et trobaries que no saps com va, no? Llavors, has de veure quines coses t'agafen temps i quina rellevància tenen pel negoci. Llavors, un cop que tens, normalment et sortiran, amb una petita empresa, normalment sortirien de l'ordre entre 15 i 20 accions que són rutinàries, no? Llavors, un cop que tens aquestes accions que són rutinàries i que les vas fent d'una manera repetitiva, veure quines són les que aporten menys valor i amb quina relativa rapidesa les pots plantejar substituir-les. I, per tant, engegar-les amb una intel·ligència artificial, etc. Avui m'he fet una promesa, no fer servir cap paraulota tècnica, sinó només és dir què és el que necessites, d'alguna manera, perquè això funcioni, no?
0: Val. Entenc, doncs, que tenint en compte tot això que ens comentes, amb això podem avaluar, no?, la viabilitat del projecte.
1: Exacte. O sigui, saps quins, per exemple, un dels efectes típics és la conciliació bancària. Vull dir que has de comprovar, has de baixar-te les dades del banc o dels 2 o 3 bancs que tinguis, comparar-les amb les factures que tens, que tot estigui quadrat, I això, el normal és que... O sigui, el lògic és que estigui bé. Però, en canvi, s'ha de revisar. S'ha de revisar i dediques molt de temps.
0: Però de quina manera pot ajudar la IA a automatitzar tot aquest procés i quins resultats està donant actualment?
1: O sigui, la IA el que fa és que el que et munta és un sistema de manera que recull les dades dels teus 2, 3, 4 bancs que tinguis, les posa totes juntetes, llavors les compara amb les teves. Llavors, si tot quadra, doncs et diu tot això, ja està, i això t'ho fa en minuts, no en hores. Llavors, normalment, el que passa és que de tot aquest procés de la conciliació bancària, que normalment poden ser, no ho sé, una empresa, diguem-ne, mitjana alta, poden ser doncs, des de 20 hores setmanals, només et diu quins són els que hi ha discrepàncies. I, per tant, la persona ha d'actuar només amb les discrepàncies, i això normalment pot reduir una relació de 5 a 1 el temps que s'hi dedica a la conciliació bancària. I, a més, com detectes, pots veure quins són els errors manuals que hi ha hagut i que, per tant, baixen molt i per tant, els podràs reduir per l'any següent. I, com a conseqüència, el tancament comptable, que normalment el pots tenir i pot ser lent, feixuc, no? Pues el fas en un 2 dies, el pots tenir llest de final de mes, no?
0: O sigui que ens oblidem ja d'aquells llibres de comptabilitat, no? A la B, al D...
1: El concepte de llibre hi és.
0: Sí.
1: El que passa és que no és el concepte de la persona a mà que va emplenant el llibre, perquè, és a dir, en una empresa tenir un llibre molt bonic amb lletra gòtica no li ajuda a ser més eficaç. En canvi, que aquest procés sigui efectiu i sigui ràpid, això sí que li ajuda.
0: Doncs aquest és un dels casos on es pot intervenir amb la IA, la conciliació bancària. Exacte. També has parlat abans de la previsió de tresoreria.
1: Previsió de tresoreria.
0: Sí?
1: En principi, la tresoreria, el que fas és, tu suposes que t'ingressaràs una sèrie de diners i tens uns pagaments i el que has de tenir és que et quedi un diner de caixa per poder seguir fent tots els pagaments, no? Llavors, la IA el que et permet és fer unes previsions en funció de la teva història, és a dir, de quan regulars són els teus clients, si et paguen bé, no et paguen bé, si els hi tens que reclamar. És a dir, i, per tant, et pot avisar quins són els clients que normalment has d'avisar, però en comptes d'avisar-los després, quan ja no t'ha pagat a temps, pots fer una trucada, amable trucada, dir hola, què tal, bon dia, recorda que demà és el dia, o d'aquí una setmana, tens aquest venciment, i hi ha hagut algun problema amb la factura, no m'ho diguis després, digue-m'ho ara, i per tant, avancem les qüestions que puguin haver de problemes, no? Llavors, amb això, normalment el que fins ara és amb un criteri...
0: A veure
1: què et sembla, sí. No? L'altre li posa una mica més de criteri i t'ajuda a reduir aquestes necessitats, no? I per tant, saps amb més certesa o amb més probabilitat cap a on aniràs aquesta tresoreria. Per tant, les pòlisses que tens obertes no fa falta que siguin de tanta quantitat, sinó que siguin més baixes, i sobretot pots evitar descoberts, que és quan llavors els bancs se n'aprofiten i et carreguen, no?
0: Uh-huh. Anem a una altra de les qüestions que tu has comentat abans, la detecció del frau, que és habitual que les grans empreses estiguin molt a sobre preocupades per aquesta qüestió, però clar, les petites també. Quines solucions basades en la IA ens pot aportar avui a les petites empreses?
1: L'altre dia estava parlant amb una directora financera d'un banc suís, que per un altre motiu estava parlant amb ella, i llavors una de les condicions que han posat ells és que qualsevol correu electrònic que arriba amb un link no deixen que entri al sistema del banc.
0: Uh-huh.
1: És a dir, per allò de que, per el que sigui, no? Que no t'ho mires, no sé què, i cliques en un lloc que no devies, no? Pues per evitar-ho, resulta que han arribat a aquesta conclusió i no els hi deixen que entri ni un sol mail amb un link. O sigui, si s'ha de clicar o s'ha d'enviar, has de primer enviar un mail, que no sé què, què faràs, i després tens tot un sistema per evitar qualsevol tipus de frau, no? La intel·ligència artificial també està ajudant els malfactors i, per tant, cada vegada ens arriben mails més creïbles.
0: Sí.
1: És a dir, el que abans... A mi hi ha un que m'arriba redundantment cada 15 dies, i em dic Andreu, doncs diu hola Pablo, no? I després em diu no sé
0: què. Detectat.
1: Aquest és molt fàcil, no? Però cada vegada el que estan fent, la redacció, l'idioma és més cuidat, inclús en català, comença bé ja sense faltes d'ortografia de català. Vull dir, per tant, estan entrant molt en rebaixar el teu nivell de defenses, no? I per tant, has de passar cap a un altre, no? Llavors, la intel·ligència artificial el que d'alguna manera et fa és et permet tenir entrenat el sistema de manera que saps com són els teus proveïdors, típicament quan t'envien els correus electrònics, amb quins horaris, qui el signa, de quina manera, és a dir, t'ajuda a... És a dir, el que fa és que t'avisa de que hi ha alguns que t'arriben amb molta probabilitat de que no siguin correctes. No?
0: Esperem que en el futur això encara es pugui gestionar, perquè el pas que anem, fins i tot la IA jugarà a favor de...
1: Sí, juga a favor de...
0: Dels delinqüents.
1: Juga a favor de tot el que la fa servir. No?
0: Perquè, clar, els delinqüents també, a través de la IA, doncs poden saber efectivament com són els nostres clients, a quina hora ens envien els d'allò, si són pagadors puntuals, si no... Uh-huh. Vull dir, tota aquesta informació, el mateix que nosaltres li estem requerint a la IA, el defraudador també ho estarà fent.
1: Però per això t'has de muntar la IA amb un sistema que no sigui obert. És a dir, t'has de muntar una IA amb un lloc que sigui només informació teva de la pròpia empresa, amb un proveïdor certificat, és a dir, hi ha normes, hi ha proveïdors més fiables que uns altres, vull dir, això sí que has d'entrar una mica en un proveïdor que sigui fiable, que tingui les normes de qualitat i de servei adequades, de manera que la teva informació la tinguis només a disposició teva i no estigui en xarxa per tothom. És a dir, això que diuen que jo faig servir el xat GPT per fer les meves ofertes i no sé què, resulta que aquestes ofertes, si no estàs treballant amb una IA privada, poden ser públiques. Yeah. I, per tant, la IA les pot fer servir per qualsevol altra. Uh-huh. Llavors, això és una mica el que sí que ens hem de... Aquí sí que hi ha una part una mica més tècnica, és a dir que el que estem treballant estigui amb el meu entorn i no pugui sortir d'aquí. I llavors, una de les coses que pots fer és, com se'n diu ara, fer anònimes les teves dades, de manera que no surtin ni DNIs, ni surtin dades concretes de segons quins clients, o no estiguin totes, o sigui, les controlis, però en diversos llocs, de manera que estan privats teus, i no surten en conjunt al públic. Uh-huh. O els pot fer servir la IA per qualsevol altra, no?
0: Clar, estem parlant que tot això va molt ràpid, però tot i així la IA encara doncs, té escletxes. Per tant, fins a quin punt confiar en les decisions o recomanacions que ens fa la IA? I una altra qüestió és el paper que ha de tenir la supervisió humana en aquesta gestió financera.
1: La IA, mentre sigui tal com està ara, és a dir, en el fons, té que ser una eina que ens ajudi a fer les coses, diguem-ne, més rutinàries i més simples. I el que tenim que plantejar-li és que ens avisi de tips d'alerta de les coses que poden no ser adequades i que, per tant, sempre hi té que haver algú a darrere que es dediqui el seu temps a validar aquesta informació, que efectivament està correcta, però no dedicant-li tot el temps que dedicaves abans, sinó una mínima part del temps. Llavors sí, està plantejant de quina manera el teu negoci pot evolucionar i pot seguir d'una manera més propera als teus clients.
0: Mm-hmm. Per garantir doncs, la seguretat i la protecció de dades, el que comentaves abans d'aquest entorn privat de distribuir en el nostre propi entorn inaccessible, diríem, al públic, tenir tota aquesta informació.
1: Llavors hi ha sistemes, eh? Si vols podem entrar. Però,
0: podríem, per exemple, citar algunes aplicacions d'IA que es puguin fer servir?
1: Hi ha... des del punt de vista de financer, hi ha una que és la saga, que és la que s'utilitza més, però en el fons si tu no has treballat mai amb la intel·ligència artificial, no t'hi posis directe, sinó busca primer algú,
0: un assessorament,
1: que d'alguna manera algú en què confiïs, que et doni una mica l'assessorament i per tant et validi la manera que ho estàs fent, com ho fa la IA, perquè llavors la curva d'aprenentatge és molt més ràpida. I llavors, en el fons, el que t'interessa és anar aprenent, o sigui, has d'aprendre, però amb algú que tingui un cert coneixement expert i que t'ajudi a no cometre els errors habituals. No?
0: Mm-hmm. Per tant, la IA pot ajudar les petites i mitjanes empreses?
1: Ho està fent.
0: I avui hem volgut introduir-nos en aquest món per saber quina és la situació a hores d'ara, i segurament que això anirà avançant, anirà a
1: segur,
0: més.
1: Segur.
0: I com deies tu al principi, això ha vingut per quedar-se i hem d'aprofitar-ho, no?
1: Efectivament.
0: Andreu Travé, consultor sènior de CECOT, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, que
1: gràcies,
0: tingueu un bon estiu.
1: Igualment, i bona festa major.

0: Escombraseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
3: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
4: No, Peyu, tu no hi seràs.
3: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
2: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
5: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
6: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
5: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
6: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
5: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
7: Hola, em dic Marc.
8: Hola, me llamo Lalo.
9: Hola, em dic Xavi.
10: Hola, me llamo Elena.
11: Hola, em dic Joan.
12: Hola, i jo sóc el David.
7: Usuari del taller de Gerani de Moraga.
8: I cada mes fent un programa de ràdio.
9: A Ràdio Sant Cugat.
10: I us expliquem les notícies més destacades.
8: I un resum esportiu.
7: Us recomanem música.
8: Fent agenda.
9: I el nostre dia a dia.
12: I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
13: Per tu, el programa de Gerani de Moragas.
14: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
15: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
14: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
5: Ràdio Sant Cugat.
14: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Avui a l'Espai de Gastronomia posem la mirada en un dels plaers més refrescants de l'estiu, els gelats. Descobrirem la història de la Felicità, una nova gelateria que va obrir portes el 15 de maig al carrer Valldoreix amb una proposta artesanal i plena de sabor. Avui els hem convidat perquè ens expliquin una miqueta més sobre aquesta aventura que es diu la Felicità. Dani Utgés, que és el propietari. Com estàs, Dani?
1: Què tal? Bon dia, Carme.
0: I l'Elisabeta Gadaleta, que és sòcia de la Felicità i mestra gelatera. Com estàs?
2: Muy bien, muy bien.
0: Sí? Expliqueu-nos, per posar una mica de context, com neix el projecte de la Felicità i qui hi ha al darrere d'aquesta aventura empresarial? Vosaltres dos, segur.
1: ¿Cómo es? ¿Qué empiezo yo?
2: Sí, bueno, la historia es que hace muchos años, cuando yo tenía la heladería en Sabadell con mi familia, con mi mamá, entonces teníamos una heladería que se llamaba Gelarte, en la Plaza del Pi, y bueno, y el Dani fue uno de los primeros clientes que entró en la heladería y probó pistacho y avellana, que aún recuerdo. Y bueno, se ve que se enamoró de ese lado.
1: Sí. Vaig enamorar el gelat de l'Eli. No?
2: I entonces, bueno, que siga él. Que...
1: I jo per part meva, doncs, o sigui, quan vaig provar, vaig estar al gelat, vaig dir que aquesta dona, jo ja tenia el seu número de telèfon.
0: Ah.
1: Perquè jo tinc arrels sicilianes i des de ben petit, jo ja tinc 40, però des dels 10 anys havia volgut muntar una gelateria meva pròpia. No? O sigui, jo vaig molt a Sicília. Cada estiu vaig sempre a Sicília, és com el meu poble, no? I clar, per mi la Sicília és la felicitat, no? Menjar, família, sol, platja...
0: D'aquí el nom, no?
1: Clar, d'aquí ve el nom de la Felicità, no? I aleshores hi vaig dir, Eli, dame tu número i ja ens trobarem en el futur. I van passar uns quants anys i ara fa uns mesos ens van posar en contacte una altra vegada, escolta, volem fer alguna cosa. I vaig dir, doncs ara toca, ara és el moment. I vam trobar un local que estava molt bé, el carrer Valldoreix i tal, un local xulo, cucu, l'hem canviat completament, i és un petit oasi de felicitat, no?
0: I és una felicitat compartida, Eli, perquè tu també tens orígens sicilians, no?
2: No, mi mamà és de Catània. Sí. Mi mamà és siciliana, sí.
0: Per tant, tu tenies experiència en el sector de la gelateria.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí? Abans d'aquesta gelateria de Sabadell, havies tingut altres...
2: No, no, antes de Sabadell no.
0: No.
2: Fue en Sabadell cuando empecé a explorar, a inventar, a idear, a hacerme mis pociones mágicas, como se suele decir.
0: Per atreure a més Danis.
1: No, a més, Carme, un petit secret, i és que els mestres gelaters que he pogut conèixer són molt gelosos de les seves receptes.
0: Sí, no te la diuen tota, no?
1: Òbviament, inclús la Eli, que és la meva sòcia, no em dirà mai quina recepta utilitza. Val? Però sé que cada dia estem intentant millorar totes les receptes que tenim, no?
0: I tu, Dani, quina experiència tenies en el món empresarial? Perquè això és una aventura, com deia al principi.
1: No, jo sóc enginyer nuclear, Carme.
0: Buah!
1: Un enginyer nuclear fotent gelats aquí a Sant Cugat.
0: Explosius.
1: Sí. I jo vaig muntar una startup quan tenia 25 anys i la vam vendre ara fa 4 o 5 anys per bastants milions d'euros, ens va anar molt bé. Una empresa de tecnologia. I a partir d'aquest moment em dedico a invertir el patrimoni que tinc i sóc empresari, tinc diverses empreses i una d'elles era aquest somni, no? Complir aquest somni de poder muntar aquesta gelateria. I nosaltres, al final, jo és el que dic a l'Eli, no venim aquí a fer diners. O sigui, jo vinc aquí a donar felicitat i a ser generosos i a que la gent entri i que se senti com si entrés a Sicília.
0: Déu-n'hi-do. I quan veieu sortir els vostres clients, surten amb cara de felicitat?
2: Jo que estoy siempre ahí.
0: Que els veus així cara a cara?
2: Sí, no,
1: pensa que tenim molts que repeteixen cada dia. Si no els hi agradés, no vindrien. Vindrien un cop i ja no els veuries més les cares. Però tenim clients, Eli, tal.
2: Sí, no, vienen cada dia, vienen...
1: Sí, sí.
2: La verdad, y salen bastante contentos, gusta bastante. A ver, el paladar de cada uno es de cada uno. O sea, hay gente que a lo mejor no le gustará tanto, pero la verdad que a la mayoría es buena la...
0: Sí, sí. La acollida es bona.
2: Sí. Sí.
0: Quina és la vostra proposta gastronòmica? Quina és la carta de la Felicità?
1: els millors gelats de Sant Cugat.
0: Ja, però aquest seria l'eslògan. A veure, jo necessito veure quins sabors teniu, què més, a part de gelats, teniu...
1: Quin és el gelat que a tu t'agrada més?
0: Doncs no sé dir-te, perquè a mi sempre m'ha agradat... Som molt clàssica, però també, si hi ha novetats, allà que m'hi foto de cap. Però la xocolata i la maduixa, combinats, perquè a més hi havia una pel·lícula que era Fresa i Chocolate, una pel·lícula cubana, una història homosexual molt xula, i em va fer molta gràcia. I maduixa i xocolata és un clàssic.
1: Tots dos junts, eh?
0: Sí, dos sabors. Però t'he de dir que he provat d'altres, i sabors que s'han generat, que s'han creat, de receptes de, jo què sé, de àpats molt, molt catalans, i que
1: són bons,
0: són molt bons. ¿Qué tienes a la carta?
2: De chocolates, ahora, por ejemplo, tenemos un chocolate negro, que está hecho con agua, que es vegano, que es 80% de cacao. Después tenemos un chocolate con leche, que obviamente lleva leche, y es para, digamos, los más pequeños, aunque los más pequeños también se comen el chocolate negro, les gusta mucho.
1: Agrada, ¿no? Y el de cookies y Oreo. Bola, aquest, els nens petits.
2: I de chocolate también tenemos el Dubai, que és una novedad que saqué...
0: S'ha posat de moda, no?
2: Sí, és muy de moda.
1: És que uneix xocolate i fastuc.
2: El chocolate con leche con crema de pistacho.
1: És una explosió de sabor molt guapa.
0: Aquest mola, eh?
1: Molt guapa. Xocolata Dubai.
0: Aquest mola.
1: I després, ja els que a mi m'agrada, que veig a l'Eli, aquests els hem de tenir, és fastuc i avellana o...
0: Molt bo.
1: Nocciola pistacchio, que diem en italià, no? Que són... El d'avellana li queda increïble i el de fastuc li queda boníssim a l'Eli. I a més són esponjosos, vull dir... Com que ella el que fa és que treballa la pala del gelat. És a dir, tu a Itàlia o a Sicília no entres mai a una gelateria que et donaran una bola de gelat. Està prohibit. O sigui, amb l'ADN italià no es pot servir el gelat amb bola. S'ha de fer en pala, però té diverses raons, no? I una és que, per exemple, trenques tots els microcristalls d'aigua que puguin quedar.
0: Del gel?
1: I llavors, esclar, et queda tot molt esponjós, molt... I clar, t'ho poses a la boca, i si el gelat està a temperatura adequada, que també hi ha moltes gelateries que es passen amb el fred, i quan et menges el gelat aquell no té gust de res. Sembla que estiguis menjant gel, no? El gelat ha de tenir una temperatura adequada, ha d'estar servit d'una manera adequada, que és com ho fem aquí a la Felicità, perquè al final t'ho poses a la boca i diguis, hòstia, això no sé què ha passat aquí, però és diferent.
0: Boníssims. ¿Qué más? ¿Qué más tienes a la carta, Eli?
2: Pues tenemos granizado de limón casero.
0: Sí.
2: El fajol granizado de limona. Sí. Lo hago yo. Después tenemos horchata.
0: Sí. ¿También la fas?
2: No, horchata, la verdad, yo como italiana no tengo ni idea de hacer horchata.
0: ¿Això necessiteu un mestre horchater?
2: Soy sincera.
1: Sí, si hi ha algú que ens vulgui ajudar, escolta, endavant.
2: La verdad que, a ver, he encontrado una horchata que es casera, es natural, y la verdad que está gustando bastante a los clientes que l'han probado, repiten, o sea que...
1: I després tenim dues exclusives, que igual te les podem dir aquí al programa, per aquest final de setmana.
0: Són sabors?
1: No. Són conceptes diferents.
0: Són conceptes. Sí. Val, que això s'inclourà a la carta aquestes dues...
1: Si tot va bé, divendres, dissabte, aquesta setmana.
2: Si tot va bé,
1: abans de la festa major.
0: Molt bé. Quines són les novetats?
1: Doncs mira, a Sicília hi ha una cosa que està increïble, que és menjar-te el gelat amb un brioix, però és un brioix sicilià.
0: Uh-huh.
1: I saps que és sicilià perquè té un tupo, que li diuen allà, que és una espècie de barret.
0: Sí.
1: Sí, i allà agafen aquest brioix, que ve a ser com una bola de brioix, te l'obren per la meitat i et posen una pelada de gelat de fastuc o el que vulguis, o dos gustos, i aleshores et menges el gelat en comptes de malcono amb el brioix, no? I és més tubet, s'empapa, està increïble, està molt bo.
0: Entenem el brioix com l'entenem aquí.
1: Com un no el brioix aquest de postre, sinó és un concepte una mica diferent. Té una massa diferent que està com més airejada per dins. S'ha de venir perquè puguin
2: tastar. Carme, tienes que venir a probarlo.
0: Sí, però escolta, que no em convé menjar massa gelat.
2: Bueno, un al mes no hace daño.
0: No,
2: una a la setmana.
0: I una a la setmana tampoc.
1: Felicità, Carme, la felicità.
0: I tant, la felicità, que no falti la felicità. I què més? L'altra novetat?
1: L'altra és un cannoli sicilià. Que
0: sabia que hi hauria un cannoli.
1: Exacte. Que volem, no?, que la gent, a part de poder comprar el gelat està molt bé perquè te'l menges just en el moment, no? però volem que t'emportis una mica de felicitat a casa també. Aleshores, que puguis comprar uns quants canolis i que puguis compartir amb la família, no? Allò com a postre. Seran petitets, eh? No és el gran canol sicilià que menges un d'aquells i no cal ni que sopis, però seran canolis petits, de diferents gustos,
0: sí.
1: I per tant, com a pica-pica o com a allò... posta o repostre, saps allò que acabes
0: això
1: de sopar?
0: Això està bé, les mides petites. Exacte. Que puguis menjar-te un i dius, mira, encara m'hi cap... sí. Cabria un altre, doncs va, vinga.
1: Exacte.
0: Que no que et posin i... allò el postre que dius, és que ja no sé ni si començar, no? Molt bé, i això amb sabors, els que vulguis, no? Els que teniu.
1: Bueno, de canolos són de ricota.
0: Ah, de ricota.
2: De crema de pistacho, de crema de avellana... i de crema de gianduia.
1: Sí. Que gianduia és avellana amb xocolata.
2: Sí.
1: Això encara ja és... més felicitat.
0: Més, és doble de felicitat, eh? És un tirabuixó, pràcticament.
1: Exacte.
0: Les receptes, que deia abans el Dani, no? És que els
1: és que
0: mestres
1: no me
0: gelaters no te les diran. Tu les receptes les vas modificant, vas creant noves receptes. Com et bulla el cap, Eli? A l'hora de crear?
2: Bueno, según como... A ver, ahora de momento, como aquí en este local, por desgracia, es muy pequeño, no tengo obrador. Entonces mis recetas, digamos que me las hacen en Barcelona. Entonces, bueno, pues yo les digo, hazlo así, así, así. Entonces, bueno, pues me hacen lo que yo digo. Y bueno, de momento, pues cuando veo que algún cliente me dice, oye, ¿no puedes hacer un helado de tal? Bueno,
0: ¿et donen idees als clients? Sí.
2: Bueno, a veces me dicen, oye, me gustaría el helado tal. Entonces, yo pues calculo, ¿no?, cuánta gente me ha pedido ese helado, porque claro, para una persona
0: no
2: me sale a cuenta. Pero si me pide, yo qué sé, 50, 60 personas el mismo helado, entonces a lo mejor pues le digo, oye... Hazme este lado así, así, así, y me lo hago.
0: I escolta una cosa, bàsic, perquè una cosa sigui bona, que la matèria prima, la primera, sigui excel·lent.
1: Total.
2: Claro, es como, yo siempre lo he dicho, ¿quieres un helado de, que se me está inventando, de melón? Pero si el melón
0: es un
2: malo,
0: pepino?
2: Es un malo.
1: O que no te gusta, re, ¿no?
2: Te va a salir malo el helado. O sea, esto es... Esto es un ejemplo
0: d'on
2: básico.
0: D'on són, per exemple, els vostres proveïdors?
1: No, tot és local. El festuc no pot ser de Reus, perquè un gelat 100% de festucs de Reus et costaria 12 euros al cucurutxo, està clar. Aleshores, nosaltres anem a comprar qualitat, però no tot pot ser local. Però, per exemple, sí, els greixos sí, vale? El sucre també, sí. Al final, doncs intentem que tot el que portem a la fritxita sigui cosa bona, val? I, per exemple, té un Laeli que l'hem començat a oferir aquesta setmana, que és del pastís aquest de... Qual és el pastel este que has hecho esta semana?
2: Red Velvet.
1: És la representació. I realment el menges i sembla que estiguis menjant un pastís de Red Velvet, no? I és curiós com pots fer un gelat de pràcticament qualsevol cosa, no?
0: Em sembla que el Dani és el tastador oficial, no?
1: A mi és que m'encanten els gelats.
2: El Dani i el Joan també, eh?
1: El Joan és el seu fill.
0: El teu fill.
2: Sí, sí.
0: Mare meva. I clar, si ells donen l'okay, per suposat que això tira milles. Quins són, però, els sabors que més triomfen?
2: A ver, los sabores que más... A ver, todos se venden, pero los que más, claro, son los clásicos. Vanilla, avellana, pistacho, ¿sí? Yogur, frutos rojos, fresa, limón, chocolate negro. O sea, todos los clásicos se venden mucho más, obviamente, que... Luego lo que está surgiendo muy bien es el mascarpone con higo caramelizado, que ahora se me ha acabado porque se ha terminado, se lo ha vendido todo y estoy esperando que los brazos me los lleve otra vez. Entonces, pues nada, los clientes, tengo algunos que se me están quejando.
0: Están
2: esperando. ¿Dónde está? Ya mismo llega.
0: I a Sant Cugat, per exemple, què triomfa més, el cucurutxo o la terrina?
2: Los dos por igual.
0: Sí?
2: Sí.
1: Són conceptes diferents, no? Al final és que t'agradi la galeta, hi ha gent que no li agrada la galeta. I per això també posarem el brioche, perquè provin un concepte diferent que no és ni cucurutxo ni terrina, no? jo, per exemple, sempre sóc de tarrina, però els cucurutxos de la felicitat també m'agraden molt. I de tant... Ahir, per exemple, li vaig demanar a dir, fes-me un de... Perquè jo vaig a la meva geladeria a menjar gelat.
0: No va supervisar, no, va menjar gelat.
1: No vaig, a veure, jo ja confio que l'Eli ho farà tot molt bé, però jo vaig a menjar el meu propi gelat i gaudir, no?
0: I a donar el vistiplau.
1: Clar, i aleshores, pues, no sé, cucurutxo, tarrina, això va a gustos.
0: Ah, i escolteu una cosa, en un mercat amb molta competència, perquè, sí, clar, és que trobaries gelateries pràcticament a cada pas. Què penseu que us diferencia a vosaltres de la resta? Què té la felicitat que no tingui una altra...
1: Bueno, una Eli no la trobaràs en lloc de Sant Cugat.
0: Ah, mira, aquesta és bona.
1: Una Eli no la trobaràs a Sant Cugat. I nosaltres, al final, està clar que hi ha gelateries històriques a Sant Cugat, no?, que les coneixem i les coneixem molt bé i sabem el que ofereixen i som gelat. Crec que Sant Cugat ha d'estar content de tenir gelat de bona qualitat en general, no? Sempre hi ha coses millors i coses pitjors. Nosaltres entenem que el concepte ha de ser un gelat artesà, treballat amb pala, cremós, que entris... I que la història que t'expliquem nosaltres és diferent a entrar, agafar un gelat i marxo, saps? Saps? Veuràs que ens agrada molt fer el que jo dic, el show, no?, que és... l'experiència d'entrar a una gelateria siciliana i tu sentir-te com si aquell pas que fas des del carrer a dins del local, hòstia, estic entrant a Sicília, saps?
2: Vull dir... Sí, jo també intento sempre que mis clientes quan entren que se sientan en casa, que se sientan como en casa, que eso es muy importante. Que sí. Entro y digo, hombre, ¿qué tal? Que haya un, ¿sabes?, buena conversación y... A ver, claro, cuando tengo cola... Tengo que estar por faena, ¿no?
0: Has donat per feina, sí.
2: Cuando no tengo cola me entretengo más y hablar con los clientes porque la verdad me...
0: Mimes als clients.
2: Sí.
1: Molt.
0: No sé, jo, ja pel que m'esteu explicant, diria que bé aquesta pregunta. Però, segons vosaltres, com estan sent aquests primers mesos de la Felicità?
1: Com primer mes.
0: Un mes. 15 de maig. Sí, és veritat, jo he comptat ja com si fos el març. No, 15 de maig. Sí. Com ha anat?
1: Bueno, està sent apassionant, no? Sí, estem aprenent cada dia coses. La Eli, per sort, jo quan parlo amb l'Eli i ens associem, ella ja ve amb molt bagatge de muntar una gelateria. Jo no tenia ni idea. O sigui, jo quan vaig veure el primer cop que arribava un camión amb una vitrina de gelats i era tan gran, dic, no pot ser això. Com fotem això per la porta?
2: 800 quilos, eh?
1: 800 quilos pesava aquella vitrina. I pues, teníem carretilles, i al final pues, vam entrar. No? Pues, van ser 15 dies d'obrir, des del dia 1 de gener, des del dia 1 de maig, que vam tenir les claus del local, fins al dia 15, que l'Eli s'ho va currar moltíssim. Vam aconseguir 3 o 4 persones d'equipet que muntessin la gelateria i en 15 dies estaven venent gelats, no? I, òbviament, ara estem millorant coses, no? A nivell d'afluència ens està encantant, sobretot que la gent repeteix. Per mi és molt important que la gent entri a casa meva i que vulgui tornar a entrar a casa meva. Sí? Casa meva, entenent que la felicitat forma part de casa meva. No? I això, i ella, no?, que em diu, hòstia, és que aquest client ve cada dia a agafar el mateix gelat. El de dulce de leche, per exemple, aquí a Sant Cugat hi ha gent argentina que li agrada molt el dulce de leche. No? Mm. Pues tenim un client que cada dia ve a agafar el mateix gelat. No? El de Dark Chocolate. Tenim 2 o 3 clients i cada dia venen a agafar el gelat de Dark Chocolate. Perquè per ells és un plaer menjar-se, hòstia, en comptes d'una rajoleta de xocolata, doncs una miqueta de cucurutxo de xocolata, Dark Chocolate, 80% ja és prou negre i a la gent els encanta. Aleshores, bueno, millorant coses i fent que la gent vingui, no? Fent que la gent vingui aquí, i que ens conegui molt.
0: Teniu alguna sorpresa, alguna novetat de cara a la festa major?
1: Molt bona pregunta, Carme.
0: Bueno, aquesta és que m'acabo d'assabentar ara fa una estona. M'heu d'explicar el què, perquè aquí a mi també m'interessa. A veure si per festa major tinc un moment i m'escapo cap allà.
1: Sí, no, nosaltres, o jo almenys com a empresari, trobo que la festa major és un bon moment per donar-me a conèixer, no? I per fer que la gent que passava pel carrer, doncs, que intenti entrar. Veuré que farem un show que si passeu pel carrer Vall d'Oreix veureu alguna cosa diferent, o sigui, passeu-hi, perquè ja veureu el que muntarem. Però després farem un concurs, no?, que és un concurs que no sé si s'ha fet mai a Sant Cugat, que és regalar gelat gratis durant tot un any. D'acord? Aleshores, hi haurà un guanyador, un únic guanyador, que a més el sorteig serà en directe el dia 29, que és dilluns a les 8:30 de la tarda.
0: El dia de Sant Pere?
1: A la gelateria mateix. Farem el sorteig allà entre tots els participants, que per participar només s'ha de venir a la gelateria i menjar alguna cosa. Aleshores, automàticament ens deixes les teves dades de contacte, perquè contactarem per si ets el guanyador, i guanyaràs un any de gelat gratis, 365 gelats gratuïts a càrrec nostre, de felicitar, 365 moments de felicitat durant els propers 12 mesos, i els dies que tanquem se t'acumulen pels pròxims dies. Vull dir, quan tanquem farem vacances, lògicament, tal, aquells dies, tranquils, que s'acumulen perquè puguis venir després pels gelats, no?
0: Que bé.
1: Sí.
0: Doncs aquesta és la novetat, de cara a la festa major, i si no, és igual, tampoc la gent no ha de tenir excusa, només tenir un moment de gaudi, de felicitar, com diu la gelateria, per anar a provar els gelats de l'Eli. Alguna idea de cara al futur, algun projecte, allò de dir, anem a créixer, no, esperem, vinga, què fem?
1: Sí, bueno, aquest primer any jo me'l plantejo una mica per aprendre, no? És a dir, ens hem associat, l'Eli i jo, ens hem de conèixer bé com treballem, cadascun de nosaltres, tenim bon track of record, però hem de assentar molt les bases, jo haig de conèixer bé el negoci, però jo soc una persona ambiciosa de mena, és a dir, en totes les meves empreses no les monto per facturar poquet i viure-hi, sinó les monto per fer-les grans, no? I sí, tenim sorpreses, però no te les puc explicar, Carme. Aquesta sí que no, ja t'he dit les dues accions.
0: T'has convidat per una propera sessió i vens i
1: doncs
0: ens les expliques.
1: Doncs parlem-hi. Quan ho estreni, el que vull fer, venim.
0: Molt
1: perquè
0: bé.
1: Perquè fliparàs, ja veuràs.
0: Doncs a l'espera de la flipada que puguem tenir.
1: Exacte.
0: No?
1: Exacte.
0: Agraïm a l'Elisabeta i al Dani que ens han acompanyat avui en aquest moment de felicitar. La felicitat que la trobareu al carrer Valldoreix i podeu anar a provar els seus gelats i els seus productes. Eli, Dani, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Que us vagi molt bé.
2: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Gràcies.

0: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
1: I avui dimecres arribarem fins a les 12 amb l'espai Guaita que tenim, amb Sergi Coral, biòleg i climatòleg, coneixedor del nostre entorn natural. Serà fins demà. Adéu-siau.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, avui de què ens parlaràs?
2: Doncs mira, avui us parlaré d'una persona, jo he dit, un savi, un geni, un il·luminat, van il·luminar moltes coses l'altre dia, l'arquitectura de Catalunya, mundial i de tot això, com és Antoni Gaudí.
1: Carai, Antoni Gaudí, que se'n celebra el centenari de la seva mort.
2: De la seva mort. I un Gaudí on avui ho fem, ja sabeu que el Guaita és un espai que parlem de natura, i evidentment avui parlarem de la inspiració natural que ha tingut o que va tenir Antoni Gaudí a les seves obres. Cabdal, una inspiració cabdal, perquè aquest geni de l'arquitectura va agafar l'entorn natural com a model en gran part de les seves obres, de les seves construccions.
1: Per tant, avui deixem una mica els camps, deixem una mica el mar i ens n'anem a ciutat a veure les grans obres arquitectòniques de Gaudí.
2: Sí, sí, sí, ens anem a veure les grans obres arquitectòniques i tots aquells detallets o detallassos, perquè ja veurem que molts són d'un caràcter estructural, que estan a les seves obres, que podem veure. Gaudí es va inspirar en la geologia, la botànica i la zoologia més propera per dissenyar els elements més bàsics dels edificis i temples, però també aquells elements decoratius de façanes, finestres, teulats i forjats, entre ells el famós trencadís.
1: Home, i tant.
2: Que és la senya o una de les senyes d'identitat de la seva obra. De la seva obra, eh? Antoni Gaudí, recordem que va néixer a Reus l'any 1852 i fou un naturalista de primer nivell. Des d'un primer moment va quedar impressionat pels paisatges de la seva Tarragona natal, sobretot primer, i després va estendre la seva capacitat d'observar i interpretar la natura arreu de Catalunya. Una de les dades que ens fa veure això és que Antoni Gaudí fou membre del Centre Excursionista de Catalunya.
1: Ah, carai!
2: I dintre d'aquesta entitat va poder fer sortides per tot el país i també pel sud de França.
1: Per tant, li encantava estar en contacte amb la natura.
2: Li encantava estar en contacte amb la natura, veure i sobretot badar també, de sentar-se allò de contemplar el paisatge.
1: Ja ho tenen això els genis, que baden una mica.
2: Sí, forma part de la seva genialitat. Diuen els experts que aquesta capacitat d'observació del món natural fou clau perquè abandonés la solemnitat de les línies rectes. Ja saps que en arquitectura, i en escoles d'arquitectura, les racionalistes, sobretot, que tot són línies rectes, i tot
1: tant.
2: Molt quadrat, i tot molt, molt, molt alemany, no? Podríem dir. Ell no, ell va abandonar les línies rectes i va entrar directament en l'experimentació de les corbes, perquè ja sabem que la natura està formada de moltes corbes, o pràcticament tot és corba, tot és línia corba.
1: Exacte, t'anava a dir, a línia recta no hi ha,
2: Gaire línia recta no hi ha, ja sabem que les corbes i també allò de les fractals són uns esquemes que es reprodueix en tot l'àmbit de la natura, no? Concretament on ha? Per exemple, les formes parabòliques, hiperbòliques, helicoïdals, coniformes i catenàries, que són bàsiques en la seva arquitectura. I podem pensar aquí que això ho va fer perquè tot fos més maco. Però no. Què passa? Que aquestes formes, o que aconsegueixi traslladar aquests models de disseny, aquests models matemàtics a l'arquitectura, això li va donar, sobretot, resistència a les estructures.
1: Ah, carai.
2: I poder fer aquests edificis tan monumentals com, per exemple, la Sagrada Família. Per tant, aquestes corbes no només servien d'elements decoratius i per fer maco, sinó que guanyava resistència a tots els elements estructurals i, per exemple, ha pogut fer un temple de més de 170 metres d'alçada, no? Que fa la Sagrada Família. Doncs endinsem-nos on en l'univers Gaudí i en l'univers natural i naturalista de Gaudí i anem a investigar quins elements naturals van inspirar justament tota aquesta obra.
1: Doncs som-hi, has dit que es va inspirar en diferents disciplines,
2: Sí.
1: Geologia, botànica i zoologia.
2: Això mateix, comencem amb la geologia, perquè un dels descobriments més importants que ha fet al voltant de la inspiració gaudiniana el trobem al Baix Camp, entre els municipis de l'Argentera i Vilanova d'Escornalbou. Concretament, el paratge de Coll, el del Coll de la Desenrocada. En aquest indret, Gaudí l'agafa com a plató principal de les seves obres i concretament es fixa en les roques i les formes geològiques. Mira, Trobem les formes, per exemple, que van inspirar l'edifici de la Pedrera, de la Casa Milà, com és el cas d'aquelles famoses xemeneies.
1: Sí.
2: Doncs això és, està en les roques d'aquest indret. El famós drac del Parc Güell, o els forjats i els balcons de la Casa Batlló, els balcons i finestres de la Casa Batlló. Tot això ve perquè la roca d'aquest indret tarragoní és un gres, i un gres és una roca calcària sedimentària, per tant, roca que es pot erosionar o s'erosiona molt fàcilment per acció del vent, l'erosió eòlica, o l'erosió de l'aigua, de l'erosió hídrica. Per tant, és roca que va agafant totes aquestes formes i, per tant...
1: Són aquestes formes les que Gaudí va plasmant en aquests edificis.
2: Gaudí s'asseia allà, caien com uns balcons naturals, i observava totes les roques del voltant, i se li va il·luminar, i va dir, mira, ja tinc les formes per fer tots aquests edificis. També s'ha estudiat, val a dir, la inspiració de Gaudí en indrets com la muntanya de Montserrat.
1: Que és molt característica, no?
2: Que és molt característica i s'ha traslladat, per exemple, a la Sagrada Família. Les coves del Salnitre. I fins i tot a la zona de Sant Miquel del Fai. Tot això coincideix amb roca sedimentària, d'aquesta. En cas de la muntanya de Montserrat, aquells pics més arrodonits de conglomerat, i en el cas de Sant Miquel del Fai ja sabem que hi ha la força de l'aigua amb les cascades i és el que modela el paisatge.
1: Tot això pel que fa a la geologia, però i en botànica, com s'hi ha inspirat?
2: Ui, en botànica jo crec que és el que més li agradava a l'Antoni Gaudí, perquè són innombrables les plantes, els arbres, els fruits i les flors que Gaudí incorpora als seus edificis. Podríem dir que no les copia literalment, sinó que les reinterpreta. La majoria d'espècies enregistrades formen part de la flora mediterrània.
1: Per tant, és tot d'aquí del territori, eh?
2: Tot del territori. I molta flora d'aquesta també porta incorporat simbolisme religiós. Perquè sabem que Gaudí era un creient, era molt creient,
1: Sí.
2: I tots són flors i plantes amb cert misticisme, amb cert component religió, que li donen una segona volta, una segona lectura a aquesta botànica que hi ha als edificis. Per exemple, anem a posar-nos algunes.
1: Som-hi.
2: Les palmeres. Les palmeres és la peça clau en el joc de columnes i capitells de la Sagrada Família, que vam poder veure a televisió amb tot aquell espectacle fa pocs dies. Gaudí ho va deixar escrit així: l'interior del temple serà com un bosc, els pilars de la nau principal seran palmeres. Són els arbres de la glòria, del sacrifici i del martiri, i tanmateix simbolitzen la vida i l'espiritualitat.
1: Per tant, li van com en ella el dit, la Sagrada Família.
2: Exacte, li van com en ella el dit, aquest doble sentit, no? Aquest sentit també religiós. No només les palmeres, sinó que, per exemple, agafa la inspiració del margalló, que també estava a la seva Tarragona natal. Tarragona natal. Ja sabem que el margalló és l'única palmera autòctona mediterrània, que sobretot té el seu centre de distribució des del massís del Garraf cap al sud, encara que Cap de Creus i el Montgrí també hi ha algun exemplar allà aïllat. Per exemple, es veuen en el tancament de la forja de les portes de la Casa Vicenç, declarada l'any 2005 com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i el conjunt de rajoles ceràmiques de la façana amb flors, per exemple, de clavell de moro, que també té aquella casa, doncs, a la porta, el forjat de la porta d'aquesta casa Vicenç. L'olivera.
1: L'olivera és una altra d'aquestes plantes que imita. On te la trobem?
2: Mira, l'olivera es troba en moltes de les seves obres, perquè ell ho diu que és símbol d'immortalitat i resistència, i també símbol de la fertilitat per l'abundància dels fruits. El creixement helicoidal del seu tronc va empènyer Gaudí a utilitzar els helicoides i altres corbes de les estructures arquitectòniques, allò que hem parlat abans. Doncs en una de les plantes que es va fixar per aquestes corbes, per aquests dissenys, va ser en l'olivera.
1: L'olivera també és molt típica del nostre paisatge mediterrani.
2: Molt típica, molt típica. Una altra planta, el xiprer. El xiprer ja sabem que té una simbologia espiritual molt, molt, molt, molt, molt important, símbol de vida eterna. La famosa creu de Gaudí està inspirada en la pinya del xiprer, el gàlbul. El fruit del xiprer és el gàlbul, que en obrir-se assenyala el cel i els quatre punts cardinals. És el pinacle de la torre de Bellesguard. El llorer, també símbol de glòria i intel·ligència, que s'ha utilitzat per coronar romans victoriosos, poetes i artistes.

0: de totes. Segurament ha estat un parc també, i que en aquella època era molt més parc que no ara, que hi ha molta més construcció, no?
1: De fet, potser ja volia això, no? Crear un jardí enmig de la ciutat.
0: Exacte, un jardí arquitectònic. El nenúfar, per exemple, està molt present en mosaics i trencadís, per exemple, a la Casa Batlló. El blat, que representa també la fertilitat, i apareix en relleus i elements decoratius. I les flors, que estan associades a la bellesa, no?, el simbolisme cristià i bellesa, abunden, per exemple, les roselles, els clavells, les margarides, els lliris, els cards. Això ho podem veure, sobretot, en la ceràmica, en aquest trencadís, en els vitralls, per exemple, també de la Sagrada Família, i en el ferro forjat.
1: Per tant, veiem que aquí la natura l'aplicava a tots els elements, no només tant a l'arquitectura pròpiament dit, sinó també a la ceràmica, als elements decoratius.
0: Als elements decoratius. Només a la façana de les naus laterals de la Sagrada Família trobem 12 cistelles que contenen cadascuna de les 12 tipus de fruites diferents ordenades segons el rat de curs de l'any.
1: Carai, aquí també hi havia tot un estudi de fruits de temporada,
0: De fruits de temporada, si volem anar al mercat ens hem de fixar en aquesta decoració de Gaudí, en el cas de la Sagrada Família, aplicat al món dels fruits. No només les plantes i els arbres, sinó també el pas de les estacions.
1: Exacte, ell tot ho plasmava, al final estava envoltat de tota la natura. I ens queden els animals, Sergi?
0: Exacte, si en botànica podíem parlar del jardí de Gaudí, aquí hem de parlar del bestiari. Trobem pelicans, coloms, tortugues, camells i també serps, salamandres, llangardaixos, dracs, evidentment, que apareixen a les seves obres.
1: Per tant, aquí ja fugim una mica de Catalunya, perquè això dels camells, aquí a Catalunya
0: aquí
1: no massa.
0: Sí, aquí no hi ha massa de camells d'animals, no n'hi ha massa a Catalunya. Aleshores, el Gaudí s'ha inspirat també a fora, per algunes coses d'aquestes. I un exemple molt evident és el banc multicolor del Pargüell. Tornem al Pargüell, perquè és un gegantí trencaclosques, de trencadís, evidentment, on podem descobrir imatges. Hi ha petxines, papallones, calamans, estrelles fugaces, constel·lacions, maduixes, llunes, estrelles i flors abstractes.
1: Per tant, tot una barreja, no?, aquí, d'animals, plantes, una mica de tot.
0: Tot una barreja, i fins i tot a la façana de la Sagrada Família hi trobem espècies marines.
1: Carai.
0: Que és una mica... Gaudí sempre ha estat bastant terrestre, en podríem dir. Però, per exemple, hi ha garotes, eriçons de mar, representades a la façana de la...
1: La façana de la Sagrada Família hi ha tantes coses per veure,
0: Hi ha de tot, és com... Sí. És una mica allò com la Trece Rue del Percebe, hi ha una multitud de coses, i sobretot multitud del que dèiem, d'inspiració a la natura. I també és molt important que no fa referència a cap animal, i a cap planta, i a cap element geològic, però sí com utilitza Gaudí la llum. I el canvi que va fent la llum del sol, el sol, a l'hora d'entrar, per exemple, on il·luminar la Sagrada Família. Això ho ensenyaven també l'altre dia, com a través del sol la il·luminació és diferent al dematí i la tarda, i a través de tots aquests vitralls i els colors dels vitralls li va oferint aquestes diverses toc de llums a l'interior del temple.
1: Un geni, ja ho dèiem a l'inici, Gaudí, com va saber integrar tots aquests elements de la natura, animals, plantes, geografia i fins i tot, dèiem ara, la llum.
0: La llum. I l'important, en rematem el mateix, i una de les essències del Guaita, l'important que és observar.
1: Doncs, Sergi, ens quedem amb aquesta idea, tothom a observar-ho tot, i ens retrobem la setmana que ve, el Guaita que tenim.
0: Fins la propera.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions. Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones, que no es coneixen entre elles, comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria del 2025 de l'entitat, que també revela que els relloguers han passat del 32% al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen el sindicat CGT, la intersindical IABACOS i el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles bressol públiques, de gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com

0: el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. La iniciativa Tasta Mandó torna aquest estiu amb una programació que combina tastos, demostracions gastronòmiques, activitats familiars i la participació d'una vintena de restaurants de la ciutat. Impulsat per De Collserola i l'Ajuntament, el projecte arriba a la seva cinquena edició amb l'objectiu de consolidar el tomàquet mandó com un producte de proximitat present a les taules de Sant Cugat durant tota la temporada. La Universitat Internacional de la Pau celebrarà del 2 al 8 de juliol a la Unió Centre Cultural la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reunirà especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global, marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. Segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre i des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a dansar, la proposta de nova creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major de Sant Cugat. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Benvinguts en aquesta aventura, que sempre ens agrada dir que és així. Una aventura que ens porta a temps passats, que ens recorda emissions passades, programes passats, tot això dins l'àmbit radiofònic. I aquesta aventura, doncs, l'hem de compartir amb algú imprescindible, que és l'Esteve Llop. Esteve, què tal? Com estàs?
4: Molt bé, Jordi Caselles, doncs fantàstic estar al teu costat un dia més aquí, des de l'antena de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM, recuperant aquests documents del passat de la nostra ràdio. Anem ara a finals dels anys 70 per a recuperar un programa de la cadena catalana. Abans de recuperar-lo, però, anem a escoltar un dels jingles de cadena catalana.

0: Barcelona, Onda Media. Barcelona, 621.
1: El 621 de la ona mitjana, aquests kilohertz, no? Em sembla que era la unitat.
2: Sí, kilohertz.
1: Sembla jo diria
2: una unitat
1: sí.
2: de pes, però no.
1: O d'energia elèctrica, segons com.
2: O d'energia, quilo, quants hertzos, eh? I és un quilo, són mil hertz.
1: Això eren quilos en la ona mitjana i a la freqüència modulada, perdó, són megahertz. És a dir, que l'escala és una mica diferent.
2: Això és com el tema informàtic, no? Com la capacitat informàtica, no?
1: Sí, també, també, exacte.
2: I la velocitat? Clar, que els processors informàtics també anaven a megahertz, just.
1: Sí, sí, correcte. Sí, sí. Molt bé,
2: fins
1: doncs...
2: aquí l'apunt tecnològic.
1: L'apunt tècnic, exacte. Doncs ara anem a escoltar un document que ens proporciona de nou a Toni Mascaró, de Cadena Catalana, i com us dèiem, era un programa de finals dels anys 70 que tenia lloc als matins. Era un programa despertador barra magazine que es deia La Mañana es Nuestra, que conduïen Maitri Borao i Albert Malla, i que també tenia la col·laboració de Ramon. Te'n recordes del còmic del senyor que deia acudits d'una manera molt peculiar? Tu recordes el Ramon?
2: Vull dir que sí, perquè crec que tinc la imatge visual d'ell. Ara investigaré exactament, li posaré cara.
1: Molt bé, doncs ara escoltem la seva veu i segur que vindrà tot al cap de seguida.
3: Levántese con buen pie.
4: Haga frío o calor, lo importante es tener ¡ay, buen humor!
3: Se lo asegura
4: Ramón.

0: Y aquí está Ramón, que cada día es una sorpresa, cada día nos cuenta cosas inéditas para, en exclusiva para todos ustedes. Ayer nos dejó patidifusos con los tanes, y es que él es un humorista tan divertido,
1: sí, un humorista,
0: que solo verlo ya te partes de risa.
1: Sí, pero yo estoy un poco mosqueada, Alberto.
0: ¿Con Ramón?
1: Sí.
0: ¿Qué te ha hecho?
1: Porque mira,
0: ¿no te ha hecho proposiciones de sonido?
1: No, mira.
2: Todavía no.
1: De vez en cuando, Alberto, tú no te fijas que viene con el teléfono y haces un numerito.
0: Bueno, a mí esto me mosquea mucho. El otro día llamó.
1: Hoy viene con teléfono.
0: No, óyeme, tú sabes aquí los problemas que hay para llamar fuera y tal.
1: Sí.
0: El otro día llamó a San Jorge, tú.
1: ¿Y la una tarifa?
0: La tarifa. Uy, llamó a Aston Bingo, la factura. Tendrán que pagar la Maitri y yo poco a poco, ¿eh? Llamó al cielo el otro día al tío de una conferencia. Oye, el teléfono se acabó y todo pensando.
1: Yo decía si tendrá algún negocio con Telefónica. Hoy ¿qué vienes a hacer con el teléfono también?
2: Hoy traía chistes de ring, ring.
1: Ya. Ay, para hacer el sonido. Pero fíjate, trae un teléfono y no tiene.
2: ¿Te acuerdas, Maitri, que el otro día lo hicimos y aquellos amigos nos escribieron que a ver si podíamos hacer más?
1: Sí.
2: Pues sí.
1: ¿Y hoy quién hace el ring?
2: Porque este amigo que nos escribió parece que es tan paciente, tan buena persona, que cada día os escucha, no se pierde ni un programa.
0: ¿Has visto, no?
1: Sí.
0: ¿Tú te estás dando cuenta? Yo creo que esto va por nosotros.
1: Yo creo que sí, ¿eh?
0: Y yo creo que no muy positivamente, no. Por cierto. ¿No?
1: Yo hoy no hago el ring, ¿eh?
2: Sois más sagaces.
0: Yo tampoco, ¿eh?
1: Pues hoy te abandonamos, Ramón. Harás todo el trabajo tú solo.
2: A mí me gustaría que Alberto me ayudara y hiciera él el ring.
0: ¿Cuánto pagas por eso?
2: La pela. 12.000 pesetas el ring.
0: Ah, vale, tú.
2: Ya sabía yo, todo el mundo tiene un precio.
0: ya tienes línea.
1: Yo he conectado, mira. Bien, línea.
2: Dice, yo empiezo, dice, ring, ring. Digo, oiga, ¿es el señor León? Digo, no, aquí es la casa del señor Lobo. Digo, perdóneme, me habré equivocado de jaula. Ring, ring, ring. Es el Banco de España. Ojalá, hijo, ojalá. Ring, ring, ring. Digo, oiga, ¿es el señor Zurrueta con Z? Digo, sí, señor, aquí es. Digo, ¿no le da vergüenza ser el último de la guía? Ring, ring, ring. Oiga, ¿comandante de marina? Digo, sí, diga. Yo quería alistarme en la marina. ¿Sabe usted nadar? Digo, ¿cómo que no dan barcos?
1: Ay, qué bueno es este.
0: Ring, ring.
2: Digo, oiga, digo, ¿está don Raimón Quintín Tolón? Digo, no, pero me suena.
0: Ring, ring, ring.
2: Digo, oiga, ¿el servicio de inteligencia?
0: Ring, ring, ring.
2: ¿Es el señor Corrales? Digo, sí, dígame, es que vendo perfume, ¿sabe? Y entonces se me arriba el señor Marco. Digo, sí, yo tengo un cuadro para usted.
0: Ring, ring, ring.
2: Digo, oye, ¿qué es el 225-76-50? Dice, no, yo soy la criada. Son para contarlos en casa a los niños cuando lleguen del colegio.
0: Vale, darle.
2: Ring, ring, ring. Aquí está el señor Rodríguez. Digo, no, señor. Además, la U no se pronuncia. Digo, ve, no pesquelgue.
0: I és demà. Em porto
2: el que faci falta.
0: Va, adéu. La
3: Maroteca de la Ràdio. Aquest humor peculiar de bon matí amb el Ramon, junt amb Maitri Borao i Albert Malla en aquest programa de Cadena Catalana que es deia La Mañana és Nuestra, amb una mescla també entre català i castellà i aquest humor estrany, no?
4: Sí, estrany, que no se'ns enfadi ningú, però d'un nivell justet, uns acudits que, ui, que jo crec que eren de... No, per P3, no? Que truquen allò del telèfon, no? Qui trinc, que està el senyor tal...
3: Clar, és que si ho compares amb el Gila, per exemple, clar, el nivell de profunditat és molt diferent, eh?
4: Amb el Gila, sí. Home, posats a pensar que hem de cedir algú encara més profund humorísticament, no?
3: Com?
4: Per exemple, Faimino i Cansado.
3: Clar, això és una altra història.
4: Amb un nivell ja més...
3: Però jo no parlaré de nivell, sinó d'estils, perquè en aquest cas el Ramon, imagina't, sense guió, perquè jo entenc que devia anar així, sí, perquè un humorista ja sap el que ha de dir, treure una quantitat ingent d'acudits curts que facin riure per la ràdio. És a dir, és difícil, perquè tampoc et veuen.
4: Bé, mira, jo pel que fan això l'entenc una mica, perquè de ben petit jo n'he escoltat molts acudits, i no sé per què, afortunat o desgraciadament, els tinc tots en el cap. I sí que si em proposessis, em pots començar a explicar una llista d'acudits? Podria ser capaç de fer-ho, sense guió.
3: Jo, veus, això sí que no sóc capaç, eh?
4: Sí, sí, sí. Jo seria capaç sense guió i si dius curs, doncs curs. I és com un entreno, eh? A mesura que anés explicant m'anirien venint més al cap. Mm-hmm. Cap on anirem ara?
3: Doncs vinga, anem cap a força a prop, anem a Matadepera, per escoltar, com ja havíem fet alguns programes enrere, un fragment del Magazine de nit, en aquest cas en una època en la que jo estava sol davant del micròfon d'aquest programa, perquè era un principi de temporada que m'havia fallat, crec recordar en aquells moments, el Joan Vilalta, i havia d'entrar l'Albert Parera, i em vaig quedar sol davant del micro. I anem a escoltar, doncs, un fragment de la informació musical i cultural que jo mateix llegia en directe els dimarts de 9 a 10 de la nit a Matadepera Ràdio.
5: La informació musical i cultural al Magazine de nit.
6: S'acaba de publicar a casa nostra el nou disc dels nord-americans Lemon Hedge amb el títol Carved and Cloth. El CD inclou peces inèdites. La més sucosa són les dues versions, una acústica i l'altra elèctrica, del tema How Will I Know, de Whitney Houston. No és la primera vegada que Evan Dando, líder de la banda, es dedica a fer versions. Cal recordar que els Lemon Hedge es van donar a conèixer al gran públic per la seva peculiar i divertida adaptació del clàssic Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel. Malauradament, el disc no inclou la cançó Purple Parallel Drum, un tema que van coescriure Lemon Hedge i Noel Gallagher, d'Oasis. La peça, que havia de ser el primer senzill, no ha rebut l'autorització de la multinacional Sony, la discogràfica de Oasis. En unes declaracions a la premsa musical britànica, Noel Gallagher ha manifestat que Evan Dando és bon noi, però que no li agrada que els altres artistes s'aprofiten de l'enorme èxit del seu grup. L'editorial madrilenya Celeste Ediciones acaba de publicar per primera vegada a casa nostra la biografia bàsica de Jim Morrison, que deu per títol De aquí nadie sale vivo. El llibre el firmen Jerry Hopkins i Danny Sugerman i arriba al nostre país 16 anys després de la seva publicació oficial. La traducció al castellà de la biografia coincideix amb el 25è aniversari de la mort de Jim Morrison. Danny Sugerman, un fan del quartet californià de Doors, va aconseguir fer realitat el seu somni, convertir-se en el representant de premsa del grup. Tota la informació, els fets, les dades i les anècdotes que va recopilar al costat dels quatre músics i molt especialment al costat de Jim Morrison són els que l'any 1980 va reflectir en aquesta biografia, que es complementa amb diverses fotografies, dibuixos o fins i tot el certificat de la mort de Morrison. Hey, yo. En motiu de la Setmana del Cargol i del Bolet, organitzada pel Gremi de Restauració de Barcelona, conjuntament amb les Federacions d'Hostaleria de Lleida i Girona, fins al 6 d'octubre sou a temps de degustar els plats elaborats amb aquests dos ingredients que diferents restaurants d'aquestes localitats oferiran a tots els visitants. Aquells que desitgeu degustar aquests plats us haureu de presentar als Jardinets de Gràcia, al passeig de Gràcia número 129 de la ciutat comtal, de la 1 del migdia fins a les 10 del vespre. Seguim moltíssimes més informacions. Fins al 13 d'octubre continuen fent-se la representació de l'espectacle Gagmania amb la companyia Belras, que acull el Teatre Àneu de Barcelona. Una altra de les obres que encara podeu veure és la comèdia Dos en un balancí, de William Gibson. L'obra, que està dirigida per Boris Rothenstein i protagonitzada per Àlex Casanovas i Anna Brianzó, tracta de la història de dues persones ben diferents. D'una banda, un home separat que no sap trencar els lligams afectius amb la seva exdona, i de l'altra, una noia que mai acaba de comprometre's amb ningú. Dos en un balancí es pot veure al Teatre Tantarantana de Barcelona fins al 17 de novembre. Ahir es va posar a la venda el nou disc d'estudi de Kenny G, The Moment. Segons el seu autor, és el millor que ha gravat fins ara. Al marge d'aquesta afirmació, que no deixa de ser lògica, el cert és que Kenny G haurà de lluitar contra els seus propis records. El popular saxofonista nord-americà es va posar el llistó massa alt amb el disc Breathless del 92. Aquesta obra, que està present durant 4 anys consecutius a les llistes comercials dels Estats Units, ha venut més de 10 milions d'exemplars, únicament al mercat de l'altra banda de l'Atlàntic. The Moment té uns quants atractius. Un són els dos temes no instrumentals. Tony Braxton cedeix les seves cotitzades cordes vocals a la cançó That Somebody Was You, i Babyface, que coprodueix amb Kenny G les citades peces, canta a Every Time I Close My Eyes. El segon atractiu, tot i que pot passar desapercebut pel públic en general, és que Kenny G ha fet servir per primera vegada una orquestra a l'hora de gravar la secció de corda. Fins ara, aquests arranjaments es creaven de manera artificial a través d'un sintetitzador. Kenny G ha anunciat que a partir de novembre farà una gira per Estats Units en companyia de Tony Braxton. A Premià de Mar, els dies 5, 12, 19 i 26 d'octubre se celebraran les primeres jornades sobre patrimoni cultural i societat que ha organitzat l'Associació d'Estudis Científics i Culturals. El programa inclou tres conferències: Allò que l'home fa i desfà, L'home en el medi i Museus, caixes fortes dels patrimonis locals. També es farà una taula rodona sobre patrimoni cultural i societat. Les sessions es faran a les 10 del matí a la Masia de Can Manent, al Camí Ral 54, i conjuntament amb la primera conferència s'inaugurarà l'exposició Imatges de Patrimoni Industrial. L'accés és gratuït i per a inscripcions o més informació podeu trucar al telèfon 751 66 83.
7: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
3: I aquí podem particularitzar, i és que efectivament era el passat de la meva ràdio, en aquest cas, perquè estàvem escoltant la meva veu gravada l'octubre del 96 al magazín de Nit a Mata de Pere Ràdio. Estàvem ara parlant fora de micròfon, que anava com molt accelerat, jo crec que innecessàriament, no feia falta anar tan de pressa llegint aquestes notícies, però també cal recordar que aquest va ser el primer programa que vaig fer jo sol fora de la radiofórmula, que tenia un guió, era ja la segona temporada, i clar, en el moment que jo em trobava sol a l'estudi, no tenia el meu interlocutor i per tant no tenia moment de fer pausa per poder veure on estava, per dir-ho d'alguna manera, doncs clar, jo havia d'anar mirant el rellotge mentre feia el control tècnic, mentre anava gestionant alguna trucada que anava entrant, alguna connexió que tenia, llegir el guió, etc. I a més també recordar, el guió la majoria de vegades el feia a Ràdio Rubí, perquè jo llavors estava de dilluns a divendres fent la peixera a Ràdio Rubí, les tardes, un magazín de tarda, i la majoria de notícies que els dimarts al vespre llegia a Mata de Pere Ràdio provenien de les hores que jo treballava a Ràdio Rubí. Aprofitava el que ja havia preparat abans i ho adaptava pel format del magazín de nit. I feia una selecció de les 5 dies que feia a Ràdio Rubí, Mata de Pere només en feia un, per tant, escollia el millor de la setmana, no? Què em anaves dient tu, Jordi? Què em penses tu d'aquesta gravació d'aquesta època?
4: Bé, anaves accelerat, això sí.
3: Massa, oi?
4: Però, sí, però vaja, anava a dir jo qui sóc jo, per dir. No, però sí, que es nota que estàs accelerat. Ara, que tot això que acabes d'explicar ara, déu-n'hi-do. O sigui, clar, és que feia moltes coses, eh?
3: L'home orquestra, no, jo sempre ho he dit, això, eh?
4: L'home orquestra, i no oblidem que la tecnologia d'abans no és la d'ara, que ens ho facilita encara molt més tot, i que abans havies de tocar més tecles a la vegada. Les notícies redactades, no? Redactades, amb temps, amb previsió, també fa que les puguis redactar molt bé, que això també és un mèrit, eh? Entenc que cada redactor d'informatius redacta les seves notícies, però, home, tenir dies per fer-ho... Clar, deixa ser una, és una mica sorprenent, no? Dius, jo preparava a Rubí les notícies que llegia el dimarts a la tarda. Però de quants dies estem parlant abans?
3: No, sí, la reciclava. És a dir, jo això ho escrivia per la peixera de Ràdio Rubí. Correcte. I després feia una selecció pel programa de del dimarts a Mata de Pere Ràdio. Llavors, sí, clar, depèn, doncs, els últims 5 dies, aproximadament, com a màxim.
4: Clar, imagina't, no deixa ser sorprenent. No? Estem parlant d'un informatiu que totes les notícies tenen 5 dies d'antiguitat com a mínim.
3: Clar, depèn. Si era una cosa molt immediata la que es deia a un programa que ja no arribava a temps perquè ja no era actualitat, a l'altre queia, no?, de l'escaleta, però
4: clar.
3: Bàsicament, però era això. I
4: és
3: també,
4: és peculiar.
3: Sí, no, també recordo disposar d'aproximadament una hora i mitja cada dia, que jo arribava molt abans a Ràdio Rubí precisament per això, per preparar tota la selecció musical, les notícies, que algunes ja les havia mig preparat a casa, l'havia escoltat a la ràdio i havia apuntat 4 notes, i llavors arribava a Rubí, agafava 4 o 5 diaris i anava actualitzant tota aquesta informació per posar-la al guió, no?, amb l'ordinador, anàvem fent tot això. Vull dir que sembla que no, i al darrere hi ha molta feina, i quan fas el programa tu sol dius, ah, no, si total és posar 4 temes i xerrar una estona. No, no, si hi ha un contingut, doncs aquí requereix una mica de temps.
4: És el que just anava a dir, eh? El que queda palès en tot cas és la gran feina que hi ha de producció darrere d'un programa com aquest.
3: En una emissora professional, ja ho sabem, com hem dit altres cops aquí, hi ha gent especialitzada en cada una de les facetes d'un programa de ràdio. Doncs hi ha el productor que es dedica a fer notícies culturals, per exemple, un altre de notícies d'actualitat, un altre que fa esports, un altre que es dedica a pactar les entrevistes que hi haurà aquell dia. Vull dir que hi ha molta feina, que no es veu, però que hi és. Molt bé, doncs seguim amb més històries. Anem ara a Ràdio Sant Cugat, anem a escoltar, per començar, per situar-nos, un jingle de l'any 2004 amb la veu del nostre estimat company Àlex Blázquez.
8: 91.5.
3: I és que ara anem a escoltar algun separador més de Ràdio Sant Cugat, en aquest cas un que parlava d'actualitat, a la sintonia del 91.5.
8: Novena edició de la mostra Sant Cugat Actiu. Segueix-la amb Ràdio Sant Cugat.
3: Amb la veu de nou de Jessica Sotodossos, una de les nostres companyes per sempre omnipresent, esperem que durant molts anys a Ràdio Sant Cugat. I ara anem amb una promoció de Ràdio Sant Cugat de l'any 98 que ens porta la veu de Josep Maria Miró. Això és un document, crec, interessant perquè el Josep Maria, que va estar durant uns anys al Departament dels Serveis Informatius de Ràdio Sant Cugat, doncs després de dedicar-se durant un temps al periodisme, va passar a ser director teatral. I, per tant, una altra història absolutament diferent, director i també creador d'obres de teatre, autor. Per tant, una cosa molt interessant la que anem a escoltar ara, aquesta promoció del Sant Cugat avui, el programa que llavors feia Josep Maria Miró a Ràdio Sant Cugat.
9: L'actualitat a Sant Cugat no para, no deixis que se t'escapi. De dilluns a divendres, de la una i fins a dos quarts de dues de la tarda, Sant Cugat Avui, l'informatiu. Un programa amb el més destacat del dia de Sant Cugat i el Vallès Occidental.
10: Sant Cugat Avui, l'informatiu. Un programa dels serveis informatius de Ràdio Sant Cugat.
7: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
3: Seguim amb emissores locals. Anem ara a Cerdanyola Ràdio, a Cerdanyola del Vallès, per escoltar una gravació del 2003 del company Ivan Medina. Va, vinga, Jordi, algun adjectiu que tu voldries aplicar o associar amb la figura de l'Ivan?
4: Xerraire.
3: Xerraire, bé.
4: Bé, però en el bon sentit.
3: Jo diria dinamisme, també, no? Sí, marxa.
4: Sí. Un és xerraire, ara sí, la llista és més llarga. Xerraire, dinàmic,
3: alegre, divertit.
4: Divertit, entusiasta, contagiós. Contagiós en el bon sentit del bon rotllo, em refereixo.
3: No, no, doncs característiques molt adequades per un programa, sí. En aquest cas local, Cerdanyola Ràdio, que formava part de la xarxa d'emissores de Com Ràdio també, Com Ràdio Rubí. Doncs anem a comprovar en el seu programa Freestyle, que va néixer a Ràdio Sant Cugat i que va saltar després de Cerdanyola Ràdio. De fet, el que anem a escoltar, jo diria que és un dels primers programes que es va emetre. Anem al 28 de febrer del 2003.
11: Muy buenas tardes, tengan ustedes queridos y estimados oyentes. Esperamos crear dos horas radiofónicas de su justo agrado. ¿Qué pasa, familia? Buenas tardes y bienvenidos un viernes más a una nueva edición del programa más participativo, loco, diferente y raro. No, me parece que eso no entra en nuestra descripción. Vale, pues eso, todo lo bueno. Ah, y con todo un buen rollito y con regalos y sobre todo lo que siempre llevamos nosotros en la sangre. Es fiesta, no alcohol, fiesta. Por lo tanto, nosotros, un programa más, damos la bienvenida a todos aquellos que os acabáis de incorporar a un vuelo festivo y cachondo de dos horas, y principalmente a aquella gente que se suma hoy por primera vez. Puede ser que os hayáis conectado por casualidad o que, por alguna casualidad, alguien os lo haya dicho. Si alguien os lo ha dicho, yo desconfiaré de él. Pocos quieren. Bueno, por casualidad o no, ya que estáis escuchándonos, os decimos que pasarlo, os lo pasaréis bien, eso seguro. Después que bailes o no, participes o no, apoyes a la guerra o no, eso ya decides. Lo que nosotros tenemos bien claro es que apoyamos el bailoteo, apoyamos el habla, la risa, el amor, pero nunca la guerra. Bueno, con tanto popurrí y tanto entendimiento de qué va el programa, por lo tanto, que supongo que no sabes ni de qué va el programa, nosotros empezamos. Te digo que así, si no sabes cómo va el programa, supongo que te quedará algunos anillos para escuchar de qué va, y así por lo menos te tendremos de oyente un ratillo. Bueno, demos la bienvenida, ni más ni menos, que delante mío, micro número uno, Mr. Poppy. Mr. Poppy, how are you? All good in your life?
12: Bueno, yo quiero decirte que tu tío, por si las moscas, pero que muy buenas tardes y bienvenidos al Freestyle.
11: A mano izquierda, con el micro número uno también, Mr. David. Buenas tardes, Mr. David. ¿Anyuke?
13: ¿Hola?
11: Ah, no, ahora.
13: No tengo micro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos todos y bienvenido a Medina y bienvenido Poppy.
11: Pasajeros, oyentes, anónimos, bienvenidos al Freestyle. Nosotros empezamos último viernes y último día de este mes de febrero.
13: Bueno, pues como siempre, tenemos aquí dos teléfonos para que os acerquéis marcando el teléfono y nos llaméis para decir lo que queráis. Son el 93 580 52 51, 93 580-53-58. Dos líneas telefónicas para que nos digas lo que quieras, para que pidas canciones, para que saludes, lo que tú quieras.
12: Bueno, recordamos también que tenéis un móvil interactivo. La pregunta la haremos luego, pero ir apuntando es el 639-052-050. Es muy importante porque vais a entrar a formar parte del sorteo de un CD a escoger gracias a Discos Castellón, el Centro Comercial de San Cugat.
11: Bobby, vas a energía. Te veo...
12: ¿Me ves un poco robot?
11: Sí.
12: Muchas gracias.

0: Bueno, y nos vino a visitar otra persona, ¿eh? El Jordi de Can Solà también, que ha venido esta noche. Te cuento la anécdota que tuve con Kike Boys y fuimos a verlo a Forum, ¿eh? A Kike Boy. Y no veas qué sorpresa me llevé cuando le dije, hola, ¿qué tal? Y me dice, no, yo no soy Kike Boy. Y dije, qué gracioso que eres, tú no eres Kike Boy, ¿no? Que es mi padre. Tiene un par de eso que te cagas, ¿eh? El tío está pinchando y me dice que él no es Kike Boy, ¿no? Iba a decirle, oye, pues sal, que me voy a poner a pinchar un rato, venga. La verdad es que no nos gustó nada, ¿eh? Era la anécdota que tuvimos con Kike Boy, ¿eh? De Quality Madrid, ¡Madrid! Bueno, y para mí es un honor presentarte algo que es una especie de scream, es una especie de new limit, se llama Two Friends, viene a cargo del sello discográfico Contraseña Records Valencia, y espero que sea muy bueno, que triunfe y que os guste, ¿eh? Ya podéis llamar al 588-1154 y al 697-553 y nos dices, oye, ¿qué te ha parecido esto, eh? Escúchalo, Two Friends, Contraseña Valencia, es bueno. ¿Desde dónde? Desde las cubetas de plástico. Y vamos con alguien. ¡Hola!
1: Hola.
0: Hola. ¿Cómo te llamas?
1: Vero.
0: Vero, venga, dinos, Vero.
1: Y os saludo a la Maite.
0: Ajá.
1: A la Cristina.
0: Sí.
1: A la Sandra.
0: Sí. Bueno.
1: Cállate, de niña, que pensaba que es mi amiga, ¿eh? A la Raspa. Y ¿a quién más saludo? A la Carol. Nah. Ya lo he dicho, seguro.
0: Ey, ¿te dejas a alguien?
1: ¿A quién?
0: A mí.
1: Ah, bueno, y a ti también.
0: Ah, me queda contigo.
1: Pero.
0: Te
1: has dicho tú antes.
0: Te da corte.
1: Claro.
0: Bueno, pues venga, ¿algo más? No. Sí.
1: No.
0: Vale, pues un besito para ti, ¿ok?
1: Vale.
0: Venga, chao. Esto es Makimania y esto es Aldous Aza, ¿eh? El remix del I Love You. Qué bueno, qué bueno. Y vamos rápidamente con una llamada. Hola.
2: Hola.
0: Hola, ¿qué tal?
2: Bien.
0: ¿Cómo te llamas?
2: Sandra.
0: Sandra, venga, dinos.
2: Que quiero mandar un saludo
0: uh-huh.
2: a todos los de baile.
0: Sí.
2: A la Vero, que acaba de llamar.
0: Ajá.
2: A la Vanessa.
0: Sí.
2: Al Mateo, al Dani Ruiz.
0: Ajá.
2: A la Caro, al Ale. Sí. Al Salva, al Dani y al Kibidop.
0: Vale.
2: Vale.
0: Venga, ¿algo más?
2: Sí, que te pones tú, Maite, que se quiere poner mi prima, ¿vale?
0: Venga, corre, corre. Deu.
2: Hola.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
2: Maite, otra vez.
0: Maite.
2: Que quiero saludar a toda la calle Bailén.
0: Sí.
2: A mi hermano Grego.
0: Sí.
2: Y a la Lidia, que está enfada conmigo.
0: Bueno, pues...
2: A la Merche.
0: La calle Bailén, madre de Dios. Hay gente que me pregunta, oye, ¿tú tienes comprada gente Bailén? Y digo, yo no. Digo, son ellos
2: no,
0: que
2: no.
0: Se animan y llaman y esas cosas. Vale, pues venga.
2: Y a ti también te saludo, ¿eh?
0: Gracias,
2: vale,
0: un saludo para vosotros. Venga,
2: besito. A la Caro.
0: A la Caro, el beso para todas, ¿vale?
2: Vale.
0: Chao.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
4: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
5: Déu-n'hi-do, eh? Quin nivell d'audiència tenien aquests programes amb intervencions telefòniques. En aquest cas, 100% en castellà. Estem parlant de Ràdio Rubí, que pràcticament tota la seva emissió sempre s'ha fet en català, però aquest programa doncs, ja es feia en castellà i per una audiència que pràcticament, jo diria, el 99% era castellano parlant. També amb uns accents d'allò que diem així una mica de barri, eh?
6: Sí. Quan parlaves de nivell d'audiència, a quin tipus de nivell et referies?
5: No, vaja, amb molta audiència. No estava qualificant, sinó estava dient números d'audiència.
6: Ja
5: perquè
6: deia això.
5: Era dels programes més escoltats de Catalunya, encara que fos d'una emissora local.
6: Ho era.
5: També perquè en aquells moments l'emissora disposava d'una antena que anava amb una potència més alta del que havia realment d'utilitzar i, per tant, arribava a molts llocs del Vallès bastant poblats. Per tant, es va fer molt popular durant un parell de temporades, que va ser... com ens va comentar ja fa molts programes enrere en Juli Pérez, que va ser un inici amb un èxit brutal. Ells després van estar fent festivals, contractaven algun espai per poder fer una festa, punxaven, i era la festa del programa de ràdio, no? Això que hem vist tantes vegades en Flash FM, per exemple, amb el Megaplex i aquestes històries, doncs ells també feien això. I estem parlant de l'any 95 en una emissora local de Rubí, sense pràcticament recursos, per no dir zero. És a dir, que Déu-n'hi-do.
6: Doncs sí, és que és tot un repte, no? L'any 95, com bé dius, sembla propi de grans emissores i fins i tot de més modernes, no? Concierto 40 Principales o els aplecs de Flash FM, i això des d'una emissora local com Ràdio Rubí s'estava fent l'any 95, i com bé deies, amb un èxit brutal i un nivell d'audiència molt alt, sobretot jovent, no? Donada la temàtica del programa, no? Música màquina, aquest tipus de música que tant èxit va tenir en aquella època, no? Originada, deien, de València, no? De la ruta del bacalao. Bé, és que sembla una cosa molt simple, però és que no gens, o sigui, n'estem acostumats ara com a algo propi més d'ara, però no.
5: Jo us puc dir des de dins dels estudis com ho vaig viure, això, perquè estem parlant de setembre del 95, quan va començar aquest programa. Jo vaig començar a treballar a Ràdio Rubí el juliol del 95, i per tant, aquell estiu, el Juli Pérez ja va aparèixer per allà per primera vegada per a preparar les falques d'aquest programa i va començar a fer coses. Jo veia que entrava en un ordinador personal, parlem d'una torre d'aquelles bastant grans, que la connectaven a la taula de so. Jo això ho feia amb un minidisc, però ell ho feia amb un ordinador que els seus col·legues tenien, i ells ja estaven fent falques amb un ordinador amb una targeta de so. Jo és la primera vegada que vaig veure això. A part de Flash FM, que ja l'havia visitat també, però amb una emissora local, jo era la primera vegada que ho veia. També anaven amb una taula, la de l'Estudi 2, que era la més gran que hi havia, tenia molts canals, i per tant allà podien connectar diverses pistes de l'ordinador, diverses línies de telèfon addicionals, perquè tenien moltes trucades que no parava tota l'estona de comunicar al telèfon. I també, per exemple, recordo la imatge del Juli Pérez posant un dels micròfons de taula, de locutori, a sobre de la taula de so, perquè no hi havia self en aquella... no estava previst, no hi havia la carxofa en aquell estudi. Per tant, l'única manera que ell tenia de poder portar el control tècnic i a la vegada la locució era plantant a sobre de la taula de so aquest micròfon. Per tant, era una moguda. Això sí, el dilluns, perquè aquest programa es feia els dissabtes a la nit inicialment, els dilluns, quan començàvem tots l'emissió, trobàvem que hi havia algun cable que no estava ben connectat o algun aparell que no funcionava, perquè hi havia hagut una moguda aquest cap de setmana important de tot l'equip del Maquimania. Així, doncs, déu-n'hi-do, quins records. Molt bé, ara anem de nou a les emissores professionals, anem a Catalunya Ràdio. No sé si recordaràs, Jordi, t'ho punxo ja ara mateix, perquè segur que tens al cap aquesta careta.
7: Des d'ara i fins a les 12 podrem escoltar els records i vivències de grans cantants que van formar part de la nova cançó en un resum especial de la sèrie Ara que fa 50 anys.
5: Doncs aquí ens ho ha dit el Dabó, eh? Ara que fa 50 anys, aquesta sèrie de programes especials per a celebrar el 50è aniversari de la cançó catalana amb Núria Ribó. Te'n recordes?
6: Me'n recordo, perquè aquí sí que havia sentit el programa. M'agradava molt tornar a reviure, doncs, això, aquests 50 anys de la cançó catalana, no? Que té molt de pes, que ha tingut molt de pes, i que esperem que continuï tenint molt de pes amb els autors d'ara més actuals.
5: Molt bé, doncs anem a escoltar la quarta entrega d'aquest Ara que fa 50 anys a la sintonia de Catalunya Ràdio.
7: Ara ens volem fixar en els concerts mítics i quasi llegendaris de finals del franquisme i en els seus protagonistes.

0: millor que abans.
1: Era el 30 d'octubre de 1975. El general Franco agonitzava. Es feia realitat, per fi, aquella cançó de Raimon. La muntanya es fa vella.
0: La muntanya es fa vella, la muntanya es fa vella, la muntanya es fa vella.
1: Tot Espanya esperava, expectant, la mort del dictador. I Raimon es va fer portaveu d'aquella expectació esperançada en un recital mític al Palau Municipal d'Esports de Montjuïc a Barcelona, ple de gom a gom, amb les primeres files de platea ocupades per representants de la pràctica totalitat de la catalanitat democràtica de tots els partits polítics catalans de l'oposició al franquisme i també la policia expectant amb una actitud ben provocadora.

0: jurada.
1: Pues probablement va ser un dels concerts més tensos que jo he viscut a la meva vida, no? I a més, aquí va ser un gest del governador civil de l'època, un home que venia de sindicats del CEU i que tota la vida ha anat en cotxe oficial. I va tenir el valor de donar autorització en aquest concert. I realment no va passar res, perquè no va passar res més enllà del concert i del visca i el que es feia a l'època, però va ser d'una intensitat que tots vèiem que aquí s'acabava un temps i en començava un altre. No?
2: I jo no els heu puc dir.
3: Setmanes després, mort ja Franco, i en el mateix local, Lluís Llach va protagonitzar també uns recitals mítics, els dies 15, 16 i 17 de gener de 1976. L'expectació esperançada havia donat pas ja a la il·lusió, i novament una encara més àmplia representació de tota la catalanitat democràtica va ocupar també les primeres files, amb dirigents polítics i sindicals, fins a moltes de les figures més destacades de la cultura catalana. El disc Gener 76 n'és una expressió molt fidel. La

generals llegendaris de Raimon i Lluís Llach durant l'agonia de Franco i després de la seva mort van tenir un curiós i significatiu punt en comú. Dues de les cançons més aplaudides van ser Venim d'un silenci, en el cas de Raimon, i Silenci, de Lluís Llach.

0: I és que la nova cançó venia realment d'un silenci antic i molt llarg. I era ben cert que els catalans havien après a fer del silenci paraules.
1: Si m'heu de fer callar...

i Joan Manuel Serrat, un cop superada l'ordre de detenció ordenada pel franquisme després de la seva denúncia feta a Mèxic contra els últims assassinats de la dictadura, tornava a Catalunya i reapareixia en un llarg seguit de recitals, també molt recordats, organitzats a benefici de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, iniciats el 29 d'octubre de 1976 al Palau Blaugrana i acabats al Palau Municipal d'Esports de Montjuïc amb un llarg seguit d'èxits multitudinaris. Malgrat la mort del dictador, aquells primers temps de la transició de la dictadura a la democràcia no van ser gens fàcils per molts dels cantants de la nova cançó. Van continuar tenint importants problemes per poder actuar no només a Catalunya, sinó arreu d'Espanya. Van continuar tenint problemes molt freqüents amb la censura. Van continuar també tenint prohibida l'emissió radiofònica de moltes de les seves cançons. I, evidentment, van continuar tenint prohibida la seva actuació i presència a la televisió.

0: I Pau Riba, amb la seva visió tan peculiar, va puntualitzar qui tenia més problemes amb la censura.
1: La censura era pel Raimon i pel Llach i per tots aquests que es fotien amb el Franco, amb el franquisme, amb la dictadura, vaja. Nosaltres, que érem més aviat surrealistes, i, bueno, que parlàvem... No parlàvem d'aquesta realitat.
0: No fèieu política.
1: Parlàvem d'una altra realitat. Fèiem una altra classe de política, més a llarga distància, més a fons, en realitat, no? No sabien ni com agafar-nos, és a dir, no ens tornaven les lletres aprovades perquè, clar...
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: En aquest reportatge de ara que fa 50 anys, aquests especials de Catalunya Ràdio amb Núria Ribó, hem pogut escoltar algunes veus que ja no estan amb nosaltres, com la d'Àngel Casas o Pau Riba, aquest últim que parlava, que ens va deixar recentment. És a dir, que això és història en part viva, en part ja no, però en tot cas un capítol molt destacat de la cultura de casa nostra.
4: Sí, això és història viva i molt, molt pesant, perquè estem parlant que a través de la cançó es reivindicava tot el que el poble català reivindicava, no? I d'una manera molt brillant, metafòrica, per allò de la censura, que no poguessin dir, però la gallina ha dit que no, o, vaja, quan Franco s'estava morint, doncs ja el que deia en Raimon, no?
3: Recordem també la censura al nostre mitjà, a la ràdio. Com ens recordava fa unes setmanes enrere l'Albert Malla, en una publicació a Facebook, les programacions de l'emissora, per exemple, s'havien de presentar amb molta antelació al censor perquè pogués analitzar si els programes que estaven previstos a la graella eren viables o no. I si el censor deia que no, aquell programa no sortia en antena la temporada següent.
4: Imagina't, però una excel·lent brillantor per treure's el barret de la cançó catalana, del poder de reivindicació a través de la música, de les idees del nostre poble, i grups com, que aquí no hi han sortit, però que també ho eren, tot i tenir aquest punt humorístic, com La Trinca.
3: I tant.
4: No? Que feien unes cançons increïbles en aquesta mateixa línia.
3: Doncs així és, i així anem arribant al final del programa d'avui. Abans de marxar, per això, fem una petita incursió a la publicitat.
5: Vols conèixer la veritable dimensió desconeguda?
6: De veritat la vols conèixer?
7: I tant, i tant! Nit, nit, nit, nit.
8: Titanita nit, una visió diferent del món. Cada dilluns a les 11 de la nit, amb Roc Fages i Oriol Vidal.
3: Aquest era un programa amb un títol molt curiós, que sempre em feia molta gràcia, Titanita nit. No sé quina intencionalitat hi havia aquí, però és un nom peculiar, no?
4: La tieta de nit...
3: O la tita de la nit, no ho sé. És
4: la tita, clar. Bueno, clar, no volia anar per aquí. La tita, la tita és la germana, no? La tita?
3: Va.
4: La tete, la tita, la tata...
3: Val.
4: La tita pot ser germana o cosina, ara no ho sé. Però a mi, amb això millor... En el meu cas no m'ho pregunteu perquè no tinc exemples.
3: Molt bé, doncs fins aquí la Maroteca de la Ràdio d'avui. Encara us portem un document més, però abans, Jordi, les nostres vies de contacte.
4: Doncs com sempre, el mail a maroteca@radiosantcugat.com, us el repeteixo, a maroteca@radiosantcugat.com, i Esteve, tu ens dius al telèfon.
3: Doncs tenim el WhatsApp al 689 10 74 83. Aquí ens podeu enviar missatges de veu, de text o el que vulgueu. 689 10 74 83, especialment si teniu algun document sonor de la ràdio que no es conserva en lloc i que només teniu vosaltres en les vostres cintes, per exemple, a casa vostra. Doncs ens encantaria poder disposar d'aquest material i compartir-lo també amb l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de l'Institut de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, al qual nosaltres en som col·laboradors. Doncs marxarem amb un espai que em va permetre a mi tornar a la ràdio durant el confinament, l'any 2020. Vaig estar enregistrant unes pastilles que es van anomenar la Recomanació Musical d'Esteve Llop i que aquell estiu es van emetre el mes d'agost del 2020. I avui en concret us portem un capítol que dedicava a David Gilmour, el guitarrista i un dels co-líders de Pink Floyd. Doncs fins al proper Maroteca. Gràcies per escoltar-nos.
4: Que vagi molt bé. Gràcies a tothom.
9: La recomanació musical d'Esteve Llop a Ràdio Sant Cugat.

0: El guitarrista britànic David Gilmour, cantant, compositor i guitarrista de Pink Floyd, és un dels guitarristes més exitosos de tots els temps. Els seus solos de guitarra elèctrica, com l'inclòs amb Comfortably Numb, el tema que escoltem, del disc doble The Wall, estan considerats com a interpretacions magistrals que han influït a un munt de músics de diverses èpoques. Al marge de Pink Floyd, la seva carrera en solitari és força eclèctica, amb 4 discos com a solista i nombroses col·laboracions com a guitarrista per a altres artistes. Per posar alguns exemples, Gilmour ha tocat en discos d'altres il·lustres artistes britànics com Paul McCartney, Roy Harper, Tom Jones, Elton John i Brian Ferry, entre molts d'altres. Dels seus 4 discos com a solista, avui ens quedem amb el seu debut, de títol homònim, publicat el 1978, durant la pausa que Pink Floyd va realitzar entre els discos Animals i The Wall. Un dels temes on podem disfrutar de la seva inconfusible veu i del so de la seva guitarra és No Way.
1: La recomanació musical d'Esteve Llop, a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha acabat la seva declaració davant del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, després de més de 3 hores, durant les quals només ha respost les preguntes de la seva defensa i del jutge. En la declaració ha negat haver exercit cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. La Fiscalia i l'acusació del PP han demanat com a mesures cautelars la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences quinzenals. Està acusat, recordem, de presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig pel rescat i de contraban i delicte fiscal per les joies del seu despatx. I també en política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i a l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny, amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control del Congrés.
2: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
1: En la mateixa sesión, Sánchez ha negado convocar

0: eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I la Comissió de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat demanar una reforma del Codi Penal per endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc i grans plantacions o tràfic de marihuana. També ha avalat per unanimitat una proposta que condemna els darrers tiroteigs i reclama més contundència policial i judicial. I els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desplegat un operatiu contra una xarxa dedicada a la importació i distribució de productes falsificats. A Salou s'han detingut almenys 10 persones i s'ha intervingut abundant material falsificat. L'actuació s'ha desenvolupat sense incidents i la investigació continua oberta. I Metges de Catalunya ha advertit que intensificaran les protestes després de l'estiu si el govern no respon a les seves demandes. Durant una nova jornada de vaga, el sindicat ha reclamat un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral i ha assegurat que està disposat a augmentar la pressió fins a dificultar el funcionament del sistema sanitari. Es tracta de la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia i bon dimecres 17 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 17 de juny, avui parlem de la gesta de Leo Messi. Una més, amb gairebé 39 anys, l'argentí ha fet els 3 gols del seu equip avui al debut d'Argentina al Mundial Masculí de Futbol, que es disputa als Estats Units, Mèxic i Canadà. Argentina ha guanyat 3-0, com dèiem, amb aquest hat-trick de Messi, que ha batut uns quants rècords contra Algèria. Parlem també d'aquest Mundial i del debut de la selecció de Portugal, entrenada per un català, el balaguerí, en aquest cas Robert Martínez. Molt futbol i també bàsquet, ja parlant de la final de la CB que comença demà entre Barça i València, i també futbol sala, en aquest cas amb la gran remuntada èpica del Barça ahir en el primer partit de la final de futbol sala del playoff contra el Pozo de Múrcia. Perdia 0-3 i 1-4 el conjunt blaurana de Javi Rodríguez i va acabar empatant a 5 i després guanyant els penals aquest primer punt de la final. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'Esport Català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Tina Forestina, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, Leo Messi fa un hat-trick en l'estrena de l'Argentina al Mundial masculí.
1: L'ex-blaugrana ha batut diversos rècords en aquesta matinada. S'ha convertit fent els 3 gols en la victòria de l'Argentina 3-0 contra Algèria en el màxim golejador de la història dels Mundials. Amb 16 gols, el que amb més contribucions de gol ha tingut, 24, en el jugador de més edat en fer un hat-trick en un Mundial, amb gairebé 39 anys, en el que ha fet més gols des de fora de l'àrea, 6, comptant els dos d'ahir, i en el primer en disputar 6 Mundials.
0: Aquest últim rècord avui mateix el pot igualar Cristiano Ronaldo en Portugal. Ara en parlem. Argentina, que suma, per tant, els 3 primers punts per liderar el grup J.
1: També guanyat aquest matí Àustria en l'altre partit del grup J, 3-1 contra Jordània. Ahir es van jugar els dos primers partits del grup I amb victòries clares de França, 3-1 contra Senegal, amb 2 gols d'Mbappé i 90 minuts del blaugrana Koundé, i de Noruega, 4-1 contra Iraq, amb 2 gols de Haaland.
0: Avui ja es completaran tots els debuts amb els partits dels dos partits del grup K i L.
1: Al K hi tenim una altra de les candidates, la Portugal, dirigida pel tècnic català Robert Martínez, que debuta contra la República Democràtica del Congo a les 7 de la tarda, hora catalana. A les 4 de la matinada es disputarà l'altre partit del grup entre Uzbekistan i Colòmbia. I finalment, al grup L, a les 10 de la nit tindrem un Anglaterra-Croàcia i a la 1 el Ghana-Panamà, per tancar tots els primers partits de les 48 seleccions.
0: En competició de clubs, el Real Madrid ha fet oficial avui el fitxatge d'un altre jugador que debuta també avui al Mundial.
1: Després d'anunciar la incorporació de lateral maresmenc Marco Corella dilluns, avui el club blanc ha comunicat l'arribada del migcampista portuguès procedent del Manchester City, Pep Guardiola, que havia sonat per reforçar el Barça aquest mateix estiu.
0: Bernardo Silva, que converteix en el fitxatge del Madrid. També és oficial ja també l'arribada de, en aquest cas, Izan González del Girona.
1: El migcampista nascut a Blanes és la segona incorporació del nou projecte gironí, que competirà el curs vinent a segona divisió després de l'arribada del davanter ucraïnès Oleksandr Sikur. El Girona encara ha de confirmar qui serà l'entrenador encarregat de tornar al primer equip masculí a primera divisió.
0: Qui sembla que sí que ja en té entrenador, tot i que encara no és oficial, és un altre dels equips que ha baixat aquest any a segona, el Mallorca.
1: El tècnic català Luis Carrión dirigirà el conjunt balear després de deixar l'Oviedo, l'altre equip que ha perdut la categoria. Carrión substituirà Martín de Michelis, que, tot i anunciar la seva continuïtat com a entrenador del Mallorca, finalment acceptarà l'oferta del Leipzig alemany, que pagarà la seva clàusula.
0: En bàsquet, demà comença la final de la Lliga CB, que enfronta el Barça i el València.
1: Un projecte, el del Barça, que tancarà cicle quan acabi aquesta temporada amb la sortida de Xavi Pascual i de gran part de la plantilla, que ho vol fer amb un títol. Els dos primers partits es jugaran al Roig Arena demà i dissabte, tots dos a les 8 del vespre, abans que la sèrie vingui cap al Palau Blaugrana.
0: En categoria femenina, també en bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat avui un nou fitxatge, el quart d'aquest estiu.
1: Es tracta de l'escorta nord-americana Madison Conner, de 22 anys i d'1,80 m d'alçada, que arriba de l'Estepona, de la mateixa Lliga Femenina. L'únic, ahir, per cert, confirmava també la sortida de l'MVP de la Lliga d'aquesta temporada, la pivot maliana Mariam Koulibaly.
0: Per cert, ja tenim confirmat el seleccionador català per a l'amistós que disputarà el combinat masculí absolut de bàsquet diumenge de la setmana vinent a Manresa.
1: El targarí Jaume Ponsarnau, tècnic del Bilbao Bàsquet i un dels entrenadors catalans amb més títols a la història, serà l'encarregat de dirigir la selecció catalana en el partit contra Gran Bretanya del pròxim diumenge 28 de juny al Nou Congost de Manresa. Serà el retorn del combinat català absolut després de 3 anys sense jugar. Ponsarnau serà presentat dilluns vinent i s'espera que ja es donin alguns els noms dels jugadors que formaran part de la llista.
0: En futbol sala, el Barça suma el primer punt de la final de Lliga, la primera masculina, després d'una remuntada èpica.
1: Els blaugranes van aixecar un 0-3 i un 1-4 ahir al Palau contra el Pozo de Múrcia, empatant el partit a 5 i aconseguint el primer punt de la sèrie, el millor de 5 a la tanda de penals. Demà, de nou, el Palau Blaugrana jugarà el segon partit abans que l'eliminatòria viatgi cap a Múrcia.
0: En handbol, el Barça ha anunciat fa només uns minuts, aquest mateix migdia, la renovació de Tim Engesan.
1: El lateral francès allarga el seu vincle amb el club blaugrana fins al juny del 2029. El segon capità de l'equip complirà, per tant, 13 temporades al Barça després d'haver-hi arribat l'estiu del 2016. Engesan ja ha guanyat 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes del Rei i 4 Mundials de clubs, entre d'altres títols.
0: L'última Champions, recordem, aquest cap de setmana passat, a Colònia. En hoquei patins, el Barça prescindeix de Ferran Font de cara a la temporada vinent.
1: Malgrat que tenia contracte fins al 2027, el davanter usó blanquinenc de 29 anys, màxim golejador blaugrana aquest curs amb 24 gols, no seguirà al Barça l'any vinent. Serà la tercera baixa del conjunt de Ricard Ares després de les retirades del porter Sergi Fernández i del davanter argentí Pablo Álvarez.
0: I un últim apunt, també d'hoquei patins, acabem perquè l'igualadí Jordi Méndez afegeix un nou títol al seu palmarès amb la Lliga Italiana, guanyada com el Tricino.
1: El conjunt italià va superar per 3-1 en el global al Bassano a la final, malgrat haver perdut a casa el primer partit. Méndez ha estat amb 42 gols, el màxim golejador del seu equip i el tercer del campionat italià en la seva sisena temporada al Tricino, que també ha aixecat aquest curs la Copa i la Supercopa.

0: Dimecres 17 de juny, 11 minuts passen ja de la una, comencem parlant de futbol i del Mundial masculí que ens ha deixat aquesta matinada encara en els primers partits de la fase de grups, els primers grans rècords històrics i qui, si no, l'encarregat de batre els ha estat Leo Messi. L'exlorona s'ha convertit fent un hat-trick en la victòria de l'Argentina 3-0 contra Algèria en el màxim golejador de la història dels Mundials amb 16 gols, el que més contribucions de gol ha tingut, 24, comptant les 8 assistències, en el jugador de més edat en fer un hat-trick en un Mundial amb gairebé 39 anys, que els farà la setmana vinent, en el que ha fet més gols des de fora l'àrea, 6 en comptant els dos d'ahir, i en el primer disputar 6 mundials. En aquest últim, avui mateix, el pot igualar Cristiano Ronaldo, si juga amb Portugal, ara en parlarem. En qualsevol cas, Messi continua fent història en un Mundial, que ja que fa 4 anys ni ell s'imaginava que jugaria. En parlava ell mateix, Leo Messi, després del partit.
1: No imaginava ni eso, ni todo lo que me tocó vivir, ¿no? Como yo digo, todo lo que estoy viviendo ahora es de chapa, ¿no? Tuve la suerte de conseguir todos los sueños a nivel, o más de lo que podía haber llegado a nivel individual, a nivel grupal. Hoy estoy disfrutando de esto, de un grupo hermoso, de sentirme bien, por suerte, para poder disfrutarlo dentro de la cancha como siempre me gustó a mí. Y nada, la verdad que todo lo que viví es mucho más lo que hubiese podido imaginar cuando era chico.
0: Tots els companys es tornaven a rendir a la figura de Messi, inclòs el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
2: Lo de Leo, bueno, es difícil de explicarlo. A nosotros nos sorprende porque lo vemos diariamente y bueno, hasta que él quiera será el mejor. Hace 20 años que lo hace todos los santos partidos y bueno, es emocionante verlo, la verdad. Creo que no solo nosotros los argentinos, cualquier persona que le guste el fútbol después de ver lo que hizo hoy con 38, es algo difícil d'explicar.
0: Argentina, que suma els 3 primers punts al grup J d'aquest Mundial, els mateixos que Àustria, que ha guanyat també aquest matí 3-1 a Jordània. Ahir es van jugar els 2 primers partits del grup I, amb victòries clares de França, 3-1 contra el Senegal, amb 2 gols d'Mbappé i 90 minuts del Verona Koundé, i de Noruega, 4-1 contra Iraq, amb 2 gols d'Erling Haaland. Avui ja es completaran tots els debuts amb els partits dels grups K i L. Al K hi tenim una altra de les candidates, la Portugal, dirigida pel tècnic català Robert Martínez. L'escoltem a la prèvia.
3: Un sueño comanda la vida. Per a tots nos. Per a nos,
4: el somni mou la vida, per a tothom. Per nosaltres, la selecció portuguesa, el somni mou el Mundial. Totes les persones que estimen la selecció tenen opinió i és molt, molt respectable. Com a seleccionador, la meva responsabilitat és com podem assolir el somni. És difícil. Què és guanyar? Com es guanya? El seleccionador ha de mostrar com guanyar contra el Congo, donar claredat. El seleccionador és el més pesat que ha de dividir el Mundial en 2 Mundials. Un, els 3 partits de la fase de grups, després hem de créixer i mostrar que estem preparats per continuar.
3: Precisamos de crecer y mostrar que estamos preparados para continuar.
0: Avui a les 7 de la tarda, hora catalana, aquest Portugal, República Democràtica del Congo. A les 4 de la matinada es disputarà l'altre partit del grup, aquest K, entre Uzbekistan i Colòmbia. I finalment, el grup L, a les 10 de la nit tindrem una Anglaterra-Croàcia i a la 1 el Ghana-Panamà, per tancar tots els primers partits que queden de les 48 seleccions. I més enllà del Mundial, més futbol, el Girona ha fet oficial en les últimes hores el segon fitxatge de cara al curs vinent. Encara recordem sense entrenador confirmat per dirigir l'equip l'any vinent a segona divisió, però amb l'arribada ja sabuda des de fa setmanes del migcampista nascut a Blanes, que ahir va ser oficial i que ha destacat a l'Europa i a Granada aquesta última temporada, seguit pel Cornellà, Izan González. Girona FM, Pau Villafañe.
5: El jugador de 21 anys i nascut a Blanes signa amb el club fins al 2029. Izan tenia un acord amb el Girona des del gener, quan els gironins van pactar amb el Cornellà el seu traspàs per una clàusula de 300.000 euros. Aquesta temporada havia jugat cedit primer a l'Europa, a Primera Federació i després al Granada, segona divisió, equip amb qui ha disputat 18 partits, 13 com a titular i ha marcat un gol. González és un migcampista i ell mateix es defineix com un migcentre box-to-box, és a dir, un jugador capaç tant de defensar com de sumar-se a l'atac.
6: Bueno, per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç. Em definiria un migcentre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió.
5: Amb aquesta incorporació, el Girona continua construint la plantilla per la temporada que ve, de moment amb dos fitxatges confirmats.
0: Gràcies, Pau. Ja tenim el sold out confirmat també per al decisiu partit d'aquest divendres de la nova Creu Alta entre el Centre Esport Sabadell i el Zamora, tornada de la final del playoff d'ascens a aquesta segona divisió. Veurem si tenim dos equips catalans l'any vinent a segona. Recordem que el conjunt arlequinat ha de remuntar l'1-0 en contra de l'anada. Ràdio Sabadell, Adrián Arroyo.
7: Ja no queden entrades pel Sabadell-Zamora d'aquest divendres a les 9 de la nit. El termini reservat pels socis va finalitzar ahir a les 8 del vespre, moment en el qual el públic general podia comprar localitats i en qüestió de res pocs minuts les van esgotar amb més de 3.000 persones en cua virtual per adquirir-ne. És el tercer cop consecutiu que es penja el cartell de tot venut i l'ambientàs està garantit a la nova Creu Alta. Al davant, el Zamora d'Òscar Cano en aquesta tornada de la final dels play-offs a segona divisió que arribarà a la nova Creu Alta Sabadell amb un gol d'avantatge del partit d'anada amb l'1 a 0, obra de Losada. L'exarlequinat va parlar ahir al programa oficial de la Primera Federació, entre d'altres coses d'aquest ambient hostil que li espera al Zamora demà passat aquí a Sabadell.
8: Es normal que igual que nosotros, ¿no?, generamos un ambiente muy favorable el pasado partido aquí para jugar contra ellos, pues es normal, ¿no?, tratando de hacer una final que ellos también generen un ambiente, como no puede ser de otra manera, pues también muy favorable a los suyos, ¿no? Sabadell yo sé cómo aprieta porque he estado allí, sé que va a ser un partido muy difícil, sé que la gente va a estar muy con su equipo, es un equipo que ya ha pisado liga de fútbol profesional, que incluso ha estado en primera división, es un histórico del fútbol español y obviamente quieren recuperar ese lugar que le corresponde, ¿no?, por grandeza.
7: L'equip de Ferran Costa, tot això, continua preparant aquest partit decisiu per l'ascens a segona divisió, avui amb una nova sessió d'entrenament a la nova Creu Alta, l'escenari del partit, i allà on compareix d'aquí a uns minuts el capità arlequinat Rubén Martínez.
0: Gràcies, Adrián. Més coses al Viladecans, ho hem anat explicant. És l'últim equip que ha aconseguit l'ascens a Lliga Elit després de superar aquest cap de setmana passat a l'Igualada a la pròrroga en la tornada de la final del play-off. Aquí a l'Enjoc n'hem parlat amb el seu entrenador, Andrés González.
9: Després d'alguna altra situació va ser una mica dubtosa, per dir-ho d'alguna manera, vam reconduir la situació i vam fer un molt bon final de temporada i amb l'afegit del play-off, que evidentment sempre es recorda després, també una mica per experiència, es recorda, no sé per què, però es recorda com amb més il·lusió, amb més gràcia quan van passar els anys, no? I te'n recordes?
0: Un Andrés González que ja pensant en el curs vinent assegurava que la intenció era mantenir el bloc, però comptar també amb algun reforç que pugui pujar al nivell de la nova categoria.
9: Clar, nosaltres hem estat totalment centrats en el play-off. Jo no he volgut ni dir mitja paraula, no?, de la temporada següent. No he parlat amb jugadors de fora, no he parlat amb els de dins. Llavors sí que ja ahir vam començar a parlar amb els nanos. La intenció és mantenir el grup. Això és un esport d'equip. Nosaltres hem aconseguit fer un bon equip de veritat. És veritat també que anem a una categoria superior i que si no aconseguim donar-li una mica més, donar-nos a nosaltres mateixos una mica més de nivell futbolístic, doncs potser ho podem després pagar a la categoria, no? Llavors, bueno, intentarem fer algun retoc, evidentment.
0: El Viladecans, que és un dels quatre equips que ha pujat aquest any a la Lliga Elit, juntament amb el Martorell, el Singerlin i l'Argentona, qui finalment no competirà en aquesta Lliga Elit després de confirmar-se la seva desaparició, és el Lleida. Serà, per tant, l'Atlètic Lleida, la tercera federació després de baixar, recordem, de segona, el principal representant del futbol a les Terres de Ponent. Ens parla de les bases d'aquest nou projecte de l'Atlètic Lleida des de UAU Lleida Ràdio, el Sergi Guiu.
10: La setmana començava amb l'anunci de l'arribada de Juan Carlos Beltrán a l'Atlètic Lleida i aquest passat dimarts va ser el torn del director esportiu Alberto Monsalvo de perfilar el full de ruta de les properes setmanes i mesos. Monsalvo deixava clar que Beltrán és la primera peça d'un projecte que necessita saber què i qui vol ser.
11: Es que queremos ser y un poco qué vehículo vamos a coger, ¿no?, para llegar a donde queremos llegar, ¿no? Entonces, yo ahora mismo sí que podría decir que me gustaría que Athletic Lleida se viese un poco desde fuera como un proyecto estable, ordenado, organizado, que se nos vea con unas competencias claras en lo que a mí respecta, que es el ámbito deportivo, y que se nos vea un club estructurado.
10: En aquest sentit, Monsalvo diu que hi haurà diversos jugadors de la temporada passada que no continuaran, com Sule i Lamin. Tot apunta que d'altres com Dauda i Moró tampoc ho faran i que configuraran una plantilla ambiciosa formada per jugadors que coneixen la categoria, que han jugat en superiors i que també tenen una base de dades de jugadors lleidatans que voldrien tenir a l'Atlètic Lleida. Sobre noms propis com Juan Agüero i Joan Campins, Monsalvo no tancava la porta a la seva continuïtat amb el projecte. Aquest dijous, el nou entrenador Juan Carlos Beltrán serà presentat davant els mitjans de comunicació.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, demà comença la final de la Lliga CB, que enfronta Barça i València, un projecte del Barça que canvia de cicle quan acabi aquesta temporada amb la sortida de Xavi Pascual i de gran part també de la plantilla, i que ho vol fer amb el títol. En les últimes hores hem pogut escoltar el jugador blaugrana Darío Brizuela, que reconeixia que després d'una temporada complicada i molt irregular, ara tocava gaudir i competir aquesta final.
12: Sin duda estamos en uno de nuestros mejores momentos y en qué momento también, pero bueno, tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año, y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos, hay que competir y no va a ser fácil. Que no jueguen su juego fácil, que su juego al final se basa mucho en correr mucho, en que el partido vaya en muchas posesiones, y bueno, aquí la última vez que jugamos contra ellos lo sufrimos. Entonces yo creo que en la medida en que controlemos eso y seamos sólidos en nuestro plan de juego, estaremos bien.
0: I per part de València, de Pedro Martínez, escoltem també el joveníssim Álvaro Cárdenas, que està agafant força protagonisme aquest curs amb l'equip taronja, amb tants i tants partits acumulats en totes les competicions. L'andalús parlava de la importància del factor pista.
13: Súper importante. Desde que estoy aquí, la verdad que el rollo ha sido una pasada, y cuando la gente de Valencia se pone apretada, pues se nota muchísimo en la pista, notan ese extra de energía que es tan necesario, sobre todo en una final.
0: I també compareixia davant la premsa d'una peça clau d'aquest potent València, nord-americà, amb passaport macedoni, Omari Mur.
14: Crec que el Barça és un club amb molt de talent, tenen molts bons jugadors i penso que passen per un bon moment. Van jugar molt bé la primera eliminatòria contra el Murcia i també la ronda anterior contra el Tenerife. Crec que per nosaltres frenar el seu atac serà clau. Així que cal intentar frenar-los i fer el nostre joc. El factor pista és molt important i crec que la nostra afició farà una gran feina fent que el Barça senti aquest ambient. Com sabeu, volem intentar anar partit a partit i mantenir el factor pista. Veurem on som després d'això.
0: Demà a les 8, aquest primer València-Barça, primer partit de la sèrie al millor de 5, dissabte també el Roig Arena el segon, abans que l'eliminatòria vingui cap al Palau Blaugrana. Més enllà d'això, en categoria femenina, l'Espargin ha anunciat avui un nou fitxatge. El quart de l'estiu, l'escorta nord-americana Madison Conner, de 22 anys, 1,80 d'alçada, que arriba de l'Estepona, de la mateixa lliga femenina. Tot això, l'Uni ahir també ha confirmat la sortida de l'MVP d'aquesta lliga a la pivot maliana Mariam Koulibaly. Girona FM, Pavull Afanye.
5: La pivot de Mali tanca així una etapa a Fontejau marcada per haver-se convertit en l'MVP de la Lliga Femenina. Koulibaly ha estat aquesta temporada la segona màxima anotadora de la competició domèstica amb una mitjana de 17,4 punts per partit, la millor jugadora en valoració amb 21,9 i la tercera en rebots, amb 7,5 de mitjana. A l'Eurolliga, els seus números també han estat destacats amb 15,8 punts de mitjana per partit. En un comunicat, l'Espart Girona ha agraït a la jugadora el compromís, l'entrega i la professionalitat mostrats durant la temporada en què ha format part del projecte. La pivot de Mali acabava contracte amb el club gironí i ha descartat renovar després d'una temporada que l'ha consolidat com una de les millors jugadores de la Lliga i que ara li obre les portes a noves destinacions.
0: Gràcies, Pau. I un últim apunt de bàsquet, en aquest cas del Premi Bàsquet Girls, que s'ha endut al projecte de salut mental del Club Esportiu Bàsquet Sant Jordi de Rubí. Ràdio Rubí, Siscolara García.
7: La iniciativa Continua Jugant, impulsada pel CEP Sant Jordi de Rubí, ha estat la guanyadora d'aquesta segona edició dels Premis Bàsquet Girls. Es tracta d'una idea a través de la qual el club vol donar suport emocional i psicològic a les jugadores adolescents en un moment complicat per a elles, i tal com ens explica la Débora Valdivia, qui va impulsar aquesta proposta dins de l'entitat rubinenca.
15: La vessant de la salut mental de les jugadores, perquè entre tots els motius d'abandonament, que un, el principal són els estudis, hi ha d'altres que són, doncs, la motivació, no? La gestió emocional, també, bueno, i les edats adolescents, en aquest sentit, és una etapa crítica, perquè, bueno, hi ha uns canvis físics, hi ha uns canvis psíquics, moltes coses, són moltes decisions i moltes coses que passen. Llavors, doncs, hem de fer una formació integral també en aquestes coses, en emocions, en prendre decisions.
7: Dins del club s'instaurarà una zona zero d'acompanyament emocional per a aquestes jugadores, una proposta que s'enceta ara amb el suport econòmic que ha suposat aquest premi, amb una dotació de 10.000 euros, a més d'una primera formació que s'ha tingut amb la psicòloga esportiva Mar Rovira. En definitiva, un camí que s'enceta a través de l'entitat rubinenca per tal d'ajudar totes les joves del bàsquet un cop arriba una edat en la qual els estudis indiquen que 4 de cada 10 jugadores de bàsquet abandonen la pràctica esportiva un cop arribades a aquesta edat adolescent.
0: Gràcies, Cisco. I en futbol sala, abans d'acabar, el Barça va acabar sumant ahir el primer punt de al final del play-off de Lliga, la primera masculina, després de remuntar una remuntada èpica. Va aixecar un 0-3 i un 1-4, i després també el 3-5, empatant a 5 i guanyant el duel als penals. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
16: Hoy ha sido algo increíble. Hoy hemos levantado un 0-3, hemos levantado un 1-4, cuando mejor estábamos nos ha llegado el 3-5, hemos empatado y fíjate cómo estaría el equipo, que me pedían de seguir haciendo portero jugador porque queríamos ganar. Pero yo les he dicho, mira, hemos hecho lo más complicado, hemos hecho lo más difícil, vamos a ir a la prórroga, que tenemos más opciones que ellos, creía yo en ese momento, ¿vale? Encima tengo la grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho, mister, no te preocupes que yo los penaltis los ganamos. Y cuando hemos fallado los primeros me acuerdo de Dida, claro, por no decir de alguien más. Pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau, que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
0: El Barça, que s'avança a l'eliminatòria i manté el factor pista, demà mateix jugarà el segon partit d'aquesta final, de nou al Palau, a les 9 del vespre, abans que la sèrie viatgi cap a Múrcia. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
6: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
7: No, Peyu, tu no hi seràs.
6: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
5: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
8: Bé, i què voleu fer aquests dies?
9: Anar a una piscina caribenya.
10: Dormir en un hotel del Far West.
11: Volar llums d'un drac.
8: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia i bon dimecres 17 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 17 de juny, avui amb el repàs diari que fem al Mundial Masculí de Futbol, que s'està disputant als Estats Units, Mèxic i Canadà. També parlem amb Andrés González, un clàssic del futbol de casa nostra, ara mateix entrenador del Viladecans, que aquest cap de setmana passat aconseguia l'ascens a la Lliga Elite, la màxima categoria del futbol català. I també tindrem bàsquet, hoquei patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Tina Forestina, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, Leo Messi fa un hat-trick en l'estrena de l'Argentina al Mundial masculí.
1: L'ex-blaugrana ha batut diversos rècords aquesta matinada. S'ha convertit fent els 3 gols en la victòria de l'Argentina 3 contra Algèria 0 en el màxim golejador de la història dels Mundials, amb 16 gols. També és el que més contribucions a gol ha fet, 24. El jugador de més edat en fer un hat-trick en el Mundial amb gairebé 39 anys i en el que ha fet més gols des de fora de l'àrea, 6 comptant els dos d'ahir. A més, també ha estat el primer en disputar 6 Mundials.
0: Aquest últim rècord avui mateix el pot igualar Cristiano Ronaldo en Portugal, ara en parlem. Argentina que suma, per tant, 3 punts, els 3 primers punts per liderar el grup J.
1: També ha guanyat aquest matí Àustria en l'altre partit del grup J, 3-1 contra Jordània. Ahir es van jugar els 2 primers partits del grup I, amb victòries clares de França, 3-1 contra Senegal, amb 2 gols d'Mbappé i 90 minuts del blaugrana Koundé, i de Noruega, 4-1 contra Irak, amb 2 gols de Haaland.
0: Avui es completaran tots els debuts amb els partits del grup dels grups K i L.
1: Al K hi tenim una altra de les candidates, la Portugal dirigida pel tècnic català Robert Martínez, que debuta contra la República Democràtica del Congo a les 7 de la tarda, hora catalana. A les 4 de la matinada es disputarà l'altre partit del grup entre Uzbekistan i Colòmbia. I finalment, el grup L, a les 10 de la nit tindrem un Anglaterra-Croàcia i a la 1 el Ghana-Panamà per tancar tots els primers partits a les 48 seleccions.
0: En competició de clubs, el Madrid ha fet oficial avui mateix un fitxatge, el fitxatge d'un altre jugador que debuta també avui al Mundial.
1: Després d'anunciar la incorporació del lateral maresmenc Marco Corella el dilluns, avui el Club Blanc ha comunicat l'arribada del migcampista portuguès procedent del Manchester City, Bernardo Silva, que avui que havia sonat per reforçar el Barça aquest mateix estiu.
0: També és oficial ja l'arribada, en aquest cas, d'Izan González al Girona.
1: El migcampista nascut a Blanes és la segona incorporació del nou projecte gironí que competirà el curs vinent a segona divisió després de l'arribada del davanter ucraïnès Oleksandr Piskur. El Girona encara ha de confirmar qui serà l'entrenador encarregat de tornar al primer equip masculí a primera divisió.
0: N'estarem pendents, evidentment. Qui sembla que sí que ja té entrenador, tot i que encara no és oficial, és un altre dels equips que ha baixat a segona aquest any, el Mallorca.
1: El tècnic català Luis Carrión dirigirà el conjunt balear després de deixar l'Oviedo, l'altre equip que ha perdut la categoria. Carrión substituirà Martín de Michelis, que, tot i anunciar la seva continuïtat com a entrenador del Mallorca, finalment acceptarà l'oferta del Leipzig alemany, que pagarà la seva clàusula.
0: En bàsquet, demà comença la final de la Lliga CB, que enfronta el Barça i el València.
1: Un projecte del Barça que tancarà cicle quan acabi aquesta temporada amb la sortida de Xavi Pasqual i de gran part de la plantilla que ho vol fer amb un títol. Els dos primers partits es jugaran al Roig Arena demà i dissabte, tots dos a les 8 del vespre, abans que la sèrie vingui cap al Palau Blaugrana.
0: En categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui un nou fitxatge, el quart d'aquest estiu.
1: Es tracta de l'escorta nord-americana Madison Conner, de 22 anys i d'1,80 m d'alçada, que arriba de l'Estepona de la mateixa Lliga femenina. L'únic, ahir per cert, confirmava també la sortida de l'MVP de la Lliga d'aquesta temporada, la pivot maliana Màriam Koulibaly.
0: Tot apunta que Koulibaly anirà a parar al València. Per cert, ja tenim confirmat el seleccionador català, en aquest cas també de bàsquet, per a l'amistós que disputarà el combinat masculí absolut diumenge de la setmana vinent a Manresa.
1: El targarí Jaume Pons Arnau, tècnic del Bilbao Bàsquet i un dels entrenadors catalans amb més títols de la història, serà l'encarregat de dirigir la selecció catalana en el partit contra Gran Bretanya del pròxim diumenge 28 de juny al nou Congos de Manresa. Serà el retorn del combinat català absolut després de 3 anys sense jugar. Pons Arnau serà presentat dilluns vinent i s'espera que ja es donin alguns dels noms dels jugadors que formaran part de la llista.
0: En futbol sala, el Barça suma el primer punt de la final de Lliga, la primera masculina, després d'una remuntada èpica.
1: Els blaugranes van aixecar un 0-3 i un 1-4 ahir al Palau contra el Pozo de Múrcia, empatant el partit a 5 i aconseguint el primer punt de la sèrie, el millor de 5 a la tanda de penals. Demà de nou al Palau Blaugrana es jugarà el segon partit abans que l'eliminatòria viatgi cap a Múrcia.
0: En handbol, també del Barça, en aquest cas ha anunciat la renovació de Tim Engessant.
1: El lateral francès allarga el seu vincle amb el club blaugrana fins al juny del 2029. El segon capità de l'equip complirà, per tant, 13 temporades al Barça després d'haver-hi arribat l'estiu del 2016. Engessant ja ha guanyat 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes del Rei i 4 Mundials de clubs, entre d'altres títols.
0: En hoquei patins, el Barça prescindirà de Ferran Font de cara a la temporada vinent.
1: Malgrat que tenia contracte fins al 2027, el davanter usonenc de 29 anys, màxim golejador blaugrana aquest curs amb 24 gols, no seguirà el Barça l'any vinent. Serà la tercera baixa del conjunt de Ricard Ares després de les retirades del porter Sergi Fernández i del davanter argentí Pablo Álvarez.
0: I un últim apunt també d'hoquei patins, perquè l'igualadí Jordi Méndez afegeix un nou títol al seu palmarès amb la Lliga Italiana, guanyada ahir amb el Tricino.
1: El conjunt italià va superar per 3-1 en el global el Bassano a la final, malgrat haver perdut a casa el primer partit. Méndez ha estat amb 42 gols el màxim golejador del seu equip i el tercer del campionat italià en la seva sisena temporada al Tricino, que també ha aixecat aquest curs la Copa i la Supercopa.

0: Dimecres 17 de juny, 7 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol i del Mundial masculí que ens deixa d'aquesta matinada, encara en els primers partits de la fase de grups, els primers grans rècords històrics i qui, si no, l'encarregat de batre's ha estat Leo Messi. L'exblaugrana s'ha convertit fent un hat-trick en la victòria de l'Argentina 3-0 contra l'Algèria en el primer, en el màxim golejador de la història dels Mundials, amb 16 gols, empatat amb Miroslav Klose, el que més contribucions de gol ha fet, 24, comptant les 8 assistències, en el jugador de més edat en fer un hat-trick en un Mundial, amb gairebé 39 anys, que els fa la setmana vinent, en el que ha fet més gols des de fora d'àrea, 6 comptant els dos d'ahir, i en el primer en disputar 6 Mundials. Aquest últim rècord avui mateix el pot igualar Cristiano Ronaldo, si juga amb Portugal, ara en parlarem. En qualsevol cas, Messi continua fent història en un Mundial, que fa 4 anys ni ell mateix s'imaginava que jugaria. En parlava ell mateix després del partit.
1: A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito y cuando estoy así, bien doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, ¿no? Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera y bueno, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ayudaremos.
0: L'Argentina de Messi, que suma els 3 primers punts del grup J, els mateixos que Àustria, que ha guanyat 3-1 aquest matí a Jordània. Ahir es van jugar els 2 primers partits del grup I, amb victòries clares de França 3-1 contra Senegal, amb 2 gols d'Mbappé i 90 minuts del Lorena Koundé, i de Noruega 4-1 contra Iraq, amb 2 gols de Haaland. Avui ja es completaran tots els debuts amb els partits dels grups K i L. Al K hi tenim una altra de les candidates, a Portugal, dirigida pel tècnic català Robert Martínez. L'escoltem a la prèvia.
2: Llegar a un Mundial per a nos és un 40 jogos, un proceso ten sido muy...
3: Arribar al Mundial per nosaltres ha estat 40 partits. És un procés que ha estat molt, molt meticulós, que no es pot fer sense estar centrat, avaluar o analitzar tot allò que tenim i tot allò que podem necessitar durant el Mundial. Molt content, molt feliç amb els jugadors, amb l'actitud, amb la feina feta, amb allò que tenim, el que percebo durant l'entrenament, no només el nivell de qualitat individual, sinó el nivell de grup, l'esperit d'equip i la responsabilitat que mostren. És un equilibri molt bo.
0: Avui a les 7 de la tarda d'hora catalana, aquest Portugal República Democràtica del Congo, a les 4 de la matinada es disputarà l'altre partit del grup entre Uzbekistan i Colòmbia. I finalment el grup L, a les 10 de la nit, també avui tindrem un Anglaterra-Croàcia i a la 1 el Ghana-Panamà. Tancarà tots els partits primers partits que queden de les 48 seleccions. I més futbol, més enllà del Mundial, el Girona ha fet oficial en les últimes hores el segon fitxatge de cara al curs vinent, encara recordem sense entrenador confirmat per dirigir l'equip l'any vinent a segona divisió, però amb l'arribada ja sabuda des de fa setmanes del migcampista nascut a Blanes, que ha destacat a l'Europa i a Granada aquesta última temporada, seguit pel Cornellà, Izan González, de 21 anys. L'escoltem en declaracions als mitjans del club.
4: Bueno, per mi és un somni, estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i... superfeliç. Segurament serà molt bo el projecte i també que soc d'aquí, de Girona, i això em crida molt. I ara, per sort, pues, he tingut l'oportunitat d'estar aquí i tinc que aprofitar-la. Em definiria box to box, un mig centre box to box. Els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió.
0: Izan, que se suma a la incorporació del davanter ucraïnès Alexander Pichur, qui l'any vinent vol ser també a segona divisió, és el Sabadell, que ja ha fet sold out per la decisió partida aquest divendres a la nova Creu Alta contra el Zamora, en què els arrequinets han de remuntar, recordem, l'1-0 de l'anada per pujar a segona. També hi haurà de remuntar aquest cap setmana, en aquest cas diumenge, al Badalona, que rep el municipal al Compostela en la final del playoff d'ascens a segona federació masculina amb un 3-0 de l'anada. I en aquesta segona federació continua confeccionant un projecte ambiciós al Terrassa, que ha anunciat en les últimes hores el fitxatge del davanter procedent del Sant Andreu, Marcos Méndez. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: Fa uns dies comentàvem que el Terrassa esperava un súper nou. El seu director esportiu, Antoni Santoniu, deia que arribaria un jugador de qualitat. Doncs bé, ja tenim el nom i ja el tenim amb la samarreta del Terrassa Futbol Club. Es tracta de Marcos Méndez, que arriba procedent de la Unió Esportiva Sant Andreu, un jugador de 33 anys, peça clau en l'ascens de l'equip de Nacho González. Un Marcos Méndez, que recordem, al llarg de la seva carrera ha jugat equips com el Peñasport, Osasuna Promeses, el Algeciras, el Múrcia, Navalcarnero, Tarazona, Hércules i, com dèiem, aquesta darrera etapa, el Sant Andreu. Marcos Méndez, a més de tenir una relació molt estreta amb el gol, també amb els ascensos. Va aconseguir un històric ascens a primera federació amb el Tarazona i també un segon ascens consecutiu amb l'Hércules. L'any passat va fer el mateix amb el Sant Andreu. Les xifres de Marcos Méndez són a tenir en compte: 170 partits i 50 gols en les darreres 6 temporades. Un dels problemes que espera el Terrassa poder erradicar, i és que va condicionar la passada temporada aquest aspecte realitzador.
0: Gràcies, Miqui. I encara en futbol, el Viladecans, ho hem anat explicant, és l'últim equip que ha aconseguit l'ascens aquest any a la Lliga Elite, després de superar aquest cap de setmana passat a l'Igualada la pròrroga en la tornada de la final del play-off. Per parlar, tenim al telèfon el seu entrenador, un clàssic d'aquestes instàncies, com és Andrés González. Andrés, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
6: Hola, bon dia, què tal?
0: I enhorabona per aquest ascens.
6: Merci.
0: Com senta guanyar ja després d'uns dies, no sé si ho heu paït, i aconseguir un ascens d'aquesta manera també, pel camí llarg, amb el play-off, a la pròrroga, a casa, més de 2.000 persones al camp, i amb aquest final feliç amb el gol de Carroscano?
6: Doncs la veritat que si ho penses, així una mica ja amb distància, és difícil imaginar-te una història millor, no? Perquè és veritat que bueno, vam aterrar aquest any a Viladecans, vam aconseguir fer un molt bon grup, per lo que ja majoritàriament pel grup que ja hi havia, no, de la temporada passada i els que es van afegir. Tot l'any ha anat força bé, no ha sigut tot perfecte, no hem pogut quedar campions i això se'ns va escapar, però després d'alguna altra situació així una mica dubtosa, per dir-ho d'alguna manera, vam reconduir la situació i vam fer un molt bon final de temporada i amb l'afegit del play-off, que evidentment sempre es recorda després, també una mica per experiència, es recorda, amb, no sé per què, però es recorda com amb més il·lusió, amb més gràcia quan van passar els anys, no? I te'n recordes?
0: En l'àmbit personal, ara ho deies, un any a Viladecans i ascens, aconseguit aquesta mateixa temporada la màxima categoria del futbol català. No sé si era l'objectiu quan agafes l'equip a principi de temporada.
6: Bueno, la veritat és que a mi, quan parlo amb la gent del Viladecans per anar-hi, ningú m'exigeix, ningú em diu que s'ha de pujar. S'ha parlat amb el pres i amb el director esportiu. No, home, sé que s'ha d'intentar estar més a dalt, no? Ells són conscients que el Viladecans tampoc, a primera catalana, doncs som un equip segurament dels potents, no? I que hem d'estar dalt, lluitar per aconseguir o per apropar-nos a aconseguir aquest objectiu. Però tampoc és una cosa que sigui obligada perquè el pressupost és el millor del grup, no? Per exemple. Llavors, bueno, intentem, comencem a treballar. Jo crec que també ha estat una de les... És veritat que tot ha anat bé, no hem donat gaire motiu de queixa, no? a ningú en quant a resultats i en quant a treball de dia a dia. També és veritat que ens han deixat fer i de manera totalment perfecta i bueno, al final doncs, la cosa, per sort, ha acabat bé.
0: Ja tens experiència personalment a la Lliga Elite, sense anar més lluny amb l'anterior equip que vas entrenar, el Castelldefels, amb qui gairebé de fet us coleu al play-off en mitja temporada. No sé com es presenta també l'any vinent.
6: Bueno, doncs, jo crec que aquí hem de ser tots ambiciosos, no? Després la realitat i el futbol et col·loca bastant a prop del que has merescut, no? Al final de temporada. Altres persones aquest any, doncs, bueno, ens ha sortit bé. La Lliga Elite, totes les lligues són complicades, són molt igualades, cada cop més, perquè cada cop tot està més igualat, tot és més semblant, els entrenadors doncs estem més preparats, els jugadors es cuiden una mica més, està tot molt igualat, passa a totes les categories, però el de la Lliga Elite és una mica especial, ¿vale? Perquè ja porta, és veritat que no hi ha un gran recorregut, no sé si són 3 o 4 temporades, ara si ho hagués d'assegurar t'enganyaria, però que en aquestes 3 o 4 temporades la igualtat ha estat fins l'última jornada impressionant. Llavors sí que és veritat que és una mica exagerat, però bueno, això vol dir també que és molt, molt, molt igualat i que equips, bueno, nouvinguts com nosaltres, que venim de baix, bueno, si fas bé les coses i si aconseguim que el grup funcioni com ha funcionat aquest any, segurament, bueno, si la peloteta vol, intentarem estar pues, el millor possible, no? El millor possible, perquè també un dels avantatges i dels atractius de la categoria de la Lliga Elite és que fins al 6è pots tenir premi.
0: De fet, és el que ha passat aquest any una mica, que el que comentaves, que entre el descens i el play-off diríem que hi havia molt pocs punts de diferència, hi havia molts equips allà implicats i això, ha estat una lliga evidentment molt, molt igualada, especialment també aquest any. Acabo. Ara, evidentment, toca descansar, toca que vingui l'estiu, però no sé si ja plantegeu molts canvis de cara a l'equip de l'any vinent, per aquest ascens de categoria, o es mantindrà el bloc d'aquest any?
6: Un descans espero que arribi, però de moment aquesta setmana, clar, nosaltres hem estat totalment centrats en el play-off. Jo no he volgut ni dir mitja paraula, no?, de la temporada següent. No he parlat amb jugadors de fora, no he parlat amb massa... Llavors sí que ja ahir vam començar a parlar amb els nanos. La intenció és mantenir el grup. Això és un esport d'equip. Nosaltres hem aconseguit fer un bon equip de veritat i la intenció és mantenir aquesta estructura, mantenir el grup amb la majoria de les posicions, no? És veritat també que anem a una categoria superior i que si no aconseguim donar-li una mica més, donar-nos a nosaltres mateixos una mica més de nivell futbolístic, doncs potser ho podem després pagar a la categoria, no? Llavors, bueno, intentarem fer algun retoc, evidentment, mantenint la majoria del grup, intentar que vingui algun jugador que ens faci pujar una mica al nostre nivell i treballar tots junts i anar tots junts com hem fet aquest any.
0: Doncs el Viladecans, que és un dels equips que ha pujat aquest any a la màxima categoria de futbol català, aquesta Lliga Elit, a més del Martorell, que ha estat líder d'aquest grup 3, el Singuerlín i l'Argentona. Evidentment, seguirem la temporada vinent també aquí l'enjoc a la xarxa un any més aquesta Lliga Elit. De la promoció hem parlat amb Andrés González, entrenador del Viladecans. Andrés, enhorabona de nou i moltes gràcies per atendre l'enjoc i molt bon estiu.
6: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: En bàsquet, demà comença la final de la Lliga ACB, que enfronta el Barça i el València, un projecte del Barça que canviarà de cicle quan acabi aquesta temporada amb la sortida de Xavi Pascual i de gran part de la plantilla i que ho vol fer amb un títol. En les últimes hores hem pogut escoltar el jugador blaugrana Darío Brizuela, que reconeixia que després d'una temporada complicada i irregular ara tocava gaudir i competir d'aquesta final.
7: Hay que ver las cosas de mejor forma posible, no es... No, tenemos el factor cancha, pero bueno, del mismo modo, si somos capaces de sacar uno o los dos partidos allí, bueno, podemos cerrar aquí la final en casa, que sería muy especial. Entonces, bueno, nos hemos centrado en esa perspectiva. Después de dos temporadas sin títulos, pues bueno, tener esta oportunidad ahora de llegar a una final, pues es importante para el club, es importante para la gente que estamos aquí, para los que llevamos trabajando estos años, con todas las dificultades que hemos tenido y bueno, con muchísima ilusión.
0: Demà a les 8 del vespre aquest primer València-Barça, primer partit de la sèrie al millor de 5, al Roig Arena, dissabte també a les 8 i també en el mateix escenari jugarà el segon, abans que l'eliminatòria vingui cap al Palau Blaugrana. Més enllà d'això, en categoria femenina, l'Espanyol ha anunciat avui un nou fitxatge, el quart d'aquest estiu, amb l'escorta nord-americana Madison Conner, de 22 anys, 1,80 d'alçada, que arriba de l'Estepona, de la mateixa lliga femenina. Girona FM, Pau Llafanye.
8: L'escorta nord-americana, de 22 anys i 1,80 d'alçada, arriba procedent de l'Estepona, un dels equips revelació de la lliga aquesta temporada. Conner ha disputat 29 partits aquest curs amb una mitjana de 14,7 punts i 11,5 de valoració per partit, amb un 47,4% d'encert en tirs de 2 i un 40% en triples. La jugadora té a més el rècord absolut de triples en un sol partit de la Lliga Femenina Endesa després d'anotar-ne 12 en un enfrontament contra l'Espar Gran Canària. Pere Puig, director esportiu de l'equip, valora el fitxatge.
9: Avui contents d'anunciar el fitxatge de Madison Conner. Ella és una tiradora, una gran tiradora. Segur que ens farà gaudir moltíssim a Fontejau. Ha fet un tram final de temporada excels des de la línia 3, amb uns percentatges per sobre del 40%, amb molts de triples per partit. A més, és molt complet amb altres facetes del joc. Bé, buscàvem una peça, no fa temps que no tenim un especialista com ella, i segur que ens donarà grans alegries.
8: Amb aquesta incorporació, l'Espar Girona suma la quarta peça del nou projecte esportiu, després dels fitxatges d'Illana Martín, Juana Camilion i Tilbe Senyorec.
0: Gràcies, Pau. En hoquei patins, ahir us ho explicàvem, el nou Noia, dirigit per Aleix Esteller, es continua reforçant per on fer un projecte que pugui competir per ser a la part alta de l'hoquei lliga masculina. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
10: Després de fer oficial Aleix Esteller com a nou entrenador, el Noia Freixenet ja ha començat també a confeccionar el terreny de joc per la pròxima temporada. Després d'acomiadar Pablo Nájera i Jan Curtielles, l'equip que vista, ha renovat a Pau Andreu, jove jugador sadurninenc en dinàmica del primer equip, que fa una setmana va aconseguir l'ascens amb el Noia B a plata. Per la 26-27 també hi haurà retorns a la pista de l'Ateneu amb la incorporació del ja ex d'alcaldes Humberto Méndez. L'internacional angolès iniciarà la seva tercera etapa amb els cabistes. El darrer fitxatge ha estat el de Marc Zanon, també provinent d'alcaldes. Escoltem-lo.
11: Quan em van trucar a l'Aleix, des del principi va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. Veig el Noia com un club gran, com un club que ha de guanyar, i bé, això és el que volia, venir aquí a competir, a aprendre. Penso que sóc un jugador que m'agrada fer-ho tot, m'agrada atacar, m'agrada defensar, penso que en aquest sentit sóc bastant equilibrat. És un lloc que hi ha exigència des de tots els punts, des del club, des de l'afició, però bueno, per això estic aquí, per això estem aquí.
10: El jugador de Terrassa arriba amb només 19 anys a l'Ateneu i amb un ampli recorregut formatiu i a les categories inferiors de la selecció espanyola.
0: Gràcies, Miquel. El noi que se l'ha entrenat aquesta última temporada, Carlos Cortijo, que ja ha estat presentat com a nou entrenador del Pons Lleida. UAU de Ràdio, Sergi Guiu.
12: Des d'aquest dimarts, el Pons Lleida comença una nova era amb l'arribada de Carlos Cortijo al capdavant del primer equip. Després d'Albert Folguera i el relleu d'Edu Amat, comença el torn del tècnic madrileny amb experiència a les seleccions inferiors d'Espanya. El Ribas i el Noia, Carlos Cortijo aterra la capital del Segrià amb il·lusió i tenint clar, així ho deia ell, que l'únic que pot prometre és treballar al màxim.
13: Tenemos un club histórico, 75 años de vida, recientemente campeón de la Copa FES, por lo tanto, un club para mí muy ilusionante, muy apasionante poder estar aquí y desde el minuto uno, segundo uno, lo voy a dar todo, voy a meter toda mi energía, toda mi fuerza, todo mi trabajo y como dice el presidente Deporte, pueden pasar muchas cosas, pero nadie nos va a echar en cara que no trabajamos y lo damos todo.
12: Cortijo ha explicat que el seu cos tècnic estarà format per David Carrasco com a segon entrenador, de preparador físic David Ballestero i Marc Bonilla com a fisioterapeuta. El Pons Lleida ja ha confirmat les baixes de Sergi Duc, que es retira, de Nico Jeda, que s'incorpora al Barça després de la sessió al club llistat, i de Javi Sánchez, que fitxa per l'Alcoi.
0: Gràcies, Sergi. D'altra banda, un apunt d'hoquei herba, perquè aquest cap de setmana ha passat a Betaní Lloc, a Terrassa, l'acte de cloenda del Hockey Plus, per tancar la temporada un cop més amb aquesta aposta per a la inclusió en aquest esport. Ràdio Municipal de Terrassa, Micro Magosa.
5: Les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa, Les Pedritxes, han acollit la cloenda de la 20a edició de la Lliga Miclínica Tres Torres Hockey Plus. Una competició on la inclusió està per sobre dels punts. Tot i que, ara ho repassarem, també tenim un quadre d'honor amb equips que han aconseguit el títol de Lliga. Com dèiem, és una competició inclusiva i mixta, amb diferents nivells, el grup top, el grup medium i el grup bàsic. En el grup top, l'Atlètic Terrassa Eure Rusc ha aixecat el títol. En segona posició ha acabat el Barcelona Hockey Club, en tercera posició l'Atlètic Eure Vallès i a la quarta posició ha acabat el CHC Blau. El grup medium, en línia 22, ha aconseguit el títol per davant del Egara Lafac, el Júnior, el Polo i el Club Deportiu Terrassa. I al grup bàsic, l'Atlètic Eure 1952 ha aixecat el títol per davant de Mata de Pere, CHC Taronja, Egara 1935 Lafac i l'Iluro. I fa uns dies, en el Festival del Hockey Català, la cloenda de la temporada que celebra la Federació Catalana de Hockey, el Vapor Prodis, un guanyador, però que representa a molts i moltes jugadores d'aquesta Lliga Hockey Plus, com és el Marc Campabadal.
14: Aquest premi és el gran triomf de l'equip i de l'estaix, directament. Són els fruits dels entrenaments que he fet directament, dels sacrificis, tota la sudor, el que he aconseguit, i quan me enteré que me darien el premi al millor jugador, pues no tuve ninguna palabra.
5: I una altra de les passes importants d'aquesta temporada i de les darreres temporades és que podem veure molts dels jugadors de la Lliga Hockey Plus entrenar amb equips de la Divisió d'Honor. Un altre pas important de cara a la inclusió.

history. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromín al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
1: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones que no es coneixen entre elles comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria del 2025 de Càritas, que també revela que els relloguers han passat del 32% al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. Segons explica mossèn Emili Marlès, rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, el fenomen que s'han trobat és que lloguen habitacions per a dues persones, que aquestes persones paguen menys, però el que la lloga cobra més perquè hi ha dues persones que li estan pagant aquest lloguer. Segons ha advertit mossèn Emili, es tracta d'un fenomen que es va donant cada vegada més i que evidencia un empitjorament de les condicions residencials de les persones amb menys recursos. L'habitatge és, de fet, la principal preocupació de l'entitat. Segons les dades presentades aquest dilluns, només el 28,4% de les persones ateses disposen d'un habitatge estable, ja sigui de propietat o de lloguer. La resta viuen en situacions de relloguer, acollides temporalment per familiars o coneguts, en infrahabitatges o, en els casos més extrems, al carrer. Marlès ha alertat que aquesta situació reflecteix una tendència sostinguda. Segons el responsable de Càritas, moltes de les persones que avui viuen de relloguer provenen de situacions residencials més estables i s'han vist obligades a anar perdent capacitat econòmica fins a no assumir, poder assumir el cost d'un habitatge o fins i tot d'una habitació pròpia. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen els sindicats CGT, la Intersindical i Abacos i el moviment

0: Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles bressol públiques, de gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància, segons ha explicat CGT. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 0 a 3 com a etapa plenament educativa, un model públic gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. Les organitzacions exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Entre les reclamacions també hi ha suports especialitzats suficients per fer efectiva l'educació inclusiva, l'increment del finançament públic destinat al sector, la dignificació salarial i professional de les treballadores, la reducció de la precarietat i la temporalitat i mesures específiques de salut laboral, segona activitat i jubilació anticipada. Després d'aquestes notícies, continuem amb més informació amb titulars en format breu. La iniciativa de Tasta Mandó torna aquest estiu amb una programació que combina tastos, demostracions gastronòmiques, activitats familiars i la participació d'una vintena de restaurants de la ciutat. Impulsat per De Collserola i l'Ajuntament, el projecte arriba a la seva cinquena edició, amb l'objectiu de consolidar el tomàquet Mandó com un producte de proximitat present a les taules de Sant Cugat durant tota la temporada. La Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebrarà del 2 al 8 de juliol a la Unió Centre Cultural de Sant Cugat la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reunirà especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global, marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. I segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre. I des d'aleshores, les seves ànimes dansen sense descans per la serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a dansar, la nova proposta de creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major. L'espectacle, creat i dirigit per la directora del cos de dansa, Eulàlia Mateu, i amb la direcció musical de Selma Bruna, tindrà lloc el dijous 25 de juny a la plaça de la Vila en dues sessions, a les 10 de la nit i a 3:15. Tal com ha explicat la directora en roda de premsa, es tracta d'un avançament de 25 minuts d'un projecte que continuarà desenvolupant-se durant els pròxims mesos per estrenar-se definitivament el 2027. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, els recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X, a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.

0: Disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula. Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
3: No, Peyu, tu no hi seràs.
2: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
4: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
5: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits, descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
7: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
10: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones que no es coneixen entre elles comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria del 2025 de Càritas, que també revela que els relloguers han passat del 32% al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. Segons explica mossèn Emili Marlès, rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, el fenomen que s'han trobat és que lloguen habitacions per a dues persones, que aquestes persones paguen menys, però el que la lloga cobra més perquè hi ha dues persones que li estan pagant aquest lloguer. Segons ha advertit mossèn Emili, es tracta d'un fenomen que es va donant cada vegada més i que evidencia un empitjorament de les condicions residencials de les persones amb menys recursos. L'habitatge és, de fet, la principal preocupació de l'entitat. Segons les dades presentades aquest dilluns, només el 28,4% de les persones ateses disposen d'un habitatge estable, ja sigui de propietat o de lloguer. La resta viuen en situacions de relloguer, acollides temporalment per familiars o coneguts, en infrahabitatges o, en els casos més extrems, al carrer. Marlès ha alertat que aquesta situació reflecteix una tendència sostinguda. Segons el responsable de Càritas, moltes de les persones que avui viuen de relloguer provenen de situacions residencials més estables i s'han vist obligades a anar perdent capacitat econòmica fins a no assumir, poder assumir el cost d'un habitatge o fins i tot d'una habitació pròpia. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen els sindicats CGT, la Intersindical i Abacos i el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles Bressol públiques, de gestió directa i indirecta, les llars d'infant privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància, segons ha explicat CGT. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 0 a 3 com a etapa plenament educativa, un model públic gratuït inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. Les organitzacions exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Entre les reclamacions també hi ha suports especialitzats suficients per fer efectiva l'educació inclusiva, l'increment del finançament públic destinat al sector, la dignificació salarial i professional de les treballadores, la reducció de la precarietat i la temporalitat i mesures específiques de salut laboral, segona activitat i jubilació anticipada. Després d'aquestes notícies, continuem amb més informació amb titulars en format breu. La iniciativa de Tasta Mandó torna aquest estiu amb una programació que combina tastos, demostracions gastronòmiques, activitats familiars i la participació d'una vintena de restaurants de la ciutat. Impulsat per De Collserola i l'Ajuntament, el projecte arriba a la seva cinquena edició, amb l'objectiu de consolidar el tomàquet Mandó com un producte de proximitat present a les taules de Sant Cugat durant tota la temporada. La Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebrarà del 2 al 8 de juliol a la Unió Centre Cultural de Sant Cugat la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reunirà especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global, marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. I segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre. I des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a dansar, la nova proposta de creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major. L'espectacle, creat i dirigit per la directora del cos de dansa, Eulàlia Mateu, i amb la direcció musical de Selma Bruna, tindrà lloc el dijous 25 de juny a la plaça de la Vila en dues sessions, a les 10 de la nit i a 3:15. Tal com ha explicat la directora en roda de premsa, es tracta d'un avançament de 25 minuts d'un projecte que continuarà desenvolupant-se durant els pròxims mesos per estrenar-se definitivament el 2027. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, el recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, a Facebook, a X, a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones que no es coneixen entre elles comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria del 2025 de Càritas, que també revela que els relloguers han passat del 32% al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. Segons explica mossèn Emili Marlès, rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, el fenomen que s'han trobat és que lloguen habitacions per a dues persones, que aquestes persones paguen menys, però el que la lloga cobra més perquè hi ha dues persones que li estan pagant aquest lloguer. Segons ha advertit mossèn Emili, es tracta d'un fenomen que es va donant cada vegada més i que evidencia un empitjorament de les condicions residencials de les persones amb menys recursos. L'habitatge és, de fet, la principal preocupació de l'entitat. Segons les dades presentades aquest dilluns, només el 28,4% de les persones ateses disposen d'un habitatge estable, ja sigui de propietat o de lloguer. La resta viuen en situacions de relloguer, acollides temporalment per familiars o coneguts, en infrahabitatges o, en els casos més extrems, al carrer. Marlès ha alertat que aquesta situació reflecteix una tendència sostinguda. Segons el responsable de Càritas, moltes de les persones que avui viuen de relloguer provenen de situacions residencials més estables i s'han vist obligades a anar perdent capacitat econòmica fins a no poder assumir el cost d'un habitatge o fins i tot d'una habitació pròpia. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen els sindicats CGT, la Intersindical i Abacos i el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles Bressol públiques, de gestió directa i indirecta, les llars d'infant privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància, segons ha explicat CGT. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 0 a 3 com a etapa plenament educativa, un model públic gratuït inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. Les organitzacions exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Entre les reclamacions també hi ha suports especialitzats suficients per fer efectiva l'educació inclusiva, l'increment del finançament públic destinat al sector, la dignificació salarial i professional de les treballadores, la reducció de la precarietat i la temporalitat i mesures específiques de salut laboral, segona activitat i jubilació anticipada. Després d'aquestes notícies, continuem amb més informació amb titulars en format breu. La iniciativa de Tasta Mandó torna aquest estiu amb una programació que combina tastos, demostracions gastronòmiques, activitats familiars i la participació d'una vintena de restaurants de la ciutat. Impulsat per De Collserola i l'Ajuntament, el projecte arriba a la seva cinquena edició, amb l'objectiu de consolidar el tomàquet mandó com un producte de proximitat present a les taules de Sant Cugat durant tota la temporada. La Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebrarà del 2 al 8 de juliol a la Unió Centre Cultural de Sant Cugat la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol el nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reunirà especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global, marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. I segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre. I des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a dansar, la nova proposta de creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major. L'espectacle, creat i dirigit per la directora del cos de dansa, Eulàlia Mateu, i amb la direcció musical de Selma Bruna, tindrà lloc el dijous 25 de juny a la plaça de la Vila en dues sessions, a les 10 de la nit i a 3:15. Tal com ha explicat la directora en roda de premsa, es tracta d'un avançament de 25 minuts d'un projecte que continuarà desenvolupant-se durant els pròxims mesos per estrenar-se definitivament el 2027. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, els recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, a Facebook, a X, a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Feijó i Sánchez al Congrés.
2: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
3: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Bélgica.
0: El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'Acusació Popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. És dimecres, 17 de juny de 2026, i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
4: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
0: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
4: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que esclaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
5: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
0: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
4: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí a la demarcació de Tarragona i també en una nau de Badalona.
0: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
4: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades.
0: Els esports, Leo Messi meravella el món una vegada més. Joan Barberà.
6: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb gran protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses molt especials.
0: I estem també molt pendents de la calor, que ha d'anar a més els propers dies. Des de feta, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida, i de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus, això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogor, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots que, de fet, s'estan inflant a hores d'ara i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb 4 gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se li imputen els delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria. I també delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades en més d'1.300.000 euros. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024, l'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga, finalment el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident. Al·lega que es tracta d'una persona de pública notorietat, cosa que dificulta que no se'l pugui localitzar. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
0: Carina, el mateix expresident, ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència.
8: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell, i els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
0: Doncs aquest cas ha planat avui en la sessió de control al Congrés. El president Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat un altre cara a cara per la declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia, mentre que el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
4: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
2: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
3: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
4: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presentar pressupostos o ha de convocar eleccions.
1: Notícies en xarxa.
0: Catalunya diu adéu a l'amiant i ho fa amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei, a més, integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material. Judit Vallès.
9: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
10: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de 2 dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
11: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
10: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant. S'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
0: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellà del Vallès. Allà encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria d'elles en edificis privats. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
12: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellà, Aleix Canalís.
13: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellà, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellà, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina, doncs, per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
12: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
0: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les quatre capitals de província. Ha estat en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran aquest conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern i mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir aquest diàleg. El seguiment, per cert, de la vaga ha estat avui del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
15: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció. I em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
14: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
16: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos a hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
14: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
0: Un altre conflicte obert és el que enfronta els mestres i docents amb el govern. Avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat per obrir un nou canal de comunicació.
4: Una eina, ha dit, que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
17: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa. Volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti, doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè, efectivament, el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessita també confiança.
4: Niubó ho ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
0: No deixem la política. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cita a declarar com a investigats l'exconseller Joan Ignasi Elena, d'Esquerra Republicana, i l'exlíder d'Iniciativa Verd, Joan Herrera, pel cas de contractacions sospitoses a l'Ajuntament d'Altafulla.
4: La investigació per prevaricació es va iniciar als jutjats del Vendrell, se centra en contractes menors entre 2017 i 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar, i que està investigat al Tribunal Suprem. Aquest jutjat sosté que Elena i Herrera, administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient, haurien participat presumptament en contractes públics adjudicats de manera irregular des de l'Ajuntament d'Altafulla.
0: Gairebé 3:15, almenys 10 detinguts avui a Salou ha estat en un operatiu contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
18: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el Top Manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils, s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A les portes d'una nova onada de calor, avui hem sabut que Treball ha detectat 9 infraccions per risc de temperatures altes a empreses de la demarcació de Lleida el 2025. Aquestes s'han traduït en sancions per un import de prop de 170.000 euros.
4: Entre aquestes empreses hi ha la firma on treballava el temporer que va morir l'agost passat al Carràs, al Segrià, en plena onada de calor.
0: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
19: El govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres a Lleida el nou protocol per prevenir els efectes de la calor en el sector laboral i anticipar així els riscos derivats del canvi climàtic. Aquest incorpora una sèrie de directrius adaptades a cada sector per tal d'aplicar la normativa de forma eficient. Entre els casos més destacats, la directora general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, Núria Gilgado, ha detallat com s'aplicarà al sector agrícola.
20: Que en determinades situacions en el que hi hagi risc de cops de calor, doncs s'hauran de modificar els horaris i s'hauran d'establir mesures també tècniques doncs, per poder garantir la seguretat i la salut de les persones que estan treballant. Quan parlem de mesures tècniques, doncs s'hauran de tenir llocs on pugui haver ombra, on la persona treballadora pugui descansar, on pugui refrigerar-se i, per tant, garantir que no patirà una situació de risc davant la situació de calor.
19: Al global del 2025, Treball va detectar fins a 124 infraccions per risc de temperatures altes al conjunt del país.
0: La candidatura de Móra la Nova per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial continua sumant adeptes. La Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus assegura que acostar aquesta mena d'indústries allà on es fabrica l'energia és positiu.
4: I per tant defensa la implantació de projectes com el de la gigafactoria. Ho ha defensat el seu coordinador, Marc Segura, en declaracions a la xarxa.
21: Estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final, allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar.
4: Per Segura, al sud de Catalunya, i en concret Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, és un terreny propici per ser seu d'un projecte com aquest.
0: Anem ara fins al Segrià. L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida finalitza la reforma de l'àrea obstètrica per oferir una atenció al naixement més humanitzada i confortable. La renovació ha suposat invertir gairebé 1,5 milions d'euros i permet atendre tot el procés de dilatació, part i postpart, en un mateix espai. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
19: Les obres d'adequació dels espais de l'àrea obstètrica han permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció al naixement a la quarta planta del centre. El nou dispositiu disposa d'11 sales d'atenció al naixement preparades perquè les dones puguin viure en un mateix espai totes les fases del procés, la dilatació, el part i el postpart immediat, evitant trasllats innecessaris i afavorint la continuïtat assistencial. Totes aquestes habitacions tenen un bany individual i una de les sales disposa de banyera. L'àrea compta amb un quiròfan obstètric i amb una nova sala específica per l'atenció de parts d'alta complexitat, com ara parts de natges, bessons, prematurs o parts instrumentats complexos. Els nous espais també inclouen zones específiques per als professionals i espais de descans que contribueixen a millorar les condicions de treball dels equips assistencials. Entre les novetats incorporades també destaca una habitació independent de l'àrea obstètrica destinada a l'atenció de famílies que afronten la pèrdua d'un nadó durant la gestació o el part.
0: A la Garrotxa, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu a la Generalitat per falta de garanties en el projecte de la variant, en aspectes com, per exemple, el soroll, hídrics o bé de reparcel·lació agrària. Admeten que ara ja no és una qüestió de si es fa o no l'obra, sinó de si es fa que s'ha de fer bé. Olot FM, Gerard Puigdemont.
5: Després d'analitzar les respostes de les 42 al·legacions presentades, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas conclou que algunes d'aquestes no responen i continuen veient falta de garanties a la viabilitat del projecte de la variant. Magda Roca és l'alcaldessa.
6: S'analitzarà, es definirà, es concretarà durant l'obra. No ens donen les garanties que necessitem com a municipi.
5: En base al que els han dit experts que han estudiat el cas amb detall, a l'alcaldessa Magda Roca no la convencen les paraules de la consellera Paneque, ni tampoc el canvi de rumb que van conèixer fa pocs dies a la direcció del projecte. Ja no és David Prats, sinó Ramon Ramírez Llorente. Respecte a això segon, des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas mostren encara més desconfiança, ja que asseguren que no el van veure prou ficat amb l'obra. Per tots aquests motius, l'Ajuntament ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu, amb l'objectiu de demanar informes addicionals per assegurar que tot es farà bé. Abans d'un mes, la Generalitat els hauria d'haver respost.
0: I és moment per a la cultura. La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
23: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot n'és d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
22: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkel, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
0: El Festival Roca Foradada de Torredembarra programa 4 concerts per les nits d'aquest estiu. Avui s'ha presentat el cartell que inclou les actuacions en aquesta localitat del Tarragonès de Contrastes, Ferran Palau, Alba Carmona i Jesús Guerrero, on a la torre Josep Sánchez.
24: La cançó d'autor, el flamenc i les habaneres seran protagonistes del festival. Són 4 concerts que tindran lloc entre el 17 de juliol i el 21 d'agost i que es faran en l'escenari que s'habilita cada any al Roquer de Torredembarra, a tocar del port i amb el mar Mediterrani de fons. El cicle l'organitza l'Ajuntament de la Torre amb la col·laboració del mateix port. El regidor de Cultura, Daniel Pujol, destaca que el festival Roca Foradada és una cita molt consolidada en la programació d'estiu al municipi i remarca la qualitat dels artistes d'aquesta edició.
25: Any rere any s'ha consolidat com una cita destacada de l'estiu de la nostra vila, tant per la qualitat de les propostes com pel marc incomparable on es desenvolupa. Aquest any us presentem un cartell format per 4 concerts d'una qualitat musical excepcional.
24: Les entrades, a un preu general de 10 euros i a un reduït de 7, s'han posat a la venda avui mateix.
0: I el Festival Grec de Barcelona celebrarà els 50 anys amb una gran festa en 3 actes que combinarà passat, present i futur. Mario Gas, un dels protagonistes del Grec del 76, serà l'encarregat del pròleg de la celebració.
4: La festa al Teatre Grec serà el 8 de juliol. Aquell dia s'hi projectarà una pel·lícula documental formada per 4 curts encarregats a Sílvia Munt, Núria Jiménez Lorang, Jaume Clart Muixart i Marc Salicru. Abans, però, l'actor Mario Gas farà un pròleg on traslladarà la seva experiència personal i el tercer acte de la festa serà als Jardins del Teatre Grec, ball amb Los Informals DJ.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia. Joan, Leo Messi meravella el món una vegada més.
26: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0
2: davant Algèria amb protagonisme per a Messi, que la setmana que ve farà 39 anys i segueix fent coses especials.
3: Un dia especial perquè la primera vegada ser treball en un mundial, així que contento. Sí, com he dit recent, feliç, feliç más que nada por resultado, por empezar de una manera positiva. Es un mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros, y bueno, fue difícil. Por suerte encontramos el gol, el segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del Mundial, que nunca es fácil jugar.
2: A tot això, el Real Madrid ha fet un comunicat fa pocs minuts on explica que ha demanat a la UEFA que prengui mesures disciplinàries contra el Barça pel cas Negreira. El conjunt blanc, l'entitat que presideix Florentino Pérez, ha presentat a la UEFA una carta adreçada als seus òrgans disciplinaris. En aquesta carta, el club blanc ha informat a la UEFA de l'existència d'elements de proves rellevants que reforcen de manera concloent les indicacions ja conegudes des del principi sobre l'existència de pagaments a llarg termini opacs i sense cap justificació verificable realitzats pel Futbol Club Barcelona, a qui va ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Real Federació Espanyola de Futbol, José María Enríquez Negreira. Això és el que ha especificat en el comunicat al Real Madrid, que demana mesures disciplinàries contra el Barça. També hem de destacar, a la Lliga F, el Badalona avui m'han anunciat la renovació de la portera María Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
7: He crecido bastante. El día a día lo he disfrutado muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
2: En futbol sala, nit èpica al Palau Blaugrana, victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia. Els penals, escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
8: Encima tengo una grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho: mister, no te preocupes, que hoy los penaltis los ganamos. Y cuando hemos fallado los dos primeros me acuerdo de Didas, claro, por no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
2: 1-0 està dominant el Barça en aquesta final, en una sèrie al millor de 5.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: La xarxa de comunicació local.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
27: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
28: Ei, sóc en Peyu.

0: per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
1: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
2: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
1: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
2: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
1: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones que no es coneixen entre elles comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria del 2025 de Càritas, que també revela que els relloguers han passat del 32% al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. Segons explica mossèn Emili Marlès, rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, el fenomen que s'han trobat és que lloguen habitacions per a dues persones, que aquestes persones paguen menys, però el que la lloga cobra més perquè hi ha dues persones que li estan pagant aquest lloguer. Segons ha advertit mossèn Emili, es tracta d'un fenomen que es va donant cada vegada més i que evidencia un empitjorament de les condicions residencials de les persones amb menys recursos. L'habitatge és, de fet, la principal preocupació de l'entitat. Segons les dades presentades aquest dilluns, només el 28,4% de les persones ateses disposen d'un habitatge estable, ja sigui de propietat o de lloguer. La resta viuen en situacions de relloguer, acollides temporalment per familiars o coneguts, en infrahabitatges o, en els casos més extrems, al carrer. Marlès ha alertat que aquesta situació reflecteix una tendència sostinguda. Segons el responsable de Càritas, moltes de les persones que avui viuen de relloguer provenen de situacions residencials més estables i s'han vist obligades a anar perdent capacitat econòmica fins a no assumir, poder assumir el cost d'un habitatge o fins i tot d'una habitació pròpia. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen els sindicats CGT, la Intersindical i Abacos i el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles bressol públiques, de gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància, segons ha explicat CGT. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 0 a 3 com a etapa plenament educativa, un model públic gratuït inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. Les organitzacions exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret.

0: l'Estatut català, que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la Llei d'Educació Estatal. Entre les reclamacions també hi ha suports especialitzats suficients per fer efectiva l'educació inclusiva, l'increment del finançament públic destinat al sector, la dignificació salarial i professional de les treballadores, la reducció de la precarietat i la temporalitat i mesures específiques de salut laboral, segona activitat i jubilació anticipada. Després d'aquestes notícies, continuem amb més informació amb titulars en format breu. La iniciativa de Tasta Mandó torna aquest estiu amb una programació que combina tastos, demostracions gastronòmiques, activitats familiars i la participació d'una vintena de restaurants de la ciutat. Impulsat per De Collserola i l'Ajuntament, el projecte arriba a la seva cinquena edició, amb l'objectiu de consolidar el tomàquet Mandó com un producte de proximitat present a les taules de Sant Cugat durant tota la temporada. La Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebrarà del 2 al 8 de juliol a la Unió Centre Cultural de Sant Cugat la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reunirà especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global, marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. I segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre. I des d'aleshores, les seves ànimes dansen sense descans per la serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a dansar, la nova proposta de creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major. L'espectacle, creat i dirigit per la directora del cos de dansa, Eulàlia Mateu, i amb la direcció musical de Selma Bruna, tindrà lloc el dijous 25 de juny a la plaça de la Vila en dues sessions, a les 10 de la nit i a 3:15. Tal com ha explicat la directora en roda de premsa, es tracta d'un avançament de 25 minuts d'un projecte que continuarà desenvolupant-se durant els pròxims mesos per estrenar-se definitivament el 2027. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X, a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Mm. Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
7: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
7: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.

0: Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més. La música i les seves històries cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
3: Bon dia, comença la tertúlia política de Cugat Mèdia. Us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, la Junta Local de Seguretat va aprovar per unanimitat el document que marcarà les polítiques municipals de seguretat entre els anys 2026 i 2030, un pla que el govern municipal defineix com a innovador i que posa l'accent en la prevenció, la proximitat i la incorporació de noves tecnologies per fer front a les noves formes de delinqüència. A banda de poder parlar d'aquest pla, també sabem que les dades de fets delictius continuen baixant. Avui volem posar el focus, doncs, precisament en això, en les dades i en aquest nou pla que tot just s'acaba d'aprovar. Abans, però, saludem els participants de la banda de Junts, Jordi Puigneró, tinent d'alcaldia de Bon Govern, bon dia.
4: Bon dia.
3: El tinent d'alcaldia de Drets per Esquerra, Barra Picornell, bon dia.
5: Bon dia.
3: Joan Carles de Blas, secretari de Seguretat i Convivència del PSC, bon dia.
6: Bon dia.
3: El portaveu del PP, Álvaro Benejam, bon dia.
7: Bon dia.
3: I Juan Macayo, el regidor de Sant Cugat en Comú Podem, bon dia.
8: Molt bon dia.
3: Avui hem d'excusar a la CUP, al Marcos Simarro, que no ha pogut venir, ni al Jordi Grado de Vox, per motius personals. Doncs bé, si us sembla, comencem amb el Bernat Picornell, que, com deia, més a seva cartera, que ens expliqui una mica, doncs, aquesta junta local, aquest nou pla, què ens pots explicar?
5: Bé, bon dia. De fet, començaré explicant que aquest pla local de seguretat és una mica anòmal, en el sentit que normalment els plans locals els aprova sempre, doncs, el ple municipal, i en aquest cas no és així, perquè així ho estableix, doncs, el decret que desenvolupa les juntes locals de seguretat, no? I és la Junta Local de Seguretat la que elabora i aprova, perdó, els plans locals de seguretat, no? I per tant, doncs, és un pla, doncs, que ja està aprovat, però estem en fase tot just d'aterrar, i quan dic d'aterrar vull dir d'acabar-ne de parlar amb els grups municipals, d'explicar, doncs, la profunditat del document, i a partir d'aquí, doncs, òbviament els plans no poden ser rígids, és a dir, es tracta d'anar-los modulant en funció del moment en el que estiguem i de les necessitats, doncs, que tingui la població. Òbviament un pla és un pla, és un document tancat des del punt de vista, doncs, de l'escriptura, diguem-ne, però sí que és veritat que l'hem d'anar modulant en funció del que ens anem trobant, no? Nosaltres el que hem posat per escrit és bàsicament la feina que venia fent la policia des de fa ja bastants anys, que gira entorn a alguns dels conceptes que tu ja has remarcat, no? Però de manera central, jo diria que per nosaltres el que és més important és passar de l'anàlisi estricta només de les dades a analitzar les percepcions de la seguretat, no? De fet, a la Junta Local de Seguretat tots els cossos, doncs, van explicant les seves dades. Sabem, doncs, que en els darrers 12 mesos, doncs, segons Mossos d'Esquadra, doncs, ha seguit baixant els delictes de Sant Cugat un 3,4%, algunes coses milloren, altres no, i per tant, doncs, com diem sempre, no podem estar, doncs, estrictament 100% satisfets, però en qualsevol cas, doncs, sí que seguim, doncs, amb una bona tendència, però l'objectiu, com deia, és passar a analitzar com se sent la població, que això és l'important, és a dir, mentre hi hagi un sol delicte, un sol robatori, doncs no li expliquis a aquella persona que les dades van bé, perquè aquella persona, doncs, realment, doncs, estarà preocupada, i per tant, doncs, hem d'anar a atacar justament això, i per tant, millorar les relacions amb la comunitat, no? I per això proposem, doncs, aquesta oficina de relacions amb la comunitat 2.0, que en diem, no? El model Orecom 2.0, que el que fa és, bàsicament, dues coses, no? Un, més proximitat; dos, més transversalitat, i per tant, que aquí tots els actors de la ciutat hi puguin jugar, dir la seva, que la policia reculli tot el que doncs, passa a la ciutat, que ens ho puguin doncs, explicar i a partir d'aquí actuar. No? I l'objectiu d'actuar no és fer-ho a reacció, sinó fer-ho de forma preventiva. No? I per tant, tota la prevenció que puguem fer abans de la reacció, doncs, evidentment, molt millor. No? Com deia, és un document doncs, que vam tot just aprovar dilluns, que farem una sessió de compte al ple, el ple de juliol, però per tant tenim doncs, unes quantes setmanes doncs, per seguir-ne parlant, malgrat que, òbviament, doncs, amb els grups municipals n'hem parlat, vam recollir doncs, propostes, la gran majoria, jo diria, de propostes estan incorporades, perquè en realitat crec que la gran majoria doncs, de grups municipals doncs, anem més o menys en la mateixa direcció en relació a les qüestions de seguretat, i per tant doncs, crec que és un document com que surt de la policia i està, doncs, recull la feina doncs, que ja es venia fent, entenc doncs, que suposa una novetat perquè ho posem damunt de paper, no? Però crec que és una constatació, no?, de la feina ben feta que es fa amb seguretat des de fa anys i que, per tant, aquí i a més a més aquí, jo crec que és una política que sobrepassa els partits, diguem, no? Tots volem doncs, que les ciutats siguin segures i, per tant, doncs, hem de treballar en aquest sentit.
3: Jordi.
4: Bé, jo crec que el que toca reivindicar, que sovint ens en oblidem, és que les polítiques de seguretat són unes polítiques públiques tan importants com poden ser les d'educació o poden ser les de salut. És un dels pilars bàsics d'una societat. Quan no tenim seguretat, tota la resta cau. Per tant, jo reivindico també que sovint, no?, aquesta reivindicació de la seguretat com a política pública, que a vegades, no ho dic ara per la intervenció del Bernat, ho dic en general l'esquerra a vegades posa molt el seu accent, no?, amb el tema de l'educació i la salut, però sempre s'oblida la seguretat, i crec que el que hem de fer és posar-la, evidentment, allà on pertoca, que és en el seu mateix nivell. En aquest sentit, crec que aquest mandat doncs, està fent molt bona feina en aquest sentit, i per tant la política de seguretat que està liderant en aquest cas per part de la tinença d'alcaldia del Bernat Picornell doncs està fent el que toca i fent-ho ben fet. Vull recordar que s'ha augmentat el nombre d'efectius de la plantilla de la policia local per precisament tenir més presencialitat al carrer. Un 25% d'increment de la plantilla doncs, no és una cosa menor, i per tant crec que s'ha de posar en valor. A més, això no és només que, en fi, que ho puguem dir des del govern, no?, que les dades més policials o així ho ratifiquin, no?, sinó que en el darrer observatori la percepció sobre la seguretat que té la ciutadania ha augmentat, o diguem-ho diferent, la percepció sobre la inseguretat ha disminuït, passant, en fi, a un lloc ja, no diré residual, però no és una preocupació pels santcugatencs, la inseguretat. Per tant, aquí el que estem veient és que tant les dades policials com la sensació de percepció que la ciutadania trasllada a través de l'observatori doncs quadren. I jo crec que estem en una bona notícia. Això que ens permet afirmar? Doncs ens permet afirmar que Sant Cugat és una ciutat segura, és una ciutat on la gent percep que hi ha seguretat, més enllà, evidentment, com deia el tinent d'alcalde, que sempre hi pot haver-hi doncs, casos concrets de persones que pateixen algun fet delictiu, i el que hem de fer és, evidentment, continuar en aquesta línia. Què ens depara el futur? Doncs ens depara, evidentment, jo recordo quan, jo llavors vaig ser el regidor de seguretat, quan en aquest municipi s'ha posat la primera càmera. I recordo el rebombori que va haver-hi en aquell moment, no? Hi havia una oposició absoluta per posar una càmera de seguretat en el municipi, no? Va costar, però al final es va tirar endavant. Enteníem que les càmeres, quan se'n fa un bon ús, tenen un element no només de dissuasió, sinó que també doncs, ajuden a poder esclarir, diguéssim, en aquest cas delictes, i ara estem davant d'un nou repte tecnològic, que en aquell moment van ser les càmeres. El nou repte tecnològic es diu l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la seguretat, i aquí també ens hi hem posat, i entenc que tot just ara, diguéssim, aquest és un element nou d'innovació que veurem també cap on ens porta en el futur.
3: Joan Carles.
6: Bueno, des del PSC valorem molt positivament aquest document, no? L'hem mirat, l'hem treballat, l'hem... L'hem dit poc temps, però tot i això El que valorem sobretot és l'actitud del tinent d'alcalde, el Bernat, que ens hem reunit amb ell, i suposo que la resta de grups municipals ens hem reunit amb ell en moltes ocasions, i sí que consta en aquest document moltes de les qüestions que compartim, que compartim, no? I per tant entenc que hem posat fil a l'agulla, no? El que sí que nosaltres tenim el dubte, a veure, tenim una bona partitura, no? Crec que ha sortit una partitura magnífica. Ara es tracta de posar una mica d'ordre en el tema de els instruments i el director de l'orquestra i els recursos que aquest pla exigeix. És un pla molt complet. Jo, des del punt de vista tècnic, el valoro molt complet. El que sí que han d'anar associat a un bon pressupost, perquè hi ha molta tecnologia que s'haurà d'aplicar, recursos humans per fer servir aquesta tecnologia, i una, no sé si a l'acord de condicions laborals que actualment està vigent a la policia permetrà desplegar tota la potencialitat d'aquest pla, no? Aquestes són en principi les valoracions inicials que podria fer.
3: Uh-huh. Álvaro.
7: Bé, jo també destacar que aquesta eina, no?, que és el pla de seguretat, doncs també ha estat un temps forjant-se, no?, i treballant-se per part dels cossos de seguretat i de també l'estaf tècnic de l'Ajuntament, no? El Bernat és el responsable d'aquest negociat de l'Ajuntament en el govern, i per tant, doncs, agrair a tothom que ha participat en l'elaboració del pla, no?, i en pensar-ho i en plasmar-ho per escrit, que s'hagi pogut tenir, no?, a dia d'avui. També, doncs, nosaltres el que fem sempre quan parlem d'aquestes coses és valorar la feina de la policia, dels cossos policials, sempre, perquè entenem que nosaltres la seguretat que tenim és gràcies a que existeixen i a la feina que fan cada dia, i a que posen per davant, a vegades, doncs, el seu físic per garantir la seguretat dels altres. I en aquest sentit, des del punt de vista polític, doncs, valorar que des d'aquesta redacció s'hagin tingut en compte arguments que donaven altres partits com nosaltres, per exemple. No sé, els altres jo suposo que també, però no ho sabem. Però els nostres, alguns sí que s'han recollit. És possible que fossin coses compartides, no?, ideològicament, i per tant, doncs, tothom volia que estessin, però almenys hem vist allà coses que nosaltres demanàvem. Doncs, perfecte, i gràcies per aquesta labor de recollir aquestes coses, que jo crec que són positives i s'han entès així. I també dir que tot això, que és la teòrica, s'ha de passar a la pràctica, no? I aquí és on està el repte. Passar a la pràctica, ara ho deia el Joan Carles, hi ha temes des del punt de vista laboral, per exemple, de la policia. També deia el Jordi que s'ha augmentat la plantilla, sí, però també hem de dir que estem molt per sota de les ràtios recomanades per la Generalitat del número d'agents, tant de Mossos com de policia local, i per assolir el zero en temes de delinqüència, doncs, és una utopia, no? És utòpic. Però sí que no hem de renunciar mai a tendir a aquesta xifra. En el seu moment, i aquí, doncs, poso el punt de crítica, nosaltres, com a partit popular, aquí a Sant Cugat, hi havia una estadística de dades de delictes molt greu en temes de robatoris a domicilis, no? Allà pel 2018, 2017, em sembla que era. I nosaltres, abans que es produís, quan anava pujant, doncs, no és que fóssim alarmistes, però sí avisàvem de que allò estava pujant i que no s'estaven posant els mitjans que s'havien de posar. Però ens van dir alarmistes. Ens van dir que volíem un estat policial a la ciutat, i clar, això, doncs, jo me'n recordo perfectament i no me n'oblido, no? Per què? Perquè a vegades es fa política amb aquestes coses, i a nosaltres ens preocupava la seguretat, punto. Feien política criticant la seguretat, bueno, o la inseguretat, home, és que és el que hem de fer, no? És la nostra feina, però és que el que ens preocupava era la seguretat, i les dades ho van corroborar. Per tant, ara no estem en aquell punt, estem molt lluny d'allò, però sempre hem de tenir en compte que hem de tendir al zero delinqüència, i no hem de renunciar a cap cosa que puguem fer en aquest cas des de la regidoria de, que porta seguretat, cap cosa que podem fer i que estigui a les nostres mans perquè no hi hagin ni 300 robatoris a l'any a cases o altres tipus de delictes, que són també desagradables, molt, molt, molt greus, però que potser si estiguéssim a 100 doncs estaríem encara millor, no? És això el que hem d'atendir.
3: Home,
8: gràcies. Nosaltres pensem que el Pla Local de Seguretat és un pla molt ambiciós, també concret i difícil de portar a terme, no? Partíem del Pla Local de Seguretat del 2017-2020, que es va anar prorrogant, un pla que es veia desfasat i que calia renovar. Des de l'inici de la legislatura hem pogut constatar la bona voluntat del tinent d'alcalde, Bernat Picornell, d'adaptar-lo a una seguretat més àmplia basada en comunitat, proximitat i participació. El nostre grup s'ha reunit amb ell en dues vegades i nosaltres hem aportat tema per aportar-la al pla, no? I alguna d'aquestes idees es va incorporar, no? Però una cosa sí que voldria dir, que hauria estat bé aquest pla presentar-lo abans als grups municipals abans de fer una tertúlia. Jo sé que ja s'ha presentat el dilluns vinent, farem aquesta reunió i es farà tota aquesta presentació, però creiem que era més adequat fer-ho a l'inrevés.
3: En aquest cas, perdona, la decisió de la tertúlia és nostra i ha coincidit en l'agenda que s'ha presentat aquesta setmana, que és l'última tertúlia de la temporada, i que la reunió vostra és el dilluns. Vull dir que en cap cas el Bernat
8: no és responsable del
3: tema. No, vull dir, és més cosa nostra que seva.
8: Bé, coincideixo amb el que ha dit el senyor Puigneròs, perquè som una ciutat segura. Les dades així ho indiquen, no? Les infraccions penals denunciades han disminuït durant l'any 2025 i al llarg de l'any passat es van registrar menys delictes i també menys detencions, no? I a més, el percentatge de fets resolts ha augmentat en quasi un 5%. Del grup municipal van presentar diverses propostes, no? I es van acceptar algunes, altres no. Una de les que no s'ha acceptat és una seguretat en nom de dona, que és una de les nostres propostes, era un apartat en l'àmbit d'actuacions, objectius i accions per tractar de forma directa i específica la violència de gènere en uns objectius, accions i perspectiva feminista ben definida. No entenem la seguretat sense aquesta visió específica que afecta més del 50% de la població de Sant Cugat. Un exemple seria les marxes exploratòries feminitzades per tal de detectar espais que generen sensació d'inseguretat. Un dels temes que no s'ha incorporat és el Consell de Seguretat i Convivència, no? L'actual pla no inclou aquest consell, que era, creiem nosaltres, necessari, no? Però sí que incorpora combatre la desinformació, que sens dubte és una de les xacres del nostre temps. Aquesta proposta era de sentit comú i així consta en el pla. I bé faríem alguns grups, no està aquí Vox per rebatre-la, de deixar de generar i propagar entre veïns i veïnes bulos i exageracions sobre aquest tema, no? De moment, ahí ho deixo.
3: Gràcies. Ara comencem la segona ronda, ho farem amb el Bernat una altra vegada, però també m'agradaria posar sobre la taula que, aviam si podeu respondre això, una de les novetats d'aquest pla, com dèiem, és no deixar de banda les dades, perquè sempre són importants les dades, sinó que és la prevenció, i és posar mitjans, no?, segons el que hem entès a través del pla, posar mitjans i treballar també una mica en funció de la percepció que té la ciutadania de determinats perills, perquè, segons, si tinguéssim només les dades en compte, segurament hi hauria moltes coses que la policia no faria, perquè aquí Sant Cugat, per sort, com diem, és una ciutat segura. Llavors, m'agradaria que valoreu el fet d'aquesta incorporació, que s'incorpori la percepció ciutadana dins del pla de seguretat, vale? En la ronda.
5: Mira, t'ho agafo per aquí, perquè m'he posat algunes coses per contestar o per complementar. La proximitat té molt, molt, molt a veure amb la prevenció, i nosaltres ho hem vist i ho veiem cada dia, no? Nosaltres, sempre que un sol ciutadà s'adreça al taulell de la UAC de la comissaria, o ens arriba per un WhatsApp o el que sigui, ens posem en contacte amb ell, expliquem, parlem, recollim, no? Sigui la tipologia que sigui, des d'uns cotxes aparcats davant de casa seva, mal aparcats davant de casa seva, a una cosa més, un robatori interior de domicili, que és una de les coses greus, diguem, que et poden passar, no? I ens passa que sent propers i donant quatre consells de seguretat bàsics en alguns dels casos, un, la persona se sent enormement acompanyada; dos, baixem a gairebé zero el risc, diguem, de patir, doncs, per exemple, un robatori, i tres, això és un atac a l'oli i s'estén, diguem, no? I, per exemple, poso l'exemple del robatori interior de domicili, no? Nosaltres tenim estudiat que fins ara hem de veure si això evoluciona, però fins ara la gran majoria de robatoris interior de domicili es cometien als mesos d'hivern, i per tant en horari d'hivern, quan a 6 de la tarda ja és fosc, al vespre, en horari de 6 a 8 del vespre, típic moment de vaig a buscar la criatura a l'extraescolar, o vaig a comprar el pa total, 10 minuts no tanco la finestra del lavabo o no poso l'alarma, és no passar res. I en aquests casos, pam, entren i no, no. I nosaltres, amb 4 o 5 consells de seguretat bàsics que acostumem a fer, diguem, a les comunitats que ho demanen, i intentem també ser proactius en aquest sentit, se senten normalment acompanyades, i crec que és part de la feina, diguem, de la policia, acompanyar per prevenir, perquè si prevenim al màxim i, per tant, reduïm al mínim la possibilitat que hi hagi delictes a la ciutat, doncs estarem complint, bàsicament, amb l'objectiu, que és que sigui una ciutat, doncs, encara més segura, no? És veritat que el document és... jo no diria que és difícil de dur a terme, jo diria que té molts reptes per davant, no? Però la bona notícia és que, en realitat, plasma allò que estem fent fins ara. Evident, el que passa és que li donen algunes eines addicionals, com és la creació, diguem, de la unitat d'anàlisi de dades i la oficina de relacions amb la comunitat, no? La dota d'eines per millorar el que estem fent, no? Per tant, i el més important és que el pla recull indicadors per veure si s'està fent bé o no s'està fent bé, no? I al llarg del document ho explica, no? Que abans de, òbviament, tancar el pla, doncs, de tant en tant s'ha de fer una revisió per veure si estem en bona línia o no hi som, no? En relació al Consell de Seguretat i Convivència, nosaltres és una cosa que ja vam explicar. Jo no sóc partidari de fer grans reunions d'àmbit general per abordar la qüestió de la seguretat, sinó que sóc partidari de fer reunions com més territorialitzades o sectorialitzades, millor. És a dir, grups de seguretat dels consells de barri, molt a favor. Grups de seguretat vinculats a determinades entitats o determinats moments de l'any, molt a favor. Però una reunió a la sala de premsa de l'Ajuntament amb 50 o 60 persones opinant sobre la seguretat, crec que no és útil des de la perspectiva aquesta de l'acompanyament, però sí que hem de reforçar, evidentment, tot aquest entramat, no? I utilitzar allò que ja funciona, no? Els consells de... Perdó, els consells de barri, etc. No? Sobre la qüestió dels recursos, crec que és una cosa que totes les administracions tenim damunt de la taula. Sant Cugat també. Evidentment, hem de seguir creixent en nombre d'agents. També és veritat que el fet que Mossos d'Esquadra estigui fent aquest desplegament tan immens arreu del país fa que les nostres convocatòries no siguin tan prolífiques, per dir-ho d'aquesta manera, com ho podrien ser, i per tant avui seríem 100 agents si les promocions que haguéssim que hem posat damunt de la taula s'haguessin omplert, diguem, no? Però no és així, no? I per tant, bueno, aquí hem de veure com ho fem, però en qualsevol cas, per sort, jo el que dic sempre, i això és veritat i que ho coneixeu, la professionalitat dels agents de la policia local, diguem, de Sant Cugat és molt, molt bona, i per tant, diguem, estem tranquils en aquest sentit mentre tinguem aquesta situació, i per tant, doncs, content en aquest sentit. I per últim, una cosa que també ha dit el Jordi, és que efectivament jo crec que ningú pot oblidar la seguretat. La seguretat és una política social, o sigui, tothom té el dret a que quan torna de feina no l'atraquin o no tingui por, I per tant, es tracta d'abordar la seguretat des de la qüestió policial, però no només, diguem, no? Sinó també, per això parlava abans de la transversalitat, no? De dir, escolta'm, la il·luminació, l'urbanisme, etcètera, no? La mobilitat, etcètera. I per tant, doncs, treballem-ho transversalment per atacar-ho, perquè nosaltres tenim comprovadíssim, amb això acabo, que més policia no vol dir estrictament més seguretat, no vol dir més sensació de seguretat, no? Per tant, aquí hi ha molts serveis de l'Ajuntament que hi han d'entrar i ja ho estem fent, però segurament ho hem de fer més.
3: Álvaro.
7: Sí, que estan d'acord amb tot això, eh? O sigui, jo estic d'acord, eh? Però no hem de perdre de vista les dades, perquè és veritat que, i quan van sortir les dades del 2025 respecte a l'any anterior, 2024, hi havia una reducció dels delictes de quasi un 10%, 9, em sembla, però hi havia diverses tipologies de delictes que augmentaven, perquè hi havia altres que disminuïen bastant, no? Però hi havia algunes que augmentaven. I justament eren els robatoris. Penso que eren els robatoris a domicilis, a establiments i a empreses, no? Que a domicilis em sembla que havien augmentat, tinc aquí un 6,56, a comerços, establiments, un 37%, i a empreses, un 116%. Aquí, jo suposo, dono per fet, que la policia i la regidoria ja tenen aquestes dades i ja les han analitzat i ja estan posant mitjans perquè això no passi o perquè això es redueixi, no? Però no hem de perdre de vista que hi ha determinades tipologies de delicte que no han baixat, sinó que han pujat i molt, no? Per tant, que hi ha no et diria una corrent, però que si hi ha una situació establerta a Sant Cugat d'augment de la pressió delinqüencial contra establiments comercials, empreses i domicilis per robatoris entrant, no?, a les cases. Segur que la policia ja està posant mitjans, i aquí la coordinació entre Mossos d'Esquadra i policia local és bàsica. Jo crec que suposo que ells ja ho tenen previst, però és bàsic perquè la presència policial, que és la prevenció, no? Ara es deia la prevenció, és bàsica perquè hi hagin menys robatoris, perquè els lladres o les persones que volen robar a altres no vinguin a Sant Cugat i pues, facin el que hagin de fer, però que no vinguin a robar a Sant Cugat, que és la feina dels cossos de seguretat de Sant Cugat. Està clar que els Mossos estan coordinats amb la resta de policia del territori a Catalunya, i han de preservar la seguretat a tota Catalunya, no només a Sant Cugat. Però la coordinació amb policia local sí que està focalitzada a Sant Cugat. I és aquí on no podem baixar la guàrdia, perquè els fets són aquests, no? Les dades del 2026 crec que estan més o menys bastant com el 2025, que no han canviat gaire, si no em contradieu, però jo crec que estan bastant estables. I aquesta és la qüestió, que no hem de perdre de vista que la pressió delinqüencial contra Sant Cugat en el tema dels robatoris, també hi ha altres tipus de delictes d'abusos i tal, que també han augmentat, i aquí és la qüestió que, bueno, el focus també s'ha de posar allà, perquè això és carrer. Això és carrer, vigilància al carrer i zones sobretot a la nit, suposo, zones amb poca il·luminació, zones solitàries, bueno, zones que són de pas de sortir de l'estació, coses d'aquestes que jo crec que la policia allà ha de posar el focus allà, segurament ja ho estan fent, però poder s'ha de posar una mica més en alguns llocs perquè això al 2026, per exemple, doncs no es produeixi com es va produir el 2025. Estaríem, jo crec, tots encantats de veure una estadística del 2026 respecte al 2025 amb una baixada dels abusos sexuals d'un 30%, no? I una baixada dels robatoris a cases d'un altre 30%, no pujades, no? I cap aquí és on ens hem d'enfocar, és el que creiem.
3: Jordi.
4: Sí, doncs com he dit abans, jo crec que hem de traslladar a la ciutadania de que Sant Cugat, ho he dit també el Juan Macayo, és una ciutat segura, i per tant, si hi ha algun partit que vol fer política amb la inseguretat, no parlo ara del Partit Popular, però jo crec que s'equivoca, perquè no tenim una situació, diguéssim, en aquest sentit, doncs que, per dir-ho així, d'haver d'alertar-nos o haver d'alertar la ciutadania, perquè això també contribueix a generar, diguéssim, llavors una percepció d'inseguretat, no? Quan no és la realitat ni de les dades, ni és l'actual realitat de la percepció que donen les dades dels ciutadans, no? L'Observatori Ciutadà. Per no repetir altres qüestions que s'han plantejat, sí que potser m'agradaria introduir un tema relacionat amb el tema de la seguretat. En primer lloc, s'ha d'agrair la feina que fa Mossos d'Esquadra a la ciutat. Tots sabem que la competència de seguretat ciutadana és de Mossos d'Esquadra, no és de la policia local, que té altres competències, com regular el trànsit i protegir els edificis públics, però la competència del que és, per dir-ho així, no? L'àmbit de seguretat ciutadana correspon a Mossos d'Esquadra. En aquest sentit, potser i ara ho plantejo, ha arribat el moment, no?, de que des de Sant Cugat posem a sobre la taula que Sant Cugat té una subcomissaria de Mossos d'Esquadra. Som, en fi, depenem a cas de Rubí, de l'AVP de Rubí. Llavors, això segurament és així, perquè en el moment que es va fer el desplegament, doncs encara Sant Cugat i Rubí estaven a la part en quant a població, però tots sabem que Sant Cugat en els darrers 25 anys doncs, ha fet un creixement molt important. Som una ciutat que gairebé té 100.000 habitants, a més tenim molts més habitants que Rubí, som la ciutat més important del Vallès Sud, i per dir-ho així, som aquell germà petit que ha crescut i ara és més gros que els germans del costat, però en canvi no té la majoria de serveis que hauria de tenir com a ciutat, no? Ho dic perquè la majoria de serveis, i podíem parlar dels jutjats, podíem parlar de moltes de dels serveis que presta l'Estat, sí, podem parlar també d'aquests, si vols, serveis de l'Estat i de la Generalitat a la comarca, que inicialment anaven sempre a Sabadell i Terrassa, perquè eren les dues grans ciutats. Algunes de les coses van traslladar a Rubí i Cerdanyola, i Sant Cugat mai li tocava res. Home, jo crec que hem de començar a reivindicar que aquest germà petit s'ha fet gran i que volem aquest tipus de serveis. Crec que ens toca. I un d'ells podria ser doncs, reivindicar el fet de que bueno, doncs, potser ens toca ser comissaria, no subcomissaria de Mossos d'Esquadra. Àrea bàsica policial, correcte. Per tant, en fi, em poso sobre la taula com un element que crec que hi ha. Segurament, potser, des d'una perspectiva delinqüencial, no tenim la situació que pot tenir Rubí, però des d'altres perspectives, poblacionals, en fi, capacitat d'activitat econòmica, etc., doncs segurament sí que ens ho mereixeríem, no? Bé, senzillament és una reflexió que no, per dir-ho així, ni tan sols ho he parlat amb el meu partit, però vull dir, crec que és un tema que com a ciutat, igual que reivindiquem altres serveis, jutjats, etc., doncs aquest també en seria un d'ells.
3: Joan Carles.
6: Sí, mira, el fil del que deia el Jordi, totalment d'acord. Vull dir, el que passa és un tema, em sembla que va per tema de partits judicials. Els Mossos van fer el desplegament pel tema de partit judicial. Clar. Quan tinguem els nous jutjats, potser és el moment de reclamar aquesta àrea bàsica policial. Per què? Perquè ens alliberaria molt efectius de la policia local per realitzar més tasques de proximitat, de convivència... i l'ABP ja té un propi servei d'investigació fet molt més efectius. Nosaltres ara estem en una comissaria de districte, que es diu comissaria de districte. Jo tot agafo el guant perquè ho comparteixo absolutament, que Sant Cugat ja es mereix això, es mereix aquest servei de Mossos d'Esquadra. Dit això, el pla local parla, a part de la prevenció, de l'anticipació. És un nou concepte que en el món policial s'està treballant degut a l'aplicació de la intel·ligència artificial en determinats programaris, no? Que, bueno, jo estic il·lusionat en veure com va això, no? Com ho fem, no? De quina manera i aquest nou, diguéssim...
7: Gran germà, no.
6: Gran germà. No gran germà, però sí que tinc, diguéssim, curiositat per veure com despleguem aquesta nova manera de treballar, no només aquí, a Sant Cugat, sinó altres cossos de l'Estat, de policia local, que també estan en aquesta línia, no? Per tant, com treballarem això, amb quines garanties? Jo crec que és un repte importantíssim que requerirà formació, requerirà una nova manera de seleccionar perfils que han d'entrar en el cos, perquè s'han de gestionar serveis i tecnologies diferents a les que fins ara s'han utilitzat en seguretat, no? I per tant, és un tema que em té curiositat i que jo crec que aquí s'ha de fer una feina que garanteixi drets i també llibertats dels ciutadans i ciutadanes, no? Per tant, prevenció, Sí que va molt més en la línia d'aquesta oficina de relacions amb la comunitat, d'aquest desplegament, esperem que hi hagi territorial als barris, com a mínim amb relacions amb el teixit comercial, amb el teixit veïnal, associatiu, que sí que és, jo des de que fa 18 anys que visc a Sant Cugat he trobat a faltar, vull dir, han hagut èpoques que sí que hi ha hagut més presència territorial, però el cos ha treballat sempre més de forma reactiva, no?, que preventiva, no?, ja que parlem de prevenció, no? Sí que és veritat que en el centre de la ciutat sí que hi ha hagut més un treball més de prevenció i de presència d'efectius a peu relacionats amb l'eix comercial, no? Però a la resta de la ciutat, jo per exemple soc de Volpelleres, visc a Volpelleres, i costa veure efectius a peu. Sí que veus, passa el cotxe, passen, però la prevenció no es fa passant amb el cotxe, no? Es fa parant el cotxe, parlant amb els veïns, amb els comerciants, i per tant aquesta prevenció té marge de millora. Vull dir, aquí a Sant Cugat tenim molt marge de millora. Jo sempre, amb el Bernat, que hem parlat moltes vegades, tenim molt marge de millora. Sí que hem fet moltes coses ben fetes. Sí que és cert que hem fet funcions de seguretat ciutadana, molta funció de seguretat ciutadana, perquè, precisament per això que parlàvem ara, potser la comissaria de districte no té els efectius necessaris per donar servei a una ciutat que s'ha fet gran i que té un territori extensíssim i molt divers urbanísticament. Per tant, penso que la prevenció aquí s'ha de treballar a cada territori de la ciutat d'una forma diferent i que hi ha molt de marge de millora, no? I quedaríem això, amb aquesta idea que la prevenció té marge de millora i que aquest repte de l'anticipació em té encuriosit, molt encuriosit.
3: Com?
8: Mira, jo per posar un punt crític, crec que falta un poc de bidireccionalitat en el tracte entre la policia i la gent. M'explico. Jo vaig ser víctima d'un robatori el 2024. Jo vaig denunciar al Mossos d'Esquadra. En 2 anys no m'han dit res. Si s'ha resolt, si no s'ha resolt, si han vist les càmeres de seguretat del Mercadona on va ser el robatori. Va ser una cosa, un engany, perquè va ser un engany, no va ser una cosa que a mano armada, no? Però em van treure 1.200 euros, que no és moco de pavo, eh? Entonces, encara no m'han dit si han localitzat això, si han vist què resultat té, no? Si és positiu o negatiu, si s'ha resolt o no s'ha resolt. Jo voldria saber si està resolt, si han arxivat el cas o què. Jo crec que això falta entre la ciutadania i la policia, falta que si es resol un cas que es digui, i la gent, bueno, sàpiga a què atenir-se, no? Crec jo.
3: Bernat.
5: Començo al final, estic d'acord. O sigui, hi ha d'haver-hi més bidireccionalitat, segurament. I aquest treball no només... tot això que estem parlant no només ho podem fer la policia local, o sigui, ho hem de fer conjuntament amb Mossos, diguem, perquè si no, no servia de res, diguem, no? Perquè en molts casos, doncs, que se'ls queda, doncs, Mossos per investigar, o que els investiguem nosaltres, o que Mossos ens demana a nosaltres que els investiguem. Bueno, en tot cas, sí, ha de millorar en aquest sentit. Sobre l'IA, explicar-vos que ja vam tenir ara fa uns mesos una prova pilots aquí a l'Ajuntament, aquí la policia, de gestió de les càmeres amb IA. I bàsicament el que feia era agilitzar molt millor, molt més, molt, de forma brutal, la recerca de determinada vehicle, persona, el que sigui, no? És que he tingut un accident amb el cotxe ha marxat, quasi hipotètic, diguem, i que no és real, diguem. I només sé que era blanc i hi havia un número 4. Hòstia, perdó. Ho poses a la IA i en minuts et troba el cotxe que era, diguem, no? Cosa que d'altra manera ens estem moltes hores fent recerca, no? I per tant, o hi ha tal persona amb una gorra vermella, i t'ho troba, diguem, no? I per tant, això facilita enormement, no?, la investigació, i això era una prova pilot, i per tant, doncs, ara l'Ajuntament haurà de veure, doncs, com ho incorporem, però bueno, en això estem, i també en Jordi també treballa en aquest sentit. Jo em quedo amb una cosa que ha dit l'Àlvaro, que és que no podem abaixar la guàrdia. Jo crec que és una molt bona frase, diguem, perquè és veritat. És a dir, cada cop que fem recompte de com tenim les dades de seguretat, hi ha alguns delictes que baixen, alguns delictes que pugen, per exemple. Els delictes empresa, no? Era una cosa que ens preocupava molt, hem trobat què és el que ens està passant i els últims mesos, diguem, ja ha baixat. Haurem de veure a final d'any si això es confirma o no es confirma, no? Però en els últims 12 mesos doncs, hem baixat de 20 delictes robatoris d'interior d'empresa a 16, no? Òbviament hem de seguir baixant, però hem de mantenir-ho tot a ratlla. I sobretot al final, l'objectiu és que els delinqüents sàpiguen que Sant Cugat ho tenim molt ben apamat tot, i aquí no és un lloc per venir a robar, diguem, no? Com més sàpiguen això, menys delictes tindrem, i per tant, no podem baixar la guàrdia amb cap dels nivells, perquè quan mirem amunt, de vegades se'ns escapa un altre, no perquè la policia no sigui professional, sinó perquè el delicte sempre va per davant de la policia, diguem, no? I els mètodes de robatori, d'enganyes, etc., doncs van per davant. Quan nosaltres entenem quina és la dinàmica, com més ràpid entenguem quina és la dinàmica dels delinqüents, doncs millor o més ràpid els podem aturar, no? I una cosa que no ha sortit, però que és unànim per part dels grups municipals, no? És el tema de treballar la rumorologia, no? I això té molt a veure amb ser molt propers, no? I amb les relacions amb la comunitat, no? Perquè ens ha passat diverses vegades els últims temps, no? D'un barri, un rumor de és que hi ha dos lladres que es fan passar per no sé què i entren a les cases, etc. Escolta, atacar la rumorologia i dir, mira, no ha passat per això, per això, per això, o sí que ha passat per això, per això, per això. O sigui, explicar-ho i desmentir, diguem, no perquè intencionalment ningú vulgui crear rumors falsos, sinó que a vegades veus una cosa que et sembla que és una cosa i no ho és, i els veïns estan espantats, no? Escolta, no, anem, investiguem, mirem d'on surt el rumor, anem a explicar a la font del rumor quina és la realitat i així ho desmuntem, diguem, no? I això ens ha passat en els últims temps i és una cosa que hem d'anar treballant, perquè al final es propaga, diguem, no? El veïnat doncs, propaga. M'han dit que està passant això en aquesta plaça. Doncs, si és veritat, òbviament, doncs ho ataquem, i si no és veritat, doncs ho desmentim, no? Però aquesta feina, si no som pròxims, no ho podrem fer. I una cosa molt, molt ràpida, que és que la policia, pel sol fet d'existir, no sap que les coses passen. La policia ho sap, perquè investiga, perquè patrulla o perquè li expliquen les coses, no? I per tant, li expliquen, vol dir denúncia o missatge, etc. No? I hi ha moltes vegades que es cometen petits delictes a alguna botiga, mira, m'han robat una peça de roba de nen petit total, perdem més temps anar-ho a denunciar que no. Doncs nosaltres necessitem, encara que no es denunciï, nosaltres necessitem saber-ho tot, perquè moltes vegades la delinqüència té uns patrons, i si nosaltres sabem quin és el patró i posem en contacte doncs, els diferents comerços, per això és tan important que per exemple Sant Cugat Comerç sigui fort, no? Perquè moltes vegades tota aquesta informació es recull i com més ràpid millor la treballem, doncs més resoldrem dels petits delictes dels grans delictes.
3: Álvaro, un minut, has demanat.
7: Sí, sí, no, era per dir, no sé si queda molt de temps,
3: sí,
7: però era per comentar que sí que amb aquestes coses la policia ha de saber-ho tot. És veritat, perquè si caiem en la tentació de dir, bueno, pues, com és una tonteria o és un fur d'una cosa petita, però la policia ho ha de saber, perquè així detecta la pressió delinqüencial que hi ha, si no, i pot posar els mitjans per la prevenció, no? I adelantar-se a tota aquesta qüestió. L'aplicació de la tecnologia segur que millora molt la feina o escurça processos, no sé, segurament jo crec que és un tema de més d'escurçar processos que d'altres coses, perquè sí que és veritat que la detecció automàtica de matrícules i coses d'aquestes també pot ajudar a reduir delictes i tal, però sobretot pel tema de la reducció de processos, que un agent estaria hores o diversos agents per mirar dades i trobar una agulla en un paller, no? Per tant, en aquesta qüestió crec que hem de millorar molt, o s'ha de millorar molt en temes de tecnologia, i fa falta inversió per això, clar.
3: Bé, doncs no tenim temps per més. Hauria estat interessant que haguessin estat tots els grups municipals avui a la tertúlia, perquè crec que hauria hagut més debat. Vull dir, avui al final es respira consens i està bé, estarem pendents de com s'implanta aquest pla, de com s'aterra als carrers, que al final és el...
9: Consens és bo, és l'important. Consens?
3: Està molt bé el consens.
9: És que sembla que s'ha manipulat.
3: No ho dic com algú dolent, però sí que és veritat que tots els grups pràcticament s'ha valorat positivament la tasca, que se us ha tingut en compte, i evidentment hi ha coses a millorar, mai res és perfecte, però s'ha entès el consens i això està bé. Doncs fins aquí la tertúlia política, no només d'aquesta setmana, sinó d'aquesta temporada. Ens retrobem al setembre i res, la informació continua amb la segona hora del Faves Comptades amb Carme Reverte.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Saturn. Arribem a Saturn, per a molts el planeta més bonic. Els brillants i extensos anells li confereixen, certament, un aspecte irreal. Vist a través d'un bon telescopi, sota bones condicions, és un espectacle indescriptible, difícil d'oblidar. Com que els anells es troben sobre el mateix pla equatorial del planeta, canvien d'orientació segons la inclinació vista des de la Terra. Hi ha ocasions que els anells s'obren fins a abastar tot el disc planetari dins l'elipse que dibuixen. En canvi, hi ha altres moments en què els anells estan totalment de perfil, fent-se invisibles. Aquest procés es repeteix cada 15 anys. I ara, durant aquests dies, durant la primavera de 2025, estan de perfil. Saturn no és molt menor en grandària que Júpiter, però conté molta menys massa que el seu germà gran. La seva densitat és fins i tot menor que la densitat de l'aigua. Si col·loquéssim Saturn enmig d'un oceà, suraria, flotaria com un iceberg. D'altra banda, està situat dues vegades més lluny que Júpiter, el que fa que rebi quatre vegades menys d'energia del Sol que Júpiter. Tot i això, Saturn irradia cap a l'exterior dues vegades i mitja més energia de la que rep del Sol, irradia energia del seu interior. Per això, se suposa que la circulació atmosfèrica de Saturn està governada bàsicament per aquesta radiació interna. Tots aquests factors ja poden fer suposar que Saturn és menys actiu que Júpiter. Així és, si l'observem a través d'un bon telescopi, el globus de Saturn es presenta bastant uniforme, sense totes aquelles tempestes que té el seu germà Júpiter. Saturn té dos moviments principals, el de translació al voltant del Sol, que dura 29,4 anys, i el de rotació, que dura unes 10 hores. La combinació d'una baixa densitat i una elevada velocitat de rotació, i que es tracta d'una bola de gas, fa que Saturn no sigui exactament una esfera, sinó que sigui aplanat, amb un radi polar una mica menor que l'equatorial. En lloc d'esfera, té forma d'elipsoide. La seva estructura interna és pràcticament idèntica a la de Júpiter, amb hidrogen metàl·lic en un mantell inferior, una barreja d'hidrogen i d'heli en el mantell superior. El nucli és semblant a la composició de la Terra, però més dens. Els anells de Saturn són, certament, la característica més notable del planeta. S'estenen entre 6.000 i pico quilòmetres fins a 120.000 quilòmetres per sobre de l'atmosfera del gegant. Encara que els que veiem des de sempre, els que es veuen millor en telescopi, arriben fins a uns 66.000 quilòmetres. Els altres costen molt més de veure. Estan exactament en el pla equatorial del planeta i el seu gruix és petitíssim. Es creu que no superen els 20 metres de gruix. Estan formats per partícules amb mides que van des del micròmetre fins a la mida d'una casa. La seva brillantor es deu a la composició majoritària de partícules de gel que reflecteixen molt la llum. Saturn té 82 satèl·lits coneguts, dels quals n'hi ha un, Tità, que destaca per la seva mida, massa i perquè és l'únic que té una atmosfera. Després n'hi ha de 7 de mitjans: Japet, Rea, Dioni, Tetis, Encèlad, Mimas, Hiperió, i la resta són molt petits. La gran majoria són asteroides capturats per la gravetat del planeta.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. A Ràdio

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Segons el magistrat, no hi ha risc de fuga real i actual. L'expresident ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional i ha defensat la seva innocència. Zapatero, a més, un comunicat en què lamenta que se l'acusi de greus delictes que defensa no haver comès i assegura que ho defensarà en plena confiança. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu les coses que diuen d'ell, i els hi demana confiança assegurant que no els decebrà. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Dos sectors que ens porten a estar més alerta pel que fa al risc d'incendi. En el que portem d'any han augmentat els incendis de vegetació al Camp de Tarragona un 46% respecte a l'any anterior. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
2: Des de principis d'any fins al mes de maig, els incendis de vegetació al Camp de Tarragona han crescut un 46,69% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. En total s'han comptabilitzat 335 focs, 152 han afectat zones agrícoles, 84 han estat forestals i 119 s'han produït en àrees urbanes, segons dades facilitades pels bombers aquest dimecres al 112 de Reus. L'inspector Albert Castellet és el cap de la Regió d'Emergències de Tarragona.
3: El risc vindrà determinat per les onades de calor que ens vagin entrant i sobretot pels episodis de vent. Com deia, ara n'estem entrant amb una. Fins a Sant Joan segur que la tindrem i sembla ser que s'allargarà, per tant, un missatge clar a precaució amb el que és l'ús de petards i fogueres ara durant la setmana vinent i sobretot el dia de Sant Joan, ja que serà un moment de risc evident.
2: Castellet també ha assenyalat que s'espera una campanya d'estiu habitual i ha advertit que les properes setmanes podrien ser especialment complicades a causa de les altes temperatures previstes i de l'acumulació de vegetació als boscos, i ha demanat prudència a la població.
1: El Comitè Científic que assessora el govern espanyol en la gestió del brot de pesta porcina africana alerta que cap de les principals mesures de control de la malaltia s'ha aplicat fins al moment amb tota la intensitat desitjable. En un informe publicat aquest juny, els experts reconeixen l'esforç realitzat a les administracions, però consideren necessari reforçar, sobretot, les actuacions de vigilància. I no deixem aquestes dates perquè els treballadors que gestionen els fingers a l'aeroport del Prat han convocat 6 jornades de vaga de 24 hores els dies 20, 23, 27 i 28 de juny i també el 4 i el 5 de juliol.
4: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: De la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 17 de juny i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida. I, de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un paret més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogó, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots, que de fet s'estan inflant a hores d'ara, i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí, i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb quatre gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats insistim en l'arribada de la calor. Per això parlarem avui de la importància de la protecció solar. Entrevistarem Eugènia Canyada, de la farmàcia Casanova de Castellà del Vallès. I acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana, avui per analitzar la polèmica entorn al projecte de Mossos d'Esquadra a les escoles i les noves obligacions per a les aerolínies amb la normativa, la reforma de la normativa per part de la Unió Europea. A partir de les 5 coneixerem la cooperativa L'Olivera, que presenta el nou vi Arraona, de la mà de la Clara Griera, responsable del celler i presidenta de L'Olivera. Continuarem amb gastronomia per descobrir el restaurant L'Esmolet de Badalona amb els seus tres socis i xefs. Acabarem amb cultura i la recomanació des de Sabadell d'alguns llibres curts per passar l'estiu. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda, en el marc de l'edició número 29 del Premi Joves X Terrassa del Rotary Club d'aquesta ciutat, es va reconèixer la tasca del grup de colònies de Can Anglada. El seu projecte, Colònies d'Estiu, va rebre un import de 3.000 euros i en el mateix acte també es va premiar com a accessi del projecte Creixent Junts, Construint Futurs de l'Associació Coordinadora d'Ajuda Unida a Cau. En aquest cas, l'import és de 1.500 euros. Del projecte guanyador, el jurat del Rotary va voler destacar que és un model d'integració, d'igualtat i de transmissió de valors positius liderat per joves voluntaris i dirigit a infants que, gràcies a aquestes beques, poden gaudir d'unes colònies en què es fomenta la companyonia i l'estimació per la natura. Per la seva banda, Rafa Cazorla, representant de CaixaBank, va valorar la participació dels joves en el projecte guanyador i va destacar la importància de l'obra social de la Caixa pel fet de donar suport a projectes com el de Rotary Terrassa i d'altres que han suposat un ajut d'uns 150.000 euros en el darrer any només a Terrassa.
0: Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Les obres del nou tanatori de Torra a Sabadell ja estan en marxa. Aquest matí s'ha escenificat la col·locació de la primera pedra in situ al carrer Raimon Casellas, que és on antigament hi havia el Solar dels Gats o el polígon sud-oest. Es tracta d'un moment molt important per a la funerària, ja que amb aquest nou equipament no només començaran una nova etapa, sinó que també han volgut aprofitar per actualitzar-se. Alejandra Izard, consellera delegada de Torra, ho ha explicat així.
3: Aquesta evolució s'hi suma també la finalització de la concessió de l'actual tanatori, un fet que ens ha portat a impulsar un nou equipament privat, propi, pensat des de zero i orientat al futur.
2: La previsió és que els treballs acabin el setembre que ve i el nou tanatori pugui entrar en funcionament a principis del 2028, just quan es tancarà l'actual perquè acaba la concessió el 31 de desembre del 27.
0: Gràcies, Júlia. I ara, des del litoral, comencem per Badalona. Ens informa Martí Villegas. Bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Avui es compleixen 3 anys des que Xavier García Albiol va ser investit alcalde de Badalona amb un govern de 18 regidors. A falta d'un any per a les pròximes eleccions municipals, Albiol fa un balanç positiu de la feina feta fins ara i es mostra convençut que abans que acabi el mandat haurà complert amb gairebé totes les seves promeses electorals. Quan Xavier García Albiol va aixecar la vara d'alcalde el 17 de juny de 2023, va assegurar que transformaria Badalona. El batlle del Partit Popular creu que està complint la seva promesa i que és palpable a tots els barris de la ciutat, encara que assenyala que són els veïns els qui ho hauran de valorar. Albiol ha fet el balanç del seu mandat en una entrevista al Badalona 360.
5: Crec que s'està veient a tots els barris i sí que li puc dir una cosa, que jo estic totalment convençut que arribarem a final de mandat el mes de maig de l'any 2027 i el 85%, el 90% de tot allò que em vaig comprometre es sabrà dut a terme. I si no estan acabades, la majoria, per no dir tota la totalitat, em puc equivocar, estaran arrencades d'aquí a final de mandat.
4: Precisament un dels compromisos de l'alcalde va ser la construcció d'un complex esportiu amb piscina olímpica a l'antiga fàbrica Focus. A l'octubre, la Generalitat en va suspendre temporalment el planejament urbanístic per la falta d'un pla de mobilitat. Segons Albiol, aquest és un dels projectes del seu govern que s'han endarrerit més del previst, però ha assegurat que, passat l'estiu, ja començaran a fer-se avenços. L'alcalde ha destacat també l'inici de la pacificació de Francesc Layret, la remodelació de la Rambla de Sant Joan i l'aprovació del nou contracte de neteja com alguns dels projectes més rellevants que s'han impulsat sota la alcaldia, alhora que ha assenyalat l'asfaltat de carrers i la renovació de voreres i clavegueram arreu de la ciutat, entre altres actuacions.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Noelia Aguilar.
6: Bona tarda. La taxa de reciclatge serà un 15% més barata al Prat. Així ho ha confirmat avui el tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Acció Ambiental i Serveis Urbans, Joaquim Bartolomé, que també ha indicat que la rebaixa serà de caràcter retroactiu a partir de l'1 de gener de 2026. La mesura es va posar en marxa l'1 d'abril de 2025, quan tots els municipis amb més de 5.000 habitants van haver d'introduir per llei una taxa que cobrís el cost del servei de recollida de residus. A començaments del mateix any es va desplegar el sistema de contenidors intel·ligents amb mecanisme d'obertura, amb identificació a través de l'aplicació mòbil, la targeta o el clauer que s'havia distribuït des de l'Ajuntament. Segons el consistori, els contenidors intel·ligents que permeten la bonificació de fins un 40%, juntament amb altres reduccions, han fet possible aquesta rebaixa. Escoltem Joaquim Bartolomé, tinent d'alcaldia de l'àrea d'acció ambiental i serveis urbans.
7: Dintre d'aquesta millora amb el reciclatge, dintre de les subvencions que hem tingut de l'Agència de Residus i dintre també del concepte de que demanem, o sigui, farem una pròrroga dintre del servei, doncs tot això, aquesta suma, ens fa de que puguem rebaixar la taxa.
6: El sistema de contenidors intel·ligents ha permès que la recollida selectiva hagi passat del 39% al 54% interanual i la fracció orgànica hagi crescut també un 71%. Pel que fa als envasos, han augmentat un 113%, mentre que el paper ho ha fet en un 34%, i la fracció resta s'ha reduït un 21%.
0: Gràcies, Noelia. I ara, de retorn al Vallès, ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Castellà inaugura la nova piscina municipal de Colobrers aquest dissabte 20 de juny, amb un acte que tindrà lloc de 3:15 a 2:15 del matí i que comptarà amb la participació de la xaranga Bufant for Street Band i dels representants del Consell d'Infants de Castellà del Vallès. L'estrena del nou equipament inclourà dues jornades de bany gratuït, dissabte 20 i diumenge 21 de juny, en diverses franges horàries. L'aforament és limitat i per participar-hi caldrà reservar entrada prèviament amb registre previ a www.castellavallès.cat a partir d'avui dimecres. Les reserves estan adreçades només a persones empadronades a Castellà del Vallès i cada persona podrà reservar entrada per una única franja horària, incloure-hi una persona acompanyant que no caldrà que estigui empadronada al municipi. Per tant, la nova piscina municipal de Colobrers iniciarà la temporada ordinària de bany el dilluns 22 de juny i estarà oberta fins al 14 de setembre, de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 20 hores del vespre.
0: Gràcies, Albert. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Xaravella.
9: Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMD de Valldoreix ha emès una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació. Segons l'informe emès pels inspectors, aquesta situació suposa un risc greu per la salut pública i la instal·lació no es pot tornar a obrir al públic fins que es garanteixi l'eliminació total del risc. A més, segons exposa l'EMD a través de la nota, l'informe tècnic detecta diversos incompliments de la normativa vigent i que s'han d'esmenar en els terminis establerts, com són l'actualització del pla de prevenció de la legionel·la, la verificació dels elements de la xarxa d'aigua sanitària, l'acreditació dels registres documentals i la formació del personal de manteniment.
10: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local... Connectats. Can't touch this.

0: Aquest diumenge donarem la benvinguda a l'estiu i ho farem de manera oficial, tot i que ja portem diverses setmanes patint una intensa exposició solar. Avui parlem de com evitar problemes amb el sol. Albert Sant Andrés, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. El sol és vida, però una exposició sense protecció pot provocar cremades, al·lèrgies, fotoenvelliment, taques i un major risc de càncer de pell. En els últims temps hem escoltat de gurus, tals com a futbolistes o polítics, que recomanen una exposició solar sense protecció, que han posat en el focus mediàtic aquesta causa. Per tal d'evitar errors, parlem amb Eugènia Canyada, farmacèutica de la farmàcia Casanovas. Benvinguda, Eugènia.
2: Hola, bon dia.
1: Per començar, una mica directes al gra, què s'ha de fer davant del sol? Com ens hem de protegir, no? Perquè últimament hem estat escoltant moltes tonteries, crec.
2: Sí, últimament per xarxes s'han vist moltíssimes coses i fins i tot en algun programa de tele crec que han dit doncs, bueno, que no calia protegir-se del sol i així. Automàticament ja van sortir per xarxes socials també doncs, l'Associació de Dermatòlegs i tot de metges explicant doncs, que això que deien eren barbaritats. Ens hem de protegir enfront del sol, tant si el sol hi és sempre, tant si està plovent com si està núvol, el sol hi és. Per tant, encara més ímpetu, perquè molts cops quan no hi ha molt de sol, que està ennuvolat, tenim la sensació de que no ens estem cremant, perquè no tenim tanta calor, i ens cremem exactament igual. Cremes i protecció física, barrets, samarretes, parasols, el que necessitem doncs, per protegir-nos d'aquest sol.
1: Dèiem això, no?, de les tonteries que s'han dit. Quins efectes pot tenir, perquè tothom ho entengui, una exposició excessiva al sol?
2: Mira, una exposició excessiva, a la llarga acabaràs desenvolupant un càncer de pell i, clar, immediatament la pell té memòria. Potser el primer any no el tindràs, el càncer de pell, et t'hauràs cremat i prou, però és el que et dic, la pell té memòria i a la llarga doncs, t'acaben apareixent taques, hi haurà més envelliment i acabarem la gran majoria de gent acabaria desenvolupant un càncer de pell. No tinc color, vaja.
1: Què penses de tota aquesta gent que diu totes aquestes bajanades que s'estan dient? Perquè, com deia Sara, apuntaves que ja s'havia rectificat tot això, no? Però, clar, són gent amb molt poder mediàtic, no?, que al final acaben convencent a molts d'això, no?, del tema de que no s'ha de fer servir perquè porten, bueno, fins i tot s'ha dit últimament que porten químics i coses que afecten a la salut i a la sang i totes aquestes coses.
2: Bueno, jo crec que el que s'hauria de dir, primerament el que s'hauria de controlar és una miqueta el que són les xarxes socials, que es poguessin controlar, i després fins i tot la programació que s'emet per televisió, perquè crec que un d'aquestes polèmiques va ser en un programa més per televisió, i és el que tu dius, el segueixen moltíssims adolescents que després et diran doncs, que no es volen protegir del sol. Evidentment que els filtres solars porten productes químics, poden ser, els filtres solars poden ser de dos tipus, o físics o químics. Els físics no porten tants productes químics, però sí que és veritat que potser la seva textura, doncs clar, és molt més densa, queda com més una capa blanquinosa, tot i que ara han millorat molt, dermatològicament, però vaja, ens hem de protegir del sol d'alguna manera, i si no, doncs a l'ombra, o amb barrets, o amb, si no es volen posar cap producte, doncs amb samarretes, amb el que vulguem, a protegir la nostra pell.
1: Per entrar una mica en matèria més tècnica, què és el factor de protecció solar i com funciona? Perquè veiem amb les cremes i amb tot allò, no? El factor 50, factor 20, factor... Què és? Com funciona tot això?
2: Bueno, hem de buscar un factor de protecció alt. Actualment ja sempre estem treballant amb factors de protecció 50. I el que és molt important que vigilem quan el comprem és que ens protegeixi amb tot el ventall de radiacions que hi ha. La UVA, la UVB, la llum infraroja i la llum blava, que molts cops no ho tenim en compte, però hi ha gent que et diu no, és que jo treballo a l'interior, però bueno, les pantalles, les llums, tot això ens produeix una radiació i aquesta radiació també és perjudicial pel nostre cos. Llavors, l'important és això, que veiem que està, doncs, les quatre radiacions estan cobertes. I el que també últimament, ara ja fa anys, que també el que estem fent és via oral protegir-nos per aquest sol. O sigui, estem protegint, quan ens posem un fotoprotector, estem actuant a nivell d'epidermis. Però la UVA, per exemple, penetra fins a dermis, produint-nos un dany celular. Llavors, via oral el que fem és millorar aquestes cèl·lules per intentar minimitzar el possible aquest dany que ens produeix el sol a nivell ja de dermis, en el que són taques, el que són arrugues i el que són al·lèrgies solars.
1: Per tant, contra més alt no el factor, més protecció, i és el més recomanable, entenc.
2: Sí, en principi, per molt alt que sigui, en principi, tenim com la idea de com més alt és el factor, més temps podem estar sense posar-nos el factor de protecció, però actualment jo recomanaria cada 2 hores, si es pot, reaplicar el factor de protecció. Sempre faig una mica recordatori, sempre és important posar-lo 30 minuts abans de l'exposició al sol. Per tant, jo que sé, si tenim nanos i se'n van al casal, posem-li la protecció solar ben posada a casa, amb crema o el que sigui, i llavors a la motxilla se li poden posar molts d'aquestes novetats que hi ha avui en dia. Hi ha estics, hi ha brumes, que és com molt més fàcil la reaplicació, perquè no quedin enganxosos ni res i per ell sigui fàcil, però cada 2 hores ens hauríem de reaplicar la protecció solar. I sobretot amb nens, que la platja, la sorra, els fotoprotectors de nens ja acostumen a ser més resistents al roce, però igualment els nens es mouen molt, es banyen molt, llavors és importantíssim la reaplicació.
1: I aquí entrem també en un tema, no?, de quines són les marques o els productes més recomanables, perquè veiem els típics protectors de supermercat i els que teniu a les farmàcies, no? Això com funciona?
2: Bueno, ara hi ha moltes marques que comparteixen, que estan a súpers i a farmàcies. Clar, l'únic que hem de mirar és que realment siguin marques que estiguin autoritzades, que portin tots els registres, conforme han passat tots els controls, i que els controls que cerciorin que si ells posen que és una fotoprotecció 50, UVA, UVB i això, realment sigui això. Llavors han de portar tots els segells acreditatius de la Comunitat Europea que ho certifiqui.
1: O sigui, el més important al final és que estigui tot certificat.
2: Sí, que sí, sí, sí, sí.
1: Perquè les persones amb pell fosca també necessiten protecció solar?
2: Igual, ens cremem exactament igual els de pell fosca que els que no. Sí, sí, que necessiten exactament la mateixa protecció solar.
1: Quines zones del cos solen quedar més desprotegides amb facilitat? Perquè al final estem acostumats a l'esquena, als braços, a les cames i al cos, si anem a la platja, si no portem samarreta. Però quines zones són les més crítiques en aquest aspecte, que potser no les estem protegint suficient?
2: Mira, com a curiositat, un cop va venir una senyora que s'havia cremat la planta dels peus. Clar, molt cops no hi pensem, amb la planta dels peus, però clar, si estàs tombat a la platja i et toca el sol a la planta dels peus, doncs se't cremarà la planta dels peus. Clar, les zones que més ens cremem doncs acostumen a ser esquenes i així, perquè potser un sol no s'hi arriba tant a posar-s'hi. Però, vaja, la cara, aquí normalment arriba molta gent amb la cara cremada, i tot i que hauríem d'estar acostumats a protegir-nos del sol, però ja no l'estiu, sinó l'hivern, agafar la nostra rutina facial, al final de tot, posar-nos la protecció solar. Hi ha moltíssimes cremes hidratants d'hivern o antiarrugues, si estem parlant d'una persona més gran, que ja porten la protecció solar incorporada. Llavors, facilita molt l'ús, però ens hauríem de protegir tot l'any, cada dia.
1: Perquè parlem molt d'ara a l'estiu, no? Ara ho deies, no? L'hivern també, parlem molt de l'estiu, d'anar a la platja, no? Que és quan més, potser més consciència tenim, però potser hi ha gent també que treballa al carrer, no? De diversos oficis. Com s'hauria de protegir aquesta gent? Perquè moltes vegades veus al carrer la gent sense samarreta, no? I dius, ostres, potser t'hauries de tapar més, no?
2: Sí, clar, aquesta gent, jo entenc que si estàs treballant al carrer, depèn de què estiguis treballant, doncs pot ser una mica difícil anar-te reaplicant crema cada 2 hores, però el que sí que seria molt important en aquesta gent és la protecció física que dèiem, el que tu deies, les samarretes, si pot ser de màniga llarga molt millor, i barret, i ja no una gorra, t'estic parlant d'un barret ampli, que li protegeixi el que és el clatell, que li protegeixi ben bé la cara. Seria el més important per aquesta gent, a part de la protecció solar, però a part posar-hi les barreres físiques perquè no es cremin.
1: Perquè parlaves ara també de protegir-nos des de dins, no? Quines altres mesures, a banda de les cremes solars i de tapar-nos, podem tenir que són importants?
2: Bueno, et deia aquesta, el que són ara ja normalment tots els laboratoris de protecció solar també han fet aquest tipus de comprimits, normalment són comprimits, pot ser que existeixi algun amb estics i jo no ho sàpiga, però normalment són comprimits, i és això, estem protegint les nostres cèl·lules des de l'interior. Això ho nota moltíssim la gent amb al·lèrgies solars. Les al·lèrgies solars no es produeixen, el que et deia, no es produeixen a l'epidermis, sinó a la dermis, més interiorment. Llavors, amb aquests comprimits que fan que les nostres cèl·lules siguin més resistents i més fortes, perquè ens entenguem, doncs faran que no desenvolupis aquesta al·lèrgia solar, no desenvolupis aquestes taques i totes aquestes coses.
1: Parlàvem de l'hivern, de l'estiu, no? Que l'estiu és quan més protecció tenim. Però també has comentat el tema dels dies ennuvolats, que això potser és el que més ens escapa, no? Els dies, bueno, no fa sol, el sol el tenim, no fa sol perquè està ennuvolat, però el tenim. Què hem de fer en aquests dies?
2: El mateix, és, de fet aquí a la farmàcia ens ho trobem, hi ha molta gent que quan li dones una mostra de protecció solar o alguna cosa diu, no, si jo no vaig a prendre el sol. Dic, no, si no és qüestió d'anar a prendre el sol, és que quan passegem pel carrer, quan sortim al jardí a regar les plantes, hi ha moltes senyores grans que diuen, no, és que no el prengui el sol, no vaig a la platja. No, si només surti al carrer, el sol et toca, tant si hi ha sol com si està ennuvolat. Llavors, o està plovent, és igual, si plou, el sol també hi és. Llavors, és això, és protegir, és agafar l'hàbit de protegir-nos amb el que et dic, eh? Al final de l'última crema que ens hem de posar a la cara o als braços o així, és la protecció solar. Primer ens hidratem i després ens protegim del sol. Fins i tot, no ho havíem parlat amb tu, però hi ha molts medicaments que són fotosensibles, que augmenta la nostra sensibilitat al sol. Jo em puc estar prenent pastilles anticonceptives i aquestes pastilles faran que la meva pell sigui molt més reactiva al sol. Llavors, encara raó de més, ens hauríem de protegir. Llavors, molts cops no ho tenim en compte, però és molt important que dintre del teu pla de medicació que tingui cada persona, ho preguntin a la farmàcia i s'assessorin de si n'hi ha alguna que realment li pot produir aquest efecte.
1: Una de les coses més perilloses que també has parlat a l'inici és l'exposició al sol i la relació amb el càncer de pell, que potser és la malaltia més greu en aquest cas, no? Quina relació hi ha realment amb això? Perquè parlàvem, no, dels influencers aquests que coneguen tot. Què podem especificar d'això?
2: No sóc dermatòleg, no sóc metge, vull dir, no sé exactament, no et puc donar números estadístiques i així, però està més que comprovat que enfront d'unes cremades solars, a la llarga acabes desenvolupant uns càncers de pell. Sobretot, si només falta fixar-te si vas pel carrer amb gent gran que és una mica calbs i així, si ho mires veuràs les taques i les ferides que els hi surten en el cap. És importantíssim aquí posar-se el barret i posar-se, bueno, a part de posar-se les cremes, i anar al dermatòleg. Tots tenim molt l'hàbit d'anar al dentista, d'anar a les revisions ginecològiques, fem moltes revisions periòdiques, però igualment hauríem d'anar a fer una revisió periòdica al dermatòleg i que ens mirés si realment les taques, i si tenim taques, doncs ens fan un mapa, que diuen, que miren, doncs, si aquestes taques creixen, si no creixen, si han augmentat de número o han augmentat de tamany, i hauríem d'agafar l'hàbit d'anar un cop a l'any al dermatòleg, com a mínim, a refer una revisió de taques que puguem tenir. Molts cops diem, no, jo tinc piguetes. Sí, són piguetes, però a la llarga poden no ser piguetes que fan tanta gràcia. Llavors, és important això, conscienciar-nos de... Crec que entre el jovent ja està molt, bueno, ja ho tenen bastant assumit, però conscienciar-nos del perill del sol i d'això, i d'anar al dermatòleg i de controlar tot el que són taques o fins i tot crostetes que no acabem de tenir molt clar què són, no sé si és una piga o és una berrugueta, consultem-ho al metge, que és l'especialista.
1: I la pregunta ja del milió, no? Quan no t'has protegit bé i et cremes, què hem de fer en aquesta situació?
2: Bueno, sobretot, rehidratar-nos molt, perquè si t'has cremat, també pot ser que acabis tenint mitja insolació. Rehidratar-nos molt. Hi ha les pastilles que dèiem abans, que ens ajudaven des de dintre de la nostra pell, en aquest cas també ens poden ajudar molt al que és recuperar la nostra barrera lipídica i la nostra pell. I després hi ha cremes específiques per regenerar la pell. Hi ha els aftersuns de tota la vida, però després també hi ha aftersuns que, a més, ajuden a regenerar l'epiteli de la nostra pell i que no, bueno, millorar aquesta cremada. Evidentment passarem alguns dies malament i si ens toca la roba a la pell, doncs ens farà mal, però sí, es pot, evidentment, la regenerarem.
1: Doncs Eugènia Canyada, farmacèutica de la Farmàcia Casanovas, moltes gràcies, ens protegirem aquest estiu, ara que arriba aviat, ens protegirem bé i esperem no haver de venir cremats aquí a la farmàcia a veure-us.
2: Molt bé, perfecte, això ho esperem.
1: Doncs Carme, ja ho heu escoltat, ens hem de protegir molt i ens ho han dit des d'aquí, des de la farmàcia Casanova de Castellà.
0: Doncs bona tarda. Gràcies, bona tarda, Albert.

0: Passen gairebé dos minuts de dos quarts de cinc de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui la compartim amb la Marta Gómez, que és membre de l'associació Roda Blava del Plat, del Prat. Marta, molt bona tarda, com estàs? Marta, bona tarda. No tenim a la Marta. Saludem a l'Agustí Bernat, que és advocat, i espero que el tinguem a castellà. Agustí, bona aquí, tarda.
1: Aquí en cuerpo y alma, a la vostra disposició, com sempre.
0: Molt bé, gràcies. Saludem també el Toni Fernández, que és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social. Toni, bona tarda.
2: Molt bona tarda a tots.
0: Molt bona tarda. Doncs a veure si tenim la sort de recuperar la Marta. De vegades els tenim, però per alguna qüestió misteriosa de la tècnica que no sabem, doncs apareixen una mica més tard. En qualsevol cas, estem pendents, eh? Quan tinguem a la Marta, ens ho feu saber i així la saludem i la incorporem a la tertúlia. Bé, recuperem un vell tema, és un tema, podríem dir, que recent, a propòsit d'una entrevista que li van fer la consellera Parlon aquesta mateixa setmana a Catalunya Ràdio, però pensàvem que el projecte aquest dels Mossos d'Esquadra, les escoles, els centres educatius, amb tota la polèmica que hi va haver, doncs havia quedat en un calaix i fins a nova ordre, no? Però la qüestió és que, precisament, a partir d'aquesta entrevista de la consellera Parlon i una posterior rectificació de la portaveu del govern, Sílvia Paneque, doncs sembla que el tema ha tornat un altre cop a posar-se sobre la taula. Núria Parlon deia que aquesta prova pilot, en la qual hi participaven, en un principi, 14 centres. Ara només en queden 7 centres educatius. La consellera deia, no, el tema està aturat. Esperem reprendre'l en un futur. Però després la portaveu del govern va aparèixer per aclarir que el programa continua i que continua tal com estava previst. Recordem que l'objectiu d'aquest programa és intentar resoldre problemàtiques de convivència i de seguretat dins de les aules. Si aquest programa pilot hagués continuat amb, diríem que amb normalitat, amb tots els centres previstos i tal, doncs el govern tenia previst fer el mes de juliol, és a dir, d'aquí unes setmanetes, una primera estimació, una primera valoració. Però, de fet, aquesta valoració l'haurà de fer una mica més tard. Si, com deia, aquesta prova pilot continua amb 7 centres, quina valoració ha de fer el govern el mes de desembre per decidir si s'estén o no aquesta fórmula als la resta de centres del país? Què penseu?
2: Doncs, mira, jo penso que el que ha de fer... Bueno, aquest govern, un diu una cosa, l'altre diu l'altra, això està clar, és palès, el que ha de fer és plegar. Sap greu dir-ho, però vull dir, quan arriba un moment que la incompetència és tal... escolta, els ciutadans tenim dret a estar assabentats, a saber per on anem, què és el que passarà, i aquí un diu una cosa, l'altre diu l'altra, són del mateix govern, són del mateix partit. Vull dir, és una pena, fa una mica de pena. Llavors, aleshores, jo crec que aniria bé que fessin una reflexió i que deixessin manar uns altres perquè ells estan esgotats. Suposo que van arrossegats de l'esgotament de Madrid. I aquí, pues, també, mira, noi, però és que això és Catalunya, és diferent. Mm.
0: Però aquest és l'únic argument pel qual haurien de plegar o és que s'acumulen una sèrie de...
2: No, és evident que n'hi ha altres, eh? Vull dir, això és un que fa que el vas bé, sí, però vull dir, no, en són molts. I, és clar, agafis per on tu agafis, pot ser que algunes conselleries tinguin bona fe, que bueno, que s'hi posin, però, escolta, quan arribes és com lo de Collserola tancat, vull dir, i la gent necessita també una miqueta d'explicació, ja sabem que tot és complicat, que els temps que corren no són els millors, però, escolta, que no ens prenguin el pèl, és el que jo opino, eh?
0: Val. Quina és l'argument o la interpretació que fa l'Agustí? Deixeu-me que saludem primer a la Marta Gómez, que, com dèiem, és membre de l'associació Roda Blava del Prat. Marta? Hola.
3: Pero no escucho, Valeria. No se oye ahora.
0: Nosaltres sí que l'estem escoltant, a la Marta. Marta, sí que t'escoltem nosaltres. És allò que deia
3: Hola,
0: jo abans.
3: Vale,
0: t'escoltem,
3: sí.
0: T'escoltem. I tu?
3: Vale, perfecte. Sí, sí, t'escolto.
0: També?
3: Sí, sí.
0: Vinga.
3: També, sí.
0: Doncs
3: sí.
0: Vinga, avui tertúlia amb l'Agustí Bernat de Castellà i el Toni Fernández de Badalona. I parlàvem, hem començat a parlar sobre aquest projecte dels Mossos a les escoles, no? I de la possible valoració que pugui fer el govern si és cert que això continua endavant amb la meitat dels centres que s'havien proposat en un principi. Ara li preguntava a l'Agustí què en pensa. Cal que això tiri endavant? No? Quina força tindrà una mostra de 7 centres quan era una prova pilot que han caigut pel carrer, pel camí, 7 centres més? Quin valor té?
1: Bueno, pues, a veure, també m'agradaria com el Toni dir allò, que definitivament que pleguin tots, perquè el que pot ser una bona iniciativa, a veure, amb moltes matitzacions, però anem a suposar que fos una bona iniciativa, ho han dut de la pitjor manera possible, amb la qual cosa, pues, aviam, em sembla que la mala imatge que s'ha donat és espectacular. Això d'entrada. Després, jo des que va sortir tot el tema aquest, em vaig tenir que posar les mans al cap, perquè, aviam, situem-nos, perquè en un centre educatiu hagin d'haver-hi forces d'ordre públic, policies, com li vulguem dir, de paisà, per determinades circumstàncies que totes som, aviam, en què hem convertit els nostres centres educatius? A veure, i anem a veure, i ja n'hi ha prou tant allò de dir, no, és que necessitem més mediadors, més psicòlegs... A veure, per favor, comencem a agafar el toro per les banyes d'una vegada. O sigui, si realment hi ha problemes de convivència, hi ha problemes d'agressions, hi ha problemes de fets violents, que no hi ha integració, a veure, si resulta que mira que s'ha intentat fer mediació, s'han intentat fer molt, molt bones paraules i fallen, i algú se li ha acudit que potser la possibilitat és que hi hagi gent policies a dintre, aviam, deixem-nos ja de paños calientes, i aquí tenim un problema realment greu. I alguna cosa podria dir, jo tinc una filla que es dedica a l'ensenyament, no diria on, a veure, només m'ha fet pinzellades, però quan et trobes un nen de 12 anys que va amb una navalla a l'escola, l'enganxen, truquen els pares, i li diu, això danyo a algú? I dice, no, pues entonces no passa nada. Què voleu que us digui?
0: Ja.
1: Em sembla que potser, no, només potser, una miqueta de raó pot haver-hi. Ara, sí que aleshores me'n vaig, com deia el Toni, que aquí algú s'hauria de plantejar el termini de dimitir, perquè és un tema que s'ha d'explicar molt més, ha d'haver-hi moltíssima més pedagogia de la que s'ha fet, i a partir d'aquí, realment que hi hagi un acord. Però, i torno una mica al començament del que he dit, em consta que hi ha instituts en els quals els Mossos d'Esquadra es presenten dia sí dia també. A partir d'aquí, doncs, oi, potser que cadascú tregui les seves conclusions.
0: Són Mossos que van de paisà, també ho hem de dir, que no van d'uniforme. Marta.
3: Doncs a mi em sembla una miqueta una vergonya i una llàstima, no? Perquè al final, si estigués una miqueta millor l'educació pública, que és el que hauríem de fer un pensament de reforçar-la o de fer una reinversió, i hagués personal més preparat o tinguéssim el temps, l'espai, una ràtio més baixa per alumne i mestre, potser es podria, no caldrien els Mossos a les aules. Que si és l'única solució, doncs no sé, a mi és que no m'emociona el tema de la policia en un aula, en general, en absolut.
0: Seríeu partidaris, doncs, que el govern es replantegés de tirar endavant aquest projecte, donat, a més, el panorama actual?
2: De la manera com plantejat, sí. És evident, ho han de plantejar d'una manera més entenedora, i perquè, bueno, ja es veu que hi ha contradiccions entre ells, vull dir, és impresentable això de tota la manera que està ara, vull dir, és evident.
0: El que passa és que si bé el govern diu que es fa en altres països de la COE, que també es fa en altres comunitats, potser caldria veure com ho fan altres llocs per saber com ha encaixat, no? Perquè si s'està fent i això està tirant endavant en altres llocs, bé, haurien de poder tenir informació de com està funcionant, ni que sigui com a referència. Però insisteixo, és un projecte que s'hauria de replantejar el govern, Agustí?
1: Totalment d'acord. Insisteixo, existeix una problemàtica, negar-ho jo crec que és absurd. Ara, a partir d'aquí, la forma d'intentar combatre o d'intentar reconduir tota la situació, em sembla que necessitem moltes més explicacions, molts més arguments, i si resulta que un d'ells pugui ser això, pues, bueno, que hi hagi un senyor que en lloc de ser, o sigui, un senyor policia que estigui en film, és que per una pel·lícula que vaig veure ahir a la nit, un policia que estigui allà dintre infiltrat i amb totes les comilles del món per detectar totes aquestes situacions, a veure, no sé, és que depèn de cada institut.
0: Ja.
1: És que depèn de cada situació, depèn de moltíssimes coses. I a més a més un altre detall, perquè has insistit molt en el tema de que és una prova pilot.
0: Sí, és prova pilot.
1: És que al final arriba un moment per dir, escolta, m'estàs parlant en sèrio? Una prova pilot? De debò? Home, jo diria que per prendre aquesta situació s'ha tingut que fer tota una sèrie d'estudis, s'ha tingut que fer tota una sèrie de reunions, s'ha tingut que parlar moltíssima gent. No em pots venir ara a dir que és una prova pilot. No. I com molt bé has dit tu ara, si resulta que en altres comunitats o en altres països, sí, això existeix i m'agradaria saber els resultats que tenen, pues, a veure, potser anem per aquí. Potser anem per aquí.
0: Clar. Ara que parlaves això de la pel·lícula, m'ha fet recordar la polèmica de les infiltracions policials en les assemblees de docents durant aquestes vagues, que m'imagino que això doncs, encara ha provocat més rebuig contra aquest projecte, no?, dels Mossos als centres educatius. No et sembla, Marta?
3: Sí, o sigui, tal com ho estàs explicant ara, potser el remei acaba generant més conflicte, no? En comptes d'entre els alumnes, entre docents i personal policial. No sé, a mi és que no em sembla una solució, i a més, si la notícia deia que estava frenat de moment aquest projecte, doncs estan a temps de no tirar-ho cap endavant, de donar-li una miqueta una volta, perquè al final, no sé, quan hem vist, no hem vist mai personal policial a les aules, no? Sembla una miqueta un estat marcial, això.
0: Home, la notícia deia, segons declaracions de la consellera d'Interior, que estava aturat, però després va sortir la portaveu del govern, Sílvia Paneque, a dir que això continuava segons el previst, quan jo diria que la majoria ja pensàvem que això havia quedat més que aparcat, sobretot per l'actual situació de les vagues, bueno, d'aquestes manifestacions i aquesta falta de consens a l'hora d'arribar a bon port les negociacions. Però vaja, que no sé quina serà la valoració que pugui fer el govern el mes de desembre, amb aquests 7 centres, si serà suficient la valoració com per tirar endavant aquest projecte a la resta de centres educatius, perquè aquesta era la idea. Ja veurem què és el que es farà. No sé si voleu aportar alguna reflexió més sobre el tema.
2: No.
1: A mi m'ha agradat el que la Marta ha dit de que quasi ha dit un estat marcial, jo et diria un quasi un estat policial. I no sé, és que no m'agrada. Quan preparava el programa m'ha vingut a la memòria, jo de 12 anys, com tots que vam estar a l'escola, només una vegada es va presentar la policia i va ser perquè és que hi havia una amenaça de bomba. Res més.
0: No hi hauria examen aquell dia, no?
1: No, que va, i tirar-te 2 hores al pati jugant, oi, va ser espectacular.
0: Ja, ja.
1: Però aleshores, quan comences, o com també heu dit, de que fins i tot dintre de les assemblees de mestres hi ha hagut policies infiltrats,
0: sí.
1: Ja està bien, ja està bien.
0: No era una pel·lícula, com en el teu cas.
1: No, per això t'ho dic, O sigui, puc arribar a entendre en segons quines circumstàncies sí que pugui haver-hi aquestes infiltracions, que seria molt llarg d'explicar, no és el tema d'avui.
0: Ja.
1: Però, per Dios, en una reunió de mestres per un tema laboral...
0: Doncs, escolteu...
1: On estem arribant, per Dios?
0: Uf, mira, fem tertúlies per parlar de totes aquestes qüestions que ens afecten a tots més o menys. Parlem d'un que segurament sí que ens afecta a una gran majoria. No sé si vosaltres acostumeu a agafar avions, ni que sigui un cop dos l'any. Sí?
3: S'intenta.
0: Ho dic perquè la Unió Europea per fi sembla que ha acabat tancant aquesta reforma de la normativa, intentant deixar clares algunes coses, com per exemple el fet que obligarà les aerolínies a incloure el preu de la maleta de mà a l'inici de la reserva, perquè quedi clar i transparent doncs que estem pagant per aquella maleta, que el viatger no s'emporti una sorpresa a última hora quan li surti la tarifa final. I en aquesta, la tarifa del bitllet haurà d'incloure precisament aquesta maleta. Però les aerolínies podran continuar cobrant per equipatge de mà. Aquesta és una de les qüestions que Espanya va votar en contra, però n'hi ha d'altres que segurament heu pogut veure a les notícies. Jo no sé si penseu que amb aquesta normativa que encara ha de votar definitivament al Parlament Europeu i ratificar el Consell d'Europa, és una victòria per als consumidors o no? Perquè se suposa que això hauria d'anar en benefici dels consumidors. Què en penseu? El consumidor surt guanyant, les aerolínies canten victòria, perquè a més sembla que ja estan d'acord la patronal. Com ho veieu? Toni?
2: Doncs no ho sé, jo la veritat, crec que el consumidor surti guanyant, poques vegades hi surt en aquests temes, perquè clar, aquí, si hi ha aerolínies, hi ha una normativa europea entremig, vull dir... aquí que s'opina d'una altra manera, la veritat és que des de que ha sortit això no he tingut l'oportunitat de volar. Llavors, aleshores, quan vegi com s'enfoca de nou la cosa, podré tindre més elements de judici, però a mi em sembla que d'entrada, a favor al consumidor, jo crec que d'entrada no se n'hi fa cap, encara que sembli que per un cantó per l'altre se'n pugui fer.
0: Mm-hmm. O sigui, tu, quan tinguis proves...
2: Sí.
0: És a dir, quan et toqui a tu rebre
2: directament...
0: Exactament.
2: Llavors diré, l'any passat va anar així, fa dos anys anava a baixar, però ara, de moment, no sé com anirà. I jo, com que no em crec a ningú d'aquests polítics, tant d'aquí com d'allà, vull dir que a l'hora de fer coses tothom té molta boca, però la veritat... fa el que pot i escombra cap a on creu convenient, per raons, per interessos econòmics, del que sigui, d'aerolínies, del que faci falta, però la veritat és que no ho veig clar.
0: Ja. Com ho veus tu, Agustí?
1: Com a qüestió prèvia, Toni, com diuen aquell, me l'has deixat votant per rematar a porta. Que pleguin tots.
2: I tant.
1: Perquè és que, a veure, aquest és un d'aquells temes de que, a veure, quan un es posa a mirar-ho, allò, en fi, comences a gratar-te una mica al cap, però quines ganes de complicar la vida a tothom, per una banda, i per altra banda també, quina desregularització que arriba a haver-hi en tot aquest tema. Doncs mira, ara en els últims dos anys ja he agafat algun avió més, però m'havia tirat molts anys sense agafar-los. I aleshores, a veure, el cachondeo, perdona l'expressió, però la broma aquesta, de que un equipatge de mà o la bossa que poses a sota del seient, jo he arribat a veure bosses que es posen a sota del seient, que si poses la bossa tu has de treure el seient, o directament les de posar al portaequipatges, o directament, o tot el tema aquest dels equipatges de mà, va ser la forma civilina d'evitar-te de facturar la maleta.
0: Clar.
1: Con la qual, a veure, és que arriba un moment de que, evidentment, les aerolínies han fet el que han volgut, els consumidors també, I entre l'uno per l'altre, al final hi ha hagut el desgavell aquest. Que amb aquesta normativa, ara s'intenti posar una mica d'ordre, i, si, per exemple, el preu del bitllet, és que hi ha vegades que et trobes que és escandalós. Perquè trobes una oferta de que, mira, un vol allà on sigui, 40 euros, oi, perfecte, l'agafo. Sí, portarà aquí patxa demà, sí, ara són 70. Home, no fotis.
0: Clar, no fotis. De fet, l'anunci sempre després. És des de.
1: Ja, no, ja, ja.
0: Tu entres...
1: Ja.
0: I un cop ressegueixes tot el camí, el preu final és ben bé un altre. Però clar...
1: Per això mateix. I aleshores, a veure, davant de tot aquest desgavell, home, si això posa una miqueta d'ordre, doncs ja benvingut sigui. Ara, jo em vaig venir de que la disbauxa seguirà igual, perquè hi ha el tema de l'equipatge de mà, que vete tu a saber aleshores quines tarifes posarà cada companyia. Després això del que va sota el seient... deixa una mica la porta oberta, que alguns podran cobrar, uns altres no. No sé. Com tota normativa europea, és d'aquelles amb molt bones intencions, però que després el desgavell que arriba a ocasionar...
0: Que queda la lliure interpretació, no? Queda la lliure interpretació tant del client com de l'aerolínia. I en cas de litigi ja sabem qui guanya.
1: Exacte.
0: Marta...
3: Sí, jo anava a dir que al final l'única diferència és que en comptes de portar-te l'ensurt del preu al final... l'acabar la transacció te l'emportes des del principi. Si ja d'entrada dius, hòstia, esto me va a salir por un ojo, no? I vull afegir també que tu has dit que la patronal hi està d'acord. I normalment quan la patronal hi està d'acord, el consumidor no és qui surt beneficiat.
0: Clar, aquí està la qüestió també. Sí, és evident, és molt evident. Si estan contents, pues, això vol dir que la banca no perd, no?
3: Exactament.
0: Però penseu que... la maleta de mà hauria de considerar-se un dret bàsic del passatger, igual que el seient o la targeta d'embarcament?
3: Jo sempre aposto per la gratuïtat. O sigui, per mi això hauria de ser gratis, em sembla un abús.
2: Sí, sí.
3: La de butaca ho puc entendre, o sigui, et cobren per transportar-te i tal, però la de mà, que de vegades només és el teu monedero i un llibre, i poca cosa més.
2: O
3: un abús.
2: Sí, d'acord. Totalment d'acord.
0: Clar, el que passa és que és possible, no ho sé, interpreto que a lo millor, a veure, sempre hi ha algun espavilat que es passa de la ratlla i vol fer passar un equipatge de mà pel que no és. I després acabem pagant justos per pecadors, no? Perquè un equipatge de mà és fàcil d'entendre. Però, clar, o ho delimitem exactament, o ho definim exactament amb perquè tothom ho tingui clar, perquè, si no, aquí cadascú pot fer de més i de menys. Agustí.
1: Correcte. És que acabes de donar el clau. O sigui, s'ha de definir molt bé què entenem per cadascun d'aquests equipatges. Mira, un dels últims viatges que vaig fer van enxampar un nen que volia, o sigui, com a equipatge de mà, entenent la motxilla aquella que pots posar sota el seient, exagero, és com si hagués posat una rulot allà plegada per després obrir-la i tenir la casa muntada. Clar, evidentment, quan li van dir, no, és que això no passa, el que va arribar a treure d'allà dintre, jo em pregunto com ho va aconseguir posar.
0: Sí,
1: sembla... I clar, evidentment, això no va colar. Això és, com a poc, és una maleta de mà, per més motxilla que sigui.
0: Entre algunes de les... les reformes, de fet, mantenen el marge de 3 hores, per exemple, de retard, que donarà dret a compensació. El volien ampliar a 4, no, van dir no, ho deixem en 3, ho mantenim. 3 hores de retard dona dret a compensació. Val. Però després tampoc no varien les indemnitzacions que estan entre els 250 i els 600 euros. Us semblen límits suficients? Tant les 3 hores de retard com aquest marge entre els 250 i els 600? Molt ràpid, perquè estem ja en temps quasi...
2: Home, és molt discutible, perquè cada vol pot haver-hi un problema, pot haver-hi algun incident que marqui fora, vull dir, és molt discutible. Vull dir, si volen deixar-ho 3, que ho deixin, però no sabria què dir-te.
0: Ja, depèn de com t'afecti allò, no? Perquè 3 hores de retard,
2: sí,
0: a lo millor et fa perdre una feina, un negoci, un...
2: Evidentment.
0: O el que sigui.
1: Això mateix. Mm-hmm.
0: Però vaja, no sé, alguna aportació molt ràpida, Marta o Agustí, tanquem.
3: Jo diria el mateix que acaben de dir, és a dir, no és el mateix que és que hi ha una, no sé, una tempesta brutal on tu voles i no pots volar en 2 hores. Jo, de fet, baixaria de 3 a 2, però mira, si ho han de deixar en 3, també, doncs, és prou raonable.
0: Bé, només cal que creuem els dits si heu d'agafar algun vol aquest estiu i que pugui girar rodó. Esperem que sigui així. Moltíssimes gràcies, Marta, Agustí i Toni. Que tingueu molt bona tarda i bon estiu.
2: I a vosaltres, bona tarda.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau. Adéu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula. Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
5: No, Peyu, tu no hi seràs.
4: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
6: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a llums d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones que no es coneixen entre elles comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria del 2025 de l'entitat, que també revela que els relloguers han passat del 32% al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen el sindicat CGT, la intersindical IABACOS i el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles bressol públiques, de gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. La iniciativa Tasta Mandó torna aquest estiu amb una programació que combina tastos, demostracions gastronòmiques, activitats familiars i la participació d'una vintena de restaurants de la ciutat. Impulsat per De Collserola i l'Ajuntament, el projecte arriba a la seva cinquena edició amb l'objectiu de consolidar el tomàquet mandó com un producte de proximitat present a les taules de Sant Cugat durant tota la temporada. La Universitat Internacional de la Pau celebrarà del 2 al 8 de juliol a la Unió Centre Cultural la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reunirà especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global, marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. Segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre i des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a dansar, la proposta de nova creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major de Sant Cugat. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.

0: 5 de la tarda i 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimarts, de dimecres, i anem ara fins al Servei Català de Trànsit per saber quina és la situació a aquesta hora de la tarda. Eduard Sánchez, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. De moment, pel que fa a volum de trànsit destacable, hem de parlar de l'autopista AP7 a la zona del Vallès, concretament entre Parets, la zona de Mollet, Santa Perpètua i Casa Arribant a Barberà del Vallès, on encara queda lentitud de maturades després d'un accident d'aquest matí, migdia, ara ja tot retirat, tots els vehicles oberts, però vaja, encara no acaba de fer net aquesta zona. De fet, hi ha intensitat, força intensitat, en sentit contrari, la zona de Sant Cugat fins a Cerdanyola, en sentit, per tant, Girona, en aquesta mateixa autopista. A la resta de punts destacarem la C58 i la C33, amb lentitud i aturades les dues de Montcada, el nus de la Trinitat, i molt volum de trànsit a les dues rondes de Barcelona i en els dos sentits de la marxa, de mateix diferents trams de cues, com dèiem, a les dues i en els dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.

0: tarda.
1: Gràcies, Eduard. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: I ara molta atenció si sou amants del vi. La cooperativa L'Olivera, amb vinyes a Can Calopa, Vallfogona de les Monges i el Parc Agrari de Sabadell, ha renovat l'etiquetatge del vi Arraona, que es cultiva precisament a Sabadell. Ho ha fet com a homenatge a tota la comarca i les noves ampolles ja es poden trobar en diferents equipaments. A falta de poder-lo tastar, anem a conèixer-lo a fons amb l'entrevista que li va fer la nostra companya Júlia Ramon a la responsable del celler i presidenta de l'entitat, la Clara Griera. Bona tarda.
1: El nou vi Arraona s'ha presentat al Museu d'Història de Sabadell amb representants de la cooperativa, com ara la seva presidenta i la responsable del celler, la Clara Griera. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Com definiríeu en una paraula aquest nou vi?
2: Doncs és un vi contemporani i és un vi periurbà d'agricultura resilient.
1: Vale, i això què vol dir?
2: Doncs vol dir que, per una banda, és un vi fantàstic perquè l'elaboració i el producte, la matèria primera, són de molta qualitat i estan fets amb molt d'amor, però a més que té un simbolisme molt important cada ampolla d'aquest vi Arraona perquè estan elaborats al Parc Agrari de Sabadell, amb uns terrenys que estan rescatats d'aquesta urbanització i d'aquesta construcció, no?, de tot el que és les urbes, i que, per tant, posen al centre la vida, l'alimentació i la necessitat de gaudir d'un paisatge on també se'n pugui alimentar la població, no?
1: Després parlarem de l'ampolla, que al final també és important, no?, tot això. Però pel que fa al vi, com s'ha aconseguit, no?, aquest nou vi? Com s'ha aconseguit aquests adjectius que comentaves ara a l'inici, aquest nou gust?
2: Doncs amb molt d'esforç de moltes persones, no? Jo diria que aquí hi ha una sinergia bonica entre l'Ajuntament de Sabadell i la cooperativa L'Olivera, que portem més de 50 anys fent feina, treballant per posar l'agricultura i, sobretot, les persones al centre, amb un projecte cooperatiu d'iniciativa social, i un Ajuntament de Sabadell que ha sigut valent i ha volgut reivindicar i salvaguardar un espai agrícola en un entorn periurbà, en aquest rodal nostre vallesà, perquè a més jo coincideix que sóc de Sabadell, per tant me'l sento també molt meu, aquest rodal, i és una sort que les ciutats reivindiquin i donin valor a aquest espai agrícola, no?, que les envolta i que és necessari.
1: Com comentaves, i com bé sabrà la gent que ens està escoltant, el Parc Agrari de Sabadell és com un oasis al mig de Sabadell i també de la comarca. És un dels pocs espais que hi ha de conreu i dedicat a l'agricultura. Llavors, com és, no?, cultivar vi en un espai tan singular com aquest?
2: Exacte, tu ho has dit, és com un oasi, no? I que trist que sigui un oasi en un espai on hi ha tants milers d'habitants que mengen tres cops al dia. Per tant, hem de posar...
1: I que beuen molt vi.
2: I que beuen vi, per tant, i d'aquí reivindico també que el vi és un aliment, i és un aliment que ha estat durant molts anys a totes les taules de la cultura, sobretot mediterrània, no? Perquè la vinya és sobretot això, un cultiu extensament i treballadament a la Mediterrània. Des d'aquest espai, no?, d'agricultura posada al centre, està al mig de Sabadell, on un espai envoltat de Sabadell, de ciutat, d'edificis, amb aquest entorn agrícola, no?, tan bonic, tan verd, tan treballat, fa molta il·lusió, no?, amb aquesta muntanya al fons, no? La veritat que sí, que és un oasi, és un regal, és un privilegi i és una sort, i esperem que no sigui una illa i un oasi, sinó que això sigui una taca d'oli i que moltes ciutats, en molts entorns urbans, es reivindiqui i es vegi la necessitat de cultivar i de treballar la terra.
1: I com és treballar la terra aquí al Parc Agrari? És a dir, és més fàcil que en altres espais, com per exemple Vallbona de les Monges, que també tenia uns terrenys?
2: Doncs no, et diria que no és...
1: Al contrari, no?
2: Al contrari, hi ha molta pressió. Mira, hem estat molts anys patint molt pel senglar, que de fet aquí l'Ajuntament doncs va fer un cop de mà perquè va ballar la finca. Hem patit molt també per robatoris, per furts, també per un aïllament. El fet de no estar envoltat d'agricultura, d'agricultors, de pagesos, de cultura pagesa, fa que també les teves tasques també siguin més complicades, no? Per tant, en qualsevol ofici, treballar de forma aïllada del que són els teus contactes, les teves xarxes, sempre ho fa una mica més difícil, no? I és més aviat un entorn a nivell urbà, un entorn més aviat hostil, no? Per tant, el sol fet d'haver de passar un tractor, doncs a vegades és una dificultat, perquè nosaltres on tenim finca i on treballem més terra és justament a Vallbona i justament també a Can Calop, a Barcelona, però queda lluny de lo que és el Parc Agrari de Sabadell, no? per tant, qualsevol desplaçament de maquinària, tots els desplaçaments de personal, són express, no? I, per tant, això dificulta i eleva els costos d'això. Per això és imprescindible que hi hagi una col·laboració en aquest sentit público-privada, no?
1: Com ha estat aquesta col·laboració público-privada amb l'Ajuntament? És a dir, qui s'ha encarregat de què, no?
2: Mira, aquí el paper més clau el té la Dolors Llonch, la persona que ha presidit la cooperativa i que ha tirat endavant el projecte de Can Calopa de Dalt durant més de 15 anys. Ella va ser la persona que amb l'Ajuntament de Sabadell va establir aquests primers contactes i van començar a fer el que es deia Vinyes de Sabadell. Era el primer vi de Sabadell, que sortia, doncs era 2013-2014, si no m'equivoco, i l'etiqueta mateix tot era producte d'imaginació, d'experimentació, no? I al llarg dels anys i d'aquest primer contacte de la Dolors, i no aquest primer, sinó que durant el contacte de molt temps que ella va anar treballant amb l'Ajuntament, establint aquest diàleg i aquestes necessitats per part nostra i el que esperava també l'Ajuntament per part seva, doncs ha nascut aquest producte, no? Per tant, jo et diria imprescindible el paper de la Dolors Llong, imprescindible la bona voluntat i l'entesa amb l'Ajuntament de Sabadell i també doncs, que en el seu moment doncs, hi va haver doncs, una aposta política perquè el Parc Agrari doncs, fos un espai més treballat, no?
1: Imagino que això encara serà un mèrit afegit en el que comentaves abans, aquesta dificultat a l'hora de conrear aquí el Parc Agrari, perquè al final doncs, és un terreny aïllat no? del seu sector, per dir-ho així, i també heu tingut molts problemes com altres territoris, amb el tema del senglar, amb el tema dels furs, però al final aquest vi s'ha consolidat aquí a Sabadell i a tot el Vallès, vull dir, el vi Arraona és conegut, és marca de la casa, no? I al final estem presentant aquí aquest nou vi, però ja en porteu uns quants. Vull dir que al final és tota una evolució i una consolidació al respecte.
2: Exacte, jo diria que el que passa avui aquí és justament el que has dit tu, una consolidació d'aquest projecte i una passa més en el sentit que hem fet nostra ja aquesta marca. Per mi això és un punt d'inflexió. O sigui, la marca Arraona ja l'hem integrat absolutament tant en les feines de camp com en les feines d'elaboració i de presentació, que és el que venim a fer avui, d'una nova etiqueta i d'una nova imatge, que ja està absolutament integrada en el nostre ecosistema Vallbona, Olivera, Can Calopa, no? És a dir, amb aquestes potes vàries que té l'Olivera, doncs ja hi incluïm aquest projecte perquè ens l'hem fet nostre, no? I per mi aquest seria el punt d'inflexió més important.
1: Ara sí, comentem aquesta renovació de la marca Arraona. Aquest nou vi ve per una ambició d'anar a més o bé pot ser per la necessitat d'un canvi, de volem canviar, volem adaptar-nos als nous hàbits, als nous gustos de la societat. A què es deu aquest canvi?
2: Jo diria que és un canvi, o diria que més que un canvi és la consolidació i és també un model de transició, no? D'un producte més aviat experimental, de col·laboració, de sinergies, a un producte, com has dit, consolidat, un producte amb un arrelament ja dintre el que és la gastronomia local, en un arrelament també per certes botigues, certs indrets d'aquí de Sabadell que ja se l'han fet seu també, i és també el que té, un arrelament en imatge i també en producte acabat, o sigui, quan obres una ampolla de Arraona, a dia d'avui saps què hi haurà dins. O sigui, ja tu ja n'esperes un resultat, una elaboració, unes característiques organolèptiques. És a dir, és un procés que va a més en el sentit de professionalització, d'internalització i sobretot això, no? De que ens creiem cada vegada més i que avui justament volem presentar aquest vi perquè la ciutadania de Sabadell encara se'l faci més seu, no? Tant com nosaltres ens l'hem interioritzat en el projecte, volem que Sabadell, sobretot, el reivindiqui com un producte propi, no? I ens faria molta il·lusió que això fos així. Per això també som avui aquí, per reivindicar la necessitat que la població de Sabadell, la gent de Sabadell, i sobretot la gent del Vallès també, que de fet el nostre canvi d'imatge també passa per aquí, que la gent del Vallès el reivindiqui com un producte d'agricultura periurbana, d'agricultura social i de molta qualitat.
1: Això és ràdio, per tant, ara mateix tothom que ens estigui escoltant no es podrà imaginar amb les paraules que ens estàs expressant. Per tant, anem a descriure una mica com és aquesta nova etiqueta, com és aquesta botella, no? Una mica cap a on van aquests colors, aquestes imatges, aquestes formes del nou vi Arraona.
2: Doncs mira, les noves imatges, jo diria que el més característic de tot és una foto extreta del Museu d'Història de Sabadell, de la mà d'una persona que a més m'estimo molt, que és una cosina meva que hi treballa, la Montse Sauquet, i ella em va ajudar a extreure a través del dissenyador de l'etiqueta, el Dani Ayuso, que avui serà aquí per presentar-nos una mica aquest briefing i aquest estudi, no?, que ha fet tota aquesta imatge, per extreure una mica quin era aquest element més característic del Vallès, d'aquesta agricultura periurbana, i no podia ser d'una altra manera que hi aparegués Sant Llorenç, que hi aparegués la Mola, la nostra muntanya, no?, o un dels nostres emblemes, se'ns acudien moltes imatges lligades a la ciutat de Sabadell, però que tinguessin en compte paisatge, que tinguessin en compte, no?, aquesta característica agroforestal que integrés aquest paisatge vallesà en el seu conjunt, no se'ns n'acudia cap altre que no fos la Mola. I, per tant, aquesta etiqueta, i també seguint una mica el fil del Vinyes de Barcelona, que on juga un paper important la fotografia, és justament una fotografia molt antiga de la Mola, de la muntanya de la Mola de Sant Llorenç.
1: Aquesta expansió cap al Vallès que comentaves ara és perquè també heu trobat cada vegada més clients o més proveïdors de la comarca, més enllà de Sabadell, és a dir, que s'ha anat expandint?
2: De fet, el que deies tu abans, és un vi que és veritat que cada vegada més la gent el coneix, que cada estan més cartes, cada vegada estan més botigues, però sí que és veritat que hi ha altres projectes, no, al Vallès que van sortint i que ens fa il·lusió acompanyar també amb alguns d'ells, com amb una persona que havia estat a l'Olivera també, doncs han anat sortint projectes també al Vallès, encara pocs, malauradament, perquè és veritat que qualsevol projecte productiu lligat a la matèria primera i a la vinya requereix d'inversió, requereix de molts esforços i que a dia d'avui costa, perquè, com et deia, no és una zona, històricament sí que ho era, però avui no és una zona on predomini el vi i, per tant, és difícil de fer-s'hi un lloc, no? I tampoc hi ha terra cultivable, no? Per tant, molts afegits.
1: En la presentació d'aquí al Museu d'Història veig que conto 6 botelles, però quantes en teniu en total al celler?
2: No, en total n'hem fet 2.000 més o menys de blanc i unes 2.300 de vi negre. Per tant, són una tirada. En realitat és una elaboració petita, és una elaboració petitota, però això al final és el de menys, no? És el simbolisme de fer un vi de ciutat, un vi de Sabadell. I tot i ser petita, cada any és més gran, eh? Vull dir que aquí també hem de reivindicar la feina que hem fet a la vinya, no? Intentant adreçar els ceps, hem posat una mica de reg, l'Ajuntament ha instal·lat una mica de reg de suport, no? I amb tot això l'esforç és que aquesta feina que es fa al camp també es tradueixi en més raïm, no? I més vi al final per vendre i per ensenyar i per tastar.
1: Clar, al final aquest augment de la producció crec que també ve donat per aquest augment, no?, en l'ús o en la popularització del vi. Vull dir, al final en els darrers anys cada vegada s'ha popularitzat més i cada vegada ha arribat inclús a més públics, no?
2: Sí, el que passa que és veritat que estem limitats, eh? És a dir, pel número d'hectàrees que tenim, que hi ha molt poquetes, estem molt limitats en quantitat, vull dir que no podem, és un producte que mai serà un producte de massa, sí, ho tenim claríssim, però no és necessari. O sigui, nosaltres el que volem és que reivindicar aquest espai agrícola i que no només l'olivera, sinó que hi hagi molts projectes, moltes persones que puguin fer agricultura, que puguin produir aliments en parcs agraris i en entorns de les ciutats i a tot arreu, no? Perquè a dia d'avui l'ofici de pagès està absolutament en decaiguda, no?, en declivi, i per tant el que volem és que hi hagi molta més gent que faci vins a molts llocs, però no només vins, sinó altres aliments, i sobretot aquests espais agrícoles pulmons que envolten les ciutats, doncs tinguin sentit i puguin fer viables tasques com la nostra.
1: Ja només em queda preguntar-te per on aconseguir aquest vi, la gent que ens estigui escoltant.
2: Doncs mira, ara mateix aquí a Sabadell hi és en alguns establiments, em consta que el Malapell hi és, ens costa el restaurant Rauxa, que avui de fet ens acompanyen i ens fa molta il·lusió que ens han preparat una tapeta per cada un dels vins, el tenen a la seva carta, i sé que hi ha altres establiments, però em sap greu perquè no me'ls conec tots, així que poden venir a Can Calopa de Dalt, poden venir a Vallbona i poden fer compra online també. Perquè és on també podem distribuir nosaltres mateixes.
1: Doncs Clara Griera, presidenta de l'Olivera i també doncs responsable del celler, moltes gràcies per haver-nos atès.
2: Merci a tu, gràcies.

0: En Pedro Cárdenas, l'Albert Reverter i l'Ivan Cruz són tres amics. A banda de ser col·legues, però són els socis i chefs del restaurant Les Molet, el seu primer projecte en solitari que va veure la llum fa poc més d'un any. Tot i poder presumir de currículums molt notables, fa la sensació que aquesta és la cuina que més s'han estimat mai. Els tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Estic amb el Pedro Cárdenas, l'Albert Reverter i l'Ivan Cruz, chefs de Les Molet. Què tal, nois? Bona tarda.
2: Hola, hola, bona tarda. Què tal?
1: Bé, comencem pel principi. Em remunto una mica enrere. Fa quant que us coneixeu?
3: Doncs amb en Pedro ens coneixem des del 2010, que ens vam conèixer a l'escola de cuina allà al CET, a Barcelona. I amb l'Ivan des del 2014, que la primera feina laborable al Dry Martini.
4: Jo sí que amb l'Ivan em vaig conèixer el 2015... i l'Albert ja el coneixia, i llavors doncs, hem estat units, o l'Ivan amb l'Albert, o jo amb l'Albert, o jo amb l'Ivan, i fins al dia d'avui.
1: Clar, és el que us anava a dir, que tot i ser col·legues des de fa anys, imagino que cadascú ha seguit el seu camí, tot i a vegades anar coincidint algunes cuines. Què heu fet cadascú de vosaltres abans d'obrir Les Molet?
5: Bueno, jo vaig començar molt aviat, amb 14 anys, a treballar a Empúria Brava. Bueno, feia de rentaplats.
1: Vale.
5: I bueno, el món d'aquesta la cuina m'ha agradat molt i des d'allà pues, vaig començar a estudiar. Vaig fer 5 anys d'estudis a l'escola de cuina al carrer Montaner. I després pues, des de fa pues, molt de temps a cuines des de més senzilles fins a estrelles Michelin.
1: Ostres.
5: Sí. Al Via Veneto vaig estar molts anys, amb una estrella Michelin, a la Sarte, amb Martín Medasategui, al celler de Can Roca, al restaurant La Dama...
1: Bon currículum.
5: I res, molt bé.
1: Tu, Pedro, què has fet?
4: Bueno, jo, si em remunto més darrere, potser no estic al nivell de l'Ivan, però sí que he passat per molt bones cuines, com el Mandrin quan ho portava l'Àngel León, vaig estar a la Boscana, també, vam estar al Sofia Viso, al Gastronòmic, que vam guanyar un sol... Ara Les Molet, que és el millor, òbviament. També va sortir una feina molt diferent a el que estava fent, que era va ser xef del Gerard Piqué.
1: Ostres.
4: Durant 4 anys, i va ser una anècdota espectacular. Superbona gent.
1: Què tal l'experiència?
4: Molt bona, molt bona.
1: Sí?
4: Una persona increïble i superfamiliar. I res, a partir d'aquí aprenem molt i fins al dia d'avui.
3: Doncs jo també una miqueta com en Pedro, i vaig estar... també amb restaurants gastronòmics amb estrella Michelin, vaig estar a Bilbao, que es deia Nerua, també vaig estar amb en Carles Gaig, aquí a Barcelona, amb el celler Can Roca, i llavors després laboralment, doncs allà al Dry Martini, al Casa Leopoldo, que està amb els tres, després a la Torre d'Altamar, i llavors vaig fer una pausa de Barcelona i me'n vaig anar a Filipines durant 3 anys, que també va ser, doncs, una miqueta com lo d'en Pedro amb en Piqué, doncs
1: una experiència
3: diferent a fora,
1: sí.
3: I llavors ja després quan vaig tornar amb el Xavier Pellicer i llavors el Maleducat també una etapa curteta, i llavors ja pues, a Les Molet
1: com diu el Pedro, el millor de tots.
3: Sí, sens dubte, sens dubte. Els altres han ajudat a que creixem, però aquest sens dubte és...
1: No, pel que expliqueu, tots tres heu viscut experiències brutals arreu on heu estat, ja sigui a restaurants o a cases o a l'estranger. De tot el que heu après, què creieu que és el més útil i què és el que més us ha sorprès, el que no us esperàveu trobar en una cuina o en una casa o quan vas estar a Filipines?
3: Bueno, doncs jo el que podria veure de Filipines és una miqueta la manera o la cultura de treballar, que és molt diferent a la que tenim aquí. Ells allà són com... més tranquils, o sigui, no viuen tan preocupats o tan com estressats, una miqueta com vivim aquí, no? Ho has de fer bé, allà ho fan perquè els agrada i s'ho passen bé, però la cultura de treballar és el que em va sobtar més, no? Perquè jo vinc d'una manera de treballar, de sobretot aquests restaurants bons, clar, amb estrelles Michelin, la dinàmica, sempre fer-ho igual, i ells allà és una miqueta, pues, diferent. Van a treballar, doncs un dia t'arriben tard i no passa res...
1: Una mica més caòtic, potser.
3: Però per ells no. Jo ho veia molt caòtic perquè pensava, jolín, si comencem a les 9 i són les 9:30 i estic jo i un altre i després... I dius, ostres, i allà, aquí no pot passar això. I allà era normal arribar 30 minuts tard. I al final, fins que no t'acostumes a unes certes coses, tampoc no pots anar allà cridant a la gent,
1: clar.
3: Perquè al final, doncs, és la seva cultura. Tampoc no pots instaurar la teva cultura a la seva.
1: Llavors... Tenen un ordre dins del seu caos, podríem
3: sí,
1: dir.
3: Sí, sí, sí. Per ells és... està bé. Però també és molt bona gent, els t'escolten, volen aprendre perquè al final ets de fora. I això els hi pica molt la curiositat, també, sí, de com vius tu aquí, com fas les coses.
1: Sí, sí, sí.
3: I això també... també m'agradava, també m'agradava.
1: I per a vosaltres?
4: El més útil, potser el més útil que he après són les ganes que tingui cadascú en fer les coses i en aprendre. Perquè si un no pren les ganes o no les té, no arribarà mai a cap lloc. És així.
5: Bueno, jo conèixer molta gent, perquè al final la cuina el que té és que coneixes a molta gent, cadascú fa el que ha après en altres llocs i al final, pues, hòstia, te deixes una recepta, te deixes una altra, ells te deixen a tu i això està xulo.
1: Les relacions humanes
5: sí,
1: que es poden
5: sí,
1: fer dins una cuina.
4: I trobes gent molt divertida, eh?
5: Sí, perquè al final...
1: Hi ha de tot, m'imagino que el món de...
5: Passem moltes hores a la cuina.
1: Sí, sí.
5: I llavors això fa una miqueta també de pinya i al final veus en qui vols estar i en qui no vols estar.
4: Gairebé és una segona família, perquè passes moltes hores, passem moltes hores al dia junts i sempre ens diem el bo i el dolent. I bueno, som una segona família política.
1: La pregunta la tenia preparada per més endavant, però ara que surt el tema, com és la convivència entre vosaltres? Vull dir, fins a quin punt és important, doncs això que dieu, conviure bé amb la gent que treballeu moltes hores.
4: Si la convivència no fos bona, no estaríem on
1: aquí
4: estem, això està clar.
1: clar.
4: I tu no et veus un restaurant amb gent que no coneixes. O sigui, és el nostre punt fort, que feia molts anys que ens coneixien i, clar, aquí teníem clar que els tres anàvem a una.
1: Sí,
4: funcionaria.
1: Sí.
4: Ho teníem superclar en aquest aspecte.
1: Fa quan que vau començar a pensar en aquest projecte amb l'Esmolet i per què?
5: És que l'Esmolet va sorgir molt... molt espontània. Estàvem un dia en un restaurant a l'Albert i jo junts treballant i estàvem parlant, hòstia, el meu pare ha anat, bueno, el seu pare, ha anat a veure un local aquí a Badalona, bueno, m'ha engrescat i hem anat a veure'l i tal. I, bueno, el pare seu va trucar, després l'Albert també, i va sorgir, però així com que no volia res la cosa.
1: Com que no vol la cosa,
5: sí,
1: no?
5: I de seguida pues, van trucar al Pedro, vam anar a veure primer l'Albert i jo, després van anar al Pedro també, i era com un somni, que dius, hòstia, quan veus aquell espai i veus aquesta cuina i que tu pots estar aquí i pots dir, hòstia, aquí podem fer algo xulo.
1: Algo que us sentiu propi vosaltres.
5: Sí, i bueno, va ser molt ràpid.
1: Just l'1 de maig, fa un any que va obrir l'Esmolet. Com valoreu aquests primers mesos?
3: La veritat que molt positius, o sigui, molt, molt contents de la rebuda que hem tingut, perquè al final jo sí que sóc de Badalona, però mai havia treballat a Badalona.
1: Ostres.
3: Sempre havia treballat a Barcelona i ells també, i llavors jo no sabia laboralment el món com estaven allà, no? Al final sí que pues, els caps de setmana o anaves a la Rambla, però lluny d'això tampoc no sabies com anava el funcionament de... quines hores va la gent, o si la gent al migdia, com que molta gent treballa a Barcelona, com estaran els migdies aquí. Llavors, era algú que era nou per nosaltres.
1: I tampoc us coneixien.
3: Correcte. Clar, a mi sí, he tingut potser aquesta sort de que jo, pues, a Badalona, he fet moltes coses, tant d'esport com a l'escola, com l'esplai, i al final pues, això ha ajudat molt al principi a que gent que coneixia pues, vingués, i aquesta gent és venint amb altra gent, però igualment sempre hi havia aquella por de com serà Badalona quan obris un restaurant.
1: Sí, sí, sí.
3: A Barcelona doncs, potser sí que coneixíem més a quina zona pots ficar quin tipus de restaurant, però a Badalona doncs, era aquesta línia de dir, hòstia, vindrà gent, no vindrà gent, o vindrà la gent que conec i després ja no vindran. Llavors, bueno, era aquest nervi, però l'espai vam veure que era molt guai. I jo crec que això ens va donar, no?, una energia de dir, hòstia, pues, aquí potser es faran coses xules.
1: Us esperàveu que tinguéssiu aquest sentiment un any després d'obrir, de que hagués sortit tot doncs, tan bé?
5: No.
4: No, jo per res.
5: La veritat és que estem molt contents,
1: sí,
5: però ha anat molt millor del que esperàvem. La veritat és que No sé si és per l'Albert...
4: O perquè tens una mentalitat supernegativa. Sí, clar. Sempre però... parlem de por, és que està ja, clar. És que clar, quan clar. Apostes amb els teus calés, i si surt malament...
1: I a més és el vostre primer projecte
4: exacte.
1: En solitari.
4: Sí, sí, totalment, totalment. Sí. Sabien que culinàriament no fallaríem, perquè ens agrada fer això. No sabem fer una altra cosa.
1: I a més
4: cosa,
1: teniu els coneixements, tot sí, arreu on heu estat.
4: Portem molts anys, i hem mamat molta cuina, i hem mamat molta cuina de l'Ivan, i saps? Anem en puc fixar els tres. Per això no teníem por, però clar, si no ve la gent, clar. I si pensen que és car, i si pensen que tal.
5: Sí, però, que no està bo.
4: Que no està bo, que tal, clar.
1: A l'Esmolet, precisament ara parlant del menjar, oferiu un menú del dia, a banda també de la carta, on podem trobar plats per picar, peix, carn, arrossos. En què us heu inspirat a l'hora d'elaborar la carta?
4: Bueno, ens hem inspirat una mica en la cuina catalana, que és la cuina que més dominem nosaltres. Mm. Sí que és veritat que fem un menú, perquè tenim que arribar també a tots els públics, i després també oferim un plat de suggeriments, que cada dia algú ve inspirat i diu, pues mira, ara vull fer això, ara vull fer allò, ara he anat amb la moto i he pensat què faré.
1: Cada dia trobem alguna cosa diferent.
4: Sí, perquè ens agrada també pues, fer coses diferents, que també cansa fer sempre el mateix.
1: Sí.
3: Sí, perquè la gent que repeteixi, que quan vingui, vegi coses noves. Perquè al principi jo, que estava més a fora, perquè era el que coneixia la gent, pues, en dos mesos hi havia gent que et feia la broma de, bueno, ara ja sóc un client VIP, que he vingut tres vegades, i llavors jo li feia la broma, hòstia, pues, ara n'hi ha hagut un que ja ha vingut quatre, hauràs de tu. I els agradava perquè veien que quan tornaven, ostres, avui provaré això, que és diferent, sí. I és una carta que s'agraeix, jo crec, perquè cada cop que vens pots provar moltes coses, saps? Mm.
1: Per tant, no és una carta tancada, vull dir, depèn de la temporada del producte que tingueu, sí. Aneu introduint.
4: Sí.
1: I vosaltres, com a xefs, quins són els plats que més gaudiu cuinant?
3: Els de xup-xup. Sí? Els guisats. Al final, els que necessiten temps. Els que al final a casa no pots fer perquè no en tens tant, però que els disfrutes quan estàs a la cuina i...
4: Ens qualifiquem amb una cuina sense pressa. Aquí està el carinyo.
1: Clar.
4: Aquí està la mà.
1: Sí. Saps? I aquest també és un bon ganxo perquè la gent repeteixi perquè vegi que hi ha hores de
4: pena. Sí, i perquè és el nostre punt fort, també. Tenim que fomentar el nostre punt fort.
1: Sí. I aquests són els plats que tenen més sortida a la carta?
4: Sí que és veritat que és molt diferent, depèn de la temporada de l'any, perquè clar, a l'estiu pues, la gent no té tantes ganes de menjar una cua de vaca o una capicota, calenta, però sí que és veritat que hi ha plats que són inamovibles, com els guisats, en aquest cas.
1: Dóna la casualitat que en aquest mateix programa hem entrevistat els responsables de la Vall de Betlem, que vosaltres teniu vins a la carta.
4: Sí.
1: I a més també teniu gelats de cansoler, patates coromines... Hi havia una intenció clara per apostar per una cuina on Badalona s'hi pogués sentir identificada?
3: Bueno, era un dels punts també importants, perquè jo crec que això també a la gent li agrada. Llavors, a la gent li agrada fer ciutat, anar a un restaurant i que hi hagi coses de la ciutat... Al final no fa falta anar-te'n a l'altra punta del món per agafar una cosa quan la pots tenir aquí. I amb la cuina que tenim, doncs jo crec que al final és una cuina molt rica i que... Si ho tenim aquí, ho hem d'aprofitar.
4: Sí, tant. No fa falta anar allà, si tenim aquí.
1: Clar. Sí. Vosaltres dos, sense conèixer tant Badalona a fons com l'Albert, us ha sorprès la ciutat durant aquests primers mesos?
5: Bueno, jo soc d'aquí, de Montgat,
1: Vale.
5: I a Badalona sí que...
1: Veïns, pràcticament.
5: A mi m'ha sorprès l'acollida que ha tingut a l'Esmolet. Però, clar, jo no he anat a menjar moltes vegades a l'Esmolet ni a sopar. Mm. Ai, a l'Esmolet, perdó.
4: A l'Esmolet, ninguna.
1: Seria estrany que haguessis sopat moltes vegades.
4: Quin va cocinar, xef?
5: Però sí que és veritat que el que diu el client, o el que rebem dels clients, és que necessitava a Badalona un restaurant també que doni un altre enfoc i una altra cuina i una altra forma de fer el menjar o el dinar o el sopar. I això també està bé, perquè quan venen allà els clients i et diuen, hòstia, és que ho feu molt bé i feia falta això. O, hòstia, és que... O sigui, això ens agrada, als tres.
4: Sí,
1: clar.
5: I això t'omple com a cuiner i com a professional, pues que, hòstia, que valorin el treball que estàs fent, pues està molt bé.
4: És el millor que em poden.
5: I a Barcelona també és veritat que no érem com els dueños del restaurant, però, hòstia, a Barcelona jo no veia... aquesta tensió que, hòstia, que ho fas molt bé o que estem molt contents. A Badalona sí.
4: I tenim el feedback aquest que també pues, sortim a fora i parlem amb la gent i que et diuen aquestes coses, hòstia, a mi m'omple d'orgull. No sé, que et diuen que ho fem superbé, que feia falta coses així a Badalona.
1: Quan reconeixen la teva feina és de les
4: coses. I més si esteu, saps?
1: Pedro, Albert, Ivan, abans d'acabar, sempre que entrevisto a chefs o a restauradors, faig la mateixa pregunta, que és quan un client surti per la porta de l'Esmolet, en el cas, en el vostre cas del vostre restaurant, què us agradaria que recordés?
4: Que tornés.
1: Això és primordial.
5: Jo crec que es té que quedar amb més. Que quan surti d'allà digui, hòstia, vull tornar. I això és el millor que... Sí. Com a restaurador o com a professional, que tinguin això de...
3: Tornaré perquè m'he quedat amb ganes de provar aquest plat. Aquest plat,
5: sí,
3: aquest
5: això
3: plat.
5: És el millor. Això és el millor.
4: Molts cops em diuen, ostres, aquest guisat és com el que feia la meva mare. Que et diguin això? És, sí, sí. És impossible superar la cuina de la mare de cadascú. És impossible. Ni Ferran Adrià, això ho fa. Sí. O sigui, que et diguin això és el més bonic que hi ha.
1: I que transmetin la confiança de que en la resta de plats també ho trobaran.
4: Clar, nosaltres creiem que sí.
1: Sí,
4: clar.
1: Sí, home, si ho diuen és per però... provar.
3: Sí, no, perquè alguna vegada ho havien dit, no? De, ostres, he provat aquests, però estic segur que si provo els altres, estaran com aquests.
4: Tot el que fem està molt pensat, no? No fem les coses per fer, o sigui, fem una prova, provem un, provem l'altre, tornem a fer, i està tot supermeditat.
1: Doncs tant de bo tota aquesta gent que marxa del restaurant, un cop havent dinat o sopat, tingui aquestes ganes de tornar-hi i acabi tornant, i segur que la cosa va superbé i el projecte tira endavant. Pedro Cárdenas, Albert Reverter i Ivan Cruz, chefs de l'Esmolet, moltíssimes gràcies per venir al Connectats.
3: Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, l'Anna de Sant, desig de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreeixidors per...
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament

Un dia com avui del 2008 es publicava Viva la vida, el quart àlbum d'estudi de Coldplay, que per a molts s'ha popularitzat a partir de 2009 en la celebració del sextet aconseguit pel Barça de Guardiola, i s'ha convertit en un dels himnes que ha acompanyat moltes de les celebracions esportives d'aquest país. Per tant, recuperem i recordem aquest Viva la vida.

cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

Els alumnes de batxillerat ja han fet la selectivitat. Els universitaris són a les portes dels exàmens finals i aquest divendres s'acaba el curs escolar per a molts infants d'infantil i primària. Les vacances d'estiu són a punt d'arribar, també per a aquells treballadors que marxen al mes de juny, i en la secció d'avui us recomanarem llibres curts, d'aquests que pots dur a la bossa, de la piscina o de la platja. I ho farem amb la Mireia Sanz.

0: L'aire a vegades ens falta, amb aquesta calor. Per tant, aquesta cançó ens encaixa avui molt bé. Avui, amb la peça, li hem demanat a l'Anna Ginestasi ens ajuda a trobar la lectura ideal per l'estiu. Que aquí havia, jo per mi hi ha un debat. Anna, bon dia, eh?
1: Bon dia, bon dia.
0: L'Anna de Malapesa. Per mi hi ha un debat, que és... a vegades a l'estiu busques aquells totxos que durant l'any no llegeixes, o busques aquell llibre curt que sigui fàcil de portar tot arreu, a la platja, de viatge... I crec que avui, per les mites que veig, hem anat a la versió curta, no?
1: Hem anat a la versió curta perquè ens demanen bastant versions curtes, la gent, eh? No et pensis que ens demanen gaires totxos. Jo crec que el totxo ja el tens a casa, ja tens aquell llibre del teu avi que et va deixar, que són els assajos de Montaigne del segle XVIII, no? I venen bastant la gent a buscar llibres curts. Ara, si voleu la següent sessió, la fem de totxos per l'estiu i així està tothom content.
0: No, fem els curts, va.
1: Fem els curts. A veure, hi ha una secció aquí, com veuràs també per les portades, de Muntanyeta, vale? I després altres coses, perquè no m'oblido tampoc de la gent de la platja, encara que jo sigui de muntanya 100%.
0: Jo soc de platja, per tant, vale? Ja em va bé que em triïs la platja.
1: Vale. Primer comencem per la muntanya,
0: va,
1: i després...
0: Comencem per la muntanya, vale? I després ensuquem.
1: Després per tu. A veure, el primer llibre, bueno, us porto els llibres de l'altre editorial, que bueno, a mi m'encanta, i sempre fa llibres molt assequibles, tant a nivell d'estil com a nivell de llargada. En concret n'hi ha un que és molt més curt que l'altre, que es diu Si una tarda de juliol, un borinot, que només pel títol ja és un llibre d'estiu, i aquest llibre és preciós. És, el protagonista és un noi que no va conèixer el seu avi, perquè estava a la guerra, a la Guerra Civil, i sempre s'ha preguntat per aquesta figura que sent que li falta, no? Llavors, sense fer gaires spoilers, acaba arribant un home que coneix la seva àvia al poble i ella es pensa que és el seu avi tota l'estona. I bé, no puc dir el final, però diguéssim que la reflexió és una mica que és igual si és el teu avi o no, sinó...
0: Important és el vincle que estableixis,
1: el vincle,
0: no?
1: Que estableixis, o quins referents tens tu, què t'ajuda emocionalment, el que t'imagines també t'ajuda emocionalment, no? A vegades no cal que sigui una persona real, potser. I és molt bonic. A més, ell està en plena joventut, al poble, a l'estiu, amb els amors, els desamors...
0: Llavors, sí. A més, és d'aquests que té un punt de reflexió, però que deu ser lectura fàcil, no?
1: És molt fàcil, molt fàcil, molt fàcil, però molt profund i molt intens, llavors... Ens encanta, és un 10.
0: I tant,
1: és un 10.
0: Molt bé, perfecte.
1: No pesa gens, per la platja, per la muntanya,
0: no, ideal.
1: Pel riu. Sí. Llavors, l'altre és un que ha sortit ara al maig, que va ser el Premi Documenta, que es diu Seràs la vall, de la Irene Rubio, i aquest llibre és, perquè ens entenguem, Irene Solà, Núria Benditxo, és Només terra, només pluja, només fang, és aquest estil. Ja saps que jo em desfaig per aquests llibres. Llavors, si algú és com jo, podeu venir a buscar aquest llibre. I, justament, ens va fer molta gràcia perquè és la història d'això, de la Vallseca i de les dones que hi viuen, vale? I diu, és la vida de les Malapesa.
0: Home!
1: Que són dures com les roques i tossudes com les males herbes. Llavors, això ens va encantar. Llavors, ara és el nostre llibre de capçalera.
0: Home, el teniu allà!
1: Exacte.
0: Emmarcat a la llibreria.
1: Sí, sí, sí. Una mica de thriller rural, també per passar l'estiu al riu. Fantàstic.
0: Molt bé.
1: Llavors, no vingueu al poble a reposar. Aquí ens anem una mica... no d'anar a la narrativa, tampoc és assaig, és una cosa una mica entremig, vale? Però cada capítol explica de forma... amb bon estil literari, amb diferents casos de pobles, d'indrets que gentrifiquen, que es transformen perquè la gent hi va passar els estius, perquè cada vegada hi ha més un èxode urbà, no? A diferència del que havia passat, que hi havia hagut un gran èxode rural, sembla com que està una mica tornant a canviar això, i és una reflexió sobre tot això. És un llibre molt petitó, com veus, d'edicions de la Geminada, que ha dit tant preciós.
0: És bonic, és bonic.
1: Sí, és molt bonic. És de la Mar Camps i, bueno, ella, el llibre el situa entre les Gavarres i l'Empordà, però és extrapolable a tots els pobles
0: punt, no?
1: de Catalunya, sobretot. Llavors, molt interessant. Parla una mica de folclorització, de territori...
0: Molt bé, perfecte.
1: Molt a l'ordre del dia.
0: I aquest em sona molt.
1: El de Como Bèsties.
0: Sí.
1: Sí, aquest se n'ha parlat molt i, de fet, amb la peça n'hem parlat bastant, ja. Ella va treure després un altre llibre que es diu Caída de les nubes, que també està molt bé, però hem portat aquest perquè és com el principi per entrar en aquesta autora. I això va en la mateixa línia, també una mica de thriller rural. Va d'una nena que apareix en una vall sense que ningú sàpiga d'on ha sortit. Parla dels rumors, contes de fades, nens robats... però és un llibre també molt... molt emotiu, diguéssim, no és un drama, no? També hem buscat una mica llibres que no siguin dramotes perquè quan estàs tot
0: pirata
1: una tovallola
0: no
1: et ve de gust,
0: Perquè estàs en un altre, estàs intentant no pensar en els teus propis drames, llavors.
1: Exacte. Aquest és bastant intrigant també perquè parla de, bueno, interrogatoris policials d'on ha sortit aquesta nena, no? Però sobretot el que té és que enganxa molt i és molt bonic també. Llavors, això ens agrada per l'estiu, i com veus, molt espai entre les, sí, entre les frases, fàcil, molt fàcil de llegir, sí, sí.
0: Molt bé, molt perfecte. Hem acabat la muntanya.
1: Hem acabat la muntanya.
0: Anem, anem, anem a la platja. Volíem pensar que ets aquella platja. Anem a la platja.
1: Exacte.
0: Va.
1: Porto menys coses de platja, perquè bueno, ja, ja se'n veu que a mi
0: ja veig que
1: muntanya,
0: no,
1: però...
0: Bueno, no passa res, va, t'ho perdonem, Anna.
1: Però bueno, va, però són molt xules, vale? Llavors, primera és Editorial Minúscula, que uau, en general ho podríem recomanar tot, perquè precisament és minúscula, vale? Són llibres curtets, fàcils. I aquest es diu L'Illa, és un clàssic de Gianni Stuparik, no sé ni si ho pronuncio bé, però ho direm així. Un home malalt que demana al seu fill que abandoni uns dies les seves muntanyes, justament, per anar-se'n amb ell a una illa on, on havia viscut. Llavors, en aquest retrobament amb L'Illa del pare hi ha tota una reflexió sobre el passat, però també hi ha tot el que li passa al fill quan es troba en una vida que ell no ha conegut, no? Llavors, una reflexió des d'un lloc de molta tranquil·litat, una mica sobre la mort, sobre la relació amb les persones que sabem que algun dia no estaran a la nostra vida, no? Sobre què sabem i què no sabem d'elles, tot això en un llibre de, res, 100 pàgines. Escenari de platja, barques...
0: Marques mou, no?
1: Marques mou, exacte.
0: Habaneres.
1: Habaneres, fluir, com tu flueixes a l'estiu, quan estàs de vacances, tot això, sí.
0: Molt bé.
1: Llavors, uau, evidentment, aquí hi havien d'haver Petits Plaers de Viena, la col·lecció Petits Plaers, perquè són llibres molt curtets i, com bé indica el títol de la col·lecció, que són una parleta de llegir. Llavors, el primer és super, super curt, com veus, menys de 100 pàgines, es diu El viatge, de Luigi Pirandello, i va d'una noia que no ha fet mai el... no ha fet mai cap pas fora del seu poble natal, i el seu cunyat sempre li desperta com intriga, no? Perquè ve d'un altre lloc, ve d'un món extern al seu poble, i ella sempre té aquest neguit de sortir, de sortir, de sortir. Llavors, bueno, evidentment pel títol, no? Fa un viatge,
0: viatge, no?
1: Li passen coses. Sí, com veus, la portada plena de llimones, sí, bueno, estiu, sí, estiu italià, no?
0: Sí. Sí.
1: Per tant, si aneu de viatge, mira per l'avió.
0: Ah,
1: us llegiu El viatge. I si no, un altre Petit Plaer, una mica més llarg, per si no us agrada que sigui tan, tan, tan curt, que és de Colette, que bueno, ja és tot un clàssic, que es diu El blat tendre. I bueno, és una relació entre dos joves. De fet, si ara llegeixo la sinopsi, perquè veuràs que és 100% de platja, no només perquè la portada hi ha cargolines i petxines, sinó que diu... La vinca va somriure en Philip. Ell es capbussà bruscament, l'aferrà per un peu i l'enfonsà sota l'aigua. Van reaparèixer escopint, esbufegant i rient com si oblidessin. Ella, els seus 15 anys turmentats d'amor pel seu company d'infantesa. Ell, els seus 16 anys dominadors, el seu desdeny de noi ben plantat i la seva exigència de propietari precoç.
0: Uau!
1: Uau! Sí, sí.
0: A veure, porta. Te'l
1: vols llegir, aquest segur.
0: Ara mateix, molt. El blat tendre.
1: Mm-hmm. Clar, en aquesta línia de conflictes tan no, familiars...
0: De construcció, d'una relació ja des de...
1: Exacte,
0: no?
1: De què fas amb tot això quan et relaciones amb algú altre, no? Dues bombolles, que són dos mons, dues persones que s'acosten i què passa aquí al mig, no? Tot això ambientat en un escenari, evidentment, de mar i d'estiu.
0: Uai, estem parlant d'una escriptora... que m'acaba de flipar això, mm-hmm, molt... que va morir el 1954, mm-hmm, i sí, enfocava, sí, els temes així. Brutal.
1: Sí, molt, molt, molt interessant.
0: Molt interessant.
1: Sí. Molt rescatable, diguéssim.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, una mica en la mateixa línia, us porto un Jane Austen molt petitó, que de fet fa poc, quan va ser? Fa l'any passat o fa un parell d'anys, van fer l'adaptació...
0: Teatral, oi?
1: Sí, al TNC, el Teatre Nacional. Jo he de dir que a mi l'adaptació no em va convèncer i em va saber greu perquè el llibre és molt xulo. Llavors...
0: Ah, no l'he llegit, Els Watson. D'acord.
1: Mm-hmm. Els Watson. Si heu anat al teatre a veure Els Watson i no us ha agradat, llegiu-vos el llibre. Perquè el llibre potser sí que us agrada, d'acord? ¿Vale? No us deixeu endur per...
0: D'acord, per la
1: teatre,
0: imatge, no?
1: ¿Vale? I si us va agradar, doncs perfecte, que us agradés, també us el podeu llegir, d'acord? ¿Vale? Se'l pot llegir tothom. És un llibre bastant poc conegut de Jane Austen i és de Cal Carrer, que també és una editorial que es dedica als clàssics. És aquella que us vaig explicar també en un altre programa,
0: sí,
1: que tenien un obrador d'embotits i ara fan llibres.
0: Sí.
1: Tot alimenta. Llavors, bueno, conflictes familiars, família nombrosa, quatre filles, dos fills, un pare vidu, hipocondríac i tot el que passa quan l'aristocràcia també té problemets, no? Drames familiars i drames personals. Això és molt fresc, molt divertit i molt curtet. No pesa, tampoc.
0: No pesa gens, mare meva.
1: Llavors, porto dues coses. Una, que també que és un teatre, directament, que no és una adaptació que es va fer, sinó que és una obra que ha editat el Teatre Lliure, amb Coma Negra, que és l'autora, de Ella Hickson, però traduïda per Carlota Subirós, que això s'acosta una mica a un tema ja més reflexiu, més assaig, però és escrit en teatre. És una jove escriptora que vol fer la revolució. Ella està cansada de que els homes construeixin les ficcions tota l'estona i controlin el relat, i per tant vol trobar una nova manera d'explicar les històries, no? Ara, com? No? I què significa això? A quin preu? Aquest llibre explora una mica els mecanismes del patriarcat, de la societat contemporània, per controlar el món de la creació, i sobretot parla d'autoria, de desig, de poder, de violències invisibles que travessen l'escenari, però també la seva vida, no? Llavors, és molt xulo perquè, com que està escrit en forma de teatre, és molt fàcil llegir-lo, i parla d'aquests temes tan...
0: Has de saber llegir teatre, eh?
1: S'ha de saber llegir, sí, també. Sí,
0: és un d'aquests mons en què realment m'agrada, però em costa, em costa.
1: Sí, clar, és com si llegis tota l'estona un diàleg d'una novel·la, i no hi ha els incisos d'un narrador donant el context.
0: Llavors... No, i t'has d'imaginar molt, no?, l'escena, que és xulo, també aquest exercici d'imaginació, no?, de construcció mental, està bé, també.
1: Sí.
0: Però realment requereix un esforç.
1: Sí. Clar, si l'heu vist, aquesta obra, doncs...
0: Ja tindreu la feina feta.
1: Ja tindreu la feina feta. I si no, xafartegeu per internet, perquè us podeu fer una idea, si us costa també llegir teatre. I si sou molt imaginatives, doncs llegiu-vos-el com si fos un diàleg d'una novel·la
0: i ens anirà bé, no?
1: I endavant.
0: Sí. Escolta, i el que tens a sota, perquè l'he vist ara mentre movies el llibre i m'has deixat a veure.
1: Va. Aquest llibre, jo em pensava que seria un llibre que, desgraciadament, no es vendria gaire, i quan el veu la gent, l'encanta. Igual que tu. A mi m'ha sorprès. Es diu L'amor de Magdalena i 4 assaigs sobre el desig. És de 4 autors, del David Carabent, la Teresa Forcades, Jordi Graupera i Anna Ponsoda. Vull dir, també el combo d'autors és...
0: No, i la diversitat entre ells, perquè David Carabent, Mishima, la Teresa Forcades, no sé si és monja ara o ja no.
1: No ho sé, tampoc.
0: Ara mateix m'he perdut. Ho ha estat, si més no, el Jordi Graupera, l'àmbit més polític i filosòfic. I l'Anna Ponsoda ara mateix no la sé situar a nivell professional, però em sona...
1: Bueno, són 4 autors, sí, molt heterogenis. La gràcia, precisament, és que tots toquen un àmbit diferent del tema que parla, que és el desig, que és una cosa que s'ha tractat molt des del cristianisme, bueno, des de totes les religions, en realitat, que han sigut els discursos que han controlat l'emocionalitat al llarg de la història, però també és una cosa absolutament política, també és una cosa literària i també és una cosa social. Vull dir, el desig està a tot arreu, no? Llavors, això en realitat és un sermó del segle XVII, vale, que va ser difós per Rilke, pel poeta Rilke, sobre la figura de Magdalena, vale, que és, bueno, de pecadora a santa, com diu aquí la sinopsis, vull dir, s'ha dit de tot sobre Magdalena i personifica i encarna el desig en totes les èpoques i sempre funciona com a metàfora. Llavors, el que fan aquí és analitzar una mica els diferents tipus d'amor que va viure Magdalena, i a partir d'aquí fer una reflexió sobre els amors lliures i els amors esclaus, els amors en deute, sobre l'admiració, si l'admiració i el desig és el mateix, sobre el nivell de culpa que hi ha sempre en el desig, sobre l'espera, sobre l'enyor. Llavors, toca temes que no s'acostuma a tocar a l'assaig, perquè és un llibre més aviat filosòfic, no és assaig tan polític, sinó filosofia. Sí. I escrit amb una prosa poètica, doncs, molt commovedora, per aquests 4 autors. Si més no, curiosos.
0: Pues molt bones recomanacions, Anna, realment, molt diferents també per emportar-nos amb més d'una.
1: Sí, exacte, com que són tots petitons.
0: Si ens emportem una, haurem de sortir a córrer perquè se'ns l'haurem acabat ràpid, però moltes gràcies per les recomanacions, Anna, que vagi molt bé.
1: Igualment, gràcies.

Bé, doncs ja tenim algunes recomanacions més per a aquest estiu i també tenim el final d'aquesta edició de dimecres del Connectats, esperant que us sumeu demà, quan passin 3 minuts a les 4 de la tarda, novament a la sintonia, al dial de la vostra emissora local, per continuar seguint els continguts que us oferim des del programa. Gràcies a tots per la companyia, demà més. Adéu-siau, bona tarda.

0: 107.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
3: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
7: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
6: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
7: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
6: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones que no es coneixen entre elles comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria del 2025 de l'entitat, que també revela que els relloguers han passat del 32% al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen el sindicat CGT, la intersindical i Abacos i el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles Bressol públiques, de gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. La iniciativa Tasta Mandó torna aquest estiu amb una programació que combina tastos, demostracions gastronòmiques, activitats familiars i la participació d'una vintena de restaurants de la ciutat. Impulsat per De Collserola i l'Ajuntament, el projecte arriba a la seva cinquena edició amb l'objectiu de consolidar el tomàquet mandó com un producte de proximitat present a les taules de Sant Cugat durant tota la temporada. La Universitat Internacional de la Pau celebrarà del 2 al 8 de juliol a la Unió Centre Cultural la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reunirà especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global, marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. Segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre i des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a dansar, la proposta de nova creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major de Sant Cugat. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes!
2: Bon dia, Pedro Vicente Roble.
1: Bon dia, Víctor, en l'estudi Benítez.
2: Sí, avui estem a l'estudi i aquí comença el calor i aquí estem molt ben també...
1: Amb l'aire fresquet.
2: Sí, això mateix. Avui fem el programa especial del mes de juny.
1: Novetats!
2: Parlant de novetats editorials, parlant de notícies també que han anat passant aquestes últimes setmanes.
1: Tenen que veure en el món del còmic, sí, o no? Bueno, sí, sempre. Tenen que veure d'alguna manera o altra en el món del còmic.
2: Una notícia que, per començar, una mica forta, però que val la pena comentar, ha sortit a diferents mitjans, sobretot generalistes, és la mort de l'autora Marjan Satrapi, que és una autora que havia transcendit una mica del món del còmic perquè escrivia històries tan potents que realment havien arribat a un públic més generalista.
1: No? Recordem que va arribar amb el gran còmic de Persepolis,
2: sí,
1: que després va, ella mateixa, em sembla, que va fer la pel·lícula d'animació...
2: Sí.
1: Que, quina feinada, tu, eh?
2: Sí, el còmic de Persepolis, i ella explica la seva història. Ella normalment ha fet servir el còmic de manera autobiogràfica, i això, el Persepolis es va publicar en blanc i negre entre el 2000 i el 2003, i explicava la seva infància i com va créixer a Iran durant la Revolució Islàmica, i després el seu exili també a Europa, i molta crítica també doncs, al govern iraní i al

0: poble iraní, també. Després, com bé deies, el 2007 es va adaptar a la pel·lícula d'animació que va fer que aquesta història arribés encara a més gent.
1: A més gent. Una història magnífica.
0: Sí.
1: Ha mort amb molt jove, amb 56 anys. Una pena perquè encara era una autora i tenia moltes coses per explicar i moltes coses per criticar.
0: Sí. O sigui que... la seva última obra que va arribar aquí va ser a través de l'editorial Finestra, es va arribar en català, que es diu Dona, vida i llibertat, i era una antologia on diferents autors i autores explicaven també una mica la història d'Iran, i aquí en aquestes, això, trobàvem diferents autores i autors per descobrir. Entre ells estava el Paco Roca, que si vols passem a parlar d'ell.
1: Vinga,
0: perquè
1: Paco.
0: Tenim el Paco Roca, nou còmic, el tenim aquí a l'estudi, a sobre la taula. També ha estat una mica polèmica abans de la sortida del còmic, perquè ell mateix va estar comentant a xarxes que li havien copiat un cartell que ell va fer per la Fira del Llibre de València,
1: sí,
0: i que amb la IA li van copiar...
1: L'han tornat a fer,
0: sí,
1: lamentable.
0: Tal qual. Nosaltres, com sempre, des d'aquí volem... això, animar la gent a que contracti dibuixants o que s'animin ells a dibuixar. Qualsevol dibuix que feu vosaltres serà millor que el que pugui fer una IA generativa, i a més les IA generatives, per qui no ho sàpiga, agafen obres que ja existeixen, d'autors o autores que ja existeixen, i les fan servir al seu gust sense que aquests autors no cobrin res. Per tant, la IA com a eina complementària està molt bé, però perquè et faci la feina, moltes vegades, si et fa tu la feina, li està traient una mica. El Viaje, que és el nou còmic de Paco Roca, per Estiberri, com sempre, i parla de la memòria, no?
1: Sí, com sempre, o parla de la memòria o parla de la Guerra Civil.
0: Sí.
1: Té una... Però al final sempre es parla de la memòria.
0: Sí, sí, perquè la Guerra Civil també... Això, Paco Roca sempre va parlar de la memòria des del punt de vista de l'Alzheimer amb el còmic Arrugues, en el que també va parlar de memòria una mica familiar amb la pel·li... Bueno, que després va ser una pel·li també, el còmic La Casa, i ara ens porta aquest El Viaje, que és també sobre una separació de parella, i com ens afecta també, i per què són tan importants les relacions de parella, no? I com ens quedem després de pues una separació. Encara no l'hem llegit, tot i que el tenim aquí sobre la taula, el vaig comprar l'altre dia, sí, me'l llegiré i ja el comentarem els propers dies. Una altra persona que havia mort, que no ho hem comentat, és John Blanche, que també no s'ha fet tan... no és una notícia tan... això, parlada, perquè potser és un personatge que no és tan conegut, però va ser força important perquè als anys 80, 90, principis del 2000, va ser molt important perquè va definir una mica l'estètica grimdark, sobretot amb els jocs de taula tipus Warhammer 40.000, sobretot.
1: Exacte.
0: Estem parlant de John Blanche i aquesta estètica grimdark, que era com una ciència ficció fosca, no? I ell amb aquestes il·lustracions molt fosques, amb criatures malèfiques...
1: Naus espacials... Sí. Brutal.
0: Sempre havia, pues, això, generat un... i creat un món propi que després el joc de taula de Warhammer va fer servir, i que encara molta gent s'inspira a les seves obres, així que també trobarem a faltar a John Blanche. Seguim amb el Quart Món, és una plataforma digital dedicada a divulgació de notícies i ressenyes sobre còmic en català. I hem descobert, no?, que està fent aquesta nova plataforma amb ressenyes sobre còmics que nosaltres també llegim, molts d'ells.
1: Notícies de, sí, tant de DC, de Marvel, un apartat amb més còmics que toca tots els estils, i també parla de cinema i sèries, com a vegades nosaltres picotegem una miqueta, pues,
0: sí,
1: ell també.
0: Així que li seguirem la pista a aquest Quart Món, que el podeu trobar a TikTok, a Instagram i a Twitter.
1: I ja que ha sorgit lo de les sèries, podem,
0: sí,
1: parlar d'una pel·lícula que jo, per cert, tinc ganes de veure. Mira que no sóc fan gaire de diguem, del món DC, de lo que envolta més a Superman,
0: sí,
1: però és aquesta Supergirl, que està basat en el còmic Supergirl, la mujer del mañana, un còmic de Tom King al guió, i l'autora, que és brasilera, que sempre se m'oblida el nom, perquè té un nom complicat. Elvis, sí, Blomquist o alguna cosa així.
0: Sí. Que tu te l'has llegit, bueno, a nivell gràfic és potentíssim.
1: Sí, Vilkis Evely, he canviat. L'he posat com si fos sueca en vez de brasilera. sí, un còmic que està brutalment dibuixat.
0: Sí.
1: De fet, ells dos, en Tom King i la Vilkis, ja han fet tàndem en altres treballs.
0: Sí.
1: I sempre et quedes meravellat perquè són unes planes meravelloses.
0: La pel·lícula de Supergirl, que no sé, la dirigeix el James Gunn, crec, no? Si no m'equivoco.
1: Ah, sí? No ho sé.
0: Bueno, però forma part d'aquest nou projecte cinematogràfic de DC. La pel·li surt el 20 i pico de juny, ja la comentarem també, si la veiem. Ara també, fa poc, ja parlant de sèries i de cine, també hem vist Spider-Noir, que és aquesta versió de l'Spider-Man amb cine negre, que està també basat en uns còmics, però aquesta, si et sembla bé, la podem recuperar dedicar-li un programa especial només.
1: Sí, el còmic de Spider-Man Noir és un còmic que està molt xulo. Després també podem trobar diferents superherois de la Marvel amb l'etiqueta Noir, com adaptant una mica aquest món, i que no sé per què no van seguir per aquesta línia, perquè es poden treure històries molt xules.
0: Sí, de tant en quant surt alguna coseta nova de Spider-Man Noir, van sortir més números especials, diguéssim. Sí,
1: encara que tot i l'Òmnibus queda com ben tancat, d'alguna manera.
0: Sí.
1: Bueno, queda un final obert, però tancat.
0: Sí, ja, són històries. En parlarem en un capítol especial, si et sembla bé, les properes setmanes. Una altra pel·li que també ve dels còmics, i en aquest cas ve dels ninos.
1: Més del còmic dels ninos, t'anava a dir, perquè Mattel, l'empresa de joguets, van fer uns ninos que eren senyors inflats amb nandrolona, supermusculosos, rotllo Arnold Schwarzenegger, i van fer uns dibuixos que eren com una espècie de món medieval i futurista alhora, perquè tenien com naus espacials que disparaven raig làsers i armes de làser.
0: Estem parlant de He-Man i los Masters de l'Universo, que segur que tots ho són una mica, ara ha sortit la peli.
1: I quan compraves el nino et donaven un còmic petit, i tu te'l miraves al còmic i et muntaves la història més o menys. Doncs es van editar aquests còmics de petits que venien, perquè venien, el ninot era així, el còmic era així d'uns 20 centímetres, i el còmic també tenia més o menys aquest tamany, era petitet, no?
0: Sí, ara l'editorial Monstros ens porta una edició que recull tots aquests còmics en un volum únic, bueno, seran diversos volums, crec, perquè després van anar traient més còmics, i Monstros està publicant també les noves aventures així més fresques i tal d'aquests personatges.
1: I també recordar que Netflix van fer una sèrie que el guionista era
0: Kevin Smith,
1: que la primera part de la sèrie està bé, i la segona és una castanya.
0: Bueno, sí, per gustos, com sempre, Colomets. Però sí, la pel·li encara no l'hem vist tampoc, així que tampoc podem comentar gaire més.
1: Recordem que la pel·li de, per com hem vist en els trailers, de Supergirl, apareix un personatge que és un dels personatges més malcarats del món del còmic, que és Lobo.
0: Sí, és un personatge molt irreverent. És un...
1: No, és que no és ni antiheroi. No està por encima del bien i del mal. Fa el que li dona la gana.
0: Sí, tal qual.
1: És com Florentino Pérez, podríem dir.
0: Es pot fotre... No sé, no entenc referències de futbol, perquè no m'agrada, però el Lobo es fot amb tothom que hi vol, o sigui que és un cazarrecompenses que és això, que va viatjant i es munta les seves històries. En còmics sempre ha sigut molt divertit, i a veure què tal també surt a l'adaptació.
1: Jo l'únic còmic que m'he llegit de Lobo és Lobo i la Màscara.
0: Sí.
1: I que Lobo va perseguint a la Màscara i al final se la posa ell. Imagina't el que pot ocorrer ahí.
0: Daniel, ara al juny surt aquesta nova edició del personatge, perquè recordem que Panini Comics, l'editorial, està publicant ara tot allò de DC Comics, i surt la rajada col·lecció completa de Lobo, que això, d'autors tenim el Kate Griffin, l'Alan Grant i el Simon Beasley, els dibuixos, que sempre és potentíssim.
1: Quasi res,
0: Sí. Seguim amb més notícies i novetats editorials. Per exemple, surt el Vinyatari número 6. Què és això del Vinyatari?
1: Això t'anava a preguntar, què és això del Vinyatari?
0: Això és un concurs que celebra el Premi de Còmic d'Ara, del diari Ara, té aquest Premi de Còmic, i fa una selecció dels millors còmics que es presenten en aquest premi, i s'acaba publicant en moda antologia, diguéssim.
1: I ho editen Norma Editorial i Finestres, conjuntament.
0: En aquesta edició trobem aquest 6è volum, diguéssim, de l'edició. És una antologia amb noms coneguts, alguns d'ells com la Marlene Krause, que ve també del rotllo fancinero, J. Lobo Hispano, Annalina, Matar... Miguel Pang i Danide, mira, el Danide també és, té coses publicades. Ah, Ferran Vidal, en Ferran Vidal també l'hem entrevistat aquí. Uh-huh. Així que tenim molts noms, alguns coneguts, alguns altres, per conèixer i per descobrir en aquest nova antologia de còmic en català que, com sempre, nosaltres reivindiquem.
1: I també per les mateixes dates, més o menys, arriba el nou còmic del guionista Mark Kind, que ha treballat i treballa moltes vegades amb el nostre estimat David Rubin.
0: Sí, estem parlant del Space Scouts, és un còmic que s'ha publicat als Estats Units. Ens arriba aquesta edició que recull els tres números i per Steve Berry, i és un, també...
1: Una space opera, no?
0: Sí, ciència-ficció, no? Aventures així i amb... Si t'agrada Masters of the Universe, jo crec que et pot agradar fins i tot. L'estil de dibuix del David Rubin,
1: com a mi m'encanta.
0: És molt potent, i amb el tipus de color també amb el que juga últimament, i aquests reflexes, aquests efectes que fa amb el color, també juga molt bé amb la ciència-ficció. Així que això, a mig camí entre el relat clàssic del viatge de l'heroi i la carrera de la rata.
1: Què és la carrera de la rata?
0: No ho sé,
1: no ho he sentit mai.
0: Però ja ho buscarem. O ens llegim el còmic i us l'expliquem. A veure.
1: Exacte,
0: què tal.
1: Serà la millor opció.
0: Passem una mica de manga, si vols. S'han publicat alguns mangas interessants. La nova edició de Berserk, per exemple, es publica el juliol. Ja us comentarem, sí, de cara al juliol.
1: Que són, cada tomo seran 50 i pico d'euros, però sí, val la pena. Tapa dura, edició superxula, jo me la faré.
0: Aquí, sí, Berserk, que és aquesta sèrie que s'ha anat publicant en diferents formats, i ara han anunciat aquesta tapa dura, i ja en comentarem amb més detall. Surt un que es diu Kiyoshi, l'exorcista, que va d'un exorcista, i és, ja només... És un exorcista
1: no
0: que té 16 anys i és un xaval que està fent la seva primera missió d'exorcisme.
1: Carai,
0: i si us agrada així el manga d'aventura shonen, no? És així més... d'acció i juvenil, us agradarà. Té molt bona pinta, també. Un altre manga que hem destacat és el Mat.
1: Aquest té molt bona pinta perquè la portada ens ha deixat bastant catacroquer a nosaltres.
0: Sí, i l'interior també, que el vaig estar fullejant, sí, al Pipa Comics, i té un Aliens. O sigui, si us agrada la saga d'Aliens, recordem que ha influït en moltes altres sagues. Algunes es copien més que altres, i en aquest cas jo m'estava fixant amb els dissenys dels personatges, era com, ostres, si semblen els aliens de veritat. És una, això, humans contra aliens, és una obra de Yusuke Otori.
1: És la primera obra que publiquen d'aquest autor aquí a l'Estat.
0: Ah, molt bé, i això, és un, el protagonista és un home que arriba en un planeta, és l'únic supervivent, diguéssim, al planeta, i ha de lluitar contra els aliens.
1: Res.
0: Si us agrada Alien, feina, eh? Sí, tindrà feina. I a nivell gràfic, això, té molt bona pinta, perquè és manga, tirant una mica del clàssic, però guai. Seguim.
1: Una cosa que es reeditaran per un preu molt econòmic, i a tu t'han fet els ulls xirivites.
0: Sí, aquest crec que ja està a les llibreries, és el Batman de Dark Knight Returns, que ja precisament vam estar comentant fa unes setmanes el programa que vam fer de Frank Miller. Això és un clàssic de Batman, va ser el retorn del personatge,
1: un antes i un després,
0: sí, un reboot, per exemple, i surt amb aquesta edició de butxaca que publica Panini, i surt per menys de 10 euros, així que està molt bé també.
1: Recordem, sí, que aquest Batman és un Batman ja una mica entrat en anys, amb bigoti,
0: sí,
1: que no hem d'oblidar que porta bigoti, i que per alguna cosa decideix tornar a ser Batman. Però bueno,
0: és una lectura que sempre recomanem.
1: És dens, molt densa, ja us...
0: Sí.
1: És molt densa. Si voleu començar a llegir Batman amb aquest Batman,
0: no ho feu.
1: Però bueno, podeu començar a llegir Batman, per exemple, amb aquest Batman.
0: Sí, amb l'Absolute Batman, que s'està publicant ara, ja hem parlat també en alguna ocasió, que és com l'etapa de Batman actual, i ara surt un número especial, per si voleu fer una tastadeta, diguéssim, que es diu Arca M. No és Arkham, sinó Arkham M. I també, pues, això, Batman, el Batman actual, ens han parlat molt bé d'aquesta sèrie, encara no l'hem llegit.
1: Que és molt bèstia, ens han dit, això sí que ens ho han dit.
0: Així que som-hi. Què més tenim?
1: Tenim Edicat per monstres, que quan jo hem vist la portada em pensava que era un manga, però hem vist que no, que és un còmic americà per Justin Jordan, Trad Moore i Felipe Sobreiro, que deu ser el del color. I res, es diuen Luther Strode.
0: Sí, és una història d'un ampollón, diguéssim, no? Un set ciències, no?
1: Sí, set ciències, sí, m'agrada.
0: És adolescent i de sobte canvia la seva vida perquè s'apunta a un curs de culturisme.
1: Ostres!
0: I comença a posar-se a catxes, no?
1: Llegeixo aquí el mètode Hèrcules.
0: Això mateix. És un curs que descobreix llegint un còmic antic i diu, el curs aquest és per aconseguir el cos dels teus somnis, diguéssim.
1: Però de cop i volta...
0: Sí, la seva transformació va una mica més enllà del que es podia imaginar.
1: Una mica com el Saitama de Juan Puigman, eh?
0: Sí, i adquireix uns poders i unes habilitats que...
1: Ojo, eh?
0: Potser li fan... Això crida l'atenció de gent que...
1: A una secta assassina tan antiga com la humanitat. Ostres,
0: sí. Té molt bona pinta a nivell gràfic, també té aquest rotllo indie-americà actual.
1: Té aquest rotllo de ser un còmic tan loco com els que fa el Mark Millar, eh?
0: Sí, té aquest estil de còmic. Bueno, sí, aquest rotllo americà-indie, fora dels superherois, però sempre també...
1: Amb tinta de superherois.
0: Sí. Tenim per aquí un altre que canviem una mica
1: de registre,
0: perquè tinc aquí també sobre la taula. L'altre dia, a la llibreria Dòria Llibres d'aquí de Mataró, es va fer la presentació presencial de Tremola de nou, que és un còmic que nosaltres ja havíem estat comentant aquí, potser sense molta informació, perquè vam dir, ostres, l'estil de dibuix...
1: Sí,
0: és
1: veritat que ho vam dir.
0: Sí. Aquest còmic és de Ramon Ricard i és una obra on ell... És una
1: per què
0: obra...
1: és tan especial aquesta obra? Perquè sí, és algo especial.
0: Clar, és una obra autobiogràfica que parla del seu Parkinson.
1: Exacte.
0: En aquest, ell ja va publicar una primera obra que es deia Tiembla, on parlava...
1: També en van parlar del programa.
0: Sí, parlava en primera persona d'això mateix, del seu cas, no?, i de com ell va viure el Parkinson, i en aquesta nova obra, Tremola de nou, que es publica en català per Banc Ediciones, explica, dona veu a nou persones amb Parkinson, nou persones diferents, algunes joves, altres més grans. S'ha de dir que és això, que el Parkinson pot afectar a molt tipus de persones, no només a la gent gran.
1: I de molt tipus de maneres diferents, no com la gent sempre pensa, sí. Perquè la meva àvia materna va morir de Parkinson i no tenia el Parkinson que tothom imagina, que té aquells tics i aquells temblors, sinó que a poc a poc no es podia moure.
0: Sí, això mateix van estar explicant a la presentació, que hi ha un Parkinson on et quedes més engarrotat, podríem
1: dir.
0: Exacte,
1: sí.
0: I després el que més es coneix, per exemple, que és aquest que hi ha més tremor.
1: Perquè és més vistós.
0: Sí. El còmic està molt bé. Jo crec que tenim pendent també poder parlar amb l'autor i que ens expliqui ell mateix una mica aquesta història, perquè realment crec que val la pena conèixer una mica també aquestes històries, encara que no tinguis Parkinson, o potser coneixes algú que sí que en té, sempre està bé també...
1: Per entendre també com ho viuen ells.
0: Sí, sí, sí. Uh-huh. Així que Tremola de nou del Ramon Ricard.
1: Perfecte. Després tenim un altre del nostre amic, que vam estar xerrant amb ell.
0: Sí.
1: Per al Saló del Còmic, el vam veure, ho ha dit a Fandogàmia, i és en Busquet, que ha fet un còmic nou,
0: sí.
1: En Josep Busquet.
0: Es diu Cròniques de Llerc, i és una antologia també publicada per Fandogàmia. És un... Històries fantàstiques, aquí anem a còmic fantàstic. Jo crec que és un còmic per tots els públics, podríem dir-ne. També juvenil, jo crec que pot agradar molt. I és una història que ens porta al Reino de Llerc, que ell ja havia, en Josep Busquet ja havia guionitzat un còmic en aquest lloc, diguéssim, que es deia Prox, la evasió d'impuestos, i ara arriba amb aquest altre còmic on ha reunit a diferents il·lustradors.
1: Que n'hi ha un que es diu Tomeu Pinya, no confongueu amb el cantant Tomeu Penya.
0: Això mateix. Raúl Fernández, Ramon F. Bax, Maria Molina, Marrueda... I és una llista molt llarga d'autores i autors molt interessants, tots ells, i que val la pena descobrir llegint aquestes historietes així d'aventures fantàstiques que en Josep sempre també sap guionitzar molt bé. Així que també fer-li una ullada al Cròniques de Llerc. Potser podríem parlar amb en Josep i que ens expliqués una mica més.
1: Li podríem dir alguna cosa,
0: sí,
1: igual
0: també.
1: Que el següent, l'Alfonso Font,
0: sí.
1: Per Carten Comics publica Cuentos de un futuro imperfecto,
0: sí,
1: que és una distopia, no?, essencial del còmic europeu, amb el tema de, sobretot, de la guerra.
0: Sí, aquest autor, que per cert ens va estar firmant unes cosetes al Saló del Còmic, l'Alfonso Font, és un clàssic del còmic que sobretot va publicar durant els anys 80 diferents revistes com Rambla o les revistes de còmic dels 80, té diverses obres, moltes d'elles també va tirar una miqueta cap a la ciència-ficció, i en aquesta nova recopilació de Càrtem, això, és una antologia també d'històries que ell havia publicat a diferents revistes sobre pues, la guerra i el futur imperfecto és un futur que...
1: És el que estem ara nosaltres.
0: Que és un futur massa present, així que aquest còmic ens farà reflexionar també.
1: Després, de Planeta Còmic també, Un mago de Terramar.
0: Això és un clàssic de també la ciència-ficció, bueno, la fantasia. Uh-huh. L'autora és la Úrsula K. Lewin, que és una autora de ciència-ficció molt interessant també, i ens arriba la versió adaptació en còmic
1: d'en Fred Fordham.
0: Sí, ja ens havia arribat la publicació en català, crec que ens l'havien passat per ara, així que la recomanem ara que surt també en castellà, de mà de Planeta Còmic, i és això, és un hechicero de Terramar, que...
1: Fatiller.
0: L'hechicero en català és el Fatiller.
1: Això ho sé per He-Man, eh?
0: Ah, mira.
1: Perquè quan va sortir l'hechicera, que tots coneixíem, sí, li van dir per TV3, la Fatillera, i em vaig quedar, ostres, tu.
0: Doncs és la història d'aquest Fatiller i de com va com evolucionant, diguéssim, i
1: totes les mogudes que té un mag quan no pot controlar, sí, el seu poder.
0: Per exemple, coses amb dracs antics. Que sí, això està bé, que... també, comentar-ho.
1: Està guai. Ja arriba una edició del nostre programa Tomos y Grapas, un programa referent per nosaltres del tema de còmics. Han fet una editorial, a part de tenir ja la botiga, i han fet Casos Pendientes Classified i tornen els nostres personatges preferits del Rei dels Cargols.
0: Sí, s'ha de dir que Casos Pendientes es va publicar aquí en català, que també eren els casos pendents, i era aquella història que ja havien comentat de dos policies, una mica... dos detectius,
1: sí,
0: policies, una mica especials.
1: En Gordo, no? I el Cheto.
0: Sí. I els autors, sí, eren en David Pàmies i en David Sánchez, que tornen amb en Pau Roda també a l'equip, dins de l'equip de dibuix, fent dibuix també, uh-huh, amb aquesta nova obra que s'anima a publicar, Tomes i Grapes Editorial, i que també tenim ganes de llegir perquè ens va agradar molt la primera aventura, es va publicar tant en català com en castellà. Esperem que aquesta també ens arribi en català, per ara només han anunciat la versió en castellà.
1: I també d'en David Pàmies, que sí, està com guionista, que la ploma li va a tota metxa.
0: Sí.
1: I Tengo Ediciones edita aquest que es diu Trojan, i Trojan és un thriller psicològic de ciència-ficció en el que l'aparició de dos bessons morts fora de la ciutat posa en marxa una investigació que és una amenaça en destruir la cordura dels seus protagonistes. Ojo, eh?
0: El dibuixant en aquest cas és Organ Gokcek,
1: sí,
0: i no, té molt bona pinta també. En David Pàmies vam estar parlant amb ell i ens va caure molt bé, així que segurament sigui molt interessant tot això. Si et sembla bé...
1: Per acabar, sí, el tomo 10 de l'AIDP, que ja el tindrem aquí aquest
0: això,
1: mes.
0: Si us agrada Hellboy i les històries de Mike Mignola i la fantasia, doncs això mateix. Han quedat algunes coses al tinter que ja anirem comentant. Tenim coses de fanzins i autoedició que comentarem en propers programes, així que estigueu atents.
1: Sí. Escolta la ràdio.
0: Escolta la ràdio, molt bé. Ens veiem la setmana que ve amb més bufacanyes. Llegiu molts còmics. Adeu.
1: Bufacanyes.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
1: Els metges es concentren a les quatre capitals de província en la dotzena jornada de vaga des de l'octubre.
2: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
3: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
1: El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant.
2: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
4: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
1: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
2: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí a literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades. L'autor de Sau s'ha mostrat feliç pel premi.
5: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
1: I en esport, Joel Gomis, Pere Romeu, continuarà al capdavant de la banqueta del Barça femení fins al 2028.
6: En dues parts han arribat a un acord per allargar la vinculació que els unia, tot plegat després d'aixecar els 4 títols possibles aquesta temporada i d'acumular-ne 8 de nou en els 2 anys que porta dirigint l'equip.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps i amb alerta per aquesta nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Situació plenament estiuenca, la que estem tenint avui una altra vegada. No ha canviat gaire la situació i, de fet, en aquests moments hi ha temperatures voltant als 37-38 graus encara, cap a les comarques de Ponent. També s'han tornat a formar tempestes. Déu-n'hi-do, les de la Cerdanya, alguns racons del Ripollès, del Berguedà, el Pallars, Jussà i Sobirà, també l'Alt Urgell o la banda de l'Aran i l'Alta Ribagorça. Són ruixats molt locals, però alguns de molt intensos. S'aniran desplaçant ja gairebé a la frontera francesa, per tant ja cap a l'Alt Pirineu, i a la resta del país ens queda i ens quedarà una tarda completament assolellada i xafogosa. De fet, el dijous despertarem amb alguns núvols a la costa, fruit d'aquesta mateixa xafogó. De fet, també hi haurà alguna boira com la que s'ha format a prop del Golf de Roses, i el dijous a la tarda apareixeran núvols per les comarques del sud, que deixaran alguna gotellada de fang. També algun ruixat a l'Alt Pirineu, més local que avui, i la temperatura gairebé igual d'alta. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. No és una tarda afortunadament massa complicada en aquesta xarxa viària. Sí que hi ha volum de trànsit, estem en plena hora a punta, podríem dir, a la tarda, en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes. Com a incidències, ens quedem amb unes obres a l'autovia A2, tram d'Esparreguera, aturades d'un parell de quilòmetres en sentit Lleida, això com et deia, a l'autovia A2 i per obres. Extrem nord de Barcelona, la C58 és cert que baixa carregada, hi ha lentitud, aturades, 3-4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. I algunes vies que ens porten cap a la costa, també un pèl carregades, és el cas de la C60, retencions de 2-3 quilòmetres a Argentona, en sentit Mataró, o també parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres a la GI600, entre Tordera i Blanes, anant cap al centre urbà de Blanes. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions pel cas Plus Ultra. Paral·lelament, al Congrés, el cas ha tornat a ser motiu d'atenció entre Feijóo i Sánchez.
4: En una comparació

0: Audiència inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Se li imputen els delictes d'organització criminal, de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria i per delictes fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades amb més de 1,3 milions d'euros.
1: El mateix expresident ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència. Carina Viver.
2: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'acusació popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
1: Ho dèiem en portada, nou tens cara a cara entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a propòsit del cas Zapatero durant la sessió de control al govern. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. Sonia Kerr.
3: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
4: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
5: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en B.
3: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que està nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
1: Els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE s'han planat també sobre la sessió de control al govern de la Generalitat que s'ha fet avui al Parlament. Allà el president Salvador Illa ha tornat a defensar Pedro Sánchez. Jordi Casino.
6: D'aquesta manera, i a preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
7: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
8: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Movem més, diu l'OMA, del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donar a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el govern més del seu partit ajudi
6: a
8: això.
6: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern. Illa ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport puntual d'Esquerra i els Comuns.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Metges de Catalunya ha convocat concentracions a les quatre capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. El seguiment de la vaga ha estat del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell.
9: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
10: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció.
9: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
11: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
9: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
1: I pel que fa al conflicte que enfronta els mestres i els docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat avui per obrir un nou canal de comunicació.
0: Una eina que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
12: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè, efectivament, el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessitem també confiança.
0: Niubó ho ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
1: Catalunya diu adéu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat.
0: La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material.
1: Judit Vallès.
13: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
14: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
13: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
1: I Manlleu lidera el rànquing català d'amiant per habitant entre els municipis de més de 20.000 veïns. Ràdio Manlleu, Eloi Rubió.
15: Segons el cens de la Generalitat, la ciutat acumula 669 cobertes amb fibrociment, amb més de 5.000 tones de material i una ràtio de 242 quilos per veí. La dada coincideix amb el debat al Parlament de la nova llei que acelera l'erradicació de l'amiant, un material prohibit des del 2001. Davant d'aquesta situació, Manlleu ja treballa per localitzar i retirar aquest material. Així ens ho explica el regidor d'Urbanisme, Josep Madrid.
16: A l'Ajuntament sí que ja tenim elaborat el cens de les nostres instal·lacions i, a més, el que s'està fent és que ens entren sol·licituds de títol privatiu, que tenen doncs, el veí o que han detectat una instal·lació i que estan preocupades per si això pot generar doncs, problemes a nivell de salut. Llavors es fa la visita de l'inspector, es fa un informe i es fa un requeriment.
15: Tot Catalunya encara hi ha prop de 122.000 cobertes amb amiant per retirar.
1: I l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta a la desacceleració del sector a Espanya, segons l'informe Euroconstruc estiu d'enguany. Així tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández.
17: El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
18: El dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa, perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció. Per tant, al final, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, doncs generarà un problema i una incertesa.
17: El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte sigui major amb la regulació de persones migrants. La previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4% al 2027 i de l'1,8% al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
1: Controlat l'incendi de l'edifici principal de les instal·lacions del Centre de Recerca en Sanitat Animal, l'IRTACRESA. Els bombers també han estabilitzat l'incendi de la nau adjacent que contenia palla al seu interior i continuen treballant, però, amb 16 dotacions. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
19: Les primeres informacions apunten que el foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'immoble. D'aquí hauria saltat a la façana de l'IRTACRESA abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat abans que arribessin els bombers. També ha estat evacuada la facultat de veterinària de la UAB, que és a tocar. No s'ha hagut de lamentar, per sort, cap persona ferida. La principal preocupació dels bombers ha sigut quan les flames han saltat el paller, que han provocat una gran columna de fum que era visible des de diversos llocs del voltant de la universitat. Ara per ara, però, es desconeixen les causes de l'inici de l'incendi. A través d'un comunicat, el Departament d'Agricultura ha confirmat que el laboratori de màxima bioseguretat no ha quedat afectat i que s'ha evacuat seguint tots els protocols de seguretat establerts. Tampoc ha quedat afectat cap animal de la zona.
1: Parlant de focs, en el que portem d'any han augmentat els incendis de vegetació al Camp de Tarragona en un 46% respecte a l'any anterior. La Nova Ràdio, David Fernández.
20: Des de principis d'any fins al mes de maig, els incendis de vegetació al Camp de Tarragona han crescut un 46,69% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. En total s'han comptabilitzat 335 focs, 152 han afectat zones agrícoles, 84 han estat forestals i 119 s'han produït en àrees urbanes, segons dades facilitades pels bombers aquest dimecres al 112 de Reus. L'inspector Albert Castellet és el cap de la Regió d'Emergències de Tarragona.
21: El risc vindrà determinat per les onades de calor que ens vagin entrant i sobretot pels episodis de vent. Com deia, ara estem entrant en una. Fins a Sant Joan segur que la tindrem i sembla ser que s'allargarà. Per tant, un missatge clar a precaució amb el que és l'ús de petards i fogueres ara durant la setmana vinent i sobretot el dia de Sant Joan, ja que serà un moment de risc evident.
20: Castellet també ha assenyalat que s'espera una campanya d'estiu habitual i ha advertit que les properes setmanes podrien ser especialment complicades a causa de les altes temperatures previstes i de l'acumulació de vegetació als boscos i ha demanat prudència a la població.
22: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Més coses, tot a punt a l'Hospitalet de Llobregat pel Sónar, que arrenca demà a Fira Gran Via. Avui l'Ajuntament ha presentat el corresponent dispositiu de seguretat amb un centenar d'efectius que vetllaran per la integritat dels assistents. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
23: Enguany, els concerts d'aquest festival de música electrònica es celebren íntegrament a la ciutat i això suposa que molta més gent passarà pel recinte firal de Gran Via. Per tant, els Mossos d'Esquadra han hagut de dissenyar un dispositiu de seguretat i de mobilitat encara més gran que el de les darreres edicions. Es tindran en compte dos tipus de delictes, el tràfic de drogues i els furts, en especial els dels mòbils. Sònia Rius és la intendenta en cap de la comissaria dels Mossos de l'Hospitalet.
24: Ampliem cobertura i horaris, més de 100 efectius vetllaran per la seguretat dels assistents, tindrem moltes persones de diferents nacionalitats i, òbviament, això requereix tenir un dispositiu especial. Recordem que l'any passat es van recuperar més de 130 telèfons mòbils. Per tant, jo el que sí que recomano, sobretot, és tenir molt de cura cura dels objectes personals, és a dir, prendre mesures com posar els mòbils a la part del davant, si els posem en una motxilla, doncs que la motxilla vagi per davant.
23: A l'edició anterior, el balanç del dispositiu policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furts.
1: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig, o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro.
2: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
3: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
2: Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per A Cop de Llum, de Rita Bullwinkle, el de literatura infantil i juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria, en altres literatures, és per El gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter Van Den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Pere Romeu renova amb el Barça. L'entrenador continuarà dirigint el campió d'Europa com a mínim fins al 2028. Tot plegat després que aquest curs Romeu hagi assolit tots els títols possibles amb el primer equip femení blaugrana. Champions, Lliga, Copa de la Reina i també Supercopa. En els dos anys que porta al capdavant de l'equip, Romeu ha aixecat 8 de les 9 competicions disputades i en els pròxims dies s'efectuarà l'acte oficial de la seva signatura. Encara a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat la renovació de la portera María Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
3: He crecido bastante, el día a día lo he disfrutado muchísimo, he aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas tienen, o sea, son muy buenas personas, al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
2: Precisament el Badalona Women s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós previst pel 15 d'agost i sense deixar els amistosos, el Barça també ha anunciat que s'enfrontarà al Birmingham City anglès en el primer test de la pròxima pretemporada. A la primera federació, el Sabadell ha penjat el cartell d'entrades exaurides pel partit de divendres de la final del play-off d'ascens a la segona divisió. El Nàstic de Tarragona ha anunciat el fitxatge del lateral esquerre Manel Royo i l'Europa s'ha acomiadat de Toni Caravaca, que el curs vinent no continuarà com a escapulat. En bàsquet, Madison Conner, de 23 anys, és nova jugadora de l'Espart Girona per a la pròxima temporada. La jugadora nord-americana, que juga d'escorta, arriba procedent de l'Estepona, on aquest curs ha anotat gairebé 15 punts per partit. Pere Puig, director esportiu de l'Espart Girona, valora l'arribada de Conner.
4: Avui contents d'anunciar el fitxatge de Madison Conner. Ella és una tiradora, una gran tiradora. Segur que ens farà gaudir moltíssim a Fontejau. Ha fet un tram final de temporada excels des de la línia 3, amb uns percentatges per sobre del 40%, amb molts de triples per partit. A més, és molt complet amb altres facetes del joc. Bé, buscàvem una peça, no fa temps que no tenim un especialista com ella i segur que ens donarà grans alegries.
2: Qui també ha anunciat un fitxatge durant aquest dimecres és el Cadí La Seu, que ha fitxat Lexi Donarski. És una jugadora, també nord-americana, que prové de la NCAA, la Lliga Universitària dels Estats Units, on ha estat escollida com a rookie de l'any. En handbol, el Barça i el francès Timothy Nguessan han arribat a un acord per renovar el contracte del lateral esquerre fins al 30 de juny del 2029. Nguessan s'ha convertit en un dels jugadors més importants per Antonio Carlos Ortega. El francès s'ha mostrat feliç per la seva renovació.
5: Me gustaría acabar aquí. Para mí he pasado toda mi vida en el club casi y acabar aquí sería un sueño de verdad. No, para mí significa que es un sueño. El sueño sigue y estoy muy contento, de verdad, muy contento. Espero ganar mucho más títulos.
2: En ciclisme, la tercera edició de la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya comença a escalfar motors. Mataró ha estat la població on s'ha presentat la competició que arranca aquest divendres i acabarà diumenge. La Volta ha generat una gran expectació, especialment per conèixer qui succeirà la neerlandesa Demi Vollering al palmarès de la prova catalana. I per acabar, Tarragona es convertirà aquest cap de setmana en la capital estatal del karate amb la celebració del Campionat d'Espanya de Clubs. És una de les competicions més importants del calendari de la Federació Espanyola de Karate i que registra una participació molt elevada. El torneig se celebrarà al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona des d'aquest divendres i fins diumenge.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a llums d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal.
9: PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
10: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos grita. Que lo que se da no se quita.
11: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
12: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
13: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
14: No, Peyu, tu no hi seràs.
13: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
15: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: José Luis Rodríguez Zapatero nega haver actuat de mediador a canvi de comissions en el cas Plus Ultra. Jordi Fortià.
2: El jutge rebutja imposar les mesures cautelars que havia demanat la Fiscalia després de la declaració de l'expresident a l'Audiència Nacional. Al Congrés, el cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez.
3: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese, al que para usted es su faro moral.
4: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en B.
0: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
2: El Sindicat Metges a Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre la resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Llaunar, apel·la al president de la Generalitat.
5: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
0: El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant.
2: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
6: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
0: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
2: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí a literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades. L'autor de Sau s'ha mostrat feliç pel premi.
7: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin a voltar d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
0: I en esport, Joel Gomis, Pere Romeu continuarà al capdavant de la banqueta del Barça femení fins al 2028.
8: Amb dues parts han arribat a un acord per allargar la vinculació que els unia, tot plegat després d'aixecar els 4 títols possibles aquesta temporada i d'acumular-ne 8 de nou en els 2 anys que porta dirigint l'equip.
9: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluismi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Situació plenament estiuenca, la que estem tenint avui una altra vegada. No ha canviat gaire la situació i, de fet, en aquests moments hi ha temperatures voltant als 37-38 graus encara, cap a les comarques de Ponent. També s'han tornat a formar tempestes. Déu-n'hi-do, les de la Cerdanya, alguns racons del Ripollès, del Berguedà, el Pallars, Jussà i Sobirà, també l'Alt Urgell o la banda de l'Aran i l'Alta Ribagorça. Són ruixats molt locals, però alguns de molt intensos. S'aniran desplaçant ja gairebé a la frontera francesa, per tant, ja cap a l'Alt Pirineu, i a la resta del país ens queda i ens quedarà una tarda completament assolellada i xafogosa. De fet, el dijous despertarem amb alguns núvols a la costa, fruit d'aquesta mateixa xafogor. De fet, també hi haurà alguna boira, com la que s'ha format a prop del Golf de Roses, i el dijous a la tarda apareixeran núvols per les comarques del sud, que deixaran alguna gotellada de fang. També algun ruixat a l'Alt Pirineu, més local que avui, i la temperatura gairebé igual d'alta. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. En general, la jornada tranquil·la en aquesta xarxa viària, extrem sud de Barcelona, reaturades puntuals, un parell de quilòmetres, autovia A2, entre Sant Joan d'Espí, Cornellà, d'entrada a Barcelona. Són habituals aquestes aturades a autovia A2 d'entrada a Barcelona. També parlem encara de retencions d'un parell de quilòmetres a la C60, Argentona, en sentit Mataró, sobretot per enllaçar amb l'autopista, amb la C32, o algunes vies de la costa. És el cas de la GI600, les retencions també anant cap a Blanes, un parell de quilòmetres entre Tordera i Blanes. Per tant, és cert que algunes vies sí que presenten aturades puntuals, però en general calma en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. Paral·lelament, al Congrés, el cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Feijóo i Sánchez.
4: En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Se li imputen els delictes d'organització criminal, de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria i per delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades a més de 1,3 milions d'euros.
0: El mateix expresident ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència. Carina Bellvé.
5: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'acusació popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
0: Ho dèiem en portada, nou tens cara a cara entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a propòsit del cas Zapatero durant la sessió de control al govern al Congrés. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. Sònia Kerr.
6: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
7: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
8: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
6: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que està nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
0: I els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE han planat també sobre la sessió de control al govern de la Generalitat que s'ha fet avui al Parlament. Allà el president Salvador Illa ha tornat a defensar Pedro Sánchez. Jordi Casino.
9: D'aquesta manera, i a preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
10: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
11: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Volem més, diu l'OMA, del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donar vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el govern més del seu partit ajudi
9: a
11: això.
9: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern i ell ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport puntual d'Esquerra i els Comuns.
0: Metges de Catalunya ha convocat concentracions a les 4 capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. El seguiment de la vaga ha estat del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell.
12: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
13: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció.
12: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Leonard.
14: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
12: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
0: I pel que fa al conflicte que enfronta els mestres i els docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat avui per obrir un nou canal de comunicació.
4: Una eina que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
15: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè, efectivament, el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessita també confiança.
4: Niubó ho ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
16: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Catalunya diu adéu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat.
4: La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material.
0: Judit Vallès.
17: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
18: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
17: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
0: Doncs Tortosa figura entre els municipis catalans amb més presència d'aquest material, una situació que ara haurà d'afrontar amb noves eines, censos obligatoris i un calendari d'actuacions impulsat des de la Generalitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
19: L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha demanat que els ajuts per la retirada siguin amplis i arribin a tothom.
20: La tasca només serà possible si va acompanyada de recursos econòmics, uns recursos econòmics que són necessaris. Molts ajuntaments, comunitats de propietaris, empreses i particulars hauran d'afrontar actuacions costoses i, per tant, és imprescindible que s'habiliten línies d'ajut suficients per a facilitar el procés.
19: De fet, la llei també reconeix les víctimes afectades per aquest material i crea nous organismes de seguiment per garantir que el procés d'erradicació es compleixi arreu del país.
0: I l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta la desacceleració del sector a Espanya, segons l'informe Euroconstruct estiu d'enguany. Així i tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández.
21: El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
22: El dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa, perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció. Per tant, al final, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, doncs generarà un problema i una incertesa.
21: El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte sigui major amb la regulació de persones migrants. La previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4% al 2027 i de l'1,8% al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
0: Controlat l'incendi de l'edifici principal de les instal·lacions del Centre de Recerca en Sanitat Animal, l'IRTA Cressa, els bombers també han estabilitzat l'incendi de la nau adjacent que contenia palla al seu interior. I continuen treballant, això sí, amb 16 dotacions. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
23: Les primeres informacions apunten que el foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'immoble. D'aquí hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat abans que arribessin els bombers. També ha estat evacuada la facultat de veterinària de la UAB, que és a tocar. No s'ha hagut de lamentar, per sort, cap persona ferida. La principal preocupació dels bombers ha sigut quan les flames han saltat el paller, que han provocat una gran columna de fum que era visible des de diversos llocs del voltant de la universitat. Ara per ara, però, es desconeixen les causes de l'inici de l'incendi. A través d'un comunicat, el Departament d'Agricultura ha confirmat que el laboratori de màxima bioseguretat no ha quedat afectat i que s'ha evacuat seguint tots els protocols de seguretat establerts. Tampoc ha quedat afectat cap animal de la zona.
0: I un altre incendi ha obligat a Protecció Civil a enviar una alerta, un esalert, als mòbils de Pallerols, a Talavera i a Ribera d'Ondara per, com dèiem, un foc. S'ha ordenat el confinament a la població d'aquests municipis de la Segarra per, com dèiem, incendi forestal en aquesta zona, un incendi, un foc que ha començat pels vols de les 6 de la tarda i pel qual s'han hagut d'activar 24 dotacions terrestres, dos helicòpters bombarders, un helicòpter de comandament i dos avions de vigilància i atac. I també en successos, dos adolescents ferits greus a la Granada, a l'Alt Penedès, en esfondrar-se la teulada d'una nau on s'havien enfilat.
4: Els fets van passar ahir al vespre. El sostre es va esfondrar i els adolescents van precipitar-se d'una altura de 8 metres. Un dels ferits va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, mentre la segona víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.
16: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En territori, la Pobla de Segur ja ho té tot a punt per la seva nit més màgica, la tradicional baixada de Falles, una celebració que enguany arriba amb una novetat important a dalt de la muntanya. Ràdio Tremp, Júlia Garcia.
1: Enguany s'estrena un monument de ferro al Faro de Santa Magdalena que farà de pavater i recuperarà l'encesa tradicional, tal com detalla el president dels Fallaires, Gerard Samsó.
2: Ha estat una estructura a l'altitud de la muntanya i el primer foc serà aquest any, serà el de l'estructura d'allà dalt. I té una antorxa dels antigues, perquè l'antorxa, ja dit abans, ha anat evolucionat. Ara hem trobat la que ens representa i la que es quedarà. Però abans havien sigut de ferro, havien sigut amb oli, encesa a dintre, i és la que hi ha allí, i ficarem un producte per encendre, que des d'allí intentarem encendre totes les falles que baixaran.
1: Una imatge que es podrà trobar aquesta mateixa nit a la Pobla de Segur.
0: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro.
3: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
5: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
3: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de Llum, de Rita Bullwinkel, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter Van Den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
0: I Tortosa acollirà Alberta Bredança, el festival de música de Roberto Oliván, que arriba transformat del conegut Delté Bredança. La nova cita cultural tindrà lloc del 20 al 26 de juliol amb la mateixa essència formativa i d'espectacles. Ràdio Tortosa, David Benito.
24: El festival Alberta Bredança aterra a Tortosa en una nova etapa transformadora després de dues dècades de Delté Bredança. El director del festival i coreògraf internacional, Roberto Oliván, afronta amb motivació tornar a la seva ciutat natal.
25: Que el projecte Alberta Bredança és bonic, és complex i ens està portant en un moment clau on hi ha moltíssima motivació per aquesta nova etapa s'adapte bé als temps que estem vivint actualment i que sempre se veuen reflectits des de la part social a la part cultural.
24: Les formacions professionals tornen a ser un dels elements capdals del festival amb novetats d'estil, amb la incorporació de la fusió de les danses urbanes amb la contemporània. Alguns dels professors, per exemple, han estat ballarins de Madonna.
16: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
6: Bona tarda, Lali. Pere Romeu renova amb el Barça. L'entrenador continuarà dirigint el campió d'Europa com a mínim fins al 2028. Tot plegat després que aquest curs Romeu hagi assolit tots els títols possibles amb el primer equip femení blaugrana. Champions, Lliga, Copa de la Reina i també Supercopa. En els dos anys que porta al capdavant de l'equip, Romeu ha aixecat 8 de les 9 competicions disputades. Encara a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat la renovació de la portera Maria Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
7: He crecido bastante, el día a día lo he disfrutado muchísimo, he aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas tienen, o sea, son muy buenas personas, al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
6: A la Primera Federació, el Sabadell ha penjat el cartell d'entrades exaurides pel partit de divendres de la final del play-off d'ascens a la segona divisió. El Nàstic de Tarragona ha anunciat el fitxatge del lateral esquerre Manel Royo i l'Europa s'ha acomiadat de Toni Caravaca, que el curs vinent no continuarà com a escapulat. A la Segona Federació, el Reus ha anunciat el fitxatge de Bruno Calcaño, un davanter uruguaià de només 21 anys que prové del Mallorca B, mentre que el Barça Atlètic ha fet oficial que Giuliano Belletti continuarà dirigint el filial culer, amb qui aquest curs s'ha quedat a les portes de jugar al play-off d'ascens. En bàsquet, Madison Conner, de 23 anys, és nova jugadora de l'Espar Girona per a la pròxima temporada. La basquetbolista, que és nord-americana, juga d'escorta, arriba procedent de l'Estepona, on aquest curs ha anotat gairebé 15 punts per partit. Pere Puig, director esportiu de l'Espar Girona, valora l'arribada de Conner.
8: Avui contents d'anunciar el fitxatge de Madison Conner. Ella és una tiradora, una gran tiradora. Segur que ens farà gaudir moltíssim a Fontejau. Ha fet un tram final de temporada excels des de la línia 3 amb uns percentatges per sobre del 40%, amb molts de triples per partit. A més, és molt complet amb altres facetes del joc. Bé, buscàvem una peça, no fa temps que no tenim un especialista com ella i segur que ens donarà grans alegries.
6: Qui també ha anunciat un fitxatge durant aquest dimecres és el Cadí La Seu, que ha fitxat Lexi Donarski. És una jugadora també nord-americana que prové de la NCAA, la Lliga Universitària dels Estats Units. En handbol, el Barça i el francès Timothée Nguessan han arribat a un acord per renovar el contracte del lateral esquerre fins al 30 de juny del 2029. I qui també ha anunciat una renovació és el Balonmano Granollers. Jepier Mengol allarga el seu vincle amb el club fins al 2029. En ciclisme, la tercera edició de la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya comença a escalfar motors. Mataró ha estat la població on s'ha presentat la competició, que arranca aquest divendres i acabarà diumenge. Rubén Peris és el director general de la Volta Ciclista Catalunya.
9: La Volta Ciclista Catalunya tornarà a centrar les mirades del ciclisme femení internacional. Viurem la tercera edició d'un nou projecte que anem consolidant any darrere any amb una prova per etapes de la categoria UCI 2.1, amb la presència d'alguns dels millors equips del món i amb un prestigi que es va consolidar mica en mica i amb dos guanyadores de les dues primeres edicions, com són Marian Bosch i Demi Bollering.
6: En futbol sala s'acaba d'anunciar que Eric Mendonça deixarà el Barça a final de temporada. El tanca portuguès s'acomiadarà de l'afició blaugrana aquest dijous en un acte que coincidirà amb el segon duel de la final del play-off de Lliga contra el Pozo de Múrcia.
0: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
10: Notícies en Xarxa, edició vespre.
11: La xarxa de comunicació local.
26: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
27: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
12: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
13: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
12: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
13: Perquè la teva salut és el nostre futur.
12: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
14: Braseria La Bolera.
15: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
14: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
15: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
14: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
15: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
14: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
17: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
18: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
17: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
18: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
17: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
20: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones que no es coneixen entre elles comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria del 2025 de l'entitat, que també revela que els relloguers han passat del 32% al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització

0: Aquest estiu amb una programació que combina tastos, demostracions gastronòmiques, activitats familiars i la participació d'una vintena de restaurants de la ciutat. Impulsat per De Collserola i l'Ajuntament, el projecte arriba a la seva cinquena edició amb l'objectiu de consolidar el tomàquet mandó com un producte de proximitat present a les taules de Sant Cugat durant tota la temporada. La Universitat Internacional de la Pau celebrarà del 2 al 8 de juliol a la Unió Centre Cultural la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reunirà especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global, marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. Segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre i des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a dansar, la proposta de nova creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major de Sant Cugat. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
3: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu, què tenim aquesta setmana al programa? Doncs atents i atentes, perquè ara us ho expliquem. A l'apartat de l'entrevista, avui parlarem del caso Vitruvio.
4: El caso Vitruvio. Cuando una moneda se vuelve la protagonista, es que algo bien raro va a suceder.
3: I és que avui entrevistarem a Jordi Bendive, director, creador i responsable de Black Zinc Productions, i Ernest Vila, director de Common Films. Amb ells parlarem de la pel·lícula El caso Vitruvio, que s'està rodant durant aquests dies a Barcelona, al Maresme, entre d'altres Canet de Mar, al castell de Santa Florentina, i Badalona. I, com sempre, no pot faltar la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria amb la història de la tele, que no falla mai l'Assumpta. I amb ella parlarem de tres programes mítics de la televisió. I després, per acabar, atenció, el Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar de tot, com sempre diem, i aquest cop des de l'Unicorn Prides. No us ho perdeu perquè... Jo de vosaltres, o sigui, és que és imperdible això, és imperdible. Seguiu-nos a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, allà on sigui, ens seguiu, i gràcies com sempre també a totes les emissores que ens feu confiança. Arrenquem ja el programa, preparats, preparades, comencem.
5: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.

0: Són aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
1: Televisió Espanyola, Catalunya...

0: produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
1: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitoria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
2: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo,

0: Doncs escoltem amb aquest fragment d'aquest gran documental. Doncs bé, Assumpta, d'aquests parles tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després, la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat, en vostre nom comença nostra història. El títol era molt maco, en vostre nom comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment precisament d'aquest documental anomenat Montserrat de Televisió Espanyola Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que al llarg del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, iterat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques, per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure's en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua. I la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies. I esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya, amb professionals que hi havien com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai, genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
4: Fredes a tot el país, especialment les mínimes, que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i a Girona.
5: Castejón es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
6: D'aquests mapes de cartró-pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
7: Han estat entre els 15 i els 20
5: graus. Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
7: Meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
5: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització.
2: Ara bé... Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'Assumpta, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El Hombre del Tiempo, que parlava doncs, dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: Esto lo tiramos para adelante, como que me llamo Dani y te llamas Jordi.
1: Pues claro que sí, Dani. Sí, el equipo lo está dando todo. Los actores se lo están currando muchísimo. Están ensayando un montón. Vamos a hacer la mejor película de la historia.
2: Pues Jordi, a ver, que no me está respondiendo y estamos ya a menos 3 semanas,
1: tío. Que falta pasta, que vamos mal de tiempo. No sé, tío. No sé si lo vamos a conseguir, en serio.
2: No, Jordi. Cancelar es lo último que se te pasa por la cabeza en estos momentos. No me puedes decir esto, Jordi.
1: Tienes razón. Vamos a seguir para adelante con todo y esto lo sacamos, tío. Claro que sí.
2: Para adelante, Jordi. Después de un año, tío, ya está aquí. 2 semanas, tío, 2 semanas y empezamos.
3: A las 16:35.
4: Deja de defenderse, joder, tienes que calle. A mí esos cálculos no me salen.
5: Me diréis que no hay putas señales en el mundo, tío.
6: El caso Vitruvio. Para más información, elcasovitruvio.com.
7: I és que avui posem el focus en una pel·lícula que promet fer-nos reflexionar sobre el valor dels diners, la necessitat humana i la societat actual. Parlem del Caso Vitruvio, un drama social dirigit per Jordi Mendive i produït, entre altres, per Ernest Vila. La pel·lícula ens presenta una moneda marcada amb una creu que connecta 3 històries aparentment independents, un rodamón, una família i un empresari. Un viatge simbòlic que parla de supervivència, ambició, pertinença i de com el diner s'ha convertit en una nova forma de fe. Tot plegat amb una aposta visual molt potent, marcada pels plans seqüència i una mirada molt humana i crítica sobre el món contemporani. Avui tenim amb nosaltres l'Ernest Vila i el Jordi Mendive. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, nois.
8: Gràcies a tu.
9: És un plaer.
7: Hem vist imatges, hem vist aquesta, hem escoltat també aquest àudio de presentació del projecte. El Caso Vitruvio gira al voltant d'una moneda marcada amb una creu. Com neix aquesta idea i què simbolitza exactament dins la història? No sé si podeu fer 5 cèntims.
8: 5 cèntims no, te puc fer 1 euro.
7: Perfecte, em va bé.
8: Bueno, una mica la idea neix de demostrar què és el que passaria si seguíssim una moneda per la ciutat, no? Per quines mans aniria, quines històries veuríem. I també estem en un moment en què la gent li agrada molt, no? Posar l'ull i veure això que no hauria de veure, poder ser, no? El ojo este de buen cubero, ¿eh? Com es diu l'expressió?
9: Hòstia, algo així, ¿no?
8: La vieja del visillo.
7: Això, la vieja del visillo.
9: Sí.
8: Pues la pel·lícula és una mica això, no? És com si poguéssim veure coses que no haurien de veure, situacions una mica fora de lo comú a través d'aquesta moneda. Per tant, no empatitzem amb cap protagonista, sinó que nosaltres seguim la moneda en pla seqüència per la ciutat.
7: En el dossier, o una mica amb la informació que ens faciliteu, expliqueu que la pel·lícula parla de la carència humana, de la carència, no? I de la substitució de Déu pels diners. Creieu que avui vivim més condicionats que mai pel valor material a les coses?
8: Sí, jo crec que sens dubte. De fet, una de les crítiques més importants que té aquesta pel·lícula, que de fet quan vam començar el projecte amb l'Ernest, la pel·lícula es deia Maslow, la piràmide de Maslow.
7: La piràmide mítica, sí.
8: Correcte. Doncs aquesta piràmide, a mi el que em va passar quan me la van explicar a la carrera de psicologia és que jo vaig dir, això no és veritat. No pot ser que la necessitat més bàsica, primordial de la piràmide sigui l'alimentació, després vingui la seguretat, l'afecció social i de més, i al final estigui l'autorealització, quan els nens petits, quan neixen, els posem a dalt de tot de la piràmide, els hi donem menjar, els hi donem amor, els hi donem seguretat, i quan van creixent és quan van caient, no?, aquesta piràmide, i després quan són adults es troben que han de tornar a pujar aquella piràmide perquè els han acostumat a estar allà dalt. En canvi, un sense sostre és un exemple d'una persona que pot estar vivint al carrer, que no té cap d'aquestes necessitats bàsiques cobertes, però es pot sentir autorrealitzat perfectament. Aleshores, aquesta pel·lícula intenta una mica criticar aquest concepte i portar-lo a l'actualitat, que sí, que actualment jo crec que tenim, per no dir tothom, no?, una dependència material o... Bueno...
7: No sé si l'Ernest vol afegir alguna cosa
9: sí,
7: més.
9: És que la societat ja en si està dissenyada perquè estiguis atrapat amb ella, sí. Sí, sí. Econòmicament, socialment... és molt, molt, molt difícil poder sortir d'aquesta telaranya capitalista, sí. Sí, sí.
7: La pel·lícula està estructurada en tres actes molt diferents. Parlàvem abans, el rodamón, la família i l'empresari. Què representa cadascun d'aquests mons dins d'aquesta piràmide humana que plantegeu i que precisament ara parlàvem de la piràmide de Maslow?
8: Bueno, tot està una mica definit també per lo que ve sent... És que és una pel·lícula molt concepte, no? Però lo principal també que intenta tocar és... no sé si coneixes l'arquitecte Vitruvio de l'antiguitat,
7: sí,
8: que va ser un arquitecte de l'antiga Roma, i després Leonardo da Vinci va ser qui va agafar les seves...
7: Les regnes.
8: Sí, exacte, no? I va fer l'ombra de Vitruvio. Però Vitruvio el que deia és que tota arquitectura perfecta té tres conceptes, que són la bellesa, la firmesa i la utilitat.
7: Uh-huh.
8: Aleshores, el que hem intentat mostrar en aquests tres actes és justament això, no? L'acte 1 mostra la bellesa, però... adornada, no?, per una moneda que només t'ensenya el que volem que vegis. L'acte 2 mostra la firmesa d'una família que no té pensat canviar la seva forma de veure el món, que no té pensat cedir davant de situacions que inclús, ja veureu la pel·lícula, però que semblen inhumanes o semblen
7: molt dures.
8: I l'acte 3 pues, mostra la utilitat, no? El que seria una resolució ràpida de conflictes. Jo vull això, doncs ho agafo. Jo vull resoldre aquest problema, doncs vaig i el resolc, sense donar-li masses voltes. I crec que són les tres formes en les que una persona pot resoldre un problema. Pot dir, no, jo vaig a intentar buscar la forma creativa de resoldre'l, no, jo no em moc de la meva situació, o no, jo faré el que faci falta per resoldre aquesta situació.
9: Sí.
7: Ernest, no sé si vols afegir alguna cosa més...
9: Amb aquestes coses, jo és que... ell és el guionista i és el que ha parit la història i és un crac explicant-ho.
7: Ho té més clar, no?
9: És així. Jo, si vols, parlo de temes tècnics
7: ara en parlarem,
9: i de producció.
7: Ara en parlarem, sí, ho tenim home, preparat. Aquest home ja ho té aquí molt estructurat.
9: Voleu fer-li, vamos, una entrevista sol, un monòleg i vamos.
7: I no hi hauria problema, totalment, no?, d'omplir un parell d'horetes, potser. Visualment, el film aposta molt pel pla seqüència que comentava. Què aporta aquest recurs a l'espectador i per què era important explicar aquesta història d'aquesta manera? Un tema arriscat, no?, també fer-ho d'aquesta forma, jo crec, no?
9: Tècnicament és un merder. És complexa,
8: Bueno, és per dos motius, eh? Realment, un és el que et diré aquí, amb tota tranquil·litat, diré, no, és perquè volia transmetre aquesta tensió, aquesta... tu, quan estàs en el cinema i veus un pla seqüència, al final... quasi que ni pestanyeges, no?
7: Estàs
8: allà en tensió veient a veure quan tallen la càmera.
7: Sí, què passarà, no?
8: I això et permet també tenir l'espectador molt, molt concentrat. Però després el que no et direm, però que t'ho diré igualment,
7: no.
8: És que tenim els diners justos per rodar durant una setmana. Per tant, sí, si vols rodar una pel·lícula en una setmana...
7: És caríssim, no?
8: O la fas tota del tirón, o busques la forma de tenir més pressupost. Aleshores, sí, pues, també vam aprofitar i vam decidir fer el pla seqüència aquest per poder estalviar dies de rodatge, que també ens ha donat un munt de feina de preproducció, d'assajos i de proves, però ens permet doncs, anar una mica més tranquils després de metratge.
9: És així, és així.
7: Ni més ni menys.
9: Sí, sí.
7: A nivell tècnic, suposo que... doncs, serà una mica complicat, com comentàvem abans, no?
9: Però portem...
7: els riscos tenen els seus perquès, no? I jo crec que una mica ens ho acabeu d'explicar.
9: Sí.
7: I Ernest, des del punt de vista de producció a nivell més tècnic, quin ha estat i quin és el repte més gran d'un producte tan ambiciós visualment i emocionalment?
9: Fer una criatura d'aquestes és complex, vull dir, no només a nivell creatiu, tècnic, visual i d'actors i tot el que és de la parafernàlia més d'elenco de cine i tal, és un merder. Ara estàvem parlant de temes burocràtics, de documents i de permisos i tal, és complex. És un repte, és una pel·li que val... tots els esforços que estem fent, perquè realment ara estem fent ja els assajos i està quedant la cosa molt bé, però és ingent, és una feinada. Nosaltres també aportem tota l'experiència que ja tenim amb altres projectes a la peli, però a tope. Vull dir, és feina, és tècnica i a nivell de producte és una complexitat bèstia, però ho volem fer perquè la pel·li estem convençuts que és una pel·li que ha d'anar als màxims i estem convençuts que hi anirà, sí.
7: Molt bé.
8: Sí, sí. Bueno, així per afegir alguna cosa, però el meu somni des de que tinc gust de raó és fer una pel·lícula en pla seqüència. El meu primer tatuatge és La vida és una pel·lícula en pla seqüència. Aleshores, si la primera pel·lícula que feia no era en pla seqüència, doncs estava fallant-me també una mica, no? Sí. I l'Ernest ha estat tan boig com jo per dir, vinga, som-hi.
7: Sí. Que bo. Bueno, ara, de fet, no sé, a nivell televisiu també s'està posant de moda.
8: Ah, però m'estan copiant tots.
7: T'estan copiant, sí. Ho dic perquè, per exemple, Televisió Espanyola ara té un programa que és Pla Seqüència.
9: Ja està molt xulo.
7: Sí, i és un programa fet tot en Pla Seqüència, que el presenta el Jordi Basté, i és una entrevista totalment feta en Pla Seqüència, o sigui, sense talls.
9: M'encanta més el programa, o sigui, sí, la postentrevista que l'entrevista. Com ho han muntat, és una passada.
7: És tremendo, la veritat.
9: Sí.
7: Parlem del càsting que combina actors molt coneguts amb perfils emergents. Què buscàveu en els intèrprets perquè encaixessin en aquest univers tan simbòlic?
8: Naturalitat. Al final,
7: ni
8: molt
7: més ni menys.
8: Sí, perquè si el que vull és mostrar un reflex de la societat actual, el que hem de mostrar és, de veritat, qui hi ha a la societat actual. De fet, hi ha actors que he anat al carrer i els he agafat.
7: Pim-pam.
8: Sí, sí. De dir, ah...
7: Vols fer un càsting o vols participar en una pel·lícula? A veure, és que això passa a vegades, en aquest món.
8: Per suposat. Sí.
7: Molta gent no s'ho creu, però és així.
9: Hi ha hagut actors revelació que literalment no han fet cap pel·li i han guanyat Oscars. Vull dir, fem un max mix, eh? Tenim gent que ja està consolidada en el món del cine, tenim noms molt reconeguts, però també gent molt... Cony, que promet moltíssim.
7: Que també és important, eh? Donar oportunitats a gent, doncs, que vol també tenir el seu espai i que també vol tenir la seva oportunitat, no?
9: Sí.
7: La pel·lícula parla de destí, d'atzar i de decisions humanes. Fins a quin punt creieu que nosaltres controlem la nostra vida o simplement formem part d'un sistema que ens arrossega? Què us sembla, veure?
9: Hòstia, això ha estat un tema molt filosòfic, eh? No ho sé, a veure què diu.
7: És que m'ha fet pensar aquesta pel·lícula, clar, no? En molts aspectes. És que
9: també...
7: és una pel·lícula que té un fons però una molt
9: cosa
7: potent.
9: Una cosa és el que penses, una cosa és el que...
7: Exacte, aquí està.
9: O sigui, ja és com que a vegades molts de cops presentem... O sigui, notem coses, no? Hi ha moltes històries. Aquí podem filosofar quasi com els mèdiums que heu portat aquí, no? De dir, hòstia, realment tot està ja lligat? O sigui, podem fer alguna cosa que surti de lo que ja està encaminat o no? Jo crec que, evidentment, aquesta pel·li posarà sobre la taula moltes coses que donaran de pensar a la gent sobre aquestes filosofades que tenim tots i totes.
7: Ni més ni menys.
8: Al final, jo sempre he tingut la sensació de que n'hi ha un destí, hi ha un punt on pots arribar, hi ha una parada final d'aquest metro que diguem vida, o d'aquest tren, si queda més maco, però totes les parades entremig, tot el camí que recorres, tot el mig del laberint, aquí et pots perdre.
9: Sí.
8: Jo crec que hi ha infinites possibilitats i pot ser que arribis a la parada que et tocava, o pot ser que, com que t'has perdut pel camí, al final arribes a un lloc que no t'esperaves.
9: Sí.
8: Però també sento que quan estàs en el camí que et toca i quan estàs en el teu... en la teva línia correcta de... Bueno, correcta, no? Això és molt relatiu. Però quan estàs en el teu camí, jo crec que ho notes. Jo crec que tothom sap quan està bé i quan no està bé.
9: Exacte.
8: I això el cos t'avisa.
9: Sí. Sí, perquè el destí, al final, entre cometes, el sabem. Sí que és veritat que ara ja, jo què sé, sí, hi ha altres coses, no?, després d'aquesta vida, però l'important és que fem durant aquest camí i aquesta pel·li parla molt de com es pot torcer una cosa o no, o sí, o...
7: Mm-hmm.
9: És molt interessant, això.
7: És molt interessant. La gent que ens estigui escoltant, aquesta pel·lícula té una pàgina web, que és elcasovitruvio.com, no?, i allà hi trobareu no només un munt d'informació, a part que està molt ben feta, està molt currada la web, de veritat, us felicito, perquè és en plan...
9: Gràcies.
7: Caso Cerrado, això, saps allò?
9: Ho hem d'agrair aquí un senyor que tenim aquí present, que és en Marc Muñoz, que és un crac que està amb la producció
7: que
9: i amb la pàgina
7: aquí,
9: web.
7: Si avui no vol sortir, escolta'm, si vol...
9: Està amagat, està amagat.
8: És tímid,
7: és tímid. Si vol parlar, però no, avui no vol, eh? Ens ha apartat el micro, eh? Ell està aquí avui en
9: és
7: plan
9: crack,
7: de suport.
9: És un crac.
7: Suporter. I també teniu obert un Verkami, que això és importantíssim.
9: Correcte.
7: Fem un parón en l'entrevista per dir-ho, perquè és important. Expliqueu una mica com pot participar la gent, com ho podeu fer. Endavant.
8: Bueno, al final hem decidit treure un crowdfunding, un Verkami, perquè la gent pugui col·laborar i ajudar-nos a que la pel·lícula pugui arribar més lluny. I de formes, pues, també considerem molt, molt xules, perquè doncs, bueno, poden treure ja entrades per venir a la premiere al cinema, poden aconseguir la moneda oficial de la pel·lícula, guió firmat pues, per l'equip, contingut exclusiu, coses d'aquestes, però el que considerem més atractiu al final és l'entrada, perquè nosaltres sabem que aquesta pel·lícula, un cop l'acabem, l'estrenarem una setmana en el cinema, però també estem amb els dubtes de, ostres, una setmana potser és molt poc i potser aquesta pel·lícula al final acaba sent un èxit. Llavors, si la gent no treu l'entrada ara a través del Verkami, potser es queden sense.
7: Exacte, correcte. Qui sap? Qui sap?
9: Qui sap? No, jo no deixaria perdre el Verkami, eh? Feu-hi una ullada, si podeu, i ajudeu-nos.
7: No costa res. I, escolteu-me, la gent que participi, home, jo crec que té molts incentius aquí, eh? Vull dir que està molt bé, ara ho estem passant també en pantalla per la gent que ens estigui veient via streaming, i està molt, molt bé.
9: Sí, home, més d'un cop ens pensem això, ens estem fotent en un marrón, vull dir, o sigui, tu, des de fora, poses res, 5, 10, 20 euros, i reps molt més, que a vegades és, hòstia, que tindrem més feina a sobre de la que ja tenim.
7: Home, és un curro, això, nois?
9: Però vull dir que està molt bé, és molt assequible, i a més
7: com
9: estem...
7: Com el pack de tinta i sudor.
9: Epa!
7: Sí.
9: Interessant.
7: Home, atenció, eh?
8: Hi ha un pack molt interessant pels nostres oients que si volen conèixer l'Octavi Pujades o si volen conèixer el Marcos Franz o algun dels actors que participen a la pel·lícula, doncs hi ha un pack que poden venir al sopar oficial, conèixer-los en persona, sopar amb ells, patar la xerrada i, a més, veure la pel·lícula el dia de l'estrena.
7: Brutal. Pues sí, pues més sí. A més, tenen uns noms molt en plan de caso cerrado, no? Com dèiem, no? Això és detective, sospechoso, està molt ben pensat. Jo crec que productor executiu és important. La veritat és que, a més, les fotos estan molt cuidades. És un projecte, deixeu-me dir-vos, molt cuidat. Sí. I no només a nivell que comentàvem ara d'història, de tècnic, no? Sinó també molt cuidat el tema visual, el tema de màrqueting, el tema de xarxes, que això és molt important avui dia. Sí, ho heu cuidat. I això també s'agraeix i es veu.
9: Sí, és ara mateix quasi tots els projectes que tirem endavant tenen un rerefons, un sustent, no?, a través de xarxes i avui mateix hem estat, bueno, si ens seguiu, tenim un Instagram també bastant potent i estem fotent canya, sí, sí, sí.
7: Comentar-vos també que ara al juny arrenqueu ja. No? O sigui, ara el juny arrenqueu amb tota la feina, diguem-ne, més directa.
9: Tots els rodatges.
7: No? Arrenqueu amb rodatges, una mica, no sé si ens podeu dir a grans trets el planning, quants dies teniu previstos de rodatge, postproducció, com ho teniu més o menys organitzat?
9: I tant.
8: Sí, bueno, la idea és comencem a rodar ara, el dia 1 de juny, i els primers dies ens roda el Castell de Santa Florentina, Canet de Mar, una localització preciosa. També un agraïment des d'aquí a la gent de Santa Florentina, que ens han fet molt fàcil poder gravar allà.
7: Sí. No tothom pot gravar allà, tampoc.
8: No.
9: Allà ha gravat Juego de Tronos, per dir alguna
7: cosa. Poca broma,
8: I deixa de comptar, no?
7: Es du aviat.
9: Sí.
8: Després rodem doncs, un parell de dies més a Barcelona, Badalona, i ja està. O sigui, el rodatge dura una setmaneta.
7: Pim-pam.
8: Sí.
7: Per lo que dèieu abans, no? Sobretot per reduir costos.
8: Clar, perquè
7: és que l'equip... Quin equip moveu, més o menys?
8: Més de 60 persones.
7: Bo.
8: I volem fer un projecte oficial, legal, tothom té la seva nòmina, tothom té el seu contracte, per tant, no és un projecte d'escola que li podem dir, vine, i et donem 5 euros així.
7: No,
8: volem que tot sigui oficial perquè el presentarem a premis com els Goya, els Gaudí, a festivals.
7: Sí.
8: De fet, la ronda de festivals comença aquest mateix any. Al setembre ja enviem la pel·lícula a Sundance, Festival Internacional de Cinema, com a pel·lícula estrangera, i això ja arrenca. O sigui que...
7: Està aquí ja. El rellotge ja té el compte enrere posat, nois?
9: Sí.
7: Sembla que no, però a més és treballar amb una mica de, bueno, pressió, una mica així com afegida, no? Una pressió afegida, que és tot el que hi ha després, no? O sigui, però centreu-vos primer a gravar, i després ja vindrà l'altre, no? Tot i que suposo que hi ha l'equip que ja s'està encarregant de fer tot el tema aquest, no? Presentar paperassa i tot això És un curro, això, eh?
9: És una liada. Si això,
7: i
9: són
7: quan
9: dies
7: no demanen una cosa, demanen una altra.
9: Són dies de molts de papers, de burocràcia, i ara ens falta això, ara l'altre està malalt. És un merder. Estem apretant les mandíbules des de fot una setmana i ens queda un meset ben bo.
7: Un meset potent,
9: sí, sí,
7: no?
9: Sí, sí, sí, sí.
7: Ja és això, ja és això.
9: Sí.
7: Escolteu-me, la moneda, que parla de la història, que part, doncs, la gent que vulgui i que participi Albert Camus pot aconseguir, que això és molt xulo també, doncs, tenir aquesta moneda a les teves mans. La moneda passa de mà a mà unint persones que no es coneixen. No es coneixen. Volíeu parlar també de la interdependència entre classes socials? Això és una de les coses que potser volíeu tractar, perquè són gent de tot tipus de classes socials, no? I estan aquí units, sí, per una simple moneda.
8: De fet, la moneda passa per tots els nivells de la piràmide de Maslow.
7: Correcte.
8: Que és el tema que parlàvem al principi. Sí. Però també n'hi ha una piràmide social, no? De classe social. Per tant, sí, la moneda al final uneix totes aquestes classes socials, però crec que també la gràcia, justament, és que aquesta moneda no és una moneda normal. Mm-hmm. És una moneda que té 6 braços, a l'home de Vitruvio.
7: Exacte.
8: I en principi l'home de Vitruvio en té 4. Aquests 2 braços extra que li hem posat representen les manos del capitalisme, no? Per dir-ho així.
7: Correcte, que dèiem, comentàvem abans.
8: Llavors, bueno, és un fil invisible que nosaltres tracem i que qui vol el veu, cada espectador també tindrà la seva reflexió, cadascú entendrà aquest recorregut d'una forma, potser algú diu, ostres, mira, ha passat per totes les classes socials, però un altre mira la pel·lícula i diu, ah, no, el que ha passat és per tots els estats d'ànim, i un altre et diu, ah, no, el que ha passat és per, jo què sé, per la piràmide de Maslow, no? Crec que la gràcia justament és aquesta, que deixem una ambigüitat també i deixem que l'espectador sigui el crític, sigui el que decideix què és el que ha vist.
7: Exacte, cap on va una mica el camí, no? Que cadascú tria una mica el camí per on decidiria tirar en un moment o un altre, no? de la història. Mm-hmm. A veure, Ernest, com a productor, així que estàs allà ficat amb el tema de la trastienda, que diríem, com es convenç un equip i hi ha gent per invertir i per apostar per una proposta tan autoral i tan, doncs, arriscada en aquest moment? Com està tot? Ja sabem com està el món audiovisual, no?
9: Primer, que la cosa no està fàcil, i partint d'aquí, i a més amb una, no sé si dir-te, un boom, nosaltres des de Common rebem guions cada setmana, vull dir, propostes de coses xules arriben cada 2x3, però no sé... És si tens algú que realment toca, algú que realment està viu i que fa molt bona pinta, és fàcil de vendre, i nosaltres amb la gent amb la que hem parlat en seguida s'han volgut pujar al carro. És diferent que vulguis embaucar a un equip si tens una cosa relativament ni fu ni fa o más de lo mismo, no? Crec que en Jordi, i hem de parlar també d'en Dani, estan fent un bitxo que donarà de parlar, perquè molt diferent. Ho dic en sèrio, rebem moltíssimes propostes en aquest sentit, i és algo que és fàcil de vendre.
7: Que el sector s'està movent, i això és important.
9: Sí, sí.
7: I que hi ha propostes com aquestes que han de tenir el seu lloc, i que està molt bé que tinguin aquesta oportunitat de poder sortir a la llum. Jordi, i si vols, Ernest, també pots contestar, ets molt jove, ja presentes una obra amb una mirada molt filosòfica i social. Quins directors, pel·lícules o influències t'han marcat més?
8: Molts. El que sempre dic que és el meu director preferit, per dir-ho d'alguna manera, seria el Paul Thomas Anderson, que just aquest any ha guanyat l'Òscar a millor...
7: Ni més ni menys.
8: A millor pel·lícula amb la de Una batalla tras otra, i ara està en boca a tothom, però és curiós perquè fins fa poc era un director que tampoc era tan reconegut.
7: Tampoc
8: tan
7: tenia un reconeixement tan gran.
8: Però ell té un estil molt concret, com per exemple passa a Magnolia, o passa a pel·lícules com Boogie Nights i de més. Uh-huh. Bueno, Boogie Nights justament no, però sí que, jo què sé, a Pozos d'ambició també.
7: Correcte.
8: Ell fa pel·lícules molt corals, no hi ha un protagonista clar, són pel·lícules llargues, pel·lícules amb els seus tempos, i crec que, bueno, sempre m'ha agradat això, no? És un director que mires les seves pel·lícules i no sents el que sempre sents en una pel·lícula, sents coses diferents. Uh-huh. I m'agraden els directors que et fan sentir aquestes coses. El Guy Ritchie també considero que és un director que et fa sentir coses diferents. Pel·lícules que m'han marcat, doncs, que faria una llista i no acabaríem fins demà.
7: Inacabable, no?
8: Sí.
9: Bons apoyo, noms. Apoyo la emoció en total.
7: Sí.
9: Jo és que vaig, jo sóc de la vieja escuela, a mi m'agraden les pel·lis de tot tipus. Des de les pel·lis més anades de l'olla de Corea del Sud fins a...
7: Bona, sí.
9: O sigui, m'agrada molt el cine també d'Amèrica del Sud, m'agrada molt el cine en general.
7: Què us agradaria que el públic s'endugués després de veure el caso Vitruvio? Quin debat o reflexió voldríeu generar?
8: Jo, per començar, m'agradaria que mai més tornessin a rebre el canvi i no miressin què tenen a les mans.
7: Que bona aquesta.
8: Perquè vivim en una societat en la que deixem de fixar-nos en els detalls. Mm. I molts cops et tornen 3 euros de canvi i te'ls guardes a la butxaca. I no et dones compte que una d'aquestes monedes, pues una és una moneda, potser és especial. Potser aquesta moneda la busques per internet i costa 50.000 euros. Doncs el que m'agradaria és que la gent deixi d'anar tan en automàtic i comenci a fixar-se una mica més en el que el rodeja.
9: Mm, és bona aquesta. Ara la penya se'n paranoiarà i estarà mirant les monedes a loco.
7: La gent ja no comprarà metàl·lic ara.
9: Sí.
7: Ja.
9: Jo crec que si la gent surt del cine o d'on sigui que hagi vist la peli i li dona una miqueta al tarro, jo ja estaré content, perquè crec que donarà de pensar, i a més jo crec que també serà un bon moment. O sigui, també hem de tenir bons moments a la vida. Sí, reflexius, el que vulguis, però que també passar-t'ho bé, sí.
7: Doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més per acabar. Recordar aquest Verkami, que el teniu en marxa. Podeu entrar a elcasovitruvio.com, allà trobareu l'enllaç directe al Verkami, i sobretot recolzem projectes com aquests perquè mereixen la pena. A més, un equip fantàstic, un equip que, si veieu els vídeos, transmeten una bona vibra, que és brutal, que és tremendo. A més, és important perquè són moltes hores junts, moltes hores de feina plegats, i si a més, doncs, com a mínim tenim aquesta recompensa de passar una bona estona entre companys, doncs què menys, no? No sé si voleu afegir alguna cosa més.
8: Per part meva, només agrair a unes quantes persones de l'equip que porten des del principi donant suport, com el Dani Arrom, l'Adrià Rodríguez, l'Edi Ferreira, gent que, com ben dit, estan suant sang i estan donant tot el que tenen per fer possible això, jornades de més de 12 hores d'oficina, trucades a totes hores i coses d'aquestes.
7: Sí.
8: I res, pues, infinites gràcies, perquè estan fent que una cosa que era un somni i que era una simple idea, doncs, estigui ara materialitzant-se. I bueno, per mi agrair a Common tot el suport des del principi, també. I no sé, que si segueixo em poso un motiu.
7: Molt bé, també va bé.
9: Agrair a la vida, agrair a aquest home que tingui aquestes idees, agrair a la gent que té creativitat, a la gent que té empenta, a la gent que té ganes de fer coses, de canviar i de sortir una mica, de jugar-se-la. Mm-hmm. Agrair a la gent que creu que pot canviar les coses i que pot incidir, que pot apostar i que pot ensenyar coses i que... Agrair a la gent valenta i a la gent que no ho és, també. Agrair a tothom. I a la gent que està currant, que és una passada l'equip que tenim.
7: Avui hem conversat amb Ernest Vila i Jordi Mendive sobre el caso Vitruvio, una pel·lícula que combina drama social, reflexió filosòfica i una proposta visual molt singular. Moltes gràcies, de veritat, als dos per compartir aquesta estona amb nosaltres, i molta sort amb el projecte. De veritat, us seguirem la pista de ben a prop. El caso Vitruvio, una abraçada.
9: Gràcies.
8: Adéu.

0: La gent el senyala, la gent el critica per tot arreu, però amb ell això li importa un bledo. Sabeu qui és, no? Tothom ho sap. Jo crec que sí. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira. El Toni Rovira i tu, que avui, atenció, avui és un Toni Rovira especial, perquè fem una connexió des de el Pride, de l'Unicorn Pride, i no ho sé com el trobarem. Jo us aviso. Anem a veure si connectem amb ell, anem a connectar la nostra televisió dels encants, a veure... Toni, que estàs aquí! Toni, què tal? Ai, que no surt. Ai, Toni!
1: Què tal, la vista de la Caixa Torta? Soc Antoni Rovira i tu, que estem amb la caravana de l'amor. Bueno, la caravana de l'amor. La caravana de la felicitat en el Unicornio Sprite. A Roquetes estem.
2: A Roquetes,
1: no, Sergi?
2: A Tortosa, justament al costat de Tortosa, Roquetes.
1: A veure, puja la música perquè vegi. Ahí está, ahí está, con el tiburón todos, ahí está, todos, ahí se la llevó el tiburón, no pare, chingue, chingue, no pare, todos, todos, arriba, vamos, os falta fuerza, más fuerza, vamos, va, venga, calidad. Va, Miskiana, va, al centro. Miskiana, al centro, vamos. Miskiana. Una super vedette con cuatro brillos y lo demás al aire libre, Miskiana.
3: Besitos para todos.
1: A ver cómo mueven las cadenas. De arriba abajo, va, dadala, va. Todos, va, va, va. ¡Va! David, estás súper gordito, pero... Ven, a ver cómo te mueves, diles.
4: Hola, ¿qué tal, Caixa Tonta? ¿Cómo esteu? Estem aquí a Roquetes, en el Unicorn Sprite.
1: Heu tingut sort que us ha parlat en català, perquè sempre parla en castellà. No hi entenc. Va. El Carlos Guant també avui s'ha deixat les robes a casa i va d'Eivissa... amb un mocador de molts colors que simbolitza la llibertat i la festa. I aquí ballant amb Miskiana. Balla, balla! El tiburón!
5: Un petó per la Caixa Tonta!
1: El tiburón, canta!
5: No pare, sigue, sigue! No pare, sigue, sigue! No pare, sigue, sigue!
3: No pare, sigue, sigue!
1: A veure. Dona més volum. Més volum a la veu. La bruixa Lola, què fa la bruixa Lola?
6: Hola, què tal? ¡Qué bien lo estamos pasando!
1: Aquí vol mossegar avui.
6: ¡A todo el mundo!
1: Té ganes de mossegar. A veure, puja la música. El Henry Méndez, que té que tornar al programa, el tiburón. Hola, Paco.
7: ¿Cómo estamos? Aquí hay un follón que uno los aclara con este chivantesco gerente chivarrio de coña.
1: Un camarero, ¿dónde está lo que lleva?
7: Ah, bueno, luego lo haremos, que hay fideos a la cazuela y pollo a la brasa.
1: Porta els bigotis d'en Salvador Dalí. Qui és aquesta noia tan maca?
8: Hola, jo sóc la Maria Espateca, et volia fer unes preguntetes.
1: A mi unes preguntes per voler.
8: Perquè, Toni Rovira, normalment entrevistes tu, però avui me toca a mi. És el segon any que participes a l'Unicorn Sprite Ebre.
1: Estem sortint per la xarxa, per el programa La Caixa Tonta, Ho compartim o no?
8: I tant, que sí, sense problema.
1: Com te dius, perdona?
8: Jo, Maria Espatec, la de Casa Tarradellas.
1: Maria Espatec, la de Casa Tarradellas, què vols dir?
8: Pues, com és que aquest any us heu animat a participar una altra vegada i per què és tan important fer-ho?
1: Bé, perquè la diversitat, l'amor, el color, la festa, celebrar la vida, és el que fem cada dia Toni Rovira i tu. I vosaltres aquí, com que ho feu d'una manera propera i entranyable, doncs aquí som nosaltres, per aportar el que puguem. I mira, si t'hi fixes bé, és la carrossa de la diversitat. A on no hi ha edat, a on no hi ha mides, tu tens unes mides extraordinàries, però com pots veure n'hi ha algunes que han perdut ja a la cintura, no?
8: I tant, superimportant.
1: I edats, jo ja sóc gran, ja gent gran.
8: I tant, com ha de ser, com ha de ser.
1: T'ha pintat aquesta cara tan guapa?
8: Jo mateixa.
1: És pintora?
8: Sí, i tant. Doncs digue'm. Gràcies, Toni, aquestes són les seves superparaules.
1: Molt bé, gràcies. Adéu, guapa. Records a la casa Tarradellas.
8: Adéu, adéu, que vagi molt bé.
1: Bé,
8: gràcies.
1: A tu. Paqui, demostrem que no hi ha dificultats. La Paqui Salguero aquí està. No te puedes agarrar, pero bueno, tú ahí estás.
9: Yo aquí estoy dándolo todo y...
1: No vas a perder el ritmo ni nada.
9: No voy a perder ni el ritmo ni nada.
1: ¿A qué vienes?
9: Vengo a disfrutar y a pasármelo súper bien como siempre.
1: Más diversidad y color no puede haber.
9: No, esta es la mejor que tenemos.
1: Bueno, això de que és la millor. Mira quina que baixa, les vedets a dalt, homes vestits de vedets. Baixa la música, que estem fent el reportatge. Baixa una mica la música. Què passa? Però què passa?
9: No passa
1: res. La veig enfadada, aquesta dona. Què et passa, noia?
9: Sergio, yo no. Le he dicho si quiere el abanico.
10: Coses de família.
1: Les coses de família, que som una gran família. I aquí. Charito, pareces la bruja.
11: La bruja Lola.
1: La bruja Lola.
11: Algo de bruja tengo, porque si no fuera bruja, qué mal iríamos.
1: Avui ha volgut imitar l'Alaska i els cabells en punta, com una punky, i pintada com, bueno...
11: Com una puerca.
1: A veure si faig un vídeo després i us ensenyo com n'hem pintat, eh? Ai, bueno, amics de la Caixa Tonta, aquí la diversitat, el color, la festa, la llibertat. I nosaltres aquí, com us deia, és una carrossa on no importa ni l'edat ni les mides que té cada un. No busquem només doncs, models que tinguin la talla que es desitja per ser models, sinó que models curvis i de tota edat estan aquí presents. Amics, segueix la festa aquí, la festa d'Unicornius Pride, com he dit aquí, a Roquetes. Abogat, si veiéssiu l'abogat, va en pandilla. De qui vas?
12: Vaig del més mejor del mundo mundial!
1: Aquí va, sisplau. En quin personatge t'inspires?
12: M'havia de vestir el Tiquili 4 i al final he fet un mix.
1: És veritat, m'ha enganyat. Ha dit que vindria el Tiquili 4 i he acabat pintat. Bueno... Pintat com un pierrot.
12: No sé de què.
1: Una mica trans, eh?
12: Però bé, no?
1: Xavi Prats, l'abogat, avui va de trans.
12: Destrans total.
1: Trans total. Mare de Déu. No us imagineu això el que és tota gent aquí mirant-se i això que encara no ha arrencat la carrossa, eh? Estem en línia de sortida. Alguns s'hi van posant totes les carrosses que van arribant, però som l'única que ballem, saltem i que gaudim de la festa. Tu, som... La carrossa més diversa i més divertida, la més original, on hi ha tota mena i tota edat. Com és la vida, que està composada de totes les persones sense entendre diferències. Ara van alçar la bandera dels colors!

Doncs fins aquí aquesta connexió especial avui del Toni Rovira i tu, des de l'Unicorn Sprite, que ha sigut brutal, Toni, com sempre, i és molt espectacular, eh? Ojalà haver-hi pogut estar, però ens heu traslladat allà amb aquest reportatge. Ens acomiadem d'aquesta secció amb aquest tema que justament parla d'això, no?, de la llibertat i de la diversitat. No hi ha otro amor, de Verónica Romero, juntament amb Ariel Rec. Seguim amb el programa.

0: Entro aquí.
1: Vale, però vols provar això de fer una frase o no?
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.

0: Doncs avui ens acomiadem amb Sau, perquè molt aviat tindrem nosaltres el Pep Sala, que ens explicarà com està funcionant aquesta gira de Sau en concerts. No us la perdeu. Gràcies al Jordi Mendive, director i creador i responsable de Black Zinc Productions, i l'Ernest Vila, director de Common Films, que amb ells hem parlat del Caso Vitruvio. Com sempre, gràcies també a l'Assumpta Vitoria i la seva secció de la història de la tele. I al racó del Toni Rovira, avui, connexió des de l'Unicom Pride. Gràcies a l'Helena Soldate, que avui l'hem tingut de tècnica, un plaer. I gràcies a tots els nostres oients que ens seguiu cada setmana. Recordeu que ens podeu, us podeu connectar a través de les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Allà hi som, YouTube, Instagram... Busqueu-nos, que allà ens trobareu. I res més, gràcies per escoltar-nos i ens retrobem, si tu vols, la setmana que ve, aquí, a la Caixa Tonta.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones, que no es coneixen entre elles, comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria del 2025 de l'entitat, que també revela que els relloguers han passat del 32% al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen el sindicat CGT, la intersindical i Abacos i el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles bressol públiques, de gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. La iniciativa Tasta Mandó

0: Fins a la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global, marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. Segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre i des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a dansar, la proposta de nova creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major de Sant Cugat. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Amigues, amics de la Maroteca de la Ràdio, què tal com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Nova edició de la Maroteca de la Ràdio a Ràdio Sant Cugat, programa on parlem de ràdio i recuperem antigues gravacions de ràdio per a oferir-vos-les a vosaltres i també a l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, un arxiu creat des de la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Biblioteca i Hemeroteca General d'aquesta universitat pública. I aquest programa el fem al costat de Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
4: Hola, Esteve. Doncs molt bé, com sempre, ja ho saps. Jo sempre estic bé aquí a la nit dels ignorants.
3: Si està jo bé, sempre... no? Davant del micròfon i parlant, si està bé, no?
4: Sí, està bé, sí, sí. Doncs aquí, a la Maroteca de la Ràdio... És que, clar, jo volia parlar amb tu de coses a la nit dels ignorants, que ho estava ja pensant.
3: Sí, ho tenies al cap, és el teu subconscient, això, eh?
4: Ja ho tenia al cap, això, eh?
3: Sí.
4: Bé, escolta, seria un programa molt xulo de fer. Però no, estem a la Maroteca de la Ràdio, que en tot cas sí que parlem de programes diversos com la nit dels ignorants, no? Que era un dels nostres preferits en aquella època. Però, escolta, davant d'un micròfon, si està bé? Doncs sí, sí, sí, està molt bé explicar coses. Bé, després, no a tothom li interessarà tot, però, escolta, segur, no? Hi ha molta gent, no? Al final, jo les explico, nosaltres les expliquem, i que cadascú, doncs, agafi la part que més li agradi. Però està molt bé el fet de comunicar. El fet és de... Escolta, de les coses més preuades, jo crec que tenim els éssers humans, no? Comunicar-nos, no? Parlant. I, bueno, i en aquest cas, a través de les ones, que ens permet arribar, doncs, a més gent.
3: Bé, de totes maneres, aquest és un programa especialitzat, dedicat a una parcel·la molt concreta, però com que parlem de ràdio, al final acabem parlant de qualsevol qüestió, perquè si parlem una mica dels àudios que anem sentint, doncs no solament parlem de tècnica, no solament parlem de locució, sinó dels temes que es parlen dins d'aquests talls, no? I per tant, també és una manera de fer com una espècie de magazín concentrat de notícies històriques i relacionades amb el mitjà, doncs, per veure l'evolució d'aquest mitjà nostre de la ràdio, que al cap i a la fi tampoc ha canviat tant, sí a nivell tècnic, però no a nivell comunicatiu i a nivell del cor de la ràdio, que és transmetre, com deies tu, un missatge a molta gent, de moment, de forma instantània, volia dir, i el que sí que potser ha canviat una mica també és el feedback, no? És a dir, tu abans tenies un feedback telefònic, tenies un feedback a través de cartes postals, i ara, doncs, a part d'això, tens l'email i tens les trucades igual que ja tenies, però que també les reps des d'un mòbil que pot estar a qualsevol lloc del món. I, per tant, doncs, això segueix sent... Està intacte, no? L'esperit de la ràdio no ha canviat.
4: Ho està. I fixa't que, tot i haver-s'hi afegit noves tecnologies, les inicials encara hi són, que això està molt bé. Malgrat les tecnologies, no s'ha substituït res. I ara explico què vull dir. S'han afegit noves tecnologies a l'hora d'escoltar la ràdio, a l'hora d'interactuar amb la ràdio, però la més primària, que era un receptor on hi ha una persona que l'escolta, això encara hi és. Encara hi és, i és el més primari, i encara hi és. O sigui, tu pots agafar un transistor, que es deia, no? Posar-hi unes piles i sentir ràdio. I això no ha desaparegut. I això és molt important. Això ho havíem parlat amb alguna altra maroteca, i això és molt important. Ha evolucionat molt, però no s'ha substituït res. O sigui, continua aquesta... Això no ha passat en altres llocs. Podries dir, doncs jo vull continuar veient la televisió en blanc i negre. Bueno, li podries treure el color, si vols, a la pantalla, no? Però ja m'entens. Però, clar, s'ha anat substituint. Però la ràdio no.

0: Vale? Això es conserva, això està molt bé.
1: Bé, doncs, ja que parles de conservar, també nosaltres conservem i preservem del pas del temps molts talls històrics de gravacions radiofòniques. Avui farem un petit monogràfic dedicat a Pere Mas. Aquesta és una playlist de gravacions que fa prop de 2 anys que vam preparar per parlar un dia amb en Pere Mas, però allò que passa, que tothom va una mica de bòlit, també nosaltres, i no hi ha alguna manera de coincidir amb ell. Aleshores, com que ja estem acabant aquesta última temporada de la Marteca de la Ràdio, no volia deixar aquestes gravacions, i tot i que no el tinguem aquí en aquests moments, nosaltres a la Marteca, doncs com a mínim, doncs anirem escoltant alguns dels documents dels seus programes o entrevistes que hem anat recopilant. Primer anem a RAC1, en aquest cas a l'entrevista que vam fer a Jordi Basté, en la qual parlava d'un dels seus col·laboradors principals, Pere Mas.
2: El Pere Mas és una persona que és molt, molt bon comunicador. Jo crec que dels millors estius que s'ha fet mai a Catalunya Ràdio els va fer el Pere. Una persona de matí, una persona amb un punt polític molt important, amb un punt cultural molt important i amb una capacitat comunicativa bestial. I jo crec que ell no és conscient de les seves capacitats. No, és que no és conscient, ell la caga.
3: La Maroteca de la Ràdio.
1: Fa gràcia que diu la caga, eh? Aquí al final el Jordi.
0: Sí.
1: Suposo que vol dir que tu has d'estar empoderat suficientment, t'has de creure allò que fas, que ets bo, sense que això pugi el cap, perquè compta amb això dels egos, eh? Ara no direm noms, però l'altre dia em deia una persona, referint-se a mi en aquest cas, que està molt bé la feina que fas, perquè tot i que ets un radiofonista i que ho fas molt bé, etc., cosa que també s'agraeix molt que et diguin aquestes coses, una persona que evidentment és molt més coneguda que jo, doncs que digui, hi ha molts egos a la ràdio, i això fa que hi ha molta gent que parli amb molta propietat, amb tanta propietat i trepitjant tan fort, que no deixa ni parlar el seu convidat i no deixa escoltar. I en canvi tu dius la teva dins del teu coneixement, però deixes que l'especialista parli, no? Per tant, això és una part important de la ràdio. És a dir, la ràdio no la fa només el presentador, ni molt menys, perquè és que si no hi ha ningú més que expliqui res, que no vagi a portar res, de què serveix?
0: Clar, clar. Bé, jo sí, agraeixo que em deixis parlar, no com a especialista. Jo soc especialista de la vida, en general.
1: De la vida i de la ràdio, home.
0: De la vida i de la ràdio, sí, i d'algunes coses de les quals sóc aficionat també. Però, sí, sí, no, escolta, és veritat, els egos no. No, no, jo en cap moment he volgut saltar a l'altre cantó de la pantalla i arrencar-te el lloc de tècnic i de presentador, i tu tampoc has volgut mai ser tertúlia. Vull dir que això ja està bé.
1: Bé, doncs escoltarem alguna gravació del matí de Catalunya Ràdio de l'estiu amb Pere Mas, perquè és que, efectivament, jo estic d'acord amb en Jordi Basté. Aquell estiu jo, com sempre, escoltava el matí de Catalunya Ràdio i em va encantar, perquè és que començar agafant el cotxe, anant a la feina a les 7 del matí i escoltar el Pere Mas era realment fantàstic, perquè era un to molt diferent. És cert que l'estiu et permet aquestes llicències, perquè potser no hi ha habitualment una pressió informativa tan alta, tot i que les coses han canviat perquè l'estacionalitat cada vegada va a menys, però igualment si arribes al mes d'agost les coses es paren, i per tant tenir un punt de vista una mica més reflexiu, amb unes sintonies que també convidaven a aquest ambient, doncs era realment molt bonic. Bé, anem a més veus que parlen de Pere Mas, en aquest cas l'excompany de Matadepera Ràdio i excompany de la meva classe, Albert Parera.
4: El Pere Mas, que sempre estava per allà, a vegades soldant algun cable o connectant algun CD...
1: Així és, perquè, com hem explicat aquí al programa, jo recordo el Pere Mas a mitjans dels 90 a Matadepera Ràdio, quan ja era el cap tècnic d'aquella emissora. Jo estava fent Self, estava fent Ràdio Fórmula Musical, i de cop i volta apareix a l'estudi el Pere, molt sigilós i molt silenciós, però se n'anava cap a la part del darrere de la taula, i em deia, escolta'm, ara quan s'acabi aquesta cançó, aguanta'm aquí un moment el reproductor de CD. Ja em veus a mi aguantant el reproductor amb una mà i amb l'altre tenint el dit a punt per punxar el següent tema. Coses d'aquestes les recordo molt bé de Pere Massa dins l'estudi de Matadepera Ràdio. Bé, ja que parlem de Matadepera Ràdio, anem a una gravació que vam escoltar fa algunes temporades aquí a la Maroteca, en la qual hi ha un programa que es deia Cara i Creu, que portaven Pere Mas i Tian Riba a l'antena de Matadepera Ràdio. Viatgem el 23 de novembre del 1994.
5: Sí, escolta'm, truco perquè acabo de sentir ara el Puyol per la ràdio dient que el Barça està guanyant i en realitat està empatant.
6: No, no estic... No ho he sentit, no sé si...
5: No sé si vosaltres li podríeu fer saber que el resultat és d'empat a un.
6: Sí que ho saben, perquè pot ser que hagi sigut un error,
5: Un error.
6: Però sí que ho saben perquè ho estan veient.
5: Mm-hmm. D'acord. Molt bé. Gràcies, eh?
6: Adéu,
5: bona nit.
7: Empaten un gol. Ara ho ha dit clar, però nosaltres no hem enganyat a ningú aquí.
5: No, exacte.
7: Potser TV3 ho tenen més clar.
5: Vols provar-ho?
7: Sí, jo crec que sí. TV3 estan callats, ara.
5: Estan callats, vols dir?
7: Jo et puc assegurar que estan callats. Ja, com?
4: Em coneixi.
5: No. Ara bé, sí que era allò,
7: Sumar que TV3 estan una mica adontats.
5: No van a TV3? Potser és algun botonet? Potser,
7: no, és l'antena del casal, no. És l'antena del casal perquè aquí estic canviant de canal i... Veus?
5: Sí.
7: Que algú ha fet una malifeta?
5: Alguna pilota que s'hi ha penjat, potser? Intenten
8: assistència cap a la punta dreta.
9: La Maroteca de la Ràdio.
1: Bé, doncs aquí tenim aquesta gravació divertida d'aquest Cara i Creu a Matadepera Ràdio, un programa que era allò random, com es diria avui dia, que cada dia era diferent i cada dia hi havia coses com aquesta, que jo també havia fet, recordo, amb l'Albert Parera, a Matadepera Ràdio, que era posar el Puyal el dimarts a la nit, quan hi havia Champions, i nosaltres no podíem escoltar el futbol, i com que jo no sóc gens futbolero, però sí que ho és, l'Albert Parera, ell deia, ostres, que avui no podem veure la transmissió per enlloc, ni per la ràdio ni res. Dic, bé, punxem el Puyal i a veure què diu. I també fèiem una mica de conya interactuant directament amb en Puyal. Bé, parlàvem del matí d'estiu a Catalunya Ràdio amb Pere Mas. Doncs anem a escoltar la sintonia d'aquest programa.

0: Doncs aquesta era la sintonia del matí de Catalunya Ràdio amb Pere Mas. Suposo que veus, Jordi, aquesta tranquil·litat, no? És a dir, no és molt usual tenir una sintonia tan laxa, perquè acostumen a ser les sintonies dels programes informatius del matí molt més trepidants.
1: La veritat és que sí, home, és una sintonia una mica, diguem, continuista, repetitiva, que tota l'estona està fent el mateix.
0: Bé, hi havia alguns passatges diferents, el que passa que això és el que he pogut localitzar, i era com una mena de continuïtat, això.
1: Clar, per fer un informatiu, la veritat és que no, allò podríem dir que no hi pega, no? Perquè tot són músiques d'allò per fer-te saltar del llit.
0: Bé, doncs fixa't ara en acció. Pere Mas, amb aquesta mateixa sintonia, al matí de Catalunya Ràdio, 17 d'agost de 2009.
2: Bon dia, bona hora, són les 7 del matí i el sol sortirà d'aquí a un minut. Avui, dilluns 17 d'agost, es parla d'un nou brot verd.
3: El matí de Catalunya Ràdio, amb Pere Mas.
2: El que ens arriba del Japó i de matinada. L'economia japonesa s'afegeix a l'alemanya i a la francesa i surt, de moment, de la recessió. Després de 15 mesos de xifres negatives, acabem de saber que el seu PIB, el segon trimestre del 2009, ha crescut un 3,7% en relació a l'any passat. A casa nostra seguim desfollant la margarida de la sentència que el Constitucional pugui dictar sobre l'Estatut. El ministre de Justícia, Francisco Camaño, avisa que el que digui el tribunal tindrà les seves conseqüències.
4: Una decisió, además, importante porque va a marcar el futuro del Estado de las Autonomías, si se puede seguir evolucionando.
2: Curioses són aquestes declaracions quan companys de files seus, els socialistes catalans, no volen parlar de la famosa manifestació de l'Òmnium per, diuen, no pressionar la justícia. Potser el ministre es deixa anar una mica més perquè és un dels pares secrets de l'Estatut. Era el negociador de Zapatero quan tot l'embolic de l'Estatut abans que arribés al Constitucional i no té ganes que li remenin gaire a la criatura. De tot plegat i dels temes d'actualitat en parlarem amb el vicepresident de la Generalitat, el senyor Josep Lluís Carat Rovira, serà a partir de 9:15. Dues informacions de servei, alerta per l'onada de calor que s'acosta, ara en parlarem amb l'hora del temps, i també es reobren les estacions de Renfe a Barcelona, Plaça Catalunya i Arc del Triomf, tot i que els trens de la línia de Mataró segueixen tenint algunes afectacions. Els esports avui tenen un gust agradolç. Avui, per començar, un nom propi, l'home bala, l'home llamp, l'home que vola. L'atleta jamaicà Usain Bolt va tornar a trencar el rècord del món dels 100 metres. Va ser a Berlín, es corre amb 9 segons i 58 centèsimes. Va ser capaç de retallar en 11 centèsimes el seu propi rècord. Tothom es pregunta ara on és el límit. Segueix el Barça, que té encarrilada la Supercopa Espanyola gràcies a l'1-2 contra l'Atlètic de Bilbao. Es van avançar els bascos, però Xavi i Pedro van remuntar. Malgrat les nombroses baixes, es va veure un Barça amb el cap ben clar. Però la notícia esportiva tràgica té el nom d'Òscar Pérez. L'alpinista aragonès no serà rescatat de la paret de l'Atoc 2, on es va quedar sol i ferit ara fa una setmana llarga, el dissabte 8 d'agost. Els companys alpinistes han d'admetre la duresa dels fets.
5: Hablar con ellos ha sido muy duro. No quieren abandonar el sitio. Y ha habido que decirles, chavales, no podéis hacer más.
2: Efectivament, ja no hi ha res a fer per rescatar-lo. El mal temps ha arribat i Pérez, de 33 anys, es queda al lloc que tant estimava. La muntanya ha dictat la seva pròpia llei. Set i quatre minuts.

0: Arriba en Francesc Mauri amb la seva previsió del temps. Bon dia, Francesc.
1: Bon dia, bona hora.
0: Què, has passat molta calor?
1: Doncs una miqueta, com tothom, clar.
0: Uf, avui ha sigut una cosa bastant notable, eh?
1: Sí, sí, la veritat.
0: Tots remullats dins el llit, tu.
1: Doncs sí, senyor.
0: Molt bé, doncs hi tornem d'aquí una estona. Apa.
1: Vinga, fins ara.
0: Adéu-siau, que vagi bé.
1: Adéu.

0: Són les 7 i 7 minuts. Repassem les notícies d'aquest dilluns 17 d'agost de 2009. El Tribunal Constitucional té una sobrecàrrega de feina i la sentència sobre l'Estatut de Catalunya és un repte històric per a aquesta institució. Aquests arguments expliquen la lentitud a l'hora de saber la decisió final sobre l'Estatut, que ja fa més de 3 anys que és el Constitucional.
1: D'una banda, el membre del Consell General del Poder Judicial, Carles Cruz, reconeix que aquest tribunal té moltes qüestions pendents de diversos àmbits. Per tant, el retard de la sentència no s'ha de buscar en motivacions polítiques.
2: És un tribunal que està sobrecarregat d'assumptes, no només en aquests temes tan transcendentals, sinó també per molts altres de caràcter individual, i jo crec que això posa de manifest la necessitat de que es faci un abordatge d'una reforma que permeti que en el Tribunal Constitucional hi arribin només aquells casos tan transcendentals com aquests.
1: Com sentíem, el Constitucional va tan carregat de feina que Carles Cruz fins i tot en proposa una reforma perquè no hi arribin tants casos, ho deia a l'espai l'entrevista de Catalunya Informació.
0: En tot cas, aquest plec de qüestions pendents, el que destaca més ara per ara és la sentència de l'Estatut. Sobre això també n'ha parlat el ministre de Justícia.
1: Francisco Camaño assumeix que la decisió que es prengui sobre l'Estatut català serà la més complicada que haurà hagut d'afrontar mai el Constitucional.
3: Creo que el Tribunal dictarà una sentència difícil, una sentencia muy compleja, probablemente la más compleja de su historia, una decisión además importante porque va a marcar el futuro del Estado de las Autonomías, va a marcar si puede seguir evolucionando, si no debe evolucionar o hacia dónde puede evolucionar y hacia dónde no.
1: La transcendència de la qüestió, per tant, justifica l'endarreriment, un endarreriment que inquieta Francisco Camaño. Això sí, el ministre recorda que hi ha sentències que fa força més de 3 anys que s'esperen.
0: Vaja, que tothom diu que sortirà la sentència a la tardor i potser és la tardor del 2010 o del 2011, a veure saber. En algun moment, però, l'espera s'acabarà. No ho sabem, és el que dèiem, però el Tribunal Constitucional publicarà la seva decisió sobre el nostre Estatut. A Catalunya, diversos sectors no hi tenen gaire esperances i ja fa temps que es couen reaccions davant d'una possible retallada.
1: Aquest cap de setmana, el president de Convergència i Unió, Artur Mas, ha demanat una cimera dels partits catalans per pactar una postura unitària que es pugui defensar aquí i a Madrid. La mobilització, però, segons Artur Mas, també ha d'arribar de la societat civil.
4: Fa molt temps que nosaltres hem suggerit aquest camí d'entrada, no? I després l'altra cosa que jo crec que s'ha de fer és que si la sentència no fos positiva, si l'Estatut queda retallat, doncs aleshores bé, hi ha d'haver una reacció per part del país, hi ha d'haver una reacció per part del poble català, no?
1: Sobre això, recordem que en les últimes setmanes Òmnium Cultural ha capitalitzat aquesta eventual mobilització. De fet, ja té el suport de personalitats com Jordi Pujol, Pasqual Maragall, Heribert Barrera o Joan Laporta. En canvi, des de les mateixes files nacionalistes, el secretari general d'Unió, Josep Maria Pelegrí, demana calma i no anunciar la presència a cap manifestació abans no es faci públic el text de la sentència.
5: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Lló.
6: Avui hem començat l'hemeroteca de la ràdio parlant de Pere Mas, excompany nostre, Mata de Pere Ràdio. De fet, no tan ex, perquè ell segueix vinculat com a tècnica de so, cap tècnica a Mata de Pere Ràdio, i per allà s'hi passa el meu programa Rock and Classics, és a dir, que tampoc estem tan lluny a nivell d'emissora, però ara sí que fa temps que no ens veiem. Que, per cert, ara estava pensant, el vaig veure un dia en un restaurant de Terrassa, que ara no em facis dir com es diu, a veure si tu ho saps, Jordi, que està davant del Teatre Principal.
7: Ai, sí, sí, no, sí, hi he estat. És que em surt Aquelarre, però no és Aquelarre, és que és un nom basc, eh? Saps què vull dir? És un nom basc com de tasca.
6: Uh-huh. Bé, doncs el vaig veure allà quan passava per davant i ell estava amb amics, suposo, però...
7: Com fa d'això?
6: Doncs deu parlar d'un any, una cosa així, més o menys, calculo.
7: Clar, o sigui, va ser tu... Clar, o sigui, jo també, clar, com que jo el vaig entrar... No, no el vaig entrevistar, o sigui, anava davant meu a una entrevista,
6: sí.
7: Però això va ser posterior, no?, el que
6: tu
7: dius, no? Clar, clar. Doncs això, no et sé dir, m'agradaria dir-t'ho, perquè a més et diria que aquest restaurant ha canviat de nom. No, mira, ja està, home, això de basc. És el Tapinyes.
6: Val.
7: Bé, els hi fem la propaganda gratis, vinga.
6: Bé, doncs seguim amb més Pere Mas i ens quedem el mateix dia del Matí de Catalunya Ràdio, 17 d'agost del 2009, perquè anem a escoltar una secció que a mi és que m'encantava, perquè era la connexió entre el programa que habitualment a la temporada d'hivern feia el Pere en aquells moments, que era el Cafè de la República, amb Joan Barril, i el Matí de Catalunya Ràdio, en la qual hi havia la secció de reflexions del Joan Barril.
0: I ara arriba el regal de cada matí, les tres reflexions del nostre estimadíssim Joan Barril.
8: Un bon propòsit.
9: En un dia de llibertat plena, quan hàgim viscut la soledat de les platges i l'alegria del vent que no tocant abans a ningú, no ens confiem de la bona sort que ens acompanya. Creuar la ciutat a peu, arribar allà on els camins ja no tenen tornada i observar com es van encenent cap al tard les finestres de les cel·les de totes les presons.
8: Una fotografia.
9: Nina Russa. La maleta ja fa estona que dona voltes a la cinta de l'aeroport. Quan és de nit i el tràfic aeri baixa, algú agafa la maleta i la diposita als serveis de seguretat. Els guàrdies civils comencen a explorar la maleta misteriosa. Primer ho fan d'esma, després van cridant-se els uns als altres i van aixecant informes. A l'interior de la maleta hi ha una gran caixa pintada amb figures antigues. A l'interior de la gran caixa hi ha un drap de vellut dintre del qual hi ha embolicada una bossa de pell de la que en surt un polsim marronós semblant a la terra. Furgant entre la terra apareix una gran llauna de conserves. Passada per l'escàner de l'aeroport, no arriben a cap conclusió del seu contingut. Arriben finalment els experts en explosius. Tota la Guàrdia Civil de l'aeroport s'ajup darrere uns paravents blindats mentre els TEDx actuen. Oberta la llauna apareix una substància de silicona on hi ha el cap dissecat d'un animal terrestre. A l'interior del cap dissecat hi ha una ampolla. A dintre l'ampolla, un vaixell de vela en miniatura. Trencada l'ampolla, es procedeix a serrar el vaixell. Un cofre petit de pirates petits provoca la curiositat dels agents. Obren el cofre i se sent l'espatec d'una piula. A aquelles hores arriba a l'aeroport el cap de la brigada antiterrorista disposat a treure'n l'entrellat. Mentrestant, els veritables dolents, en absència de cap guàrdia civil que vigili les duanes, han aconseguit introduir al país dues bombes atòmiques, 10 quilos de cocaïna i la corona de la reina d'Anglaterra.
8: I una paraula?
9: Senderisme. Variació contemporània del noble ofici del caminant. La diferència entre el senderista i l'excursionista és, sobretot, la seva disfressa. Un senderista no pot sortir a la muntanya sense dos pals a banda i banda, com ho faria un esquiador de secà. El senderista se'l reconeix per un estrany silenci quan es creu amb una persona local pel mateix corriol i, en el millor dels casos, exhiba un so monocord a manera de salutació. El senderista es fixa més en les pedres pintades del camí que no pas en el paisatge que l'envolta.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
1: La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Lló.
2: El desaparegut, malauradament, Joan Barril, al matí de Catalunya Ràdio amb Pere Mas, l'estiu d'aquell 2009. I ara, diré un nom, Jordi, a veure què em pots explicar. Ricard Ullastrell.
3: El Ricard Ullastrell, no, és la broma fàcil, l'havia de dir. Ricard Ullastrell, que aquest em puc explicar, home, doncs jo crec que allò que es diu ha pujat com l'escuma, no?
2: Bé, porta una trajectòria ascendent i déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
3: Des d'aquell planta baixa, no?, de TV3, però després ja, bé, escolta, presentant el matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs la seva... El seu contacte amb la ràdio comença a Mata de Pere Ràdio. Jo no el vaig conèixer allà perquè jo hi vaig ser molt abans que ell, perquè hi ha una diferència d'edat notable, però va debutar l'estiu del 2009, just en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio, amb Pere Mas. Què et sembla si anem a escoltar el seu debut?
3: Doncs vinga, som-hi.
4: El que faltava.
5: És el concurs més confús de la ràdio catalana avui.
6: No nos moverán.
5: Relaxis, home.
6: Del barco de Chanquete. No nos moverán porque este barco es toda su vida.
5: Senyor Carot, ja l'hem entrevistat,
7: bon dia,
5: i l'entrevista, bon dia de nou, perquè ja l'he saludat abans. L'entrevista s'ha acabat a les 10, vol explicar-me què fa aquí dues hores després, senyor Carot?
7: Escolti'm, que insinua que no tinc feina, que em fotran al carrer.
5: No.
7: Doncs molt equivocat, senyor Mas,
5: no,
7: eh?
5: Jo no dic...
7: D'aquí ningú em mourà.
5: No, jo no dic que no l'hagin de moure.
6: No es moverà.
5: Bé, vinga, doncs no es mogui, escolti'm. Fem el concurs, si li sembla. Va, avui regalem pack de tornada a col·legi. O tres lots, concretament, de productes Iron Fix, l'adhesiu de gran qualitat. Iron Fix, digui'm, obri'l aquí, un pack d'aquests, i miri què hi ha al seu interior.
7: Doncs mira, hi ha una motxilla i un estat de forma de tortuga, una simpàtica calculadora i un maletí de pintures i retoladors.
5: Molt bé, i les samarretes de Catalunya Ràdio, que sempre les posem. Per tant, busquem el primer oient amb el lot de productes Iron Fix.
7: Bon dia, oient.
5: No, espera't que digui, esperis,
7: senyor.
5: Àngels, Barcelona, bon dia, bona hora.
8: Hola, bon dia.
7: Bon dia, senyora diputada, com està?
5: No és diputada, és un oient, és un oient.
7: És un oient. Està preparada per la pregunta, oient?
8: Sí.
7: Il·lustrem-la amb una sardana. Un, dos, tres, quatre. Ja sap comptar vostè, senyora diputada?
5: No és diputada, és un oient.
7: És un oient. Bé, anem a parlar del Pla de l'Estany. Com s'anomena segons el Pere Mas? A, Pla de l'Escala. B, Pla de Vall. C, Pla de l'Espanya. O D, Muntanyós de l'Estany.
5: Bé, sembla que hi ha hagut un error i no s'ha dit del tot bé. Quan he parlat de Pla de l'Estany, com m'hi he referit? Apreciada, Àngels.
8: La primera?
7: Respongui, diputada. A, Pla de l'Escala. N'estàs segura? Molt confós.
8: No!
5: Ho lamento, Àngels. No l'han encertat. Adéu.
7: La diputada
5: ha desaparegut. Bé, passem a la següent trucada. Àngela, Reus, bon dia, bona hora.
9: Ai, hola, bon dia.
5: Molt bé,
7: diputada de Reus. B, Pla de Vall, C, Pla de l'Espanya, o D, Muntanyós de l'Estany.
9: Ostres, si la primera no ha sigut, no? Pues sí. Serà la segona, dic jo.
7: El Pla de l'Espanya.
9: A veure si pot ser.
7: Pla de l'Espanya. Vostè, el Pere Mas, el veu d'aquests, eh?
9: Ai, el Pere.
7: Com provem? Ai,
5: vinga, a Banyoles, el Pla de l'Espanya, Espanya. Ui, a Banyoles, quan hi posi els peus, em penjaran a la plaça de l'Ajuntament. Jo deia Pla de l'Estany, volia dir Pla de l'Estany, que la tinc clara, aquesta comarca, eh?
7: Se li fa un estómac, eh?
5: Sí, home, sí, que és travessat el Pla de l'Estany per la C66, aquella sortida, Banyoles Nord-Sud. L'altre dia hi tocaven uns tios que es diuen Fiasco, eh?
7: Fiasco.
5: Sí, no, sí, no es conec.
7: No els conec.
5: En fi, molt simpaticot tot plegat. Ha guanyat el premi. Gràcies, Àngela. Adéu-siau, Reus.
9: Gràcies, moltes gràcies.
5: No haurà fet trampa per aquesta Reus com vostè o de per allà baix, no?
7: No, allà no fem gaire.
5: El clan de la Ballana està en acció. Saludem l'Albert. Albert Alella, bon dia, bona hora.
10: Hola, bon dia.
7: Bon dia, senyor diputat. Anem a parlar de música folclòrica. Aquests són els Electric Samba, no? Aquests.
5: Vinga, va, avancem.
7: A veure, com ha definit el Pere el que té entre cames la cantant Lady Gaga mentre la Mariola parlava? A, el cacauet. B, la setmana entrant. C, la cel·lulitis. o bé les quatre barres.
5: Com ha estat definit el que té Lady Gaga entre cames mentre parlava la Mariola? Vinga, Albert, ànims.
7: És una cantant. Veu que fa música.
10: Aviam, fa
7: avui en dia s'ha perdut tots els
5: trets. No tenen ni tenora ni res de tot això, no,
10: Podeu repetir la primera, per favor?
7: El cacauet.
5: Vinga, que som fora de temps.
10: Va, seré una mica barroer. Cacauet.
7: El cacauet. Oh, yeah.
5: Home, si vas ensenyant el d'això, és que no sabíem què dir, eh?
4: Va, anem a petitsplayers.cat.
5: El cacauet, efectivament. Gràcies, Albert d'Alella. Adéu-siau.
7: Adéu-siau, diputat.
5: Senyor Carot, s'ha acabat el programa. Adéu, que vagi bé.
7: Això dels esports, treu-vos, eh? Perquè no s'ha dit res interessant de mi. I això que sóc el president del Consorci del Circuit de Catalunya.
5: Això sí que ho és.
7: Això és una vergonya.
5: Ens interessen molt els cotxes. Parlar dels
7: altres, el que vulgui.
5: A les 7, sisplau, deixi parlar. Per què cada cop costa més fer aquest programa?
7: No interessa, parlament.
11: Bon dia, són les 7 del matí.
12: Bon dia, són les 8.
13: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
14: No toquis el dial, que tu t'ho has dit.
15: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
16: Swing Flash.
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Doncs, si són correctes les nostres fonts, aquest va ser el debut de Ricard Ostrell a Catalunya Ràdio. Va ser al matí de Catalunya Ràdio amb Pere Mas, amb aquesta secció, doncs, concurs, en la qual va començar fent imitacions, que és una cosa també que molts radiofonistes han començat fent, no? Començar a imitar i a partir d'aquí, doncs, més o menys et fas un nom. Una manera curiosa, no?, també. I, a més, ara estàvem parlant tu i jo fora del micròfon, Jordi, de l'edat que tenia en Ricard en aquells moments.
3: Bé, bueno, m'has estat parlant concretament de quina edat tenia quan va començar el matí de Catalunya Ràdio.
2: Sí, però, a més, en la seva primera intervenció, al matí de Catalunya Ràdio, com a col·laborador, tenia... quan?
3: 19.
2: 19 anys, imagina't.
3: 19 anys, 19 anys. I, aleshores, he dit, i quina edat tenia quan va començar, doncs... a fer el matí de Catalunya Ràdio, perquè era, ha sigut o és el presentador més jove, i aleshores he dit, ep, anem a mirar-ho, perquè necessitem l'Antoni Bassas saber quan va començar. Doncs hem descobert que només hi havia un any de diferència d'edat quan ambdós van començar.
2: És a dir que, déu-n'hi-do, agafar un programa d'aquesta envergadura
3: 34,
2: amb aquesta edat...
3: No? L'Antoni Bassas tenia 34, ell 33, no?
2: Sí, sí, exacte, exacte. Sí, sí,
3: home, 33 anys al capdavant del matí de Catalunya Ràdio, doncs, home, déu-n'hi-do.
2: No està gens malament, sí, sí. Bé, doncs, avui parlant de Pere Mas aquí a la Maroteca de la Ràdio, ara porto un tall que em sembla molt, molt suculent. La qualitat de son no és gens bona, ja t'ho dic, però viatgem el 29 de gener del 1988. Aquella nit, a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, Carles Cuní era el conductor des dels inicis d'aquest programa, tenia com a convidat a l'estudi el seu germà, Josep Cuní, i, atenció, perquè apareix un oient que truca que es deia... Com es deia, Jordi? A veure si ho saps.
3: Pere Mas.
17: Terrassa, bona nit i bona hora.
10: Hola, bona nit.
17: Hola, amb qui parlem?
10: En Pere Mas.
17: Molt bé, Pere.
10: Senyor Cuní.
17: Quin dels dos?
10: No, sí. El Josep.
17: Molt bé, digue'm, Pere.
10: A veure, ui, carai, saltem les normes.
17: Per què?
10: Això de tutejar-me, com has descobert que era tan jove?
17: Ah, suposo que això ho fa que són dos quarts i mig de tres, sí, de la matinada, bueno, i aquesta no. Ara tot val.
10: Sí, sí, sí, oh? És veritat.
17: Doncs digui, Pere.
10: Jo
17: l'haig de deixar
10: a vostè perquè té bastants més anys que jo, eh?
17: Home, això és molt agosarat dir-ho per part seva, eh?
10: Jo en tinc 19, o sigui que...
17: Doncs sí, però tampoc no, en fi, no entrarem ara amb aquestes...
10: Deixem-ho córrer.
17: Sí, però no, no doblo l'edat encara, eh?
10: Home, només faltaria. A veure, parlant en sèrio ara.
17: Digue'm, digue'm.
10: Dues preguntes que relacionen molt en quant a la radiodifusió, catalana en general. Sí. Una és la necessitat de l'ona mitja per Catalunya Ràdio.
17: Totalment d'acord.
10: Què passa amb això? Ràdio Sabadell, freqüència pròpia,
17: què
10: no
17: passa?
10: La deixen anar...
17: Això no sé què passa, no, aquest tema no... No el conec en profunditat perquè no és competència meva.
10: Bueno,
17: és
10: però
17: evident...
10: vostè deu estar preocupat pel tema.
17: Home, jo penso... dic i reivindico públicament aquesta necessitat. És a dir, vaig més enllà. La radiodifusió a Catalunya no estarà absolutament normalitzada fins que no hi hagi una emissora d'ona mitjana netament catalana, només catalana i que emeti només en català. Punt.
10: Com a mínim.
17: Això és així.
10: És que de moment n'hi ha...
17: És a dir, si n'hi ha 12, millor. Però fins que no hi hagi la primera... la normalització a nivell de ràdio no hi és en aquest país.
10: És que jo l'altra qüestió que li he comentat respecte a això és que també en les FM tampoc és cap meravella la situació del català.
17: Però això ja és per opció d'empresa.
10: Oh,
17: O sigui, una cosa és l'idioma i l'altra cosa és la disponibilitat, per entendre'ns, no? És a dir, jo suposo que a Catalunya Ràdio li toca també el paper històric d'arribar a aconseguir aquesta ona mitjana, que no depèn de Catalunya Ràdio ni del govern de Catalunya, sinó aquestes, perdó, concessions a partir de l'aplicació correcta de les normatives de Ginebra, etc, etc, corresponen a Madrid, i les llicències les dona Madrid, i el tema de l'ona mitjana no és un tema fàcil. El cas de la... però és una cosa. El cas de la FM, això ja és una altra cosa. És a dir, hi ha moltes FMs que són empreses catalanes o de gent catalana, i aleshores l'opció de l'idioma és una opció lliure. Bé, però no té res a veure una cosa amb la possibilitat d'una altra, eh?
10: Ja, o sigui, jo el que insinuava,
17: sí,
10: és un cas concret d'una emissora que representa que s'havia estrenat com una emissora que teniu bastant a prop, que s'havia estrenat com una emissora comercial, i la llàstima és que representa que ha semblat que era... El problema és que sembli que sigui inviable. O sigui, aquest és el problema.
17: Sí. Sí, no ho sé, desconec les interioritats de l'empresa.
10: Aquí a Catalunya Ràdio, que té 300, 400, no ho sé, 300.000 oïdors.
17: Una mica més.
10: És que no n'hi ha una altra, que arribi aquestes quatre.
17: Sí, jo... es va publicar un article meu a l'Avui fa una setmana, em sembla.
10: Segur que l'he llegit.
17: Eh?
10: Que l'he llegit, l'he llegit.
17: L'has llegit, no? Bé, jo en aquell moment, i com a conseqüència d'un altre que s'havia publicat abans de Nadal, com a continuació, deia, i mantinc clarament, que a mi em sembla, encara que sigui només des d'un punt de vista egoista professional, que en aquí hi ha una necessitat d'alternatives radiofòniques catalanes obertes, no? I quan dic alternatives, evidentment ho estic dient sent molt conscient de què dic i què demano. I aquestes alternatives ho han de ser a la ràdio que ja s'està fent ara en castellà. I que s'està fent ara en castellà des de Catalunya o des de Madrid, m'és absolutament igual. En aquests moments, la viabilitat o la normalització de la ràdio ha d'anar senzillament, penso jo, és una opinió molt personal, per tant absolutament descaradament subjectiva i compartible o no, o criticable o no, ha d'anar, doncs, per plantejar-se unes alternatives clares. I les alternatives són, a veure, és que a casa en català no es pot fer el mateix que s'està fent en castellà? Doncs aleshores, per què no es fa? Per què cada vegada que es fa o s'intenten coses comercials de ràdio en català estan fetes generalment des d'un prisma carregat una mica de nostàlgia i allò que... No sé tu perquè només tens 19 anys, però la gent de la meva generació en diem xirocaire. Bé, això, aquestes són unes opcions, o potser eren unes opcions que fa uns anys podien ser vàlides, en aquests moments, bastant més normalitzada una situació social, em sembla que ja no, perquè la gent vol la notícia, i la gent vol una bona alternativa, i la gent vol el tractament del tema de l'actualitat, i escolta, i en català es pot entrevistar exactament igual, o pots tenir un programa parlat en català exactament igual a un senyor que ve de Nord-Amèrica com a un senyor que ve de Sevilla, com un senyor que ve d'Itàlia, o un senyor que viu a Terrassa com tu, absolutament igual, em sembla a mi, no?
10: Sí, sí, no.
17: I aleshores l'alternativa que jo proposo i que a mi ho proposava en aquest article i que a mi em sembla absolutament necessari és una alternativa descaradament comercial. Repeteixo, descaradament comercial.
10: Sí, sí, sí.
17: Que faci igual com fan les ràdios comercials, però en català. Perquè és que el problema de base no és dir fem ràdio en català. Aquest és el problema. El que s'ha de dir és fem ràdio. L'idioma és el de menys. Òbviament, si això és Catalunya, l'idioma és el català. Però és que no hem d'estar justificant l'idioma per la via de la ràdio, ni la ràdio per la via de l'idioma, perquè aleshores entrem en un cercle viciós que és una trampa. El que s'ha de fer és ràdio, i el que s'ha de fer és ràdio professional. I si és a Catalunya, en català. I em sembla que és una cosa molt lògica.
10: Sembla que no, ni botiguers ni empresaris hi vulguin ficar els calés, pel que es veu, no sé.
17: Perquè...
10: Recordi que al començament de Catalunya Ràdio,
17: perquè...
10: fa dos anys, només s'anunciava el Danone pràcticament aquí, quan... Semblava que la gent tingués reticències a anunciar-se.
17: Sí, és que com el tema de la publicitat en català i el català només té el poder de persuasió a la televisió. però l'altre aspecte és força difícil encara, eh? Força difícil. És a dir, vostè quedaria absolutament esparverat, o tu quedaries absolutament esparverat, que grans empresaris catalans, en fi, que fan, diuen, molt per Catalunya, a l'hora d'anunciar el producte de la seva empresa ho fan en castellà.
10: Sí, sí.
17: Perquè el mercat és el mercat, la butxaca és la butxaca, i punt.
10: I s'ha acabat.
17: I s'ha acabat. D'acord, Pere?
10: Gràcies.
1: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
2: Què, Jordi, com t'has quedat? Perquè aquest tall és suculent, eh? Va, vinga, dispara.
3: Tu diràs, home, m'he quedat bastant garratibat. Clar, Pere Mas, 19 anys, eh? Entenc que no, conya.
2: No, no, això és així, això és així.
3: 19 anys.
2: 29 de gener del 1988.
3: Clar, clar. Que ningú el coneix, en Pere Mas.
2: Clar, no, no, clar, és un estudiant.
3: És un estudiant, no? Ningú el coneix. Però tot i així, o sigui, ningú el coneix, és un estudiant, però dic, tot i ser un estudiant, ho fa molt bé, eh? O sigui, ja apunta maneres.
2: Sí.
3: A unes preguntes... Clar, només l'arrencada de la trucada, ja, ell està fent conya, però no sé fins a quin punt ells acaben detectant que està fent una mica de conya, però ho està agafant...
2: Mira, és que permet-me, eh? Recuperem els primers segons d'aquesta gravació.
3: Els primers segons van molt assaig.
2: Sí, és allò, anem malament, no? Potser massa agosarat, no? Escoltem-ho.
17: Terrassa, bona nit i bona hora.
10: Hola, bona nit.
17: Hola, amb qui parlem?
10: En Pere Mas.
17: Molt bé, Pere.
10: Senyor Cuní.
17: Quin dels dos?
10: No, sí. El Josep.
17: Molt bé, digue'm, Pere.
10: A veure, ui, carai, saltem les normes.
17: Per què?
10: Això de tutejar-me, com has descobert que era tan jove?
2: Aquí ja... Això és molt del Pere, eh? Com et diria? Una expressió burleta, però dient de debò, en sèrio, eh?
3: Sí, sí. A veure, continuem el tall.
2: Vinga.
17: Ah, suposo que això ho fa que són 2:15 de la matinada, i aquesta hora tot val.
10: Sí, sí, sí, és veritat.
17: Doncs digui'm, Pere.
10: Jo l'haig de deixar a vostè perquè té bastants més anys que jo, eh?
17: Home, això és molt agosarat dir-ho per part seva, eh?
10: Jo en tinc 19, o sigui que...
17: Doncs sí, però tampoc no, en fi, no entrarem ara amb aquestes...
10: Deixem-ho córrer.
17: Sí, però no doblo l'edat encara, eh?
10: Home, només faltaria. A veure, parlant en sèrio ara.
17: Digue'm.
3: Doncs, bé, no és fascinant aquesta entrada. Jo crec que al final veuen que bé, que era una broma, no? Però sí, sí, és una manera de tallar, carai, molt... Diu, ja ens estem saltant les normes, no? Diu, per què?
2: Però bé, va molt al moll de l'os, eh? És a dir, va directament a parlar de la ràdio a Catalunya,
3: sí,
2: que
3: sí.
2: Perquè Catalunya Ràdio, atenció, que ara, clar, amb aquesta perspectiva el temps sona molt estrany, perquè no té freqüència a una mitjana, cosa que, efectivament, en aquells moments va ser una cosa que tothom va pensar que seria condemnada al fracàs, no? Que Catalunya Ràdio, la primera emissora pública 100% catalana de la Generalitat després del restabliment de la democràcia, no tingués una mitjana, era com, estan bojos, no aconseguiran res, no? I bé, doncs jo crec que l'aposta tampoc els hi va sortir malament.
3: No, tampoc. No, de seguida per això et deia que apuntava maneres. La pregunta ja anava molt sèria, val, d'una persona que ja es notava que bé, que entenia del que estava parlant. I de cap on anava això de la ràdio i cap on volia que anés, no? I, per tant, és un document força inèdit, eh? Primer ja... No, és clar, és que és un còctel, no? O sigui, primer ja la gràcia de tenir el Carles Cuní fent la nit dels ignorants amb el seu germà a l'estudi. Que entenc que el Josep estava allà d'oient. No? Veient com el seu germà feia el programa.
2: L'entrevistaven. Era una entrevista força interessant. Recordem que feia 3 anys aleshores, va començar l'any 85, al matí de Josep Cuní a Catalunya Ràdio, i ell era el cap de programes de Catalunya Ràdio. Per tant, hi havia moltes coses a parlar, tant de l'actualitat informativa com de la realitat radiofònica, no? I després, doncs, això, apareix una trucada a la Terrassa, que hi surt un tal Pere Mas, que evidentment no el coneixia ningú.
3: Clar. No, per això, que és una situació molt, molt curiosa, però sobretot molt interessant, eh? Jo l'he estat escoltant molt atent i ja et dic, el Pere parlava d'una manera, diguem, com molt més adulta que no 19 anys. Eh?
2: Sí, en propietat. Molt bé, doncs ara anem a parlar o anem a escoltar el Nil Via parlant de Pere Mas.
12: El Pere és, evidentment, doncs, tots el coneixem, no? Ara mateix és director del FAQs de TV3, però és una persona que m'ha amat ràdio tota la seva vida i, a més, ara segueix sent, doncs, cap tècnic de l'emissora, no? És una persona, doncs, que tu un dia te'l trobaves presentant als migdies el Tot és molt confús aquí a Catalunya Ràdio, a les temporades que es va fer, i després a la nit te'l trobaves, doncs, soldant un cable de la taula de mescles antiga, de l'ECO, aquella antiga que tenien, ara ja no, que està, s'havia de tret, s'havia de soldat, no sé què, el trobes allà o no, parlant, que si l'antena, si l'enfoquem així...
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Doncs estàvem en un dels estudis de Catalunya Ràdio, tu i jo, Jordi, parlant amb el Nil Via, i en aquest cas jo li vaig fer una pregunta referent al Pere Mas, a veure què ens recordava de la seva figura, perquè el Nil Via també va començar a fer ràdio a Mata de Pere Ràdio. També, curiós, aquella visita va ser molt interessant, a Catalunya Ràdio, que van fer una Maroteca enregistrat en allà.
3: Jo vaig gaudir molt, Primer perquè no havia estat mai a Catalunya Ràdio i allò era com un nen petit, mirant a tothom i mirant els estudis.
2: Com un parc d'atraccions, una mica, Un
3: parc d'atraccions, sí, no, allò només em faltava dir que puc tocar, apretar aquest botó. No, no toquis. Però conèixer la Cati, que la Cati no... Clar, fins que no ens van dir pensar que era una persona. Però no. La Cati és la Catalunya Informació.
2: Doncs.
3: La Catalunya Informació.
2: Seguim amb més documents.
3: Seguim amb més? N'hi ha més, encara?
2: Sí, home. Ara anem a la República de Com Ràdio amb Joan Barril, el 10 de setembre de l'any 2001.
16: Quina alegria, Pere Mas, de tornar-nos a trobar aquí.
18: Molt bon dia, Joan Barril, ja en tenia ganes, que faries que estava esperant.
16: Doncs vinga, endavant. Què tenim avui? Comencem pendents de què?
18: Doncs de les conseqüències de la manifestació contra el pla hidrològic que s'ha fet a Brussel·les, una manifestació que posa fi a l'anomenada Marxa Blava.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: I encara tenim més documents per aquí d'en Pere Mas. Ara anem al Tot és molt confús, un programa que va tenir molta polèmica perquè, a veure si ho recorda Jordi, en Ricard Ostrell, que també feia imitacions en aquest programa que es va emetre entre els anys 2009 i 2011, va fer una imitació del rei trucant el mateix rei espanyol, en aquest cas rei emèrit, una broma telefònica que li va costar l'estada a Catalunya Ràdio al Pere Mas i va precipitar el final d'aquest programa. Tu recordes això?
3: Ho recordo.
2: Bé, doncs sí. Anem a escoltar el comiat d'aquest programa per part de Pere Mas a Catalunya Ràdio.
5: Dotze i set minuts, molt bon dia, confusa i confuses, benvinguts.
19: Com estàs, Pere Mas?
5: Doncs mira, avui estem envoltats de bons amics que aquest últim programa han vingut a veure la final del confús. El confús, ho hem dit sempre, és un estat d'ànim. És una manera de veure les coses. El programa s'acaba, però aquest tarannà no. I un dia o altre, a un lloc o un altre, ens tornarem a trobar, ens tornarem a escoltar, o potser ens veurem a algun lloc. Com digué el mestre ara fa molt de temps, tornarà la verema. Senyores i senyors, confusos i confuses, visca la confusió! Visca!

0: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Doncs aquest era el comiat d'aquest Tot és molt confús, el darrer programa que va tenir lloc l'any 2011 a Catalunya Ràdio amb la presentació de Pere Mas. Digue, Jordi, que m'estàs fent senyes?
2: No, sobre aquest cas, a veure, que va portar cua, ja sabem que va acabar amb això, no? La decisió del CAC va ser aquests tipus de continguts basats en una degradació i banalització del perfil propi de programes amb un component informatiu com ara els magazins radiofònics no s'inscriuen adequadament dins del deure legal del prestador d'oferir als ciutadans continguts d'entreteniment de qualitat. És per això que insta l'emissora a adoptar les mesures que siguin necessàries per complir amb la normativa vigent.
1: És a dir, que hi va haver un toc d'atenció d'algun telèfon vermell, no?
2: I, segur, però
1: i per això
2: bé,
1: va saltar.
2: Aquí és on allò de... Bé, és que aquí això es pot interpretar de moltes maneres, no? Però és quan diuen, aleshores, potser no hi ha tanta llibertat. Potser, no?
1: No, això és evident, això ho heu parlat altres vegades aquí. Això. Ni existeix al 100% la llibertat de premsa en segons quins mitjans, ni existeix la llibertat de creació de programes. Evidentment, nosaltres pensem que hi ha d'haver llibertat d'expressió amb respecte, no es pot insultar a ningú, no es pot dir segons quines coses, però vaja, fer una trucada de conya al rei, i per què no? És un servidor públic.
2: No, i a més, la trucada en si no es va emetre.
1: No es va arribar a emetre, però no, va transcendir, això sí, jo l'he escoltat.
2: Sí, però, clar, diu, tot això diu, no van emetre per antena la conversa gravada amb Joan Carles, no? Sinó únicament els tràmits previs que van seguir fins que el rei els va respondre.
1: Curiós que saltessin tots els filtres i arribessin a parlar amb el rei, cosa que sembla bastant complicada, no? Però és així, ho van fer.
2: Bé, però en tot cas es va fer amb respecte, aquí no van trucar per...
1: No, no.
2: Insultar ningú ni...
1: Efectivament. Bé, doncs fins aquí el programa d'avui, ja anem acabant. L'hem dedicat bàsicament a la figura de Pere Mas, a qui enviem una abraçada des de la Maroteca de la Ràdio i a veure si a futur trobem la manera de poder parlar amb ell. Marxarem amb un tall més de ràdio, en aquest cas seguint el que hem fet en els últims dos programes, que és tornar a la nit dels ignorants amb Sílvia Tarragona, emissió del 3 de maig de 1997, una nova dosi d'aquestes trucades dels ignorants. I abans de marxar, Jordi, recordem les nostres vies de contacte.
2: Doncs sí, a l'email lamarotecaradiosantcugat@gmail.com. Repeteixo, lamarotecaradiosantcugat@gmail.com. I també tenim un número de WhatsApp.
1: El 689-1074-83. 689-1074-83. Gràcies per escoltar-nos. Fins a la propera Maroteca.
2: Fins a la propera Maroteca.
3: Pepita, bona nit.
4: Bona nit.
3: Des d'on truques?
4: D'Igualada.
3: Digue'm, Igualada.
4: Mira, jo voldria saber, estic molt encuriosida per saber, el nom de Pepita, en català, perquè, esclar, suposo que Pepita és un diminutiu de Josep, que si pot ser Josep o Maria Josep. O sigui, el nom verdader de Pepita, o sigui, si el nom de senyora, en català, quin pot ser?
3: Molt bé. Doncs a veure què ens diuen.
4: Molt bé.
3: D'acord?
4: Moltes gràcies i felicitats.
3: A vostè, Pepita.
4: Adiós.
3: Adéu-siau, bona nit. Manel, bona nit.
5: Noches.
3: Com anem?
5: Bien, ¿y tú?
3: Molt bé.
5: Bueno, quería comentar un poco sobre lo que se habló al principio del café descafeinado.
3: Sí.
5: Si hace el mismo efecto descafeinado sin cafeinar, no sé por qué se descafeina.
3: Esclar, és el que veiem nosaltres.
5: No, claro, yo no entiendo. Además de añadir productos químicos, no, porque tengo entendido que el proceso de descafeinación es a base de centrifugado. O sea que no. Yo me tomo un café a mediodía y por la noche lo pego un ojo. En cambio me lo tomo descafeinado y no me hace nada. Algo debe hacer. Y además creo, tengo entendido que la cafeína que le quitan al café se la meten a la Coca-Cola. Bueno, después la leche. Con la leche pasa lo mismo. La leche no tiene cafeína, pero tiene la leche descremada. Prueba de ellos que los endocrinos, incluso cuando te recetan un régimen, te mandan la leche descafeinada, desnatada, porque no tiene grasa. No es lo mismo, lo únicamente que no sabe tan bien como sabe más insulsa. Pero no engorda, no tiene calorías, las calorías que tiene la leche sin desnatar. No es lo mismo. Después el pito colorito. Yo siempre había dicho pito colorito. ¿Dónde vas tú tan bonito por hacer la verdadera chimpón fuera?
3: ¿Chimpón?
5: si Chimpo fuera, con esto era cuando se estaba jugando entre varios.
3: Sí.
5: Y los que se iban eliminando se quedaba uno, por ejemplo, jugaban al escondite y uno se quedaba para buscar a los demás.
3: Sí.
5: Así se iban eliminando.
3: Sí.
5: Y cuando quedaban dos nada más es cuando se decía, tú te vas y tú te quedas. Porque ya quedaban los dos últimos.
3: O sea, que el Chimpón fuera era antes el tú te vas y tú te quedas.
5: Entonces iban eliminando todos, excepto los dos últimos cuando quedaban.
3: Ah, muy bien.
5: Y la cera verdadera es una forma de expresarse para que rime. Ahora, lo de la vaca lechera no sé dónde encajarlo en todo esto. Porque la vaca lechera era una canción, pero no lo puedo encajar en donde...
3: Claro, porque la cera sería pito pito colorito, donde vas tú tan bonito, a la cera verdadera, tú te vas y tú te quedas pim pam fuera con la vaca lechera, porque es que...
5: No, claro, es que no lo dice.
3: Sí, no, però jo la vaca lechera ho havia dit alguna vegada, també. Eh?
5: Però en esta...
3: Sí, aquí no rima, no? No queda...
5: No encaja, no?
3: No queda massa vaqueria, per dir-ho
5: claro,
3: d'alguna manera.
5: No encaja, yo no veo dónde meterlo, vamos.
3: Ya, ya.
5: Si no, es cuestión de ir a hacer dos lados, tiendo largo y meter el rascallú y...
3: Sí, posem tot, ja posats a fer.
5: Bueno, pues nada más.
3: Molt bé.
5: Buenas noches.
3: Gràcies, Manuel.
5: Adiós.
3: Adéu, bona nit.
5: Adiós.
3: 3:45 de 3 de la matinada. Josep, bona nit.
6: Bona nit.
3: Des d'on truques?
6: Des d'aquí, Sarrià.
3: Sarrià, digue'm.
6: Aquesta senyora, Josep, com ha dit, Pepita?
3: Pepita, sí.
6: Pepita, jo crec que és el femení de Pep, i Pep és un derivat de Josep, i jo crec que el corresponent seria Josefa, poder, no? Josefa o... Uh-huh. Sí. Bé, o Josefina, no sé, jo ni conegues, també.
3: Molt bé.
6: Nissaga, segons l'institut, el diccionari de l'institut, hi ha dues explicacions, estirp i casta.
3: Uh-huh.
6: Després, lo de la unça. Unça és un pes, ho posa també, pes de valor molt variable segons els països o les localitats. Pes català igual a la dotzena part d'una lliura. Pes emprat en joieria igual a 4 quarts o la vuitena part d'un marc, és a dir, 33,54 grams. Pes equivalent a 9 dracmes. A l'edat moderna, peça de 8 escuts d'or que pesava una unça igual a 27 grams, emesa a la península i als territoris americans. Després, el dels donants de cos. Jo ho soc i em vaig posar en contacte amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.
3: Uh-huh.
6: I per telèfon, doncs, tu no cal que t'espagis enlloc, i per telèfon te l'envien i ja està.
3: Molt bé.
6: Després, per anar a la Fira d'Abril, em sembla que el metro adequat és el de Santa Coloma, que és el transversal, que és la línia vermella. I si em preguntes, si em permets,
3: sí.
6: Sé que la ciutat Aica... a Bèlgica, hi ha la ciutat de Lieja o de Bruges, que és famosa per les puntes brodades.
3: Uh-huh.
6: Quina de les dues és la correcta? I si és veritat que el senyor Eiffel, el que va fer la Torre Eiffel de París, va fer també un pont de ferro a Girona.
3: A Girona, sí.
6: És correcte o no?
3: Sí.
6: Després, tres preguntes sobre el compromís de cas. El número de boles blanques i negres de les 9, que hi van posar 3 per l'Aragó, 3 pel País Valencià i 3 pel Principat Unificat, i després el nom dels compromissaris dels tres regnes, i després si és ver que quan es celebrava el compromís de Casp a la ciutat de Casp a l'Aragó, la ciutat de València es trobava rodejada o assetjada per tropes castellanes. I per acabar, quines terres es troben a llevant del País Valencià? O sigui, si no deies cap a llevant, quines terres troben?
3: Molt bé, Josep Maria, moltes gràcies.
6: Vale, a vosaltres.
3: Bona nit.
6: Adéu, bona nit.
3: Salut, bona nit. En aquests moments, bé, en aquests moments no, ja fa estona, el nostre company Josep Pous ha arribat aquí a l'estudi número 1 de Catalunya Ràdio. Josep, bona nit. No us diu bona nit perquè està a l'altra banda del vidre. I bé, si el primer dia li vam donar la benvinguda, ara li diem que aquesta és l'última matinada que està amb nosaltres, només de moment, i que ha estat un plaer, com sempre, compartir aquest intercanvi d'hores amb ell. Per cert, avui...
7: Ràdio Sant Cugat. Notícies. Salutacions. Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones, que no es coneixen entre elles, comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria del 2025 de l'entitat, que també revela que els relloguers han passat del 32% al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen el sindicat CGT, la intersindical IABACOS i el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles Bressol públiques, de gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. La iniciativa Tasta Mandó torna aquest estiu amb una programació que combina tastos, demostracions gastronòmiques, activitats familiars i la participació d'una vintena de restaurants de la ciutat. Impulsat per De Collserola i l'Ajuntament, el projecte arriba a la seva cinquena edició amb l'objectiu de consolidar el tomàquet mandó com un producte de proximitat present a les taules de Sant Cugat durant tota la temporada. La Universitat Internacional de la Pau celebrarà del 2 al 8 de juliol a la Unió Centre Cultural la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reunirà especialistes

0: Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Vins i teca amb Dominic Heathcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.
2: Hola de nou, benvinguts a Vins i teca. Avui tenim a la Judit Calix.
3: Exacte.
2: És que no sé si era
3: bon
2: Calix o Calix.
3: Calix.
2: Calix.
3: Calix. Calix. És com a l'Astèrix i a l'Obèlix. Doncs,
2: però igual. Amb Judit.
3: Exacte.
2: Benvinguda, Judit. Gràcies per venir. I tenim a la Eva Vicens, que ens fa molta il·lusió que siguis aquí, Eva.
4: Gràcies, igualment.
3: Sí, a mi també un plaer compartir taula amb tu i l'Eva.
2: Sí, sí, sí, que ja us coneixeu i... I, bueno, hi ha molta cosa en comú tenim, crec jo. Començarem parlant amb tu, Judit. Bueno, ets la directora de la revista Cuina, entre moltes altres coses. Tens una trajectòria d'uns 20 anys, més o menys, amb el món editorial. I ara, fa quant que estàs a... la revista Cuina?
3: A veure, jo t'explico. Jo vaig ser la primera directora del Cuina, llavors descobrir Cuina... enguany Cuina fa 25 anys, estem en ple any de celebracions, i jo sempre dic que vaig tenir la sort de conèixer dos cuines molt diferents. El primer va néixer com un fillet de la revista Descobrir Catalunya, i fins i tot vam fer un qualitatiu, doncs, que va sortir amb el Descobrir Catalunya, uns números que eren més curtets, una mica perquè llavors, avui ens pensem que tots els diaris tenen seccions de gastronomia, que els cuiners són molt coneguts, però fa 25 anys no era així. I llavors vam fer aquest test, i la veritat és que la revista va tenir molt bona acollida, l'editorial llavors, l'empresa va ser molt valenta, perquè treure una revista, doncs, més de nínxol, no tan generalista, doncs, i en català, doncs era tot un repte, però ens n'hem sortit, i llavors ara estic com en una segona etapa, doncs, que és el que et deia, és una revista totalment diferent del que eren uns inicis, que clar, al principi era només per un públic lector, doncs, de paper, i ara som molt més.
2: Sí, sí, de fet, Judit, t'he de dir una cosa que m'ha fet molta il·lusió, perquè jo sóc subscriptora a la revista.
3: Sí.
2: Llavors, he vist...
3: Ai, mira!
2: Quan m'ha arribat el dels 25 anys, dic, ostres, i he començat a mirar i he vist la teva foto amb aquesta, que era el primer número, no?
3: Sí.
2: I dic, quina il·lusió! I jo no sabia que tu eres l'editora al principi.
3: Ves que gairebé no se'm reconeix, perquè semblo una nena que estigui estudiant de pràctiques...
2: Sí, sí. Bueno, clar, són 25 anys.
3: A la revista, clar, són 25 anys.
2: Wow.
3: De fet, avui ens hem trobat amb el Toni Massanès, que també és un... ja col·laborava en el primer número, i ell ahir va escriure una nota al LinkedIn que deia tenim una edat, certament tenim una edat, perquè quan dius que bueno, jo dirigia i ell va col·laborar ja en la primera revista, doncs és que han passat moltes coses, però a mi em fa molta gràcia perquè és una revista que els continguts t'ho podries llegir ara i és molt interessant.
2: Sí.
3: O sigui, dius, llegeixo l'entrevista en el primer número. Hi havia un reportatge central dedicat a la xocolata, però hi havia una entrevista al Santi Santamaria, per exemple. És supervigent i superinteressant el que explicava. I com a recordatori, mira, precisament en aquest número no, però en el següent, en el juliol-agost, fem una mica de selecció de continguts passats, doncs una mica perquè no tothom... té, com tu, el número 1,
2: sí.
3: I llavors destaquem, doncs, alguns reportatges així que nosaltres considerem, doncs, emblemàtics o seccions que jo, per exemple, aquí havíem tingut una secció en el número 1, que era aquesta dels sabors de món, que convidàvem cada mes, doncs, a un escriptor.

0: Doncs en aquest, per exemple, el va escriure el Josep Maria Espinàs, però en tenim del Manuel Vázquez Montalbán, del Narcís Comadira, també d'un munt de periodistes doncs, de renom. Clar. I clar, són escrits que bueno, és una edició, conserva'l, perquè és de col·leccionista.
1: Sí, sí. No, no, és un...
0: Pensa que no tenim ni arxius digitals. No, és que jo en tinc una, a la revista en conservem una altra, però no hi ha l'arxiu digital. Hi ha alguns números que s'han perdut, i aquest és un d'ells, sí, sí. Ho hem hagut de digitalitzar de nou.
1: Sí, crec que va ser el Fòrum Gastronòmic de Girona, crec que me'l van donar, crec, no me'n recordo molt bé, o potser de Vic, seria la segona
0: potser,
1: edició de,
0: sí.
1: de Vic.
0: Jo crec que podria ser de Vic, perquè sí, allà vam fer una exposició amb fotografies de l'Enrique Marco, que és també ha col·laborat des del primer número, i que ha fotografiat a tots els xefs del país, i allà vam fer una exposició. Segurament devia ser...
1: Clar, és com un legat, és com una enciclopèdia que amb els anys s'ha anat...
0: Sí, sí, a mi és allò que et dius, hi ha feines que t'han marcat la vida, doncs el cuina a mi m'ha marcat, no? Tant al començament, que ho vaig patir molt perquè era, bueno, devia tenir uns 27 o 28 anys, però potser era molt jove per la responsabilitat, i ho gaudeixo més ara que no llavors.
1: Clar,
0: llavors
1: clar.
0: Patia més que m'ho passava
1: clar,
0: bé.
1: Clar, imagino que estàs més...
0: Sí,
1: bueno,
0: sí, sí. L'edat
2: et
0: dona...
2: Sí, sí. Ets més conscient també de què estàs tenint entre mans.
1: Sí, sí, sí, sí. I com és el dia a dia en una revista...
0: Mira, avui dia, per això us explicava que és molt diferent al que era abans, que al final dirigíem uns continguts, que eren uns textos i unes fotografies i uns col·laboradors, i ara que tenim l'edició digital, tenim xarxes, que seria un altre canal, no? Que xarxes inclou, sobretot per nosaltres són importants, l'Instagram, tenim, em sembla, 55.000 seguidors, som com un petit influencer, no som com la Laura Escanes, però tenim molts seguidors. I després també newsletter, ens funciona molt bé la nostra newsletter, perquè al final és l'actualitat de la cuina catalana o del panorama culinari actual. I a més de tot això, doncs, estem molt involucrats en altres projectes tan audiovisuals, perquè nosaltres formem part del grup Abacus, de la cooperativa Abacus, i nosaltres estem al departament d'Abacus Media, però també col·laborem, fem col·laboracions interdepartamentals, doncs, amb Abacus Idea, que fan audiovisuals, fan documentals, fem esdeveniments, fem una mica de tot. Llavors, no és, o sigui, ara em dedico, doncs, a la revista, doncs, em dec dedicar la meitat del meu temps a la revista i la meitat del meu temps, doncs, a altres projectes, doncs, dins el marc de la marca Cuina, que és una marca reconeguda, molt reconeguda al país. I, bueno, tenim la sort d'això. Moltes vegades això, sí, la marca molt coneguda del país, però ens diuen molt cuines, com el programa de TV3, que a vegades... Sí, però jo no ho corregeixo. Jo dic, et situen. A vegades també els diuen, a mi em diuen cuina, doncs a nosaltres sí. Cuines, sí. I, o descobrir cuines, també ens ho diuen, o sigui, totes les variants.
1: Sí, sí.
0: Però sí, sí, és una marca que la gent la té molt i l'han viscut molt a casa.
1: Sí, o sigui, 25 anys és un temps, eh?
0: Sí, són generacions,
1: sí, sí. Ja. I creus que el format paper s'anirà perdent o creus que seguirà? O sigui,
0: jo penso que depèn del producte que t'ofereixi. Hi ha productes, doncs, per exemple, les revistes que eren més exclusivament tipus receptaris, com aquells que feien el Lectures o el... Ara no recordo ni com es deien, però aquells que només eren receptes, aquests s'han perdut, perquè tu entres a internet, no? O ara amb la intel·ligència artificial, i pots preguntar la recepta que vulguis. Per això nosaltres també ens centrem molt en cuina catalana, no? Nosaltres sempre diem... O sigui, hi ha moltes receptes que... no les trobaràs al ChatGPT de les que publiquem nosaltres. És una cosa creada moltes vegades que sí, són variants amb una base catalana o amb influències, però hi ha alguna ment darrere, o sigui, som nosaltres que li donem sempre un determinat encaix que són novedoses. Perquè tothom pot trobar avui dia uns macarrons, però bueno, és donar-li, doncs, aquest al punt. També quan vam fer l'edició digital, que és qüestió, és recent, és del desembre del 2025, també incloem nosaltres un tenim un assistent de cuina, que és amb intel·ligència artificial, i llavors amb la base de receptes, que nosaltres tenim unes 4.000 receptes, doncs, publicades des dels 25 anys d'història, doncs tu li pots dir, em pots muntar un menú, doncs, per una persona celíaca que ve aquesta nit a sopar a casa meva, i doncs ell t'ho diu amb les receptes que tenim nosaltres publicades. Mm-hmm. Llavors, doncs, bueno, doncs, intentem sempre estar, doncs,
1: al dia,
0: sí, sí, perquè sí. Si no és això o morir.
1: Sí, sí, sí. No, jo espero que no mori mai els formats en paper, revistes, llibres,
0: sí.
1: Perquè és una altra experiència.
0: Sí, i a més, mira que tu tens l'opció de digital, no? Però és tan diferent agafar el cuina i mirar les fotografies, perquè quan hi ha un a nivell de gràfic, no, de grafisme, doncs, que està tot tan cuidat,
1: sí.
0: Clar, és diferent.
1: Sí.
0: Tu entres a aquest mateix, doncs, contingut, però ho mires, doncs, en el digital, evidentment la informació és la mateixa, però no, el gaudi jo penso que no és, mm-hmm. no és igual, encara que digital sí, ho pots portar tot arreu, no et pesa, pots fer la consulta doncs al minut, però quan tens el moment, per això la majoria de molts subscriptors tenen les dues opcions, o sigui, tenen la print i la digital, doncs quan volen fer consultes.
1: I sabeu l'edat dels subscriptors? Per cert, em pregunto si és gent d'una certa edat o si també hi ha molta gent jove que està llegint.
0: Sí, nosaltres tenim detectat que és a partir de que la gent doncs s'aparella i comença a tenir nens petits, hi ha una tendència a donar més importància al fet de menjar bé, a comprar doncs producte doncs de proximitat, i vaja, és que al final una aposta per una bona alimentació és una aposta per la teva salut. Mm-hmm. Quan tens nens, normalment t'hi fixes més. O sigui, a partir d'aquesta edat dels 30, ara que la gent tenim nens més tard, doncs 30 i pocs, fins
1: al final.
0: Sí, sí, quasi. Sí. Tenim lectors molt fidels, com tu.
1: La meva mare, que tenia 89 anys, fins al final. Sí, sí, totalment.
0: Però ens sorprèn, perquè a vegades que hem fet esdeveniments que tu dius, bueno, tenim totes les revistes a la casa i fan viatges i tot això, nosaltres a vegades hem fet esdeveniments i ve gent de totes les edats. Jo també és maco, perquè comparteixes taula doncs, amb gent que pot tenir des de 20 i pocs fins a, doncs, a 60, bueno, els que assisteixen actes, ja, segurament n'hi ha de molt més grans, no? Però llavors ja fa més mandra potser bellugar-te. Però sí, és una... És una revista que l'interès pel món de la gastronomia i de la cuina existeix, però el poses potser més en pràctica, doncs, això, quan comences a crear la família.
1: Sí, és que ara estava pensant, podríeu tenir una... No sé, crec que no el teniu, però podria tenir una part de la revista dedicada als nens, que fossi la seva part, no? De dir...
0: N'havíem tingut.
1: Havíeu tingut.
0: N'havíem tingut, sí. En diverses ocasions, l'última diria que amb l'Ada Parellada, que feia cuina per nens, i la veritat era que després ha fet llibres ella també, eh? Però sí, havíem tingut receptes. També és el que intentem, que cada any anar renovant les seccions.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, encara que siguin els mateixos col·laboradors, sí, però jo mateix els hi vaig dient, doncs, bueno, doncs fas això, doncs ara què pots fer de diferent, no? La Maria Nicolau col·labora amb nosaltres, doncs ara el número de juliol i agost doncs estrenem secció, a veure què us semblarà. I sí, la qüestió doncs no para mai.
1: Sí, bueno, la Eva tu has estat aquí.
0: L'Eva també ha fet, has escrit diversos reportatges.
2: Un parell de reportatges. I he de sumar amb el que deies, bueno, felicitar-vos pels 25.
0: Gràcies.
2: Perquè jo recordo que just vam acabar la carrera fa 25 anys i ja ens van dir en el seu moment que el paper moria, amb la qual cosa, super fantàstic que seguiu en vida. Però, a més, una mica del que deies tu, del perfil de continguts, és que crec que realment es treballa absolutament de manera molt exquisita, no sé com dir-te. O sigui, es treballen molt bé les fotos, es cuida molt el tipus de publicació, i crec que seguirà amb el que deies, que potser sí que el paper seguirà. Òbviament, els nínxols sempre són molt específics, no? Però tinc la sensació que segueixen els productes que estan ben cuidats, sí, des del punt de vista estètic, maquetació, gràfic... I sí, responent-te, de fet l'últim article era sobre les varietats, però el primer que vaig col·laborar amb vosaltres va ser sobre, a veure si recordo el títol no el recordaré, però era sobre tot el que es pot fer aprofitant el raïm una vegada li treus el suc, o sigui, totes les possibilitats que et donava, i veient les imatges maquetades em vaig caure. O sigui, fins i tot a mi em va sorprendre el fet de que les imatges que t'acompanyaven superbé al text i gairebé parlaven soles sense llegir el que explicàvem amb el text. O sigui, sí, realment sí. És boniquíssim.
0: La secció de vins ha viscut diferents etapes al llarg de la nostra trajectòria, però darrerament una de les coses quan jo vaig entrar que li vaig voler donar és doncs, més pes, no? Té més pàgines, hi ha un reportatge fix cada mes... Perquè per mi, encara que tots els indicadors, tu diràs, ho explicaràs millor que jo, que indiquen que la gent jove que no beu tan vi o es centra més en vins doncs, escumosos i vins blancs i rosats, però per mi forma una part tan important de la nostra identitat que l'hem de tenir, l'hem de destacar i des de moltes vessants. I jo per això estic molt contenta de la secció de vins. I a més, tenim la coordinadora, és la Margalida Ripoll, que és una persona hiper, super reconeguda en el sector del vi. I penso que estem... mira, em sento satisfeta.
2: No, jo crec que val la pena... Sí, has d'estar-hi i sí que és veritat que la Margalida és un tòtem. Jo crec que tenir algú com ella és una sort. Però vaja, que al final també és com... Potser fins i tot això, com es decideixen els... Entenc que la feina vostra editorial, la part més complicada és decidir, no?, que hi poses o que encabeixes amb cadascun dels números. I parlar, per exemple, de la part de l'aprofitament del raïm o del vi o totes les diferents vessants són articles que no acostumes a tenir. I lo bo... jo he fet només dues col·laboracions, però dels dos articles la sensació que et queda és que et dona el temps suficient com per treballar-lo amb aquell segon o tercer pas, i més venint de digital, la Margalida i jo havíem coincidit al Badevi molt de temps, i clar, vens del digital, que tot és tot tan immediat i tan ràpid que gairebé no et dona temps a repensar, i el record que et dona poder escriure en una revista com Cuina, i entenc que altres del vostre grup, és que tens aquesta possibilitat de llegir, rellegir i fer el següent pas que dir, vale, pues ja no és només una cosa que mori demà passat, sinó que, com estaves dient, al final és arxiu. Clar. Estàs explicant la història de la cuina des de totes les mirades, afegint-hi també el vi, que no deixa de ser un ingredient més, si vols.
0: Clar, clar, clar. També és una manera, o sigui, aquest punt de repòs, no?, que li posem als reportatges i als articles, és una manera de diferenciar-nos al final dels diaris, no? Ells fan pues, l'actualitat, jo veig les meves companyes, no?, que estem a un acte i elles doncs, volen publicar les primeres doncs, perquè és el que al final impacta més. Sí. Però nosaltres sempre hem d'oferir, jo a vegades prefereixo no publicar-ho en el moment i fer una altra versió diferent, més reflexionada, no? I això és el que mirem de fer també perquè ells tenen un paper i nosaltres, que som una revista mensual, en tenim una altra.
1: Total. És molt maco el que has dit de repòs, perquè realment no aneu amb pressa. A veure, si no ho publiqueu amb un número, podeu fer-ho al proper, però és cert que és un periodisme diferent. Sí, sí. Jo vaig sortir a la revista amb el Josep Socarrats quan estava ell fent una classe de cuina del Nadal anglès.
0: Ah.
1: Perquè jo sóc mig anglesa. Llavors va ser per al número de Nadal.
0: I de quin any va ser, ho recordes?
1: Uf, no ho sé, i no trobo la revista.
0: Clar, és que el Josep és el director que més anys ha estat. Llavors sí. Clar, jo vaig estar i després va venir les directores, la Trinitat Gilbert... No sé si... No, abans la Clàudia Pujol, la Trinitat Gilbert, i després ja el Josep, i després he tornat
1: sí,
0: jo.
1: Imagina't. Sí,
0: sí. Sí. Bueno. I, clar, és que són molts anys, ja han passat molta gent.
1: Molta gent.
0: I el que és sorprenent és que hi hagin allò encara col·laboradors que existien al número 1. Sí, sí. Entre ells, doncs, fotògrafs, la Becky Lawton, sí, potser és una de les fotògrafs, doncs, de cuina, doncs, més reconegudes doncs, que tenim a casa nostra, sí, l'Enrique Marco amb retrats de chefs, Massaners, bueno...
1: Bueno, això diu gent... diu molt de la revista i de la gent que hi ha darrere.
0: Sí.
1: I com contacteu amb els chefs? Els truqueu vosaltres? Us truquen ells? O sigui, com busqueu la gent que surt a la revista?
0: Mira, nosaltres fem tenim una planificació anual. Uh-huh. Llavors, normalment, els temes, diguéssim, centrals, doncs, si és aniversari, doncs ja tenim clar que hem de fer alguna cosa especial, no? I després, doncs, bueno, marquem els temes grans, igual que l'entrevista. Normalment, les entrevistes aquestes més llargues amb els cuiners, doncs, també els tenim marcats, perquè hi ha alguns que tenen una feina de producció molt llarga. Uh-huh. Per posar-te un exemple, el José Andrés, que va sortir el, diria que el desembre passat, clar, doncs hi ha una feina de producció important, perquè ja té molta gent darrere, fins que contactes amb ell doncs, directament i t'ofereixen un dia, doncs, més has d'anar, doncs, demanes a cuiners amics que comparteixes contacte, doncs, que t'ajudin... i al final l'aconsegueixes, no? Uh-huh. Hi ha d'altres, doncs, d'altres seccions, cuiners, doncs, que obren un restaurant, tot això, molts d'aquests sí que ens ho fan saber i es donen a conèixer com molt bé fan. El que sí que nosaltres, jo sempre dic al meu equip que hem de tenir, o sigui, nosaltres no només informem de cuiners o de restaurants o de productors de Barcelona i àrea metropolitana, sinó que jo, com que soc de comarques, reivindico molt sortir de fora de Barcelona. I llavors, per això, doncs, si ho mireu, potser hi ha gent que dius «Ai, aquest està fora d'una mica de la ruta habitual que surten en els diaris o tot això», però ja penso que ho hem de fer, és el nostre paper.
1: Totalment.
0: Ens obliguem a sortir d'aquesta zona de confort, perquè de Barcelona t'arriben moltes propostes. Tu sabràs, moltes presentacions es fan a Barcelona, la majoria d'inauguracions, però el xulo és anar-te'n al Pallars i destacar gent d'allà, per mi, que també els de Barcelona, però també forma part una mica dels nostres fonaments, de la nostra base, no? Del que volem fer, doncs és cuina, però és per tot el territori.
1: Clar, és que Catalunya és gran i s'ha de poder cobrir tota la zona de...
0: I mira, doncs ara, per exemple, es van celebrar els Premis Nacionals de Gastronomia a Pedralbes, em sembla que fa un parell de setmanes, de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, i van donar el Premi de Cuinera Revelació a la... Ara no li diré el nom, es diu Laia, però no li diré el cognom perquè és que la pifiaré segur que soc fatal pels noms, però que és d'un restaurant que està a Solsona, que és de Mare de la Font, i com a cuinera de revelació, és una noia que de revelació en té poc, vull dir que fa molts anys que a mi m'encanta que sigui revelació per la gent que no la coneixia, no? Però és una persona que nosaltres pues, ja havíem tret i havíem fet reportatges amb ella, i això també pues, dius, pues, bueno, pues, mira, pues, anem pel
1: camí correcte.
0: Sí, sí, i si a partir de nosaltres doncs, la gent descobreix doncs, restaurants o cuiners o propostes o productes doncs, que no surten tant, doncs millor.
1: Totalment, sí, ja estic d'acord. Crec que és molt important donar visibilitat a restaurants més petits o producte que no sigui una cosa super... com un, jo què sé, l'oli, que és més conegut, però hi ha productes de petits pagesos que també és important donar.
0: I tant. A vegades tenim joies, com ara recordo el reportatge que vam fer enguany de l'espàrrec blanc de Gavà, no? Que tu dius, és un producte que només el trobes al mercat 4 setmanes. I a més només per la zona de Barcelona, perquè tenen una producció que no els hi permet tampoc portar-lo enlloc més. I molta gent li preguntaries quin és el dels cultius més importants de Gavà? I estic segura que no. Llavors, posar el teu petit granet de sorra doncs, a que es conegui aquests... És que més queden una desena de pagesos que cultiven a l'espàrrec de Gavà. Doncs, hosti, dona'ls valor, no?, a la tasca que estan fent d'alguna manera, encara que sigui una petita aportació des d'una revista doncs, modesta com el Cuina.
1: Sí, van venir els del Parc Agrari Baix Llobregat fa 2 o 3 setmanes i realment hi han coses molt interessants que s'està
0: fent. La carxofa...
1: Sí, molt, molt interessant. Llavors, Judit, tu com veus la gastronomia catalana? En quin moment estem? Creus, i també en el mapa mundial, en quin... Creus que està, és més conegut ara?
0: A veure, és una pregunta complexa, perquè, o sigui, cuina catalana... ara hi ha molts restaurants, reconeguem que fa uns anys era molt difícil trobar un fricandó o uns macarrons a Cardenal a Barcelona, ara no, ara hi ha una tendència doncs, a que obren moltes bodegues o bars que tens, pots trobar doncs, aquests plats típics de casa nostra, sempre passats per la revisió, però per altra banda les cases cada cop cuinem menys. Això hem de ser realistes, no? Sí que és cuina catalana tota. Ara estava pensant un altre cop amb la Nicolau, que em diu, bueno, però és que la patata i la mongeta tendra també és cuina catalana. Sí, totalment d'acord. Però si en el súper ja veus packs d'aquests envasat al buit de patata amb mongeta tendra o de patata amb pèsol, és perquè la gent ho demana i no ho cuinen a casa, no? Llavors, la cuina catalana és coneguda internacionalment? Quan venen els turistes, jo veig molt que van a... Sí, deuen anar doncs, al Set Portes o algun que tingui interès en cuina catalana, però a la Boqueria, si tu vas a la Boqueria com a turista i estàs un dia aquí, t'endús alguna idea del que és la cuina catalana? Jo diria que gens, ni mica. Vull dir, no... Sí, trobaràs batuts, trobaràs fruites... quan vas a fora de Catalunya, a l'estranger, si tu vas a un restaurant... Hi ha de cuina espanyola que trobaràs tapes, no? Però cuina catalana n'hi ha pocs. Sí que hi ha una a Tòquio, al Masia, i hi ha un... O sigui, la cuina catalana com a tal, així com coneguda com la cuina francesa o com la cuina italiana, que a més no és la cuina només italiana, sinó que trobes cuines de diverses regions italianes i que en pots trobar, o coreana o tot això... Jo diria que jo no tinc aquesta percepció que sigui coneguda. Ara acabem de passar a la regió mundial, Catalunya, regió mundial de la gastronomia, no? Suposo que alguna cosa ha ajudat doncs, a donar-la a conèixer. Però és això, jo quan trobi, doncs, quan un dia anem a Nova York, a Manhattan, i trobem un restaurant doncs, que trobem cuina catalana, doncs ja t'ho diré, però de moment...
1: Sí, és curiós, això, la veritat, perquè és una cuina molt, molt interessant i molt diversa.
2: Molt rica.
1: Sí, i no entenc com no ha... A veure, jo intento promocionar la cuina catalana perquè faig tallers de cuina amb maridatge de vins i és cuina catalana, perquè hi ha molta gent internacional que viu a la zona. I quan coneixen, jo què sé, Mari Muntanya, Fideuà...
0: És una meravella, tot
1: sí,
0: això.
1: Realment els hi agrada molt. Vull dir que és una... No sé, és curiós.
0: Sí, jo és això, vens més a l'exterior cuina mediterrània, cuina, entre cometes, espanyola, que tampoc no és espanyola perquè hi ha una mica de tot, no? Fan tapes, fan doncs, braves... Però, bueno, esperem.
1: Sí.
0: També, a veure, si han fet aquestes totes... L'altre dia llegia la memòria de la regió mundial. S'han fet més de 500, gairebé 500 accions. Clar, tampoc a vegades la resposta o l'impacte no és immediat.
1: No, clar. No, jo crec que hi ha interès, perquè hi ha, evidentment, amb els cuiners com Ferran Adrià, sobretot, o els germans Roca i tots... s'ha posat molt en el mapa en el mapa s'ha posat a dalt de tot.
0: Sí, però encara que tinguin alguns base catalana, però és una cuina
1: sí, és
0: més d'avantguarda, no? Diguéssim, però
1: sí.
0: La cuina catalana tradicional i sí que hi ha tots els visitants, n'hi ha de tota mena com nosaltres ens passa quan anem a un lloc, o sigui, sí que hi ha gent que té un interès que una de les dels puntals del seu viatge és descobrir la cuina dels llocs que visita. Però jo sempre em quedo amb el dubte aquest de que si, no sé, ens heu faltat un punt de màrqueting com els italians.
1: Sí, ens ho hem de creure més, potser. Uf, Bueno, no farem el break de música perquè no tenim temps, com sempre. Parlarem, tornarem amb tu, Judit, i comencem a parlar una mica amb la Eva, que déu-n'hi-do el currículum també, comunicadora, sommelier, ens hem conegut, bueno, i eres directora de Va de Vi, i dels Premis Binaris, WSET3, vamos, o sigui...
2: Un no parar.
1: I, bueno, ens vam conèixer, crec que les dones del vi, no? Quan, crec que tu i jo ens vam conèixer
2: allà. Sí, o abans
1: ja,
2: a l'escola. Abans.
1: Era abans, sí.
2: Compartim classe, no?
1: Ah, sí, sí, sí, sí, però ja havíem començat el curs, sí? Sí, sí, ah, mira, sí, sí, quina memòria, val. Sí, sí, doncs, Eva, benvinguda, gràcies per venir. I explica'ns tu una mica el teu camí en aquest món tan interessant.
2: Mare meva, en un minut?
0: Per on començo, no?
2: Exacte, vaig néixer, no? Ostres, faig un resum sempre molt ràpid. A vegades la meva pare ja riu i avui riurà quan ens escolti. Però explico una mica que vinc del món del vi, de família de vi. I això és una cosa que ho he... Quan parlàvem de la consciència que et deia, Judit, aquesta consciència, quan li poses més d'adult, a casa meva bueno, han sigut, som família viticultora, no? I s'ha fet vi tota la vida. I és algo que de lluny ho veus tan... Ai, de petit ho veus tan lluny, de no m'interessa gens, no vull seguir el camí, i així. I després de moltes veremes d'aquelles de... com costa, no? Amb els anys, la vida, jo què sé, també mil casualitats sumades, resulta que t'acaben oferint la possibilitat d'explicar el món del vi des d'un altre lloc. O sigui, òbviament no es fa, ni soc enòloga, ni sé fer vins, ni així, però quina part bonica de reconnectar amb el que és l'origen des d'una mirada diferent, no? Poder explicar pues, la feina que fem, no? Vaig fer periodisme sense cap interès en dedicar-me a especialitzar-me en el món del vi i... La vida, casualitats, suma de mil coses, al final arriba un moment en el que t'apareix l'oportunitat d'entrar en un grup, en el nostre cas, en el meu cas era el grup El Món, que abans no sé si era el grup Món quan vaig entrar, però vaja, va, doncs anem a fer els premis, no? I va ser com una reenganxada a lo que seria l'arrel, diguéssim, em vaig rearrelar a casa meva a través de la feina, no? De l'especialització que amb els anys, no sé si Judit et va passar, però quan fas el periodisme que et diuen has de trobar alguna cosa de la que puguis parlar amb una mica de coneixement, més enllà de saber parlar de tot i de res, pues, la part del sector primari pues, em va atrapar molt i llavors comença la formació, no? O sigui, en el moment en què jo vaig entrar coordinant els Premis Binari inicialment, hi havia un director en el seu moment, i quan al cap d'un parell d'anys o així se'm dona l'oportunitat també massa aviat, jo crec, vull dir, quan estàs als 30 encara et falta mitja vida per fer, no? I llavors la meva obsessió va ser formar-me molt, perquè, ostres, vaig ser una mosca collonera realment, perquè volia conèixer els concursos abans de dirigir el concurs, saber una mica el que és un concurs de vins, no? Perquè et sembla com tot molt àgil, però és un món bastant dens, no? I llavors vaig anar a tastar les garnatxes del món, vaig començar a obrir-me, he tastat a concursos d'Itàlia, he tastat al concurs mundial de Brussel·les, i vas com veient que este món el comences i l'acabes mai, o sigui, és inviable, però per mi la formació i el fet de poder tocar una mica que eren les diferents funcions que després em demanaven a nivell feina, pues em van permetre en algun moment, tot i que mai vaig pensar que estava, no?, portant-ho com havia de ser, però bueno, et dona com una mica la base per dir, vale, vull seguir aquest camí i ara ja, bueno, ja em sembla que són 15 anys, vaig entrar el 2013, no, 15 no, 13, m'he passat. Però clar, són intensos perquè la part de la direcció dels premis et dona una visió del món del vi molt potent, com a mínim com a radiografia, de conèixer molt bé com està el sector. No es pot dir arxiu, òbviament no té res a veure, no? Però veure l'evolució del concurs, dels resultats cada any, pues, també et donen una panorama molt xulo de com està el sector. I després, a més, sumant-li el Va de Vi, que et dona ja el fet de poder escriure com a periodista del sector, quan ja comences a pensar que alguna cosa ja vas agafant, pues, bueno, al final fins avui. Curiosament, ja he passat del dia a dia, de la pressa de córrer, no?, el que comentàveu també ara, a poder fer coses amb una miqueta més de pausa. Jo, superinocent de mi, quan vaig entrar al Va de Vi, tenia, el meu gran projecte era combinar lectura ràpida i lenta. No sé si existeix el concepte de lectura lenta, però vull pensar que és això, no? Que és la revista Cuina, que es pot sentar-te i llegir i no córrer i que el contingut al dia següent no hagi caducat.
0: Exacte. I que un dia l'agafes, poses una marca, un punt de llibre i continues quan vols.
2: I tornes a llegir i dius, encara el que deies, encara té vigència o encara et fa com donar-li valor, no? Uh-huh. El dia a dia és bastant inviable fer lectures lentes perquè et fa córrer, no? O sigui, has de ser, no sé si sempre el primer, perquè ser el primer a vegades et fa lo de les fer de rates del dia següent, que tampoc és molt recomanable, però crec que és molt difícil amb un digital fer lectura lenta, bàsicament. No sé si els vostres números ho diuen, però... Ostres, era molt curiós, el Badevi, també conèixer l'evolució de l'audiència, per veure, pues, jo què sé, les lectures lentes que li deia jo, que ho intentàvem, algun article una mica més en profunditat i així... Curiosament, alguns funcionaven molt bé, òbviament has de saber trobar el que deies tu, Judit, o sigui, saber trobar aquella cosa que transcendeix de lo que tothom coneix, no? O sigui, descobrir perfils que siguin diferents, petits productors, sortir molt de l'àrea metropolitana, t'ho compro, o sigui, sent de la Terra Alta, que sempre et sents, no?, com a que estàs tan lluny de tot i que sembla que no existeixes, no? Poses sobre la taula alguns noms de gent que potser estan fora del circuit més tradicional i llavors això sí que tenia un cert interès, llavors... Bueno, m'estic barrejant 50.000 històries, ja. Però sí. Al final crec que passat, present i futur per mi s'uneixen amb tema personal i professional, i ara en els últims mesos, bueno, fa ja potser un any i mig o així que estic vinculada amb l'Escola de Naturisme, perquè sóc molt fan de la formació contínua. O sigui, sí, crec que, o sigui, el que us deia, mai no acabes, no? Si estudies sommelier una mica per entendre el sector, fas els cursos internacionals de Wineset i així, i segueixes pensant que no toques ni una, no, amb la qual cosa és, bueno, intentar d'alguna manera, pues, estar sempre present amb la, amb la formació.
1: A mi em passa això que dic, ostres, és que no sé si sé res, o sigui, realment és un món que no s'acaba mai.
2: No s'acaba. I crec que una de les coses, crec que ho hem parlat igual a classe, amb la Dominique, que fem l'escola de tast, intentant aprendre una mica o centrar-nos a aprendre a tastar. Una de les, dels grans aprenentatges amb els últims mesos, sobretot com a alumna, no tant ja com a coordinadora dels cursos i així, és que arriba un moment en el que, clar, portes molt temps, no?, estudiant, jo crec que, jo què sé, posar-hi 15-20 anys d'estudiar amb consciència, pues, geografia vitícola mundial, visitar molts projectes, escriure molt sobre, no?, aprens, m'agrada molt aprendre amb les persones, les entrevistes i així, no?, i arriba un moment en el que et sembla que tens un, en el meu cas, tinc un caos mental de coneixement o de lo que he anat aprenent en petits, no?, petits granets de sorra, i em trobo amb el Ricard Herrera, que l'hem tingut a classe, i és una persona que jo crec que té un coneixement del vi que és molt, molt vast, la veritat és que és un gran mestre, i de cop un dia fa que aconsegueix que dos dels teus punts inconexos es trobin, i penses, ostres, pues això... I arriba un moment en el que comences a crear un petit mapa, que òbviament és petitíssim a lo que, no?, al costat de lo que és el món de l'aprenentatge, però quan aprens a que els teus conceptes sols acaben tenint un nexe, per mi aquí és on comença el següent pas, de dir, vinga, va, pues ara vull seguir aprenent sobre això. Però que arriba un moment en el que puguem connectar molts desconeixements inconexos i pensem que tenim, no sé, com un aprenentatge, que en el moment en què després has de poder escriure, no?, els reportatges de cuina, potser ja tens un petit background que ja d'entrada et serveix.
0: Sí, el bagatge és superimportant. O sigui, això que dèiem abans de que patíem, que compartíem, que havíem patit, doncs,
2: en els inicis
0: de la nostra carrera, doncs és una mica això, et falta el bagatge per poder, doncs, unir, doncs, aquestes... aquests ítems, no?, que moltes conceptes, doncs, que moltes vegades estàs fent un reportatge i et surten sols ara.
2: Totalment. Sí, hi ha una part, inclús per fer opinió, no?, en el cas de dir, va, pues has de fer un article d'opinió i tu penses, ja, però la meva opinió, no?, és com a qui li interessa. Clar, arriba un moment en el que, a part de que ja perds també certa vergonya, no?, amb els 40 alts que porto jo, almenys jo, i ja hi ha un moment en què penses, bueno, no és que importi l'opinió o no, però la tens, perquè al final se't forma, no?, la forges a partir de diferents coneixements. I arriba un moment en el que potser et sents més còmode signant alguna cosa.
0: I al final ara aprofitem que estem entre dones, que hem de, això del síndrome de la impostora, que moltes vegades tenim, això no els hi passa al sexe masculí. Llavors hi ha molta gent que opina, que jo a vegades també escoltes la ràdio i dius, Mira, això també ho podria dir jo.
2: També ho penso, no? Igual no li donem el mateix valor.
0: Sí, sí, sí. Sí. Llavors, jo penso que és un, també una de les feines pendents que tenim com a dones treballadores i que ens dediquem a la comunicació, que encara ens falta doncs, aquest punt de dir... Pues sí, valem.
2: M'ho crec.
0: Yeah. Com el de la cuina. Mm. Ens hem de creure, no? La cuina catalana,
1: sí.
0: Doncs...
1: Pues sí, sí. La cuina i els vins catalans.
2: És que amb els vins passa el mateix. Sí, sí. Vull dir, és que ben bé, com escoltar un discurs semblant, però amb el món del vi ens ha passat sempre. O sigui, hi ha molts de reptes, és veritat. O sigui, la situació actual no és la més òptima, però és que crec que mai hem tingut clar que hi ha... O sigui, la qualitat és bastant innegable. En el món de la cuina és hi ha una riquesa de punta a punta que no l'acabes. Amb el vi passa i tenim aquesta falta d'autoestima tan gran sempre, no? I falta d'autoestima sumada a per mi, hi ha un gran hàndicap molt gran, que és que som incapaços d'anar a una. O sigui, no existeix una marca vi català, per exemple. O sigui, sí que s'ha fet algunes campanyes puntuals, però hi ha moltes guerres individuals, no? Que anem a sobreviure, tenim molts reptes amb el clima, amb el caigudes de consum... Però en quin moment hem decidit que podem fer una marca conjunta que sigui, jo què sé, l'altre dia en unes jornades parlàvem sobre que si s'ha de dir, clar, hi ha una Déu que es diu Déu Catalunya i això fa que potser no hi hagi vi català com a concepte s'associa potser Déu Catalunya i aquí hi ha un petit problema branding, no?, si vols. Però tothom deia el mateix, parlàvem del turisme, de Barcelona, de que moltes altres ciutats com Bordeus, com Dijon, si vols, o Bonn, o ciutats on hi ha més vi molt vinculat amb una regió determinada del món, són capaços d'utilitzar això cap a portar més vi o donar més marca de regió.
0: Utilitzen la marca de la regió ciutat. Per...
2: O sigui, a Venècia, per exemple, el Vèneto... Sí, s'utilitza molt més la marca d'alguna marca potent. Clar, parlem internacionalment. Què coneixen de Catalunya? Coneixeran Barcelona. O sigui, a nivell de vi català, quan he viatjat a concursos, sempre hi ha el típic reportatge, no? Que deien, vinga, va, anem a fer el report de què coneix el sommelier de Japó que coneix de Catalunya. El cava.
1: Sí.
2: I és
1: el
2: així.
1: Priorat, potser.
2: El Priorat, alguns arribaven al detall, altres que eren importadors, lo típic de, ostres, jo tinc un vi que és de no sé quina zona i conec sorprenentment Pla de Bages, per exemple, però és que realment el coneixement es quedava amb el cava.
1: Sí.
2: I a més és que la reflexió de després, cosa que sempre ha sigut com el dubte, si vale, coneixen el cava com a gran producte, però l'explicació de per què coneixen el cava era perquè era molt més barat que el xampany. O sigui, no,
0: clar,
2: perquè...
0: És com no perquè... De qualitat, no?
2: Deien perquè... relació qualitat-preu, o sigui, ja. Intentes com agafar-ho per aquí i tu penses, sí, ja, però ostres, hi ha molt més. Està molt clar que al final hi ha d'haver alguna cosa que t'atrapi, no? A Catalunya passa això altre i tot... però que et diguin que només et coneixen per això, perquè és més barat que el xampany.
1: Sí, jo crec que ha canviat una miqueta, que la gent s'està adonant de que hem d'anar una mica més a la una.
2: Sí.
1: Però sí que és cert que crec que hi ha hagut sempre una mica el tema de l'envidia, de coses de... Jo, aquest, no sé, crec que és una pena, perquè...
2: És una pena. Jo recordo, em surten anècdotes d'entrevistes fetes, però una de les entrevistes a un dels guanyadors d'un dels concursos que cobria, la pregunta va ser, ostres, quin és el secret, no? És una pregunta potser una mica, no sé, no? Massa romàntica, però és quin és el secret perquè el teu vi hagi guanyat el XX, no? I va dir, no te l'explico perquè me la copiaran. Però ho va dir de veritat, o sigui, no per fer la conya de dir, no, jo no t'ho explico. La cosa va ser, ni de conya t'ho dic perquè el veí després em copia.
0: Sí. Mira, d'això hauríem d'aprendre com molts cuiners de la cuina contemporània d'actuals, com el disfrutar o com feia el Bulli, no? Que quan publiquen els seus llibres amb totes les receptes, vull dir, posen fins i tot el codi QR on pots connectar amb el vídeo en què elaboren la recepta.
2: Per veure.
0: Sí, sí, sí. O sigui que és allò... lliure, continguts lliures i perquè ho agafi doncs, sí, qui pugui.
1: Sí, s'ha de compartir per créixer, crec. O sigui, si
0: jo penso
1: tu
0: que
1: guardes
0: també,
1: tot
0: que no
1: per
0: és...
1: tu... No...
2: Bueno, mira, poses l'exemple del Bulli, que hem estat recentment amb la Dominica amb la visita, i també et dic una cosa, jo encara que li copiï, seria bastant incapaç de fer algo ni similar a lo que hi ha allí, que realment la revolució vam quedar bastant xocades.
0: Que, sí, sí, a vegades que la figura del Ferran Adrià desperta a vegades tantes... o n'estàs molt a favor o molt en contra... Però, bueno, t'agradi més o menys, és que el Bulli, amb ell i el Juli Soler van canviar el que era el paradigma de la cuina que fins llavors existia.
1: Sí, sí.
0: I això, doncs, i quan vas al museu te n'adones.
2: Mm.
0: És una altra
2: però...
0: manera de treballar. Totalment. Ell ho diu, més que una recepta o més que...
2: És un mètode, és un mètode. Sí, sí, totalment. Però em sorprèn que tot i el moment... Perquè ell, o sigui, recordo el final, no?, que et fixes més en el que et crida l'atenció. Totes les portades de tots els diaris o revistes internacionals on sortia el Ferran Adrià, o bàsicament el Ferran Adrià. Ostres, això fa que 20 anys, 15 anys, i que això no hagi servit per atraure, o sigui, donar més nom a la cuina catalana... Sorprèn, no? Perquè...
1: Bueno, és el que dèiem, jo crec que la gent venia o al Bulli o venen als restaurants així d'estrelles i tal, però no és super representatiu del que és la cuina catalana, i això és el que crec que s'ha de treballar. Potser heu de fer cuina in English, també.
0: Això, per mi, seria una opció. Seria una opció. No, de fet, són continguts que t'agradarien. Bueno, evidentment estan molt enfocats aquí, però hi ha continguts molt vàlids arreu.
1: Clar, que es poden adaptar a qualsevol part del
0: sí,
1: món.
0: Sí, sí.
1: Totalment. Sí. Sí, jo crec que sí.
2: I tant.
1: I, Eva, llavors, si tu tinguessis una vareta màgica, què desitges pel món del vi? Que, com tal com està avui en dia.
2: Uau, ostres, si tingués una vareta màgica...
0: Molta pluja, no?
2: Sí, com a mínim que plogui el que ha de ploure. Després plou massa i
0: sí,
2: després es tenen mil diu. Mira, penso que un dels problemes més grans que té el sector del vi ara mateix és el futur. I com hi ha tants reptes actuals, m'imagino amb una vareta màgica garantint viabilitat de sector actual. O sigui, és molt difícil que... les joves generacions, ja no parlem de consum, sinó ja de sector, de vida, de guanyar-te la vida a la vinya. I és molt inviable perquè s'estan pagant preus irrisoris. O sigui, estem sobre... Jo he sentit a dir que s'han pagat 20 cèntims per quilo de raïm, amb la qual ja em diràs tu, i quan vas al súper i veus segons quines marques que estan per sota de l'euro l'ampolla, penses que només el vidre, l'etiqueta i la càpsula, és que no vols ni pensar el que s'ha pagat pel líquid. Llavors crec que al final és una cosa estructural, o sigui, necessitem que el sector sigui viable i que sigui prou interessant i prou atractiu per a que les generacions... El sector del vi no deixa de ser molt, molt generacional i familiar, o sigui, hi ha no sé quin percentatge elevadíssim de petits projectes familiars en el que si tu als teus fills els hi pots llegar pues, les vinyes, la terra, que tampoc és fàcil tenir-la amb els drets de vinya i així... Però si tu ja tens la base, que és la inversió de la terra, i molts han acabat fent celler perquè han vist que potser inicialment només amb la venda del producte no se'n surten, no? I dius, vale, anem a fer l'ampliació i estem fent ara, embotellem i intentem exportar i després intentem obrir l'enoturisme. O sigui que possibilitats han d'haver-ne, però jo crec que el problema és que l'origen no acaba sent prou atractiu per a que la gent s'hi pugui dedicar i guanyar-se-hi la vida. I també sortir una mica de o sigui, hem de lluitar contra el despoblament, o sigui, els que som de comarques com la meva, Terralta, és que vam acabar marxant d'allà perquè les oportunitats són molt petites, no? A nivell més enllà del món sector. Necessites que hi hagi un equilibri territorial per mi més gran. Estic fent aquí grans canvis estructurals de país, que és molt complicat. Però penso que el punt de partida ha de ser això i el següent pas és que potser s'hagi de buscar altres maneres de sortir amb el tema del consum. Quan ara mateix hi ha una crisi extrema en la que llegia al matí que crec que eren unes 80 milions d'ampolles menys amb la caiguda de consum, que s'està consumint 80 milions d'ampolles menys, crec que en molt poc període de diferència, hem de canviar, què passa aquí? O sigui, hi ha un problema també de consum, amb la qual els joves potser no els canviarem, potser no els hem de canviar. Els joves, alguns em deien a fa temps, bueno, és que jo no vull veure el mateix que el meu avi. Mm. Bueno, doncs vale, trenquem tendències, a lo millor s'ha de canviar. Mm. Igual s'han de fer altres perfils de vins o s'ha de fer coses que siguin més atractives per les generacions que venen.
1: Crec que ha canviat una mica el consum, que va més cap a més vins blancs i més vins tipus brisats o tal, que no són tan...
0: Són més fàcils de veure,
1: sí,
0: no?
1: Sí, més fàcils, menys escumós. Alcohol, sí, escumós. Però sí, és un tema... és un tema complicat.
2: Sí, sí. No has donat la vareta, tu?
0: Sí, sí, sí. I a mi, si em permeteu, jo també, si tingués una vareta, és que el problema estructural és el mateix amb a la cuina. O sigui, dius, bueno, els cuiners, però és que si no tenim productors...
2: Ja, totalment.
0: No hi ha cuina, ni cuina catalana, ni cuina d'arreu. O sigui, hem de cuidar molt el
2: sector primari.
0: El sector primari.
2: Totalment, d'acord.
1: Això és tan clar per mi. Jo crec que s'ha de fer un pensament i uns projectes ben fets per seguir tenint
0: i escoltar-los, no? Sí. Si diuen que tenen doncs molta burocràcia i que això els treu molta, doncs, bueno, doncs mirar de simplificar tot el que han de presentar, ajuts... És que tot el paisatge que quan anem en cotxe que diem, oh, que maco, i tot això, és perquè tenim uns vigilants que són els agricultors,
1: i
0: els ramaders.
1: Jo estava parlant amb una persona l'altre dia i realment crec que també hi ha un problema de comunicació entre la gent que pren les decisions, que no són totalment conscients de la realitat d'aquesta gent i de les necessitats, perquè no tenen, hi ha com un buit de comunicació i que falta aquesta
2: connexió. És que hi ha desconnexió real entre el camp i la ciutat. O sigui, jo entenc que si tu estàs parlant més a nivell, no? Entenc polítics i decisions a nivell d'estructura de país o de... Però és que hi ha una desconnexió amb el camp molt gran, molt, molt gran.
1: Sí, a tots els nivells, no dic a nivell de govern, que ja també hi ha, però inclús
2: a nivell consumidor. Sí, amb el vi passa aquesta cosa curiosa, que és allò de si no saps de vi, la gent no el demana, no? Perquè l'hem fet molt sibarita.
1: Sí.
2: Però és curiós que després vas a menjar qualsevol cuina exòtica i no preguntes d'on t'ha vingut el producte, ni com s'ha cuinat, ni com s'ha cuinat, no? I amb el vi és com, ui, no en sé, que demani ell que en sap, no? Sempre t'acaben dient, tria tu.
0: Bueno, sí, ja, però... i amb la cervesa no passa això, no? Sembla com més fàcil, no? Que no...
2: Sí. Això deu ser un problema nostre, també, eh? Vull dir, això de comunicar com hem de descriure el vi i si no trobes les aromes...
0: Jo penso que ens hem de deixar anar tant a la cuina com en el fet de beure, que si tu vas a una vinateria, doncs aconsella'm-te alguna cosa i tastes.
2: Mm. I m'agrada o no m'agrada, vull dir.
0: I a la cuina igual, doncs... moltes amigues és que si no tinc un ingredient, doncs és igual, però si no tens un ingredient, no el posis, o posen un altre, però cuina, no? És el fet. I si nosaltres no cuinem, els nostres fills no cuinaran. No. Està clar.
1: Sí. Bueno, ja estem arribant al final. Abans d'acabar, primer et pregunto a tu, Judit, si fossis un plat de cuina catalana, quin plat series?
0: Jo, mira, com que els dies de festa són pocs, jo triaria un plat de diari, de cada dia. M'encanten els llegums i jo, per mi, cigrons amb espinacs. Per mi és una delícia. I si li poses un ou dur o una mica de pinyons i panses per sobre i una mica d'oli, jo amb això ja sóc feliç.
1: Sí, que bo. I tu, Eva, si fossis una varietat de... David, quin series?
2: A veure, jo crec que seria la carinyena. No tinc clar el color encara, no m'he decidit si blanca, roja o negra. Però crec que és una varietat... és difícil de treballar, però crec que quan es fa vella, potser és perquè ja anem agafant edat, però crec que dona alguns dels vins que a mi m'han emocionat més i penso que al final la vida no deixen de ser reptes, no? O sigui, vull pensar que superar reptes és acabar aconseguint el millor vi de Carinyena amb aquella sedositat a la boca i un final feliç.
0: A mi m'encanta perquè no és una de les varietats òbvies que et diuen ara, no? Que tots els vins semblen fets pel...
2: Les mateixes varietats,
0: sí,
2: no?
0: Sí,
1: molt bé, la Carinyena.
2: La Carinyena,
1: sí,
2: va.
1: Sí.
0: I algun vi que ens puguis recomanar amb Carinyena?
2: Ostres, bueno, del Priorat molts. 100%. Jo et diria que vagis al 100% Carinyena, però de molt veix. O sigui, que siguin venyes velles i que tinguin molt de temps en ampolla perquè necessiten molt.
0: Avui a la vostra salut me n'aniré a comprar una ampolla de Carinyena.
1: Bueno... Doncs moltes gràcies, Judit, moltes gràcies, Eva, i fins una altra.
2: Un plaer, gràcies a tu.
0: Dominic, gràcies.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones, que no es coneixen entre elles, comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria del 2025 de l'entitat, que també revela que els relloguers han passat del 32% al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen el sindicat CGT, la intersindical IABACOS i el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles Bressol públiques, de gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. La iniciativa Tasta Mandó torna aquest estiu amb una programació que combina tastos, demostracions gastronòmiques, activitats familiars i la participació d'una vintena de restaurants de la ciutat. Impulsat per De Collserola i l'Ajuntament, el projecte arriba a la seva cinquena edició amb l'objectiu de consolidar el tomàquet mandó com un producte de proximitat present a les taules de Sant Cugat durant tota la temporada. La Universitat Internacional de la Pau celebrarà del 2 al 8 de juliol a la Unió Centre Cultural la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reunirà especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global, marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. Segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre i des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a dansar, la proposta de nova creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major de Sant Cugat.

però sobretot ens fem moltes preguntes. Perdonar no sempre és fàcil, però és un acte que pot canviar la nostra manera d'enfocar un conflicte. Avui entrevistarem a PJ Armengou, periodista amb experiència precisament en zones de conflicte i també autor de Rostres de Perdó. Editat per Albada, el llibre explica 6 històries reals que personifiquen el perdó i desafien tota lògica. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, sortirem a Caça Tendències amb Judit Vives i el suplement IE, Intel·ligència Espiritual, parlarem del Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura amb Emili Xaló. Per acabar, dedicarem el like a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. La mostra repassa com han evolucionat els ideals de bellesa al llarg de la història, analitza com s'han construït els cànons estètics i alhora reivindica els cossos i les belleses que queden exclosos d'aquesta norma. En parlem amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i una de les encarregades d'adaptar aquesta exposició a casa nostra. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.

0: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa, redacció@valors.org.
1: La primera part del que fem, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat al costat de Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
2: Hola, Laura, què tal? Com estàs? Doncs mira, avui m'agradaria parlar de com el canvi climàtic pot afectar l'alumnat i el seu aprenentatge. Ho faré perquè enmig d'aquesta onada de protestes del professorat del nostre país ha aparegut una pàgina web, una iniciativa, li podem dir de diferents maneres, que el que fa és registrar la temperatura que hi ha als diferents centres educatius de Catalunya.
1: És una mica un cop de realitat, no podríem dir? Suposo que la iniciativa està en certa part relacionada amb aquestes protestes que hi ha arreu del territori.
2: Doncs sí, de fet, el lema del web, que es diu Aules que cremen, és ens congelen el sou, ens cremen a les aules. Així que sí, està completament relacionat. Ara bé, aquí la voluntat és exposar que la temperatura dins les aules és insostenible i al manifest els docents parlen de temperatures extremes i exposen que el seu objectiu és aportar dades empíriques per evidenciar una realitat innegable, que l'administració és la primera a vulnerar la seva pròpia legislació ignorant l'impacte directe d'aquesta negligència sobre el desenvolupament cognitiu de la infància i la salut dels treballadors.
1: En altres paraules, estudiar en temperatures tan altes pot afectar l'aprenentatge de l'alumnat, per exemple.
2: Doncs sembla que sí. Als espais on es duen a terme tasques sedentàries, com és el cas de l'activitat docent a les aules, la temperatura s'ha de mantenir estrictament entre els 17 graus i els 27. Aquest interval és el que la legislació determina com a òptim i saludable. Qualsevol registre que se surti d'aquest marge fa inviable la concentració, disminueix dràsticament el rendiment i posa en risc tota la comunitat educativa. De fet, me'n recordo que fa pocs dies en van parlar a la 3CAT i els alumnes, quan els entrevistaven, explicaven que quan feia molta calor els era molt difícil concentrar-se i treballar a classe. De fet, en el web, per exemple, aquí mateix a Mataró, hi ha registres en què a moltes aules s'arriba a 34 graus de temperatura.
1: Que és una barbaritat. Imaginem-nos nosaltres treballar a aquestes temperatures, per exemple. Això passa a casa nostra, Carles, però quin impacte té en l'educació global el canvi climàtic?
2: Clar, aquí a Catalunya o a Espanya, per exemple, els efectes estan lligats a aquesta pujada de temperatures o a desastres com inundacions. Ara bé, a escala mundial les conseqüències són més crítiques. Per exemple, una anàlisi d'UNICEF de l'any 2024 indicava que 242 milions de nens van haver d'interrompre la seva escolarització a causa de fenòmens climàtics extrems com onades de calor, ciclons tropicals, tormentes, inundacions o sequeres.
1: 242 milions d'infants és una xifra altíssima i això deu tenir, imagino, unes conseqüències socials brutals, també.
2: Doncs segur que sí, perquè la xifra és altíssima. Per exemple, d'aquests 242 milions, 13.000 són alumnes espanyols que van ser afectats per la Dana, durant, sobretot, a l'octubre. I l'estudi destaca que les onades de calor van ser el principal risc que va provocar que l'escola es tanquessin.

0: amb 118 milions d'alumnes afectats, només el mes d'abril. També són onades de calor on la temperatura arriba a 40-45 graus, una cosa que de moment aquí no passa. I efectes pràctics, si nosaltres doncs, no hem deixat un bon futur, doncs hem d'educar les properes generacions doncs, perquè el deixin.
1: I clar, si no poden anar a l'escola perquè tenim aquestes altes temperatures, no podrà ser ben bé així com tu dius, no?
0: Doncs clar, és important fer front al canvi climàtic i per fer-ho, doncs clar, és essencial, no?, educar a futur. L'important és saber si encara som a temps de revertir la situació i, d'altra banda, doncs també jo crec que ens hauríem de preguntar com eduquem els nens que no poden anar a l'escola pels motius que comentàvem anteriorment. De fet, nosaltres vivim molt tranquils, tenim aire condicionat i sempre pensem que estem molt bé quan surt el sol, però potser estem més a prop de tancar les escoles per la calor del que ens creiem.
1: Veurem com avança tot plegat. Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
2: L'última setmana de maig la reina va abdicar. Durant anys, l'afició del Barça femení ha cridat pels camps de tot arreu que només hi ha una reina, Alexia Putellas, i Alexia Putellas va anunciar que després de gairebé mitja vida el club marxava. Capitana i emblema de l'equip, sense Alexia no s'entén el boom que ha viscut el futbol femení els últims temps. Va començar a jugar a futbol al Sabadell quan tenia 7 anys, tot i que el club només acceptava nenes a partir de 8 i la seva família va haver de falsificar l'edat perquè pogués inscriure's. D'aquella nena que feia viatges entre Mollet i Sabadell per poder jugar a pilota, encara en conserva l'esperit de lluita, la intuïció i la picardia que l'han fet una de les millors jugadores del món, guardonada amb dues pilotes d'or i la jugadora amb més títols guanyats amb el Barça. De jugar en camps de sorra a ser una atleta de Nike, l'evolució d'Alexia és també la transformació que ha viscut el futbol femení. Ha estat pionera en molts sentits. Va ser la primera que va lluir el braçalet de capitana en un partit del femení al Camp Nou en aquest segle, la primera jugadora del Barça que va guanyar la pilota d'or i la primera futbolista que va rebre la Creu de Sant Jordi. I també la primera que va publicar un tuit amb el hashtag #seacabó, que va acabar precipitant el final de Luis Rubiales després del petó no consentit de Jennifer Hermoso. Un exercici de fermesa i valors difícil d'imaginar en la majoria d'esportistes d'elit, sense anar més lluny en el futbol masculí. Amb l'última Champions, la quarta, el Sarró, amb l'última Champions, la quarta, al Sarró, Alexia ha decidit buscar noves aventures. Però més que qualsevol títol o qualsevol gol, la seva gran victòria és que ha normalitzat el futbol femení. Actualment és tan normal veure samarretes amb l'11 d'Alexia com el 10 de Lamine Yamal. Les nenes que ara volen jugar a futbol tenen allò que ella no va tenir, algú en qui emmirallar-se.
1: Saber perdonar és un dels actes més nobles que hi ha, però no sempre és fàcil. De seguida ens endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau. Havia pres tu. Lo tomé

0: extraño y esto duele.
1: No saber demanar perdó o demanar-ne massa vegades. Realment dos extrems de la mateixa realitat.
2: Sí, sí. Buscàvem una cançó que parlés del perdó i n'hi ha moltes maneres de com pot afectar una persona el perdó. D'alliberament, que has fet una cosa malament, demanes perdó i t'alleugera l'existència, o demanar, com diu aquesta cançó, el perdó masses vegades o massa tard i quan ja no serveix de res, no? I ho reflexa amb una tristor absoluta Nacho Vegas, que l'altre dia vaig estar al concert. I sí que estava bajonero, perquè va fer de les dues cançons més tristes i punyents que té en el repertori i les va tocar en el concert. Va estar molt bé, meravellós com sempre. És un gran artista i per això cal recordar-ho en els seus inicis d'aquest gran disc que és el Desaparezca aquí.
0: Pero no recuerdo ni por dónde hemos entrado aquí.
1: Nacho Vegas, que sembla que té problemes amb el perdó, com segurament els tenim tots nosaltres, Carles Bancs.
3: Sí, segurament sí, i també segurament música així de tranquil i relaxada segurament ens va molt bé per donar-li la volta a les coses i per pensar el que volem fer. Perdonar és un dels actes més complexos i poderosos de l'experiència humana, és capaç d'obrir camins de pau i serenitat allà on només hi havia dolor i ressentiment, i el llibre Rostres de Perdó, editat per Albada Editorial, el periodista P.J. Armengou, que té experiència en zones de conflicte, tracta històries reals que personifiquen el perdó i desafien tota lògica. L'autor recorre tres continents diferents per portar-nos el testimoni de sis persones que han hagut de perdonar, demanar perdó o perdonar-se a si mateixos, perquè no només acceptem el perdó dels altres, sinó que també moltes vegades és molt difícil doncs donar-lo o perdonar-nos a nosaltres mateixos. Un viatge que ens demostra com d'important és saber perdonar i la gran mostra d'empatia que és.
0: Que se hace para amar lo que...
1: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és P.J. Armengou, autor de Rostres de Perdó. P.J. Armengou, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
4: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, teníem molta curiositat per saber què el va portar a fer un llibre sobre el perdó. Què tenia ganes d'explorar?
4: Pues mira, el motor d'aquest llibre és un motor periodístic. Jo sóc periodista, he estat corresponsal a Jerusalem durant 2 anys i mig, coincidint amb la guerra. He treballat en diversos països a l'estranger, també a Catalunya. I sempre que he anat treballant, sobretot en situacions de conflicte, en històries especialment dures, sempre m'ha faltat aquesta llum de trobar un sentit al dolor, trobar un sentit a la violència. Llavors, crec que va ser arrel de la guerra del 7 d'octubre a Israel, però també amb històries que havia anat treballant anteriorment, que se'm plantejava com molt fortament la incògnita de què es pot fer per trencar amb l'espiral de violència, què es pot fer per trencar amb l'espiral del rancor, i una vegada i altra trobava el perdó. Llavors, aquest llibre en realitat parteix de la pregunta: és possible perdonar? És possible superar l'espiral de violència, de superar el dolor de perdre un ésser estimat? I la resposta és que sí, perquè he trobat diverses històries al voltant del món que demostren que és possible perdonar i és possible demanar perdó.
1: És una gran pregunta. Imagino que el procés ha estat apassionant en tots els sentits, perquè, com bé deia, recull 6 històries d'arreu del món relacionades amb el perdó. Com arriba a aquestes històries i què el porta a escollir-les? No sé si durant el procés alguna l'ha hagut de descartar, per exemple.
4: Crec que les històries que surten al llibre són les que han de sortir. Si no en surten més és perquè l'editorial Albada va tenir la saviesa de no fer un llibre gaire llarg, de fer un llibre que fos assimilable, perquè al final les històries que explico són històries dures, són històries amb molta violència, amb molta tristor, però també amb moltíssima llum, però que és fàcil pues, esgotar, no?, el lector amb històries tan dures. Aquestes 5 històries pues, han anat apareixent en la meva carrera com a periodista, de vegades de manera una mica misteriosa, pues, a través d'una conversa amb algú al qui li explico que estic treballant en aquest llibre i de sobte em diu, pues, tinc una persona que ha viscut un procés de perdó potent, i d'altres en l'exercici periodístic, pues, per exemple, de cobrir la guerra al Pròxim Orient, entre Israel i Palestina, entre Hamas i el govern israelià, i necessitar trobar històries de perdó que vagin a contracorrent d'aquests dos... aquestes dues forces polítiques, no? I d'aquest conflicte. I doncs, aquí, per exemple, surt el Suli, que és un excombatent palestí, a qui vaig anar a veure mentre les bombes encara queien a Gaza, i el vaig anar a veure a Cisjordània, i amb qui vaig tenir una conversa sobre com ell era capaç doncs, de superar el dolor, de superar fins i tot el que estava veient per televisió del que estava passant a Gaza, empatitzar amb el seu enemic i abraçar profundament la no violència i el pacifisme. Llavors, doncs, d'una manera o altra, ja sigui doncs, buscant-les en concret per aquest llibre o trobant-me-les en l'exercici periodístic del dia a dia, aquestes històries doncs, m'han anat trobant, diguem-ne.
1: Mm-hmm. Crec que ha dit ara una de les paraules clau d'aquestes històries, que és l'empatia. L'empatia sí. Juga un paper essencial en el perdó?
4: Jo crec que sí. És molt difícil perdonar algú si no s'entén que és una persona limitada, que és una persona que és filla del seu moment històric, que és filla d'uns pares concrets, d'uns avis concrets, d'un passat concret, que és filla també de les experiències de dolor i d'odi i de rancúnia que hagi pogut experimentar. I també és molt difícil demanar perdó si no, un no és capaç de sentir pena pel dolor causat, si no és capaç de sentir remordiment per allò que ha fet. Crec que l'empatia és allò que ens permet veure l'altre com un igual, d'emmirallar-nos-hi, de veure, de patir amb l'altre i de veure, per tant, el patiment que hem pogut causar. Crec que, a més, en el cas d'Israel i Palestina, és un sentiment o una emoció o una decisió, a vegades, poc presa, que crec que enquista encara més el conflicte. No ser capaç de veure l'altre com un ésser humà.
1: Ara parlava d'un conflicte que ens és molt proper, no? que està molt a l'ordre del dia, especialment en aquests últims 2 anys i mig, però també hi ha una història, per exemple, relacionada amb el genocidi de Ruanda. I en el llibre vostè diu el que és dolorós és viure amb els que ho neguen. Es pot perdonar aquell que no vol ser perdonat?
4: Crec que és molt difícil. És molt difícil. O sigui, en tots els processos de reconciliació, tots els processos de perdó, hi ha un element clau que és el remordiment, que és el desig de reparar el mal causat, que és la necessitat que tenen les víctimes de sentir per part del seu butxí que demanen perdó i volen esmenar el mal que han fet i es penedeixen, no, del que han fet. Però, tot i així, jo m'he trobat pel camí casos on hi ha hagut gent que és capaç de superar això i és capaç de perdonar fins i tot aquell que no li demana perdó. Crec que qualsevol procés de perdó és millor i és més fàcil si pel mig hi ha penediment per part del butxí, de l'agressor, però quan aquest no hi ha, és veritat que existeixen i és bo que ens hi fixem ànimes magnànimes, ànimes grans, capaces de perdonar fins i tot quan l'altre diguem-ne, no baixa del burro i és incapaç de demanar perdó.
1: Clar, de fet, el llibre fa un exercici molt important per entendre, no?, tot el que hi ha al voltant del mal, d'alguna manera, perquè molts dels butxins es mostren com, per dir-ho d'alguna forma, com uns desgraciats poc culpables, i això és un discurs que potser construeixen per protegir-se, o és realment així?
4: Hi ha de tot. Vull dir, el cor de cadascú sap per què s'amaga amb aquestes, aquests subterfugis i aquestes excuses. Entenc, o sigui, crec que també aquest llibre convida a posar-se molt en la pell del butxí, en la pell de l'agressor, perquè tots tenim un petit assassí, un petit lladre, un petit infidel al nostre cor, tots som capaços de fer un mal. I ens convida també a dir-nos, seria jo capaç de demanar perdó? Perquè requereix un procés d'autoconeixement, un procés d'assimilar el que un ha fet, de sentir-se culpable pel que un ha fet, de voler esmenar això, potser de vegades de veure que esmenar-ho és molt difícil, si no impossible, perquè, per exemple, has pogut llevar la vida a algú. Llavors, no és un procés fàcil. A mi m'interessa molt aquells botxins que són capaços de fer tot aquest procés, de reconèixer el mal causat i de demanar perdó. Però també em sembla molt interessant aquells que no en són capaços i que busquen excuses, que busquen complir ordres, que busquen un... doncs era les meves circumstàncies. Crec que és menys, menys valent i menys positiu, evidentment.
1: Mm-hmm. Clar, el seu llibre dona peu a moltíssimes reflexions que potser en el dia a dia... afortunadament no ens hem fet perquè no ens hem trobat en una situació radical, no?, com les que vostè recull, però, per exemple, ens fa plantejar si el perdó és el mateix que l'oblit. Penso en aquella mare d'un noi assassinat als Estats Units, no?, que li diu a l'assassí del seu fill: et perdono, però no oblido.
4: Crec que el perdó no entra en contradicció en cap cas amb recordar els fets petits. És més, crec que el perdó més... potent i més complet és aquell que no oblida el fet petit, sinó que l'abraça, que el transforma, que és capaç de convertir aquell dolor, aquella violència, en quelcom de positiu. Fins i tot si l'agressor no t'ha demanat perdó. Fins i tot si aquella ferida en el teu cor encara sagna. Si trobes encara a faltar, que ho trobaràs probablement tota la vida, aquell fill que has perdut. Crec que el perdó no implica oblidar, al contrari, crec que el perdó implica el perdó potent, de veritat, més profund, menys tàctic, implica abraçar tota aquella realitat i, tot i així, dir: jo no oblido, però sóc capaç de, sense oblidar, recordant el meu fill, recordant el que has fet, perdonar-te, idealment perquè t'estimo, però com a mínim perquè crec que és el més positiu per mi, com a víctima, però també per tu, com a botxí.
1: De fet, ara em feia pensar que el llibre diu que creu que li costaria més perdonar un mal infligit a un ésser estimat que no pas a vostè mateix, no?
4: Jo crec que és... jo almenys és de les moltes preguntes que m'he fet al voltant d'aquest llibre i durant l'escriptura d'aquest llibre i durant aquest viatge gairebé físic i espiritual i mental que ha significat anar a conèixer tots aquests testimonis, que és això, pues, realment una vegada es pensa: bueno, jo seria capaç de perdonar fins a cert punt que em facin mal, que m'enganyin, que em piquin, que em robin, però seria capaç de perdonar que li facin mal a una persona a qui jo estimo profundament? Jo, francament, en la meva limitesa, ho diria, en els meus límits, em veig davant del mirall i me n'adono que em costaria molt. Per això em va bé tenir testimonis que em diuen que és possible. Tenir testimonis com la de Jan Foley, que és la mare del James Foley, el primer periodista nord-americà assassinat per Estat Islàmic, que és capaç de, sense que el botxí del seu fill li demani perdó, ella perdonar-lo, sense oblidar. Però fent un esforç increïblement potent interior per fer-ho. O de la Ramona, que és la mare de l'Anthony Weeks, que és el noi assassinat pel George, que és un dels protagonistes, i que és un noi que amb 17 anys doncs, va matar-ne un altre, no? Mm. I la mare d'aquest noi el perdona dient-li: no oblido, però et perdono. Doncs aquestes persones que no han hagut de perdonar pròpiament una cosa infligida sobre elles mateixes, no són dones mutilades, no són dones violades, no són dones a qui hagin robat, però han matat els seus fills, han estat capaces de superar aquest dolor, que és especialment potent, i abraçar el fet que han patit i abraçar fins i tot a l'assassí dels seus fills.
1: No sé si aquest viatge físic, emocional, espiritual que comentava també l'ha fet reconsiderar algunes coses en relació al perdó, si d'alguna manera ha après a perdonar d'una altra manera, tot fent aquest llibre, o si ha detectat que hi ha alguna recepta per fer-ho.
4: Com a mínim m'ha posat al davant testimonis que em diuen que és possible. Com a mínim m'ha donat històries que porto i portaré tota la vida a la motxilla i que sempre que necessiti raons per perdonar o necessiti eines per perdonar o necessiti saber que és possible, podré agafar aquella motxilla i treure la història del George, del Tabang, de la Jan, de l'Alice i l'Emmanuel, del Suli, totes aquestes persones que m'han demostrat que tant si han fet un gran mal com si han patit un gran mal, hi ha un camí. per perdonar. Crec que també totes aquestes històries m'han anat ensenyant diferents cares d'aquest prisma estrany, misteriós, que és el perdó, i cadascú m'ha ensenyat alguna cosa en especial. M'han ensenyat a viure, a entendre, per exemple, que el perdó és un bé positiu per mi, com a persona que ha de perdonar, per exemple, no? Que fins i tot hi ha un punt egoista en un procés de perdó, de dir, jo necessito perdonar perquè necessito tirar endavant. També m'han ensenyat que jo, en tant que persona limitada, sóc capaç de fer un mal en qualsevol moment, a vegades volent-ho, a vegades no, i que en qualsevol moment puc equivocar-me o fer un mal conscientment i que necessitaré d'aquest perdó d'un altre i que hauré de ser prou humil com per reconèixer la meva debilitat i el meu error i demanar perdó. M'han ensenyat que és possible demanar perdó sense que et demanin perdó. M'han ensenyat que hi ha un camí perfecte i preciós de perdonar 70 vegades 7 i que moltes vegades en tot aquest procés no ho podré fer jo sol, sinó que necessitaré transcendència, necessitaré una transcendència divina per aquell qui la tingui i necessitaré una transcendència cap als altres, perquè en la soledat fer tot aquest procés em sembla especialment complicat.
1: Crec que és una bona recepta la que ens deixa amb aquest llibre, Rostres de perdó, editat per Albada, escrit per PJ Armengou, aquest periodista que ha recorregut món no només professionalment, sinó per recollir històries que ara ens apropa i que tenen com a mínim una cosa en comú, que és el perdó. PJ Armengou, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar a conèixer aquest llibre i per escoltar-me.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista a Carles Bancs. Carles, quin és el subratllat?
3: Voldria comentar el que ha dit sobre que tots tenim un petit infidel a dins o un assassí o un lladre i que potser si ens mirem d'aquesta manera no serem capaços tant de jutjar a la resta.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
5: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa, ja ho sabeu, és sortir a caçar tendències. Ho fem sempre des de l'òptica dels valors i qui ens guia en aquesta aventura des de fa molts anys és la periodista Judit Vives, una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, com estàs? Ben tornada.
6: Hola, pues sempre contenta d'estar aquí.
1: Igualment, mira, és recíproc. Escolta, avui parlem una mica d'allò que tot torna, no?, en certa manera.
6: Bueno, això diuen, no?, l'etern retorn i aquestes coses, però això afecta les grans coses de l'univers i també en les coses més mundanes, no?, podríem dir també, que és del que parlarem avui.
1: Exacte. En concret, on posem el focus?
6: Doncs mira, parlarem avui de CDs, DVDs, de música, de cinema i d'una tendència que jo, tampoc és ben bé nova, perquè jo crec que n'hem parlat alguna altra vegada, que és el retorn al format físic dels CDs i dels DVDs, no?, i de veure pel·lícules amb VHS inclús, no?, i de posar discos i tot això, no? Però potser la novetat, podríem dir així una mica entre cometes, és que aquesta tendència que no ha acabat de marxar del tot, ara sembla que revifa a través d'una generació, o sigui, a través dels més joves, no?, de generacions més joves, i en concret d'aquesta generació Z, no?, que s'ha batejat, que seria la de la gent que té entre uns 14, 15 anys i uns 29, 30, més o menys, serien els que estan en això, no?, entre els 15 i els 30 anys.
1: Que és llavors, una generació, bueno, pues... Judit, que segurament era molt petita quan encara hi havia vinils, CDs, inclús DVDs, no?, que sembla una cosa més recent, però en realitat ja fa temps que ho vam deixar enrere.
6: Sí, en realitat és la generació primera, diria, si no m'equivoco, no em voldria equivocar, però la primera que ha viscut ja 100% digital, perquè els que som ja més grans hem viscut allò en el Pleistocè, no?, i hem viscut l'època en què no existia internet i s'havia fet tot a mà i això, val? I tenim com aquesta cosa més híbrida, no? Però hi ha tota una generació que ja ha viscut amb l'entorn digital, no? Llavors jo diria, si no em vull equivocar, però que la generació Z és la primera que és 100% digital, no? Llavors potser té més gràcia el fet aquest, no?, de que una generació que ha nascut ja envoltada d'aquestes coses que això, no? Els que venim del món analògic, de sobte tenir les coses digitals ens va semblar que era algo meravellós, no? I ens solucionava moltes, moltes coses. I aquests que ja ho han viscut com part del seu món, es troben, no?, que necessiten com reconnectar amb un aspecte físic, no?, de les coses. Llavors, bueno, no deixa de ser un fenomen curiós que jo penso que és interessant d'analitzar, no? I en concret, pues, està passant amb això, està passant amb altres coses, però està passant també, pues, això, amb aquests formats físics, no? De lo dels formats físics, jo crec que ja n'hem parlat, perquè ja fa temps que es parla de que semblava que els discos i els DVDs i tot això s'havia perdut, però en realitat s'ha mantingut i ha anat creixent, i de repent les discogràfiques han tornat a reeditar discos i les i els CDs, no? I els CDs també es continuen venent i tot això, però aquesta generació es troba amb que com que això, el fet d'estar tan exposats en aquest món digital, tan immersos en les xarxes socials, i les xarxes socials s'han convertit en aquest espai que ja no és tan enriquidor com havia pogut ser, no? I està tan ple de fake news i d'això que li diuen el brain rot, no? Aquesta brossa digital, aquests continguts que no aporten res, no? Aquesta generació té una mica aquesta necessitat de sortir de tot això i tornar al món analògic, no? I, pues això, entre d'altres coses, el fet d'haver de dependre d'algoritmes també, no? El fet de que tu vulguis veure una pel·li i depenguis de l'algoritme o del que et recomanen o no sé què, no? Volen com sortir de tot això, no? Llavors s'està produint aquest fenomen d'anar altra vegada cap als formats físics, val? Llavors pues, té aquests valors que estan associats a això, que tenen a veure pues, justament amb la manera en què tu vius l'experiència, no? De triar la pel·lícula que tu vols veure i no dependre del que et surt suggerit o passar-te hora, no? A tots ens ha passat que ens posem en una plataforma i ens passem una hora i mitja triant, mirant a veure què miro i al final no mirem res perquè hem estat mirant què podíem veure, no? Doncs el fet de passar al format físic pues, fa que el procés tingui una altra dimensió, no? I llavors pues, la cerca del que vols veure no està tan influenciada per les xarxes ni per les algoritmes, no? Tu ets com més lliure i després hi ha també tota aquesta part física de tocar l'objecte, no? De agafar la caixa del DVD o agafar el CD i mirar els llibrets aquests, no? Mirar el contingut que pot haver-hi, no? Els dissenys de portades. O sigui, hi ha tota una part també, diguéssim, sensorial afegida en tota aquesta tendència, no? Però sí que és un fenomen curiós i això ho vam estar parlant amb gent que té botigues, en concret en Jordi Castellà, que té una botiga de pel·lícules, de DVDs a Barcelona, en el carrer Tallers, que és molt coneguda, tots els cinèfils segurament saben quina botiga és perquè tots hi hem passat alguna vegada per allà i és una botiga, a més, que fa bastants anys que hi és, no? I ell mateix ens confirmava això, que de repent ells no han tancat mai perquè sempre hi ha hagut un públic nínxol de col·leccionista, no? O d'aficionat que continuava tenint el DVD a casa i el VHS a casa i continuava anant-hi, no? Però ells sí que confirmen que de repent ha hagut un ressorgiment de públic rejuvenit, no? Un rejuveniment del públic, no? I s'han trobat que de repent pues, joves estudiants a la universitat, sobretot que estudiants de periodisme, audiovisuals, no? De disseny, d'aquests àmbits més potser creatius, però gent que de repent s'han interessat per anar a veure això, no? Aquestes pel·lícules o buscar aquestes pel·lícules amb aquests formats físics, no? I ell mateix em posava com a anècdota el fet que ells tenien un client que era un noi de 15 o 16 anys que hi anava bastant sovint i que ha acabat sent dependent de la botiga, no? Que ha acabat entrant a treballar amb ells, no? I m'ho deia, veus, fixa't com s'està rejuvenint tot aquest món, no? Això és potser més anecdòtic, però en tot cas sí que té gràcia que s'estigui produint una mica aquest fenomen, no?
1: I tant. Creus, Judit, que serà una moda passatgera o que realment hi ha aquests valors al darrere i que es convertirà o s'està convertint més aviat en un model de consum, podríem dir?
6: Jo, la veritat és que sempre he pensat que les coses acaben convisquent, no? Vull dir, acaben trobant el seu públic i potser ara hi ha un repunt més alt perquè la gent potser també hi ha una part de moda, de que si els meus col·legues ho fan, jo també ho faig i tot, però jo penso que després s'acabarà com estabilitzant i es anirà mantenint, no? Potser, doncs això, no? Potser ara hi ha un boom de molta gent tornant-se a interessar pels DVDs, això potser es calmarà, però no desapareixerà, que aquesta és la idea. I és la idea que comparteixen també, doncs, els professionals, que et diuen, bueno, això es va estabilitzant, no? I llavors el secret d'aquí serà que les botigues, doncs, puguin oferir un producte. Vull dir que no n'hi haurà 50 botigues de DVDs o de CDs, no? Segurament. N'hi haurà una o dues molt especialitzades on tu podràs anar allà i el senyor que despatxi, doncs, tindrà uns criteris que et podrà assessorar i tindràs una personalització que justament el valor que et poden oferir, no? Perquè si no ja tens l'algoritme que et recomana coses, no? Llavors jo penso que seran, doncs, tendències que s'acabaran reduint, trobant el seu públic, però que aniran convivint, no? I jo crec que tots, i això penso que tant els millennials com la generació Z com els boomers, jo crec que amb això tots som iguals, les coses conviuran i un dia posaràs un CD a casa i un altre dia, doncs, posaràs l'Spotify en el mòbil, no? I les coses com que aniran convivint.
1: Tant de bo sigui així. Judit Vives, moltíssimes gràcies. Ens retrobem ben aviat.
6: Gràcies a vosaltres.

0: trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audier, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes, Montserrat Fenosa explica que el 26 de juny es commemora arreu del món el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura. És una jornada que l'ONU va instituir el 1997 per erradicar aquesta pràctica inhumana i que des de l'associació ACAT, Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, es commemora cada any a casa nostra. Nosaltres en parlem amb Emili Xaló, que és membre d'aquesta entitat, perquè ens expliqui com ho faran enguany. Emili Xaló, benvingut, com està?
1: Molt bé, molt bé. Endavant.
0: De quina manera commemoraran aquest any aquest Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura des de l'ACAT?
1: Bé, nosaltres ho commemorem pregant, fent pregàries, però precisament a l'ACAT França doncs, van instituir una cosa molt brillant, que era la nit de vella. Durant una nit es reunien tots els membres de l'ACAT França, que entre allà, entre membres i donants són 25.000, doncs es reunien molts milers de membres de ACAT França a diferents parròquies, perquè allà això s'organitza per parròquies, doncs parlant de torturats, signant crides per enviar als presidents de la República o als presidents del país que, on hi ha torturats, i es feia aquest treball d'enviament de cartes i també de pregària, no? O sigui, això durava diverses hores a la nit, generalment el dia 26 de juny. Nosaltres això no hi participem, però fem una pregària. Cada dos mesos fem pregàries que pels torturats i pels torturadors, no? Que ve a ser el mateix, eh?
0: Mm-hmm. Expliqui'ns això una mica. Digui.
1: No, ja pots dir.
0: No, li anava a preguntar precisament això que comentava ara. Si ens podia explicar per què aquesta pregària també és pels torturats, però també pels torturadors, que és una cosa que potser sorprèn.
1: Sí, també preguem pels torturadors, perquè realment si deixessin de torturar seria molt perfecte, no? Els torturadors són persones que segurament en l'àmbit familiar són bellíssimes persones, bellíssimes entre cometes, considerades per la família, doncs gent, pares i esposos edificants, i que té una doble vida, aquest senyor té una doble vida i es dedica a torturar a les hores de treball, no? Aquest és el prec pels torturats. Pels torturadors és que deixin, que comprenguin que torturar està molt mal fet i que és pràcticament un crim, no?
0: Si ens fixem en les tortures, com podríem definir la situació actual a escala mundial d'una banda i també estatal de l'altra?
1: Bé, actualment, a part de la pena de mort, que si vol després en parlarem, que nosaltres també som molt contraris, en quant a la tortura, precisament ara vinc d'un congrés que hem tingut a Abidjan, la capital econòmica de la Côte d'Ivoire, i es va dir clarament que actualment el 80% d'actes delictius són actes cruels, tractaments cruels, inhumans i degradants, i que els casos de tortura només ocupa un 20%. Amb això hem guanyat alguna cosa. Per tant, els tractes cruels, inhumans i degradants, nosaltres també hi estem en contra, perquè són això, cruels, inhumans i degradants, i últimament hem pogut treballar contra un d'aquests tractes inhumans i degradants.
0: Ara ens comentava que també lluiten contra la pena de mort. De fet, el 2025, corregeix-me si m'equivoco, va ser l'any amb més execucions a nivell mundial des de 1981.
1: Sí. La pena de mort està en alguns països va bé perquè s'ha eliminat, i en altres països no s'elimina mai, com els casos que no hi ha estadístiques, per exemple, Xina i altres països, Iran també, doncs hi ha una falta de transparència total, ningú sap el que passa a Xina i passen coses molt greus. I en canvi també hi ha una altra cosa greu, que és que a la República Democràtica del Congo ja hi havia pràcticament la moratòria, és a dir, que no executaven penes de mort, i últimament es va provar, doncs, executar-les. a començar a executar-les. O sigui, hi va haver un pas enrere en aquest sentit. O sigui, hi ha de tot, no? I en canvi, hi ha altres països de l'Àfrica que han abolit la pena de mort, com el Txad, etcètera, etcètera. Hi ha, o sigui, hi ha coses que van bé i altres coses que, en les quals retrocedim.
0: Per què consideren que aquesta condemna, que la pena de mort, no és una opció que s'hauria d'abolir?
1: Bueno, nosaltres considerem que la pena de mort s'hauria d'abolir a tot arreu. S'hauria d'abolir a tot arreu. I bé, als Estats Units la cosa també va positiva en el sentit de que en els últims 20 anys hi ha hagut molts estats que alguns estats que l'han abolit, no? La pena de mort no serveix per res. O sigui, es demostra, per exemple, al Canadà, que es va abolir la pena de mort fa molts anys, que en el moment que es va abolir fins ara, les execucions, o sigui, els assassinats, han baixat d'un 40% en 15 o 20 anys. Això passa sovint. L'efecte és el contrari del que la gent de pensament molt dretà es pensa.
0: Si algun oient que ens està escoltant vol col·laborar amb vostès, com ho pot fer o com pot seguir l'activitat que fan des de l'ACAT durant tot l'any? Perquè ja ens estem centrant, o ens hem començat a centrar en el 26 de juny, no?, i els seus entorns, però durant l'any vostès, com ens explicava, també lluiten contra, per exemple, la pena de mort.
1: Sí, nosaltres tenim una web, que ara la diré lentament perquè la gent no pugui captar, és acat.pangea.org. Amb aquesta web expliquem tot el que fem i després tenim també uns butlletins trimestrals que ara estem en el número, ara no recordo, però s'edita cada trimestre i s'edita cada trimestre des de la nostra fundació. Cada 3 mesos, sí, estem en el butlletí número 156. Per tant, fa 156 trimestres que existim perquè mai s'ha deixat de publicar des del nostre inici, des de la nostra fundació, el 1987. I en aquest butlletí trimestral, doncs, expliquem una sèrie de coses de drets humans, els actes de tractaments inhumans, cruels i degradants i tortures per les quals nosaltres hem actuat aquell trimestre, etc, etc. És un butlletí de drets humans, eh? Uh-huh. Que això també, aquests butlletins estan publicats a la nostra web, del qual us he donat la referència fa un moment.
0: Exacte, recordem, acat.pangea.org, allà hi trobareu tota la informació sobre l'entitat i també aquests butlletins trimestrals de drets humans on es repassen les diverses tortures i actes inhumans degradants que actualment es continuen executant arreu del món. Emili, abans d'acomiadar-lo, hi ha hagut un moment de conversa que parlava d'aquestes crides urgents, aquestes cartes que les acompanyen. Expliqui'ns en què consisteixen, com funciona.
1: Bé, aquestes crides urgents és una de les activitats que fem. Cada soci en fa una, dos o tres segons el que desitgi i són crides quan hi ha actes de tortura o tractaments inhumans a diferents parts del món. Doncs redactem la crida des de l'ACAT, des de la Junta de l'ACAT, i l'enviem als nostres socis perquè ells puguin actuar i escriure, doncs, al president del país o al ministre de l'Interior, segons el cas, i generalment també a l'ambaixador a Madrid d'aquest país. I li comuniquem, doncs, que hi ha un senyor que està a la presó des de fa molts mesos sense judici, que això seria un tracte cruel, inhumà i degradant tenir una persona, doncs, 2 o 3 anys a la presó sense judici, etc. No? El nom està en negreta i aquestes cartes les enviem a l'ambaixada i al país corresponent. Això ho fem 1, 2 o 3 vegades, cada soci ho fa d'1 a 3 vegades al mes. Perdó.
0: Això és només una petita part de tot el que fa l'associació Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura. Anem parlant amb un dels seus membres, que és Emili Xaló. Moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres.
1: Moltes, moltes gràcies a tu.
0: El like de aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. Els ideals de bellesa humana han existit sempre, en totes les èpoques i cultures, i és per això que aquesta mostra el que fa és recórrer com han evolucionat al llarg de la història, però també analitza com s'han construït els cànons estètics alhora que reivindica els cossos i les belleses que queden fora de la norma. A tot plegat, en podem parlar amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i, a més, ha estat l'encarregada d'adaptar aquest projecte, aquesta exposició, aquí a casa nostra. Júlia Lull, benvinguda a Valors de l'Alça. Com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, Laura.
0: A tu. Imagino que ha estat tota una aventura, no?, haver de fer aquesta adaptació.
2: Bé, sí, sí que ho ha sigut. A més, també haig de dir que no l'he comissariat sola, sinó que aquesta exposició ve d'una proposta que va fer la Welcome Gallery de Londres, on la comissària Janice Lee ja va fer una primera proposta, i jo i la Blanca Arias hem sigut les comissàries encarregades de fer una variació i una adaptació a Barcelona i al CCCB, que ha pogut duplicar el volum de l'exposició inicial.
0: Uau, déu-n'hi-do, eh? De fet, és tot un luxe que podem tenir això aquí a tocar de casa, i suposo que també us ha permès, com a comissàries, reflexionar moltíssim sobre conceptes amb els que convivim, no?, sobre idees i ideals, però que a vegades potser ens passen per alt. No sé si heu pogut descobrir per què sempre hem tingut aquesta obsessió per perseguir la bellesa.
2: Bé, fixa't que això ha sigut una de les preguntes més recurrents que ens han fet i que encara ens fem, però en realitat l'exposició d'alguna manera partia d'un punt una miqueta diferent. I és la idea de que la bellesa no és una essència ni és un concepte, diguéssim, únic, sinó que la relació de l'ésser humà amb la creació de formes, amb l'exploració de textures, de materials, sí que ha sigut part de la nostra relació amb el món. I en aquests processos, a vegades, s'han gestat sistemes que han anat cada vegada més normativitzant, controlant quines formes, quines textures, quins materials havien de ser considerats més desitjables, més bons, més bells, no? Llavors, l'exposició d'alguna manera explora una mica com en quins moments de la història i sota quines premisses s'han produït aquests moments de fixació, no?, d'un cànon. Així mateix també reconeix que el cànon sempre ha vingut després, no?, d'unes realitats que han sigut molt més diverses, molt més creatives, molt més riques, i llavors també volem fer justícia i donar compte, no?, d'aquestes altres formes, altres maneres d'existir, que constantment han estat fora del cànon i el segueixen desmordant, no?, i assenyalant una mica aquesta condició construïda o artificial del mateix.
0: Tot això, Júlia, ho feu posant en diàleg diverses obres, no? Podríem dir obres, també documents, objectes, que el que fan és convidar-nos a abordar temes que a vegades costa d'entrar-hi si no ens donen una mica la mà.
2: Sí, de fet, el que és interessant de l'exposició dels CCCBs, que és una exposició amb material molt divers, com deies tu molt bé, hi ha objectes artístics tant contemporanis com antics, però també hi ha objectes de la indústria, de la medicina, hi ha també dissenys de vestuari, cinema, jocs, no? Explorem des d'una vessant, si voleu, de la cultura visual, però també sociològica i antropològica, de quantes maneres s'han abordat en diferents territoris la qüestió de la bellesa, no?, del seu cànon, però també la seva subversió.
0: Que, de fet, partint d'aquesta tesi que tu ens explicaves, no?, que és una mica l'arrel de l'exposició, aquesta bellesa, aquests cànons com a construcció social, com heu vist que hem anat construint aquests cànons de bellesa al llarg de la història? I no sé si han anat canviant molt en funció del moment o del lloc.
2: Bé, en aquest sentit, la resposta és encara molt, molt rotunda i contundent, no? El que veiem és que pràcticament des de l'època clàssica s'ha anat imposant un cànon patriarcal, eminentment, però també de classe i de raça, que ha anat imposant unes preferències, unes formes, unes tendències que d'alguna manera privilegiaven uns cossos i unes composicions, mentre que eliminaven o relegaven a l'oblit d'altres. Encara que sembli que les tecnologies han variat molt, que els dispositius, no?, a través dels quals ens arriben, no?, aquests cànons i aquests ideals són cada vegada més diversos o més elaborats, en realitat el cànon o l'ideal fa molta estona que ve sent el mateix, no? I és aquest sobretot un cànon que ve d'Europa, que pertany, no?, a aquesta mirada del nord global i sobretot amb aquest biaix burgès blanc i masculí, no? Que això és una de les línies que també explora molt críticament l'exposició.
0: Clar, tot això, arribem a l'actualitat, ens trobem que hi ha més de la meitat de la ciutadania espanyola que diu que no s'ha satisfet amb el seu cos. Això vol dir que aquests cànons estan massa, massa consolidats en les nostres ments, que tenim uns estàndards massa elevats o que són fins i tot irreals, potser?
2: Sí, de fet, això bàsicament el que ens diu és que els sistemes hegemònics de poder i els sistemes de comunicació encara responen i obeeixen als mateixos interessos que promovien el cànon anterior, no? Vull dir, nosaltres ara aquesta idea d'unes belleses molt uniformes, uns ideals massa fixos i inclús inaccessibles si no tens unes específiques condicions materials, el que ens demostra és que qui té el poder el segueix tenint i que encara es fa servir de les noves tecnologies per difondre, no?, aquest ideal, que el que fa és fer-nos sentir malament amb la diversitat i anul·lar la nostra capacitat també d'explorar uns contorns propis, no?, i unes formes que trenquin o que desajustin aquest cànon on realment no hi cap ningú, no?
0: De fet, tu ho has anat dient en diverses ocasions des que estem parlant, que les normes estètiques o aquests cànons marginen molts cossos. És una lògica, no sé si sou optimistes i creieu que es pot estar capgirant o al contrari, estem massa enrocades aquí i no mirem prou encara la diversitat o no la valorem prou.
2: Bé, de fet, l'exposició, mira, jo sí que et diria que és molt optimista perquè realment per nosaltres, per les comissàries, ha sigut fonamental el recurs a la pràctica artística, però també a la lluita política de les dissidències com un espai de resistència organitzada, però també com un espai d'imaginació i de creativitat subversiva, no? Per nosaltres l'exposició té un clar to optimista de no caure en lectures apocalíptiques, no?, o nihilistes, sinó de recuperar sobretot la creativitat i la pràctica artística més enllà de les artistes, sinó com una pràctica que podem exercir totes per desbordar, no?, aquestes formes hegemòniques i començar a dissenyar, com dic, creativa i especulativament, uns contorns que ens resultin més amables, no? L'exposició en aquest sentit té un clar posicionament polític al respecte, no? Han estat a les lluites feministes, transfeministes i dissidents les que ens han ensenyat, així com també les lluites de colonials, que hi ha passats, hi ha formes, hi ha cultures, hi ha territoris, hi ha cossos que sempre han estat movent-se i vibrant amb unes belleses diferents, no? I és aquí on hem de retornar, on ens hem d'inspirar i d'alguna manera des d'on hem de partir per seguir desarticulant aquesta norma que ens té una mica fotudes a totes, diríem, no?
0: I tant, tant de bo ho aconseguim. Això és només un tastet del que trobareu fins al 8 de novembre, teniu temps, però no trigueu a anar-hi. A l'exposició El culte a la bellesa, la trobareu al CCCB, a Barcelona. Nosaltres avui n'hem pogut parlar amb una de les seves comissàries, la Júlia Lull, que l'ha adaptat al costat de la Blanca Àries. És un projecte que venia de Londres, de la Janice Lee, i que han adaptat aquí a casa nostra. No us la perdeu. Júlia, moltíssimes gràcies i a seguir gaudint d'aquest viatge que, pel que ens expliques, deu estar sent apassionant.
2: Sí, moltíssimes gràcies per l'espai i ja em diràs dient a veure com veiem l'exposició.
0: I tant, tant de bo els oients s'animin a venir a visitar-la. Una abraçada, Júlia, fins aviat.
2: Vinga, moltes gràcies.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
3: Només he conegut un traïdor consumat i autèntic. Així definia Napoleó a Josep Fuixé, el protagonista d'una de les biografies més brillants que va escriure Stefan Zweig, Fuixé, retrat d'un home polític. Nascut el 1759, Fuixé va començar la seva trajectòria al seminari, però aviat es va deixar endur per l'entusiasme revolucionari de 1789. Al llarg de 15 anys va ocupar càrrecs de responsabilitat en totes les etapes d'aquest període convuls: el directori, el consolat, l'imperi napoleònic i la restauració monàrquica de Lluís XVIII. Amb un estil viu i captivador, Suait ofereix un retrat psicològic meticulós i al mateix temps un reportatge apassionat de les sacsejades polítiques i socials de la Revolució Francesa. L'autor defuig l'èpica i mostra, en canvi, el vessant més sagnant i menys heroic dels fets. El Fuixer que descriu Suait és un home fred i calculador, un intrigant nat, traïdor per instint i absolutament amoral. Un ésser avesat a moure tots els fils des de l'ombra, sense assumir mai responsabilitats directes, però exercint sempre una influència decisiva. Va ser clau en l'ascens de Napoleó. L'ajudà el 18 de Brumari i fou recompensat amb el Ministeri de Policia, un càrrec que exercí amb una eficàcia implacable, i instaurà un sistema de vigilància que esdevindria model de molts règims posteriors, basat en prefectures, comissaries i una extensa xarxa.
4: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
5: Salutacions. Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones que no es coneixen entre elles comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria del 2025 de l'entitat, que també revela que els relloguers han passat del 32% al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen el sindicat CGT, la intersindical i Abacos i el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles Bressol públiques, de gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. La iniciativa Tasta Mandó torna aquest estiu amb una programació que combina tastos, demostracions gastronòmiques, activitats familiars i la participació d'una vintena de restaurants de la ciutat. Impulsat per De Collserola i l'Ajuntament, el projecte arriba a la seva cinquena edició amb l'objectiu de consolidar el tomàquet mandó com un producte de proximitat present a les taules de Sant Cugat durant tota la temporada. La Universitat Internacional de la Pau celebrarà del 2 al 8 de juliol a la Unió Centre Cultural la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reunirà especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global, marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. Segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre i des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a dansar, la proposta de nova creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major de Sant Cugat. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

popular com a escola de vida amb Helena Minuesa. Hi afegirem una dosi de tertúlia política amb la participació dels partits amb representació al ple de la mà de la Cart d'Informatius d'aquesta casa, Mireia Puente. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim d'economia. Preguntarem a la SACOT si és viable utilitzar la intel·ligència artificial en les finances d'una petita empresa. Hi afegirem una mica de gastronomia per conèixer La Felicità, una nova gelateria que ha aixecat la persiana al carrer Valldoreix. I ens acomiadarem amb un capítol del Guaita que tenim, on el biòleg Sergi Corral ens parlarà de la relació que tenia l'arquitecte Antoni Gaudí amb la natura, la seva principal font d'inspiració. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: Faves comprades, el xup-xup de Sant Cugat.
1: Salutacions, som aquí una altra vegada amb Helena Minuesa. Durant totes aquestes setmanes hem estat parlant de diversos espais on la cultura i l'educació treballen de la mà. La literatura, el teatre, el patrimoni, però també l'esplai i el cau. Així hem vist que tots aquests espais ofereixen oportunitats que sovint depassen els murs de l'escola o de l'educació formal. Avui, que és l'últim programa d'aquest curs, l'Helena no sé de què ens ve a parlar. Hola, Helena.
2: Bon dia, Sara. Doncs mira, avui porto, i aprofitant la vinentesa que ja s'olora a festa major pels carrers de Sant Cugat, m'agradaria posar el focus en la cultura popular com a escola de vida. És a dir, tot allò que aprenem, els valors que ens eduquen a través del que es considera cultura popular i tradicional.
1: Vols dir que a la festa major també podem aprendre?
2: I tant que s'aprèn, Sara. Sobretot s'aprèn d'educació en ciutadania. Tots els valors que tenen a veure amb com ens comportem els uns amb els altres, les unes amb les altres. I també, sobretot, a la festa major hi ha quelcom més profund, que és el sentiment de pertinença, formar part d'una comunitat. Llavors, comencem així repassant, no? Què aprenem o què s'hi aprèn amb la cultura popular? Doncs fixa't, Sara, una cosa tan important com el treball en equip. Has format part alguna vegada d'alguna entitat de cultura popular o coneixes algú que hi hagi format part?
1: Conec gent, evidentment, però la veritat és que no n'he format part. Jo sento treball en equip i penso automàticament en els castellers, no?
2: Correcte.
1: Són com els més...
2: Així és el símbol perfecte per una metàfora que ens parli de la cultura popular com a eina de fer quelcom juntes, no? Un teixit, una torre que creix amb el treball en equip, la responsabilitat i el compromís, perquè al final totes hem de formar-hi part, totes hem de participar, totes anem a la una, l'organització i la participació democràtica. Tothom qui vulgui, en principi, hauria de poder formar part d'aquesta entitat o d'aquest teixit associatiu. Hi ha una part molt important que hem estat treballant també aquestes últimes setmanes, les competències socials, el saber desenvolupar-te en societat i també aquest punt d'expressió artística i de creativitat. Si ens imaginem doncs, l'esbart mediterrània o l'esbart de Sant Cugat, per exemple, no? Que vinculen més amb l'àmbit de la dansa, evidentment aquí hi ha un fort component artístic de moviment i de cos. Has parlat tu de la colla castellera, no? dels castells, i això ens va bé per treballar tots aquests valors que acabo de dir, perquè al final ens convida a confiar els uns amb els altres. Quan alguna persona forma part d'una entitat de cultura popular, se sent partícip d'alguna cosa. Els bastoners s'han de coordinar en una, no, en una sinfonia, en una melodia, han d'anar tots a la una, han de confiar uns amb els altres, perquè si no estarien patint perquè un, que pot passar, evidentment, que un li doni un cop de bastó a l'altre. Però hi ha aquest sentiment també de confiança, no? De tots anem a la una i aconseguirem fer quelcom plegats. I això és purament educatiu, Sara.
1: Molt maco. Què més ens pots explicar? D'on ve tot això?
2: Doncs, clar, si ens rematem al que és estrictament la cultura popular i tradicional, hi ha un fort component també de memòria col·lectiva, no? Tot això ve d'algun lloc, no ens ho hem inventat ara.

0: al 2026, sinó que ens remeten a unes festes que expliquen la història del nostre poble, no? Fixa't, els geganters, doncs, representen una simbologia, tot el que seria la iconografia d'un poble que ens identifica. Les danses, les cançons, les tradicions transmeten memòria col·lectiva. Però no m'agradaria quedar-me només amb això, sinó que al final la memòria no té sentit, Sara, si no l'aterrem a dia d'avui. La memòria no té sentit si no la projectem més enllà de nosaltres, perquè seria simplement folklore, no? Doncs, ai, mira, que macos aquests gegants que venen del passat. Mm-hmm. No, la memòria col·lectiva per mi té sentit si a dia d'avui Sant Cugat, a la seva festa major, llueix els gegants en un Pagal i Joan com a símbol també de respecte, de companyonisme, de solidaritat. El que vinc a dir és que no es tracta de repetir de forma crítica la tradició, sinó que precisament, i hem estat parlant també del pensament crític aquestes setmanes, m'agrada pensar la tradició també com una manera de fer-nos millors. Mm-hmm. Què és allò que podem recuperar del nostre passat per fer-nos millors? Llavors, per exemple, val tot a la tradició, val tot a la cultura popular i tradicional?
1: Entenc que no.
0: Des del meu punt de vista, clar, hi ha pràctiques, clar, ens remetríem doncs, als correbous i coses que per sort aquí a Sant Cugat no passen, però que sí que hi ha un cert maltracte d'animals o hi ha, per exemple, tradicions que no permeten incorporar doncs, la dona en la seva pràctica quotidiana. Per mi, des d'un punt de vista ja educatiu, aquesta cultura popular i tradicional, d'acord, t'ho puc comprar que és cultura popular perquè s'ha fet durant molt de temps, però des d'un punt de vista educatiu, per mi no tindria uns valors suficientment sòlids com per incorporar-los en la nostra perspectiva del segle XXI. No sé si estàs d'acord amb mi.
1: Sí, és que més aviat és el contrari, no? Et transmet uns valors que potser són misògins, que potser són masclistes, que potser són antianimalistes...
0: Totalment d'acord, i si t'hi fixes, tots aquests discursos reaccionaris de l'extrema dreta que estan sortint, malauradament, a dia d'avui, amb molta virulència, en què s'emparen moltes vegades, Sara? En la tradició i en la cultura popular. És que els toros s'han fet tota la vida, per exemple, no? Com podem treure els toros de les places si és allò que ens fa ser... No? Ens vincula allò amb la nacionalitat, amb la identitat... Per tant, la cultura popular també pot ser molt perversa. He dit abans totes les coses bones en quant a educació, en quant a que facilita també la relació entre generacions, no? Acull persones nouvingudes, ara, això no ho hem dit abans, però... Hi ha molta gent que aprèn el català apuntant-se, per exemple, a una colla gegantera o a una colla de diables. Doncs és l'excusa perfecta per aprendre una llengua i generar aquest sentiment de comunitat, no? Uh-huh. Però, clar, hi ha moltes coses bones que són les que a mi m'agrada parlar en aquest programa, però a la vegada hi ha aquest perill de convertir la cultura popular en un tòtem que ens digui no, això sempre ha sigut així, i sempre serà així. Per tant, les dones no hi cabran en aquests espais. La festa, hi ha festes molt vinculades amb la tradició catòlica, no? La Setmana Santa, etc., que hi ha algunes cofradies que no deixen entrar dones, ha sortit als mitjans de comunicació. Per tant, aquest búnquer de cultura popular per sempre igual, per mi no em serveix.
1: S'ha de revisar, no?
0: Correcte. El missatge que a mi m'agradaria doncs, una mica transmetre és que si realment volem que la cultura vagi de la mà de l'educació i que sigui realment transformadora pels ciutadans i ciutadanes del futur, que tingui un impacte positiu, que ens serveixi per cohesionar aquesta ciutat tan bonica que tenim, que és Sant Cugat, que ens serveixi perquè els carrers s'omplin de diversitat i de tota la gent que a dia d'avui és santcugatenca, hem de pensar que hem de revisar-nos, sempre hem d'estar revisar-nos per lluitar també per la fragmentació social. És a dir, per acabar, les tradicions no només són una herència del passat, Sara, sinó que són una eina per educar el present i construir un futur millor.
1: Doncs acabem així i bona festa major a tothom, esclar.
0: Moltes gràcies, Sara, igualment.

0: Bé, i què voleu fer aquests dies?
1: Anar a una piscina caribenya.
2: Dormir en un hotel del Far West.
3: Volar a llums d'un drac.
0: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
4: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
7: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
6: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
8: L'enjoc és...
9: futbol.
8: Bàsquet.
9: Hoquei.
8: Handbol.
9: Waterpolo.
8: Tenis taula.
9: Rugbi.
8: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
9: En joc, tot l'esport a la teva ràdio local.
10: Ràdio Sant Cugat.
11: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
12: Bon dia, comença la tertúlia política de Cugat Media. Us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, la Junta Local de Seguretat va aprovar per unanimitat el document que marcarà les polítiques municipals de seguretat entre els anys 2026 i 2030, un pla que el govern municipal defineix com a innovador i que posa l'accent en la prevenció, la proximitat i la incorporació de noves tecnologies per fer front a les noves formes de delinqüència. A banda de poder parlar d'aquest pla, també sabem que les dades de fets delictius continuen baixant. Avui volem posar el focus, doncs, precisament en això, en les dades i en aquest nou pla que tot just s'acaba d'aprovar. Abans, però, saludem els participants de la banda de Junts, Jordi Puigneró, tinent d'alcaldia de Bon Govern, bon dia.
13: Bon dia.
12: El tinent d'alcaldia de Drets per la part d'Esquerra, Barra Picornell, bon dia.
14: Bon dia.
12: Joan Carles de Blas, secretari de Seguretat i Convivència del PSC, bon dia.
15: Bon dia.
12: El portaveu del PP, Álvaro Benejam, bon dia.
16: Bon dia.
12: I Juan Macayuelas, regidor de Sant Cugat en Comú Podem, bon dia.
17: Molt bon dia.
12: Avui hem d'excusar a la CUP, el Marcos Simarro, que no ha pogut venir, ni el Jordi Grado de Vox, per motius personals. Doncs bé, si us sembla, comencem amb el Bernat Picornell, que, com deia, més la seva cartera, que ens expliqui una mica, doncs, aquesta junta local, aquest nou pla, què ens pots explicar?
14: Bé, bon dia. De fet, començaré explicant que aquest pla local de seguretat és una mica anòmal, en el sentit que normalment els plans locals els aprova sempre, doncs, el ple municipal, i en aquest cas no és així, perquè així ho estableix, doncs, el decret que desenvolupa les juntes locals de seguretat, no? I és la junta local de seguretat la que elabora i aprova, perdó, els plans locals de seguretat, no? I per tant, doncs, és un pla, doncs, que ja està aprovat, però estem en fase tot just d'aterrar, i quan dic d'aterrar vull dir d'acabar-ne de parlar amb els grups municipals, explicar, doncs, la profunditat del document, i a partir d'aquí, doncs, òbviament els plans no poden ser rígids, és a dir, es tracta d'anar-los modulant en funció del moment en el que estiguem i de les necessitats, doncs, que tingui la població. Òbviament un pla és un pla, és un document tancat des del punt de vista, doncs, de l'escriptura, diguem, no? Però sí que és veritat que l'hem d'anar modulant en funció del que ens anem trobant, no? Nosaltres el que hem posat per escrit és bàsicament la feina que venia fent la policia des de fa ja bastants anys, que gira entorn a alguns dels conceptes que tu ja has remarcat, no? Però de manera central, jo diria, que per nosaltres el que és més important és passar de l'anàlisi estricta només de les dades a analitzar les percepcions de la seguretat, no? De fet, a la Junta Local de Seguretat tots els cossos doncs, van anar explicant les seves dades. Sabem doncs, que en els darrers 12 mesos, doncs, segons Mossos d'Esquadra, doncs, ha seguit baixant els delictes de Sant Cugat un 3,4%. Algunes coses milloren, altres no. I per tant, doncs, com diem sempre, no podem estar doncs, estrictament 100% satisfets, però en qualsevol cas doncs, sí que seguim doncs, amb una bona tendència, però l'objectiu, com deia, és passar a analitzar com se sent la població, que això és l'important, és a dir, mentre hi hagi un sol delicte, un sol robatori, doncs no li expliquis a aquella persona que les dades van bé, perquè aquella persona doncs, realment doncs, estarà preocupada i per tant doncs, hem d'anar a atacar justament això i per tant millorar les relacions amb la comunitat. No? I per això proposem doncs, aquesta oficina de relacions amb la comunitat 2.0, que en diem, no? El model Orecom 2.0, que el que fa és, bàsicament, dues coses. No? Un, més proximitat. Dos, més transversalitat. I, per tant, que aquí tots els actors de la ciutat hi puguin jugar, dir la seva, que la policia reculli tot el que doncs, passa a la ciutat, que ens ho puguin doncs, explicar i a partir d'aquí actuar. No? I l'objectiu d'actuar no és fer-ho a reacció, sinó fer-ho de forma preventiva. No? I per tant, tota la prevenció que puguem fer abans de la reacció, doncs, evidentment, molt millor. No? Com deia, és un document doncs, que vam tot just aprovar dilluns, que farem una sessió de compte al ple, al ple de juliol, però i, per tant tenim doncs, uns quantes setmanes doncs, per seguir-ne parlant, malgrat que òbviament doncs, amb els grups municipals n'hem parlat, vam recollir doncs, propostes, la gran majoria, jo diria, de propostes estan incorporades, perquè en realitat crec que la gran majoria doncs, de grups municipals doncs, anem més o menys en la mateixa direcció en relació a les qüestions de seguretat i per tant doncs, crec que és un document com que surt de la policia i està, doncs, recull la feina doncs, que ja es venia fent, entenc doncs, que suposa una novetat perquè ho posem damunt de paper, no? Però crec que és una constatació, no?, de la feina ben feta que es fa amb seguretat des de fa anys i que, per tant, aquí i a més aquí, jo crec que és una política que sobrepassa els partits, diguem, no? Tots volem doncs, que les ciutats siguin segures i, per tant, doncs, hem de treballar en aquest sentit.
12: Mm. Jordi.
3: Bé, jo crec que el que toca reivindicar, que sovint ens n'oblidem, és que les polítiques de seguretat són unes polítiques públiques tan importants com poden ser les d'educació o poden ser les de salut. És un dels pilars bàsics d'una societat. Quan no tenim seguretat, tota la resta cau. Per tant, jo reivindico també que sovint, no?, aquesta reivindicació de la seguretat com a política pública, que a vegades, no ho dic ara per la intervenció del Bernat, ho dic en general l'esquerra a vegades posa molt el seu accent, no?, amb el tema de l'educació i la salut, però sempre s'oblida la seguretat i crec que el que hem de fer és posar-la, evidentment, allà on pertoca, que és en el seu mateix nivell. En aquest sentit, crec que aquest mandat doncs, està fent molt bona feina en aquest sentit i per tant la política de seguretat que s'està liderant en aquest cas per part de la tinença d'alcaldia del Bernat Picornell doncs està fent el que toca i fent-ho ben fet. Vull recordar que s'ha augmentat el nombre d'efectius de la plantilla de la policia local per precisament tenir més presencialitat al carrer. Un 25% d'increment de la plantilla doncs, no és una cosa menor i per tant crec que s'ha de posar en valor. A més, això no és només que, en fi, que ho puguem dir des del govern, no?, que les dades més policials o així ho ratifiquin, no?, sinó que en el darrer observatori la percepció sobre la seguretat que té la ciutadania ha augmentat, o diguem-ho diferent, la percepció sobre la inseguretat ha disminuït passant, en fi, a un lloc ja, no diré residual, però no és una preocupació pels santcugatencs, la inseguretat. Per tant, aquí el que estem veient és que tant les dades policials com la sensació de percepció que la ciutadania trasllada a través de l'observatori doncs quadren. I jo crec que estem en una bona notícia. Això que ens permet afirmar? Doncs ens permet afirmar que Sant Cugat és una ciutat segura, és una ciutat on la gent percep que hi ha seguretat, més enllà, evidentment, com deia el tinent d'alcalde, que sempre hi pot haver-hi doncs, casos concrets de persones que pateixen algun fet delictiu, i el que hem de fer és, evidentment, continuar en aquesta línia. Què ens depara el futur? Doncs ens depara, evidentment, jo recordo quan jo llavors vaig ser el regidor de seguretat, quan en aquest municipi s'ha posat la primera càmera, i recordo el rebombori que va haver-hi en aquell moment, no? Hi havia una oposició absoluta per posar una càmera de seguretat en el municipi, no? Va costar, però al final es va tirar endavant. Enteníem que les càmeres, quan se'n fa un bon ús, tenen un element no només de dissuasió, sinó que també, doncs, ajuden a poder esclarir, diguéssim, en aquest cas, delictes. I ara estem davant d'un nou repte tecnològic, que en aquell moment van ser les càmeres. El nou repte tecnològic es diu l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la seguretat. I aquí també ens hi hem posat, i entenc que, en fi, tot just ara, diguéssim, aquest és un element nou d'innovació que veurem també cap on ens porta en el futur.
12: Joan Carles.
10: Bueno, des del PSC valorem molt positivament aquest document, no? L'hem mirat, l'hem treballat, l'hem tingut pel temps, però tot i això, el que valorem sobretot és l'actitud del tinent d'alcalde, el Bernat, que ens hem reunit amb ell, i suposo que la resta de grups municipals ens hem reunit amb ell en moltes ocasions, i sí que consta en aquest document moltes de les qüestions que compartim. Crec que compartim, no? I, per tant, entenc que hem posat fil a l'agulla, no? El que sí que nosaltres tenim el dubte, a veure, tenim una bona partitura, no? Crec que ha sortit una partitura magnífica. Ara es tracta de posar una mica d'ordre en el tema de els instruments i el director de l'orquestra i els recursos que aquest pla exigeix. És un pla molt complet. Jo, des del punt de vista tècnic, el valoro molt complet. El que sí que ha d'anar associat a un bon pressupost, perquè hi ha molta tecnologia que s'haurà d'aplicar, recursos humans per fer servir aquesta tecnologia, i una, no sé si a l'acord de condicions laborals que actualment està vigent a la policia permetrà desplegar tota la potencialitat d'aquest pla, no? Aquestes són, en principi, les valoracions inicials que podria fer.
12: Uh-huh. Álvaro.
13: Bé, jo també destacar que aquesta eina, no?, que és el pla de seguretat, doncs també ha estat un temps forjant-se, no?, i treballant-se per part dels cossos de seguretat i de també l'estaf tècnic de l'Ajuntament, no? El Bernat és el responsable d'aquest negociat de l'Ajuntament en el govern, i per tant, doncs, agrair a tothom que ha participat en l'elaboració del pla, no?, i en pensar-ho i en plasmar-ho per escrit, que s'hagi pogut tenir, no?, a dia d'avui. També, doncs, nosaltres el que fem sempre quan parlem d'aquestes coses és valorar la feina de la policia, dels cossos policials, sempre, perquè entenem que nosaltres la seguretat que tenim és gràcies a que existeixen i a la feina que fan cada dia, i a que posen per davant, a vegades, doncs, el seu físic per garantir la seguretat dels altres. I en aquest sentit, des del punt de vista polític, doncs, valorar que des d'aquesta redacció s'hagin tingut en compte arguments que donaven altres partits com nosaltres, per exemple. No sé, els altres jo suposo que també, però no ho sabem. Però els nostres, alguns sí que s'han recollit. És possible que fossin coses compartides, no?, ideològicament, i per tant, doncs, tothom volia que estessin, però almenys hem vist allà coses que nosaltres demanàvem. Doncs, perfecte, i gràcies per aquesta labor de recollir aquestes coses, que jo crec que són positives i s'han entès així. I també dir que tot això, que és la teòrica, s'ha de passar a la pràctica, no? I aquí és on està el repte. Passar a la pràctica, ara ho deia el Joan Carles, hi ha temes des del punt de vista laboral, per exemple, de la policia. També deia el Jordi que s'ha augmentat la plantilla, sí, però també hem de dir que estem molt per sota de les ràtios recomanades per la Generalitat del número d'agents, tant de Mossos com de policia local, i per assolir el zero en temes de delinqüència, doncs, és una utopia, no? és utòpic, però sí que hem de, o no hem de renunciar mai a tendir a aquesta xifra. En el seu moment, i aquí pues, poso el punt de crítica, nosaltres, com a partit popular, aquí a Sant Cugat, hi havia una estadística de dades de delictes molt greu en temes de robatoris a domicilis, no? Allà pel 2018, 2017, em sembla que era. I nosaltres, abans que es produís, quan anava pujant, doncs no és que fóssim alarmistes, però sí avisàvem de que allò estava pujant i que no s'estaven posant els mitjans que s'havien de posar. Però ens van dir alarmistes. Ens van dir que volíem un estat policial a la ciutat. I clar, això doncs, jo me'n recordo perfectament i no me n'oblido, no? Per què? Perquè a vegades es fa política amb aquestes coses i a nosaltres ens preocupava la seguretat, punto. Feien política criticant la seguretat, bueno, o la inseguretat. Home, és que és el que hem de fer, no? És la nostra feina, però és que el que ens preocupava era la seguretat. I les dades ho van corroborar. Per tant, ara no estem en aquell punt, estem molt lluny d'allò, però sempre hem de tenir en compte que hem de tendir al zero delinqüència. I no hem de renunciar a cap cosa que puguem fer, en aquest cas des de la regidoria que porta seguretat, cap cosa que puguem fer i que estigui a les nostres mans perquè no hi hagin ni 300 robatoris a l'any a cases o altres tipus de delictes, que són també desagradables, molt, molt, molt greus. Però que potser doncs, si estiguéssim a 100, doncs estaríem encara millor. No? És això el que hem de tendir.
12: Mm-hmm. Juanma.
15: Gràcies. Nosaltres pensem que el Pla Local de Seguretat és un pla molt ambiciós, també concret i difícil de portar a terme. No? Partíem del Pla Local de Seguretat del 2017-2020, que es va anar prorrogant. Un pla que es veia desfasat i que calia renovar. Des de l'inici de legislatura hem pogut constatar la bona voluntat del tinent d'alcalde, Bernat Picornell, d'adaptar-lo a una seguretat més àmplia basada en comunitat, proximitat i participació. El nostre grup s'ha reunit amb ell en dues vegades i nosaltres hem aportat tema per aportar-la al pla, no? I alguna d'aquestes idees es va incorporar, no? Però una cosa sí que voldria dir, que hauria estat bé aquest pla presentar-lo abans als grups municipals abans de fer una tertúlia. Jo sé que ja s'ha presentat el dilluns vinent, farem aquesta reunió i es farà tota aquesta presentació, però creiem que era més adequat fer-ho a l'inrevés.
12: En aquest cas, perdona, la decisió de la tertúlia sí. És nostra i ha coincidit en l'agenda que s'ha presentat aquesta setmana, que és l'última tertúlia de la temporada, i que la reunió vostra és el dilluns. Vull dir que en cap cas el Bernat...
15: Si no és responsable del tema.
12: No, vull dir, és més cosa nostra que seva.
15: Bé, coincideixo amb el que ha dit el senyor Puigneró, perquè som una ciutat segura. Les dades així ho indiquen, no? Les infraccions penals denunciades han disminuït durant l'any 2025 i al llarg de l'any passat es van registrar menys delictes i també menys detencions, no? I a més, el percentatge de fets resolts ha augmentat en quasi un 5%. Del grup municipal van presentar diverses propostes, no? I es van acceptar algunes, altres no. Una de les que no s'ha acceptat és una seguretat en nom de dona, que és una de les nostres propostes, era un apartat en l'àmbit d'actuacions, objectius i accions per tractar de forma directa i específica la violència de gènere en uns objectius, accions i perspectiva feminista ben definida. No entenem la seguretat sense aquesta visió específica que afecta més del 50% de la població de Sant Cugat. Un exemple seria les marxes exploratòries feminitzades per tal de detectar espais que generen sensació d'inseguretat. Un dels temes que no s'ha incorporat és el Consell de Seguretat i Convivència. No? L'actual pla no inclou aquest Consell, que era, creiem nosaltres, necessari. No? Però sí que incorpora combatre la desinformació, que sens dubte és una de les xacres del nostre temps. Aquesta proposta era de sentit comú i així consta en el pla. I bé faríem alguns grups no està aquí Vox per rebatre-la, de deixar de generar i propagar entre veïns i veïnes bulos i exageracions sobre aquest tema, no? De moment, ahir ho deixo.
12: Gràcies. Ara comencem la segona ronda, ho farem amb el Bernat una altra vegada, però també m'agradaria posar sobre la taula que, bueno, aviam si podeu respondre això, eh? Una de les novetats d'aquest pla, com dèiem, és no deixar de banda les dades, perquè sempre són importants les dades, sinó que és la prevenció i és posar mitjans, no? Segons el que hem entès a través del pla, posar mitjans i treballar també una mica en funció de la percepció que té la ciutadania de determinats perills, perquè, bueno, segons si tinguéssim només les dades en compte, segurament hi hauria moltes coses que la policia no faria, perquè aquí Sant Cugat, per sort, com diem, és una ciutat segura. Llavors, m'agradaria que valoreu el fet d'aquesta incorporació, que s'incorpori la percepció ciutadana dins del pla de seguretat, vale? en la ronda.
14: Mira, tu agafo per aquí, perquè m'he posat algunes coses per contestar o per complementar. La proximitat té molt, molt, molt a veure amb la prevenció, i nosaltres ho hem vist i ho veiem cada dia, no? Nosaltres, sempre que un sol ciutadà s'adreça al taulell de la UAC de la comissaria, o ens arriba per un WhatsApp o el que sigui, ens posem en contacte amb ell, li expliquem, parlem, recollim, no? Sigui la tipologia que sigui, des d'uns cotxes aparcats davant de casa seva, mal aparcats davant de casa seva, a una cosa més, un robatori interior de domicili, que és una de les coses greus, diguem, que et poden passar, no? I ens passa que sent propers i donant quatre consells de seguretat bàsics amb alguns dels casos, un, la persona sent enormement acompanyada; dos, baixem a gairebé zero el risc, diguem, de patir, doncs, per exemple, un robatori, i tres, això és una taca d'oli i s'estén, diguem, no? I, per exemple, poso l'exemple del robatori interior de domicili, no? Nosaltres tenim estudiat que fins ara hem de veure si això evoluciona, però fins ara la gran majoria de robatoris interior de domicili es cometien als mesos d'hivern, i per tant en horari d'hivern, quan a les 6 de la tarda ja és fosc, al vespre, en horari de 6 a 8 del vespre. Típic moment de vaig a buscar la criatura a l'extraescolar, o vaig a comprar el pa total, 10 minuts no tanco la finestra del lavabo o no poso l'alarma, és no passar res. I en aquests casos, pam, entren i roben. No? I nosaltres, amb 4 o 5 consells de seguretat bàsics que acostumem a fer, diguem, a les comunitats que ho demanen, i intentem també ser proactius en aquest sentit, se senten normalment acompanyades, i crec que és part de la feina, diguem, de la policia, acompanyar per prevenir, perquè si prevenim al màxim i, per tant, reduïm al mínim la possibilitat que hi hagi delictes a la ciutat, doncs estarem complint, bàsicament, amb l'objectiu, que és que sigui una ciutat, doncs, encara més segura, no? És veritat que el document és... jo no diria que és difícil de dur a terme, jo diria que té molts reptes per davant, no? Però la bona notícia és que, en realitat, plasma allò que estem fent fins ara. Evident, el que passa és que li donen algunes eines addicionals, com és la creació, diguem, de la unitat d'anàlisi de dades i la oficina de relacions amb la comunitat, no? La dota d'eines per millorar el que estem fent, no? Per tant, i el més important és que el pla recull indicadors per veure si s'està fent bé o no s'està fent bé, no? I al llarg del document ho explica, no? Que abans d'òbviament tancar el pla, doncs de tant en tant s'ha de fer una revisió per veure si estem en bona línia o no hi som, no? En relació al Consell de Seguretat i Convivència, nosaltres una cosa que ja vam explicar, jo no sóc partidari de fer grans reunions d'àmbit general per abordar la qüestió de la seguretat, sinó que sóc partidari de fer reunions com més territorialitzades o sectorialitzades, millor. És a dir, grups de seguretat dels consells de barri, molt a favor. Grups de seguretat vinculats a determinades entitats o determinats moments de l'any, molt a favor. Però una reunió a la sala de premsa de l'Ajuntament amb 50 o 60 persones opinant sobre la seguretat, crec que no és útil des de la perspectiva aquesta de l'acompanyament, però sí que hem de reforçar, evidentment, tot aquest entramat, no? I utilitzar allò que ja funciona, no? Els consells de... Perdó, els consells de barri, sí, etc. No? Sobre la qüestió dels recursos, crec que és una cosa que totes les administracions tenim damunt de la taula. Sant Cugat també, evidentment, hem de seguir creixent en nombre d'agents. També és veritat que el fet que Mossos d'Esquadra estigui fent aquest desplegament tan immens arreu del país fa que les nostres convocatòries no siguin tan prolífiques, per dir-ho d'aquesta manera, com ho podrien ser, i per tant avui seríem 100 agents si les promocions que haguéssim que hem posat damunt de la taula s'haguessin omplert, diguem, no? Però no és així, no? I per tant, bueno, aquí hem de veure com ho fem, però en qualsevol cas, per sort, jo el que dic sempre, i això és veritat i crec que ho coneixeu, la professionalitat dels agents de la policia local, diguem, de Sant Cugat és molt, molt bona, i per tant, diguem, estem tranquils en aquest sentit mentre tinguem aquesta situació, i per tant doncs content en aquest sentit. I per últim, una cosa que també ha dit el Jordi, és que efectivament jo crec que ningú pot oblidar la seguretat és una política social, o sigui, tothom té el dret a que quan torna de feina no l'atraquin o no tingui por. I per tant, es tracta d'abordar la seguretat des de la qüestió policial, però no només, diguem, no? Sinó també, per això parlava abans de la transversalitat, no? De dir, escolta'm, la il·luminació, l'urbanisme, etcètera, etcètera, etcètera, no? La mobilitat, etcètera, i per tant, doncs, treballem-ho transversalment per atacar-ho, perquè nosaltres tenim comprovadíssim, amb això acabo, que més policia no vol dir estrictament més seguretat, no vol dir més sensació de seguretat, no? Per tant, aquí hi ha molts serveis de l'Ajuntament que hi han d'entrar, i ja ho estem fent, però segurament ho hem de fer més.
12: Álvaro.
13: Sí, que estan d'acord amb tot això, eh? O sigui, jo estic d'acord, però no hem de perdre de vista les dades, perquè és veritat que, i quan van sortir les dades del 2025 respecte a l'any anterior, 2024, hi havia una reducció dels delictes de quasi un 10%, 9,1, em sembla, però hi havia diverses tipologies de delictes que augmentaven, perquè hi havia altres que disminuïen bastant, no? Però hi havia algunes que augmentaven. I justament eren els robatoris. Penso que eren els robatoris a domicilis, a establiments i a empreses, no? Que a domicilis em sembla que havien augmentat, tinc aquí un 6,56, a comerços, establiments, un 37%, i a empreses, un 116%. Aquí, jo suposo, dono per fet, que la policia i la regidoria ja tenen aquestes dades i ja les han analitzat i ja estan posant mitjans perquè això no passi o perquè això es redueixi, no? Però no hem de perdre de vista que hi ha determinades tipologies de delicte que no han baixat, sinó que han pujat, i molt, no? Per tant, que hi ha no et diria una corrent, però que si hi ha una situació establerta a Sant Cugat d'augment de la pressió delinqüencial contra establiments comercials, empreses i domicilis per robatoris entrant, no?, a les cases. Segur que la policia ja està posant mitjans, i aquí la coordinació entre Mossos d'Esquadra i policia local és bàsica. Jo crec que suposo que ells ja ho tenen previst, però és bàsic perquè la presència policial, que és la prevenció, no? Ara es deia, la prevenció, és bàsica perquè hi hagin menys robatoris, perquè els lladres o les persones que volen robar a altres no vinguin a Sant Cugat i pues, facin el que hagin de fer, però que no vinguin a robar a Sant Cugat, que és la feina dels cossos de seguretat de Sant Cugat. Està clar que els Mossos estan coordinats amb la resta de policia del territori a Catalunya, i han de preservar la seguretat a tota Catalunya, no només a Sant Cugat. Però la coordinació amb policia local sí que està focalitzada a Sant Cugat. I és aquí on no podem baixar la guàrdia, perquè els fets són aquests, no? Les dades del 2026 crec que estan més o menys bastant com el 2025, que no han canviat gaire, si no em contradieu, però jo crec que estan bastant estables. I aquesta és la qüestió, que no hem de perdre de vista que la pressió delinqüencial contra Sant Cugat en el tema dels robatoris, també hi ha altres tipus de delictes d'abusos i tal, que també han augmentat, i aquí és la qüestió que, bueno, el focus també s'ha de posar allà, perquè això és carrer. Això és carrer, vigilància al carrer i zones sobretot a la nit, suposo, zones amb poca il·luminació, zones solitàries, bueno, zones que són de pas de sortir de l'estació, coses d'aquestes que jo crec que la policia allà ha de posar el focus allà, segurament ja ho estan fent, però poder s'ha de posar una mica més en alguns llocs perquè això el 2026, per exemple, doncs no es produeixi com es va produir el 2025. Estaríem, jo crec, tots encantats de veure una estadística del 2026 respecte al 2025 amb una baixada dels abusos sexuals d'un 30%, no? I una baixada dels robatoris a cases d'un altre 30%, no pujades, no? I cap aquí és on ens hem d'enfocar, és el que creiem.
12: Jordi.
3: Sí, doncs com he dit abans, jo crec que hem de traslladar a la ciutadania de que Sant Cugat, i ho he dit també el Juan Macayuela, és una ciutat segura, i per tant, si hi ha algun partit que vol fer política amb la inseguretat, no parlo ara del Partit Popular, però jo crec que s'equivoca, perquè no tenim una situació, diguéssim, en aquest sentit, doncs que, per dir-ho així, d'haver d'alertar-nos o haver d'alertar la ciutadania, perquè això també contribueix a generar, diguéssim, llavors una percepció d'inseguretat, no? Quan no és la realitat ni de les dades, ni és l'actual realitat de la percepció que donen les dades dels ciutadans, no? L'Observatori Ciutadà. Per no repetir altres qüestions que s'han plantejat, sí que potser m'agradaria introduir un tema relacionat amb el tema de la seguretat. Veure, en primer lloc, s'ha d'agrair la feina que fa Mossos d'Esquadra a la ciutat. Tots sabem que la competència de seguretat ciutadana és de Mossos d'Esquadra, no és de la policia local, que té altres competències, com regular el trànsit i protegir els edificis públics. Però la competència de lo que és, per dir-ho així, no? L'àmbit de seguretat ciutadana correspon a Mossos d'Esquadra. En aquest sentit, potser, i ara plantejo, ha arribat el moment, no?, de que des de Sant Cugat posem a sobre la taula que Sant Cugat té una subcomissaria de Mossos d'Esquadra. Som, en fi, depenem en cas de Rubí, de l'AVP de Rubí. Llavors, això segurament és així, perquè en el moment que es va fer el desplegament, doncs encara Sant Cugat i Rubí estaven a la part en quant a població, però tots sabem que Sant Cugat en els darrers 25 anys doncs, ha fet un creixement molt important. Som una ciutat que gairebé té 100.000 habitants, a més tenim molts més habitants que Rubí, som la ciutat més important del Vallès Sud, i per dir-ho així, som aquell germà petit que ha crescut i ara és més gros que els germans del costat, però en canvi no té la majoria de serveis que hauria de tenir com a ciutat, no? Ho dic perquè la majoria de serveis, i podríem parlar dels jutjats, podríem parlar de moltes dels serveis que presta l'Estat, que presta l'Estat, podem parlar també d'aquests, si vols. O sigui, serveis de l'Estat i de la Generalitat a la comarca, que inicialment anaven sempre a Sabadell i Terrassa, perquè eren les dues grans ciutats. Algunes de les coses van traslladar a Rubí i Cerdanyola, i Sant Cugat mai li tocava res. Home, jo crec que hem de començar a reivindicar que aquest germà petit s'ha fet gran i que volem aquest tipus de serveis. Crec que ens toca. I un d'ells podria ser reivindicar el fet de que potser ens toca ser comissaria, no subcomissaria de Mossos d'Esquadra. Àrea bàsica policial, correcte. Per tant, en fi, em poso sobre la taula com un element que crec que hi ha. Segurament, potser, des d'una perspectiva delinqüencial no tenim la situació que pot tenir Rubí, però des d'altres perspectives, poblacionals, en fi, capacitat d'activitat econòmica, etc., doncs segurament sí que ens ho mereixeríem, no? Bé, senzillament és una reflexió que no, per dir-ho així, ni tan sols ho he parlat amb el meu partit, però vull dir, crec que és un tema que com a ciutat, igual que reivindiquem altres serveis, jutjats, etc., doncs aquest també seria un d'ells.
12: Joan Carles.
10: Sí, mira, al fil del que deia el Jordi, totalment d'acord. Vull dir, el que passa és un tema, em sembla que va per tema de partits judicials. Els Mossos van fer el desplegament pel tema de partit judicial. Clar. Quan tinguem els nous jutjats, potser és el moment de reclamar aquesta àrea bàsica policial. Per què? Perquè ens alliberaria molt efectius de la policia local per realitzar més tasques de proximitat, de convivència... i l'ABP ja té un propi servei d'investigació fet molt més efectius. Nosaltres ara estàvem en una comissaria de districte, que es diu comissaria de districte. Mm-hmm. Jo tot agafo el guant perquè ho comparteixo absolutament, que Sant Cugat ja es mereix això, és més aquest servei de Mossos d'Esquadra. Dit això, el pla local parla, a part de la prevenció, de l'anticipació. És un nou concepte que en el món policial s'està treballant degut a l'aplicació de la intel·ligència artificial en determinats programaris, no? Que, bueno, jo estic il·lusionat en veure com va això, no? Com ho fem, no? De quina manera, i aquest nou diguéssim...
13: Gran germà, no.
10: Eh?
13: Gran germà.
10: No, no gran germà, però, no gran germà, però sí que tinc, tinc diguéssim, curiositat per veure com despleguem aquest, aquesta nova manera de treballar, no només aquí a Sant Cugat, sinó altres cossos de l'Estat, de policia local, que també estan en aquesta línia, no? Per tant, com treballarem això, amb quines garanties... jo crec que és un repte importantíssim que requerirà formació, requerirà una nova manera de seleccionar perfils que han d'entrar en el cos, perquè s'han de gestionar serveis i tecnologies diferents a les que fins ara s'han utilitzat en seguretat, no? I per tant és un tema que em té curiositat i que jo crec que aquí s'ha de fer una feina que garanteixi drets i també llibertats dels ciutadans i ciutadanes, no? Per tant, prevenció sí que va molt més en la línia d'aquesta oficina de relacions amb la comunitat, d'aquest desplegament. Esperem que hi hagi territorial als barris, com a mínim amb relacions amb el teixit comercial, amb el teixit veïnal, associatiu, que sí que és, jo des de que fa 18 anys que visc a Sant Cugat he trobat a faltar, vull dir, han hagut èpoques que sí que hi ha hagut més presència territorial, però el cos ha treballat sempre més de forma reactiva, no?, que preventiva, no? Ja que parlem de prevenció, no? Sí que és veritat que en el centre de la ciutat sí que hi ha hagut més, un treball més de prevenció i de presència d'efectius a peu relacionats amb l'eix comercial, no? Però a la resta de la ciutat, jo per exemple soc de Vulpelleres, visc a Vulpelleres, i costa veure efectius sí. A peu. Sí que veus passar el cotxe, passen, però la prevenció no es fa passant amb el cotxe, no? Es fa parant el cotxe, parlant amb els veïns, amb els comerciants, i per tant aquesta prevenció té marge de millora. Vull dir, aquí a Sant Cugat tenim molt marge de millora. Jo sempre, amb el Bernat, que hem parlat moltes vegades, tenim molt marge de millora. Sí que hem fet moltes coses ben fetes. Sí que és cert que hem fet funcions de seguretat ciutadana, molta funció de seguretat ciutadana, perquè precisament per això que parlàvem ara, potser la comissaria de districte no té els efectius necessaris per donar servei a una ciutat que s'ha fet gran i que té un territori extensíssim i molt divers urbanísticament. Per tant, penso que la prevenció aquí s'ha de treballar a cada territori de la ciutat d'una forma diferent i que hi ha molt de marge de millora, no? I em quedaria amb això, amb aquesta idea que la prevenció té marge de millora i que aquest repte de l'anticipació em té encuriosit, molt encuriosit.
12: Juanma. Mm-hmm.
15: Mira, jo per posar un punt crític, crec que falta un poc de bidireccionalitat en el tracte entre la policia i la gent. M'explico. Jo vaig ser víctima d'un robatori el 2024. Jo vaig denunciar al Mosso d'Esquadra. En 2 anys no m'han dit res. Si s'ha resolt, si no s'ha resolt, si han vist les càmeres de seguretat del Mercadona on va ser el robatori. Va ser una cosa, un engany, perquè va ser un engany, no va ser una cosa que a mano armada, no? Però em van treure 1.200 euros, que no és moco de pavo, eh? Entonces, encara no m'han dit si han localitzat això, si han vist què resultat té, no? Si és positiu o negatiu, si s'ha resolt o no s'ha resolt. Jo voldria saber si està resolt, si han arxivat el cas o què. Jo crec que això falta entre la ciutadania i la policia, falta que si es resol un cas que es digui i la gent, bueno, sàpiga a què atenir-se, no? Que jo.
12: Mm-hmm. Bernat.
14: Començo al final, estic d'acord, o sigui, hi ha d'haver-hi més bidireccionalitat segurament, no només, i aquest treball no només o sigui, tot això que estem parlant no només ho podem fer la policia local, o sigui, ho hem de fer conjuntament amb Mossos, diguem, perquè si no servirà de res, diguem, no? Perquè en molts casos doncs, que se'ls queda doncs, Mossos per investigar, o que els investiguem nosaltres, o que Mossos ens demanen a nosaltres que els investiguem, bueno, en tot cas, sí, ha de millorar en aquest sentit. Sobre la IA, explicar-vos que ja vam tenir ara fa uns mesos una prova pilot aquí a l'Ajuntament, aquí la policia, de gestió de les càmeres amb IA. i bàsicament el que feia era agilitzar molt millor, molt més, molt, de forma brutal, la recerca de determinada vehicle, persona, el que sigui, no? És que he tingut un accident amb cotxe, el cotxe ha marxat, cas hipotètic, diguem, i que no és, no és real, diguem. I només sé que era blanc i hi havia un número 4. Hòstia, perdó. Ho posa allà i en minuts et troba el cotxe que era, diguem, no? Cosa que d'altra manera t'estaves, doncs, o ens estem doncs moltes hores fent recerca, no? I per tant, o hi ha tal persona amb una gorra vermella i t'ho troba, diguem, no? I per tant això facilita enormement, no, la investigació, i això era una prova pilot, i per tant doncs ara l'Ajuntament haurà de veure doncs com ho incorporem, però bueno, en això estem, i també el Jordi també treballa en aquest sentit. Jo em quedo amb una cosa que ha dit l'Àlvaro, que és que no podem abaixar la guàrdia. Jo crec que és una molt bona frase, diguem, perquè és veritat. És a dir, cada cop que fem recompte de com tenim les dades de seguretat, hi ha alguns delictes que baixen, alguns delictes que pugen, per exemple. Els delictes empresa, no? És una cosa que ens preocupava molt, hem trobat què és el que ens està passant, i els últims mesos, diguem, ja ha baixat. Haurem de veure a final d'any si això es confirma o no es confirma, no? Però els últims 12 mesos doncs hem baixat de 20 delictes robatoris d'interior d'empresa a 16, no? Òbviament hem de seguir baixant, però hem de mantenir-ho tot a ratlla. I sobretot al final, l'objectiu és que els delinqüents sàpiguen que Sant Cugat ho tenim molt ben apamat tot, i aquí no és un lloc per venir a robar, diguem, no? Com més sàpiguen això, menys delictes tindrem, i per tant, no podem baixar la guàrdia amb cap dels nivells, perquè quan mirem amunt, de vegades se'ns escapa un altre, no perquè la policia no sigui professional, sinó perquè el delicte sempre va per davant de la policia, diguem, no? I els mètodes de robatori, d'engany, etcètera, doncs van per davant. Quan nosaltres entenem quina és la dinàmica, com més ràpid entenguem quina és la dinàmica dels delinqüents, doncs millor o més ràpid els podem aturar, no? I una cosa que no ha sortit, però que és unànim per part dels grups municipals, no? És el tema de treballar la rumorologia, no? I això té molt a veure amb ser molt propers, no? I amb les relacions amb la comunitat, no? Perquè ens hem passat diverses vegades els últims temps, no? D'un barri, un rumor de és que hi ha dos lladres que es fan passar per no sé què i entren a les cases, etc. Escolta, atacar la rumorologia i dir, mira, no ha passat per això, o sí que ha passat per això. O sigui, explicar-ho i desmentir, diguem, no perquè intencionalment ningú vulgui crear rumors falsos, sinó que a vegades veus una cosa que et sembla que és una cosa i no ho és, i els veïns estan espantats, no? Escolta, no, anem, investiguem, mirem d'on surt el rumor, anem a explicar a la font del rumor quina és la realitat, i així ho desmuntem, diguem, no? I això ens ha passat en els últims temps, i és una cosa que hem d'anar treballant, perquè al final es propaga, diguem, no? El veïnat doncs propaga, m'han dit que està passant això en aquesta plaça, doncs si és veritat, òbviament, doncs ho ataquem, i si no és veritat, doncs ho desmentim, no? Però aquesta feina, si no som pròxims, no ho podrem fer. I una cosa molt, molt ràpida, que és que la policia, pel sol fet d'existir, no sap que les coses passen. La policia ho sap, perquè investiga, perquè patrulla, o perquè li expliquen les coses, no? I per tant, expliquen vol dir denúncia o missatge, etc. No? I hi ha moltes vegades que es cometen petits delictes a alguna botiga. Mira, m'han robat una peça de roba de nen petit total, perdem més temps anar-ho a denunciar que no. Doncs nosaltres necessitem, encara que no es denunciï, nosaltres necessitem saber-ho tot, perquè moltes vegades la delinqüència té uns patrons, i si nosaltres sabem quin és el patró i posem en contacte doncs els diferents comerços, per això és tan important que per exemple Sant Cugat Comerç sigui fort, no? Perquè moltes vegades tota aquesta informació es recull, i com més ràpid millor la treballem, doncs més resoldrem dels petits delictes dels grans delictes.
12: Álvaro, un minut, has demanat.
13: Sí, no, era per dir, no sé si queda molt de temps,
12: sí,
13: però era per comentar que sí que amb aquestes coses la policia ha de saber-ho tot. És veritat, perquè si caiem en la temptació de dir, bueno, pues, com és una tonteria o és un fur d'una cosa petita, però la policia ho ha de saber, perquè així detecta la pressió delinqüencial que hi ha, si no, i pot posar els mitjans per la prevenció, no? I adelantar-se a tota aquesta qüestió. L'aplicació de la tecnologia segur que millora molt la feina, o escurça processos, no sé, segurament jo crec que és un tema de més d'escurçar processos que d'altres coses, perquè sí que és veritat que la detecció automàtica de matrícules i coses d'aquestes també pot ajudar a reduir delictes i tal, però sobretot pel tema de la reducció de processos, que un agent estaria hores o diversos agents per mirar dades i trobar una agulla en un paller, no? Per tant, en aquesta qüestió crec que hem de millorar molt, o s'ha de millorar molt en temes de tecnologia, i fa falta inversió per això, clar.
12: Bé, doncs no tenim temps per més. Hauria estat interessant que haguessin estat tots els grups municipals avui a la tertúlia, perquè crec que hauria hagut més debat. Vull dir, avui al final es respira consens i està bé, estarem pendents de com s'implanta aquest pla, de com s'aterra als carrers, que al final és el...
3: Consens és bo, és l'important.
12: Està molt bé el consens.
3: És que sembla que em
12: sembla no ho dic com algo dolent, però sí que és veritat que tots els grups pràcticament s'ha valorat positivament la tasca, que se'ls ha tingut en compte, i evidentment hi ha coses a millorar, mai res és perfecte, però s'ha entès el consens i això està bé. Doncs fins aquí la tertúlia política, no només d'aquesta setmana sinó d'aquesta temporada. Ens retrobem al setembre, i res, la informació continua amb la segona hora del Faves Comptades amb Carme Reverte.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones que no es coneixen entre elles comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria del 2025 de l'entitat, que també revela que els relloguers han passat del 32% al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen el sindicat CGT, la intersindical i Abacos i el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles Bressol públiques, de gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. La iniciativa Tasta Mandó torna aquest estiu amb una programació que combina tastos, demostracions gastronòmiques, activitats familiars i la participació d'una vintena de restaurants de la ciutat. Impulsat per De Collserola i l'Ajuntament, el projecte arriba a la seva cinquena edició amb l'objectiu de consolidar el tomàquet mandó com un producte de proximitat present a les taules de Sant Cugat durant tota la temporada. La Universitat Internacional de la Pau celebrarà del 2 al 8 de juliol a la Unió Centre Cultural la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reunirà especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global, marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. Segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre i des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a dansar, la proposta de nova creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major de Sant Cugat. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: La intel·ligència artificial està deixant de ser una eina reservada a les grans corporacions i comença a obrir-se pas en la gestió financera de les petites empreses. Però fins a quin punt és viable i rendible per a una pime? Doncs avui intentarem respondre a aquesta qüestió de la mà de l'Andreu Travé, que és consultor sènior de Secot. Andreu, benvingut.
1: I ben trobada, bon dia.
0: Per on recomanes començar?

0: O sigui, primer, és dir, quant temps, per exemple, si estem parlant una mica de finances, quant temps dediques setmanalment a la conciliació de dades amb els bancs?
1: Sí.
0: És dir, perquè és una feina que en general no t'aporta, no t'aporta cap valor.
1: Sí.
0: No t'aporta cap valor, no? Llavors, per exemple, aquesta, no? O sigui, primer abans de tot, no? Segona, amb les previsions de tresoreria, les encertes, t'equivoques, tens que tenir una pòlissa per si no si t'has equivocat, que no tenir un descobert,
1: i això
0: té un cost que igual no tindries que tenir. Te n'adones de quan hi ha anomalies, és a dir, un intent de frau, algú que et cola una factura falsa, algú que t'envia un correu electrònic que és fraudulent i que sembla que és bo, te n'adones d'això? A l'estat del teu negoci, és a dir, tu quan entres cada dia al dematí, aconsegueixes tenir 4 o 5 indicadors claus per saber si hi ha alguna cosa que no va bé i has de reaccionar, o has d'esperar a final de mes a tenir el exercici tancat per veure, ostres, ja
1: fa... Ha anat bé o ha anat malament,
0: ha anat malament, no? Però, és a dir, totes aquestes coses... Llavors, la teva gent, el teu equip, la gent que t'ajuda, és a dir, li encanta les coses rutinàries o, de debò, estan frisant per poder gaudir més del negoci, o sigui, no fer les coses que són de rutina de cada dia i faig sempre el mateix, sinó que de debò puc aplicar la meva manera de pensar, de dir, tinc temps per planificar, per pensar i per millorar una mica el negoci. Perquè si el teu equip no ho fa, el del teu competidor sí. El teu amic de la botiguer de davant que ven el mateix que tu sí que estarà mirant els clients i tu no. I, per tant, és possible que et trobis enrederit d'una manera molt ràpida. Vull dir, per tant, primer és dir, crec que em fa falta...
1: Fer un mapa, no?
0: Fer un mapa.
1: Sí.
0: I llavors, un cop que estàs convençut de que tens... De que primer, que t'has autoauditat i dius, sí, necessito fer coses, llavors has de fer una mica quines són les coses més repetitives i que t'aporten menys valor. Que les tens que fer perquè les has d'assegurar el negoci, però que, en canvi, no t'ajuden a arribar més al teu client, o estar més pendent dels clients, o dels proveïdors, o del sistema, sinó que simplement són coses que les tens que fer perquè, si no, et trobaries que no saps com va, no? Llavors, has de veure quines coses t'agafen temps i quina rellevància tenen pel negoci. Llavors, un cop que tens, normalment et sortiran, amb una petita empresa, normalment sortirien de l'ordre entre 15 i 20 accions que són rutinàries, no? Llavors, un cop que tens aquestes accions que són rutinàries i que les vas fent d'una manera repetitiva, veure quines són les que aporten menys valor i amb quina relativa rapidesa les pots plantejar substituir-les. I, per tant, engegar-les amb una intel·ligència artificial, etc. Avui m'he fet una promesa, no fer servir cap paraulota tècnica, sinó només és dir què és el que necessites, d'alguna manera, perquè això funcioni, no?
1: Val. Entenc, doncs, que tenint en compte tot això que ens comentes, amb això podem avaluar, no?, la viabilitat del projecte.
0: Exacte. O sigui, saps quins, per exemple, un dels efectes típics és la conciliació bancària. Vull dir que has de comprovar, has de baixar-te les dades del banc o dels dos o tres bancs que tinguis, comparar-les amb les factures que tens, que tot estigui quadrat, i això, lo normal és que... O sigui, lo lògic és que estigui bé. Però, en canvi, s'ha de revisar i dediques molt de temps.
1: Però de quina manera pot ajudar la IA a automatitzar tot aquest procés i quins resultats està donant actualment?
0: O sigui, la IA el que fa és que el que et munta és un sistema, de manera que recull les dades dels teus 2, 3, 4 bancs que tinguis, les posa totes juntetes, i llavors les compara amb les teves. Llavors, si tot quadra, doncs et diu tot això... Ja està. I això t'ho fa en minuts, no en hores. Llavors, normalment, el que passa és que de tot aquest procés de la conciliació bancària, que normalment poden ser, no ho sé, en una empresa, diguem-ne, mitjana, alta, poden ser doncs, des de 20 hores setmanals, només et diu quins són els que hi ha discrepàncies. I, per tant, la persona ha d'actuar només amb les discrepàncies, i això normalment pot reduir una relació

0: fracció 5-1 el temps que s'hi dedica a la conciliació bancària. I, més a més, com detectes, pots veure quins són els errors manuals que hi ha hagut i que, per tant, baixen molt i per tant, els podràs reduir per l'any següent. I, com a conseqüència, el tancament comptable, que normalment el pots tenir i pot ser lent, feixuc, no? Pues el fas en un dos dies, el pots tenir llest de final de mes, no?
1: O sigui que ens oblidem ja d'aquells llibres de comptabilitat, no? A la B, al D...
0: El concepte de llibre hi és.
1: Sí.
0: El que passa és que no és el concepte de la persona a mà que va emplenant el llibre, perquè, és a dir, en una empresa tenir un llibre molt bonic amb lletra gòtica no li ajuda a ser més eficaç. En canvi, que aquest procés sigui efectiu i sigui ràpid, això sí que li ajuda.
1: Doncs aquest és un dels casos on es pot intervenir amb la IA, la conciliació bancària. Exacte. També has parlat abans de la previsió de tresoreria.
0: Previsió de tresoreria.
1: Sí?
0: En principi, la tresoreria el que fas és, tu suposes que t'ingressaràs una sèrie de diners i tens uns pagaments, i el que has de tenir és que et quedi un diner de caixa per poder seguir fent tots els pagaments, no? Llavors, la IA el que et permet és fer unes previsions en funció de la teva història, és a dir, de quan regulars són els teus clients, si et paguen bé, no et paguen bé, si els hi tens que reclamar. És a dir, i, per tant, et pot avisar quins són els clients que normalment has d'avisar, però en comptes d'avisar-los després, quan ja no t'ha pagat a temps, pots fer una trucada, amable trucada, dir hola, què tal, bon dia, recorda que demà és el dia, o d'aquí una setmana, tens aquest venciment, i hi ha hagut algun problema amb la factura, no m'ho diguis després, digue-m'ho ara, i per tant, avancem les qüestions que puguin haver de problemes, no? Llavors, amb això, normalment el que fins ara és amb un criteri...
1: A veure
0: què et sembla, sí. No? L'altre li posa una mica més de criteri i t'ajuda a reduir aquestes necessitats, no? I per tant, saps amb més certesa o amb més probabilitat cap a on aniràs aquesta tresoreria. Per tant, les pòlisses que tens obertes no fa falta que siguin de tanta quantitat, sinó que siguin més baixes, i sobretot pots evitar descoberts, que és quan llavors els bancs se n'aprofiten i et carreguen, no?
1: Uh-huh. Anem a una altra de les qüestions que tu has comentat abans, la detecció del frau, que és habitual que les grans empreses estiguin molt a sobre i preocupades per aquesta qüestió, però, clar, les petites també. Quines solucions basades en la IA ens pot aportar avui a les petites empreses?
0: L'altre dia estava parlant amb una directora financera d'un banc suís, que per un altre motiu estava parlant amb ella, i llavors una de les condicions que han posat ells és que qualsevol correu electrònic que arriba amb un link no deixen que entri al sistema del banc.
1: Uh-huh.
0: És a dir, període que, pel que sigui, no? Que no t'ho mires, no sé què, i cliques en un lloc que no devies, no? Pues per evitar-ho, resulta que han arribat a aquesta conclusió i no els hi deixen que entri ni un sol mail amb un link. O sigui, si s'ha de clicar o s'ha d'enviar, has de primer enviar un mail, que no sé què, què faràs, i després tens tot un sistema per evitar qualsevol tipus de frau, no? La intel·ligència artificial també està ajudant els malfactors i, per tant, cada vegada ens arriben mails més creïbles.
1: Sí.
0: És a dir, el que abans... A mi hi ha un que m'arriba redundantment cada 15 dies, jo em dic Andreu, doncs diu hola, Pablo, no? I després em diu no sé
1: què. Detectat.
0: Aquest és molt fàcil, no? Però cada vegada el que estan fent, la redacció, l'idioma és més cuidat, inclús en català, comença bé ja amb bona, sense faltes d'ortografia de català. Vull dir, per tant, estan entrant molt en rebaixar el teu nivell de defenses, no? I per tant, has de passar cap a un altre, no? Llavors, la intel·ligència artificial el que d'alguna manera et fa és et permet tenir entrenat el sistema de manera que saps com són els teus proveïdors, típicament quan t'envien els correus electrònics, amb quins horaris, qui el signa, de quina manera, és a dir, t'ajuda a És a dir, el que fa és que t'avisa de que hi ha alguns que t'arriben amb molta probabilitat de que no siguin correctes. No?
1: Esperem que en el futur això encara es pugui gestionar, perquè el pas que anem, fins i tot la IA jugarà a favor de...
0: Sí, juga a favor de...
1: dels delinqüents.
0: Juga a favor de tot el que la fa servir. No?
1: Perquè, clar, els delinqüents també, a través de la IA, doncs, poden saber efectivament com són els nostres clients, a quina hora ens envien els d'allò, si són pagadors puntuals, si no... Uh-huh. Vull dir, tota aquesta informació, el mateix que nosaltres li estem requerint a la IA, el defraudador també ho estarà fent.
0: Però
1: no?
0: Per això t'has de muntar la IA amb un sistema que no sigui obert. És a dir, t'has de muntar una IA amb un lloc que sigui només informació teva de la pròpia empresa, amb un proveïdor certificat, és a dir, hi ha normes, hi ha proveïdors més fiables que uns altres, vull dir, això sí que has d'entrar una mica en un proveïdor que sigui fiable, que tingui les normes de qualitat i de servei adequades, de manera que la teva informació la tinguis només a disposició teva i no estigui en xarxa per tothom. És a dir, això que diuen que jo faig servir el xat GPT per fer les meves ofertes i no sé què, resulta que aquestes ofertes, si no estàs treballant amb una IA privada, poden ser públiques. Yeah. I, per tant, la IA les pot fer servir per qualsevol altra. Uh-huh. Llavors, això és una mica el que sí que ens hem de... Aquí sí que hi ha una part una mica més tècnica, és a dir que el que estem treballant estigui amb el meu entorn i no pugui sortir d'aquí. I llavors, una de les coses que pots fer és, com se'n diu ara, fer anònimes les teves dades, de manera que no surtin ni DNIs, ni surtin dades concretes de segons quins clients, o no estiguin totes, o sigui, les controlis, però amb diversos llocs, de manera que estan privats teus, i no surten en conjunt al públic. Uh-huh. O els pot fer servir la IA per qualsevol altra, no?
1: Clar, estem parlant que tot això va molt ràpid, però tot i així la IA encara doncs, té escletxes. Per tant, fins a quin punt confiar en les decisions o recomanacions que ens fa la IA? I una altra qüestió és el paper que ha de tenir la supervisió humana en aquesta gestió financera.
0: La IA, mentre sigui tal com està ara, és a dir, en el fons, té que ser una eina que ens ajudi a fer les coses, diguem-ne, més rutinàries i més simples. I el que tenim que plantejar-li és que ens avisi de tips d'alerta de les coses que poden no ser adequades i que, per tant, sempre hi té que haver algú a darrere que es dediqui el seu temps a validar aquesta informació, que efectivament està correcta, però no dedicant-li tot el temps que dedicaves abans, sinó una mínima part del temps. Llavors sí, està plantejant de quina manera el teu negoci pot evolucionar i pot seguir d'una manera més propera als teus clients.
1: Mm-hmm. Per garantir doncs, la seguretat i la protecció de dades, el que comentaves abans d'aquest entorn privat de distribuir en el nostre propi entorn inaccessible, diríem, al públic, tenir tota aquesta informació.
0: Llavors hi ha sistemes, eh? Si vols podem entrar. Però,
1: podríem, per exemple, citar algunes aplicacions d'IA que es puguin fer servir?
0: Hi ha... Des del punt de vista de financer, hi ha una que és la Saga, que és la que s'utilitza més. Però, en el fons, si tu no has treballat mai amb la intel·ligència artificial, no t'hi posis directe, sinó busca primer algú...
1: Un assessorament.
0: Que d'alguna manera, algú en què confiïs, que et doni una mica l'assessorament i, per tant, et validi la manera que ho estàs fent, com ho fa la IA, perquè llavors la curva d'aprenentatge és molt més ràpida. I llavors, en el fons, el que t'interessa és anar aprenent, o sigui, has d'aprendre, però amb algú que tingui un cert coneixement expert i que t'ajudi a no cometre els errors habituals. No?
1: Mm-hmm. Per tant, la IA pot ajudar les petites i mitjanes empreses?
0: Ho està fent.
1: I avui hem volgut doncs, a introduir-nos en aquest món per saber quina és la situació a hores d'ara i segurament que això anirà avançant, anirà a
0: segur,
1: més.
0: Segur, segur.
1: I com deies tu al principi, això ha vingut per quedar-se i hem d'aprofitar-ho, no?
0: Efectivament.
1: Andreu Travé, consultor sènior de SECOT, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, que
0: gràcies
1: tingueu un bon estiu.
0: Igualment i bona festa major.

0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
3: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
4: No, Peyu, tu no hi seràs.
3: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
2: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
5: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
6: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
5: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
6: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
5: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
7: Hola, em dic Marc.
8: Hola, me llamo Lalo.
9: Hola, em dic Xavi.
10: Hola, me llamo Elena.
11: Hola, em dic Joan.
12: Hola, i jo sóc el David.
7: Usuari del taller de Jeroni de Moraga.
8: I cada mes fent un programa de ràdio.
9: A Ràdio Sant Cugat.
10: I us expliquem les notícies més destacades.
11: I un resum esportiu.
7: Us recomanem música.
8: Fent agenda.
9: I el nostre dia a dia.
12: I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
13: Per tu, el programa de Jeroni de Moraga.
14: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
15: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
14: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
5: Ràdio Sant Cugat.
14: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Avui a l'Espai de Gastronomia posem la mirada en un dels plaers més refrescants de l'estiu, els gelats. Descobrirem la història de la Felicità, una nova gelateria que va obrir portes el 15 de maig al carrer Valldoreix amb una proposta artesanal i plena de sabor. Avui els hem convidat perquè ens expliquin una miqueta més sobre aquesta aventura que es diu la Felicità. Dani Utgés, que és el propietari. Com estàs, Dani?
1: Què tal? Bon dia, Carme.
0: I l'Elisabeta Gadaleta, que és sòcia de la Felicità i mestra gelatera. Com estàs?
2: Muy bien, muy bien.
0: Sí? Expliqueu-nos, per posar una mica de context, com neix el projecte de la Felicità i qui hi ha al darrere d'aquesta aventura empresarial? Vosaltres dos, segur.
1: ¿Cómo es? ¿Qué diría? ¿Empiezo yo?
2: ¿Sí, cómo es? Bueno, la historia es que hace muchos años, cuando yo tenía la heladería en Sabadell con mi familia, con mi mamá, entonces teníamos una heladería que se llamaba Gelarte, en la Plaza del Pi, y bueno, y el Dani fue uno de los primeros clientes que entró en la heladería y probó pistacho y avellana, que aún recuerdo. Y bueno, se ve que se enamoró de ese lado.
1: Sí. Vaig enamorar del gelat de l'Eli. No?
2: I entonces, bueno, que siga él. Que...
1: I jo per part meva, doncs, o sigui, quan vaig provar, vaig estar al gelat, vaig dir que aquesta dona, jo ja tinc el seu número de telèfon.
0: Ah.
1: Perquè jo tinc arrels sicilianes i des de ben petit, jo ja tinc 40, però des dels 10 anys havia volgut muntar una gelateria meva pròpia. No? O sigui, jo vaig molt a Sicília, cada estiu vaig sempre a Sicília, és com el meu poble, no? I clar, per mi la Sicília és la felicitat, no? Menjar, família, sol, platja...
0: D'aquí el nom, no?
1: Clar, d'aquí ve el nom de la Felicità, no? I aleshores hi vaig dir, Eli, dame tu número i ja ens trobarem en el futur. I van passar uns quants anys i ara fa uns mesos ens van posar en contacte una altra vegada, escolta, volem fer alguna cosa. I vaig dir, doncs ara toca, ara és el moment. I vam trobar un local que estava molt bé, el carrer Valldoreix i tal, un local xulo, cucu, l'hem canviat completament, i és un petit oasi de felicitat, no?
0: I és una felicitat compartida, Eli, perquè tu també tens orígens sicilians, no?
2: No, mi mamà és de Catània. Sí. Mi mamà és siciliana, sí.
0: Per tant, tu tenies experiència en el sector de la gelateria.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí? Abans d'aquesta gelateria de Sabadell, havies tingut altres...
2: No, no, antes de Sabadell no.
0: No.
2: Fue en Sabadell cuando empecé a explorar, a inventar, a idear, a hacerme mis pociones mágicas, como se suele decir.
0: Per atreure a més Danis.
1: No, a més, Carme, un petit secret, i és que els mestres gelaters que he pogut conèixer són molt gelosos de les seves receptes.
0: Sí, no te la diuen tota, no?
1: Òbviament, inclús la Eli, que és la meva sòcia, no em dirà mai quina recepta utilitza. Val? Però sé que cada dia estem intentant millorar totes les receptes que tenim, no?
0: I tu, Dani, quina experiència tenies en el món empresarial? Perquè això és una aventura, com deia al principi.
1: No, jo sóc enginyer nuclear, Carme.
0: Buah!
1: Un enginyer nuclear fotent gelats aquí a Sant Cugat.
0: Explosius.
1: Sí. I jo vaig muntar una startup quan tenia 25 anys i la vam vendre ara fa 4 o 5 anys per bastants milions d'euros, ens va anar molt bé. Una empresa de tecnologia. I a partir d'aquest moment em dedico a invertir el patrimoni que tinc i sóc empresari, tinc diverses empreses i una d'elles era aquest somni, no? Complir aquest somni de poder muntar aquesta gelateria. I nosaltres, al final, jo és el que dic a l'Eli, no venim aquí a fer diners. O sigui, jo vinc aquí a donar felicitat i a ser generosos i a que la gent entri i que se senti com si entrés a Sicília.
0: Déu-n'hi-do. I quan veieu sortir els vostres clients, surten amb cara de felicitat?
2: Jo que estoy siempre ahí.
0: Que els veus així cara a cara?
2: Sí, no,
1: pensa que tenim molts que repeteixen cada dia. Si no els hi agradés, no vindrien. Vindrien un cop i ja no els veuries més les cares. Però tenim clients, Eli, tal...
2: Sí, vienen cada dia, vienen...
1: Sí, sí.
2: La verdad, y salen bastante contentos, gusta bastante. A ver, el paladar de cada uno es de cada uno. O sea, hay gente que a lo mejor no le gustará tanto, pero la verdad que a la mayoría es buena la...
0: Sí, la acollida es bona.
2: Sí. Sí.
0: Quina és la vostra proposta gastronòmica? Quina és la carta de la Felicità?
1: els millors gelats de Sant Cugat.
0: Ja, però aquest seria l'eslògan. A veure, jo necessito veure quins sabors teniu, què més, a part de gelats, teniu...
1: Quin és el gelat que a tu t'agrada més?
0: Pues no sé dir-te, perquè a mi sempre m'ha agradat... Som molt clàssica, però també, si hi ha novetats, allà que m'hi foto que de vens, cap. Però la xocolata i la maduixa, boníssim, combinats, perquè a més hi havia una pel·lícula que era Fresa i Chocolate, una pel·lícula cubana, una història homosexual molt xula, i em va fer molta gràcia. I maduixa i xocolata és un clàssic.
1: Tots dos junts, eh?
0: Sí, dos sabors. Però t'he de dir que he provat d'altres, i sabors que s'han generat, que s'han creat, de receptes de, jo què sé, de àpats molt, molt catalans, i que
1: són bons,
0: són molt bons.
2: ¿Qué tienes a la carta? De chocolates, ahora, por ejemplo, tenemos un chocolate negro, que está hecho con agua, que es vegano, que es 80% de cacao. Después tenemos un chocolate con leche, que obviamente lleva leche, y es para, digamos, los más pequeños, aunque los más pequeños también se comen el chocolate negro, les gusta mucho.
1: Agrada, ¿no? Y el de cookies y Oreo, bola, que dan sens petits.
2: Y de chocolate también tenemos el Dubai, que és una novetat que saqué...
0: S'ha posat de moda, no?
2: Sí, és molt de moda.
1: És que uneix xocolata i fastuc.
2: El xocolata con leche, con crema de pistacho.
1: És una explosió de sabor molt guapa.
0: Aquest mola,
1: Molt guapa. Xocolata d'Uai.
0: Aquest mola.
1: I després, ja els que a mi m'agrada, que li veig a l'Eli, que els hem de tenir, és fastuc i avellana o...
0: Molt bo.
1: Nocciola pistacchio, que diem en italià, que són... El d'avellana li queda increïble i el de fastuc li queda boníssim a l'Eli. I a més són esponjosos, vull dir, com que ella el que fa és que treballa la pala del gelat. És a dir, tu a Itàlia o a Sicília no entres mai a una gelateria que et donaran una bola de gelat. Està prohibit. Yeah. O sigui, amb l'ADN italià no es pot servir el gelat amb bola. S'ha de fer amb pala, però té diverses raons, no? I una és, per exemple, trenques tots els microcristalls d'aigua que puguin quedar...
0: Del gel.
1: I, esclar, et queda tot molt esponjós, molt... I, clar, tu poses a la boca i si el gelat està a temperatura adequada, que també hi ha moltes gelateries que es passen amb el fred i quan et menges el gelat aquell no té gust de res. Sembla que estiguis menjant gel, no? El gelat ha de tenir una temperatura adequada, ha d'estar servit d'una manera adequada, que és com ho fem aquí a la Felicità, perquè al final t'ho posis a la boca i diguis, hòstia, això no sé què ha passat aquí, però és diferent.
0: Boníssims. Què més? Què més tens a la carta, Eli?
2: Pues tenemos granizado de limón casero.
0: Sí.
2: El fajol granizat de limona. Sí. Lo hago yo. Después tenemos horchata.
0: Sí. ¿También la fas?
2: No, horchata, la verdad, yo como italiana no tengo ni idea de hacer horchata.
0: Això necessiteu un mestre horchater?
2: Soy sincera.
1: Sí, si hi ha algú que et pugui ajudar, escolta, endavant.
2: La verdad que, a ver, he encontrado una horchata que es casera, es natural y la verdad que está gustando bastante a los clientes que l'han probado, repiten, o sea que...
1: I després tenim dues exclusives, que igual te les podem dir aquí al programa. Per aquest final de setmana.
0: Són sabors?
1: No, són conceptes diferents.
0: Són conceptes. Sí. Val, que això s'inclourà a la carta aquestes dues...
1: Si tot va bé, setmanes? Divendres, dissabte, aquesta setmana.
2: Si tot va bé,
1: abans de la festa major.
0: Molt bé. Quines són les novetats?
1: Doncs mira, a Sicília hi ha una cosa que està increïble, que és menjar-te el gelat amb un brioix, però és un brioix sicilià.
0: Uh-huh.
1: I saps que és sicilià perquè té un tupo, que li diuen allà, que és una espècie de barret.
0: Sí.
1: Sí, i allà agafen aquest brioix, que ve a ser com una bola de brioix, te l'obren per la meitat i et posen una palada de gelat de fastuc o el que vulguis, o dos gustos, i aleshores et menges el gelat en comptes de malcono amb el brioix, no? I és més tubet, s'empapa, està increïble, està molt bo.
0: Entenem el brioix com l'entenem aquí.
1: Com un no el brioix aquest de postre, sinó és un concepte una mica diferent. Té una massa diferent que està com més airejada per dins. S'ha de venir perquè puguin
2: tastar. Carme, tienes que venir a probarlo en cuanto...
0: Sí, però escolta, que no em convé menjar massa gelat.
2: Bueno, un al mes no hace daño.
0: No,
2: una a la setmana.
0: I una a la setmana tampoc.
1: Felicità, Carme, la felicità.
0: I tant, la felicità, que no falti la felicità. I què més? L'altra novetat?
1: L'altra és un cannoli sicilià que l'hem...
0: Sabia que hi hauria un cannoli.
1: Exacte. Que volem, no?, que la gent, a part de poder comprar el gelat... El gelat està molt bé perquè te'l menges just en el moment, no? però volem que t'emportis una mica de felicitat a casa també. Aleshores, que puguis comprar uns quants canolis i que puguis compartir amb la família, no? Allò com a postre. Seran petitets, eh? No és el gran canol sicilià que menges un d'aquells i no cal ni que sopis, però seran canolis petits, de diferents gustos,
0: sí.
1: I per tant, com a pica-pica o com a allò... posta o repostre, saps allò que acabes
0: això
1: de sopar?
0: Això està bé,
1: i tal.
0: Les mides petites,
1: exacte.
0: Que puguis menjar-te un i dius, mira, encara m'hi cabria un altre, doncs va, vinga.
1: Exacte.
0: Que no que et posin i... allò el postre que dius, és que ja no sé ni si començar, no? Molt bé, i això amb sabors, els que vulguis, no? Els que teniu.
1: Bueno, de canolos són de ricota.
0: Ah, de ricota.
2: De crema de pistacho, de crema de avellana... i de crema de gianduia. Sí, sí.
1: Que gianduia és avellana amb xocolata.
2: Sí.
1: Que encara ja és... més felicitat.
0: Més, és doble de felicitat, eh? És un tirabuixó, pràcticament.
1: Exacte.
0: Les receptes, que deia abans el Dani, no? És que els
1: és que
0: mestres
1: no me
0: les vol dir. no te les diran. Tu les receptes les vas modificant, vas creant noves receptes. Com et bulla el cap, Eli? A l'hora de crear?
2: Bueno, según como... A ver, ahora de momento, como aquí en este local, por desgracia, es muy pequeño, no tengo obrador. Entonces mis recetas, digamos que me las hacen en Barcelona. Entonces, bueno, pues yo les digo algo así, así, así. Entonces, bueno, pues me hacen lo que yo digo. Y bueno, de momento, pues cuando veo que algún cliente me dice, oye, ¿no puedes hacer un helado de tal? Bueno,
0: ¿et donen idees als clients? Sí.
2: Bueno, a veces me dicen, oye, me gustaría el helado tal. Entonces, yo pues calculo, ¿no?, cuánta gente me ha pedido ese helado, porque claro, para una persona
0: no
2: me sale a cuenta. Pero si me pide, yo qué sé, 50, 60 personas el mismo helado, entonces a lo mejor pues le digo, oye... Hazme este lado así, así, así, y me lo hago.
0: I escolta una cosa, bàsic, perquè una cosa sigui bona, que la matèria prima, la primera, sigui excel·lent.
1: Total.
2: Claro, es como, yo siempre lo he dicho, ¿quieres un helado de, que se me está inventando, de melón? Pero si el melón
0: es un pepino...
2: Es un malo.
1: O que no te gusta re,
2: te
1: ¿no?
2: va a salir claro. malo el helado. O sea, esto es... Esto es un ejemplo
0: d'on
2: básico.
0: D'on són, per exemple, els vostres proveïdors?
1: No, tot és local. El festuc no pot ser de Reus, perquè un gelat 100% de festuc de Reus et costaria 12 euros al cucurutxo, està clar? Aleshores, nosaltres anem a comprar qualitat, però no tot pot ser local. Per exemple, sí, els greixos sí, vale? El sucre també. Sí. Al final, doncs intentem que tot el que portem a la fritxita sigui cosa bona. Val? I, per exemple, té un l'Eli que l'hem començat a oferir aquesta setmana, que és del pastís aquest de... ¿Cuál es el pastel este que has hecho esta semana?
2: Red Velvet.
1: Red Velvet.
2: És la representació.
1: I realment el menges i sembla que estiguis menjant un pastís de Red Velvet, no? I és curiós com pots fer un gelat de pràcticament qualsevol cosa, no?
0: Em sembla que el Dani és el tastador oficial, no?
1: A mi és que m'encanten els gelats.
2: El Dani i el Joan també, eh?
1: El Joan és el seu fill.
0: El teu fill.
2: Sí, sí.
0: Mare meva. I clar, si ells donen l'okay, per suposat que això tira milles. Quins són, però, els sabors que més triomfen?
2: A ver, los sabores que más... A ver, todos se venden, pero los que más, claro, son los clásicos. Vanilla, avellana, pistacho, ¿sí? Yogur, frutos rojos, fresa, limón, chocolate negro. O sea, todos los clásicos se venden mucho más, obviamente, que... Luego lo que está surgiendo muy bien es el mascarpone con higo caramelizado, que ahora se me ha acabado porque se ha terminado, se lo ha vendido todo y estoy esperando que los brazos me los lleve otra vez. Entonces, pues nada, los clientes, tengo algunos que se me están quejando.
0: Están
2: esperando. ¿Dónde está? Ya mismo llega.
0: I a Sant Cugat, per exemple, què triomfa més, el cucurutxo o la terrina?
2: Los dos por igual.
0: Sí?
2: Sí.
1: Són conceptes diferents, no? Al final és que t'agradi la galeta, hi ha gent que no li agrada la galeta. I per això també posarem el brioche, perquè provin un concepte diferent que no és ni cucurutxo ni tarrina, no? jo, per exemple, sempre sóc de tarrina, però els cucurutxos de la felicitat també m'agraden molt. I de tant... Ahir, per exemple, li vaig demanar, li fes-me un de... Perquè jo vaig a la meva geladeria a menjar gelat.
0: No va supervisar, no, no va menjar
1: gelat. No vaig, a veure, jo ja confio que l'Eli ho farà tot molt bé, però jo vaig a menjar el meu propi gelat i gaudir, no?
0: I a donar el vistiplau.
1: Clar, i aleshores, pues, no sé, cucurutxo, tarrina, això va a gustos.
0: Ah, i escolteu una cosa, en un mercat amb molta competència, perquè, sí, clar... És que trobaries gelateries pràcticament a cada pas. Què penseu que us diferencia a vosaltres de la resta? Què té la felicitat que no tingui una
1: bueno,
0: altra...
1: Una Eli no la trobaràs en lloc de Sant Cugat.
0: Ah, mira, aquesta és bona.
1: Una Eli no la trobaràs a Sant Cugat. I nosaltres, al final, està clar que hi ha gelateries històriques a Sant Cugat, no?, que les coneixem i les coneixem molt bé i sabem el que ofereixen i som gelat. Crec que Sant Cugat ha d'estar content de tenir gelat de bona qualitat en general, no? Sempre hi ha coses millors i coses pitjors. Nosaltres entenem que el concepte de ser un gelat artesà, treballat amb pala, cremós, que entris... I que la història que t'expliquem nosaltres és diferent a entrar, agafar un gelat i marxo, saps? Saps? Veuràs que ens agrada molt fer el que dic, el show, no?, que és... l'experiència d'entrar a una gelateria siciliana i tu sentir-te com si aquell pas que fas des del carrer a dins del local, hòstia, estic entrant a Sicília, saps?
2: Vull dir... Sí, jo també intento sempre que mis clientes quan entren que se sientan en casa, que se sientan como en casa, que eso es muy importante. Que sí. Entro y digo, hombre, ¿qué tal? Que haya un, ¿sabes?, buena conversación y... A ver, claro, cuando tengo cola... Tengo que estar por faena, ¿no?
0: Has donat per feina, sí.
2: Cuando no tengo cola me entretengo más y hablar con los clientes porque la verdad me...
0: Mimes als clients.
2: Sí.
1: Molt.
0: No sé, jo, ja pel que m'esteu explicant, diria que bé aquesta pregunta. Però, segons vosaltres, com estan sent aquests primers mesos de la Felicità?
1: El primer mes.
0: Un mes. 15 de maig. Sí, és veritat, jo he comptat ja com si fos el març. No, 15 de maig. Sí. Com ha anat?
1: Bueno, està sent apassionant, no? Sí, estem aprenent cada dia coses. La Eli, per sort, jo quan parlo amb l'Eli i ens associem, ella ja ve amb molt bagatge de muntar una gelateria. Jo no tenia ni idea. O sigui, jo quan vaig veure el primer cop que arribava un camión amb una vitrina de gelats i era tan gran, dic, no pot ser això. Com fotem això per la porta?
2: 800 quilos, eh?
1: 800 quilos pesava aquella vitrina. I pues, teníem carretilles, i al final pues, vam entrar. No? Pues, van ser 15 dies d'obrir, des del dia 1 de gener, des del dia 1 de maig, que vam tenir les claus del local, fins al dia 15, que l'Eli s'ho va currar moltíssim. Vam aconseguir 3 o 4 persones d'equipet que muntessin la gelateria i en 15 dies estaven venent gelats, no? I, òbviament, ara estem millorant coses, no? A nivell d'afluència ens està encantant, sobretot que la gent repeteix. Per mi és molt important que la gent entri a casa meva i que vulgui tornar a entrar a casa meva. Sí? Casa meva, entenent que la Felicità forma part de casa meva. No? I això, i ella, no?, que em diu, hòstia, és que aquest client ve cada dia a agafar el mateix gelat, el de dulce de leche, per exemple. Aquí a Sant Cugat hi ha gent argentina que li agrada molt el dulce de leche. No? Mm. Pues tenim un client que cada dia ve a agafar el mateix gelat, no? El de Dark Chocolate. Tenim 2 o 3 clients i cada dia venen a agafar el gelat de Dark Chocolate. Perquè per ells és un plaer menjar-se, hòstia, en comptes d'una rajoleta de xocolata, doncs una miqueta de cucurutxo de xocolata, Dark Chocolate, 80% ja és prou negre i a la gent els encanta. Aleshores, bueno, millorant coses i fent que la gent vingui, no? Fent que la gent vingui aquí, i que ens conegui molt.
0: Teniu alguna sorpresa, alguna novetat de cara a la festa major?
1: Molt bona pregunta, Carme.
0: Bueno, aquesta és que m'acabo d'assabentar ara fa una estona. M'heu d'explicar el què, perquè aquí a mi també m'interessa. A veure si per festa major tinc un moment i m'escapo cap allà.
1: Sí, no, nosaltres, o jo almenys com a empresari, trobo que la festa major és un bon moment per donar-me a conèixer, no? I per fer que la gent que passava pel carrer, doncs, que intenti entrar. Veuré que farem un show que si passeu pel carrer Vall d'Oreix veureu alguna cosa diferent, o sigui, passeu-hi, perquè ja veureu el que muntarem. Però després farem un concurs, no?, que és un concurs que no sé si s'ha fet mai a Sant Cugat, que és regalar gelat gratis durant tot un any. D'acord? Aleshores, hi haurà un guanyador, un únic guanyador, que a més el sorteig serà en directe el dia 29, que és dilluns a les 8:30 de la tarda.
0: El dia de Sant Pere?
1: A la gelateria mateix. Farem el sorteig allà entre tots els participants, que per participar només s'ha de venir a la gelateria i menjar alguna cosa. Aleshores, automàticament ens deixes les teves dades de contacte, perquè contactarem per si ets el guanyador, i guanyaràs un any de gelat gratis, 365 gelats, gratuïts a càrrec nostre, de felicitar, 365 moments de felicitat durant els propers 12 mesos, i els dies que tanquem se t'acumulen pels pròxims dies. Vull dir, quan tanquem farem vacances, lògicament, tal, aquells dies, tranquils, que s'acumulen perquè puguis venir després a pels gelats, no?
0: Que bé.
1: Sí.
0: Doncs aquesta és la novetat, de cara a la festa major, i si no, és igual, tampoc la gent no ha de tenir excusa, només tenir un moment de gaudi, de felicitar, com diu la gelateria, per anar a provar els gelats de l'Eli. Alguna idea de cara al futur, algun projecte, allò de dir, anem a créixer, no, esperem, vinga, què fem?
1: Sí, bueno, aquest primer any jo me'l plantejo una mica per aprendre, no? És a dir, ens hem associat, l'Eli i jo, ens hem de conèixer bé com treballem, cadascun de nosaltres, tenim bon track of record, però hem de assentar molt les bases, jo haig de conèixer bé el negoci, però jo soc una persona ambiciosa de mena, és a dir, en totes les meves empreses no les monto per facturar poquet i viure-hi, sinó les monto per fer-les grans, no? I sí, tenim sorpreses, però no te les puc explicar, Carme. Aquesta sí que no, ja t'he dit les dues accions.
0: T'has convidat per una propera sessió i vens i
1: doncs
0: ens les expliques.
1: Quan ho estreni el que vull fer, venim.
0: Molt
1: perquè
0: bé.
1: Perquè fliparàs, ja veuràs.
0: Doncs a l'espera de la flipada que puguem tenir.
1: Exacte.
0: No?
1: Exacte.
0: Agraïm a l'Elisabeta i al Dani que ens han acompanyat avui en aquest moment de felicitar. La felicitat que la trobareu al carrer Valldoreix i podeu anar a provar els seus gelats i els seus productes. Eli, Dani, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Que us vagi molt bé.
2: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Gràcies.

0: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
1: I avui dimecres arribarem fins a les 12 amb l'espai Guaita que tenim, amb Sergi Coral, biòleg i climatòleg, coneixedor del nostre entorn natural. Serà fins demà. Adéu-siau.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, avui de què ens parlaràs?
2: Doncs mira, avui us parlaré d'una persona, jo he dit, un savi, un geni, un il·luminat, van il·luminar moltes coses l'altre dia, l'arquitectura de Catalunya, mundial i de tot això, com és Antoni Gaudí.
1: Carai, Antoni Gaudí, que se'n celebra el centenari de la seva mort.
2: De la seva mort. I un Gaudí on avui ho fem, ja sabeu que el Guaita és un espai que parlem de natura, i evidentment avui parlarem de la inspiració natural que ha tingut o que va tenir Antoni Gaudí a les seves obres. Cabdal, una inspiració cabdal, perquè aquest geni de l'arquitectura va agafar l'entorn natural com a model en gran part de les seves obres, de les seves construccions.
1: Per tant, avui deixem una mica els camps, deixem una mica el mar i ens n'anem a ciutat a veure les grans obres arquitectòniques de Gaudí.
2: Sí, sí, sí, ens anem a veure les grans obres arquitectòniques i tots aquells detallets o detallassos, perquè ja veurem que molts són d'un caràcter estructural, que estan a les seves obres, que podem veure. Gaudí es va inspirar en la geologia, la botànica i la zoologia més propera per dissenyar els elements més bàsics dels edificis i temples, però també aquells elements decoratius de façanes, finestres, teulats i forjats, entre ells el famós trencadís.
1: Home, i tant.
2: Que és la senya o una de les senyes d'identitat de la seva obra. De la seva obra, Antoni Gaudí, recordem que va néixer a Reus l'any 1852 i fou un naturalista de primer nivell. Des d'un primer moment va quedar impressionat pels paisatges de la seva Tarragona natal, sobretot primer, i després va estendre la seva capacitat d'observar i interpretar la natura arreu de Catalunya. Una de les dades que ens fa veure això és que Antoni Gaudí fou membre del Centre Excursionista de Catalunya.
1: Ah, carai!
2: I dintre d'aquesta entitat va poder fer sortides per tot el país i també pel sud de França.
1: Per tant, li encantava estar en contacte amb la natura.
2: Li encantava estar en contacte amb la natura, veure i sobretot badar també, de sentar-se allò de contemplar el paisatge.
1: Ja ho tenen això els genis, que baden una mica.
2: Sí, forma part de la seva genialitat. Diuen els experts que aquesta capacitat d'observació del món natural fou clau perquè abandonés la solemnitat de les línies rectes. Ja saps que en arquitectura, i en escoles d'arquitectura, les racionalistes, sobretot, que tot són línies rectes, i tot molt quadrat, i tot molt alemany, no? Podríem dir. Ell no. Ell va abandonar les línies rectes i va entrar directament en l'experimentació de les corbes. Perquè ja sabem que la natura està formada de moltes corbes, o pràcticament tot és corba, tot és línia corba.
1: Exacte, t'anava a dir, línia recta no hi ha,
2: Gaire línia recta no hi ha. Ja sabem que les corbes i també allò de les fractals són uns esquemes que es reprodueix en tot l'àmbit de la natura, no? Concretament on ha? Per exemple, les formes parabòliques, hiperbòliques, helicoïdals, coniformes i catenàries, que són bàsiques en la seva arquitectura. I podem pensar aquí que això ho va fer perquè tot fos més maco. Però no. Què passa? Que aquestes formes, o que aconsegueixi traslladar aquests models de disseny, aquests models matemàtics a l'arquitectura, això li va donar, sobretot, resistència a les estructures.
1: Ah, carai.
2: I poder fer aquests edificis tan monumentals com, per exemple, la Sagrada Família. Per tant, aquestes corbes no només servien d'elements decoratius i per fer maco, sinó que guanyava resistència a tots els elements estructurals i, per exemple, ha pogut fer un temple de més de 170 metres d'alçada, no?, que fa la Sagrada Família. Doncs endinsem-nos, Ona, en l'univers Gaudí, en l'univers natural i naturalista de Gaudí, i anem a investigar quins elements naturals van inspirar justament tota aquesta obra.
1: Doncs som-hi, has dit que es va inspirar en diferents disciplines,
2: Sí.
1: Geologia, botànica i zoologia.
2: Això mateix. Comencem amb la geologia, perquè un dels descobriments més importants que ha fet al voltant de la inspiració gaudiniana el trobem al Baix Camp, entre els municipis de l'Argentera i Vilanova d'Escornalbou. Concretament, el paratge de Coll, el del Coll de la Desenrocada. En aquest indret, Gaudí l'agafa com a plató principal de les seves obres i concretament es fixa en les roques i les formes geològiques. Mira, Trobem les formes, per exemple, que van inspirar l'edifici de la Pedrera, de la Casa Milà, com és el cas d'aquelles famoses xemeneies.
1: Sí.
2: Doncs això és, està en les roques d'aquest indret. El famós drac del Parc Güell, o els forjats i els balcons de la Casa Batlló, els balcons i finestres de la Casa Batlló. Tot això ve perquè la roca d'aquest indret tarragoní és un gres. I un gres és una roca calcària sedimentària, per tant, roca que es pot erosionar o s'erosiona molt fàcilment per acció del vent, l'erosió eòlica, o l'erosió de l'aigua, de l'erosió hídrica. Per tant, és roca que va agafant totes aquestes formes i, per tant...
1: Són aquestes formes les que Gaudí va plasmant en aquests edificis.
2: Gaudí s'asseia allà, que hi ha com uns balcons naturals, i observava totes les roques del voltant, i se li va il·luminar, i va dir, mira, ja tinc les formes per fer tots aquests edificis. També s'ha estudiat, val a dir, la inspiració de Gaudí en indrets com la muntanya de Montserrat.
1: Que, que és molt característica, no?
2: És molt característica i s'ha traslladat, per exemple, a la Sagrada Família. Les coves del Salnitre. I fins i tot a la zona de Sant Miquel del Fai. Tot això coincideix amb roca sedimentària, d'aquesta, en cas de la muntanya de Montserrat, aquells pics més arrodonits de conglomerat, i en el cas de Sant Miquel del Fai ja sabem que hi ha la força de l'aigua amb les cascades i és el que modela el paisatge.
1: Tot això pel que fa a la geologia, però i en botànica, com s'hi ha inspirat?
2: Ui, en botànica jo crec que és el que més li agradava a l'Antoni Gaudí, perquè són innombrables les plantes, els arbres, els fruits i les flors que Gaudí incorpora als seus edificis. Podríem dir que no les copia literalment, sinó que les reinterpreta. La majoria d'espècies enregistrades formen part de la flora mediterrània.
1: Per tant, és tot d'aquí del territori,
2: Tot del territori. I molta flora d'aquesta també porta incorporat simbolisme religiós. Perquè sabem que Gaudí era un creient, era molt creient,
1: Sí.
2: I són flors i plantes amb cert misticisme, amb cert component religió, que li donen una segona volta, una segona lectura a aquesta botànica que hi ha als edificis. Per exemple, anem a posar-nos algunes.
1: Som-hi.
2: Les palmeres. Les palmeres és la peça clau en el joc de columnes i capitells de la Sagrada Família. Que vam poder veure a televisió amb tot aquell espectacle fa pocs dies. Gaudí ho va deixar escrit així. L'interior del temple serà com un bosc. Els pilars de la nau principal seran palmeres. Són els arbres de la glòria, del sacrifici i del martiri, i tanmateix simbolitzen la vida i l'espiritualitat.
1: Per tant, li van com en ella el dit, la Sagrada Família?
2: Exacte, li van com en ella el dit, aquest doble sentit, no? Aquest sentit també religiós. No només les palmeres, sinó que, per exemple, agafa la inspiració del margalló, que també estava a la seva Tarragona natal. Tarragona natal. Ja sabem que el margalló és l'única palmera autòctona mediterrània, que sobretot té el seu centre de distribució des del massís del Garraf cap al sud, encara que Cap de Creus i el Montgrí també hi ha algun exemplar allà aïllat. Per exemple, es veuen en el tancament de la forja de les portes de la Casa Vicenç, declarada l'any 2005 com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. I el conjunt de rajoles ceràmiques de la façana amb flors, per exemple, de Clavell de Moro, que també té aquella casa. Doncs, a la porta, el forjat de la porta d'aquesta Casa Vicenç. L'olivera.
1: L'olivera és una altra d'aquestes plantes que imita. On te la trobem?
2: Mira, l'olivera es troba en moltes de les seves obres, perquè ell ho diu que és símbol d'immortalitat i resistència i també símbol de la fertilitat per l'abundància dels fruits. El creixement helicoidal del seu tronc va empènyer Gaudí a utilitzar els helicoides i altres corbes de les estructures arquitectòniques, allò que hem parlat abans. Doncs en una de les plantes que es va fixar per aquestes corbes, per aquests dissenys, va ser en l'olivera.
1: L'olivera també és molt típica del nostre paisatge mediterrani.
2: Molt típica, molt típica. Una altra planta, el xiprer. El xiprer ja sabem que té una simbologia espiritual molt, molt, molt, molt, molt important, símbol de vida eterna. La famosa creu de Gaudí està inspirada en la pinya del xiprer, el gàlbul. El fruit del xiprer és el gàlbul, que en obrir-se assenyala el cel i els quatre punts cardinals. És el pinacle de la torre de Bellesguard. El llorer, també símbol de glòria i intel·ligència, que s'ha utilitzat per coronar romans victoriosos, poetes i artistes, també hi surt. Gaudí fa servir el girassol, que també el fa servir a la Casa Vicens, però també el fa servir al Capricho de Comillas, a l'obra que té Gaudí fora de Catalunya, que té a Cantàbria. I l'heura està present també en ornaments i relleus, simbolitza la vida, la persistència i la continuïtat. També ho aplica a la forja i a la ceràmica. Una altra planta, la figuera de moro, que inspira columnes i volums, per exemple, al Parc Güell. El Parc Güell, jo diria que és l'obra de Gaudí que té més inspiració natural de totes. Segurament està un parc també, i que en aquella època era molt més parc que no ara, que hi ha molta més construcció, no?
1: De fet, potser ja volia això, no? Crear un jardí enmig de la ciutat.
2: Exacte, un jardí arquitectònic. El nenúfar, per exemple, està molt present en mosaics i trencadís, per exemple, a la Casa Batlló. El blat, que representa també la fertilitat, i apareix en relleus i elements decoratius. I les flors, que estan associades a la bellesa, no?, el simbolisme cristià i bellesa, abunden, per exemple, les roselles, els clavells, les margarides, els lliris, els cards. Això ho podem veure, sobretot, en la ceràmica, en aquest trencadís, en els vitralls, per exemple, també de la Sagrada Família, i en el ferro forjat.
1: Per tant, veiem que aquí la natura l'aplicava a tots els elements, no només tant a l'arquitectura pròpiament dit, sinó també a la ceràmica, als elements decoratius.
2: Als elements decoratius. Només a la façana de les naus laterals de la Sagrada Família trobem 12 cistelles que contenen cadascuna de les 12 tipus de fruites diferents ordenades segons el rat de curs de l'any.
1: Carai, aquí també hi havia tot un estudi de fruits de temporada.
2: De fruits de temporada, si volem anar al mercat, ens hem de fixar en aquesta decoració de Gaudí, en el cas de la Sagrada Família, aplicat al món dels fruits. No només les plantes i els arbres, sinó també el pas de les estacions.
1: Exacte, ell tot ho plasmava, al final estava envoltat de tota la natura, i ens queden els animals, Sergi.
2: Exacte, si en botànica podíem parlar del jardí de Gaudí, aquí hem de parlar del bestiari. Trobem pelicans, coloms, tortugues, camells i també serps, salamandres, llangardaixos, dracs, evidentment, que apareixen a les seves obres.
1: Per tant, aquí ja fugim una mica de Catalunya, perquè això dels camells,
2: sí,
1: aquí a Catalunya
2: aquí
1: no massa.
2: No hi ha massa de camells d'animals, no n'hi ha massa a Catalunya. Aleshores, el Gaudí s'ha inspirat també a fora, per algunes coses d'aquestes. I un exemple molt evident és el banc multicolor del Parc Güell. Tornem al Parc Güell, perquè és un gegantí trencaclosques, de trencadís, evidentment, on podem descobrir imatges. Hi ha petxines, papallones, calamans, estrelles fugaces, constel·lacions, maduixes, llunes, estrelles i flors abstractes.
1: Per tant, tot una barreja, no? Aquí, d'animals, plantes, una mica de tot.
2: Tot una barreja, i fins i tot a la façana de la Sagrada Família hi trobem espècies marines.
1: Carai.
2: Que és una mica... Gaudí sempre ha estat bastant terrestre, en podríem dir. Però, per exemple, hi ha garotes, eriçons de mar, representades a la façana de l'Ia.
1: La façana de la Sagrada Família, hi ha tantes coses per veure,
2: Hi ha de tot, és com... Sí. És una mica allò com la Trece Rue del Percebe, hi ha una multitud de coses, i sobretot multitud del que dèiem, d'inspiració a la natura. I també és molt important que no fa referència a cap animal, i a cap planta, i a cap element geològic, però sí com utilitza Gaudí la llum. I el canvi que va fent la llum del sol, el sol, a l'hora d'entrar, per exemple, on il·luminar la Sagrada Família. Això ho ensenyaven també l'altre dia, com a través del sol la il·luminació és diferent al dematí i la tarda, i a través de tots aquests vitralls, els colors dels vitralls, li va oferint aquesta diverses toc de llums a l'interior del temple.
1: Un geni, ja ho dèiem a l'inici, Gaudí, com va saber integrar tots aquests elements de la natura, animals, plantes, geografia, i fins i tot dèiem ara la llum.
2: La llum, i l'important, en rematem el mateix, i una de les essències del Guaita, l'important que és observar.
1: Doncs, Sergi, ens quedem amb aquesta idea, tothom a observar-ho tot, i ens retrobem la setmana que ve, el Guaita que tenim.
2: Fins la propera.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions. Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones que no es coneixen entre elles comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria del 2025 de l'entitat, que també revela que els relloguers han passat del 32% al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen el sindicat CGT, la intersindical IABACOS i el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles bressol públiques, de gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. La iniciativa Tasta Mandó torna aquest estiu amb una programació que combina tastos, demostracions gastronòmiques, activitats familiars i la participació d'una vintena de restaurants de la ciutat. Impulsat per De Collserola i l'Ajuntament, el projecte arriba a la seva cinquena edició amb l'objectiu de consolidar el tomàquet mandó com un producte de proximitat present a les taules de Sant Cugat durant tota la temporada. La Universitat Internacional de la Pau celebrarà del 2 al 8 de juliol a la Unió Centre Cultural la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reunirà especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global, marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. Segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre, i des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a dansar, la proposta de nova creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major de Sant Cugat. Això és tot, més informació, www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 17 de juny i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida. I, de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogó, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de...